0: Veritables amics i socis ens han donat suport.
1: Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra, adverteix que l'impacte del brot podria ser molt més gran.
2: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de Ebola. Se producen en las comunidades y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
3: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals registrades aquest cap de setmana al municipi. En un dels casos, els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat d'haver fet tocaments a diversos nois, alguns menors d'edat. D'altra banda, tres nois haurien assaltat una jove durant la matinada de dissabte, l'haurien amenaçat amb una navalla i li haurien fet tocaments. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca l'edició d'aquest any amb crítiques a la Generalitat i amb dubtes sobre la seva continuïtat.
1: Aquesta edició, la 58a, ha estat marcada per la incertesa de si es podria fer pel retard en el cobrament de les subvencions del govern. Joan Domènec Ros és el president del patronat de la Fundació de la Universitat Catalana d'Estiu.
4: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
1: L'únic membre del govern que ha anat aquest diumenge a Prada ha estat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que ha dit que el retard en el pagament ha estat una qüestió administrativa i ha donat per fet que continuaran donant suport a la Universitat Catalana d'Estiu. Als actes d'aquest any hi han participat un miler de persones.
3: Esports, victòria clara del Barça al camp de l'Elx. Ha guanyat 0-5 amb gols de Rafinha i Fermín, que n'han marcat dos cadascun, i Adeyemi. Gavi s'ha lesionat a la primera part.
1: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha unit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
3: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0.
1: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell, al camp del Castelló, els catalans han sumat dos empats en les dues primeres jornades de Lliga.
3: En ciclisme, victòria a l'esprint de Matthew Brennan a la segona etapa de la Vuelta, amb el català Pau Miquel segon. Aquest dilluns, primera final de muntanya a Font-Romeu.
1: I la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba, amb 12 catalans, es classifica per a les semifinals del Mundial, que jugaran contra els Països Baixos.
5: Fins aquí les notícies.
6: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i tu ja ets dins la discoteca d'ICAT. Has fet tota la travessa. Creuen l'emissora arribant a la part de darrere, al pati on fumen els dolents. Has vist que hi havia la porta, que sempre t'explico que és rovellada i plena d'enganxines. Has vist el Vespino i has dit, és aquí. La porta s'obre, baixes les escales i s'adecuen les ninetes. Aquesta foscor, sempre foscor. Una cortina de feltre vermell que el tacte et diu que aquí han passat moltes coses. I a dins hi sóc jo, Miqui Puig als plats. El DJ resident de casa. Cada tarda i cap a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, capbussades. A discos clàssics, DJs convidats i el cap de setmana, la repetició íntegra del programa. Massive Attack i Tom Waits. Boots on the ground. Poc més a afegir.

Quan involucrar-se no és una postura ni una butat, hem de pensar en Massive Attack. Boots on the ground, les botes que colpegen, les nostres també. I Tom Waits, amb aquesta veu tan poderosa, diuen que s'han inspirat en Dylan, amb les cançons de treball i la merda de vida que tenim en un capitalisme absurd que ens vol atrapar. Gràcies Massive, gràcies Tom Waits, gràcies per la consciència. Turning point.

Diuen que parlen de canvis en aquesta Turning Point, una banda molt jove, el Spin Game, que disfruten i gaudeixen amb els sintetitzadors, deixant-nos aquesta oda amb reminiscències dels millors Cocteau Twins, a bandes sonores imaginàries i la vida mateixa. Ets ficat a la ràdio inquieta i hem començat combatir uns etèries, eteris. I ara ballarem un sabor e bicoro.

0: sabor de bicoro? Pregunta Octavia E. Butler, la gran escriptora afroamericana de ciència-ficció. Si encara creu en aquest món, cançons de criteris contemporanis. Un disc de pop electrònic elegantíssim, fet per aquesta artista madrilenya que tant de temps va viure a casa. Tu ets aïcat a la Ràdio Inquieta, un lloc on te passen coses com la pista de fusta, únics i irrepetibles.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
2: Kraftwerk. Elie et Jacquelot. Batiat. Eurythmics. The Human League. Telex. Pet Shop Boys. Einstürzende Neubauten. Joy Division. Liaison Dangereuse. The Cure.
0: Ja que parlem d'Europa i d'electrònica, parlem dels remixes de Golden Bach. Això es diu Tupi, Get a Room Real Loud. En Golden Bach, que l'altre dia va venir a ballar a la festa del Pista de Fusta, va ser un goig mestre tenir-te allà i conèixer-nos cara a cara.

la col·lecció de remixes de Golden Bach es diu Siscolabis, Piscolabis, allò que deien les àvies, farem un Piscolabis. Piscolabis Tube té versions com aquest Get a Room Reload del Tupí, la música de Golden Bach, un parisien que volta per casa, que l'altre dia va venir a veure'ns a la pista de fusta i que ens encanta tot el que fa. Mira quina caixa de ritmes.

Un productor de Roma anomenat Adiel, un productor de Londres anomenat Pat Álvarez, amic íntim de la banda, s'asseuen i diuen: agafarem un dels primers singles, que ja té 20 anys, de Metronomy, i li donarem la volta com un mitjó, jugant a fer electrònica abstracta. You could easy have me. De veritat, fet d'aquesta manera, és d'aquelles coses que m'agraden, jugar amb l'abstracció, que les caixes de ritmes siguin destartalades, velles i crues, i que l'electrònica em porti en un altre lloc. Com ho fa això de Dizzy Key? Conga mama, my Yuraska edit. Més electrònica. No fàcil, no de tardeo, no de xiringuito, sinó de llocs foscos.

0: La llegenda nigeriana Dizzy Q veu com les seves peces dels 80 són venerades per nous artistes, i en aquest Dizzy Edits, quatre peces manegades, tractades a la manera moderna, com aquest edit de Mayu Sharasha. És la conga mama de Dizzy Q, peces dels anys 80, quan un nigerià es comprava un sintetitzador i creava una música d'un altre món, músiques fetes amb instruments del dimoni, ritmes tribals que ell coneixia, i la resta és història.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh, tots a la pista. Niki Puig, als plats.
0: Sabeu que no hi ha llista, només amics. Per això ara sona Puku Le Funk, Don't Let Me Go. Un gran amic meu fent música de ball.

Puco, Le Funk, Don't Let Me Go, el Lluís, treballava a Ràdio Granollers i les tardes que feien pràctiques de dibuix ens deixaven posar el seu programa. El Lluís llavors va punxar les discoteques on em vaig enamorar, on anava mudat, potent de colònia, i ballava amb els braços oberts. 37 grados de Ràdio Futura, Puco, Le Funk, Don't Let Me Go. La família és família i els amics un gran tresor. Ball fet al Vallès, ball bonic. I això promet, són els local singles, Know Me. Aquest Apollo és un coet que és a punt de...

meravellós pop de ball fet per Local Singles a New York i Know Me a Los Angeles, un coast to coast en aquest Apollo, amb una peça que corre i corre i que de veritat funciona. Sintetitzadors, retrofuturisme i una mica de nostàlgia. Roxy Drive, Never Find Another.

0: No t'has equivocat ni de dècada ni d'emissora. És Roxy Drive, Never Find Another. I la peça sona concretament a 1986, finals de... El disco es diu Ladies of Synth i és una recopilació de gent que li agrada treballar amb material pretèrit.
1: En digital o a l'FM,
2: pista de fusta.
0: Ara una mica d'Italo fosc. Es diuen SLF i MG. Això es diu Invisible. I bé, amb el segell de garantia de Bordello a Parigi.

El nom de la banda són tres sigles, SLF i MG. El seu EP es diu Carne i especifiquen que carne s'ha de dir. En italià, carne. Això és Invisible. És aquella barreja sintètica on l'Italo es troba amb l'EBM, amb els Depeche Mode. I amb més coses. I ara una mica d'àcid. Whipper Control amb aquest Space Hammer. Quan l'Acid House és per abraçar la pista sencera.

mi missatge és molt clar. Music is the medicine. And the doctors are the DJs. Els DJs que posen música per curar-nos, per ser més feliços, sempre tenen remei per moltes coses. Des de South London, UK, amb Monocode, em demanen que, sisplau, presteu tota l'atenció i no marxeu, que això és bèstia. Surship, el meu nom és Miqui Puig, els plats, i per mi fer pista de fusta és un regal dels déus.

0: FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Alfonso. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i de la carretera, en zona inundable, és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja, cal passar per un petit pas sota la via del tren, que aquest diumenge continuava ple d'aigua i de fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat, segons els campistes.
3: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
1: La imatge més repetida ahir va ser la de les grues retirant vehicles malmesos. Més notícies, Carola Gil.
5: L'alerta per pluja intensa continua també aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra.
1: El govern torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. Es faran divendres i dissabte i han de servir per abordar alguns dels reptes més immediats, com ara els problemes de Rodalies o el conflicte obert amb el sector educatiu.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència es van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
1: Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, que és la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskuna Reche, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, encara hi ha camp per córrer.
6: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
7: Hello, dear.
8: So what's going on?
9: Nothing's going on.
7: Luke, please understand, there's nothing I can do.
1: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levine, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i a sèries com Gilmore Girls.
5: Levine sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no s'hi va dedicar professionalment fins a una edat avançada. Abans havia treballat com a bibliotecària escolar i havia criat els seus tres fills. A principis dels anys 2000, després de jubilar-se anticipadament i de la mort del seu marit, va començar a estudiar interpretació i es va traslladar a Los Angeles per iniciar la seva carrera artística. Segons el seu representant, Levine ha mort mentre dormia a casa seva, a Califòrnia.
1: Esports, victòria clara del Barça al camp de l'Elx, ha guanyat 0-5, amb gols de Rafinha i Fermín, que n'han marcat dos cadascun, i de Adeyemi. Gavi s'ha lesionat a la primera part.
5: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha reunit amb la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0.
5: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell, al camp del Castelló, els catalans han sumat dos empats en les dues primeres jornades de Lliga.
1: I en ciclisme, victòria a l'esprint de Matthew Brennan a la segona etapa de la Vuelta, amb el català Pau Miquel segon. Aquest dilluns, primera final de muntanya Font Romeu.
0: Fins aquí les notícies.
8: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
1: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
9: La sensació a vegades que restaurants on l'hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
1: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
10: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
11: Tot és del nivell aquí, eh?
12: Sí, sí, sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
13: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
12: Amb Paula Molés.
14: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: A 1861, un ric propietari...
16: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
14: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
16: Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu us guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a la presència femenina a la història del rock, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquetes i xiquets, avui volem parlar de frontwomen, de dones que van encarar-se al patriarcat inherent de la societat de la segona part del segle XX i al mateix temps del rock de retruc. I és que quan va començar la història d'aquest gènere musical que ens apassiona, el rol femení estava gairebé reduït a fer de fan, fer de grupi i, com a molt, fer de corista. El rock and roll semblava que era una cosa de mascles testosterònics i que les dones no hi tenien gaire cosa a pintar. Per sort, però, va haver-hi pioneres que van trencar aquesta llei no escrita a base de tenir uns ovaris ben grans i un carisma impossible d'evitar. I clar, d'entrada, la primera que et ve al cap és la Janis.

Piece of My Heart, Janis Joplin amb els Big Brother and the Holding Company. Una Janis que va sortir d'una Texas absolutament reaccionària per anar-se'n a Califòrnia i guanyar-se a base de suor dalt de l'escenari un respecte que ningú li volia donar. La Nugget Lleig que es va transformar en Pearl i en una autèntica diva de la història viva de la música popular. De fet, allí, en la mateixa zona, hi havia un altre grup que eren els Jefferson Airplane amb la Grace Leak, tot i que la Grace compartia protagonisme amb el Martin Balin i el Paul Kantner. El cert és que la petjada de la Janis va obrir un camí incert a altres dones que també volien reivindicar-se com a protagonistes del que passava dalt d'un escenari. Una altra dona que va trencar barreres, ja no únicament musical, sinó també com a defensora dels drets de la comunitat LGTB, va ser la Joan Jett, líder indiscutible de les Runaways, un dels primers grups en què tots els membres eren femenins, i que després va aconseguir l'èxit absolut amb aquesta versió, juntament amb el seu grup d'acompanyament als Blackhearts. Això és a Live Love Rock and Roll.

John Jett amb els Black Hearts fent-se seva aquesta cançó que van estrenar, de fet, els Arrows l'any 1975 i que la senyora Jett va veure per televisió quan era, una adolescent, prometent-se amb ella mateixa que algun dia la tocaria en el seu grup. De fet, encara que sembli mentida, John Jett encara continua girant pels Estats Units, immune a les modes i omplint els pavellons amb la seva actitud empoderada. Stevie Nicks, en canvi, era una altra pasta. Ella gairebé representava el somni ideal femení de la Califòrnia dels anys 60 i dels 70. Etèria, mística, sensible, però amb un talent prou gran com per competir amb el mateix Lindsey Buckingham i la Christy McVie i guanyar-los almenys a nivell de reconeixement popular.

Ai, que m'agrada aquest Landslide. Pff. Mira que conec un munt de gent, que són d'aquests puristes que diuen que els Fleetwood Mac bons són els del Peter Green. A mi em sap greu dir-ho, el Peter Green m'agrada molt. I el que van fer va estar molt bé. Fins i tot els Fleetwood Mac dels Bob Welch tenen treballs molt interessants. Però el que fa l'Stevie és incomparable. I la seva influència en la immensa majoria de cantautores d'aquest segle és absolutament indiscutible. Igual que també ho és la de la gran dama del rock and roll, la inconmensurable Patti Smith.

Frederick, aquesta cançó que va dedicar al seu marit, una Patti Smith que va arribar com una bomba de rellotgeria en plena època post-punk al Nova York mític del CBGB, amb el seu físic andrògin, el seu pentinat de Keith Richards i els seus recitats que ja eren famosos abans de que cantés ni una sola nota. Dir que la Patti és potser la influència més gran i la precursora de la importància de la figura femenina en la història del rock, crec que, com a mínim, és de justícia i s'ha de reivindicar. Com també s'ha de reivindicar que en aquesta escena després del punk, la New Wave, el paper de les dones va començar a tenir una importància inèdita. Una de les coses que hem d'agrair en aquest moviment, per exemple, és que ens regalés la figura de la Debbie Harry.

Dreaming, amb aquesta bateria que gairebé cavalca tota la cançó de principi a final, cortesia del Glenn Burke. I tot i que els membres de Blondie es queixaven molt de que la gent es pensava que el grup només era la seva cantant, s'ha de reconèixer que sense la Debbie els Blondie no haguessin estat gaire cosa més que un bon grup de power pop. Debbie Harry els hi va donar personalitat, talent i un carisma que la va fer protagonista de la majoria dels pòsters que es penjaven als adolescents a finals dels 70 i principis dels 80. Però la Debbie Harry no va ser l'única diva que ens va regalar l'escena de la New Wave. Des de Akron, Ohio, una tomboy, una noia rebel que no es volia conformar amb el rol que se li donava al seu estat natal, va traslladar-se a Londres de finals de 70 amb l'explosió punk i va tenir la paciència per veure com els seus amics tots muntaven grups i ella s'esperava fins a aconseguir la formació perfecta. I quan la va tenir, el que ens van donar van ser els Pretenders. Sí, parlo de la Chrissie Hynde.

Pretenders, tio, que és un primer disc. És que és un primer disc, que si tu l'escoltes, escolteu-lo algun dia, eh? Disc de debut, i sembla que sigui un grans èxits. No té ni una sola cançó que no sigui un 10. El Precious, el Tattooed Love Boys, Stop Your Sobbing, bueno, aquesta és una versió dels Kings, Kid i el Brazen Pocket. Tot això en un mateix disc que va marcar ja per sempre més la seva carrera, tot i que després han fet cançons extraordinàries. I la crisi continua ara amb el mateix eyeliner, el mateix serrell, regalant-nos rodanxes de rock de primera categoria. Abans de deixar ja l'escena aquesta post-punk, i per reblar el clau en aquesta afirmació de que el canvi de dècada dels 70 als 80 van ser la primera gran eclosió de front womans, hem d'anar a la reina dels gòtics, la dona que va encarnar millor la música sinistra i va ampliar les sonoritats d'un rock cada cop més caduc. Es feia dir Susie com una tribu d'indígenes americans i els seus acompanyants eren els Banshees.

0: Happy House, tio. És que ningú feia música com la Siouxsie. Que no fa gaire ma mamà explicar que no es diu Siouxsie, que se pronuncia Suzy, segons la terminologia d'aquesta tribu. Bueno, per si o per no, el que farem ara és una petita pausa, però no patiu que tinc encara més frontwomans imprescindibles per entendre la història del pop.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert amb geografia, història i dones que lideren grups de manera incontestable, com per exemple la Liz Fraser. Aquesta cantant que es va inventar una nova manera de fer de vocalista, perquè és que no puc explicar-ho d'una altra manera. Amb les seves cordes vocals privilegiades, gairebé operàtiques, en la que fins i tot ni s'entenia el que estava dient, però no podies evitar esborronar-te d'emoció. Ai, que bons que eren els Cocteau Twins, tu.

Cherry Colored Funk, els Cocteau Twins, del disc més reconegut de la seva trajectòria, el Heaven or Las Vegas, de l'any 1990. Un altre artista de referència a l'hora de buscar frontwomen intocables seria la Beth Gibbons, amb aquesta veu viscuda que sembla que s'hagi empassat ampolles de whisky a granel i cartrons de tabac. La seva aportació al moviment del trip-hop i del so de Bristol és senzillament extraordinària. I és que els Portishead eren una altra cosa.

Sour Times, aquesta música gairebé amb cinemascope d'un dels grups més importants del moviment de Bristol de principis dels 90, en aquest cas del disc Dummy, publicat el 1994. I cavalcant una altra dècada, arribem a un altre moviment important, el que va sorgir d'un Nova York que no aportava artistes definitius des de la llunyana època del CBGB. Juntament amb els Strokes i The National, la Karen O es va transformar d'un dia per l'altre en una icona del pop independent, especialment gràcies a aquesta cançó.

Karen O, dient-nos que ningú t'estimarà com t'estimo jo. I mira, jo li podria dir el mateix a la Karen, que poca gent se l'estimarà tant com ho faig cada cop que escolto aquesta peça. Bueno, ja arribem al temps d'ara, més que res perquè hem d'acabar el programa. I em ve molt de gust fer-ho amb un d'aquests grups que han oxigenat el panorama nacional. Són el Remei de Cala Fresca, amb aquesta cantant total, desacomplexadament activista i plena de talent. I és que la Chantal Rodríguez, nen, encara que sigui tocant les castanyoles, és incomparable.

I amb aquest Hold On dels Alabama Shakes, amb la Brittany Howard als comandaments de la nau, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez. En parlava Europa Press.
2: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
1: Feijóo també demana confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu i recorda que la salut pública és competència de les comunitats autònomes. Més notícies, Carola Gil.
3: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i nou persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, tres persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
1: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un SOS alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i el Tarragonès de dissabte. La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
3: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpid, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro de Barcelona pot afectar la salut dels viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior, Laura Cugat.
5: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes, principalment de Rodalies i de metro, posa en risc la salut dels viatgers. Ho destaca Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
6: Poden patir marejos, baixades de pressió.
5: Els usuaris ho noten sobretot durant les hores de més calor.
7: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
8: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: Des de Transports Metropolitans de Barcelona constaten que estan estudiant mesures, com ara millores en la ventilació, però reconeixen que l'estructura de les andanes és molt complexa.
1: Esports, el Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Balde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi.
3: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha reunit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa per reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15.
3: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Els catalans han sumat 2 empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
11: Ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
12: Home, enòleg no sóc, però bueno.
13: Jo sóc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
10: He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No els vaig provar amb la guitarra, també.
14: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Cada vespre, t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
0: De dilluns a divendres, a 9:15,
9: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més.
0: Ningú t'ho explicarà millor.
15: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
15: Estic un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
19: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
0: De dilluns a divendres, a 9:00 PM, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En una època en què la tensió política i social convivia amb l'esperança de canvi i de superació de la foscor del franquisme, la música va ser un instrument de lluita i de catarsi col·lectiva. Entre l'octubre de 1975, un mes abans de la mort agònica del dictador, i el febrer del 1976, en ple inici titubejant de la transició, tres dels artistes més destacats de la nova cançó van omplir el Palau dels Esports de Barcelona amb melodies combatives i crits de llibertat. Amb molt pocs mesos de diferència, Raimon, Lluís Llach i Quico Pi de la Serra van ser els oficiants d'uns recitals d'una importància històrica i simbòlica que anava molt més enllà del seu propi talent artístic.

0: El 27 de setembre de 1975, el règim havia aplicat per última vegada la pena de mort a tres membres del Frente Revolucionario Antifascista i Patriòtic, el FRAP, i a dos militants d'ETA. El recital de Raimon, al Palau dels Esports, d'un mes després es va organitzar en bona part per vèncer el desànim regnant a causa d'aquelles execucions i la sensació que el règim mai no acabaria. El va organitzar formalment l'empresari Oriol Regàs, membre de la Goig Divin, propietari del restaurant Via Veneto i de la discoteca Boccaccio. El mateix dia que Raimon va omplir el Palau dels Esports, tot sol amb la guitarra, Franco, oficialment refredat, delegava les funcions de cap d'estat en el príncep Joan Carles. La segona fita la va assolir Lluís Llach, oferint tres concerts consecutius al mateix espai les nits del 15, 16 i 17 de gener de 1976, quan el dictador no feia ni dos mesos que era mort. Tot i que hi va haver una amenaça de bomba, els concerts es van poder celebrar. Els cantants eren a la llista negra de les organitzacions d'ultradreta, que en aquell temps cometien atemptats amb la complicitat aparentment passiva de les forces policials. I els concerts, cada vegada més, havien adquirit les formes i el fons d'un míting polític. Hi va haver encara un tercer artista que va omplir el Palau dels Esports en solitari amb pocs mesos de diferència. Va ser Quico Pi de la Serra el 27 de febrer de 1976. Tots tres artistes van oferir uns concerts històrics en què sovint se sentia més la veu col·lectiva que s'alçava des de la graderia que no pas la dels músics a l'escenari. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: La música és evident que mou moltíssimes moviments revolucionaris o socials, més enllà de revolucionaris. Però tan important... Clar, nosaltres som catalans, els que ja tenim una edat ho recordem tots aquests moments, però són tan importants les músiques amb els moviments revolucionaris o només ens ha quedat aquesta sensació?
1: Clar, jo...
0: O la revolta, com a mínim, eh?
1: Jo, el programa aquest és molt difícil per mi, perquè, clar... Jo vull ser testimoni objectiu, però alhora sóc protagonista per molts sectors. Vaig estar el membre del tribunal amb el qual el Joaquim Roglán va fer la tesi doctoral sobre l'Oriol Regàs,
0: sí,
1: la Goig Divin.
0: Va venir aquí un programa, crec que va quedar molt bé.
1: Molt bé, però sí. Vull dir, això, situem-nos de que són personatges que tu els has viscut i els has tocat.
0: Sí, sí.
1: Els tres cantants, o sigui, són amics o més o menys coneguts.
0: Tens una relació, diguéssim.
1: Una relació, fins i tot...
0: d'una certa amistat.
1: Una certa amistat, i després vivies en aquell moment, amb 24 anys, 25 anys, amb el qual et pensaves que el món seria, la transició democràtica seria la cosa més extraordinària, que Suècia quedaria enrere i Dinamarca de la democràcia, de la llibertat, després de dictadures i barbaritats, etc. No? Clar, tot això és el que pensàvem. Ser objectiu amb això és difícil, però sí, jo crec que per la perspectiva del temps, que va ser la música en aquell moment va ser un element capdalt per despertar moltíssimes consciències, no solament a Catalunya i a l'estat espanyol, amb solidaritat aleshores, fins i tot en la llengua, sinó a moltes altres parts del món. Crec que va ser molt i molt important.
0: Però això ha passat amb tots els moviments revolucionaris. Han tingut les seves músiques, sí, que algunes han transcendit molt a altres països, altres no tant, lògicament, però que sempre han animat molt,
1: sí,
0: el moviment social.
1: Però han deixat llavor, aquestes músiques després han triomfat més o menys, etc, i la continuació, però han deixat una llavor...
0: Sí, el Bella Ciao, per exemple, per posar així, o la mateixa Marsellesa, que es va utilitzar com a himne revolucionari fora a Barcelona. Recordo les aldarulls del 1843 s'utilitzava la Marsellesa.
1: I si tu has de posar a cada un dels tres cantants coneguts, amics, admirats i apreciats i no sé quantes coses dir d'ells, una cançó, segur que tothom en posaria alguna.
0: Jo diria, i no necessàriament la mateixa, eh?
1: No sigui la mateixa, però en posaríem el vent del Raimon, li posaries l'estaca del Lluís Llach i li posaries, en fi, això dels burgesos i la verda i tot això que diu...
0: Si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol, no?
1: Totes
0: Quico,
1: aquestes
0: sí.
1: coses, bueno, però sí, jo crec que va ser molt important, però sobretot amb gent de l'entorn que els hi feia canviar de visió del món al veure de que, clar, de que estàvem en un món, com deia el Manolo Vázquez Montalbán molt bé, de que el franquisme i la seva conseqüència feia pudor de peus, i això no podia ser. No podia ser, era una vergonya. I aquesta sensació, quan viatjaves una mica, que llavors viatjar era una cosa gairebé revolucionària, però sí, descobrir món, ho veies, però on visc, no?
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge, aquell any 75-76 i aquells moments claus des de, també del punt de vista musical, és el periodista expert en temes musicals, Joaquim Vilarnau, autor del llibre Trencant el silenci, els recitals de la transició, que va ser editat per Mina. Senyor Vilarnau, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Torno una mica a la mateixa pregunta, però ja ha centrat amb la qüestió catalana. En aquell moment de canvi, que el dictador estava agonitzant, el franquisme semblava que també agonitzava, encara que va ser més dubtós posteriorment.
2: Agonitzava, però no s'ha acabat de morir mai.
0: Ja, exacte, sempre ha tingut una mala mort, s'ha allargat la cosa. Doncs era clau la música o simplement l'hem recordat com un paisatge sonor d'aquell moment? Realment movia aquelles cançons d'aquella gent?
2: Clar, si em deixes fer un apunt abans amb relació amb això que comentaves de la música i les revolucions, hi ha gent que afirma que la revolució russa no hauria triomfat si no hagués tingut les cançons que tenia, per exemple, no? I recordo també que els sandinistes a Nicaragua tenien tot un seguit de cançons en el qual donaven les instruccions de com es muntava un arma, per què servia cada projectil, és a dir, que servien per, ja que la gent no sabia ni llegir ni escriure,
0: eren pedagògiques,
2: eren els llibres que hi havia en aquells moments. Aquí no era exactament igual. Aquí el que passava és que hi havia moltes coses que no es podien dir, i per tant s'havien de dir amb cançons.
0: Metafòricament era bastant obvi.
2: Hi havia moltes maneres de borrar la censura. Unes eren fer metàfores, l'estaca és una metàfora, sí. Altres eren dir les coses amb... Recordo el llac i algú més que té un títol en llatí, per exemple, perquè no li deixaven tenir en català, perquè era massa evident. O el verda i el merda...
0: Sí, de Quico Vilaserra.
2: Del Quico, o sí. Moltes...
1: La nit del Raimon.
2: La nit és una metàfora del franquisme que va associar a Raimon tota la vida, no? Per tant, durant el franquisme ja els cantants havien hagut de dir coses. Recordo una cançó de La Trinca, aquella que imiten en els cantants,
0: el Tu ja m'entens,
2: que precisament són aquests tres cantants, i que diu s'havia de dir molt quan no es podia dir res. I és això, els cantants explicaven les coses que no es podien dir, que no podien dir els diaris, però que hi havia la necessitat de que la gent la sabés, no?
0: Fins i tot hi havia paranoia del franquisme. Es va arribar a prohibir Se va el caimán, perquè moment, no sé si es va arribar a prohibir o es va arribar com a mínim a criticar que es cantés Se va el caimán, perquè deien que era una metàfora de la mort de Franco. Dius, home, són ganes de retorçar el tema. O sigui, la mirada del censor era encara més llunyana que la mirada dels que cantaven allò.
1: Sí, si no recordo, home, és una cançó colombiana, no?
0: Sí, Se va el caimán, Se va el caimán, Se va per la Barranquilla. Clar. Doncs això, en un moment determinat, no sé si finals dels 50, principis dels 60, va haver-hi un cert renou perquè es deia que era es referia a Franco, que es podia...
2: Em sembla que una cosa similar va passar amb aquella del Bonet de Sant Pedro, de Rascallú quan no eres que eres
0: també,
2: tu.
0: També, exactament. Ah, no. Per això que aquest tipus de coses, però que temo que els cantants no tenien la més remota idea de que allò podia ser metafòric, i era la censura la que ho veia massa retorçant.
2: Jo crec que la censura tenia poc criteri en general, sí. I li passaven coses que eren per nosaltres molt evidents, i després veia coses que no hi eren. Per exemple, una altra cançó, aquella que cantava La Trinca en el disc aquell per nens del General Bum Bum.
0: Sí.
2: Bueno, els hi va costar molt poder cantar aquesta cançó, perquè la censura els hi tombava cada vegada i els hi deia, no, ja sé de quin general parlen.
0: I ells no parlaven.
2: I ells van demostrar,
1: el camí de la Revolució de Gràcia del 1870.
2: Sí, és una cançó que es canta aquí des de fa desenes d'anys, i ho comentaven, i diu... I hi ha un escrit boníssim de la censura que els hi contesta, diu, ara entenem el sentiment antimilitar de Catalunya si es canten aquest tipus de cançons.
0: Amb els nens, allò. Anem amb aquests tres recitals. El recital, en aquells moments, o un cantautor cantant davant de molta gent, es convertirà en una manera de concentrar gent, fer una mena de manifestació estàtica que supleixi les prohibicions que hi ha al carrer. Quin és l'ambient que hi ha? Com s'organitza, per exemple, el primer, que és el del Raimon, com s'organitza per muntar una mena de manifestació d'aquest tipus, i per què, que és una cosa sorprenent, el franquisme no ho prohibeix.
2: Clar, és una mena de míting, podríem dir, no?
0: Clar,
2: d'alguna manera, més que de manifestació.
0: Era
2: de míting perquè la gent anava allà a sentir algú i que algú li expliqués el que ell volia sentir. Bé, això em sembla que parteix, jo em sembla que ho has dit, de les últimes execucions del franquisme,

0: Lisa diuen hem de fer alguna cosa i se'ls hi acut fer un...
1: Lisa és la dona del Raimon i manager, també manager
0: del Raimon, i se'ls acut fer un palau d'esports. Ja saben que si el demanen ell no els autoritzaran i van a buscar l'Oriol Regàs.
1: Quina relació hi havia entre el Raimon i l'Oriol Regàs? Perquè l'Oriol Regàs, que jo sàpiga, no havia organitzat mai cap festival de música d'aquest tipus. No sé si a Bocaccio havia cantat algú alguna vegada, però en tot cas no devien ser precisament cançons gaire revolucionàries.
0: L'Oriol Regàs tenia un cert interès en això.
2: Sí, tenia una certa sensibilitat per tot.
0: I havia tingut aquella discogràfica que es deia Bocaccio Records, que havia editat la Maria del Mar Bonet, entre altres.
1: Que editaven molt bé, per cert, eren bons, vull dir que eren discos molt ben fets.
2: Sí, sí, molt bé. A més, el Regàs, penseu que era un aventurer, quan se'n va de punta a punta a l'Àfrica en moto, i als anys 60 era un noi, bueno, era un home, després de l'aventurer, vull dir, per ell va ser una aventura que hi creia.
1: Sí, sí, era un home amb empenta, ganes de fer les coses i de trencar motllos, i evidentment que era un home de formació, diguéssim, d'entorn, de dretes, però que s'havia transformat, un home amb diners, per tant, amb unes condicions...
0: Era un home ben vist pel franquisme.
1: Però era un home llançat.
0: Era un home ben vist pel franquisme, però en canvi era un home compromès. A la tancada d'intel·lectuals, ell ja va intentar portar-hi, a la de Montserrat, va intentar portar-hi menjar, que em sembla que no li van deixar entrar, i el va acabar donant a menjadors socials i coses d'aquestes.
1: Era molt digne.
0: Però era una persona ja compromesa i, per tant, tenia molta interlocució amb aquest tipus de gent.
1: Sí, sí. De vegades ha quedat la seva figura una mica ambigua, perquè, clar, evidentment, per extracció social havia de ser de dret i de franquista, i resulta que l'home no anava per aquí.
2: I jo crec que la idea del pijo progre neix amb ell.
1: Sí, però ell ho reivindicava i ho feia molt bé. Vull dir que no...
2: Però compromès de veritat.
1: Sí, i tant. Llavors, Raimon se li acut. L'Oriol Regàs o és l'Oriol Regàs que se li acut parlar amb el Raimon?
0: Jo crec que és el Raimon i l'Analisa que van a parlar amb l'Oriol Regàs i li demanen, i l'Oriol els diu que endavant, que farà tot el possible, i ell fa les gestions directament amb el governador civil.
1: Qui era, aleshores?
0: Em sembla que era Martín Villa.
1: El Rodolfo. Encara és viu, si no vaig errat,
0: I en llibertat.
1: Mig perseguit per la justícia argentina, però pels crims del franquisme, però no, viu molt tranquil·lament.
2: Fill d'un funcionari de... fill d'un treballador de la Renfe de León, Molt, molt humil, amb una beca al franquisme, en lloc de...
1: Va prosperar.
2: La seva classe social la va trair, diguem-ne, se'n va anar a l'altra banda, però és així.
0: Sí, no, un senyor que va pujar amb un cotxe oficial quan tenia 18 anys
1: i
0: encara hi va.
1: Sí, sí. Com aconsegueix convèncer a un governador civil? Perquè, clar, el governador civil del franquisme...
0: Som a l'any 75. I els que són una mica espavilats ja veuen que la cosa s'acaba.
1: I el Rodolfo Martín Villa, sens dubte, ho era.
0: I el Rodolfo Martín Villa... sabia, doncs, va veure que la cosa s'acabava i es volia posicionar.
1: Clar, Franco deia que l'hecho biológico, que es deia en aquella època, estava a punt d'arribar, o sigui, estava a punt de morir-se, perquè si no moria aquell any, moriria el següent, o l'altre tirat tot molt lluny. Per tant, allò canviaria.
0: Amb la mort de Franco... Tot i que semblava que no s'havia de morir mai, i d'aquí el desànim del Raimon i l'Analisa.
1: Sí. Aleshores, quan en Regàs va veure Martín Villa i Regàs li explica que vol llogar el Palau d'Esports perquè aquell cantant valencià que diu aquelles coses tan, tan desagradables pel franquisme faci un recital, sembla lògic pensar que ho prohibiria en Martín Villa, i no.
0: Clar, Martín Villa, ja dic, navegava entre dues aigües. D'una banda, li interessava estar bé amb aquesta gent, però de l'altra també tenia el govern militar, el governador militar de Barcelona, que li demanava madura contra el Raimon, especialment, i contra aquest tipus de cantants, i contra aquest tipus d'oposició, no? I, per tant, intentava fer el que podia, i anava a dir, bueno, em deixaré cantar, però no em canti segons què. Ja. Clar, hi havia tot el tema de la censura, també, i va ser un concert molt censurat, no va poder cantar, segons el Diguem No, no el va poder cantar, per exemple.
1: En Raimon, en Regàs va haver de pactar, perquè suposo en Raimon directament no devia pactar res, va haver de pactar amb el governador o amb qui li van dir el llistat de cançons que podia interpretar.
0: No, el llistat de cançons anava a través de la censura, però clar, el governador civil era
1: que beneïa o no beneïa el tema.
0: Bé, a veure, clar, la censura, quan parlem de la censura ens sembla que és una sola cosa i hi ha diverses

0: administracions implicades, no? D'una banda hi havia el que autoritzava els concerts, que era el govern civil de cada província, i d'altra hi havia el que autoritzava les cançons, que era el delegat del Ministeri d'Informació i Turisme.
1: El contingut del recital.
0: El contingut, les cançons que es podien cantar i les que no es podien cantar. Que aquí hi han totes les anècdotes que vulguis, perquè, és clar, un tio que estava prohibit a un poble d'una província, resulta que el poble del costat, que era de l'altra província, podia cantar una cançó que estava prohibida en un lloc, a l'altra no estava prohibida. No hi havia un criteri únic, no? Hi havia artistes que se'ls autoritzava que sí, que no hi ha cap problema, que facis el concert que vulguis, però després la censura només els autoritzava una sola cançó.
2: Clar, llavors, clar, que ho repetia 20 vegades...
0: El Pere Tàpies va sortir una vegada a cantar, i va cantar totes una cançó que, a més, no era de les més conegudes. El Pere Tàpies, que ja em diràs quina...
2: Sí, que no era especialment revolucionari en les seves cançons, no? Tenia humor, era un altre...
0: I el que va fer va dir, ara, ja que veig que us ha agradat tant, ara la faré en plan samba. I ara la faré amb rock. I ara la... I va anar...
1: Ai, que divertit que era.
0: Tot el d'això.
2: Tot el d'això. Era enginyós.
0: Hi havia una altra... Hi ha una altra anècdota molt bona, que és a Tortosa, que només autoritzen a la Marina Rossell i en el Ovidi Montllor, els autoritzen una cançó cadascú només. I van sortir un dels dos, va fer la cançó, va marxar, va sortir l'altre, la va fer, va marxar i va sortir el primer una altra vegada. I així, i van anar fent, no sé si era una o dues
2: cançons. O sigui, amb dues cançons van fer tot el recital, anaven intercanviant-se.
0: I això l'Artur Gaia, que és el Quico Celio, posteriorment em va explicar, diu, jo me'n recordo molt d'aquest concert, diu, perquè això, el vam organitzar amb una entitat de joves de Tortosa, diu, i a banda de tot això, que és veritat, diu, ens va passar una altra cosa, diu, que ens van autoritzar a fer el concert amb dues condicions. Una, que no podíem fer publicitat del concert.
2: Clar,
0: I la segona, que no podíem cobrar entrada. Dic, ostres, i què ho feia? Diu, bueno, la publicitat la vam fer clandestina, il·legal. Això no va ser problema. Dic, i l'entrada? Diu, encara més fàcil. Diu, vam fer entrada només per socis i expedien carnets de soci per un dia.
2: No era una entrada, sinó era soci.
0: Gràcies pels socis i d'això, diu. I fins i tot hi havia policies que es posaven a la cua per veure si el que fèiem eren carnets de soci o veníem entrades.
2: I el que fèieu era carnets de soci, està bé.
0: Va estimular molt la imaginació, la creativitat.
2: I tant. Es veia venir que el recital aquell de Raimon seria un boom? Perquè, clar, llogar el Palau d'Esports de Barcelona, no sé quanta gent hi cabia, però hi cabien 2, 3.000, 4.000.
1: Palau d'Esports al carrer Lleida, que la gent no confongui amb Palau de Sant Jordi.
2: És el que hi ha a Montjuïc, perquè ens aclarim. Si algú ha anat a fer les proves de conduir a Barcelona, és allà al costat. Durant la Covid hi va haver-hi un gran centre de vacunació al costat.
0: No sé si durant molt temps era el Barcelona Teatre Musical.
2: Sí.
1: Sí. Està bastant atrotinat ara, per dir-ho.
2: Sí, fins i tot el Barça de bàsquet hi va jugar, vull dir que sí.
0: No sé què m'havies portat.
2: No hi ha problema, no ens hem anat. Simplement, el fet de que lloguessin el Palau d'Esports implicava que realment hi havia una expectació, no?
0: A més, el Raimon havia intentat llogar-lo altres vegades i li han dit que el Palau d'Esports no era per fer aquest tipus d'espectacles. I ell després de veure, bueno, hi va la Maria Dolores Pradera, perquè jo no puc anar-hi, no? Bé, el Raimon hi va anar ell sol, amb la guitarra. No hi havia cap altra música a l'escenari. Ell deia que en aquella època no podia pagar-se músics perquè moltes vegades, quan arribava al lloc, resulta que li havien prohibit el concert.
2: Amb la qual cosa havies de pagar igual i no rebia res.
0: Sí, hi va haver una certa expectació, no sé si tu vas ser-hi.
1: Sí, recordo. Bueno, tot de nanos, era com un fet col·lectiu que havíem d'anar tots, i va anar tots, i a sortir la gent cridàvem allà, dins del Palau d'Esports ja, una emoció extraordinària, perquè, i deien, ve si es mor en aquest moment, hi havia aquest comentari, ve si ara em faran
2: regidor. No el Raimon, el Franco.
1: I al sortir, la sensació que allà cridant llibertat, aquell ambient, baixaves pel mig del carrer, el trànsit no n'hi havia gaire, perquè era de nit, però la gent s'aturava, estàs allò com si, si era una cosa les emocions extraordinàries, l'esperança era absoluta, a més veies allí tot, tot la gent política, veies tothom, és una cosa impressionant.
2: Sí, clar, sí. El recital es produeix molt pocs dies abans, una vintena,
0: tres setmanes exactes
2: de la mort d'en Franco. Per tant, l'ambient està calent.
0: Sí.
2: Està calent. El 27 de setembre hi ha hagut les execucions i això és el 30 d'octubre, un mes, més o menys, aproximadament després. No hi havia por? Perquè, clar, en Raimon segur que anava... Por per tots, eh? També sí, pel bàndol franquista.
0: Sí.
2: I per la gent que hi havia.
0: El Raimon estava a llistes negres.
2: Clar, és que això...
0: El Ramon, el Llach, el Quico, tots aquests estaven a llistes negres i per tant estaven molt amenaçats. Però el Raimon en aquest concert, a més va fer una jugada mestra, que després el Llach també la va repetir el gener del 76, que va dir, home, això s'acaba, hem de presentar a la gent qui seran els nous governants. I va fer una fila zero amb els polítics, que aleshores eren dirigents clandestins de partits que no eren legals.
2: I però que la gent més o menys sabia d'on eren.
0: Sí, des del Miquel Roca fins al...
1: Els identificava, sí. Ja els identificaves.
2: Sí, sí, hi havia gent del SUC, hi havia gent de partits que després no van reeixir gaire, d'altres que van quedar integrats amb altres forces, etcètera, diguéssim. Sí. Tot, o sigui, ara, dir una llista de partits que ara Esquerra Democràtica, que la gent no recorda, però...
0: O el Partit Socialdemòcrata de Catalunya.
2: Per això, que són partits que després no van reeixir gaire perquè van ser absorbits o pel futur PSC o per Convergència Democràtica o Esquerra Republicana en aquells moments estaven en altres tessitures, eh? Però que van ser absorbits per partits diferents, però en tot cas eren els dirigents del moment. I van ser presents també?
0: Sí. Hi va haver una fila zero de no només de polítics sinó de personalitats. Hi havia gent de la cultura també. Suposo que algun esportista també el dia del Llach segur que hi eren. I vaja, sí,
1: el Reixac.
0: El Reixac,
1: sí, crec, no... crec que hi havia el Reixac i crec que l'Orantes, el tenista.
0: Això el dia del Llach sí que hi eren el Reixac, l'Orantes i el Marcial.
1: Aquest era també
0: jugador del Barça,
1: que havia jugat a l'Espanyol i després va passar
0: al Barça. Ah, exacte, sí, senyor. Sí.

0: de les classes.
1: Tal com comentàvem, l'empresari Oriol Regàs havia mogut fils per poder veure's amb el governador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, i obtenir aquest permís pel concert que estem sentint de Raimon al Palau dels Esports. Es va decidir que la data del recital seria el dijous 30 d'octubre de 1975. Martín Villa era molt conscient que el règim agonitzava i intentava nedar entre aquelles dues aigües. Per fer valer una autoritat que cada cop es veia més amenaçada, el dia abans del concert va cridar al seu despatx el mateix Raimon i Annalisa Corti, la dona i mànager del cantant.
2: Ah, ja han arribat. Seguin, si us plau. Els he fet venir per comunicar-los oficialment que els dono el permís per al concert de demà al Palau dels Esports.
3: Bé, em pensava que ja n'havia parlat amb l'Oriol Regàs. Ell és l'empresari que ens ha contractat.
2: Sí, amb ell vaig estar parlant de com està canviant el panorama polític. En sóc molt conscient. De tota manera, estic segur que la meva autorització ha sorprès molta gent.
4: Això és veritat. Molts estaven convençuts que no ens deixaria.
2: Miri, Raimon, jo li dono el permís per al seu recital. Però a canvi, vostè s'ha de fer responsable de tot el que hi pugui passar.
3: Bé, jo em puc fer responsable de cantar les cançons que vostès m'han autoritzat, però res més.
2: Tenen la llista aprovada pel Ministeri d'Informació i Turisme?
4: Esclar, i les cançons no autoritzades són les de sempre. Quan jo vaig néixer, Quatre rius de sang, Sobre la pau...
2: Molt bé, molt bé. Vostè faci el possible perquè no hi hagi incidents. Ha d'entendre que me l'estic jugant molt. Per això l'he fet venir. És la primera vegada que faig venir a un de vostès al meu despatx.
3: Un de nosaltres?
2: Dels cantants, vull dir. Pensi que serà el concert més gran que hagi fet mai un artista sol, en un local tancat a Barcelona. Vostè és el que intervé, però comprengui que en les circumstàncies actuals no ens podem permetre més luxes que els normals.
3: Molt bé, senyor. Això és tot?
2: No. Una última cosa. Aprofitin ara que estan tots junts, tots aquests que s'autoanomenen oposició democràtica, perquè en el futur no serà així.
5: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí amb en Joaquim Vilarnau i Josep Maria Soler i Sabater parlant dels tres grans recitals que van donar la pistolada d'obertura de la transició, del moment recitals de Raimon, de Lluís Llach i de Quico Pi de la Serra. Joaquim Vilarnau, acabem de sentir aquesta conversa de Martín Villa amb Raimon i Annalisa, la seva dona, marcant, diguéssim, fins a on es podia arribar. De tota manera, el recital, tal com hem comentat, va ser un èxit. Es va omplir del tot el Palau dels Esports.
6: Sí, m'imagino que si n'haguessin fet més d'un, també l'haguessin omplert més dies.
1: O sigui que econòmicament li va sortir bé en Raimon i a l'Oriol Regàs, això també.
6: I van haver guanys, m'imagino que sí.
1: Sí, sí, clar. Per tant, diguéssim, hi havia ganes de tornar a fer coses. Es veia, des d'un punt de vista purament empresarial, realment era un bon moment per fer aquest tipus de recitals, perquè segur que omplies.
6: Sí, però el que no tenia segur és que el poguessis fer.
1: Ja, aquest era el punt.
6: El problema és que podies arribar el dia aquell amb totes les entrades venudes i que t'obliguessin a suspendre-ho.
7: I si no recordo malament, les grades no tenien les divisions dels seients com ara, eh?
1: Diria sí, tu que... corres o sigui, i anaves corrent per seure on podies.
7: Més o menys, en una zona que estaves, però si el teu company estava més a prop, doncs hi havia més gent.
1: Ja. Amb la qual cosa hi havia molta humanitat. A tot això es mor Franco, el 20 de novembre del 75, es produeix el jurament de Juan Carlos, els principis, els del moviment, etcètera, i la coronació, i el gener, per tant, molt mes i mig escàs, hi ha els recitals de Lluís Llach. Per tant, es van preparar abans. Amb aquest període, també, Rodolfo Martín Villa accedeix a uns recitals que també Llach és una figura maleïda dins d'aquell moment per part del règim. Sabem positivament que aquells concerts poden ser encara més explosius que els de Raimon.
6: Clar, aquí hi ha hagut la mort de Franco i la mort de Franco canvia tot, eh?
7: I apareix l'Àries Navarro.
6: Sí, sí, sí. I després es forma un nou govern i el Martín Villa se'n va a Madrid.
1: O sigui, ja no està ell, se va de ministre de l'Interior.
6: Sí, exacte.
7: Sí, de l'Interior, ja.
6: Sí. Em sembla que es deia Governació, no?, en aquell moment.
1: No sé si ja no havien canviat el nom, encara.
7: Jo diria que no.
1: No, podria ser Governació. Governació és el nom històric del franquisme. Interior ha sigut posterior, però no sé, no ho recordo, no recordo, la veritat, sí, sí. Sí, aleshores, com és que concedeixen
6: això? Aquí entra en joc el mànager del Lluís Llach, que diu nosaltres també ho hem de fer, que és el Joan Moles, la Núria Batalla.
1: Després del gran èxit de Raimon, clar.
6: Sí, i també volem fer una fila zero i una mica copien el model del Raimon i el fan a la seva manera. I en lloc de fer una tanda d'un sol dia, fan tres dies. De fet, havia de ser una cosa i es va anar allargant perquè van anar venent entrades.
1: O sigui, es va vendre molt ràpid i...
6: Per tant, és molt significatiu la diferència, perquè quan el Raimon hi va, la discogràfica li diu, pues fes-ho tu mateix, i no hi envia ningú, i quan ho fa el Llach diu, sí, no ens interessa molt, i van i ho graven. Era la mateixa discogràfica en aquell moment, saps? O sigui que el canvi és molt...
1: Perquè han notat que allò del Raimon ha sigut històric, diguéssim, i en canvi i esperen que el recital del Llach també ho sigui.
6: I perquè han notat que en el moment del Raimon, interpreto jo, en el moment del Raimon era significar-se massa pel que estava passant, i en el moment del Llach ja era una cosa...
1: Era significar-se d'una altra manera.
6: I ara ser modern, i ara ser demòcrata.
7: Aquí hi hauria una apertura, i al cap de 4 dies hi hauria allò de l'espíritu del 12 de febrero que deia l'Àries Navarro,
1: de canviar
7: una certa abertura dins del franquisme, dins de les institucions, però la necessitat històrica d'Europa,
1: aquelles parafernàlies. Tot i així, la censura no ha acabat, el fet que s'hagi mort Franco, l'estructura franquista continua bastant intacta.
6: La censura oficialment em sembla que es continua fins l'any 1978, el que sí que es relaxa molt i es pot pràcticament cantar tot. De tant en tant sí que censuren algunes coses, encara censuren concerts, allò de no autoritzar un concert encara passa alguna vegada. Jo crec que va ser posteriorment això, en el Lluís Llach el van expulsar de les Canàries, li van prohibir fer un concert, i després va intentar-lo fer a la universitat, perquè els recintes universitaris no estaven
1: sotmesos
6: a censura, sí. I també tampoc el van deixar i el van acabar deportant
1: de les Canàries.
6: De les Canàries, i per tant la censura encara funcionava, no funcionava amb la mateixa intensitat. És més, els últims temps de la censura, la Núria Batalla i el Joan Moles es van fer un tampó igual que el de la censura i ells mateixos autoritzaven les cançons.
1: Amb la qual cosa ensenyaven al funcionari de torn, que això ja està autoritzat.
6: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, no els van agafar mai, no el van descobrir mai.
6: I era el final de tot, ja no era d'això.
1: No
6: eren dos anys durs.
1: Clar, la censura havia prohibit temes d'en Raimon, ja sabem que el Martín Villa ho havia dit, però s'havien impedit que alguns temes que
6: havia... El Diguem No es va poder cantar.
1: I algun més de...
6: Jo suposo que hi devia haver algun altre que no es devia autoritzar, sí.
1: Per exemple, hem sentit abans el Jovint d'un silenci.
6: El Jovint d'un silenci pràcticament s'estrenava aquell dia.
1: Tots nosaltres aquests temes ens sonen de tota la vida, i en canvi és obvi que hi ha un moment d'estrena.
6: El Jovint d'un silenci l'havia cantat 3 o 4 vegades en recitals petits, i així massivament el dia que es va estrenar era aquell, i a més va ser el bis del concert, quan la gent demanava el Diguem No, va tornar a cantar
1: el
6: Jovint d'un silenci.
7: Que llavors els sindicats ja treien el cap de forma pública. És a dir, és aquell moment amb el qual es deia, diu, uns ja se n'han anat i els altres no han arribat. Saps? Sí. És a dir, és aquell moment d'indeterminació de lleis que hi ha un esclat de llibertat que exactament no se sap cap on anaven les coses.
1: Més que res, entre altres coses, perquè el franquisme no s'atrevia a reprimir de manera tan dura, perquè no sabia tampoc, també s'estaven cobrint les esquenes, no? La sensació de dir, si ara fem una matança al carrer de la gent que ha anat a un recital, sigui de qui sigui, això encara se'ns aixecarà la gent i tindrem una revolta. O sigui que millor reprimim amb moderació.
6: Recordem el que va passar a Vitòria.
1: Clar, però això...
6: I això també és l'any 76.
1: Sí, una mica posterior. Era, diguéssim, la...
7: Sí, però poc abans hi havia hagut les manifestacions del 7 d'octubre i 13 d'octubre, crec recordar, de febrer.
1: Febrer, sí, va ser febrer. Després, el febrer del 76.
7: Del 76, que, en fi, que l'eixample de Barcelona
1: va ser
7: Metge Gràcia Aragó i això va estar ocupat absolutament pels manifestants. I la policia actuava de forma
1: pagava moltíssim, però no disparava, per exemple. Això ja era un canvi,
6: aquestes manifestacions que tots tenim la imatge aquella del xirinacs a terra que l'anaven pagant.
1: I el García
7: Faria.
1: Tornem al Llach i els tres recitals. Llach versus Raimon, en aquell moment, de cara a la gent, hi havia moltes, òbviament, diferències estilístiques, les que vulguis, però respecte a la representació en contra del franquisme, no es distingia gaire amb això?
6: No, això jo crec que és millor que ho contestis tu.
7: No, el que passa és que el Raimon havia estat el primer de forma pública, no?, i notòria. Això li donava com un prestigi extraordinari.
1: Patriarcal, en aquest sentit, gairebé, d'oposició al franquisme dins de la música.
7: El primer, entens? El pioner, de molt atrevit. Aquesta és la circumstància.
6: I Llach és de l'any 48, sí. Raimon és de l'any 40, i amb 8 anys de diferència, i aquests 8 anys es noten, perquè el Raimon va arribar abans i va ser el primer en moltes coses. És el primer que va dir recital...

A moltes cançons de l'època es feia referència al silenci. Per Raimon era antic i molt llarg, per allà que el poble havia fet del silenci paraules, etc. Era l'hora de trencar-lo. Els tres concerts de Lluís Llach al Palau dels Esports, el 15, 16 i 17 de gener, van ser una fita als inicis de la transició i també de la carrera del cantautor, després de 8 mesos en què li havien prohibit tocar a l'Estat. El mateix Llach, el text que acompanyava el disc, es va editar en una part d'aquells concerts, s'hi referia com un document cívic. La policia va seguir les actuacions de ben a prop i va redactar aquest informe del primer dels tres concerts.

0: mirada.
1: En relació amb l'escrit d'aquest centre, referenciat més amunt, autoritzant recital de cançons a càrrec de Lluís Llach el dia 15 d'aquest mes a les 22:30 hores al Palau Municipal dels Esports de Montjuïc, es participa que l'esmentat recital es va iniciar a les 22:30 hores amb l'assistència de 8.126 espectadors. Durant la celebració del concert i aprofitant la foscor, a les parts més altes de l'edifici col·locaren de forma subreptícia 5 pancartes amb les frases «Amnistia i llibertat», «Llibertats, polítiques nacionals, socialisme autogestional, Convergència Socialista de Catalunya», així com també una bandera republicana que va ser retirada pels 3 funcionaris del Servei de Vigilància de Nit de la Comissaria del Sud i el delegat governatiu. També de forma subreptícia van llançar propaganda de matís polític subversiu. La majoria va quedar trepitjada pel públic. I el peu figura que està subscrita pel Comitè Nacional de Catalunya del Partit del Treball d'Espanya i pel Comitè Local de Barcelona de la Jove Guàrdia Roja. L'actuació del cantant fou correcta en tot moment i no va interpretar altres cançons que les aprovades per la Delegació Provincial del Ministeri d'Informació i Turisme. En alguns intervals de l'espectacle es van sentir crits d'amnistia i llibertat. En sortir del concert, una gran quantitat dels assistents es va dirigir cap a la presó provincial, de manera pacífica, sent seguits per forces de policia armada, per impedir alteracions d'ordre públic. Es comunica aquest govern civil per al seu coneixement i efectes, signat per l'inspector regional de serveis.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Joaquim Vilarnau, en Llach va tenir un èxit aclaparador, més que el de Raimon, simplement perquè en va fer tres de concerts, que em sembla que es van omplir tots tres.
2: Es van omplir tots tres, els dos primers van servir de base pel disc que coneixem com Barcelona Gener del 1976.
1: Un disc clau a la discografia d'en Llach, sens dubte.
2: Sí, sí.
1: Té un impacte, aquest i l'Olímpia, són dos discos que tenen un impacte brutal amb la gent de l'època.
3: Jo crec que és de la gent en ser gravat tot això.
1: Clar.
2: Jo crec que és un disc en directe que transmet tota l'emoció del directe. És a dir,
1: sí, sí.
2: A mi hi ha pocs discos en directe que m'emocionin tant com aquest.
1: Sí, realment està francament bé. Com va viure la gent? Perquè, clar, el recital de Raimon, en Franco era viu. S'acabava, però era viu. Els recitals d'en Llach, Franco ja mort.
2: Clar.
1: Per tant, les perspectives també són diferents.
2: Uh-huh.
1: Com es va viure?
2: Jo recordo que el Llach em va explicar que en aquells moments era molt important dir el que volíem dir i dir-nos a nosaltres mateixos, perquè mai ens havíem pogut dir això de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
1: Era la frase.
2: De fet, hi ha un enregistrament complet, que no és el que hi ha al disc del concert aquest, que he pogut sentir, i la gent, els crits eren llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Amnistia, llibertat, estatut d'autonomia no sortia. I algun visca Catalunya lliure, cosa que en el disc, evidentment, no va ser possible que sortís. No? El Llach, en aquest escrit que feia referència, ja diu que hi ha hagut alguns retocs, alguns estètics i altres no tant.
1: El que és curiós també és el comentari de la policia, no? De fer el registre de dient... La sensació que dona és que se li escapa de les mans a la policia.
2: Sí, sí.
1: Tota aquesta empenta de la gent no saben com controlar-la.
2: Sí, sí. A més, el recital més històric és el primer, que és el que van els polítics de la fila 1, el que van anar a l'Orantes i el Reixac que comentàvem abans, i el Xirinacs,
1: sí, sí.
2: i el Carlos Barral, i me'n recordo tot de gent. A l'acabar... Tots van marxar en manifestació fins a davant de la Model, que era per demanar l'alliberament dels presos polítics.
1: Clar, o sigui, estàvem parlant... Clar, és un altre moment. El recital del Raimon, marxar en manifestació, era un suïcidi. El recital d'en Llach és arriscat, però és factible, diguéssim. I han passat dos mesos i mig, vull dir que és molt poca diferència.
3: No, i a més la gent t'explica, jo no hi era per raons absolutament personals, perquè molt jovenet m'havia acabat de casar.
1: O sigui, hi ha coses a la vida que no...
3: No estava en un altre lloc,
1: sí.
3: Estava de viatge. Però recordo que el tornar a tothom, oh, que t'has perdut això, però, bueno, clar, la il·lusió era absoluta.
4: Per acabar aquesta nit podríem cantar una cançó, cridar una cançó, a veure si la senten fins a Mataró. Verda.

0: pas au pas, pour les gens qu'on fait pour grand.
1: El tercer artista que va omplir el Palau dels Esports va ser Quico Pi de la Serra i va ser el 27 de febrer del 1976 en un concert diferent als anteriors organitzat pel PSUC per recaptar fons pel partit. En aquest cas, amb haver-hi al darrere un sol partit, no hi va haver una fila zero de polítics de totes les tendències. Pocs dies després del recital, el 2 de març de 1976, Joan de Sagarra escrivia en termes molt elogiosos sobre Pi de la Serra a la columna Rebosteria Selecta de les pàgines del Noticiero Universal.
2: Cançó en I, els policies del servei dels ciutadans. La ciutadania està al col·legi dels cerdans. La policia està al servei dels cerdans.
3: Dels recitals del Palau dels Esports, el que em va agradar més va ser el de Quico Pi de la Serra, l'últim fins a la data. Per què? Doncs no ho sé. Tal vegada perquè en Quico em cau molt bé. Compte, Raimon i Llach també em cauen molt bé, però és una altra cosa. Entenguem-nos. Amb en Quico me n'aniria a fer pecats. Amb els altres dos, la veritat, no se m'ha acudit, no m'hi veig. Tal vegada perquè el recital d'en Quico va desaparèixer la fila zero, la dels polítics, tan necessaris com enutjosos, com a mínim per a mi. Quan veig aquest polític o aquell altre a la fila zero, aplaudint dempeus, inevitablement penso... Que hipòcrita. I no cal dir que el 98% de les vegades m'equivoco. Els altres recitals, els que jo vaig presenciar, em van recordar una miqueta la festa de l'Humanité. Tot era tan ordenat, tot estava tan ben greixat, tot era tan perfecte que, la veritat, no entenc com van poder arribar a tema cap alteració de l'ordre. Si parlem de l'eslògan, en el recital d'en Quico es va trencar una certa monotonia anterior. I la barreja, un cop més, va ser divertidíssima, digna d'un poeta que, com Prévert, té el seu propi inventari. Viola, l'Estatut, el búnquer, Cuba, els cossos repressius, les comissions obreres, el Polisario i un de deliciós i espontani. Visca la mare que et va parir. I tot això amb un swing de mil dimonis. I amb un pessic de demagògia i molt d'humor. Un humor, unes vegades molt fi, i unes altres descordat, de barricada popular, ratllant l'insult, ras i curt. I precisament aquestes cançons insult, com Fills de Buda, com Verda, com La matança del porc, van ser les més celebrades. Per què? Suposo que perquè són les que en Quico va comunicar millor, o potser perquè eren les que més es prestaven a una participació musical, insult musical, de la massa. Total, que el recital va ser un èxit i aquí rau el mèrit. Un èxit més difícil, menys preparat que en els anteriors recitals. I estic convençut que molts dels assistents van descobrir que en Quico, que no havia de passar per cap prova de foc, perquè la qualitat i la veterania el dispensen de qualsevol repte ximple, era tot un tipus.
2: Salta pagès que no està res.
4: En guàrdia.
1: Ai, Joaquim Vilarnau, perdó, verda o merda? Què diu exactament en Quico Pi de la Serra?
5: Jo no ho estava pensant mentre escoltava.
1: Sí,
5: i crec que no diu el que va autoritzar la censura.
1: A la censura diria autoritzar verda, de color.
5: Clar, és el típic, que molts censors, com a mínim això es pensaven els cantants, no entenien el català i si posaves la traducció al castellà verde, no té res, no té cap mena de gràcia. No? Devia pensar quina poca soltada.
1: I en canvi deia merda, referint-se a tota aquesta qüestió.
5: I més en aquesta versió tan contundent, sí, que no pots estar escoltant aquí.
1: Sí, sí, sí, clar,
5: merda, i després, merda, amb tota la gent de fons, que segur que no hi havia ningú que digués verda.
1: Verda, evidentment. El tercer recital important d'aquest període és aquest d'en Quico Pi de la Serra, però hi ha encara, mira que han passat poc temps, eh? Han tornat a canviar les coses. Amb aquest període entre el recital del Llach i el recital d'en Quico, l'ambient ja inclús és diferent, és encara més agarrit, diguéssim.
5: Sí, de fet és el tercer que organitza
1: l'Oriol Regàs.
5: L'Oriol Regàs. Sí. L'Oriol Regàs el va veure al Suc i li diu, ja que has fet aquests altres dos, fes-nos aquests també.
1: I per l'Oriol Regàs i el Suc quina relació tenien?
5: L'Oriol Regàs parlava amb tothom, ja estava bé amb tothom.
6: Sí, sí, sí.
5: Ell, a les seves memòries, ho matisa una miqueta,
1: en Regàs,
5: però sí, el fet és que el PSUC estava molt agraït amb un senyor que era un empresari.
6: Era un company de viatge. Allò que deia company de viatge, sense ser militant, a més ell era molt amic del Pere Portabella. Que el Pere Portabella...
1: Sí, era un militant destacat.
6: No era militant. Jo crec que sempre va ser... No sé si va acabar sent un de militant, però en aquell moment era un company de viatge, que era un home clau en l'Assemblea de Catalunya, una gran impulsada també i molt fortament pel Suc, i aleshores tot... És a dir, era aquesta barreja. Hi havia hagut les declaracions de l'Àrees Navarro d'això del 12 de febrer. Volia una certa llibertat i...
1: Sí, això d'obrir la mà.
6: I això...
5: Va durar molt poc l'espíritu.
6: Explicava que la gent s'animés a ser cada vegada... El franquisme tampoc sabia quina decisió prendre. No se sabia qui que s'acabaria imposant, eh?
1: El recital del Quico va tenir, a part d'això de la fila zero, que ja hem dit que no va ser el cas, va tenir també les mateixes característiques d'empenta i de... Ara, una paraula molt d'ara, empoderament de la gent després de dinar-hi.
5: Sí, però hem de considerar que el Quico, que per mi és un artista magnífic i que té una força increïble, sobretot en els directes, més que en els discos, jo trobo que els directes li fan més justícia que no pas els discos, no tenia la popularitat ni del Raimon ni del Lluís Llach. Per tant, sí, va anar bé, però no va anar tan bé a nivell dels públic com els altres.
6: Perquè ja la gent tenia la consciència que darrere hi havia un partit polític. I la gent tenia més esperit unitari en aquell moment que no pas d'un partit polític.
1: Que el Suc havia funcionat, sobretot en els últims anys, com el partit,
6: No com el partit.
1: Com el moviment de masses.
6: Era un partit majoritari en la lluita antifranquista en aquells anys, absolutament.
1: Hem d'anar acabant, però una mica per fer-nos la idea. El resum d'aquests tres grans concerts, van moure les coses o van ser simplement un símbol de que les coses estaven movent, que no és exactament el mateix?
5: Ostres, això és l'ou o la gallina, no?
1: Sí.
5: No ho sé, jo suposo que alguna cosa devien aconseguir, jo ho penso. Les cançons no fan les revolucions, les acompanyen, però potser si no hi haguessin les cançons les revolucions serien diferents.
1: Joaquim Vilarnau, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests tres grans concerts que em sembla que formen part de l'imaginari de molta gent d'una certa edat, òbviament, però que ajuden a entendre aquell moment de la transició. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Jo, Maria Soler Sabater, el del Quico, hi vas anar o no?
6: No, és que no ho recordo, perquè anaves a tants llocs, però aquest del Quico en concret no
1: ai,
6: no puc
1: deixar. Ai, la memòria.
6: Sí, sí.
1: Això és l'enguàrdia.
7: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Rafkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dolors Sanz.
8: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Pirineu i a Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades. Més notícies, Carola Gil.
2: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu la Generalitat, llegiu l'Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i d'evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinats en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
1: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levine, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i a sèries com Gilmore Girls. Levine sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Segons el seu representant, ha mort mentre dormia a casa seva, a Califòrnia. Avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
4: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
5: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible. S'ha caigut tot el sostre i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
4: Scosse terribile.
5: El poble està totalment devastat.
4: Persone ferite,
5: persones ferides, persones que ens coneixem de sempre. Ha estat realment un moment dramàtic per tothom.
4: Una situació desesperada.
1: El sisme va ser de matinada a 3:15 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto.
2: També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats danyades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record de les víctimes.
1: Esports, el Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar el partit, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi.
2: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha unit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge, primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15.
2: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Els catalans han sumat 2 empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la 1:00 PM. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Avui ve algú a veure tot això o la gent ja s'ha cansat d'aquest tinglado?
0: Home, esclar, que ve algú. Avui ens visita l'Oriol Salvador.
1: No em sona.
0: No, no et sona perquè és un savi per conèixer. Practica esgrima antiga.
1: Però qui tria els convidats d'aquest programa?
0: Bueno, deixa estar. La Mercè ens parlarà també de personatges terrorífics de sèries i pel·lícules.
1: La Heidi. A mi sempre m'ha fotut molta por aquella nena.
0: La Heidi?
1: La Heidi no és aigua clara, eh? La Heidi un dia matarà l'àvia.
0: Va, per favor, per favor. De llavors també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, sí. I dedicarem el capítol al pare Llams.
1: Al pare Llams?
0: Al pare Llams.
1: Saps com es diu pare Llams en anglès?
0: No, no sé com es diu en anglès. Com es diu?
1: Ah, no ho sé jo, t'ho pregunto tu.
0: Hòstia, que ets burro. Calla, que arriba el jefa.
2: Déu vos guard.
3: He vist el...

0: L'invent del parallamps data del 1752.
1: Això sí que ho va inventar un català, eh? Tot el que fa referència al temps i coses del clima, això ho han inventat els catalans.
0: Sí?
1: Sí, el pluviòmetre aquell d'intensitat, allò que aquell de l'altre dia, allò va fer un català.
0: Allò va fer un català, sí. Però em sap greu dir-te que el parallamps és invent d'un americà.
1: Collons d'americans.
0: I no d'un americà qualsevol, eh? Benjamin Franklin, considerat un dels fundadors dels Estats Units, va col·laborar en la redacció de la seva Constitució.
2: I és molt gros, això.
0: Sí, hòstia, és grossíssim. Ja. És com si el pluviòmetre l'hagués inventat en Jordi Pujol.
2: Imagina't.
0: És així.
1: Ah, sí. Ara, si tu t'emmerdes a escriure la Constitució dels Estats Units, vull dir, no deu ser fàcil.
2: No. Home, molt difícil. Clar. Ho has de fer tot en anglès, eh?
0: Ah, sí.
2: No és fàcil, eh?
1: No, sí, hòstia. Si t'emmerdes a escriure allò, deixa estar els parellams, o que ho faci un altre, no el dels parellams.
0: Sí, que és veritat. Però el que és curiós de mena, noi, tant te fa la Constitució dels Estats Units com t'inventa el parellams.
1: Si vols estar tot arreu, eh?
0: Benjamin Franklin va començar a estudiar els llamps un dia que, mentre el seu fill feia volar un estel, li va caure un llamp i va socarrimar la joguina. Sí. Va quedar tan impactat que l'endemà va voler reproduir la mateixa escena per si tornava a caure un llamp.
1: T'has d'estimar molt poc el teu fill.
0: Home, l'endemà no li va pas posar el nen, ja. Home, si no, sí que hasta els serveis socials poder que actuïn, si no.
1: Aquest en Franklin és boig.
0: La segona vegada el nen es va quedar a casa i en Benjamin va lligar una clau metàl·lica a la punta del cordill de l'estel. I es va produir la màgia. De la clau metàl·lica en sortien petites guspires, fet que demostrava l'existència de l'electricitat estàtica els dies de tempesta. I que els llamps eren un fenomen meteorològic i no pas una mena de maledicció dels déus, que és el que pensava la gent fins llavors.
2: És veritat, la gent era molt curta aquella època.
0: Ho veus com no t'envies d'anar amb la teua dona, aquella que d'allò...
2: Clar.
0: I ha caigut un llamp.
2: M'acago.
0: És culpa teva. Sí. Bueno, en Franklin, després de molta observació i molts estels del nano socarrimat, suposo, va crear el parallamps, que bàsicament és una punxa que amplifica les possibilitats que un llamp vagi a parallar i llavors canalitza l'electricitat fins a terra.
1: Tu, i per què els carden tan amunt?
0: Els llamps?
1: Sí, no,
0: els parallamps. Els llamps van més amunt encara.
1: Sí, esperem de dalt. No, vull dir, sempre que mires un campanar a dalt hi ha el parallamps.
2: Per què? Perquè els llença Déu Nostre Senyor.
0: Clar. No, es veu que com més amunt són, més àrea protegeixes. Sí, sí, sí. Saps què vull dir?
2: Sí.
0: O sigui, el radi de protecció és més ampli.
1: Ah, per això l'han cardat a casa meva, n'hi ha un.
0: Ah, és que ets molt amunt, tu.
1: Bueno, estic enfilat sobre una pedra, clar.
0: Vas més amunt del campanar, a casa teu?
1: Bueno, el tinc més lluny.
2: Estàs enfilat sobre una pedra? Sí. Per favor, comencem bé el programa. Estàs enfilat sobre una pedra a casa teu?
1: Bueno, una roca molt grossa, però a sobre hi tinc la casa.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé.
1: I a sobre la casa un parellamps.
0: Molt bé.
1: Així estic protegit de tots els veïns?
0: Tu el que més. Sí.
1: Hosti, els hi cobraré alguna
0: cosa. Cobra'ls-hi alguna cosa. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Sabeu que la botiga de parellams més antiga del món és...
1: No, a on? Aquí. És aquí. No, no pot ser.
0: La botiga de parellams més antiga del món
1: no pot ser.
0: És...
2: No,
1: no m'ho crec, Mercè, no m'ho crec.
0: No m'ho crec, no m'ho crec.
3: Ja us ho dic jo, Tot lo de la meteorologia és català.
1: Sí?
3: Sí.
0: La botiga de parellams més antiga del món és a Barcelona.
3: És que Catalunya!
0: Bravo! Bravo,
3: bravo, bravo.
0: Es diu Parellams Torrente.
1: Ah, bueno, no m'ho imaginava així.
2: No.
1: Jo m'imaginava Parellams Campeny. Torrente.
0: Es va inaugurar l'any 1860 i avui dia continua funcionant. Una botiga que, a més, conserva les rajoles hidràuliques de l'època i el mateix mobiliari de quan es va inaugurar.
1: Ha de ser maca, aquesta botiga.
3: Com aquí la Renaixença.
1: Sí, senyor.
0: Si mai voleu comprar...
1: Mira quin terra més maco.
0: Home, i tant. Sens dubte és una peça de museu. Museu. Si necessiteu un parellams, el trobareu al número 21 del carrer Marquès de Barberà, al Raval.
1: Se pas on és, això.
0: Ai, cony, una mica de cultura.
1: El Raval és a la Rambla a la dreta.
2: Sí, no? Com baixes baixant, a la dreta.
1: Baixant cap al mar, direcció al mar.
2: Abans era el barri xino, deien.
0: Vale. Exacte. Vale.
1: Doncs allà, ja.
3: Allà. Bueno, jo ja en tinc un.
1: Vull dir, de parellams.
3: De parellams. Ja, tinc, ja us ho he dit, però bueno, està per treure-hi el cap, val la pena.
1: Vés-hi, vés-hi.
3: Ja hi aniré.
1: Dia hi anirem. Sí. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Savi per conèixer. Una persona que des de petit li havien cridat l'atenció a les espases i els cavallers, com Sant Jordi. S'ha fet gran i ha decidit lluitar amb armes com a hobby, practicant l'esgrima històrica.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Salvador. Bravo.

0: Bueno, serà l'entrevista.
1: Promet, això, eh?
0: Serà l'entrevista en la que seré més benevolent amb l'entrevista.
2: I, perdona, pots apuntar una mica cap a l'altra banda?
0: És que porta unes passes...
2: M'apunta a mi!
3: Apunto el peu, llavors.
0: Porta unes passes a l'Oriol, que deu fer... Quan mesura, això? Un metro...
4: Això, un metro vint i pico.
0: Sí, és que...
4: Metro vint i pico.
0: Ah, va dir, quasi bé, és com la meva xicota, més o menys.
3: Com la meva filla, concretament. Sí, sí.
0: Escolta, què has esmorzat, Oriol?
3: Hòstia, fa una mica de mal dia, eh?
0: Sí? Per què?
3: Perquè, mira, estrellites amb els nens i després un kebab.
2: Olla!
3: Bueno, és que clar...
2: Vas molt sol.
4: És raro que s'ha sentit en aquest programa.
5: Ara entenc lo de l'espasa, jo, eh?
4: Estrellita.
2: Molt fort.
0: Jo ho vaig dir quan preparàvem aquest programa. I, no, aquesta pregunta vols dir, Peyu, aquesta pregunta diu tantes coses, dona tanta informació.
3: Normalment no solc menjar un kebab al matí.
0: Ja m'ho penso, no, perquè si no, no series viu, segurament.
3: Potser.
0: Estrellites i kebab, eh?
3: Però no a l'hora, eh?
0: No, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
3: Dins del kebab, no, les estrellites.
0: A veure, Oriol, has arribat aquí amb aquesta espasa, que teòricament no fa mal, oi, aquesta espasa?
3: Home, si et car d'una bona hòstia, sí.
0: Sí, sí. Però no talla fort.
3: No talla, no talla. Aquestes armes d'entrenament no tenen ni fil ni punta.
0: Explica'ns una mica quina és la teva vida amb les espases. Què hi fas amb les espases?
3: Què faig? Bueno, una mica el que has dit tu, jo, com molts nens, m'agradaven molt les espases, els temes de cavallers, sí. I conforme vaig anar fent gran vaig dir, hòstia, això com ho feien servir? I vaig començar a investigar i vaig descobrir que era... Bueno, jo havia fet esgrima esportiva,
0: val,
3: que segurament coneixeu tots.
0: L'esportiva és aquella que van disfressats d'apicultor.
3: Per d'alguna manera.
5: I que tens una mà penjada aquí darrere.
0: Sí, eh?
3: Sí, bueno, nosaltres anem similars, eh? Una mica més protegits, però anem similars, també.
0: Val,
3: eh?
0: Val.
3: I, bueno, vaig començar a mirar, després de fer esgrima esportiva, que vaig veure que no m'acaba d'omplir.
0: Per què?
3: Perquè l'esgrima esportiva, com diu el seu nom, és un esport.
0: Sí.
3: Una sèrie de regles molt lligades a això, a una pràctica esportiva. I també que l'esgrima esportiva es fan servir armes clàssiques que es diuen que són del segle XIX.
0: Val.
3: I, clar, els cavallers ja no n'hi havien gaires al segle XIX.
0: A tu el segle XIX no t'interessa?
3: Sí que m'interessa, però m'agrada més el tema medieval.
0: Val, val.
3: Jo estic especialitzat en armament medieval.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I vaig veure com començava a aparèixer el tema de l'esgrima històrica, o esgrima antiga, i això, i vaig començar a veure, a investigar per internet,
0: sí.
3: I mira...
0: I t'has fet mestre d'armes?
3: Sí.
0: Què vol dir això? Què és ser mestre d'armes?
3: Què és un mestre d'armes? El mestre d'armes és el que antes ensenyava a fer servir les armes a gent pudent, diguéssim. No era el mateix que un mestre d'esgrima.
0: Pudent de poder, vols dir?
3: De poder.
1: Val, val. Seria calés.
3: Que tenia pasta.
1: Sí,
3: sí, sí. Mm-hmm. I, bueno, avui en dia això, els mestres d'esgrima... tradicionalment se'ls diu mestres d'armes.
0: Sí, carai. Sí. I quina diferència principal hi ha entre l'esgrima esportiva i aquesta? Perquè vosaltres també lluiteu amb espases.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres fem combat.
0: Sí?
3: El que passa és que això, nosaltres, per exemple, no tenim un sistema de llums, d'electricitat, que marquen els tocats, sinó que s'ha de veure i s'ha de reconèixer.
0: Val.
3: Llavors això que les armes no tenen res a veure. Una arma medieval com aquesta que tinc, aquesta espasa a dues mans, funciona completament diferent.
0: Això és una espasa a dues mans?
3: Sí. Normalment, aquí a la península es parlava d'espasa a dues mans. En altres llocs d'Europa se'n parlava de Langschwert, per exemple, en alemany, o Longsword, en anglès,
0: sí.
3: Que literalment és espasa llarga.
0: Val, val, val, val. Quant pesa això, més o menys? Fa metro 28, hem dit?
3: Metro 20 i pico. Aquesta em sembla que és metro 22, si
0: 22.
3: No recordo malament.
0: I pesa?
3: T'hauré de fer la pregunta de rigor. Quant creus que pesa?
0: Ostres, què? 2 quilos?
3: Perquè això ho diu molt la gent així, que diu, m'han dit 10 quilos.
0: No, home, no.
3: Aquesta
0: no pot
3: espasa... Quilo i mig.
0: Quilo i mig.
3: Quilo i mig.
0: I a l'edat mitjana ja pesaven això? Ja tenien
3: sí.
0: La capacitat de fer-ho així?
3: Sí, sí, sí.
0: Tan poc
3: sí.
0: Pesat?
3: Exacte. Això, com diem molts cops, eren antics però eren tontos.
0: Sí.
3: Llavors, això, clar, això eren armes de precisió. O sigui, eren eines de precisió, eren armes que estan fetes per enfrontar-se a altres persones. Cosa que hem fet molt a la història, però bueno. Llavors, clar, tu volies una arma que fos efectiva amb això.
0: Sí.
3: Un trasto pesat que no puguis fer servir, que sigui imblendible, no t'interessa. Són peces de, bueno, d'alta tecnologia, entre cometes, per l'època.
0: I com saps que eren així les espases de l'edat mitjana? I els moviments que feu, per exemple? Perquè vosaltres copieu els moviments que sí. Es feien en aquell moment.
3: Sí, clar. Per desgràcia no tenim una màquina del temps, però per mirar en el passat tenim dues vies. Una, veure les espases de l'època, que trobem, per exemple, en museus, en col·leccions, que en elles sí que es pot mesurar doncs, dimensions, pesos, característiques, que això... és difícil de dir, no? Però això, un esgrimista, quan agafa una espasa, ja nota quin equilibri té, quina distribució té, etcètera, etcètera, quines característiques li dona.
0: Tu deus mirar Forjado a Fuego.
3: Vols que et digui la veritat?
0: No t'ho mira.
3: No ho he vist mai.
0: No?
3: Saps per què?
2: S'ha de veure un cop a la vida, això.
0: T'has de mirar, això.
3: És que, bueno, està molt bé... Clar, però si tens un ull expert...
0: Ja.
1: És mentida, tot allò?
3: No, és mentida, eh? És de fet, bueno, pel que jo tinc entès, són bons forjadors i tal.
1: Sí.
3: Potser el que prova les armes aquí, que no em senti ara, en Duc Macari...
0: No sé com es diu.
1: No, jo tampoc.
3: Bueno.
0: Hi ha un del públic que va fent que sí. Hi ha un senyor que està enganxat al Forjado a Fuego que diu sí, sí.
3: Potser no és la seva àrea d'expertesa.
0: Va.
3: Bueno, està molt bé per al públic general.
0: Vale,
3: ja està bé que la gent no ho conegui.
0: I com conteu els punts, vosaltres?
3: Vale. Nosaltres això, el que volem és això, simular com es feia. No podem saber com ho feia. Nosaltres, a partir dels tractats, dels llibres que van escriure fa 500-600 anys, doncs veiem quines tècniques feien servir. I això, a l'hora de fer combats, per exemple, doncs ens intentem guiar pel que ells et diuen. Normalment, clar, totes...

0: events, entre moltes cometes, esportius per la gent de pasta.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Després d'anar a jugar a pàdel, pues, te n'anaves així amb els
2: teus col·legues. Sí, no hi havia pàdel.
1: I això no ho podríem portar a dia d'avui a convertir-ho en un espectacle ben parit, diguéssim.
0: Bueno, ja n'hi ha. Hi ha algunes modalitats que sí que ho fan així més tirant a l'espectacle. Quin és el problema? Que, concretament, en la cinema històrica, el que intentem és que els moviments siguin això, el més simples, el més directes, que gastis la mínima energia, que el teu contrincant es pugui defensar...
1: Ets, no tiqui, defensar ets tiquismiquis, eh? No, Forjado a Fuego no acaba de trobar.
3: No. L'espectacle és massa comèdia.
1: Ets purista.
3: Però llavors vosaltres, com us enfronteu, aneu a tallar-li el cap a l'altre?
0: Sí, o a estocar-li el pit. Sí, sí.
3: I vinga.
4: I no t'has dedicat mai a assessorar pel·lícules d'època? Jo t'hi veig una sortida.
0: La resposta curta és no.
4: No, vale.
0: La resposta curta és
3: no. Bé,
0: sí que he fet algun microassessorament, però el problema també és que, clar...
3: La pel·lícula vol comèdia, clar.
0: Es vol espectacle, també. Amb el tema medieval, per exemple, per desgràcia, hi ha molts mites que després tu vas a fer-ho i dius... No, és que aquí és que això d'untar-nos de caca potser no seria...
1: Correcte. Això on te surt, no?
2: Això és una pel·lícula porno. Això és una pel·lícula porno, em sembla.
0: Però, jo, en un rodatge per una cosa que van fer per un poble,
1: sí.
0: No direm el nom, però és de per aquí prop de Vic, vale? Em van venir per untar la caca i vaig dir, no, perdona, això jo no...
1: Això no ho faré.
0: No era caca, però bueno...
1: Ja.
0: El mite de... I anàvem bruts tot el dia, eren uns brutos.
1: No.
0: Sí, eren brutos, però bueno...
1: No tant. Escolta, i de petit ja et volies dedicar a això?
0: Sí, sí, sí. Ja agafava com, suposo, com molts, així, els pals i...
3: Bueno.
0: Estomacava, però bueno, però si sí, agafava els pals, doncs, aquest pal...
1: I t'hagués agradat viure a l'època medieval?
0: No.
1: No?
0: No, no.
1: Per què?
0: No. Doncs perquè... Bueno, primer perquè era una època més violenta que ara, tot i que...
3: Home, no ho sé què dir-te, eh?
1: Sí, ara no estem pas malament del tot, tampoc, no. No, no, hòstia...
0: Bé, temes de... Jo que sóc sanitari, també...
1: Ah, ets sanitari? Ah,
0: sí, sí, sóc fisioterapeuta.
1: Ah, hòstia. Fisioterapeuta, eh?
2: Hòstia, tens hores?
3: Cardatio, eh? A mi aquesta cama se m'enrampa.
1: Sí, bueno.
0: Després parlem.
3: Però d'una manera...
1: Però tu vas al fisioterapeuta i en compte d'aquells diplomes i aquells quadros dels músculs i els ossos,
3: sí.
1: Tens unes espases a la paret sí. I dius, hòstia...
2: Et trobes bé de seguida.
1: Ah?
2: Entres allà i dius, ja m'ha passat tot.
1: Hòstia, quina acupuntura més rara. Sí, sí. Escolta, quin tipus de gent practica esgrima antiga, a banda de tu? Perquè hi ha més gent a Catalunya, no deu ser l'únic.
0: Sí, sí, no. Bueno, hi ha diverses sales a Catalunya. Sales és el lloc on fem
1: esgrima.
0: Nosaltres som, bueno, estem a Barcelona, Esplugues, concretament, i som uns 100-150.
1: Només a Esplugues de Llobregat?
0: Sí, bueno, Barcelona, considerem que és Barcelona.
1: Sí?
0: Sí, som uns 100-150 associats, sí, sí.
1: 150 persones?
0: Sí, sí. No estem junts tots...
1: No, home, està clar.
2: No sou una secta.
0: No.
1: I tu deus ser bo amb això, diguéssim. Creus que ets el rival a batre a Catalunya, diguéssim, a nivell d'esgrima?
0: Home, això és molt lleig de dir...
1: Digue-ho, si ho creus.
0: No, a veure, jo tinc un nivell, però ja començo a tenir anys. Això sí que és veritat. No, a veure, modèstia a part, sí que sóc un dels referents, però, bueno, però ara puja gent jove, molt bona, i... Bueno, jo em dedico a ensenyar. Sí que faig assalt, sí que faig combat,
3: I què salteu?
1: El banc de Sabadell.
3: No sé. Saps? És que m'imagino arribar 150 tios amb unes armadures allà.
1: Quantes espases tens a casa, per cert?
0: Tinc una vintena d'espases.
1: Vintena, eh? També entres a robar
0: sí.
1: I veus tot allò i dius, hòstia, anem a un altre puesto.
0: Ara, també et dic que si l'has de treure una pistola, ho portes malament.
1: Ja.
4: I s'ha de tenir algun tipus de permís especial per tenir això a casa?
0: No.
3: Els teus pares.
4: No, eh?
3: Els teus pares que et deixin... No.
0: Hi ha alguna gent que ens ha vingut una mica peculiar, que aquests potser sí que els haguéssim hagut de demanar algun tipus de...
4: Home, escolta, és que veure...
1: Has portat més espases a banda d'aquesta.
0: Sí. Sí.
1: Ara un company de l'equip entrarà un parell d'espases més. Ot, sisplau, sí. Si ens pots acostar les espases.
3: Guita!
1: Podríem...
0: Mira.
1: Guita, aquesta...
0: A veure.
1: Això què és, això que tens a les mans?
0: A veure, espera, deixem per aquí. Mira.
1: Això és...
0: Primer us ensenyo això.
1: Sí.
0: Vale. Que això és... Bueno, tècnicament hauríem de dir que és un Langsmesser.
1: És un Langsmesser.
2: Jo m'ho he pensat.
0: Això, literalment en alemany vol dir ganivet gran.
1: Oh, val.
0: Vale? Perquè és gran.
1: És un, collons, és un ganivet gran.
0: Sí, sí, sí. Forma de ganivet.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí.

0: Això possiblement aquí es deia Coltell, aquí parlo d'aquí, parlo de Península Ibèrica.
1: Andalusia deien Coltell?
2: No hi havia pas collons.
3: No. Castell al final, jo que no la deien, eh?
1: El sí, Coltell.
0: Algo, potser. No. Aquí sí que a Europa es feia servir aquesta arma, que és característica perquè és molt típica de, diguéssim, d'un entorn més civil. No és tant una espasa de cavaller, de noble, sí, sinó és una arma més de la gent del poble, diguéssim.
4: Ah, val.
0: Que és el que podies trobar, això, pel carrer, en I cas d'autodefensa.
1: Podríem reproduir tu i jo algun moviment de l'edat mitjana? No serà gaire radiofònic, però...
0: Si vols, sí.
1: Quin tipus de moviment es podria fer? Jo vull l'altre.
0: L'espasa dos mans?
1: La més llarga.
0: T'agraden llargues,
1: sí, com a mi. Sí, puc triar la llarga.
0: Sí, a mi també m'agrada agafar-la amb les dues mans.
1: Sí. Però què podria fer amb això?
0: Això, clar, aquí, assentat aquí és complicat, però hi ha moltes posicions...
1: No, ja m'aixecaré, ja m'aixecaré.
0: T'aixecaràs?
1: Sí, m'aixecaré. Ah,
0: mira, doncs pues aquí, primer és agafar l'espasa amb les dues mans, òbviament, sí, que aquest puny és per agafar-la amb les dues mans.
1: Sí.
0: Llavors, la característica és que, una cosa molt... que el dit pot anar fins aquí,
1: sí,
0: pot ficar-se el dit, però també les posicions bàsiques, que en les quals defenso jo a banda i altra, o bé, a dalt, si et fixes, val? En aquí la característica és que jo em defenso amb la fulla,
1: sí,
0: la fulla està davant, però la punta també està davant.
1: Val.
0: Jo estic mantenint una defensa i un atac alhora.
1: Com es diu això? Això es diu...
0: Bueno, aquesta posició sí que té un nom, ah, que potser t'agrada, es diu l'arada.
1: L'arada.
0: L'arada.
1: L'arada. Perquè és com l'arada.
0: Fa com la forma de l'arada.
1: Sí.
0: Aquesta,
1: sí.
0: I aquesta, si tenim l'arada, això és
2: el... El pinxo.
0: És el bou.
1: El bou. El bou i l'arada.
0: Exacte.
1: Està bé.
0: Llavors, aquí la característica és això, és que tant et defensa com estàs apuntant, o des d'aquí pots tirar estocades,
1: sí,
0: o... Sí, t'aparta.
1: Jo vull anar a la pràctica ja, molta teoria. Vull anar a la pràctica, vull remenar-ho això. Vull
0: doncs si vols esbarlar caps...
1: Vinga.
0: Et poses...
1: Oh. Cuidado, no ens caps.
3: La sonografia que poc ens
1: ha
3: durat.
1: Ja ha fotut hòstia l'escó de la Renaixença.
0: Perdó. Necessitem aquí, doncs, podem donar un cop en el cap de...
4: A mi no em miris,
0: oponent.
1: Però no he de tocar la teva espasa? No.
0: Bueno, sí, sí. Bueno,
1: clar, perquè tu et defensaràs.
0: Jo em defensaré.
1: Sí. Vaig a provar-ho, provar-ho.
3: Això no acabarà bé, eh?
4: A veure,
3: sort que no ets cap por.
4: En Peyu agafa l'espasa llarga i grossa, ha posat el dit al baix.
5: Jo te faig el bou.
3: Diu que si vol donar un cop, que faci...
2: És molt radiofònic, això que estem fent.
3: Sí.
4: Portes...
3: El Peyu fa cara de mala llet.
2: Sí. En Peyu porta una espasa molt llarga i l'altre hi va explicant els moviments que ha de fer. En
3: Peyu fa una cara... I la també és curta.
2: Que veus que no sap què ha de fer. Vale. Vale.
4: Cop d'espasa.
2: Això és el que li feia l'Ulla.
3: Això no acabarà bé, nois.
4: Puc fer moltes coses, tio.
2: Hòstia, ja té. Bravo.
3: El Peyu és mort.
1: Escolta, Oriol Salvador, com vas de política a Catalunya? Que com domines el tema de...
0: Hòstia, està malament la cosa, eh?
1: Dels presidents que hem tingut a la Generalitat?
0: Sí.
1: La Generalitat és una institució del teu sector, de l'edat mitjana. Des del 1359 hem tingut 133 presidents. A veure si te'ls saps de memòria. Començarem des de l'actual. Salvador Illa, 133è. 132è.
0: Hòstia, en Pere Aragonès.
1: Correcte.
2: Vale. 131. Molt bé, molt bé.
0: Hòstia, aquí ja estava... Ara Quim Cardes.
1: Ah. Aquí. Has estat a punt de dir-ho,
2: eh? Pensava que el deies.
1: Sí.
2: Pensava que el deies.
1: Ara Quim.
0: En Quim, no? Sí. En Quim Torres.
1: Quim Torres, sí, senyor. 130.
0: En Puigdemont, no?
1: Puigdemont. 129.
0: Hòstia. Vas quin anava abans d'en Puigdemont?
1: Un que va fer un moviment també d'esgrima. Té nom de cavaller de l'edat mitjana, també.
4: Sí. Ara em quedo en blanc. Sí.
1: El rei...
2: L'espasa, aquell de l'espasa.
1: El rei
0: Artur Mas.
1: Artur Mas.
4: Ara, molt bé.
2: Estem ajudant, eh?
1: 128è.
0: Cony, el PSC, no?
1: El PSC, quin?
0: Que és, cony, ara aquí m'enganxes amb els pixats al vent. Aquí.
1: José Montilla era.
2: Déu-n'hi-do.
4: A Mas.
1: Oriol, gràcies per acostar-nos a aquest món de l'esgrima històrica, d'aquestes espases medievals tan boniques, i res, a seguir lluitant. Fort aplaudiment per l'Oriol.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menja sa, caga fort i no temis la mort.
4: Tu, avui no parlàvem del parellam.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del parellam.
1: Sí, un moment, nois, un moment. Avui la Mercè ens aproparà al món dels parellams. Bueno, de quina manera, Mercè?
3: Us acostaré al món dels parellams perquè, a veure, el parellams és un objecte absolutament fascinant que ens protegeix de morir sucarrimats i convertits en una bruixeta de carn, no? Si sóc Sant Lameri,
1: per
3: exemple.
1: Sí, home, si cau un llam a sobre.
3: Exacte.
1: Cuidado, eh?
3: Però també ens transporta directament al món dels monstres.
1: Sí.
3: Sí. El primer que he pensat jo és un monstre que és un monstre, és, mira, entranyable i pertorbador a parts iguals. Us ve algú al cap?
1: No?
3: Més pistes. Vivia en un castell ple de pols, sempre envoltat de ratpenats, amb ullals afilats i portava una banda així com de mis, però amb uns colors que, atenció, ho he descobert ara, amb uns colors de la bandera espanyola.
1: Ah, sí?
3: Foto!
2: Rajoy?
1: No!
3: No sabeu de qui parlo?
1: Jo
3: amb
1: no.
3: Aquest tro?
1: No.
3: Us parlo del comte de Barri Sèsam.
1: Ah!
3: Sí. Que era un tio fos, no?, que t'apareixia allà d'amagatòtic.
4: No em ve el cap.
1: A mi em va enganxar gran, ja.
3: Hòstia, ets una altra època. És un tio que estava obsessionat en contar-ho tot.
1: Sí.
3: El compte que compta.
1: El compte
3: en anglès,
1: que compta.
3: El the count bon count.
1: Fixa't.
3: És molt fort, perquè jo aquest joc de paraules no l'havia... Jo, quan era petita, que havia de saber jo, no?
1: Sí.
3: El count bon count. Doncs mira, ara ja ho he de...
1: I duia els colors de la bandera espanyola.
3: Sí, tu, de la bandera espanyola.
1: Mira.
3: Me'n vaig portar una gran decepció, però bueno, és igual. És un personatge que ha ajudat a aprendre a comptar un munt de generacions.
1: Sí.
3: Comptava espelmes, comptava passos, comptava gats, galetes, amb el Cookie Monster, i tot el que se li posava al davant. I quan acabava el recompte, sonava el tro.
2: Suposo que allà on estava Barri Sèsam devia estar ple de parellams, no?
3: Espero que sí, perquè si no les assegurances devien ser molt cares. L'altre gran personatge relacionat amb el parellams és, sens dubte, Doctor Frankenstein.
4: Ah, sí, aquest sí.
1: Aquest sí.
3: Un altre personatge de ficció absolutament abocat a la seva obsessió. En comptes d'utilitzar el parellamps per evitar fregir els electrodomèstics, ell el fa servir per conduir tota l'energia del llamp cap a una mena de Lego humà que es muntava,
1: sí,
3: no? Format per trossos de cadàvers que anava robant per tanatoris i cementiris de la comarca.
1: Un fàstic.
3: Tot,
2: sí,
3: era ben marrano.
1: Home.
3: Tot per tornar la vida als morts. Dani, Oriol, no sé qui està tirant els trons, però potser ja podríem parar,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Eh? Que ens matreu.
1: A més, no és pas el mateix troll de Barrio Sésamo que el de Frankenstein.
3: Exacte, no és el mateix. S'han fet un munt de versions cinematogràfiques de la novel·la de Mary Shelley, unes 70 adaptacions directes. Hòstia. I un centenar de versions al voltant del personatge. Entre les més destacades,
1: sí,
3: tindríem en Frankenstein, el 1931, amb el Boris Karloff fent de monstre.
1: No el conec, aquest.
3: No?
1: Jo crec que aquesta ens la va posar l'Esteve Riambau quan estudiava comunicació audiovisual.
3: Clar.
1: Com a referència del cinema i tota la història.
3: És,
1: però és que jo sempre ens posaven cinema a les dues del migdia.
3: Potser us van posar en Nosferatu, eh?
1: No sé què ens van posar, però aquest dormia aquella hora sempre jo.
2: Va, home,
3: el 1935 ve la segona part. Atenció. The Bride of Frankenstein, que és la núvia de Frankenstein.
1: Val.
3: I el 1939, la saga aquí ja se'ns comença a complicar una mica, quan s'estrena Son of Frankenstein.
1: El fill.
3: El fill.
1: Oh. Han fet tota la família.
3: Tota la família.
2: Mira,
3: I abans que algú se li acudís fer la sogra de Frankenstein, per favor, arriba una comèdia. El 1974 s'estrena Young Frankenstein.
1: El
3: jove Frankenstein. Protagonitzada per Gene Wilder,
1: sí,
3: que interpreta un descendent directe del primer doctor Frankenstein, que s'avergonyeix de ser parent d'aquest científic boig i que té una guerra oberta amb el seu propi cognom. Escoltem.
7: Doctor Frankenstein? Frankenstein. Em vol prendre el pèl?
8: No, es pronuncia Frankenstein.
7: Llavors també es pronuncia Frederick?
8: No, Frederick.
7: I per què no és Frederick Frankenstein?
8: Perquè no, és Frederick Frankenstein. Vostè deu ser l'Igor.
7: No, es pronuncia Igor.
8: Però a mi em van dir que era Igor.
7: Doncs es van equivocar, sap?
9: Boníssim.
10: Un Igor, no?, que tenia una gepa metàl·lica que a mesura que anava passant la pel·lícula anava canviant de cantó. Sí. Bueno, és divertidíssima. Si no la recordeu o no l'heu vista mai, correu a buscar-la, que no té desperdici.
1: El jove Frankenstein.
10: Jove Frankenstein. I res més, perquè em sembla que ja no tenim temps. No?
1: Doncs no en tenim més.
10: Però sí, per cert,
1: què?
10: Que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils, que jo us organitzo.
1: Recomanació cultural de la Mercè, aviam.
10: Aquest divendres, dissabte i diumenge ens podem trobar al Berguedà Folk, que és que aquest any s'ha traslladat a Gironella.
1: Sí.
10: L'edició d'aquest any vol recuperar el so de la cobla i podrem gaudir de concerts, balls tradicionals, tallers de glosa i de ball de bot, i un munt d'activitats per grans i per petits.
1: El so de cobla, això és perquè a la Renaixença l'estem tornant
10: a posar. És que era molt nostre.
1: I tant, així.
9: Estem petant.
1: Ens veiem aquest cap de setmana a Gironella, al Berguedà Folk. Fort aplaudiment per la Mercè.
4: Bravo, Mercè.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Estem sentint la Sonata del Llamp, una composició de Toni Chicoria. El coneixes?
0: No em sona.
1: Chicoria era un cirurgià que el 1994 va rebre l'impacte d'un llamp. Va quedar inconscient, però per fortuna seva va sobreviure.
0: Collons, cuidado.
1: Sí, les seqüeles d'aquell impacte van ser sorprenents, perquè a partir d'aquell instant va desenvolupar unes ganes insaciables de consumir música clàssica.
0: Hòstia, ah, sí? Ha de ser raro, això,
1: eh? Hòstia, cau un llamp.
0: Cau un llamp i de cop i volta...
2: Un efecte secundari. De discos de heavy i de cop i volta...
0: Hòstia, podríem agafar uns quants i cardals allà sota una tormenta, eh? Sí.
1: Però és que això no és tot. Poc després li venien a la ment tot de melodies i harmonies. Va decidir comprar un piano i va començar a aprendre'n de manera autodidacta. Anys més tard va debutar com a pianista justament amb aquesta composició, la Sonata del Llamp.
2: Collons. I a mi m'agradaria això, que em toqués un llamp.
0: I de cop i volta, hòstia.
2: Pianista, tots a veure'm a concert tocar el piano.
0: Escoltem la Sonata del Llamp i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui passegem el gos de la Belén de Vic.
1: Ah.
0: Es diu Nano. És un schnauzer de pèl negre que té les celles i el bigoti molt llarg.
2: Has estat a punt de dir de peu negre, eh? Oh, com si fos un pernil, eh?
0: Oi, oh, és que no sé què em dic, no m'arriba la sang al cervell avui.
2: A veure
0: la foto.
2: Aviam com és. Oh!
0: Boníssim! Oh, com veieu, té l'aspecte...
2: Aquest gos no el podem matar avui, eh?
0: No, per favor. No.
2: Mira quina cara de senyor gran.
0: Ei. Sí, té cara de vell.
2: És que s'assembla una mica al meu avi, eh?
0: El del Brumel.
2: Sí.
0: Escolta, doncs, a part de tenir el posat aquest de senyor gran, també té les mateixes dèries d'un vell.
2: Ah.
0: Sembla... Sempre vol estar acompanyat, però si la tabala és gaire, s'enfada i... Bueno, és que mai està content.
2: Ja
0: es passa tot el dia abordant a tothom amb qui es creua.
3: Això a mi em va passant a mi, això.
2: Vas abordant la gent ja.
3: Gran i cada cop estic de menys manies, saps?
2: Sí. Bueno, és que si la gent gran ja estan de poques manies, imagina't un gos vell.
3: Sí, ja.
2: Li sua tot.
3: Hòstia.
0: A en Nano li encanta anar a la platja, revolcar-se a la sorra, nedar al mar, però curiosament... Li té pànic entrar a la banyera. Bueno. Quina contradicció, no? Sí.
2: Això la meva filla igual, també.
0: El meu fill també.
2: Sí, és que és així.
0: L'hora de la dutxa és la gran batalla.
2: També els dutxeu massa, la canalla, eh?
3: Sí.
2: Vull dir, bueno. Jo ho tinc comprovat.
0: Em fa pudor. Què vols que faci?
2: Jo he arribat un cop cada 10 dies. Ja. Aguanten, eh? Aguanten.
3: Quan són adolescents, feio?
2: No tant.
0: No aguanten. Cada mitja hora els has de rentar. Per cert, que també té una altra fòbia força curiosa.
2: Sí?
0: Li fan por els globus aerostàtics.
2: Vaja.
0: Què et sembla?
4: Doncs en Nano està de sort perquè en la passejada d'avui no hi haurà globus aerostàtics. En canvi, sí que hi haurà platja. Ens emportem en Nano a les Illes Bahames. Som a principis del 2017.
2: Avui passegem el gos pel festival The Fire. Som a No Man's Cay, una illa privada paradisíaca de les Bahames que està farcida de platges de sorra blanca i aigües blau turquesa. És el somni d'un amant de la platja com en Nano, el nostre gosset. I hem vingut a una reunió, la que en Billy McFarland, un ambiciós emprenedor, té amb uns potencials inversors. La reunió és important. Cal que el nostre gos, en Nano, faci silenci perquè els inversors escoltin bé les explicacions d'en Billy. Els està presentant el seu nou projecte, un festival de música molt exclusiu que vol fer en una illa de les Bahames.
3: Ja, això pinta bé, eh?
2: Això pinta bé, de moment. Bé,
0: no? El Nano, sí.
2: Sí. Segons explica, es tracta d'una aposta guanyadora. Diu que té contactes, experiència en els negocis i visió empresarial de sobres perquè triomfi. Però hi ha detalls que els inversors haurien de tenir en compte. Falta poc perquè se celebri el suposat festival i encara no s'han construït absolutament res. S'ha de fer un exercici de fe per creure's el que els expliquen. Per convèncer els inversors, en Billy promet beneficis enormes a aquesta gent.
5: Bé, nois, mireu, no vull crear falses esperances, però vull que sapigueu que si confieu en mi us faré encara més fastigosament rics del que ja sou ara.
6: Bravo. D'acord, Billy, d'acord.
0: Anem bé.
6: D'acord, Billy, bé. De veritat, Billy, filtro, no vull sentir res més, eh? M'has convençut, Billy, eh? Sí, em faré inversor.
0: Oh, yeah.
6: Què et sembla? I foto... Què vols que t'hi foti? Un parell de millonots?
2: Perfecte.
0: Un moment.
6: Billy.
0: Moment, calla. Home, abans de parlar de diners, jo vull saber quatre coses, tu. Has organitzat mai un festival de música?
2: No n'ha organitzat mai cap.
5: No n'he organitzat mai cap de festival de música. Però, no patiu, tinc contactes, que vaig fer a la meva anterior empresa, que sí que han organitzat festivals.
6: Perfecte, Billy! Veus? Jo crec, eh?
5: Bé.
6: Molt bé, Billy! Ho veieu. No, és que no hem de patir.
5: Posi pasta.
6: Foto que t'hi vol, que tres, no me'ls acabaràs. Va. Què vols, 3 milions?
5: 3 milions.
6: 3 milions, va?
2: Els inversors sí que haurien de patir. L'anterior empresa d'en Billy no era aigua clara. Farien bé de preguntar què hi feien en aquella empresa.
0: Perdona, jo torno a preguntar. Perdona que et pregunti, per aquella empresa que diu el narrador que tenies,
5: sí,
0: no? Què hi fèieu ben bé en aquella empresa?
5: Aquella empresa és una mica llarg d'explicar. Era una empresa que... Era una mica com un banc.
2: Mentida, no era com un banc.
5: A veure, no era un banc. A veure, però ho fèiem veure. O sigui, els nostres clients ens deixava la targeta de crèdit,
2: saps?
5: I en fèiem una rèplica amb un material super elegant i així tenien una targeta molt maca amb la que pagar.
0: Ah.
2: Sona estrany, Sona molt estrany, però és tal com ho ha explicat.
3: Sí,
2: a l'anterior empresa, en Billy oferia una còpia de la targeta de crèdit, una targeta elegant, als seus clients. Però més enllà d'això, no feien res més.
0: I ja està, eh? No, no fèieu res més.
6: No fèiem res, res més. La veritat és que no. No fèiem res més que això.
0: Bona merda, eh? Ja t'ho diré. Mm. I per això us pagaven?
6: Clar que pagaven. I quedaríeu sorpresos del que n'és d'idiota la gent rica a vegades.
1: Ho veieu? Bueno. Ho veieu? No, no, a veure, Mercè, carai, és un geni, eh?
6: Foli, foli. Foli.
1: 4 milions?
6: Prei més.
1: 6?
6: Va.
1: Vinga, va, 6 milions. Vinga. I els tens.
6: Va.
2: Com veieu, l'experiència que en Billy té en el món dels negocis es redueix a una empresa que cobrava els seus clients i encara no se sap ben bé per què. De fet, l'empresa va acabar acumulant un munt de denúncies per estafa. Però els seus inversors estan més pendents dels lladrucs d'en Nano que del que els diu en Billy. I se'n passen al gripau. Tots hi acaben posant diners. No són els primers que ho fan. En Billy ja ha convençut a molts inversors. Té uns quants milions de dòlars a la seva disposició i el primer que ha fet amb ells és comprar l'illa on es celebrarà el festival. L'illa de Norman's Cay, una illa que li ha costat molt de comprar perquè el propietari no la volia vendre.
6: Estimats inversors, contempleu les fotos del lloc on farem el festival que us convertirà en gent més fastigosament rica del que ja sou.
1: Collons.
0: Hòstia.
1: Oh. És bonica. Ah.
0: Molt
1: lloc tan maco, eh?
0: Molt maco.
1: Molt maco, això.
0: És bonic, és bonic.
1: A veure.
0: No, és com una mica com Menorca, però sense turistes.
6: Exacte.
0: No?
6: Exacte, Mercè. És una illa privada i ara és nostra. M'ha costat 10 milions de dòlars, però l'esforç ha valgut la pena.
0: Molt
6: sí o no?
0: Bé,
6: sí o no?
0: Bé,
6: però quan
0: bé.
6: Us digui de qui era l'antic propietari, us n'adonareu que la gent pagarà fortunes per poder-la visitar.
2: L'antic propietari d'aquella illa era un narcotraficant que ara és a la presó.
6: Amics inversors, l'antic propietari de l'illa era en Pablo Escobar.
2: Mentida. Era un tal Carlos Rivas. També pertanyia al càrtel de Medellín, però era menys famós. Ara bé, en Billy sap com cridar l'atenció dels inversors.
6: Repeteixo. He comprat una illa que era propietat d'en Pablo Escobar.
2: I jo us repeteixo que és mentida. I hauria d'evitar parlar del tema perquè hi ha una clàusula del contracte que diu que està prohibit parlar de qui era l'antic propietari de l'illa.
4: Ah, entesos, entesos, entesos. Tot això està molt bé, la localització, el tempo, bla, bla, bla, bla, el que vulguis. Però tinc un dubte. I els artistes ja sabem qui actuarà al festival?
2: Sí, aquest és un altre tema sensible. És que tampoc està clar qui actuarà al festival.
6: A veure, no tingueu pressa. O sigui, tenim els noms pensats i sabem com contractar-los. Ho farem amb una aplicació que he desenvolupat jo mateix.
2: L'aplicació de la que parla en Billy es diu Fire i dona nom al festival. Fire Festival. És una aplicació que tècnicament permet que qualsevol persona contracti artistes a través d'internet. Sona tan bé.
3: Sí, això es veu que ho petarà.
2: Ja és com una agència d'artistes virtual. Si vols que la Shakira, per exemple, canti a la comunió del teu fill,
3: sí.
2: Doncs l'aplicació aquesta, Fire, t'ho permet.
3: Ja.
2: En teoria. I dic en teoria perquè Fire és una altra estafa. L'únic que fa és cobrar per no fer res. El client paga, però a última hora sempre es cancela la reserva. Això sí, la comissió te la cobren igual.
3: Està ben pensat, eh?
2: Està molt ben pensat.
3: Està ben pensat.
2: No, de cara al que la inventa està de puta
3: mare. Està molt bé. Els números surten.
2: Igualment, en Billy ha seduït a la gent que hi havia de posar la pasta. Els lladrucs d'en Nano han atabalat tant els inversors que han signat sense prestar l'atenció necessària. I amb els contractes signats ja no hi ha marxa enrere. A partir de llavors comencen els problemes. Situem-nos al despatx d'en Billy, on en Nano, el nostre schnauzer, recordeu, l'schnauzer
1: sí,
2: Vallès,
1: aquell
2: que feia la cara del meu avi, en Nano està mirant atentament per la finestra per si apareix un d'aquells globus aerostàtics que tant odia. Mentrestant, en Billy rep una trucada que fa mala pinta. Ai. I estan dient que la partida pressupostària reservada als artistes està molt allunyada de la realitat.
6: Bueno.
2: Ell calculava destinar un milionot de dòlars a pagar-los, però va molt curt. Ara veu que li faran falta 5 milions més dels que tenia previstos.
3: Bueno, això trucant en
1: Xuriguera... Això t'ho pago.
3: Sí, això t'ho pago. Ho pagarà en Xuriguera, això.
2: Per recaptar fons, en Billy inverteix en influencers d'Instagram que li facin una mica de publicitat del festival a les seves xarxes.
3: Això es fa molt ara.
2: Ara es fa molt.
3: Es fa molt.
2: Sí. I tens unes ganes d'anar cada cosa que promocionen?
3: Sí, perquè ja veus ben bé que els hi surt del cor, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí. Ben naturalot, veritat,
3: M'ha convençut,
2: Les influencers diuen que el festival estarà ple de gent guapa, artistes internacionals, cuiners d'alt nivell i luxes de tota mena, com per exemple uns lofts de fusta amb vistes al mar.
1: Què són lofts?
2: Lofts.
0: Són un sol espai.
2: Són barraques de fusta.
1: Ah. Ara ho he entès.
2: Són barraques de fusta, sense però res. Amb jacuzzi.
6: Sí.
2: La gent paga per anar a follar. Sí. És així.
6: Això ha passat tota la vida.
2: Això ha passat tota la vida, però ara hi ha més glamour, ja, diguéssim.
6: Val, d'acord.
2: Quan s'imagina dormint en una d'aquelles casetes, en nano es torna ben boig. Gràcies a la publicitat de les influencers, les entrades es comencen a vendre. Els qui les compren se'ls envia una carta que els hi expliquen com arribar al lloc. I aniran en un vol privat des de Miami, carai, com les estrelles de Sirius.
3: Sensacional, sensacional.
2: És que, és
6: com... jo que sóc de Tarruella, compro, sí, l'entrada i haig d'anar a Miami.
2: Has d'agafar un vol, sí, primer fins a Miami.
6: Aquest no me'l pago jo.
2: Aquest te'l pagues tu.
6: Sí. Vale.
2: Allà també se'ls explica que el festival no accepta diners en efectiu ni tampoc en targeta, sinó que per pagar cal carregar una pulsera de mà que s'adjunta a la carta. La pulsera és l'únic mètode de pagament vàlid i recomanen fer l'ingrés quan abans millor, calculant, bueno, posar uns $1,000 per dia de festival. Tu calcula que et gastaràs uns $1,000 al dia.
4: Molt ben pensat.
2: Està molt bé.
4: Posa'ls aquí aquesta pulsera.
2: Els ingressos a les pulseres van arribant i els diners s'utilitzen per pagar els escenaris del festival. Falta ben poc i encara no hi ha cap escenari muntat.
3: Bé, ja, vegades la gent també, sí, té molta pressa. Eh?
2: Tampoc pots muntar gaires dies abans, perquè si plou se't mulla.
4: O si te'l roben.
2: Exacte. En Nano i en Billy estan molt nerviosos i per motius diferents. L'un s'imagina banyant-se a les platges de les Bahames, el gosset, i l'altre veu que es queda sense calés quan encara està tot per fer. I a cada factura que li arriba, la cosa empitjora.
7: Bueno, a veure una cosa.
0: Sí.
7: Calma i tranquil·litat. Tenim un problema.
2: Sí.
7: O sigui, han arribat els pressupostos del que costa muntar les casetes de fusta als assistents i resulta que també vam calcular curt.
0: Ah, també, eh? Noi, mira... Què, hi ha molta diferència o...?
7: No, una mica.
0: Bueno, com una mica?
7: Una mica,
6: no. Ja és una mica, no passa res.
7: No passa res. No, no passa
6: una mica,
7: no. Passa.
0: Una mica raig.
6: No. Vols que te pagui la resta?
7: Sí.
6: T'ho afegeixo.
7: Ho serà un detall, la veritat.
6: T'ho afegeixo, aquesta mica.
7: Sí, ja hem posat els calés de les pulseres, ja estan allà,
6: sí,
7: però no n'hi ha prou. Ens falta una mica. Va. Ens falta concretament, deixa-m'ho mirar, falten 50 milions més.
6: Collons, oi?
7: Sí.
2: 50... Mentida. Entre escenaris, casetes de luxe, sous dels obrers, càtering, la instal·lació de sanitaris i cuines pels xefs de luxe...
7: D'acord.
2: En falten més.
7: D'acord, narrador cabron.
2: Noi?
7: Fan falta 100 milions més dels previstos.
6: Colló.
7: No vull cares tristes, eh?
6: No.
7: Confieu en mi, alegria aquí, eh?
6: Jo hi confio. No, és que fos cara de bona persona. Sí. I tant que sí, va. Cal ser positius.
0: No, mira,
6: què necessites?
0: Jo ja no hi confio, sospito que tot això a tu et va gros.
4: Oh, jo estic igual. Hi ha massa coses que no em quadren.
7: No pateixis, hòstia, no patiu, arrisqueu. Ja ho diu, l'ha dit aquí, no arrisca una pista.
0: No arrisca una pista.
2: En Nano pateix i en Billy també. S'acosta la data i s'està quedant sense festival. Recordeu que el festival es celebrava en una illa que havia estat propietat d'un narcotraficant.
6: Sí.
2: I que en Billy deia que aquell narco era en Pablo Escobar.
6: Que no ho era.
2: Anava fardant pels puestos. No ho era,
6: era
2: un altre.
6: Era l'altre.
2: Doncs parlar de l'antic propietari de l'illa li costa una demanda. Ja us hem dit que el contracte ho prohibia. Així que per incompliment de contracte queda anul·lat i en Billy es queda sense illa.
6: Hòstia.
2: El festival s'haurà de fer a un altre lloc i ell de pas ha llançat 10 milions de dòlars de la manera més tonta.
3: Està de mala sort, pobre nano.
2: No, de mala sort no, és idiota.
6: Billy, tranquil. Jo t'apoio, Billy.
7: Gràcies.
2: Per intentar tranquil·litzar els inversors, en Billy organitza una expedició a la nova localització del festival. Una altra illa de les Bahames.
6: Molt bé.
2: Un lloc que, més que una platja paradisíaca, sembla la platja de Sant Adrià del Besòs.
7: Estimats socis, benvinguts a Exuma.
6: A on tenim?
7: Exuma, què us sembla? Us fa el pes?
0: Què vols que et digui? Jo la trobo justeta, eh?
2: És que no hi ha ni gavines, eh?
0: No.
6: Bueno,
0: no s'hi acosten.
6: És allò mort que hi ha allà a terra, eh? és que està plena de merda, aquesta platja.
4: I a més, on coi representa que ha de dormir la gent? Si encara no s'ha construït res i el festival comença demà.
7: Va, una cosa, la gent dormirà allà darrere, aquells contenidors.
0: Darrere d'on?
7: I l'escenari, veus allà on hi ha aquelles muntanyes de runa? Doncs aniran allà.
0: Però, escolta, i les casetes de luxe? I els lofts?
6: Exacte.
7: Al final no n'hi haurà.
0: No hi haurà.
7: La gent dormirà en tendes de campanya. Ah, hòstia, me n'oblidava. Tampoc vindrà en xef. Farem venir food trucks.
6: Però quin giro. Què és, això és l'acampada jove d'Arbúcies.
7: No patiu, és una experiència. I la gent paga per viure experiències.
0: No,
7: la gent vol experiències.
0: Home, Billy, no. Estafador, que ens ha
2: Tot i el desgavell, en Billy ha venut 5.000 entrades.
6: Ole.
2: Però en Nano no ho veu clar. Es passa els dies previs voltant pel lloc on s'ha de celebrar el festival, rondinant, emprenyat. Li fa fàstic trepitjar aquella sorra tan bruta. Ell volia banyar-se a una platja paradisíaca. Tothom recomana a en Billy ajornar el festival, però ell tira pel dret. Per tant, l'endemà comencen a arribar assistents. Imagineu-vos la cara que fan quan veuen aquell panorama. No hi ha casetes de luxe, ni músics, ni xefs, no hi ha ni lavabos.
5: Puto geni.
2: L'únic que hi ha és un gos amb cara de mala llet que els borda.
0: Bona senyal, és viu.
2: Sí, de moment sí. Per acabar-ho d'adobar, aquell mateix dia una tempesta destrossa les poques coses que s'havien construït. Ara sí, el festival s'ha d'anul·lar.
5: Ha estat de mala sort, pobre nano.
2: Sí, sí. Els assistents en tornen a l'aeroport per tornar a casa, però es troben en que no poden pagar-se un taxi perquè no tenen efectiu ni targeta, només tenen diners a la pulsera. I els taxis els diuen que ells, les pulseres aquelles, que si se les vol fotre pel cul, però que ells volen diners de, de tota la vida.
1: Sí, sí.
2: Els han enredat com els inversors i com a tots els qui han treballat al festival.
0: Això és una aixecada de camisa de en totes regles. Sí, sí. Però què se n'ha fet del gos?
2: En Nano?
0: Sí.
2: En Nano, el nostre schnauzer de Vic,
0: el que li encanta
2: banyar-se a la platja, és...

0: però porta una emprenyada de campionat. S'imaginava revolcant-se i nedant per les platges de les Bahames i s'ha emportat un bon fiasco. Val més que en Billy no se'l trobi perquè potser li mossegarà els ous. És clar que tenint en compte que en Billy li cauen 6 anys de presó i 26 milions de dòlars de multa per l'estafa...
1: Tant de mala sort.
0: Fa pinta que tardarà força temps a tornar-lo a veure. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
3: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3Cat Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
4: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
3: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
5: Millor que fa una sola piel, sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
6: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
3: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
7: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
3: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
3: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
8: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
3: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se li acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
3: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys i hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
3: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
12: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
13: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
12: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènech Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
14: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
12: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
15: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que doncs, tirarà endavant amb el suport del govern.
12: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat vingudes del conjunt dels països catalans.
3: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
16: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
17: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
18: Molt positiu tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
19: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
20: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
16: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de Déu, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
10: El temps.
3: Dani Ramírez.
21: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
3: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
22: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
3: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
23: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
3: Aquest diumenge, el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
24: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
3: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
0: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
2: Nos avons des jeunes qui sont,
4: par exemple, tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.

0: d'arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
1: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, ¿sabes? Mi consejo, ya. Focus tu trabajando.
0: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
3: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
5: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
4: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
6: I'm not asking him to leave.
7: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
6: So this is why he's not here.
3: 3CAT Info.
4: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot,

0: cap al túnel de vestidors, una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
2: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
3: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venia aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
0: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
4: Trescat Info.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogačar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
5: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00 PM.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 PM. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
6: Impresionante. Con Bélgica, en Bélgica, en estado como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semi en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
0: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
4: 3CAT Info. Són 7:15.
7: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
0: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
7: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
8: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
7: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
9: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
10: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
7: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
11: El peso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
7: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
12: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
7: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Son declaracions a Europa Press.
14: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
13: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
7: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
15: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijó.
16: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
15: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
17: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
18: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
19: En su hamaca, con sus bermudas.
15: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
20: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
15: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
20: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
15: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
21: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
15: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
21: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
15: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
7: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
1: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
7: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
2: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
22: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
23: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
7: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
24: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
25: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
26: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
27: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
24: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
7: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
28: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
7: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
29: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7, 8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
7: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
4: El temps.
7: Dani Ramírez.
0: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució.
3: perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre bat en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
5: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
6: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest famo és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la vida d'aquest famo, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
5: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
6: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
5: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
7: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
8: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
9: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
8: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
9: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
8: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
10: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxedo.
3: El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
8: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
7: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
10: No només és fer-los servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
7: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
7: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
11: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
7: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
4: 3Cat Info.
7: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
12: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
7: El sisme va ser de matinada a quarts de 4 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
4: Esports.
7: Amb en Marc Andrés.
0: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
13: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
0: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
14: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
0: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
4: 3CAT Info.
0: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge, i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez, i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
2: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Coruña a 9:15. Parlem ara de la segona divisió, perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
15: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles, perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
4: 3CAT Info.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a televisió española.
16: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tennis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
4: 3CAT Info.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Última setmana del mes d'agost. Ens llevem amb 19 graus a Girona, 21 graus a Terrassa i 23 a Falset. I sobretot, ens llevem amb l'avís de protecció civil que manté l'alerta per pluges intenses encara per avui, després de les inundacions, algunes d'elles molt potents, que hem vist aquest cap de setmana. Amb imatges que hem vist al Vendrell o a Coma-ruga o en diversos municipis d'aquesta zona, sobretot amb inundacions que, afortunadament, no han tingut greus conseqüències, però sí van deixar 11 persones ferides, una d'elles greu per la caiguda d'un mur. De seguida continuarem parlant de què ens espera i quin és el balanç d'aquestes inundacions, però abans parlem justament de què ens espera pel dia d'avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem de preveure avui?
1: Deixes que et rectifiqui.
0: Per descomptat, rectifica.
1: Perquè dilluns vinent encara és agost.
0: Ah, és veritat. Sí. Bon pensava dia. Que anaves a rectificar alguna cosa del temps i cuyo, i no he dit res encara.
1: És que m'has dit això de l'última setmana d'agost,
0: cert,
1: que encara ens queda un dia.
0: Tens tota la raó. Què ens expliques, a part d'això? Com pinta el dilluns?
1: Doncs que avui hem de seguir atents a la meteorologia, perquè un altre cop aquesta tarda poden descarregar tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Serà un matí més tranquil. De fet, hi ha alguns ruixats que afecten àrees de l'Aran. Bé, al llarg de les properes hores doncs, poden afectar també l'Alta Ribagorça. També cap a la Costa Daurada cau alguna goteta, alguna gotellada en punts de la Costa Daurada, però això anirà més. Al llarg del matí, a partir de la segona part del matí, els ruixats seran més freqüents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central. Durant la tarda s'estendran en aquestes zones i podran afectar, de fet, qualsevol indret del Principat. Localment podran ser intensos. Les més importants de precipitacions les esperem, sobretot, cap a l'Alt Pirineu i cap a l'Aran. Localment poden anar acompanyades d'alguna calamarsada o d'alguna pedregada. Avui encara amb temperatures baixes o més baixes de les normals per l'aigua, fins i tot allà on hi hagi precipitació, però la tendència de cara demà i demà passat és que torni a imposar-se el sol i pugen les temperatures. Dimecres farà calor, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures, és a dir, una mica de muntanya russa aquesta setmana.
0: L'anirem seguint, aquesta muntanya russa. Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem ara, Protecció Civil manté activat el pla per inundacions, el pla per pluges intenses, després d'un cap de setmana amb moltíssima pluja, sobretot a la Costa Daurada.
2: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès, almenys, estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Aquests són alguns dels afectats per les pluges d'aquest dissabte a les comarques de Tarragona, també al Penedès i també a les Terres de l'Ebre.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu.
5: Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: És el que deien els alcaldes de Roda de Berà i del Vendrell, dels dos municipis més afectats, que aquest cap de setmana deien que encara era d'hora per avaluar els danys. Doncs avui hi parlarem. Avui parlarem per saber si ja hi ha una avaluació dels possibles danys i, sobretot, per concretar una mica aquestes mesures que deien ells que caldrà prendre, sobretot, de manera estructural per evitar que un cas així tingui conseqüències com aquestes. Insistim que l'episodi de pluges sí que va deixar persones ferides, 11, una d'elles de crítica. A més, es van haver d'evacuar més de 400 persones d'un càmping i d'una discoteca. Un dels motius de debat en les últimes 24 hores ha estat per què no es va enviar, en aquest cas, un avís als mòbils, per què no es va enviar un S-alert per temps violent. Protecció Civil defensa que en aquell moment, en el moment en què s'hagués hagut d'enviar, no hi havia prou indicis com per pensar que la cosa aniria així.
6: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: És el que diuen des de Protecció Civil. En fi, tota aquesta qüestió marca les primeres hores d'aquest dilluns, d'aquesta setmana, no ben bé l'última d'agost, perquè com deia el Tomàs Molina, dilluns és agost, però ja m'enteneu què vull dir. En qualsevol cas, tot això, mentre en el terreny polític tot continua passant per Ceuta.
7: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, demanant que es confinin aquelles persones que són ara mateix a Ceuta, procedents del Marroc, i que tinguin malalties contagioses. El govern espanyol ja ha dit que ho veu absolutament desproporcionat i injustificat, però recordem que el govern de Ceuta és qui té les competències sanitàries. Avui, per cert, el que hi ha és una reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. També avui el ministre Carlos Cuerpo serà un dels nous membres del govern de Pedro Sánchez que desfili per Ceuta després que en els últims dies ho hagin fet pràcticament tots. Tot això en una setmana en què hi haurà una altra desfilada de ministres del govern de Pedro Sánchez, en aquest cas pel Congrés, per donar explicacions de tota aquesta crisi. Demà serà la primera la ministra de Defensa, Margarita Robles. I tot això, com dèiem ara, es va acabant l'estiu a poc, i això vol dir que queden dues setmanes mal comptades perquè comenci el curs escolar. Un curs escolar que, si no canvien molt les coses, començarà amb una vaga. Començarà amb una vaga de professors el pròxim 8 de setembre. Si us recordeu, la setmana passada el periòdico avançava que la Conselleria d'Educació té previst anunciar mesures just la setmana abans que comenci el curs, per tant, la setmana que ve, que passen per més aules d'acollida. Avui parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, per saber si hi ha alguna opció de començar el curs amb, entre cometes, normalitat, o com a mínim de començar el curs sense vaga. També de les últimes hores, una persona ha mort a la Ràpita, al Montsià, i els Mossos ho estan investigant perquè es van trobar l'home ferit per una punyalada la nit de dissabte a diumenge. I els Mossos també estan investigant l'origen d'un projectil que han trobat literalment en una casa al barri de Sants de Barcelona. I tot això sense oblidar Ucraïna. És notícia d'aquesta mateixa nit, la mort de dos nens i nou persones ferides en un bombardeig a Rússia, mentre que a Ucraïna tres persones són les que s'han deixat la vida també per un atac rus. Avui, justament, hi ha una nova reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris, aquesta aliança d'uns 50 països que ajuden econòmicament Ucraïna. Reuneixen a Kiev els líders del Regne Unit, de França i d'Alemanya. I tot això sense oblidar els esports. Evidentment, ja tenim la Lliga del tot arrencada, ja havia començat la setmana passada, però no havien debutat, per exemple, el Barça o el Madrid. Ja ara ja ho han fet. A partir de quarts d'11, Àgora Esportiva, amb la Laia Tudela, el Ramon Bes i la Carme Barceló, per parlar de la golejada d'ahir del Barça.
8: Tranquil·lària, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: 0-5 del Barça i el camp de l'Els, dos gols de Fermín, un de Dayemi i dos també de Rafinha.
9: Com jugador, empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la Liga de esta manera, al final nos da mucha confianza.
0: Rafinha va jugar de nou per la falta de davanter centre, perquè el Barça continua sense tenir-ne. De moment, formalment, no s'ha aparcat encara l'opció de Julián Álvarez, però avui també a l'Àgora analitzarem com queda el cas d'aquest jugador després d'aquesta escena molt estranya que vam veure ahir al Metropolitano.
10: L'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap a
11: l'estidor. Quina imatge. Sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors li han, i li llencen ara una samarreta.
10: Era una bufanda.
11: I ell s'immuta. Sol
10: imatge,
11: marxant cap al túnel.
10: La imatge és molt significativa.
0: L'argentí va ser rebut amb xiulets i insults per la seva afició i al final va haver-hi aquesta imatge que després el club va precisar que havia sigut iniciativa del club, que no va ser iniciativa del jugador marxar tot sol, sinó que va ser el club que així ho va decidir, en teoria, per protegir-lo. Per cert, que al camp de l'Atlètic de Madrid es van sentir insults des de la graderia contra el Barça i contra Catalunya. I també de les últimes hores. Do it.

0: Karol G amb altres artistes com Sebastián Yatra i Miguel Bosé han fet un concert solidari a Colòmbia per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a reconstruir el país. I encara parlant de música, aquesta nit Bad Bunny ha tancat la gira a casa. Bad Bunny ha fet el seu últim concert a Puerto Rico, on ha fet un discurs reivindicatiu i també bastant emotiu.
1: Ustedes no necesitan de ningún artista, de ninguna celebridad. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Este estadio está lleno hoy por ustedes.
0: Bad Bunny, que ha fet el seu últim concert a Puerto Rico amb convidats especials com Rauw Alejandro en aquesta gira mundial que l'ha portat a 22 estadis d'Amèrica, d'Àsia i d'Europa. Doncs així comença el dilluns. 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Marill, bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Montserrat Nebrera, Assumptes Carp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc.

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 8. Pol Foradada, Sílvia Creus, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Pol, com ho portes, això?
2: Pitjor que ahir, espero que millor que demà.
0: Ben tornat al Pol. I alguns quants, que avui tornarem a sentir, perquè avui és dia de... Avui és dia de retorn, avui comença el retorn. En fi, alguns dels principals titulars del matí, ho dèiem ara, es manté.
1: Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres o barrancs encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Demanen millores.
4: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar.
1: Principalment millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
0: Més detalls, Montsemir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
3: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un és alert als mòbils per les fortes pluges del Baix Penedès i el Tarragonès dissabte.
4: La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Torna a la feina.
1: El govern avui, després de les vacances d'estiu.
3: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana es faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera.
0: Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només 2 setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança.
4: L'inici del curs polític a Madrid per la crisi migratòria a Ceuta.
1: A partir de demà compareixen fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Una carpeta que s'afegeix a les que ha de resoldre Pedro Sánchez en aquesta recta final de la legislatura.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponint canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneix
3: avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta.
4: La situació sanitària dels migrants ha provocat un nou xoc les últimes hores entre el govern espanyol i el PP, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar aquells que estiguin afectats per malalties contagioses com la sarna o la tuberculosi.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha recordat que les competències sanitàries són del govern de Ceuta i en tot cas considera la proposta desproporcionada i injustificada pels pocs casos detectats.
0: Un quart i un minut de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home dissabte a la nit a la Ràpita, al Montsià.
4: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van anar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Un projectil.
1: És el que ha trobat a l'interior de casa seva un veí del barri de Sants, a Barcelona. Ho ha denunciat els Mossos, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia s'ha interposat aquest diumenge al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar la bala a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
0: Detingut.
2: Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
0: Condemna.
1: L'Ajuntament del Picat, al Segrià, les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi.
2: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edats, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
4: El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són successos puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar, diuen, una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Castració química.
1: Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total dels 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
2: Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà després a la resta de centres. La població total reclusa és de 90.000 persones, a prop del doble de fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet.
0: I continua.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
2: L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Vladimir Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 soldats nous després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Amenaça.
4: Israel d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori.
1: El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys.
0: Ara mateix són les 7:20 minuts. Recursos humans i intel·ligència artificial.
4: Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no. El primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada.
0: Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències

0: i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
1: Maria Rovira.
2: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
3: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny, o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
2: El projecte s'emmarca en el programa Arrela del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Busca relleu.
4: La formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell.
1: Joaquim Albalater.
5: Els seus propietaris, la Mercè i el Raül, es jubilen l'any que ve i volen traspassar la formatgeria, una de les més veteranes del Pirineu.
6: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
7: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens l'hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
5: Un traspàs que durarà més d'un any, sobretot pel benestar de les seves 90 cabres. Per ara, han rebut un centenar de correus d'interessats, alguns dels quals ja els han visitat. Des de Josa de Cadí, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'acaba.
0: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes.
1: Prada, Laura Bertran.
8: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
9: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
8: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
10: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
8: Des de Prada, Laura Bertran, pel matí de Catalunya.
1: 7:24 minuts i un altre que torna. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
1: Com ho portes tu?
11: Molt bé.
1: Sí?
11: Molt bé.
1: Doncs vinga. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada, deu ser per això, 0-5 al camp de l'Elx.
11: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha, doblet de gols de Fermín, un gol de Adeyemi, Rafinha capità blaugrana.
12: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
11: Alerta vermella. Gavi es va lesionar el genoll. Avui li faran proves per saber la base exacta de la lesió. Hansi Flick és moderadament optimista.
13: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
11: El Barça va jugar amb Rafinha de punta, Adeyemi i Lamine per les bandes, Pedri Olmo i Gordon que va fer dues assistències, van ser suplents, Xavi Aspar va ocupar el lateral esquerre, Valde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.
1: I mentrestant, ho dèiem, escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez.
11: Aquest és el moment en què el jugador va entrar al camp per disputar els últims 20 minuts. L'Atlètic de Madrid va empatar 2 amb el Villarreal i el jugador va deixar el terreny de joc al final del partit cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Diego Simeone.
14: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
11: El president insisteix que el jugador continuarà al club matalasser, també a primera Getafe un Racing 0, a segon empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló i a la Lliga Francesa doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut contra el PSG. Amb el PSG 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
16: Què et passa?
17: Que no em tanca la maleta.
16: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
17: Bé, si trec uns quants banyadors...
16: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de

0: 600.000 euros, un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
4: Aquest estiu, crim.
3: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
4: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
4: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
4: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia, no ho sabem.
4: I per què?
8: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
4: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
6: Comencem.
9: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
10: 30.822, 3, 0, 8, 2, 2 i la sèrie la 28.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: I com sempre aquests dies arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
13: We intend to deliver.
14: Què?
12: Presidenta, bon dia.
15: Hello?
12: Sí.
16: Acostis el micro.
12: Sí. Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
15: Per el Groenland de trama, amenaçó per la condena sonorgàquica de nosaltres.
16: Sí. Bé, jo no sé què dir.
12: Sí. Aviam, jo pel que he entès, En primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump a Groenlàndia.
16: Sí, però més enllà de la condemna, Úrsula, el cardenal Ferrer...
15: Úrsula, no Úrsula! Noia, Úrsula, pues parla amb mi, que jo no de tu, Úrsula.
16: Què he dit ara?
12: Que jo, de nou, el que he entès, que no li digui Úrsula Seques, que no és amiga teva.
16: Perdoni, frau Úrsula, però quines mesures, frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonyessi de veritat?
12: Sí.
16: Alguna cosa de declaració.
14: Acerca el micro a la boca.
12: Això.
16: Sí.
12: Aquesta setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
16: La setmana següent, la comissió de treball.
15: Verano.
16: Per l'estiu.
15: Verano. Sí.
16: Sí, què diu Freddy?
12: Que després cada país farà les seves aportacions. I pels vols de Nadal es posarà en comú totes les propostes.
16: Està sent lenta aquesta entrevista, senyor.
12: Amb això arribarem a 8:15.

0: Un dilluns que arrenca pendents una vegada més del temps, no de la calor, com hem estat pendents aquestes últimes setmanes, sinó de les possibles pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta per tempestes intenses avui, possiblement a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Tot això després d'un cap de setmana marcat per aquestes inundacions a la Costa Daurada. Protecció Civil es reafirma en la decisió de no enviar un missatge als mòbils ni al Baix Penedès ni al Tarragonès.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Avui en parlarem amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Barà, dues de les poblacions més afectades i que fa temps que demanen millores estructurals, bàsicament per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot a les zones inundables on hi ha, per exemple, càmpings. Tot això el dia que el govern de la Generalitat torna a la feina, demà primera reunió després de les vacances, després dels problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents sobre la taula. A Madrid també hi ha represa del curs polític amb la crisi de Ceuta com a protagonista. Aquesta setmana compareixen al Congrés fins a 8 ministres per donar explicacions. Núñez Feijóo vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez.
2: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
0: Tot això amb la Lliga arrencada. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut. Rafinha ha fet un doblet, el primer gol de penal, i Fermín ha marcat dos gols a Deia, i s'ha estrenat com a golejador blaugrana. I a les 7:32 minuts, Tomàs Molina, què tenim avui?
3: Comencem setmana amb un nou dia d'inestabilitat i de temperatures, però normals per l'època de l'any. Serà un matí amb alguns ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, i també al llarg del matí els ruixats guanyaran terreny a la façana litoral, sobretot en punts de la Costa Daurada o també de les comarques tarragonines. A la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes, seran força més freqüents i localment podran ser intensos en punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, en moltes àrees de la Catalunya central, les comarques de Ponent, i persistirà també els de les Terres de l'Ebre i tota la Costa Daurada. Temperatura sense canvi respecte a les d'ahir, però en els moments de precipitació l'ambient serà una miqueta més fresquet. Demà el dia serà més assolellat ja, amb temperatura en tendència a pujar, una temperatura que dimecres tornarà a ser força alta, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures i es tornaran a normalitzar.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat d'aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia. Rodalies, hi ha els retards habituals, però no veiem cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 8:15, ho farà finalment a les 8:20. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha dues incidències. Un vehicle avariat a l'autopista AP7 que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. Autovia 2 amb aturades a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident que talla dos carrils. Cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona, i a Barcelona, ronda litoral de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I ampliem una miqueta més el que dèiem dels esports, Robert Prat.
6: A banda d'aquest 0-5 del Barça al Camp de l'Elx, avui li fan proves a Gavi per saber l'abast de la seva lesió al genoll. Flick creu que és menys greu del que el jugador s'esperava. Julián Álvarez es cridaçat pels seus aficionats a l'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. El club decideix apartar-lo del camp i que no saludi l'afició al final del partit. I a segona, empat a 0 del Sabadell al Camp del Castelló.
0: 4 minuts passen ara de 8:15. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Montserrat de Brera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Un altre que torna. Jurado, com estàs?
7: Què tal? Bon dia.
0: Com ho portes tu?
7: Jo diria il·lusió i tristesa parts iguals. Clavades.
0: Repassem les portades i les opinions més destacades de la premsa del dia amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Farem la rutina. Bon dia a tots dos.
7: Molt bon dia.
0: Què tenim avui, va?
7: Doncs avui amb la golejada del Barça a la Lliga com el gran tema del dia. Un Barça que s'estrena amb una maneta titular ara. Un Barça voraz que clava el primer cop, llegim a La Vanguardia.
8: La premsa esportiva va endavant el títol a Mundo Deportivo. Maneta de campió, diu l'esport.
7: Més allà del Barça, l'actualitat encara passa per la crisi de Ceuta i per les inundacions del cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès, entre altres punts.
8: Pel que fa a Ceuta, 8 ministres explicaran aquesta setmana i la vinent al Congrés la situació d'una crisi descontrolada. Ho llegim a La Vanguardia.
7: El periódico Pro explica l'entramat darrere d'aquesta crisi i titula que Rabat va reforçar la xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
8: Precisament, article d'opinió d'Ivan Redondo a La Vanguardia titulat L'efecte genovès.
7: Diu que això de Ceuta és un cop híbrid al qual governi qui governi cal donar resposta a dins i fora de les fronteres espanyoles.
8: Com a senyal d'unitat institucional indestructible, al contrari, sentencia és un error.
7: I precisament sobre com s'està gestionant tot plegat a Espanya, article de Cid Barrio al periòdico amb un títol que ja ho diu tot, president absent.
8: Ha estat lamentat 27 dies de vacances, una greu irresponsabilitat política, afegeix.
7: Sosté que el president té dret a descansar, però es pregunta si una crisi com aquesta no hauria de comportar una presència presidencial molt més intensa.
8: I pel que fa als aiguats d'aquest cap de setmana, al sud del país, La Vanguardia explica que els alcaldes reclamen inversió a llarg termini.
7: I el punt avui titula que l'ACA ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua al càmping inundat a la Costa Daurada.
0: 6 minuts passen de 2:15, continuem repassant la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
9: Bon dia.
0: Sushi transportat al bagul d'una moto, què pot anar malament?
9: Agents de paisada, la policia local de Màlaga van cridar l'alto a una motocicleta que es dirigia a una de les casetes de la fira i van comprovar que portava 27 quilos de sushi al cofre de la moto sense cap sistema de refrigeració per transportar productes alimentaris i sense estar habilitat per aquesta funció. Només hi duia diverses plaques de gel d'aquelles que posem a la nevera portàtil quan anem a la platja. Evidentment, van decomissar i destruir el sushi. Ho trobem a Diario Sur.
0: I un alcalde prohibeix les bicicletes al centre de la ciutat després de ser atropellat.
9: Alessandro Rapinese, alcalde de la ciutat italiana de Como, ha vetat la circulació de bicicletes en uns 30 carrers del centre històric de la ciutat després de ser atropellat per una bicicleta elèctrica. La mesura, que entrarà en vigor al setembre i obligarà els ciclistes a baixar i continuar a peu per les zones afectades, ha despertat algunes crítiques. I tot i que l'alcalde es defensa dient que no és una revenja personal, reconeix: la gent actua basant-se en les seves pròpies experiències i jo sé què és ser atropellat per una d'aquestes bèsties, ho explica La Razón.
0: I atenció, perquè tenim informació actualitzada de l'OnlyFans de marmotes, OnlyMarms es deia allò, no?
9: Ah, exacte, recordem, sí. Ho vam explicar fa uns dies que uns científics nord-americans que estudien les marmotes, davant la falta de fons, van decidir obrir un compte OnlyFans amb el nom de OnlyMarms per fer divulgació d'aquests animals. Gratuïta, però amb opcions de fer-hi contribucions econòmiques. La idea, pel que sigui, no estava obtenint resultats espectaculars, però ha rebut un impuls a través d'una criptomoneda amb temàtica de marmotes creada per simpatitzants externs del projecte que van decidir donar totes les comissions de la transacció a l'estudi. Han aconseguit 85.000 euros. Ho llegim a Diario.es.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
10: La premsa nord-americana es fixa en els aranzels de Trump al Canadà i el New York Times dedica un article als productes canadencs que a partir d'ara, de fet a partir de dissabte, que és quan van entrar en vigor, seran més cars per als compradors nord-americans. Entre els exemples, doncs mireu, les boies marines, els morrions per a gossos, les capes, les banderes nacionals, les decoracions nadalenques i les barbes o les celles postisses fetes amb material sintètic. La política econòmica de Trump ara també comença a ocupar dins del seu mateix partit. El New York Times també explica el posicionament d'alguns senadors i governadors republicans sobre les tensions amb el Canadà i els nous aranzels sobre la carn de boví importada que Trump vol instaurar. El diari explica que la majoria volen posar distància perquè molts d'ells, doncs, tenen la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat i recorda el diari com ha baixat la confiança en Trump en les últimes enquestes. La premsa britànica, per la seva banda, es fa ressò del viatge que avui farà el primer ministre a Ucraïna. Andy Barham visitarà Kiev, serà la primera visita d'estranger des que va prendre possessió al càrrec i on anunciarà que la Gran Bretanya augmentarà la capacitat d'Ucraïna per fabricar els seus propis míssils de llarg abast.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca en portada que el preu de l'habitatge s'ha duplicat després de 12 anys de pujades ininterrompudes. Segons l'índex de preus de l'habitatge de l'INE, totes les comunitats han multiplicat per 2 els preus des de l'any 2014, quan es va registrar el valor més baix. A Catalunya l'augment és del 2,1% i ocupa el tercer lloc del rànquing de pujades pujades. L'encapçala Madrid amb un 2,3 i la segueixen les Balears amb un 2,26. Expansión informa que s'estan venent menys mòbils, però són més cars. Segons aquest diari, el preu mitjà d'un mòbil a Espanya durant el segon trimestre d'any era de 504 euros, un 33% superior al mateix període de l'any anterior. L'alça del preu dels components, especialment de les memòries, explicaria aquest augment. Samsung és la marca més venuda, amb un 36% de les vendes totals, seguida de Xiaomi, amb el 23%, només un punt per sobre d'Apple, que ocupa el tercer lloc amb un 22%. Finalment, El Economista explica que a l'estat espanyol 6,7 milions de persones han cobrat una pensió contributiva durant el primer semestre de l'any. La xifra és un 65% superior a la del primer semestre del 2025. Prop de la meitat dels pensionistes cobren per sota del salari mínim professional, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pensió contributiva mitjana és de 1.572 euros, mentre que prop de 2 milions de pensionistes superen els 2.000 euros al mes. La previsió del govern és que a final del 2026 el nombre total de beneficiaris augmenti un 5,8%.
12: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva, Robert Prat.
6: El Barça ha començat amb una maneta de campió, destaca el diari Esport, un 0-5, que fa oblidar que l'equip necessita un 9. Una estrena en mode campió, remarca el Mundo Deportivo.

periòdico destaca que és un Barça amb més gols que davanter centre, un equip que rep l'ensurt de la lesió de Gavi amb l'optimisme de Flick. Sembla que està millor del que ell creia. Juan Cruz escriu que es va veure un Barça molt fresc que genera entusiasme. Un equip que engresca, diu el diari Ara.

0: Per La Vanguardia és un Barça que vola. Pel diari Marca, l'equip és una màquina de fer gols. El País diu que la marca Flick s'imposa a la Lliga amb un Barça que tritura l'Els, escriu Ramon Besa, amb un Gordon generós, un Rafinha versàtil i amb un Lamin que fa d'espectador. El Mundo Deportivo també parla de Julián Álvarez. Divorci total amb l'Atlètic de Madrid, d'un Julián xiulat al Metropolitano, publica l'Esport. Sergi Pàmies a La Vanguardia diu que els experts en trigonometria de mercat apunten que Julián acabarà jugant al Barça. Una trigonometria que no es preveu fàcil.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: I en aquest repàs a la premsa ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
6: Margaret Qualley, l'actriu de La Substància, es va convertir dijous a Londres en la protagonista indiscutible de la premiere de la seva nova pel·lícula, La Constelació del Perro. Qualley va acaparar totes les mirades amb les sandàlies no sandàlies sense sola de Chanel. M'explico. Les sandàlies només tenien la part del taló. La planta del peu tocava totalment a terra. Qualley semblava molt incòmode caminant per la catifa vermella com si fos Vilma Picapedra, vigilant de no clavar-se res als peus. Entre sabates amb talons vertiginosos i sabates no sabates, no hi ha un terme mitjà. Últim detall, l'actor Jacob Elordi, coprotagonista de la pel·lícula, anava amb mocassins. Al segle XXI hi ha tendències de moda femenina que directament són una presa de pèl.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
8: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: 3:15, matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
13: Bon dia.
5: Vinga, els aniversaris. Qui fa anys avui?
13: Va, comencem amb un dels protagonistes de Harry Potter. En aquest cas parlem de Rupert Green, que el fa, què diríeu?
5: Ha de ser com...
13: El Ron.
5: Sí, és, ha de ser com l'altre, com el Radcliffe. Però no sé quants en té el Radcliffe, diguem. 40?
13: 38.
5: I mira.
13: Vinga,
5: mira.
13: Seguim ara amb un altre actor, també britànic, Jared Harris. Què en fa?
5: Jared Harris, 32. No, molt amunt, no?
13: No, tira amunt, tu.
5: Sí, 50.
13: 65.
5: Ah, mira, admeto que no el visualitzo ara mateix.
13: Sí, segur. Sí. I ara fem un Google i ara veurem com el visualitzem ràpid.
5: Sí.
13: Seguim amb dos escriptors. Pablo Coelho, què en fa?
5: Pablo Coelho, 70?
13: 79.
5: Mira,
13: sí. I acabem amb l'escriptor català Joaquim Carbó, que en fa molts.
5: Home, molts, sí. Ho he vist abans, això? Ho he vist abans, però no recordo. 90?
13: No, 94.
5: 94, el Joaquim Carbó. Per molts anys, aquí, el Joaquim Carbó. A tots, però el Carbó ens fa més il·lusió. El santoral, Marta.
13: Avui és Sant Bartomeu, Santa Emília, Santa Àurea, Santa Sió, Sant Patrici, Sant Tolomeu i Sant Romà.
5: I després dels aniversaris, cada dia aquest estiu el que fem és una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Hola, sóc l'Anna Hernández, llibretera de la llibreria Murmuri de Manresa. I aquest estiu, amb motiu del 90 aniversari de la Revolució Social, us vull recomanar El curt estiu de l'anarquia, La vida i la mort de Bonaventura Durruti, de Hans Magnus Enzensberger, editat per Virus Editorial. L'obra és un clàssic de la literatura llibertària, una novel·la històrica, un relat coral, un homenatge als anells revolucionaris del proletariat de principis del segle XX. Ens convida a seguir les petges de Durruti per endinsar-nos en un dels períodes més fascinants i convulsos del moviment obrer a la península, la Revolució Social del 36. Recomanem aquesta lectura a aquelles persones que els agradi llegir novel·la històrica i amb rerefons social, especialment aquelles que busquin despertar l'esperança i l'entusiasme per un món nou.
5: I a la recomanació del dia, la Cèlia Comet avui ens proposa la sèrie documental Mr. Scorsese.
14: Imprescindible per a qualsevol amant del cinema i una de les aproximacions més completes fins ara a la vida i obra d'un dels directors cinematogràfics més influents de la història. 5 capítols que ens porten a la seva infantesa al barri novaiorquès de Little Italy i ens descobreixen com arrenca la seva passió pel cinema. També repassa la seva filmografia, mostrant tant els èxits com els fracassos i moments molt íntims amb grans dosis de sinceritat. La trobareu a Apple TV.
5: 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
15: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera.
16: Per anar adequant millor les lleres i els passos de...
17: No el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
18: La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos, als problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu.
19: Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta.
20: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
5: Aquests són els sons de matí, amb les paraules del dia amb el Marc Jurado. Tornar.
21: Algú anar al lloc del qual havia partit, havia marxat, tornar de viatge, tornar de passeig o tornar de vacances. Això és el que fa avui el govern, però també un bon percentatge de catalans. És, doncs, Sant Tornem-hi, així que bon sant a tothom que se senti al·ludit. Aquí començar, però començarem dilluns amb la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell, que ja escalfa motors.
5: Forestal.
21: Relatiu o pertanyent als boscos, hi ha guardes forestals, recursos forestals, riquesa forestal o avui delicte forestal. I això perquè els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc de dijous passat a l'Alt Penedès. Està acusat concretament d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
5: Maneta.
21: Paraula més que polisèmica. És una peça o part d'una màquina, d'una eina destinada a posar-hi la mà. També, entre molts altres significats, és un invertebrat del grup dels entosous. També té el sentit figurat, però de fer 5 gols. I sí, així és com ha debutat el Barça a la Lliga. Maneta també se'n diu, per cert, de la busca d'un rellotge. I el Barça, precisament, ha funcionat millor que un rellotge en el seu debut.
5: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 12.
22: Són els anys que fa que el preu de l'habitatge puja de manera ininterrompuda. En aquest període s'ha disparat a gairebé tot l'estat i els habitatges ja valen més del doble que en el moment en què van tocar terra l'any 2014. Des de llavors han superat el punt més alt de la bombolla immobiliària 16 comunitats autònomes, totes menys Navarra. Entre les que han doblat l'índex de preus hi ha Madrid, les Balears, Catalunya i Andalusia.
5: 112.
22: Són els anys que va fer dissabte Carme Noguera Falguera, la dona més vella de Catalunya. Va néixer el 22 d'agost de 1914 a Olot i actualment viu en una residència de Taradell amb la seva filla. Diu que una de les claus de la seva longevitat és dormir bé, menjar de tot i no dir mentides. Assegura que no en diu cap des dels 6 anys.
5: 500.000.
22: És el valor estimat en euros que es podrien obtenir pel piano i el micròfon de Freddie Mercury, vocalista i ànima de Queen, i que oferirà al millor postor la casa de subhastes Prop Store els dies 1 i 2 d'octubre. Aquests i altres articles, com ara un os de peluix, formen part de la col·lecció de Reynold Mac, que va treballar amb Queen, i Freddie Mercury va apadrinar un dels seus fills i li va regalar aquest peluix.
5: Anem a les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un cotxe petit de color blau, té les 4 portes i el capó ben oberts, i de fet està aturat enmig d'un carrer d'una urbanització absolutament enfangat.
23: I pel costat, aprofitant un dels espais on ja no hi ha aigua, hi passa una moto. És un dels cotxes, aquest vehicle, que ha quedat inutilitzat pels aiguats aquest cap de setmana, en aquest cas a Coma-ruga, i que en les últimes hores encara esperava ser retirat del mig del carrer.
5: A la segona imatge veiem desenes de persones a la platja del Trampolín, a Ceuta, la majoria assegudes, parlant en grups més aviat petits. Per tot arreu, escampades, hi ha bosses, peces de roba i fins i tot alguna tenda de campanya plantada a la sorra.
23: Una escena que pot fins i tot abocar un camp de refugiats i que reflecteix fins a quin punt la crisi humanitària desencadenada ja fa quasi un mes està encara lluny de resoldre's. Algunes de les preguntes obertes es podrien començar a respondre aquest cap de setmana, aquesta setmana, de fet, amb les compareixences de fins a 8 ministres. Quants dels que van travessar la frontera segueixen a Ceuta o quan són menors d'edat?
5: Tercera imatge del dia que destaquem, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, entrant tot sol al túnel que porta els vestidors del Metropolitano, cap cot, un bidó d'aigua a la mà. Des de la graderia, desenes d'aficionats s'amunteguen per veure'l de prop.
23: Molts d'ells el graven amb el telèfon mòbil, d'altres li fan gestos clarament increpant-lo. És un dels moments del dia tan complicat que va viure el jugador argentí en el primer partit a casa després de dir en públic que volia abandonar el club matalasser. Mentre els seus companys agraïen l'afició al suport rebut durant el partit contra el Villarreal, Julián va acaparar tota l'atenció marxant tot sol al vestidor.
5: Parlarem d'aquestes escenes i d'altres que hem vist en aquesta jornada de Lliga avui a l'Àgora Esportiva. D'aquí una horeta, una mica menys, farem l'Àgora, diguem-ne, convencional, però a partir de 11:15, Àgora Esportiva, avui amb el Ramon Besa, la Carme Barceló i la Laia Tudel. De moment, però, quan falten 7 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Protecció Civil manté l'alerta per la pluja intensa que s'espera avui a Catalunya en moltes comarques de l'oest i el nord del país.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb fortes ratxes de vent i pedra.
5: Tot això després d'un cap de setmana amb aquestes inundacions a la Costa Daurada que haureu vist i que han portat els alcaldes a demanar millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot en aquelles zones inundables.
21: Com arruga el Vendrell, veïns com en Ramon fa temps que demanen solucions.
1: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
5: El govern torna avui a la feina, després de les vacances d'estiu, amb els problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents al damunt de la taula.
0: Demà ja ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball.
5: I entre aquesta setmana i dilluns que ve compareixen al Congrés dels Diputats 8 ministres, 8, per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi de Ceuta.
21: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també vol forçar la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
20: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
21: Avui el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
5: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals a cadascun dels dos bàndols.
0: Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
5: I els Mossos d'Esquadra, tornant a casa, investiguen la mort violenta d'un home aquest cap de setmana a la Ràpita, al Montsià.
21: La policia va rebre una avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada.
5: I el Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el debut de la Lliga.
0: Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana.
3: Tornem a parlar d'inestabilitat avui, aquest matí, amb aquests ruixats que tornen a guanyar terreny a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran i que, al llarg també del matí, podran afectar alguns punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. A partir de migdia, però, aquests ruixats guanyaran terreny i intensitat. Seran freqüents, sobretot, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, localment amb alguna calamarsada o pedra en aquesta zona i també en totes les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Persistiran també alguns ruixats de menys intensitat en punts de la Costa Daurada i la Costa de Barcelona, i de fet durant la tarda vespre podrien arribar també algunes gotellades, algun ruixat a la resta de comarques gironines. Unes temperatures avui que continuaran relativament baixes, normals per l'època de l'any. A partir de demà la situació canvia, es fa més assolellada, amb temperatura amb tendència a pujar. Dimecres serà un altre cop un dia calorós, però a partir de llavors, a finals de setmana, sembla que les temperatures tornarien a ser les normals per l'època de l'any.
5: 4 minuts falten ara mateix per arribar a les 8. Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Què ens expliques, Mariluz? Bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha 2 carrils tallats per un accident. A l'AP7, aturats encara entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, perquè hi ha un vehicle avariat que deixa un sol carril obert a la circulació. I a l'àrea de Barcelona, cues a les rondes. La ronda dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs.
5: Gràcies, Mariluz García. i el transport públic. Actualitzem-ho també. Què ens explica, Sílvia Andrés? Bon dia de nou.
7: Bon dia. A Rodalies veiem algun retard, però cap demora destacable. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 8:07 ho farà 10 minuts més tard, i també el tren que havia d'arribar a la capital catalana des de Tortosa a les 8:10 ho farà a les 8:27.

0: En 3 minutets de res, arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies el que fem és dedicar una cançó a qui vulgueu. Per arribar a les 8 sentim un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu encara fer-ho, teniu temps aquesta setmana, aquest és el vostre espai, ja ho sabeu, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-06-09, al 636-36-06-09, i ens dieu a qui li voleu dedicar, quina cançó, i si ens expliqueu per què, doncs molt millor. És el que ha fet el Marc, per exemple.
1: Hola, bona. Soc en Marc i vull dedicar-li la cançó de Fix You, Coldplay, a l'Ariadna, la meva nòvia.

0: Molt bon dia, molt bon dilluns, en una setmana en què a poc la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, va tornant després de les vacances d'estiu, aquells que n'hagin fet, clar. Perquè avui comença, d'alguna manera, el curs polític tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya. En el cas de Catalunya, torna el govern de les vacances, demà mantindran la primera de les reunions i amb diversos temes sobre la taula, però segurament un dels més immediats és la vaga del primer dia de curs escolar. Perquè recordem que d'aquí a 15 dies comença el curs i, en principi, per aquell dia hi ha convocada una vaga de docents. Avui parlarem amb l'USTEC per saber si realment hi ha opcions de desconvocar aquesta vaga o d'arribar a algun acord abans. Recordeu que el periòdico deia tot just la setmana passada que la idea del govern era fer una oferta als docents la setmana que ve, per tant, una setmana abans de l'inici del curs. Parlem amb l'USTEC avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. A banda d'això, a Madrid també s'engega el curs polític, evidentment, en aquest cas, tot passa per Ceuta, bàsicament perquè aquesta setmana passaran pel Congrés, entre aquesta setmana i dilluns que ve, fins a 8 ministres del govern de Pedro Sánchez. El Partit Popular voldria que fos el propi Pedro Sánchez que donés explicacions, però de moment el que sí que està previst és que compareguin fins a 8 ministres a partir de demà mateix i fins dilluns de la setmana que ve. Així comença, d'alguna manera, políticament parlant, aquesta setmana. Evidentment, en una setmana en què també ha significat el retorn de l'activitat, diguem-ne, esportiva convencional, la Lliga ja havia començat la setmana passada, però aquest cap de setmana que han deixat enrere ha suposat el primer partit de Lliga del Barça o del Madrid, per exemple. De fet, el Barça ahir va guanyar l'Elx per 0-5 i avui també farem Àgora Esportiva a partir de 11:15 amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i amb la Laia Tudel. Per cert, que durant l'Àgora Esportiva sortejarem entrades per un acte que ens fa molta il·lusió, que serà aquest divendres a partir de les 12, que és la Festa de l'Estiu de Catalunya Ràdio. Per donar la benvinguda, evidentment, a la nova temporada, per fer balanç d'aquestes temporades, d'aquestes setmanes, vaja, de temporada d'estiu, serà en un programa especial que començarà a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga, i regalarem entrades perquè ens vingueu a veure. Això, estigueu atents, perquè a l'Àgora Esportiva explicarem què s'ha de fer i ens haureu de trucar. Us ho dic ara, però no cal que truqueu ara, perquè això no farà fins a l'Àgora Esportiva, a partir de 11:15. I tot això sense perdre de vista, evidentment, el temps, perquè Protecció Civil manté l'alerta per pluges intenses després de les inundacions que hem vist aquest cap de setmana a la Costa Daurada. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què ens expliques? Què hem de tenir avui?
1: Doncs tempestes, això que deies, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran. Avui serà un dia, una tarda sobretot, un altre cop d'aquestes nuvolades que creixen amb força i que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i també d'algunes ventades que poden ser fortes. Aquest matí ja poden caure també alguns ruixats en àrees de la Costa Daurada. De fet, la nuvolositat anirà guanyant terreny per totes les comarques de Ponent, per les Terres de l'Ebre, pel Camp de Tarragona, i aquests ruixats al llarg de la tarda s'aniran estenent. Primer ho faran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran, però també arribaran a punts de la Catalunya central i al llarg de la tarda vespre fins i tot descarregaran en àrees on tota la zona del litoral. Les més intenses cap a l'Alt Pirineu i l'Aran i també en punts de la Catalunya central. A partir del vespre aniran desapareixent i demà serà curiosament un dia radicalment diferent. Demà serà el dia més tranquil d'aquesta setmana. Amb sol en conjunt, a la tarda amb alguna nuvolada del Pirineu. Avui temperatures una miqueta més baixes, sobretot després de la tempesta. Demà la temperatura sense canvi, potser el dia més calorós aquesta setmana serà la barreja entre dimecres i dijous. Dimecres serà més calorós al litoral, dijous serà més calorós a Ponent.
0: Gràcies, Tomàs. Parlem després. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 4 minuts. Doncs seguim parlant del temps. Perquè després de les pluges que van deixar aquestes inundacions a la Costa Daurada, que van deixar 11 persones ferides i un de crític, per cert, per la caiguda d'humor, i que van deixar també més de 400 persones evacuades de càmpings, que en principi ja ha pogut tornar tothom, després de tot això, avui Protecció Civil, com dèiem ara mateix, manté l'alerta. La zona susceptible de rebre més l'impacte de les pluges de les pròximes hores d'aquestes tempestes és, en aquest cas, l'oest i el nord del país. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Es preveuen tempestes al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent amb molt de vent i possible amb pedra.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Això pel que fa avui, a les pròximes hores. Ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio, com evoluciona aquesta jornada i les possibles incidències. En qualsevol cas, el temporal de dissabte encara es deixa notar els efectes d'aquell temporal litoral encara es noten. Els càmpings, per exemple, els afectats ahir van poder-hi tornar per recuperar el que van poder.
3: El cotxe de quedado para el desguace, porque estaba en la parte del parking de la entrada por la parte de abajo y todo esto se ha inundado.
0: El càmping Art de Barà, a Roda de Barà, on es van desallotjar 300 persones, es va inundar perquè es va trencar el mur de la riera. Però hi ha altres punts afectats, per exemple, un hotel que es diu Mar a Mar, que està com a ruga.
4: La grúa ha sido imposible, ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora, finalmente no llegó. Y hoy tampoco se sabía cuándo, así que desde el taller nos han mandado a un técnico para que estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
0: Perquè aquí una de les complicacions va ser el pàrquing, on van quedar atrapats una trentena de vehicles i les feines, com sentíem, doncs no són breus per treure aquests vehicles del pàrquing d'aquest hotel. En qualsevol cas, tot poquet a poquet es va endreçant i ara el debat és què cal fer a partir d'ara per evitar que una nova tempesta generi incidents com aquest. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb alguns dels alcaldes afectats que de moment han posat molt l'accent en que cal millores estructurals, per exemple, per millorar la sortida de les rieres al mar en aquells trams on hi ha càmpings i que són susceptibles d'inundar-se. Montse Mir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Aquesta és una de les qüestions de la ressaca d'aquesta tempesta i d'aquestes inundacions de dissabte, però hi ha una altra carpeta. Les alertes al mòbil, el famós Air Alert, que no es va enviar. No va haver-hi alertes al mòbil per avisar dels aiguats. Des del govern han insistit en aquestes últimes hores que res no indicava que fos necessari enviar aquestes alertes.
2: No, Protecció Civil els referma en la decisió de no haver enviat un SAlert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès de dissabte. La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta. No és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: Els alcaldes afectats no han criticat la decisió argumentant la dificultat de fer previsions.
0: Així sí, que hi parlarem avui, eh? Avui parlarem amb els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà de com està el panorama i també d'aquesta decisió de no enviar l'alerta als mòbils. Insistim, ara ho sentíem, que la versió del govern és que les previsions no feien preveure, mai més ben dit, un aiguat tan intens en tan poc temps. El pla per inundacions estableix que l'ES Alert, ho sentíem ara, s'envia en nivells de risc 5 o 6 en una escala de 6, eh? És a dir, el més greu o el segon més greu. Dissabte, quan estàvem? 4. 4 sobre 6. I diuen, a més, que no és la primera vegada. De fet, diuen des de Protecció Civil que aquest estiu hi ha hagut 9 dies amb aquest nivell d'alerta, 9 dies amb aquest nivell de 4 sobre 6. I això el mateix estiu que hem tingut temperatura rècord. Hem explicat diverses vegades, també les últimes setmanes. No fa pas gaire que l'Observatori Fabra calculava que a Barcelona hem tingut 3 graus més que la mitjana a la nit. 3 graus més que la mitjana nocturna. La diurna, 4 graus i mig més que la mitjana. Això, com fa dies també que alertem, té conseqüències en molts àmbits. Divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb l'Associació de Familiars de Persones que estan ingressades en residències de gent gran.
8: Però és que a les habitacions, justament per això, s'aconsegueixen unes temperatures absolutament insuportables. Hem arribat a mesurar 36, 38, 30 a les 7 del matí. I això té un impacte brutal en les persones, que són la majoria amb pluripatologies.
0: Així ens ho deia aquí en aquest programa la Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora Famílies de Residències 5+1. Insisteix que en moltes residències no es compleix la normativa, que calen no només inspeccions, sinó sancions en aquestes residències, ens deia ella. I avui tenim també un altre vessant dels efectes de la calor, que afecta aquelles persones que no tenen casa, les anomenades persones sense llar. La Fundació Arrels afirma tenir constància de 4 persones persones que han mort en el que portem d'estiu.
2: Són una part de les 21 persones sense llar que han mort aquest 2026, 11 vivien al carrer i la resta en recursos d'allotjament. Segons la Fundació, els episodis de calor compliquen encara més la situació de persones sense llar perquè poden agreujar malalties i, a més, durant l'estiu hi ha menys recursos oberts.
9: El que sabem és que moltíssima gent que dorm a carrer té una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, i que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer és curça la vida.
2: Així ho deia a l'ACN Bob Walker, de l'equip de carrers de l'entitat. La Fundació Arrel subratlla que les morts es produeixen durant tot l'any perquè els factors que deterioren la salut de les persones que viuen al carrer són permanents.
0: I després hi ha un altre àmbit pel que fan aquestes altes temperatures. També l'hem destacat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és l'àmbit laboral. Hi ha hagut sindicats que les últimes setmanes han denunciat que no es prenen prou mesures per esmorteir els efectes de la calor, per exemple, en els treballadors de la neteja, en els treballadors municipals de la neteja. I un altre àmbit molt prioritari és l'agricultura. Aquí s'han anat prenent mesures. De fet, fins i tot s'han activat proves pilot, per exemple, a Terres de Ponent, unes proves pilot que ara l'Institut de Salut Global, que és qui les impulsa, les portarà també a Andalusia, Alba Mor.
10: Aquestes solucions incideixen en el vestuari dels treballadors i en adaptacions a la maquinària per equipar-la amb ventiladors i espais d'ombra. La idea és estendre aquestes estratègies per ajustar-les a les condicions de les diferents finques, segons Sara Williams, de l'Institut de Salut Global.
11: S'aplicarà el mismo proceso de cocreación en Almería y Huelva, que son dos otros sitios de España que dependen mucho de agricultura, pero evidentemente las soluciones que encontramos aquí no van a ser los mismos o funcionan de la misma manera en estos sitios. Entonces es adaptar estas soluciones o intervenciones a otros territorios de España para proteger a los trabajadores.
10: Actualment els assajos es duen a terme a Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell i a Sudanell i Artesa de Lleida, al Segrià.
0: Gràcies, Alba Mor. Tot això està relacionat, evidentment, amb el canvi climàtic. Deixeu-nos dir ben ràpidament que el mes de novembre és quan es fa la pròxima cimera de Nacions Unides sobre el clima, però aquesta setmana ja hi ha, diguem-ne, una prèvia. Se celebra a Mongòlia la Convenció de Nacions Unides de lluita contra la desertificació. I és important perquè un dels punts clau en aquesta cimera és iniciatives, mesures, per intentar millorar la resiliència global davant de la sequera.

0: Dit això, aquesta setmana, ho dèiem també només començar, és la que podríem dir que suposa l'inici del retorn a una part de la normalitat laboral, i això es veu sobretot en l'àmbit polític. Podríem dir que a partir d'avui comença el curs polític, perquè el curs escolar, recordem que li falten 15 dies, que per cert, avui parlarem amb l'Austec de si hi ha opcions reals a desconvocar la vaga prevista per justament el primer dia de classes. I aquesta carpeta, la carpeta educativa, és una de les principals del govern de Salvador Illa, que com dèiem avui torna, demà reuneix, i el cap de setmana que ve farà unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Laia Framis.
1: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquesta represa del curs polític podríem dir que hi ha tres noms propis més. El primer, tothom el té al cap, és el nom de Carles Puigdemont.
2: La Vanguardia destaca avui que l'expresident es reunirà aquesta setmana amb els dirigents de Junts de la seva màxima confiança per preparar el nou curs polític, que podria ser el del seu retorn a Catalunya. Segons el diari, el partit vol aixecar un tallafocs davant d'Aliança Catalana.
0: Aquest és, com dèiem, un dels noms propis que marcarà no només aquests dies, sinó aquest curs polític, a l'evolució de la possible aplicació de la llei d'amnistia en el cas del president Puigdemont, però hi ha altres noms que marcaran aquest curs polític. N'hi ha un que sempre marca els noms dels cursos polítics, que és el de la presidenta de la Comunitat de Madrid, el d'Isabel Díaz Ayuso. Sobretot per una cosa. Si heu seguit l'actualitat aquest estiu, hi ha hagut aquesta història de l'Àtic. El govern de la Comunitat de Madrid va anunciar, o va revelar-ho al País, bàsicament, després en va parlar, que comprava un àtic de luxe en una de les zones més cares de Madrid, en teoria, perquè la presidenta pogués treballar-hi, perquè en aquell moment, es va dir, hi havia obres a la seu de l'executiu. Després, davant de la polèmica, va fer marxa enrere. Bàsicament per una cosa, que és perquè, insistim, el govern de la Comunitat de Madrid va justificar la compra d'aquest àtic de luxe dient, no, és per fer feina, és per fer-hi reunions. Però és que la llicència d'aquest pis és que només s'hi pot viure, no s'hi pot treballar. Les llicències d'aquests pisos del propi Ajuntament de Madrid. Bé, per què expliquem això? Doncs perquè hi va sortir el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, i va dir això.
3: Pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubica allí una oficina. Eso es todo.
0: Patrimoni de la Comunitat de Madrid haurà d'explicar per què va vendre aquesta decisió. Per tant, el líder del Partit Popular admet que les explicacions en això no han estat suficients. En fi, a banda d'això, tenim un tercer nom, i aquest nom, evidentment, propi, no és d'una persona, és d'un lloc, és d'una ciutat, Ceuta. Marcarà l'inici del curs, marcarà aquesta setmana, marcarà la que ve. Avui, Carlos Cuerpo s'afegeix a la llista de ministres de Pedro Sánchez que desfilen per la ciutat, quan dijous farà un mes de l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. Anem en directe a Madrid ara mateix. Pol Abrujats, com estàs? Molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Aquesta història avança, per dir-ho d'alguna manera, a l'inici del curs, perquè fins a 8 ministres, 8, compareixeran al Congrés entre aquesta setmana i dilluns que ve, Paula.
4: Si arrenca l'últim curs d'aquesta legislatura i comença complicat per a Pedro Sánchez amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el Partit Popular volcat a desgastar-lo per aquest flanc, hi ha moltes incògnites encara sobre l'entrada massiva, hi ha moltes preguntes pendents de resoldre i la primera en donar explicacions serà demà la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés. La seguiran, com tu dius, 7 ministres més, com el d'Exteriors, el de l'Interior, la de Migracions o la de Sanitat. Tots ells desfinaran pel Congrés gairebé un mes després d'aquesta entrada massiva. El PP critica que arriben tard i avisen els ministres, que recordareu s'han negat en el Senat, que no s'hi valen les excuses.
5: Empieza la hora de la verdad. Queremos la verdad completa. Si el CNI alertó de que esta situación se podía llegar a vivir y qué es lo que hicieron, o lo que es peor, qué es lo que no hicieron.
4: El PP també reclamarà a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés. Mentrestant, la Moncloa ja prepara un pla de xoc econòmic per a Ceuta. Avui, el vicepresident Carlos Cuerpo visita la ciutat. Demà hi ha el primer Consell de Ministres del curs i es començarà a canalitzar ajudes per a Ceuta i també per l'acollida de migrants. És una crisi de moment enquistada. És el gran problema per a Pedro Sánchez, que demà reprèn l'agenda després de les vacances.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Adéu, bon dia.
0: També avui, també és una de les previsions destacades al voltant de la crisi de Ceuta, hi ha aquesta reunió al Ministeri de Sanitat amb diverses comunitats autònomes, de fet amb totes les comunitats autònomes, per coordinar en concret l'enviament de vacunes cap a Ceuta.
2: La reunió es farà per videoconferència. La idea és activar els anomenats mecanismes de solidaritat per enviar vacunes a Ceuta i poder atendre algunes de les persones que continuen a la ciutat. Entre les vacunes més sol·licitades hi ha la triple vírica, la varicel·la, el tètanus o la diftèria.
0: Aquesta situació, que és veritat que fa dies que alerten alguns dels metges i infermeres que hi ha a Ceuta, però aquesta situació ha portat el líder del Partit Popular a plantejar confinar aquelles persones que estiguin afectades per aquestes malalties contagioses.
3: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que fins i tot doncs, des del Partit Popular es va parlar de xifres molt altes de persones afectades per aquestes malalties. La ministra de Sanitat li responia a les xarxes socials dient, primer, que confinar aquestes persones podria ser contraproduent i desmesurat, i segon, responent sobretot amb dades.
2: Segons diu, els casos de tuberculosi són 3, els de varicel·la són 2, i no tenen a veure amb els migrants, i els de gastroenteritis són 55 i no 450, i estan tots controlats. Sobre la sarna, la ministra deia que si aquestes persones disposessin d'una allotjament en condicions i d'aigua potable, la incidència de la malaltia baixaria i recordava que les competències de salut pública estan transferides al govern de Ceuta.
0: Aquests són els principals temes del dia amb els quals comença el dilluns. De seguida repassem els bàsics del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 8 i 20 minuts, repassem el que dèiem, els bàsics del matí amb el Pol Foradà de la Sílvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I comencem explicant que els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home la nit de dissabte a diumenge a la Ràpita, a la comarca del Montsià.
4: La policia va rebre l'avís d'una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Encara en aquesta crònica de successos, al Picat, al Segrià, hi ha hagut 2 agressions aquest cap de setmana al municipi. Hi ha un home, de fet, de 40 anys que està detingut.
11: I està acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte, diumenge, la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
0: Aquests són els casos d'agressions sexuals que hi ha hagut al Picat, al Segrià, i que han portat l'Ajuntament a condemnar-los. Però també de les últimes hores, la policia investiga com va arribar un projectil a dins del pis d'un veí del barri de Sants de Barcelona. Més que res perquè el propi home, el propi veí, diu que no té absolutament ni idea de què pot haver passat.
4: La denúncia la va posar ahir al matí, segons va avançar l'agència EFE. Ara els Mossos intenten esbrinar com va arribar el projectil a casa del denunciant i si es va arribar a detonar des d'un lloc proper.
0: Encara en aquest terreny, els Mossos han detingut un home acusat de provocar un incendi el passat 12 d'agost a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
4: Un foc que va cremar 10 hectàrees, el detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un cotxe que es va trobar calcinat en una zona boscosa pròxima d'una pista forestal que condueix al Castelló.
0: I tot això mentre es va fent gros un debat a nivell mundial de com es poden buidar les presons, com es pot, d'alguna manera, evitar aquesta sobrepoblació d'alguns centres penitenciaris. El Regne Unit, per exemple, han plantejat una possible idea. Les autoritats plantegen reduir el nombre de presos alliberant delinqüents sexuals que acceptin prendre's fàrmacs inhibidors del desig sexual.
11: Una iniciativa

0: Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
1: Clar, el banyista és, al final és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final, qui té més força són les embarcacions.
0: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, asseguren, coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
2: Sandy, no ens hi arribarem a 8:45. Parlem d'Ucraïna, per diversos motius. Primer, perquè és el 35è aniversari de la independència del país i, coincidint amb això, els líders del Regne Unit, de França i Alemanya han organitzat una reunió del que es coneix com una coalició de voluntaris. Ja ho sabeu, és aquesta aliança de 50 països, impulsada en molt bona mesura per Emmanuel Macron, per donar suport econòmic i també militar a Kiev contra la invasió russa. Tot això mentre les últimes hores ha continuat l'intercanvi d'atacs.
3: A Rússia han mort 2 nens, hi ha 9 persones que han quedat ferides, mentre que a Ucraïna 3 persones també han mort per un atac rus.
2: També de les últimes hores, Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i fins i tot d'evacuar algunes poblacions de la franja.
4: Això sí, detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern assegura que aquest cap de setmana n'ha rebut 4. Segons es veuen en algunes imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials força precaris i que no porten adherida cap arma ni cap material explosiu. Per la seva part, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla.
2: 6 minuts i 2 quarts. Va, una bona notícia que ens convé. Una bona notícia en aquest cas pel món editorial, perquè s'han batut rècords de traducció de llibres escrits en català. L'any passat se'n van traduir 385 originals. És la xifra més alta del segle. Carola Gil.
5: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CN.
6: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
5: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Carola. També parlem de la Universitat Catalana d'Estiu, la Universitat de Prada, que ha tancat la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat, bàsicament després dels problemes econòmics que, ja fa unes setmanes, van denunciar els seus organitzadors. Prada, Laura Bertran.
7: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
8: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
7: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
9: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
7: Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i expliquem també a aquesta hora que es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i també, de pas, per fer arrelar els joves del territori.
10: Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
2: Girona, Maria Rovira.
11: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
12: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
11: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I l'altra cara de la moneda d'aquest

0: Els oficis artesans, evidentment, són les grans plataformes, els gegants econòmics del moment, com Shein. Ja sabeu, l'empresa xinesa de moda ràpida, de moda low cost. Doncs Shein és notícia perquè sortirà a borsa.
1: Ho farà a la borsa de Hong Kong a principis de setembre. A partir d'ara haurà de revelar de manera periòdica doncs, les dades financeres, els plans i les estratègies després d'anys d'opacitat i molt hermetisme d'aquesta empresa.
0: Un detall important, això que deia la Marta, perquè des de fa molts anys, com deia ella, que es denuncia que Shein explica molt poc quines són les estratègies en alguns països, clar, sortir a la borsa d'aquestes coses, que en principi has de ser molt més transparent. En qualsevol cas, quan falten 2 minuts per arribar a 8:45, explicant també que el brot d'Ebola, que es va detectar ja fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua absolutament descontrolat. I les xifres són cada cop més dramàtiques. De fet, les xifres parlen de 2.500 persones mortes.
2: De fet, durant l'última setmana hi ha hagut a mitjana un mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que, de fet, l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de l'ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
3: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: I aquesta nit hi ha hagut el primer debat presidencial per les eleccions al Brasil, un debat, però, que s'ha fet sense els dos candidats principals. No hi han anat ni Flávio Bolsonaro, el fill del president condemnat Jair Bolsonaro, ni tampoc hi ha anat l'actual president, Lula da Silva.
1: El debat s'ha acabat fent amb la meitat dels candidats de Silva contraprogramat una entrevista a la televisió que ha començat mitja hora després del debat. En aquesta entrevista, el president brasiler ha criticat la degradació de la discussió política i ha lamentat que ara el debat doncs, es fa a les xarxes socials. Tot i això, el president ha fet una crida a la participació ciutadana i ha defensat la importància d'anar a les urnes.
0: Les eleccions al Brasil, que són alguns dels comicis més destacats que tenim les pròximes setmanes, ara que dèiem a la represa del curs polític, doncs avui són molts els diaris que analitzen els comicis que hi ha previstes per als pròxims mesos o les pròximes setmanes. Segurament un dels casos més destacats és França. Recordeu que a França hi ha eleccions presidencials el 2027, en principi, tot i amb l'interrogant encara si s'hi podrà presentar Marine Le Pen o no després de la seva condemna per corrupció. El que dèiem de Brasil també és important perquè això ha vingut després de les polèmiques que ha tingut Lula da Silva amb el president argentí Javier Milei, que s'han dit de tot en aquests últims dies. De fet, el president argentí li va dir directament lladre a Lula da Silva. De seguida repassem altres dels titulars que ens queden per explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio, però abans actualitzem ara mateix la informació més útil, per exemple, la mobilitat d'aquest matí com la tenim. Silvia Andrés, bon dia de nou.
4: Bon dia. La línia R2 Sur i a freqüència irregular del pas dels trens i les demores poden arribar als 10 minuts. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 8:57 ho farà 40 minuts més tard. També el tren que havia d'arribar a Portbou des de Sants circula amb 40 minuts de retard i pel que fa a l'aeroport del Prat opera amb normalitat. Tot i això, destacar que el vol de Ryanair cap a Birmingham, que havia de sortir a les 8, ho farà finalment a 9:45.
0: Cop d'ull a les carreteres també amb l'equip viari, la Mariluz García. Mariluz, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs a l'AP7 encara continuen les complicacions entre Constantí i Tarragona direcció Barcelona i és que resulta que un camió ha perdut la cisterna que anava carregada de nitrogen líquid amb uns 2.000 litres, però no ha tingut fuita. Hi ha un sol carril obert a la circulació. 4 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha un carril tallat encara per una topada sense ferits. I a Barcelona, la ronda d'Alt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres i la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta també sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Tempestes per avui, eh?
7: Correcte. Aquesta tarda hem de tornar a seguir amb interès i amb atenció aquesta possibilitat de tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent. Hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que afecten especialment punts de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, però també tota l'àrea de la Catalunya Central, l'Aran, amb tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra al llarg de la tarda vespre d'avui, i també ruixats que ja aquest matí poden afectar alguns punts de la Costa Daurada i que durant la tarda doncs, es podran donar també més aviat en forma de gotellades en qualsevol punt de la façana litoral. Avui temperatures sense canvis, potser després de la tempesta es noti un refrescament ambiental. De cara a demà, canvi radical de temps. Demà serà el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatura amb tendència a recuperar el que hagi perdut avui. I després la setmana continuarà variable. De fet, entre dimecres i dijous serà el dia de més calor de la setmana, però, curiosament, també reapareixeran les tempestes. I després, a finals de setmana, les temperatures tornen a normalitzar-se per l'època de l'any. Per tant, aquesta calor que hi hagi dimecres, dijous, durarà només aquest parell de dies.
0: Gràcies, Tomàs. Abraçada.
7: Bon dia.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 2:15. Encara algun titular més que volem explicar-vos?

0: Un altre titular que ens porta a Bogotà, a Colòmbia.
1: Hi ha hagut concert solidari de Karol G, Sebastián Yatra, Maluma i Miguel Bosé per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a la reconstrucció del país. En total han aconseguit recaptar més de 3 milions i mig de dòlars.

0: Bad Bunny, que tanca la seva gira mundial a Puerto Rico, ho ha fet amb un discurs reivindicatiu i emotiu per a tots els puertorriquenys després de la gira on ha fet 22 estadis d'Amèrica, Àsia i Europa.
1: Que este pueblo lo salvan ustedes. Este caos, este desastre es creado a propósito para tratar de jugar con nuestras emociones, para tratar de que nos rindamos, de que nos vayamos y puedan seguir vendiendo la isla parte por parte y cumplir su misión de un Puerto Rico sin puertorriqueño.
2: És el que deia Bad Bunny en aquest concert amb el qual ha tancat, com deia el Pol, la seva gira mundial.

0: I a banda d'això, avui que és dilluns hem de parlar de novetats a les sèries.
1: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
2: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
3: La sèrie és Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurra en tu nombre també a Netflix, entre les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit.
0: Més detalls d'aquestes estrenes, Clàudia Roses.
4: Aquest divendres Netflix estrena Toda la verdad de mis mentiras, basada en la novel·la d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la Blanca en una ruta en caravana que es va complicant. La protagonitzen Daniel Ibáñez i Itziar Manero. També divendres a Apple TV aterra la segona temporada de Matèria oscura, amb Jason Dessen fugint d'amenaces per tornar a la seva realitat. Pel que fa a les pel·lícules, Netflix estrena divendres Susurra en tu nombre, sobre un inspector que torna a topar amb l'assassí en sèrie a qui havia detingut anys enrere. I Prime Video presenta dimecres Sunrise de l'últim amanecer, on l'amor destapa segrets familiars a Mallorca. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. 2:15 minuts de nou. Anem als esports, va.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Això va bé, bon dia.
0: El Barça s'estrena a la Lliga, això va bé, amb una golejada 0-5 al camp de l'Elx.
1: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha i de Fermín i un golet de Adeyemi. Rafinha, capità blaugrana.
2: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
1: El Barça que va jugar amb Rafinha de punta, Adeyemi i Lamine per les bandes, Pedri, Olmo i Gordon, que va fer dues assistències de gol, van ser suplents, Xavi Espar va ocupar lateral esquerra, Balde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.

0: I mentrestant tenim una certa alarma per la lesió de Gavi, bàsicament perquè és el mateix genoll en què va tenir una anterior lesió, sí, sí. Bastant greu, eh?
1: Molt greu. El genoll de Gavi ocupa i ens preocupa, es va lesionar en aquest genoll, va haver deixar el camp poc abans del descans. Avui li faran proves per saber la base exacta d'aquesta lesió. Ens quedem, de moment, amb el missatge optimista de Hansi Flick.
2: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
3: I think we will make a MRI and then we'll see.

0: I atenció amb això, també, perquè l'escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez va ser déu-n'hi-do. De fet, hi va haver doble xiulada. Aquesta que sentim és el moment en què es va fer la presentació jugador per jugador, quan Julián va entrar per jugar els últims 5 minuts del partit. Nova escridassada esbroncada de l'afició de l'Atlètic de Madrid, i al final del partit, que l'Atlètic de Madrid, per cert, va empatar 2 amb el Villarreal, el jugador va deixar el terreny de joc cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente, y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: El president del club insisteix que el jugador continuarà al club matalasser. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. A la Lliga Francesa, doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut amb el PSG. 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo. 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle, amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool. Avui tenim finals de la Supercopa Catalana d'handbol a Calella, la femenina Granollers-Lleida 1/4, la masculina Barça-Granollers a 8:15. El Mundial d'Hoquei Herba, classificació de la selecció espanyola per les semis, opcions remotes de ser a semifinals per l'equip femení, i des d'avui, atenció, una mitja marató, 21 quilòmetres, es pot córrer en 56 minuts i 51 segons, rècord mundial de l'etíop Yomif Kahalch.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
10: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
11: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
12: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
13: El rentaplats.
12: Jo a les cuines no hi entro mai.
14: I tens un restaurant?
12: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no ho sé fer.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Vanguardia, amb Enric Calpena.
16: Quan Àtila i els uns van irrompre...
17: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
15: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
17: Una hora d'història que us captivarà.
15: L'esport no fa vacances a l'estiu.
18: Tampoc a Catalunya Ràdio.
15: Cada dia a les 7, tot costa.
18: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
15: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
15: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
19: Un món on...
15: L'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
15: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
19: Un món on tothom està de...
20: Els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
18: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
20: Va, nois, que se'n fa tard.
18: A la 1 del migdia.
15: L'esport no fa vacances a l'estiu.
18: Tampoc a Catalunya Ràdio.
15: Cada dia a les 7, tot costa.
18: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
15: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista Milagros Pérez Oliva, l'exdiputada Assumpta Escarp, el periodista Oriol Marc, cap de Política de Nació, i l'advocada i professora Montserrat Nebrera. Com esteu? Molt bon dia.
4: Bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Es comença a notar que l'estiu es va acabant, eh?
14: Sí, sí. Ara ja sí.
4: És una setmana tonta, eh?
3: Sí, sí. No sé, jo pensava que era l'anterior i aquesta ho és una mica més, eh?
4: Sí. Una sensació estranya.
13: I a més no l'acabes de disfrutar perquè saps que s'acaba.
4: Exacte. I t'adones de lo ràpid que passa tot.
3: Passa tot molt de pressa. Tot molt de pressa. En fi, 8:45, comencem l'àgora. I un dels temes que volíem abordar és el curs, el polític i l'escolar, perquè diguem-ne que conflueixen les dues coses. Avui, d'alguna manera, es torna a activar el curs polític. D'aquí 15 dies comença el curs escolar. Si no canvia res, el curs arrencarà amb una vaga dels professors, dilluns 8 de setembre. Davant d'aquesta nova convocatòria de vaga, en principi, l'altre dia el periòdico deia que es prepara una possible oferta per la setmana que ve. En qualsevol cas, volem saludar a aquesta hora la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Senyora Segura, molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
3: Hi ha alguna cosa que permeti pensar que el 8 de setembre no hi haurà vaga?
21: De moment no hi ha cap indici de que puguem fer canvis en aquest full de ruta, la veritat. Des del 13 de juliol que no ens reunim amb el Departament d'Educació, que no ens reunim tampoc amb cap agent negociador i que, per tant, doncs, no hi ha avenços en aquest sentit que puguin fer desconvocar la vaga del dia 8.
3: No hi ha hagut ni un contacte, eh? És a dir, reunions, però res tampoc, eh? No han parlat, missatges...
21: No, cap, res de res, cap contacte, tot i que en aquesta reunió nosaltres, com a USTEC, vam traslladar la necessitat de que mantinguéssim el contacte, de tornar-nos a reunir i d'anar abordant totes les qüestions que tenim a sobre la taula, perquè és important. No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
3: En qualsevol cas, la setmana passada em sembla que era el periòdico deia que hi ha una compareixença prevista de la consellera per la setmana que ve, per tant una setmana abans que comenci el curs, on es podria anunciar diverses mesures, com per exemple un augment de les aules d'acollida. Entenc que d'això no en sabem res.
21: A veure, tot el que es va anunciar no és cap novetat. Part del desplegament dels acords arribats al mes de març i al mes de maig. Ja es reconeix aquest plegament, no? Aquesta ampliació d'aules d'acollida. Les aules d'acollida doncs, són un element molt necessari per l'acollida d'aquest alumnat doncs, que arriba de fora, que no parla la nostra llengua i que, per tant, necessita...

0: necessita una atenció, diguéssim, molt específica, no? En els primers anys de la seva escolarització. Això era una demanda, una de les demandes que hem lluitat i que, per tant, doncs, celebrem que hi haguin avenços en aquesta banda, i també el desplegament del personal sanitari, no? De la infermera escolar, que hi ha hagut una lluita des de la plataforma per infermeres escolars, amb el suport dels sindicats que hi hem estat al darrere, que hi ha hagut una lluita molt llarga i que per fi, doncs, es contempla aquest desplegament. Això són fets, doncs, que són positius, però això no solucionarà el problema que tenim general. El que necessitem són ara decisions estructurals perquè tot aquest personal, tots aquests recursos es vagin desplegant encara més i, a més, siguin estructurals, es quedin i no desapareguin al cap d'un temps. Hem de parlar de l'escola inclusiva, hem de parlar de ràtios, hem de parlar d'aquestes plantilles estructurals, hem de parlar del català. Que el català, ja sabeu que cada dos per tres tenim un anunci dels tribunals no, espanyols que tornen a atacar, doncs, el model d'escola catalana. En general, ens hem de seure a negociar i parlar del blindatge de l'escola pública i tot el que es cal per solucionar totes les mancances que té el nostre sistema educatiu.
1: En qualsevol cas, de tot això que m'ha dit, el moll de l'os són les ràtios, podríem dir-ne? És a dir, si d'aquí a 15 dies... Digui.
0: No, el moll de l'os és poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, perquè, per exemple, amb el tema inclusiva, sí, a l'acord, doncs, es contemplen, doncs, ja un inici, no? Desplegament de 6.500 dotacions, les més garantides, però hem de parlar no només d'això, sinó de com pleguem aquestes dotacions, quines funcions han de tenir aquestes dotacions, de quina manera aquestes dotacions, no? Tota aquesta plantilla enriquida amb tot el personal necessari, que encara no serà suficient perquè necessitem molt més, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només... Mira, us envio les dotacions i ja està, no? És que la qüestió té una profunditat més elevada, però la ràtio és també important. Tenim una complexitat molt elevada, que a Catalunya està de més complexitat, i aquí requereix, doncs, bé que les ràtios siguin més baixes. Tant també és una qüestió cabdal, però qüestions cabdals també són... El tema del català, el tema del, i el tema de les infraestructures també, no? Estem passant una calor terrible, ja ho veieu, tenim unes onades de calor cada vegada més elevades i en els centres educatius s'ha arribat als 40 graus. Això no pot ser de cap manera. Per tant, hem d'abordar aquesta qüestió no només acondicionant els centres, sinó amb un pla d'actuació en cas de que s'arribin a unes temperatures extremes. Un centre educatiu no pot continuar obert si estan a 40-42 graus, d'acord? Llavors, hi ha moltes qüestions sobre la taula a abordar, no només aquestes. Així que nosaltres interpel·lem al govern ja de la Generalitat, doncs, a situar l'educació com un eix central i que ens asseiem a negociar perquè estem en una crisi sense precedents i això no pot... no es pot permetre un silenci com el que hem patit fins ara.
1: Només una cosa, que al fil totes aquestes coses que vostè em deia, tots aquests punts que vostè em deia, vaja, vist des de fora, es fa molt difícil pensar llavors que es pugui desconvocar la vaga, perquè es fa molt difícil pensar que tot això es pugui resoldre en 15 dies o puguin arribar a acords en 15 dies.
0: Per això mateix era important, doncs, haver mantingut un contacte aquest estiu, no? S'ha passat tot aquest temps per poder-ne anar parlant, per poder veure si podíem avançar en certes qüestions que donguessin, doncs, una mica, que permetessin desconvocar aquesta vaga. La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després, no? Si arribem, doncs, aquestes negociacions. La veritat és que hi hagi una convocada, el que reflecteix és un malestar evident del col·lectiu i que, per tant, això s'ha d'abordar. Així que potser no evitarem la vaga del dia 8, però sí que podria ser, no? Podríem, si comencem a treballar, evitar el que pugui venir després, perquè, evidentment, la vaga del dia 8 al final només és un anunci del que podria passar, almenys com a mínim, aquest primer trimestre.
1: Per tant, aquesta primera vaga ja la donem pràcticament per descomptada. Es tracta d'evitar tenir un curs com l'anterior.
0: Correcte, exacte. Sí, sí, sí. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar ara tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies, com tu has dit, solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. Jo, per mi, això seria un miracle. Per tant, doncs, la qüestió és que quedi molt clar que la crisi educativa no, i el malestar no desapareixeran ara no, amb un anunci d'unes mesures parcials que ja formen part d'un desplegament d'un acord que el col·lectiu va dir que era insuficient. Així que està molt clar que aquesta vaga és difícil ara desconvocar-la, però sí que ha de quedar molt clar que necessitem reobrir la negociació urgentment.
1: I en aquesta negociació, quina autocrítica fan els sindicats com el seu? Ho dic perquè no sé si inicialment han pensat potser van posar massa l'accent en la part salarial i massa poc en aquests punts que ara comentava.
0: És que nosaltres, evidentment, que fem autocrítica perquè segurament durant la negociació, tot i que vam intentar doncs, mantenir el col·lectiu en tot moment informat de tot el que passava, nosaltres retransmetíem les meses des d'un fòrum que fins i tot els mitjans d'educació ho podien seguir. I segurament doncs, vam prendre algunes decisions doncs, que no van convèncer. No, doncs bé, nosaltres fem, igualment ens vam comprometre amb el col·lectiu a no signar un acord si el col·lectiu no el veia suficient i vam complir la nostra paraula. Vull dir, ara treballem doncs, per continuar mantenint la pressió per fer passes endavant que realment doncs, les necessitats en l'educació existeixen i això és necessari. Llavors, nosaltres, en tot cas, sí que volem pensar que vam estar parlant d'escola inclusiva en tot moment i almenys com a USTEC, a la negociació, la vam defensar de la mateixa manera que vam defensar els salaris. El que passa és que, pel que sigui, a nivell de premsa, doncs, va transcendir molt més la dificultat d'aconseguir millores salarials, perquè realment va ser més dificultós, no? Va ser una negociació més entrebancs que no pas la negociació referent als recursos i ha quedat la idea de que semblava que parlàvem només de salaris. No és veritat. Nosaltres, com a USTEC, vam traslladar una proposta, no? Tota una proposta elaborada sobre quins recursos es necessiten en els centres i quines funcions han de tenir i de quina manera s'han de desplegar. Fins i tot un pla de xoc de 10 mesures, no? De 10 recursos, deu mesures per construir l'escola inclusiva, i això ho vam presentar com a USTEC elaborat amb un dossier. Vull dir que això no ho va fer cap altre sindicat. Ho vam fer nosaltres, l'administració ho sap, o sigui que el tema de la inclusiva estava en el nostre, diguéssim, un objectiu prioritari. Ara, és veritat que el salari com a tal ens va costar més de negociar, perquè la voluntat de l'administració pues, era molt poca en aquest sentit. Sempre passa, les qüestions salarials sempre són més costoses. Segurament és per això que, diguéssim, sobretot a nivell mediàtic, doncs va agafar més pes. Però la inclusiva és primordial i és el punt, diguéssim, principal ara mateix que està sobre la taula.
1: La Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC. Senyora Segura, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
1: Adéu-siau a la Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, que, com ens deia ara mateix, aquesta vaga del primer dia de curs és molt difícilment desconvocable. El que es tracta, ha dit, és d'evitar que n'hi hagi més després. Per tant, ja tenim la primera carpeta del curs polític i escolar, Oriol.
2: No, bàsicament, perquè crec que és després de, segurament, el caos de Rodalies que hi va haver després de l'accident mortal d'un maquinista, crec que la carpeta de l'educació està la més complexa de gestionar per part del govern. És una de les qüestions que ha amargat la vida de Salvador Illa i Esther Niubó com a consellera d'Educació, i no fa pinta que en aquest curs, en el curt termini, es pugui solucionar. Quan tu comences un curs amb una vaga, vol dir que almenys en el primer trimestre, si hi ha negociacions, saps que aquestes negociacions seran complicades. Hi ha altres melons per obrir, que crec que ara segurament no toquen, però perquè el curs ha de començar el 8 de setembre i no l'1 de setembre, per exemple, que és una qüestió que no els sindicats, per exemple, no en parlen mai. I després hi ha una altra qüestió. Crec que l'USTEC té un problema de representativitat. Quan tu arribes a un acord amb el govern, després de mesos i mesos de negociacions, i els teus afiliats decideixen no sumar-s'hi, passes a ser un interlocutor que és útil, perquè tots els interlocutors són útils, però ja no ets el principal interlocutor, no ets el principal representant dels treballadors de l'ensenyament públic davant de la conselleria, perquè saps que arribar a un acord amb tu no et garanteix la pau, en aquest cas, amb el sector de l'educació, i això és francament complicat, i per tant, li has preguntat tu molt bé, Freddy, al final, el que aquí hi havia era una reivindicació eminentment salarial, amb això se'n van sortir, però els mestres no van acabar de comprar, i ara posar tantes carpetes sobre la taula que en el moment de la negociació eminentment salarial no es van posar, indica que si vols que hi hagi un acord sobre això, com a mínim te'n vas al Nadal.
1: Jo és que li preguntava, ja vam parlar amb ella fa setmanes, amb la Yolanda Segura, i li preguntàvem això mateix, i jo li deia això que no s'ha de fer mai, que és tirar d'un cars personal, però una amiga meva que és docent em deia, diu, jo n'estic convençuda que si tu poses X professors més i redueixes les ràtios, això es resol molt de pressa.
2: És molt probable.
1: I ella deia, diu, això és la prova, diu, nosaltres no volem més diners, volem atendre millor, diguem-ne, viure millor, fent la feina millor.
2: I tractar millor.
1: Però ella, la Yolanda Segura, és curiós perquè insisteix en que això va ser una interpretació mediàtica, diguem-ne, no? Que van ser els mitjans els que vam destacar allò dels 400 euros, aquella entrevista de l'Ara i tot allò. Sí,
2: normalment, matar el missatger és una, és una mala solució.
3: Bueno, i sobretot perquè si tu tens una funció com a sindicat, el protagonisme que vols tenir s'acaba en el moment en què dos qüestions ja s'ha acabat tot, no? I per tant, si tu vols mantenir, estendre, amb aquesta representativitat una mica malmesa, com deia l'Oriol, no? Que és la que té l'USTEC en aquest moment, no sé si els altres sindicats també ho faran, no sé si serà de tothom el seguiment de la vaga, però és cert que t'adones que o no entens res, perquè tu li has preguntat i dius, bueno, exactament quantes coses, doncs no s'acabarien mai, no? Si sempre podies dir alguna cosa més, no va bé, a veure quin resultat negatiu puc jo dir que és per una de les coses que he reivindicat i que encara no m'han donat, però és veritat que, home, si tens els més diners, tens menys alumnes per classe, tens les aules acollida, en fi, ja queden poques coses més. Ara, recordem, es va acabar la vaga quan els nens van marxar cap a casa, no? Les vagues sempre es fan, ja no es fan, com es feien abans, contra l'empresari, en aquest cas seria l'empresa pública, es fan contra els ciutadans, és a dir, la pressió és sobre la gent. Començarà la vaga quan comenci a tenir la persona que té els fills i que els ha de portar a l'escola, la necessitat de portar els fills a l'escola, que efectivament no sabem per què el dia, perquè no comença com tothom, no? Estem aquí dient que aquesta és la setmana tonta i resulta que la que ve també serà tonta per algun col·lectiu, no? Sí. Doncs a veure què és el que passa, és a dir, en quina situació es troba l'opinió pública respecte d'unes reivindicacions que vagin molt més enllà d'aquelles que originàriament eren salari i que aquestes altres que són comprensibles i que quedarien ben tancades, no? Que són, bueno, doncs menys alumnes per classe, s'entén que estaria molt bé, tot i que hi ha molts, sobretot escoles privades, que tenen unes ràtios enormes i els resultats no són els que veiem a la pública, per tant, segurament no solament això, i aquestes aules d'acollida, que efectivament per mi és el centre de tot el problema. Si tu tens persones que amb matrícula viva arriben a l'escola en condicions absolutament diferents de la resta de la classe, o ralentitzes completament l'aprenentatge o fas que aquestes aules d'acollida efectivament funcionin. Per tant, per mi, si no, ja sé que els diners són molt importants per tothom, però per mi el centre neuràlgic de tot és que aquestes aules d'acollida funcionin.
1: Assumpta, com ho veus?
4: No. Jo agafo una mica el fil del que deia l'Oriol, no? L'USTEC en aquest moment té una crisi de representativitat, i és, i per tant jo crec que també ha mancat un punt d'inflexió amb tota la negociació tal com s'haurà d'abordar en aquest futur, i per tant ha de fer com més evident una escolta més activa de tots els sectors, però també és veritat que al mateix temps que es van arribar als acords econòmics hi havia altres acords, hi havia acords que d'alguna manera estaven adreçades a millorar les condicions d'aprenentatge i de l'Ajuntament, sobretot mesures de reforç als docents. Ara estava fent memòria de tot allò que es va explicar en el seu moment, no? Sobretot per respondre a aquestes necessitats creixents dels alumnat, com deia ara la Montse, no? De la matrícula viva, de l'escola inclusiva. Vull dir que hi ha molts acords que es van arribar, que no s'han pogut desenvolupar, això és evident, perquè estàvem a final de curs, i la sensació és que les mesures no han arribat a les aules, ni tampoc el sindicat, i en aquest cas, pel que s'ha vist amb aquesta convocatòria, han deixat que es notin a les aules. És a dir, jo encara no sé si realment aquestes mesures i el seu desenvolupament en l'inici de curs podran ser possibles, i per tant hi haurà més professionals, sí que hi han hagut convocatòries, hi haurà més professionals de reforç, hi haurà més professions, això que ha cada vegada ens hi estem trobant, no? Diversitat de necessitats requereix que per la mateixa tasca hi hagin d'haver-hi professions diferents. És a dir, si tot això, que eren els acords que hi havia a la taula creada dels sindicats, realment tindran, i ho veurem a l'inici de curs, i jo espero que sí, que arriben a les aules i això passi d'alguna manera a obrir un procés de diàleg, però diferent. O sigui, no hi ha sota la pressió d'una vaga que, com deia, allò serà la setmana tota, però la setmana que ve per molta gent és un problema. Ahir mateix en un restaurant sentia gent parlant dient, pues no sé com ho farem quan comenci el curs, diríem, no? I per tant, la pressió que això es porta. Perquè en el fons és que ens en oblidem de lo més important, que és que volem la millora educativa dels infants. Recordem que no tenim els millors resultats del món. I per tant, jo crec que aquest és el punt i hem de posar les bases perquè això sigui.
1: Mila.
5: Sí, jo crec que és molt difícil que a l'inici de curs es vegin les millores que s'han anat acordant o que el departament ha intentat aplicar, perquè el curs comença ja amb conflictivitat i per tant no comença amb normalitat. I des d'aquest punt de vista jo veig que la situació política que se genera és una situació molt difícil, perquè durant el curs passat hem assistit a diverses manifestacions d'un mateix problema, que és la crisi d'intermediacions que es viu en general en la política del món occidental des de fa ja molt de temps, i a Catalunya en particular s'ha expressat d'una manera molt clara en el sector de l'ensenyament. Primer, va haver-hi un primer error del govern, que va ser arribar amb un acord amb Comissions Obreres i UGT i signar aquest acord d'una manera molt ostentosa, deixant de banda el sector, el que era el sindicat més representatiu del sector. Perquè, clar, ja es veia venir que aquest sindicat, el que fins llavors havia sigut una negociació de condicions sobre l'ensenyament, s'hi afegia un nou factor que era una pugna per qui representa el sector, una pugna de representació sindical, i això d'alguna manera distorsiona sempre totes les negociacions que es puguin fer sobre els continguts, perquè en el fons hi ha una discussió sobre un problema d'afirmació d'un sindicat enfront d'uns altres dos sindicats per veure que es reconegui el seu paper. Però és que després el que va passar és que quan es van reprendre amb moltes dificultats i amb errors per totes les parts les negociacions, i es va arribar a un acord, el que es va veure és que s'havia encetat una dinàmica en el que aquesta mateixa representació, com que havia sigut en general posada en discussió, va tornar a fer fallida quan en assemblees es va rebutjar l'acord al que havia arribat l'USTEC. I en aquesta segona crisi d'intermediació, qui va patir les conseqüències va ser l'USTEC. Ara tenim una situació en la que s'inicia el curs en el que d'alguna manera USTEC està obligada per mantenir la seva capacitat de convocatòria i de representació a mantenir les reivindicacions i mantenir la conflictivitat, i això farà que el curs s'iniciï d'una manera desordenada, d'una manera problemàtica, en el que les mesures, les incrementacions, els increments de dotacions, per exemple, pues es notaran menys. Per què? Perquè hi haurà aquesta conflictivitat. I aquí hi ha un altre factor que s'haurà de tenir en compte, que com afecta això a les famílies i als nens, sobretot als nens, no? Perquè, clar, imaginar que encarem un curs amb la conflictivitat amb el que vam acabar el curs passat, la veritat és que jo conec molta gent que està una mica esverada de veure què passarà aquest curs, no?
1: A més, hi ha una altra cosa del 8 de setembre, a l'inici del curs, que aquell dia se saben les proves PISA. Clar, són les proves PISA que a Catalunya no podran ser comparables per allò de l'error.
3: Bueno, això és un estat,
1: error de mostra. Recordem que es poden excloure fins a un 5% dels alumnes i aquí se'n van excloure el 26%.
3: Això és un escàndol de magnitud, de veritat, jo crec que sideral. Perquè ningú creu que s'hagi exclòs va estar un error. Però no, però és que la diferència, el percentatge de persones que podien ser excloses i el percentatge que es va excloure, ens demostra que hi havia una clara voluntat de que un percentatge importantíssim d'aquelles persones que formen part de les aules no fossin representatives del que passa a Catalunya. O sigui que si les proves s'haguessin pogut fer amb el 5%, fins i tot haurien de dir que els resultats serien molt millors del que en realitat són. És a dir, la situació és, jo crec, que demencial. I quan es diu que els pares que van traslladant els fills, si poden, de l'escola pública a la privada, ho fan per un sentit elitista, em sembla una autèntica hipocresia. Saben perfectament que no es pot ensenyar. I dic, el sentit de les aules d'acollida era aquest, evitar que els problemes que s'aboquen sobre el docent no existissin, i en aquest cas concret, bueno, si no resolem aquesta història, acabarà per consumpció extingida.
2: És que al final, i ho apuntava abans l'assumpte, i estic completament d'acord, moltes de les qüestions que estem parlant són un peix que es mossega la cua, perquè si és evidentíssim que si tu aboques més recursos a les aules, tens més mestres i tens menys alumnes per classe, és evident que els resultats seran millors. Això és una evidència. El que passa és que, si mirem els resultats de les últimes dècades, no són precisament prometedors, no són esperançadors. Els resultats de l'educació catalana són cada vegada pitjors, no només en el context internacional, sinó també comparats amb els resultats d'altres comunitats autònomes d'arreu de l'Estat. I això és un desastre. Quan tu tens un suspens global a l'examen de matemàtiques de selectivitat i parles amb els experts no et diuen que hi ha un problema amb les matemàtiques específicament, que evidentment també hi és, sinó que hi ha un problema de comprensió lectora en els enunciats dels exàmens de matemàtiques. Això, amb alumnes de 18 anys, és dramàtic, perquè són gent que després s'incorporarà a la carrera. I encara que això pugui sonar filofeixista, un alumne de primer de dret que fa faltes d'ortografia no es mereix ser un alumne de primer de dret. Un alumne de primer de periodisme que no sap ni llegir ni escriure amb normalitat, és a dir, que si tu li fas un dictat no fa faltes, sí que els dictats ara no estan de moda, Vol dir que tens un problema, i tens un problema enorme, perquè són professionals que no arriben als estàndards mínims en el compliment de saber, com a mínim, la llengua estrangera, el que sigui, el que faci falta. I això és un problema, i és evident que hi ha un problema de nivell a les aules catalanes, és evident que hi ha un problema de que no es poden atendre tots els problemes que conflueixen a les aules. Un mestre no pot estar pendent de què passa a casa de cadascun dels nens. Perquè això no li pertoca al mestre. I conflueixen una sèrie de malestars que el mestre es pot trobar solitari davant d'una sèrie de problemes que són gravíssims de convivència. I l'escola, que és un element per igualar normalment per dalt, l'únic que serveix en els últims anys és per igualar per baix. I això és dramàtic.
1: Mila.
5: Sí, jo el tema dels resultats, ja fa temps que hi ha una creixent preocupació. No, jo diria que les proves PISA és en aquests moments l'estàndard internacional més utilitzat per fer comparació, però hi ha molts educadors que qüestionen també que el model PISA sigui un model per acabar de calibrar bé la crisi educativa que tenim, perquè clar, és un model que mesura resultats, que s'ha modificat al llarg del temps i s'ha anat intentant adequar a les noves exigències de l'educació, però tampoc condiciona també molt la manera com s'ensenya.
3: Bueno, però per comparació, Mila, sí que serviria.
5: Sí, clar,
3: és a dir, si els altres van bé i tu vas malament...
5: Clar, és l'únic. Clar. Sí. No, és l'únic, però que hi ha molts docents que qüestionen que aquest hagi de ser l'únic paràmetre que hauríem de tenir-ne d'altres. De fet, se'n fan d'altres també, es fan aquestes proves de final d'etapa, etc. Però, clar, és el referent. I tenir una mala puntuació en el referent fa preguntar-te per què tu estàs lluny d'aquells països, què han fet aquells països que estan en les primeres posicions, diríem, no? I aquí sempre sobresurt una característica fonamental. Quan s'estudia el cas de Finlàndia, per exemple, que és el país que més vegades se cita com a model, encara que no en tots els paràmetres, però en general està en les primeres posicions, òbviament allà porten dècades i dècades en les que l'ensenyament i l'educació ha estat el centre de l'atenció política, i han tingut molts anys d'inversió en personal, en material, etc. Llavors, això no es pot defugir. Aquí, recordem que el 2008 l'ensenyament va patir unes retallades tremendes per causa de la crisi, i que els pressupostos no s'han recuperat fins molts anys després, i això ha anat acompanyat d'una onada migratòria molt important que ha portat a les aules nens que arriben a mig curs, que arriben en condicions de que no coneixen la llengua, etc. No? I això ha de tenir òbviament un reflexe. Per tant, tothom té bastant clar que s'ha de fer un sobreesforç en el nostre cas per posar-nos al dia. Com ha de ser aquest sobreforç? Aquí és on faria falta que hi hagués un pacte general de país per veure com es pot avançar i per fer aquest sobreesforç que ens torni a posar en una bona posició i podem recuperar
4: el temps perdut o les oportunitats perdudes.
1: Mm. Assumpte, ho veus viable, recuperar el temps perdut?
4: Home, jo crec que amb temps es pot recuperar el temps perdut. De fet, com deia ara la Mila, hi ha hagut 10 anys sense cap tipus d'inversió d'educació, eh? És a dir, això s'ha d'anar recuperant. S'ha d'anar recuperant amb diners, però també vol dir amb aquest... entendre que hi ha un canvi estructural en la societat, que es tenen un reflexe directe en l'educació i que, per tant, això ho has d'abordar de manera diferent. A través d'un pacte, però ampli. Hi han d'haver-hi els professionals, la societat, els experts, l'acadèmia, però no? Diguéssim que tothom fos capaç de realment fer aquest procés d'escolta activa. Ja a l'inici del curs passat, recordo que en la compareixença... que fa la consellera a l'inici, si no m'equivoco, ella va explicar que hi havia ja el curs passat menys alumnes per aula i, en canvi, l'índex de complexitat havia augmentat. O sigui, estava, ja ho veien, no? A l'inici del curs ja es veia l'increment de l'índex de complexitat quan tens molts menys alumnes. I aquesta és la realitat que tu tens, per moltes raons, eh? També per molts canvis estructurals que acaben tenint una influència directament en els infants i en les aules, i cal abordar-ho. És que és el futur, eh? Jo crec que l'Oriol ho deia abans, no? Arribant a la universitat que tens una mica de... no? Dius, ostres, no podrem crear bons professionals, entre altres coses, perquè la base ens falla. I aquí jo crec que haurem de fer un esforç tots plegats, no només d'exigència als professionals, però sí, amb ells, però també amb la seva, per entendre's, compromís, o sigui, donar-los suport pel compromís, però al mateix temps també que sigui un pacte més polític i social. Ho hauríem de poder aconseguir, perquè és el futur.
3: De tota manera, per aconseguir aquest pacte que tantes vegades es diu que es va fer a una Finlàndia que res té a veure amb la nostra estructura, ni complexitat sociològica, ni amb el tipus d'immigració que ha arribat, ni amb la complexitat de llengües i més, caldria que tots els actors tinguessin en compte que algunes coses que s'han dit aquí són importants, i no tothom les té clares. Quan tenim un Gabriel Rufián que diu que per veure el seu fill a TikTok a la biblioteca, això no és una qüestió qualsevol. Això no és una qüestió qualsevol. Ens està dient que la major part d'aquest jovent, en independència de que ell cregui que està bé o malament, que estic convençut d'aquella gent, perquè ho he sentit fins i tot alguns cantants, quina tonteria és això de l'ortografia? Si ja ho fa ChatGPT, si ja cada vegada veig, i fins i tot estic en xats de persones a WhatsApp que envien articles que suposadament han enviat a diaris, que saps perfectament que els ha fet la intel·ligència artificial i que ens prenen per imbècils. A mi em prenen per imbècil els alumnes a la classe. Per què has d'aprendre a llegir? O sigui, ja ho faig a GPT, que ho fa de meravella. Ho faig sempre igual, eh? Sempre és igual.
1: I amb errors.
3: Se n'adona amb els mateixos errors, amb les mateixes estructures, sí, sí, sí. Que acabes fins al monyo d'aquestes estructures, però s'ha acabat instal·lant entre una part de la pròpia societat que no cal. Que no, pares que... li dirien ara pares woke, més igual com li diguin, que, bueno, ja aprendrà quan ho cria. Vale, aleshores no tens el problema de dislexia, no l'has detectat a temps. Ja aprendrà a escriure quan ho quiera. Això fa molt de temps que està instal·lat entre les famílies. Hi ha molta gent que pensa això. Per tant, si ja tens un problema de base de com t'hauries de seure per decidir quines són les qüestions essencials, acaba, perquè aleshores arriben a la universitat, i jo ho he comprovat, arriba un moment en què ja fins i tot els alumnes que tenen matrícules d'excel·lència veus que són capaços de fer faltes d'ortografia, perquè és que ningú mai els ha ensenyat. Per tant, més enllà de l'aula d'acollida, que crec que és importantíssima, més enllà de si cobren més o menys diners els mestres, però si hi ha mestres que no saben fer l'OM un canut, tu. Si jo he tingut companys de professió a la universitat que fan faltes d'estructura de sintaxi, però què és això? Si han arribat sent alguns d'ells catedràtics. No diré els noms, evidentment, però hi són. Per tant, el problema és tan de base, és tan essencial i té tant a veure en que no han entès fins a quin punt és importantíssim aprendre l'estructura profunda del llenguatge, tan important per al seu cervell, que això té difícil solució. És a dir, per posar-s'hi d'acord, suarem sang.
1: Un quart i un minut de 10. Hem parlat de la carpeta educativa i en continuarem parlant, perquè evidentment marcarà tot el curs, diria, però com a mínim l'inici del curs polític i escolar, per descomptat, també. Però a Madrid, l'inici del curs polític vindrà marcat, evidentment, per Ceuta. Aquesta última setmana d'agost ve marcada políticament per les compareixences de 8 ministres al Congrés entre aquesta setmana i dilluns que ve, per aquesta crisi que continua sense estar controlada. Madrid, Pablo Brugets, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, què tal?
1: Això comencem demà amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sabem què n'esperem d'aquestes compareixences? o quins interrogants, com a mínim, es podrien resoldre?
6: Quan se'n resoldran ho veurem, però que n'hi ha molts pendents d'explicar, és evident que sí, perquè fa 26 dies ja d'aquesta crisi, encara no sabem, per exemple, quantes persones van morir, quants migrants queden ara mateix a Ceuta dels més de 80.000 que hi van arribar nedant, quants menors, per exemple, hi ha pendents d'acollir, i sobretot, Freddy, per què va passar? Si Marroc va jugar brut, però si també va fallar aquí la prevenció del govern espanyol. En aquest punt, justament, tindrà especial importància la primera compareixença, que és la de demà, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que haurà d'explicar si el CNI havia detectat el risc i si va avisar el Ministeri de l'Interior i Interior ho va menystenir. Per tant, també seran rellevants Marlaska, ministra de l'Interior, que compareix divendres, o Álvarez, ministra d'Exteriors, que també va divendres, per explicar per quin punt passa aquesta difícil relació amb el Marroc. El que està clar és que aquesta crisi no està ni de bon tros solucionada, que el govern espanyol fins ara ha donat explicacions amb comptagotes, molt poques i només en les atencions als mitjans que anaven fent des de Ceuta, doncs el ministre de torn que hi anava, com hem anat explicant aquí. Nosaltres, per exemple, ens han denegat moltes peticions d'entrevistes i les ONGs que estan criticant doncs que el govern va molt tard en l'acollida dels migrants, i a l'altre costat el Partit Popular doncs que s'ha volcat en demostrar que el govern espanyol, que especialment Pedro Sánchez, seguia de vacances sense atendre aquesta crisi a Ceuta. Recordareu que Sánchez sí que hi va anar els primers dies de la crisi, però després ha delegat les visites als ministres i que ell ha coordinat la crisi des de la residència oficial de vacances a Lanzarote, connectant-se en dues reunions telemàtiques en una crisi que realment reconeixen alguns dins la Moncloa, que ha desbordat la seva capacitat de resposta, que és un greu problema en aquesta arrencada de curs i que és justament el que faltava, ja ho sabeu, en una legislatura molt complicada, molt tocada de mort, que li queda un any de vida.
1: És important el que deia la Paula, que ens han denegat, i ja han denegat a la Paula, que és qui l'ha demanada moltes vegades, entrevistes a ministres per poder-los entrevistar aquí al matí de Catalunya Ràdio, i això ha sigut una constant de les últimes setmanes. Mm. En tot cas, Paula, aquestes compareixences serviran també com a termòmetre per veure els suports que té la Moncloa en aquesta crisi. De fet, avui en tindrem un primer tast amb les comunitats autònomes, perquè el Ministeri de Sanitat s'hi reuneix per coordinar l'enviament de vacunes cap a Ceuta.
6: Sí, és una reunió molt tècnica. Es decidirà bàsicament enviar vacunes de la varicel·la, del tètanus cap a Ceuta, però això arriba després que el líder del PP hagi demanat a la ministra de Sanitat que confini els migrants que hi ha a Ceuta, perquè diu Feijóo que són un focus d'infeccions, que són un risc per la població de Ceuta. Sanitat ja li ha dit que no hi ha cap crisi sanitària, tot i que sí reconeix al ministeri que hi ha risc de transmissió de malalties, no perquè els migrants, òbviament, tinguin malalties, sinó per les condicions en què viuen, de falta de neteja, d'higiene, que propicia doncs aquesta transmissió de malalties. De fet, Elma Said, la ministra de Migracions, estarà mateix a Televisió Espanyola en una entrevista i acaba de respondre al líder del PP, l'acusa de difondre tesis racistes i de demanar aquest confinament sense que hi hagi cap motiu.
1: Gràcies, Paula. Fins ara. Una abraçada.
6: Adeu.
1: Se li ha complicat cada vegada més aquesta crisi a Pedro Sánchez, Mila? Ho dic perquè ahir el País defensava una mica aquesta tesi, perquè hem tingut el ball de xifres, hem tingut... primer es va dir es traslladaran els menors i després això s'ha aparcat una mica, segurament no només per no enrabiar les comunitats autònomes, sinó per no enrabiar Brussel·les, que no vol donar la sensació que si entres de manera irregular doncs això et dona pas a la península. Hi ha el Marroc, amb qui s'ha tingut un exquisida, un tracte més que exquisit, malgrat els indicis que doncs com a mínim podria ser còmplice en l'arribada d'aquestes persones. Vaja, dona mica la sensació que se li ha anat complicant a Pedro Sánchez Mila tot això per tots els angles, eh?
5: Sí, sí, se li ha complicat molt i és evident que l'oposició no ha contribuït tampoc a que se li facilités una solució, però en aquest cas el problema radica bàsicament en que hi ha hagut una manca d'explicació de què havia passat exactament. Sí. Probablement, és a dir, ha sigut molt notori que el govern ha evitat en tot moment donar una resposta o una explicació sobre la crisi que pogués crear problemes amb Marroc, la qual cosa el posa en una situació molt defensiva, molt a l'albur de lo que les autoritats marroquines puguin fer com a resposta a lo que faci el govern, i llavors se'l veu com lligat de peus i mans, però sobretot lligat de paraula, clar, en el sentit de que han estat més que prudents. I al no donar una explicació, perquè, clar, la ciutadania, ningú, no tenim clar en aquests moments per què 80.000 persones van arribar a una ciutat com Ceuta en menys de 48 hores, no? I és veritat que la crisi es va resoldre molt ràpidament gràcies a que Marroc va acceptar que es tornessin, diríem, molt ràpidament tots, una gran part dels que havien arribat,
4: arribat, però el fet de que ara no sapiguem ni quants romanen a la ciutat, ni quants menors hi ha i que estiguin en les condicions que estan...

0: condició de salut que tinguin pugui agreujar-se. I aquestes condicions de salut poden ser molt variades, no necessàriament contagioses, com s'ha donat a entendre, no? Jo crec que la utilització del tema de salut i la idea de que venen migrants i es poden contagiar de coses dolentes, que és el que hi ha en el trasfons d'aquest discurs, el trobo perillosíssim. I el partit que aspira a governar el país i que està esperant amb candeletes si venen les eleccions per poder governar, no hauria de jugar aquest tipus de coses, perquè són molt delicades.
1: Oriol. Estic d'acord amb la Mila, que Feijóo, i segurament això és un estirabot que segurament també he pensat en termes electorals. Crec que per desgastar el govern, Feijóo està disposat a moltes coses i parlar malament dels immigrants, suggerir que per culpa seva hi pot haver un brot de qualsevol malaltia, doncs no deixa de ser una mica lamentable. Dit això, Feijóo en aquesta crisi tampoc és que s'hagi distingit per la seva alçada diplomàtica. L'únic que ha fet en una entrevista a OK Diario, que ja vol dir moltes coses, és dir que el primer que farà quan sigui president del govern espanyol és viatjar al Marroc. Però al Marroc per fer què? Què li diràs al Marroc? Quin tipus d'aliança vols tenir amb el Marroc? Quin tipus de relació vols tenir amb els seus dirigents? Quin tipus de relació geopolítica vols tenir amb un país que ha demostrat que descuida unes horetes la frontera i et posa en un berenjenal espectacular? I dit això, és veritat que segurament és una crisi d'aquelles que pel govern espanyol és molt difícil de resoldre. Tu el que no pots fer és expulsar massivament tots aquests immigrants. Tens aquella sentència famosa del Tribunal Suprem que t'ho impedeix. Amb els menors tens un deure que no només és administratiu, sinó també que és moral, i al mateix temps tampoc pots fer que es tensionin al màxim els serveis públics de Ceuta, perquè al final els habitants de Ceuta, quan hi arriba una centenars i centenars de persones, és evident que es tensionen i que poden haver-hi problemes al carrer, que a banda estan amplificats per la presència d'ultres, ja siguin mediàtics, siguin polítics o siguin de les dues coses a la vegada, que moltes vegades està relacionada amb una cosa amb l'altra. Sí que crec que s'ha trobat a faltar una explicació directa de Pedro Sánchez, ni que sigui una compareixença. Tu pots comparèixer des de tot arreu i és molt lícit fer vacances, i quan tu tens un telèfon mòbil i ets president del govern espanyol, de vacances segur que en fas més aviat poques. Però una compareixença, uns detalls, una intervenció pública, ni que sigui que servís de paraigües dels ministres, crec que això ningú li hauria sobrat, més aviat al contrari.
2: Assumpte.
3: No, jo espero que aquesta compareixença de 8 ministres, no? Em sembla que l'última, sí, la darrera és el 30 o el 31, donin una explicació completa, o sigui, tinguem un marc global de resposta a moltes de les preguntes que s'han plantejat. També del paper del Marroc, perquè tinguem en compte que el Marroc aquests dies està fent moltes declaracions de que els hi torni, etcètera, etcètera, que diuen els seus ministres, però si et mires les dades, el Marroc només accepta el 9% dels retorns que, cert, es fan. O sigui, quan hi ha un retorn i se li planteja el retorn, la història ens demostra que només hi ha un percentatge de 9% que accepta, la resta no és el seu problema, i per tant aquí també tenim un problema. Però cal explicar, no?, i respondre preguntes des de prevenció, que va fallar, perdó, com temes d'actuació del Marroc, també del propi govern. Hi ha hagut una certa tardança amb la instal·lació de nous equipaments o dels equipaments perquè es poguessin assentar, però també del...
2: Perdó, si vols, dono pas a la Montse i et torno tu, així pots veure aigua tranquil·la.
3: Vale,
2: si
3: bec
2: vols.
3: Aigua mentrestant, gràcies.
2: Vinga,
4: Montse. Gràcies, tocarà tot el dia que això de l'aigua.
2: És que ara feia patir, pobra.
4: A veure, tres o quatre coses respecte del que normalment es diu a aquest respecte. Un, la sentència del Tribunal Suprem no diu que no es puguin retornar els menors, diu que en aquelles circumstàncies que es va fer fatal, per moltes raons, eh? Moltes d'elles tenen a veure amb les condicions de control sobre la integritat dels menors, que estan marcades per les normes internacionals i per les pròpies ratificacions.
2: Hi ha d'haver un cert control, no? Garanties que vagi als...
4: No es pot d'aquella manera, d'ala, fora.
2: Però garanties que vagi als pares, un tutor, tot això.
4: Efectivament, que ens diu fins a quin punt, quan es diu que repatriïn els que han arribat. Bueno, és que ni dels grans, o sigui, ni de la gent major d'edat és tan fàcil. No? Em recordava una vegada un policia. Tu saps el que significa retornar a casa seva una persona? L'expedient que s'ha de fer, més enllà de dels retorns en calent. Home, fa gràcia que ara es digui que no sabem, ja ens estava dient la Pol Ujat, no sabem en quina circumstància estem, quants són els que queden, al començament de tot ens van dir. Són 72.000 i 70.000 ja han tornat. Aquesta va ser la primera dada que va donar el ministre Marlaska.
2: Vam estar molts dies dient són 1.000 menors i l'última dada em sembla que més de 2.000
4: ja no se sap,
2: i més pròxima 3.000.
4: Segona, el confinament, així com a dada, jo no sé qui defensi a Feijóo, que com s'ha dit...

0: no demostra cap tipus de lideratge en res, però hem de pensar que el lideratge l'ha de tenir el president del govern. Això és l'important, no? Però el confinament en si no seria res si això signifiqués unes condicions de vida que probablement ara, campant per allà, per Ceuta, no tenen. Està clar que estan en una circumstància absolutament deplorable i que és molt probable que aquesta sarna que fonamentalment diuen que s'està començant a escampar, com ja han dit molts metges i infermeres, tingui sobretot a veure amb aquestes condicions de salubritat absolutament demencial, bueno, per manca, no? Tercer, clar que les persones que venen de fora poden portar malalties. Que li diguin a la gent que era indígena de Llatinoamèrica quan van arribar espanyols, portuguesos, holandesos i demés, portaven malalties que per nosaltres són endèmiques i no s'imposen cap tipus de problema. Evidentment que les poden portar. El que no vol això dir és que hagi d'estigmatitzar les persones perquè les portin. Aquestes probablement no són d'això. Però dir-ho, clar, el que passa és que es diu en un context, com diu l'Oriol, en un context polític, en el que tu vols fer que l'altre sigui el dolent i que el que està aquí és el fantàstic. Ni això és veritat, ni és tampoc veritat que les malalties no puguin venir de fora. I en última instància, dic que el govern és el que és responsable de tot això. I si arriba una bona baralla entre ministres, perquè aquesta fonamental entre la ministra de Defensa i el ministre d'Interior no ha acabat d'estar resolta. El CNI ho sabia, sí o no? Marroc ho va permetre, sí o no? Això no té més... solament eren les màfies que estaven atiant la gent des de les xarxes, com ara estava llegint en un diari, que eren fins i tot persones immobilitzables, 200.000. 200.000 hagués estat ja, suposo, que reconegut com a invasió, perquè aquesta paraula sigui també sembla anatema, però d'anatema res. Una invasió de 80.000 persones en una població que és de 80.000 persones és un problema gravíssim. Gravíssim per la integritat, gravíssim per la credibilitat d'un govern, amb un president del govern desaparegut. No hi ha hagut, des del meu punt de vista, des del cop d'estat de l'any 81, cap cosa més important i més greu que hagi passat en el nostre país. I hem estat de vacances. Segurament aquesta setmana tonta, suposo que aquesta gent tornarà, però millor ni tan sols això.
1: Assumpte.
2: Bueno, de vacances, a veure, s'han vist imatges del president del govern presidint reunions, hi han estat 8 ministres, 8 ministres compareixen en el Congrés dels Diputats. A veure, també les coses una mica com ho fa el Feijóo, no? Que d'alguna manera el que fa és oblidar les competències pròpies que té la comunitat autònoma, que en té, i la veritat és que més limitades i per tant necessita el suport del govern, però que tampoc ha ajudat perquè ni va posar solars a disposició per poder aixecar campaments ni assumeix les seves pròpies competències de salut pública. Dit això, jo torno a lo d'abans, abans que m'agafés la tos, que hi ha... moltes preguntes que realment el govern ha de respondre i que jo espero que aquests 8 ministres acabem fent un relat complet no només del que ha passat, sinó de quines seran les actuacions immediates. I jo, és el que deia abans, jo entenc que hi hagi d'haver-hi un tracte exquisit o un pacte diplomàtic amb el Marroc per intentar que les repatriacions es puguin fer efectives, no? Perquè, clar, és molt fàcil dir que no tinc l'expedient ben fet, no sé qui és, no el vull. I, per tant, aquí tenim un altre problema, no? I, sobretot, també, que es trenquin algunes de les mentides que s'han fet. Jo crec que s'ha dit aquí, no? És a dir, no pots dir que tots els immigrants porten malalties. De veritat, jo crec que avui el que es fa és dir, escolta, sobretot els menors, doncs que les comunitats autònomes aportin part de les vacunes, sobretot la triple vírica, que pugui frenar algunes de les infeccions. Això s'ha de fer, i és una solidaritat entre les comunitats autònomes, com hi ha hagut moltes altres vegades, però sobretot facilitar totes les condicions higièniques per evitar la transmissió d'aquestes malalties, però sobretot també trencar les mentides de són 455 quan hi ha 15 diagnosticats o n'hi ha 55. Perquè jo crec que això l'únic que fa és crear aquest caldo de cultiu que facilita després tots els moviments, no, populistes contra la immigració. Jo, el tema dels menors, crec que aquests dies se n'ha parlat molt. Hi ha parlat algun fiscal i la gent més responsable jurídicament que no es poden retornar, en el sentit en què diu algunes persones o en el sentit en què també va dir el govern de Marroc de jo vull els meus menors, bueno, doncs faciliti les famílies i garantim el retorn en en l'estructura familiar.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 2:15 de 10, en continuarem parlant també d'aquesta història, hem d'anar a publicitat, però ara que ha sortit el nom d'Alberto Núñez Feijóo, ahir Alberto Núñez Feijóo va parlar del cas de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. N'hem anat parlant aquí, aquest estiu ha sigut una de les polèmiques de l'estiu, el govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid, inicialment es va dir, no, és per fer-hi reunions, perquè a la seu del govern hi farem obres. Llavors el diari El País el que va dir és aquest àtic només té llicència per viure-hi, diguem-ne, i llavors s'hi va de fer marxa enrere. Bé, per què explico tot això? Doncs perquè ahir Alberto Núñez Feijóo li van preguntar i va dir això.
3: Pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubica ahí una oficina. Eso es todo.
1: Ho hauran d'explicar. És simptomàtic, això?
4: Del tot. Del tot. Jo crec que hi ha una qüestió que és d'aquestes que tothom més o menys la sap, però no s'expliquen del tot. Quan Alberto Núñez Feijóo guanya, però perd al mateix temps les eleccions de l'any 2023 contra Pedro Sánchez, s'assumeix que tindrà una segona oportunitat i que la tindrà com la va tenir en el seu dia Mariano Rajoy, que no va ser president fins a la tercera, fins i tot Pablo Casado va tenir una segona oportunitat, però crec que aquella mateixa nit també es va decidir que Alberto Núñez Feijóo només tindria una segona oportunitat i que si tornava a perdre davant de Pedro Sánchez o si no tornava a aconseguir ser president del govern espanyol, és evident que hi ha una part molt important del PP que apostaria per Isabel Díaz Ayuso. No hi ha rival més gran per Alberto Núñez Feijóo en la política estatal que Isabel Díaz Ayuso. No parlo del PSOE, sinó que parlo dins del PP, que normalment dins dels partits on tens els teus principals enemics. Sí. I en aquest cas jo crec que no hi ha cap paraula d'aquestes que ha triat Núñez Feijóo que no estigui molt ben escollida perquè sigui un dard. També va dir que ell n'era conscient de tot això des de l'abril. Recordem que la Comunitat de Madrid i molt especialment l'entorn d'Isabel Díaz Ayuso diu que això és una cosa molt recent. Per tant, a mi em sona a assassinat silenciós d'Isabel Díaz Ayuso perquè sí, no explicacions. A mi em sona que no hi ha res d'això, que no estigui pensat, perquè sigui Isabel Díaz Ayuso qui s'expliqui, yeah, que fins ara crec que ho ha fet de manera molt gasiva.
1: Mila, ho veus igual?
2: Sí, absolutament. I no solament això, sinó que haureu vist que en els darrers dies han començat a sortir notícies en el sentit de que hi havia preocupació al PP pel cúmul d'errors d'Isabel Díaz Ayuso. És a dir, que lo de l'àtic ha donat peu a que es recordi el famós viatge a Mèxic, que va ser un fiasco considerable, tots els problemes que ha tingut després amb l'àmbit sanitari, la relació del seu nòvio amb Quirón Salut i tot aquest afer que, bueno, hi ha sectors del PP que pensen que pot ser potencialment molt perjudicial, no?, si surten més coses a l'opinió pública, i per tant s'ha fet molt d'èmfasi en aquesta preocupació interna del PP per la imatge d'Isabel Díaz Ayuso, però vinculada als errors d'Isabel Ayuso. No, per primera vegada no s'atribueixen a els enemics del PP, diríem, no?, sinó que s'atribueixen a errors de la pròpia candidata. I això fa pensar, doncs, que hi ha una acció concertada des de dintre per, d'alguna manera, primer posar dics de contenció, que també és veritat que Isabel Díaz Ayuso també té conflictes que poden danyar el PP, però sobretot s'han de llegir en aquesta clau interna de què passa si en aquest any electoral que ara iniciem i que tothom està molt pendent de com pot anar, doncs què passarà en el lideratge del PP.
1: Montse.
0: Jo no entenc com es pot ser tan poc destre per fer una operació d'aquesta manera. No acabo d'entendre per què t'has de ficar en un jardí d'aquesta grandària, però en fi, es diu que gent que té grans capacitats, no sé si les té, però en tot cas que hi ha fet errors, doncs, que jo crec que això és un error, però de dimensions colossals, no? M'estaven recordant de Cifuentes, el temps que va estar en un calaix, aquella gravació del robatori d'unes cremes de tercera categoria en un supermercat, que casualment estaven guardades quan no havien d'estar guardades i que van sortir, crec que eren 7 anys després, no? Mm. Ah, mira quina casualitat, i tothom va saber que era un magnífic foc amic en el moment adequat. és possible que hi hagi aquesta guerra. No acabo d'entendre-la tampoc, no? Perquè la força d'Isabel Díaz Ayuso, que un comprova quan va a Madrid, fins a quin punt és allò que deien la persona que vota el que té al restaurant, el que va al restaurant a dinar i el que serveix al restaurant. Això és una cosa que no ha passat, jo crec, que des de temps de Felipe González. Això passa a Madrid, no? I els errors que acumula són incomprensibles, però encara és més incomprensible que aquesta guerra interna del Partit Popular, de la por que pugui tenir aquest lideratge que diem que es veu tou, però que és veritat que els lideratges tous, quan els revesteixes de la porpra del poder, canvien molt, eh? Gent que no havien pensat a la vida, mira, doncs ara que ja té la porpra de la besta, aleshores sembla una altra cosa. Per tant, vés a saber, que, com si les dades són les que són, sembla que podria guanyar les properes eleccions, no sabem en quines circumstàncies respecte de Vox, però sembla estrany que, tenint en compte aquesta força que ha fet de dic de contenció, amb aquest discurs que ja sabem quin és, el de Ayuso, no?, a Madrid, però que ha permès que allà Vox no tingui el predicament que té altres llocs, que és un model que no sé si és exportable, de Madrid al món. No, jo crec que Barcelona o Catalunya seria un model que no funcionaria, però vés a saber, no? Me resulta estrany aquesta guerra d'escorpins, no? Jo pico a qui sigui, encara que això signifiqui que per mi la mort d'un baró d'aquesta importància, doncs també és un problema, no?
1: Assumpte.
2: I recordar que Isabel Díaz Ayuso ja es va carregar abans el Casado. Sí. Vull dir que suposo que el Feijó, Núñez Feijó surt dient i em defenso abans no em matin directament. I està clau, deia l'Oriol, no? Amb clau electoral, doncs d'alguna manera ha de posar dic de contenció. Ara, la imatge de que una mica aquesta impunitat en la qual es mou Díaz Ayuso s'està acabant, també comença a estar present, eh? Jo crec que ja ell ha comprat tots els arguments de Vox, però per altra banda té tot, i per tant no el té com a enemic ni com a competidor, però per altra banda totes les actuacions i sobretot les darreres, que a més sembla com si volgués, no sé, garantir el seu futur. Ja no només és l'àtic, sinó tot el joc immobiliari que hi ha hagut, però sobretot després fa una modificació d'un decret perquè els expresidents cobrin si formen part d'un consell assessor, que normalment si és un consell assessor jurídic el millor que pots posar són juristes, diguem, o especialistes. És tot un... que jo crec que una obre la porta a que el Núñez Feijó se separi i digui fins aquí, diríem, és el seu problema, i l'aïllin, però sobretot sembla com si ella fos ja conscient de que la impunitat s'acaba i de que també cal garantir el seu futur.
1: 5 minuts per arribar a 3:15, anem a publicitat i tornem de seguida.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
7: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
8: Som 3Cat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
10: Ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
9: Bueno, és el que he trobat a la Wikipedia, això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Sí, perdona.
5: La renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: Quan Àtila i els uns...
13: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és...
5: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
14: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
15: Carglass canvia... Carglass repara.
16: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
17: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 € en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Dazos.
10: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
18: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
20: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en novel·letes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
21: El treball dignifica les persones.
20: I bueno, te'n rius sense gana.
21: Aquesta és una frase d'un hit.
19: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desparpajo.
20: Rius sense ganes.
19: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3K.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: A l'Àgora, la Milagros Pérez Oliva, l'Assumpte Escarp, l'Oriol Marc i la Montserrat Nebrera, i volem parlar de la pluja, perquè ja ho sabeu que Protecció Civil manté activat el pla per inundacions a les pròximes hores, per risc de tempestes, però la polèmica continua al Baix Penedès i al Tarragonès, de fet, al voltant de les tempestes que van tenir el cap de setmana, i sobretot, un dels debats que hi ha ara mateix és si s'hagués hagut d'enviar o no un missatge als mòbils, un és alert als veïns. Redacció, Marc Jurado, bon dia.
24: Bon dia, Freddy, exacte, les darreres hores, podríem dir, govern i servei meteorològic s'han enredat per l'alerta que no es va enviar. El conseller Espadaler va dir que no es disposava d'informació que en justifiqués l'activació. Ara el servei meteorològic replica que no li correspon pas a ell decidir si s'envia o no aquests missatges i, de fet, Protecció Civil subratlla que va fer el que va creure oportú en funció dels plans de l'INUNCAT estipulats. Un pla que sí que estava activat en fase d'alerta des de dijous. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
25: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
24: Els alcaldes i els veïns dels municipis afectats reclamen mesures estructurals per pal·liar els efectes de les pluges intenses als seus municipis.
1: Gràcies, Marc.
24: A tu.
1: Doncs parlem amb els alcaldes, per exemple, el de Roda de Barà, Pere Virgili. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
26: Què tal? Bon dia. Aquí, en plena festa major.
1: Com està? Ui, en plena festa major estan?
26: Sí, sí, sí.
1: Ah, doncs,
26: avui és el dia del patró nostre.
1: Gràcies, meu, sí. Gràcies per trobar un foradet, per parlar amb nosaltres.
26: Gràcies a vosaltres.
1: Com teniu el panorama, després, en plena festa major, justament, després d'aquestes imatges que hem vist tan bèsties aquest cap de setmana?
26: Sí, doncs estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera a la costa, més propera a la via. Després en parlarem, de la famosa via, que és on hi va haver més danys i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats els serveis de grua. Encara són al mig del carrer senyalitzats. Encara tenim moltes aportacions de terres en alguns espais de la via pública, que arbres caiguts, ja hem pogut obrir el trànsit, això sí, aquests carrers on havien caigut els pins, però ara hem de retirar demà, que serà el dia laborable aquí a Roda, ja, doncs anirem per aquestes feines ja més entretingudes, d'anar reparant trams de carrers. Des d'ahir vam començar també a la matinada a reparar la platja. Ja dic, jo vaig dir ahir, que no tindrem la platja com la teníem abans dels esguats, no la recuperarem per aquest estiu. Això està claríssim, hauríem de portar milers de metres cúbics de sorra, dels quals no disposem. Per tant, es anirà recuperant, esperem naturalment, i si haurem d'actuar, però ja de cara a la tardor o l'hivern, no? O la primavera, fins i tot de l'any que ve. Sí que hem posat els serveis mínims una altra vegada a les platges, les passeres, perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin arribar fins a bany. I a poc a poc, mobiliari urbà, anem col·locant a lloc una altra vegada, senyalitzacions, poquet a poquet, i ens consta que els veïns, que també van, doncs, netejant cases seves, aquelles cases que en les zones més baixes del municipi, en algunes se'ls van inundar gratjos, doncs el que estem fent, per exemple, és recollir-los davant de la casa tots aquells estris, tots aquells endimaris que tenien els gratjos, normalment, i que doncs se'ls han fet malbé. Estem també doncs recollint, ajudant a recollir en el càmping aquest més afectat. Ahir, per exemple, vam treure doncs una cosa o una altra, devia ser més de mitja tona de menjar que s'havia fet malbé mullant-se, i avui també se'ls ha baixat un contenidor perquè puguin tirar també tot allò que cada les parcel·les dels campistes s'ha fet malbé. Vull dir, ens ha generat molta feina. Ahir vam poder reobrir el camí de ronda, que el teníem tancat també per esllavissades, obert parcialment, perquè hi ha hagut un punt on el Ministeri, que això és del Ministeri, haurà d'actuar, però de moment hem pogut obrir parcialment el camí de ronda i una darrere l'altra.
1: Ara vostè parlava de la via, la famosa via, aquesta via de tren que fa de barrera i dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Què es pot fer, això? Perquè, si no m'equivoco, fa dècades que hi és aquesta via.
26: Sí, fa molts anys. Per part nostra, el nostre barri de la Barquera, eren aiguamolls. Jo els recordo d'haver vist poques cases allà. El meu pare m'explicava que eren aiguamolls. Ara està tot urbanitzat, des dels anys 60 llargs, està urbanitzat tot. La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys, gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, és de DIF, acaba sent de l'Estat, al final, no de l'Ajuntament, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar. Fins a la platja ja sabem que ens destrossarà la platja, però ens estimem més que es destrossi la platja que no pas pèrdues materials importants en espais públics privats, i ja no diem si és que hi ha alguna desgràcia de que algú pateixi alguna ferida, no?
1: Perdó que el talli un momentet. Fent d'advocat del diable. Fent d'advocat del diable, que diuen, eh? El problema és la via o el problema és haver construït en una zona inundable?
26: No, clar, una cosa porta a l'altra, això està clar, una cosa porta a l'altra. Però, esclar, amb construccions o amb urbanitzacions als anys 60-70, què hem de dir ara? Vull dir, no, clar, no podem dir res. Estem parlant de 40 o 50 anys enrere. Tant de bo s'haguessin fet. Però segueixen les mateixes alcantarilles que en diuen així els de Renfe o els de DIF. Que quan van fer la via, a un metre i mig d'amplada i no arriba ni a 2 metres d'alçada. Una d'aquestes, per exemple, doncs es va col·lapsar, es va taponar amb l'arrastrament de 2 vehicles i a sobre del vehicle un contenidor. Això va fer un tap, i això en el lloc més afectat, en el càmping aquell, l'Arc de Barà, però també al costat del càmping Estel, van patir més danys de l'aigua que pujava de nivell que no pas de la que baixava. O sigui, és veritat que el càmping està en una zona inundable, localitzada, hem fet diverses inversions conjuntament amb l'ACA per millorar, afavorir la baixada de l'aigua, però clar, es trobava amb un tap al final del recorregut que no deixava córrer l'aigua lliurement fins al mar. I va anar pujant de nivell fins que va entrar dins el càmping. Entre la força de l'aigua que baixava i la que pujava, doncs, la veritat, aquí es va crear el problema. Aquí es va crear el problema gros.
1: Alcalde, el deixem estar, que diu que de festa major. Em consta que deu tenir un dia complicat. Gràcies per trobar una estona per parlar amb nosaltres, alcalde.
26: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada a l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, i saludem també l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Alcalde, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Com està el panorama en el seu municipi?
0: Bé, doncs ja vaig dir que la nit va ser molt dolenta, la del dissabte, la matinada del dissabte. Els matins ja millor, perquè els efectes, doncs, sobretot sense danys personals i localitzats, molts vehicles, malauradament molts vehicles, algun local, algun establiment, però bé, l'escenari de la nit del dissabte era dramàtic, catastròfic, i bé, crec que d'aquesta ens en sortirem. Justament per això hem de començar a plantejar-nos seriosament la prevenció d'aquests aiguats, que ja veiem que seran més i més.
1: Li anava a dir això, perquè de la mateixa manera que l'alcalde Roda de Barà, vostès al Vendrell també diuen hi ha alguns canvis que hem de fer sí o sí, perquè aquestes tempestes ara són més habituals, diguem-ne.
0: Correcte, és exactament la mateixa situació, per això som municipis veïns i tot el que he explicat doncs exactament igual. Però per dir alguna cosa diferent, per posar un exemple, no té sentit que, perquè va quedar tallada la Nacional 340, tot una Nacional 340, vull dir, no estem parlant d'una via menor, la Nacional 340 va quedar tallada i durant moltes hores just a Coma-ruga, i no té sentit que els pluvials, els invernals de la Nacional 340 depenguin de l'Ajuntament i vagin a abocar on va abocar tota l'aigua de pluja d'una via tan principal. Aquest és un exemple de coses que ens hem de replantejar. O sigui, la Nacional 340 ha de dependre dels invernals municipals d'un municipi d'aquesta magnitud? No ho sé, complicat. L'evacuació de la discoteca, un dels motius va ser perquè es va s'inunda sempre, amb poca pluja, imagina't l'altre dia, s'inunda un pas sota la Nacional 340, que és molt, molt vertical, molt estret, i que a més ve de tota una urbanització per damunt, Massos de Coma-ruga, que de fortes pendents, perquè està amb el vessant de la muntanya, i que, segons algunes dades, va ploure fins a 200 litres metre quadrat. No pot ser que tinguem ja sabem que tenim una trampa en allà i continuem tenint aquesta trampa. I un dia patirem, perquè sempre tenim sustos i sempre hem de rescatar persones. Hi ha algun vídeo d'aquests de la discoteca que es veuen, persones atrapades en aquest pas sota l'aigua. Aquest és per dir alguna cosa d'afegir a la de l'alcalde Altera, l'amic de Roda, Aquests són exemples de que ja sabem que...
1: Però és que s'arrosseguen des de fa anys, entenc.
0: Bueno, es va construir, ja ho sabem, però nosaltres som els nets o besnets d'allò. O sigui, es va construir i es va urbanitzar aiguamolls, correcte, moltes zones, fins i tot sense pluvials, perquè o estan el freàtic el tenen gairebé surant, o a cota zero, vull dir que no hi ha gravetat per evacuar l'aigua, i aquí tenim aquesta circumstància i ho tenim, i no podem dir la via del tren era anterior, que és veritat, la via del tren era molt anterior, és del segle XIX, imagina't si és anterior, molt anterior. Però llavors què fem? Que clar, és que, i la Nacional 340 al final també recorre la mateixa línia de la via Augusta. I llavors què diem? Que com ja era abans, doncs és que són coses, clar, és que són coses que ho entenc i faig broma, però ja t'ho diuen també, d'aquesta manera. Bueno, però ja estava a la carretera. Dic, no, conyo, i què fem ara? Coses aquestes, això estructurals. I després també les rieres. Les rieres principals, la Riera de la Bisbal, que és la columna vertebral de tot el Baix Penedès. Totes les aigües del Baix Penedès van a la Riera de la Bisbal i desemboquen a Sant Salvador. No pot ser que no tinguem clar un procediment d'actuació d'aquí, com i quan amb rieres principals, i cada ajuntament, doncs, el seu criteri, per dir una manera, actuï o no actuï. Per posar un exemple, els passos a nivells dels trens, que millor i pitjor i sempre hi ha accidents, per desgràcia, però més o menys hi ha una manera de funcionar, doncs al final això és com un pas al nivell. Oh. És que t'agafa el tren, l'aigua en aquest cas. Doncs totes aquestes coses són les que són, ja sé que són qüestions estructurals i no ho arreglarem d'avui per demà, ni molt menys, però d'entrada hem de ser conscients que, per exemple, el pàrquing de l'hotel, no perquè és el que ha sortit, s'inunda justament perquè està a una, o relativament a prop, o encarat, per dir una manera, una d'aquestes sortides d'aigua de la via al tren. Per tant, canalitza com si fos un sifó tota l'aigua cap a aquesta zona i que ja plou i ja la normal. Però, a més, la boca és tota la que hi ha aigües amunt amb un únic punt. Doncs passen aquestes coses. Per tant, hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. O sigui, aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. Vull dir que en llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps a evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja, al mar, vaja. Però triga. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers. Vull dir, troba el lloc per foradar. Vull dir que aquesta és la situació. I que vist, sí que és veritat que va ser una situació de rècord, evidentment. Sembla que el Vendrell va batre el trist rècord, en aquest cas, d'acumulació de precipitacions, però sembla que és cap on anem i sabem els efectes. I ja dic, són danys materials els que hem patit, evidentment pels afectats, doncs, doncs, una pèrdua, però és que podem trobar-nos en situacions de danys personals, perquè per la nit del dissabte van patir situacions de risc, de preocupació, evidentment. Mm. Per tant, hem de prendre aquestes circumstàncies seriosament i afrontar les grans infraestructures, que a sobre són de diferents administracions, complicat, a veure a qui li toca, qui li correspon.
1: Qui comença, qui no? Qui comença.
0: Exacte. I al final el que sempre ho fa és l'Ajuntament, o els ajuntaments, però amb la capacitat d'un ajuntament, està clar.
1: Alcalde, mil gràcies, molts ànims en aquesta reconstrucció. Que vagi molt
0: gràcies,
1: bé. Una abraçada. A l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, amb qui hem parlat d'aquesta situació. Sumta, això que ha dit, ja tu coneixes prou bé, que són els ajuntaments sempre els que han de...
2: Sí,
1: són els primers a donar la cara.
2: No, estava escoltant el Kenneth i el tema dels dipòsits, no? Barcelona va haver de fer una inversió importantíssima per retenir les aigües pluvials, no? Però, de tota manera, jo crec que els alcaldes ho han explicat molt bé. Són els que coneixen, són els que ho pateixen, i podem parlar del canvi climàtic, dels fenòmens extrems, que cada vegada aniran a més, però tenen molt clar quines són les mesures de prevenció i sobretot d'actuació, i en aquest sentit jo crec que el govern, amb els ajuntaments, és el que ha de començar a plantejar aquests canvis estructurals, sobretot sobre les infraestructures viàries, ferroviàries, i serà una discussió difícil, però que s'ha de fer, no? A tota aquesta construcció que en el seu moment es va fer, d'urbanitzacions, ho hem vist amb els incendis també, eh? Urbanitzacions que estan o en zones inundables o en zones en què es fa molt difícil en el seu moment poder-hi abordar. És un canvi, haurem de fer tot un canvi, perquè això ja està aquí, després de les calorades, els fenòmens cada vegada més extrems i que, a més, és molt difícil preveure on caurà exactament amb la força que caurà, no? Jo, cada vegada que sento la Imma Soler, doncs, la veritat, penso que tenim una gran professional, s'explica també que és que, com a mínim, em dona seguretat. Però treballem amb la prevenció, serà molt difícil.
1: Sí que és veritat que, a més, en aquest cas hi ha hagut el debat sobre les alerts, si s'havia d'enviar o no. La Imma Soler deia, en aquell moment, la informació que teníem no corresponia, però les previsions van anar com van anar, no?
2: És que possiblement la informació que tenien era la que en el seu moment tothom tenia clar, però tampoc hi ha models en els quals tenint en compte que aquests fenòmens, el propi canvi els fa molt més variables, i per tant l'històric tampoc t'acaba servint.
1: Ara rematem l'Àgora amb la Milagros Pérez Oliva, també l'Oriol Marc i la Montserrat de Brera, ara el sentim, però és important destacar que de les pròximes hores també Protecció Civil, ara que l'assumpte esmentava la Imma Soler, que es manté en alerta, el pla per inundacions, perquè avui també es preveuen tempestes, ens ho deia també el Tomàs Molina. De fet, tindrem una setmana on hi haurà una miqueta de tot, perquè ens deia que dimecres tornaran a pujar les temperatures en aquests nivells que hem tingut durant tot l'estiu, però després baixaran. Però vaja, avui el primer capítol d'aquesta sèrie és aquestes tempestes que tindrem en aquestes pròximes hores. Just quan arribem a les 10 del matí, són els senyals horaris que esteu sentint ara mateix. Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: T'escoltem, vinga.
3: I la notícia precisament és aquesta. Roda de Barà, el Tarragonès, així com la resta de municipis de la comarca i també del Baix Penedès, intenten recuperar la normalitat després de les intenses pluges de dissabte. Anem cap a Tarragona. Clara Echevarria Domingo, bon dia.
4: Hola, bon dia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha explicat què s'ha fet fins a aquestes últimes hores.
26: Estem intentant recuperar la normalitat als carrers. Ara mateix no fa ni 10 minuts. Per exemple, hem reinstal·lat tota una zona de contenidors a la part més propera, a la costa més propera a la via, que és on hi va haver més danys, i teníem tots els contenidors, per exemple, escampats. Encara hi ha cotxes que per falta de grues per retirar-los estan col·lapsats, els serveis de grua encara són al mig del carrer senyalitzats.
4: Tant Virgili com altres alcaldes, com Kenneth Martínez del Vendrell, demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha camps, càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Clara Echevarria Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Més notícies, Estel Batet Carles.
6: L'USTEC dona per fet que el primer dia del curs escolar hi haurà vaga. El sindicat denuncia que no hi ha hagut cap avenç ni cap contacte amb el govern des del juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en els 15 dies que queden. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ho ha assegurat així al Matí de Catalunya Ràdio.
7: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
3: El govern espanyol demana a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa tot això, Alberto Núñez Feijóo, de voler generar angoixa entre els ceutins i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. Sentiu la televisió espanyola.
5: El señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
6: Ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
8: Bon dia. L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furti d'anys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Aquesta nit hi ha hagut aldarulls a Sitges, al Garraf, després del concert de la Festa Major. S'han fet destrosses a la via pública per llançament de pedres i ampolles i s'han cremat contenidors. Això ha fet endarrerir la cercavila matinal fins que la situació ha estat controlada i s'han pogut garantir les condicions de seguretat necessàries. En un comunicat, l'Ajuntament condemna aquestes accions violentes que s'han produït la vigília del dia central de la Festa Major, després del Castelldefels multitudinari a la platja. Esports, Marta García.
6: Debut i golejada del Barça en la Lliga, 0-5 en el camp de l'Elx, amb doblet de Rafinha i Fermín, a part també d'un gol de Adeyemi. La nota negativa, la lesió de Gavi abans de la mitja part, que va haver de ser substituït per Pedri. En esta segona jornada de primera destaca l'empat a 2 de l'Atlètic de Madrid amb el Villarreal ahir, amb xiulada inclosa Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora. El Sevilla se situa líder amb 6 punts pels 4 de l'Alavés i l'Atlètic. El Barça, amb un partit menys, el que jugarà este dijous en el camp nou contra l'Atlètic Club, és quart amb 3 punts, els mateixos que l'Espanyol, que dissabte va perdre en casa contra el Madrid. Els blancs ocupen la sisena posició. En segona divisió, segon punt que suma el Centre d'Esports Sabadell, després d'empatar a 0 en Castell i al camp del Castelló. És el segon empat consecutiu de l'equip arlequinat. En el Girona, Sigankov ha rebut una oferta de l'Ajax que presumiblement acabarà acceptant. D'esta manera se resoldrà el problema generat amb l'ucraïnès, que va demanar la carta de llibertat després que el club li va obrir un expedient disciplinari en negar a jugar el dia del Leganés. El Girona, per cert, presenta avui Mumimi Furtado. I en la Vuelta, tercera etapa entre Grissam i Font-Romeu. 174 quilòmetres de recorregut amb un port de primera categoria i un altre de segona en l'arribada. El líder és Tadej Pogačar.
18: Fins aquí les notícies.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Rematem l'hora amb la Milagros Pérez Oliva, l'Assumpta Escar, l'Oriol Marc i la Montserrat Nebrera. Hem parlat abans amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Barà al voltant de les mesures estructurals que demanen tots dos per fer front en aquestes tempestes que cada vegada seran més freqüents, Oriol.
1: Això és així i crec que des del temporal Delta que en parlem, des de la Dana, sobretot al País Valencià, encara més, i ho lligo amb el que preguntaves abans de les alertes. També crec que hi va haver una febre per enviar alertes a la població de manera segurament molt justificada, eh? Després del que va passar al País Valencià, amb aquella deixadesa de funcions de Carlos Mazón, i segurament hi ha hagut moments en què ens hem passat per excés. El dia de la ventada, per exemple, d'enguany, hi havia alcaldes de l'Empordà que recorden jornades amb menys vent impossible. Yeah. El que passa és que es va fer una alerta generalitzada perquè a l'hora d'entrar al col·legi als nanos, doncs a l'àrea metropolitana, que és on viuen 5 milions de persones, és evident que el vent podia turbar els plans o podia fer que hi hagués gent en risc. En aquest cas, si no hi havia tota la informació, els tècnics tampoc tenen per què decidir, perquè sacralitzar les decisions dels tècnics quan hi ha uns polítics que són els seus superiors que han de decidir com funciona el dia a dia de la ciutadania en casos de possible crisi, doncs és evident que si el servei meteorològic no tenia les dades per enviar o per suggerir l'enviament d'aquesta alerta, doncs és evident que no s'havia d'enviar. Altra cosa és que desgràcies n'hi hauran, sempre n'hi hauran. Altra cosa és si els municipis estan preparats o no. Al Delta de l'Ebre hi ha municipis en què hi ha alcaldes que han plegat perquè estan tips d'haver de gestionar misèries d'aquest tipus. Gestionar misèries de que cada dos per tres, cada dos, tres setmanes, cada mes, en els mesos que plou més, doncs hi ha problemes seriosos a la via pública de que plou molt i la població no està preparada per això, i això sí que és dramàtic i indica que la planificació a llarg termini doncs segurament no s'ha fet com s'havia de fer.
0: Mila, com ho veus tu?
2: Bueno, s'està complint allò que tots els experts en canvi climàtic havien advertit des de fa temps, en la mesura que cada any tenim onades de calor més anticipades, ara ja comencen el mes de maig, i que a més són cada vegada més freqüents i que duren cada vegada més, això produeix un reescalfament de l'aigua, i aquest reescalfament de l'aigua, una evaporació superior que després es traduirà en pluges que en el cas del nostre litoral són pluges torrencials. El patró de pluges que hi ha habitual de la zona és de pluja torrencial, però en aquest cas les pluges torrencials tenen un potencial amb el canvi climàtic molt més devastador del que tenien històricament. Les xifres que s'han registrat al Vendrell, a Torredembarra o a Roda de Barà, en alguns moments superiors a 200 litres per hora, doncs són d'una dimensió que no s'havia vist en temps, no? Llavors, clar, predir com evolucionarà una tempesta d'aquestes que es congria molt ràpidament, que fa caure una quantitat de pluja molt intensa sobre punts que, a més, es van movent, és molt difícil de tenir la seguretat de com evolucionarà. I des d'aquest punt de vista jo no voldria estar en la posició d'aquells que han de decidir quan es fa un alert o no, sobretot quan, si se passen de frenada, després surt la gent criticant-los perquè s'han passat de frenada, i si s'han quedat curts, perquè s'han quedat curts, diríem, no? Ara, el que sí hi ha molt clar és que hi ha uns informes molt recents d'aquest estiu que diuen que el mar Mediterrani es calenta a una velocitat que és el doble de lo que s'escalfa a la resta dels oceans. Per tant, aquí tenim un problema molt important. I això s'ha traduït en un escalfament també de tota l'atmosfera d'Europa que hem vist en l'onada d'incendis. Les onades de calor d'aquest estiu ja s'han traduït en 25 morts prematures addicionals a tota Europa. I això és només l'inici d'aquest nou patró climàtic que hem de viure. Ara, aquestes tempestes avui no sabem on cauran, perquè es poden moure de 30 quilòmetres aquí, 30 quilòmetres més enllà, no? I poden ser intenses. El que també diu l'Agència Europea del Medi Ambient, que ha fet una avaluació, és que Europa en general i els països més afectats, com Espanya en particular, han adoptat ja plans de contingència per fer front a aquesta nova realitat climàtica, però que l'aplicació d'aquests plans està molt endarrerida. És a dir, tenim plans, i els municipis tenen plans, però l'aplicació de les mesures previstes per amortiguar els possibles efectes del canvi climàtic estan, no van al ritme que haurien d'anar.
0: Ho deixem aquí. Milagros Pérez Oliva, Assumpte Escarp, Oriol Mar, Montserrat de Brera. Moltíssimes gràcies a tots. Que tingueu
1: gràcies
0: bon dia.
1: A vosaltres,
3: moltes
1: que
3: gràcies, bon dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Al Corte Inglés, ara més descomptes. En parament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Love, love, love.
11: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
13: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
4: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Roger Trugas, com estàs? Molt bon dia.
16: Molt bon dia, Frederic.
0: Amb el Roger, cada dilluns d'estiu el que hem repassat són dades relacionades amb les relacions sexoafectives. N'hi hem dit enamudades. Totes aquestes dades les trobareu a enamudades.cat.
16: Sí, sí. I... De moment el web es manté.
0: Sí.
16: Mentre vagi pagant a URL, sí, fins que em cansi, es podrà recuperar tot.
0: Allà hi són totes aquestes dades, els estudis. També hi ha una mena d'interactiu per veure si... qui vulgui entrar està a la mitjana del país o per sobre o per sota, no?
16: Clar, és que ens passem estona dient xifres, dient números, sí, citant estudis...
0: Exacte.
16: I al final hi ha molta gent que diu, tot això s'ho inventen. La majoria no.
0: No.
16: La majoria, doncs...
0: No, ni una te les inventes.
16: Que va, que va. Allà ho trobaran tot.
0: Exacte. Doncs tot això ho tenim a enamudades.cat. I avui és l'últim dilluns ja de l'estiu, és l'última secció. Què farem avui per tancar el capítol?
16: Doncs tancarem parlant de relacions de parella. Mm-hmm. És un element que va vinculat sovint amb doncs, tots els altres aspectes que hem anat parlant aquestes setmanes d'amor, sexe, família i a més doncs, també és un àmbit en el qual hi ha bastantes dades suculentes amb les que ens ho passarem bé.
0: Relacions de parella, avui enamudades, de fet no només és un element que hi va vinculat, hi ha molta gent que quan pensa en amor o en sexe, pensa en relació de parella, no? Directament. Fins a quin punt donem importància a tenir-ne o no tenir-ne?
16: Doncs li donem bastanta importància, però no una cosa espectacular, diguem. Yeah. En alguna... Sí, no. En una enquesta recent del Centre d'Investigacions Sociològiques ens van preguntar això, fins a quin punt és important tenir una relació amorosa o sentimental. Mm. 31% dels catalans responia que molt, i un 43% que bastant. Per tant, 3 de cada 4 se situen en el bastant o el molt. Però, amb altres preguntes que hem anat citant aquests dies, el molt tenia molt de pes. Per tant, és allò de... Sí, és important, però tampoc segurament és la clau de volta de la felicitat. De fet, hi ha fins a un 26%, un de cada 4 catalans, que diu que és poc o gens important, no? El que segurament sorprendrà més d'un és que els homes, clarament, diuen que és molt important en un 50% més que les dones.
0: Ostres.
16: És a dir, hi ha un 38% d'homes que creuen que és molt important tenir parella per un 23% de dones.
0: Que bo, interessant. Sí, sí. Això no coincideix, per tant, amb el que veiem sovint com a mínim a sèries o pel·lícules, on el tòpic, que ja n'hem combatut uns quants, de tòpics, n'hem desmuntat uns quants, però el tòpic és la dona, que persegueix d'alguna manera el fet de tenir parella, pel·lícules i sèries, eh?
16: Sí, sí, sí.
0: Pel·lícules algunes... i sèries d'una certa època, sobretot.
16: Bueno, encara, ara. Encara, hem parlat més d'una vegada de les comèdies romàntiques nadalenques, que s'han de mirar també com a mesulleres de l'eclipsi, però també amb mesulleres de trencar també una mica els estereotips de gènere, sí. Que de fet, fa una setmana, Antena 3 ja va passar una comèdia romàntica de Nadal, eh? Cuidado, per tant, hem obert la temporada de comèdies romàntiques de Nadal, el mes d'agost.
0: Finals d'agost ja estem amb comèdies de Nadal, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
16: Però en tot cas hi ha una altra, que és molt mítica, que és How I Met Your Mother.
0: Mira, l'estic tornant a mirar ara.
16: Jo l'he vist com 3 o 4 vegades, Cómo conocí vuestra madre, en castellà. Que vaja, que és una sèrie que hi ha moltes coses que amb els ulls d'ara, diguem, doncs serien censurables o cancel·lables, que se'n diu, però en canvi amb altres temes doncs trencava una mica alguns estereotips de gènere. Per exemple, Ted Mosby, que és un personatge que és conegut, entre altres coses, perquè té moltes ganes de tenir parella i sovint espatlla les possibles relacions que té perquè corre molt i diu t'estimo a la primera de canvi. No? Llavors la noia s'espanta. No?
0: Això.
16: Doncs diversos estudis han analitzat a nivell internacional, van començar als Estats Units, després van seguir en altres països, i en general això passa sovint. No sé si que els homes són els primers en dir t'estimo a la dona, a les relacions heterosexuals, s'entén, i és una cosa que passa a la majoria de països, com a mínim occidentals, no?
0: Sí.
16: No hi ha diferència en quan l'home o la dona sent l'amor, comença a sentir amor en una parella, més enllà de certa atracció.
0: Sí.
16: No hi ha diferència en quan comencen a dubtar si expressar-se aquest amor o no, això passa cap als 3 mesos de relació, ni tampoc en la felicitat que senten un cop doncs, es confessen aquest amor. Mm. Però, en canvi, els homes l'expressen abans.
0: I per què? Hi ha alguna explicació?
16: Els investigadors tenen... dues teories que estan relacionades. La primera, en el cas de les dones, és que són més selectives, perquè, clar, tu quan confesses el teu amor a algú no és per deixar-ho cap de res, no? Generalment és perquè vols construir un projecte que després pot anar bé o pot anar malament. Però, clar, que en el cas de les dones, doncs, hi ha un punt que un error en la tria pot ser pitjor, perquè, clar, hi ha l'embaràs, diguem-ne, i aquí sí que no ho pot... L'home pot desaparèixer, no? Pot anar per tabac i no tornar. La dona ho té una mica més complicat. I, per tant, doncs, s'ho poden pensar més d'una vegada. I a més a més, en el cas dels homes, doncs, clar, hi ha un punt també, sobretot en algunes edats, en alguns països, que confessar l'amor pot ser una via d'entrada per trencar alguna barrera cap anar cap al llit, diguem-ne.
0: Ah.
16: És allò de dir, bueno, si em veu com, no com un rotllo puntual, sinó, doncs...
0: Ho tindré més fàcil per
16: anar. Sí, és un t'estimo utilitarista, diguem-ne, no? Però lliga una mica, per exemple, també amb el que la gent jove en diu ara, love bombing, no?
0: Sí.
16: Que allò que ja sobretot nois que omplen ho fan sentir la noia superespecial i a la que ja han passat pel seu llit desapareixen i fan el ghosting, no?
0: Exacte.
16: Doncs una mica diferent, però doncs això també passa. Però vaja, també hi ha un punt cultural, segurament, no? Vull dir que també estem acostumats, fins i tot quan hi ha algú que demana matrimoni, sempre és l'home, o acostuma a ser l'home, el que és a genoll, amb l'anell, no? O almenys l'estereotip...
0: Ah, anava a dir, això també és de pel·lícules
16: és aquest,
0: i de sèries. Tant,
16: doncs amb el t'estimo també, és el que s'espera, no?
0: Estem parlant avui de relacions de parella amb el Roger Tugas. Quants catalans estan aparellats avui en dia? Ho sabem, això?
16: 2 de cada 3 catalans tenen parella avui dia. Per tant, 1 de cada 3 no en té. I en cas que n'estigui buscant, doncs, escolti, cada 3 fitxes que tiri, doncs segurament una, com a mínim, no serà una persona aparellada. Però, clar, també això, cuidado, perquè amb el tema de l'edat canvia molt. Per tant, doncs has de tenir tolerància amb el tema de en quines franges d'edat busques parella. Clar, en el cas de les franges de 35 a 54, un 80% dels catalans, és a dir, 4 de cada 5, sí que tenen parella. És l'edat aquesta en què hi ha més gent aparellada i, per tant, doncs, és una mica rastreig de fauna protegida, buscar algú una mica que valgui la pena. Els amics meus d'aquesta edat em diuen que el mercat està bastant malament en aquestes edats i bueno, és una mica més complex. En canvi, la gent més jove, menys de 25, o la gent més gran, de més de 74, doncs diguem que el percentatge de solters doncs, és del 50%. Però clar, a partir de certa edat, anar a buscar gent de menys de 25
0: sí,
16: és una mica crític i podríem criticar complicar-ho una mica. Una Leonardo DiCaprio ho fa sovint, però no seria el nostre Risto Mejide també. Bueno, no serien els referents, no?
0: I per gèneres o per sexes, vaja?
16: Per sexes, normalment, fins als 34 hi ha més dones aparellades que homes, segurament també allò, perquè amb diferència d'edat doncs acostuma a ser més normal que l'home sigui més gran, i amb la gent gran hi ha més homes aparellats, bàsicament també perquè moren abans i deixen vídues a més dones, no, que és a les relacions heterosexuals. No?
0: Caram.
16: Tot i això, també és veritat que, pel que fa a orientació sexual, els homes heterosexuals estan més aparellats que els no heterosexuals. Mm. I ara ve 20 punts de diferència. Per tant, els homes no heterosexuals, solters, ho tenen més fàcil per trobar parella, com a mínim, a gent soltera, que després que vulguin o no comprometre's
0: sí,
16: i que encaixin és una altra cosa.
0: Que això encaixa, avui que parlem sobretot dels tòpics i de les sèries de televisió, de les pel·lícules aquestes de Nadal i tot això, la pregunta és si les persones que estan en parella, perdona, són més felices o no? O és un tòpic, es desitgem el que no tenim, allò de...
16: No sé si són més felices, però sí que són més sanes. És a dir, ja també s'ha investigat molt, les persones aparellades tenen una més salut i, de fet...
0: Salut física, eh?
16: Salut física, salut mental, salut... En concret, un estudi molt interessant i, de fet, amb una mostra molt gran de 500.000 de britànics, per tant, estem parlant de molta gent, va avaluar 164 elements externs a la persona que feia que envellissin abans... és a dir, que semblessin més vells del que són o que morissin abans, no? I van començar a veure quins eren els que realment tenien impacte. En van trobar 25 que tenien impacte. I d'aquests, viure en parella era clarament un dels que tenia un impacte més positiu per tal d'envellir més tard i viure més anys. Més o menys a l'alçada de l'activitat física.
0: Ostres!
16: És a dir, que si ets sedentari com jo, però tens parella, doncs
0: ja
16: diguem
0: tens
16: que...
0: Ja tens alguna cosa guanyada.
16: Ja tens alguna cosa guanyada. Però una mica venudinia en el que ja vam parlar a la primera secció, ja fa 8 setmanes, que també... la gent que té amics també és més sana. També els amics curen. Però al final és tenir un entorn social, és tenir gent que et cuidi, no? Però en el cas de tenir parella, fins i tot, dormir en parella fa que dormis millor. Això també s'ha estudiat. Malgrat que te'n retiri el nòrdic quan
0: fa fred,
16: o faci calor, o piqui cops de cosa, també, un 10% més de son REM, que és la bona, i a més més llarga, menys tallada, per tant, sembla mentida. Bueno, si ronca, potser ja és una altra cosa,
0: Aquí altres factors externs. Però
16: hi ha de tot.
0: El que t'anava a dir és, això és... Si es té parella o si es té parella i, a més, n'estàs enamorat.
16: Ahà, amigo, perquè no és el mateix.
0: No és el mateix. Aquest és el tema.
16: De fet, en termes generals, 7 de cada 10 catalans estan enamorats. És un percentatge...
0: 7 de cada 10?
16: O diuen que estan enamorats. Un percentatge molt gran.
0: Molt.
16: Clar, aquí quan anem a mirar entre els que tenen parella i els que no, hi ha un 93% dels que tenen parella que diuen estar enamorats. Per tant, hi ha un 7%... que hi ha entre comoditat i no sé com deixar-ho i tal. Tot i que un altre cop, jo miro el meu entorn i crec que hi ha alguns
0: que
16: hi ha més comoditat
0: més 7%,
16: que el 7%. Sí. I després hi ha un 13%, és a dir, un de cada 8 catalans

0: ara ja que no hagi començat, sinó que estem parlant de mitjanes sempre, per tant, no d'això. Sí. I, vaja, te'n recordes quan parlàvem de parelles sexuals, que els homes en tenien més que les dones? Doncs aquí torna a passar el mateix. De mitjana, els homes 4,2 parelles i les dones 2 parelles i mitja. I això fins i tot en el cas de les persones heterosexuals es manté, vull dir que no és una qüestió de que els no heterosexuals en tinguin més o menys, no? I, de fet, també amb l'edat canvia moltíssim. En el grup de 18 a 24 anys, 4 de cada 5 ja han tingut alguna parella. De fet, de mitjana n'han tingut entre 2 i 2 i mitja parelles, entre 18 i 25 anys. Però, en canvi, a partir de 65, el més comú és haver tingut només una parella en tota la vida. Per tant, canvia moltíssim, no?, la freqüència de canvis de parella. Abans, la generació gran, la primera parella, doncs, podia ser la que fos ja per tota la vida. Ara això cada cop és més estrany. Abans era fins i tot allò d'aquelles parelles que es diu que tendien a semblar-se amb el temps, no? Que s'anava acostant una mica com amb els gossos, no? que et vas assemblant. I això també s'ha investigat i és mentida.
1: És mentida,
0: no? No dels gossos, o de les parelles.
1: Les parelles
0: els gossos crec que és veritat.
1: Ah, sí? Però això de que tendeixen a semblar-se és mentida, eh?
0: Sí. Això, clar, el que es deia és que... Tu, després de molt de temps convivint amb algú i compartint, per tant, doncs, un entorn, una dieta, unes activitats, fins i tot imitant certa persona el que fa l'altra, la teva companyia, no? doncs et pots anar assemblant. Però llavors el que van... uns investigadors, van analitzar imatges facials de 517 parelles a l'inici de la relació i després de 20, entre 20 i 70 anys de relació. Yeah. I llavors, tant entre el que deia la gent de forma subjectiva o fins i tot en programes d'aquests de similitud, informàtics, etcètera, etcètera, el que veien era que sí, s'assemblaven, però s'assemblaven ja d'entrada. És a dir, no és que anessin convergint, sinó que ja es buscava gent una mica similar d'entrada. Per tant, jo crec que té un punt de narcisista, fins i tot, no? I no sé Freud què diria en aquest cas.
1: Exacte.
0: De buscar algú...
1: Que s'assembli una mica.
0: No sé què és pitjor, allò, de qui busca la dona, que és com la mare, o de qui busca algú que és com ell mateix, no?
1: Les dues coses, Freud segurament hi jugaria pa.
0: Absolutament.
1: En tot cas, ara que ja no és tan habitual, com deies tu, Roger, la parella allò de tota la vida, els mites romàntics, amb els quals hem començat, com aquell que diu, van de capa caiguda, també, o encara no?
0: Clar, vam parlar l'altre dia, fa dues setmanes, crec, sobre la mitja taronja, que també doncs, tenia encara molt de pes, però encara hi ha altres mites, no? Per exemple, que l'amor veritable dura tota la vida. Encara hi ha un 60% de la gent, dels catalans, que creuen que és així, malgrat que cada cop és menys. Hi ha un 64% també, que més o menys sigui igual, no? 2 de cada 3 catalans que creuen que l'amor veritable ho pot tot. El 36% restant es divideix entre els que no ho creuen i entre els que celebren que no sigui així, com els terapeutes de parella i advocats de divorcis, que llavors també hi suquen pa, gràcies a això, si no es quedarien sense feina.
1: Malament, exacte.
0: I després hi ha un altre, que no és ben bé un mite romàntic, és una cosa més acomodatícia, que ho creu 40% aproximadament de catalans, creuen que l'amor és només una fase en les relacions de parella. Allò de dir que els papallones està molt bé...
1: Però s'acaba.
0: Però s'acaba i al final, escolta, és còmode, el que dèiem abans, i si està més o menys bé. Però bueno, és similar entre homes i dones, també. Vull dir que no pensem allò que les dones tenen el cap més rosa. No.
1: No és això.
0: En aquest sentit, homes i dones, bastant similar. L'esquerra ho creu menys, en els mites romàntics, i per experiència pròpia, els divorciats encara menys, perquè veuen que això no furo.
1: Ja. Amb mites o sense mites, Roger, les parelles passen per moments complicats, com és evident. No tot és fantàstic, més aviat al contrari. Hi ha etapes de tot, ara ho deies tu.
0: Per exemple, i els enganys de parelles són una de les dificultats, no?, que passen moltes parelles. Aquí també hi ha una molt curiosa que vam preguntar a la població de Catalunya i de l'Estat doncs, què creien que era una infidelitat. I és bastant interessant, perquè, clar, hi ha un 93% que creu que tenir una relació afectiva i sexual amb una altra persona és infidelitat. Home, si això no és infidelitat, ja em diràs què és infidelitat. Un 89% que creu que és infidelitat tenir una relació sexual ocasional. 80% que creu que tenir relacions sexuals, però sense contacte, és allò sexting, no?, internet, no? Després, 2 de cada 3 que creuen també que és infidelitat tenir converses pujades de to també a distància. I a partir d'aquí ja hi ha més debat. És un petó als llavis. Un 55% creu que és infidelitat i un 45% no. Enamorar-se d'algú altre però sense que hi hagi sexe. La meitat creu que sí, l'altra meitat creu que no.
1: Que no, eh?
0: Que no.
1: Caram.
0: I fins i tot, un de cada cinc creu que parlar o quedar amb l'exparella
1: sí.
0: és una infidelitat. I el que és més curiós...

0: és que malgrat que és força similar entre sexes aquestes consideracions d'infidelitat, en gairebé totes les categories la gent jove detecta més infidelitat amb tot això. És a dir, la gent gran és més tolerant,
1: més comprensiva,
0: amb pràcticament totes aquestes accions. No? Fins i tot en el cas del petó als llavis, població dividida, doncs fins als 34 anys, 3 de cada 4 joves creu que és infidelitat. Però a partir dels 45, menys de la meitat ho creu.
1: Ai, m'agrada molt.
0: I fins i tot, a partir dels 75 anys, un de cada 4 creu que tenir una relació sexual ocasional amb algú no és infidelitat.
2: Ostres, un de cada 4.
0: Directament, eh? Tenir sexe amb algú altre...
1: Els més grans, 74, això.
0: Els més grans, 74. Jo crec que ja estan tan curats dels pans, ja ho han viscut tot, ja han dit, mira, escolta...
1: Si no ha de tornar a passar mai més, doncs escolta'm.
0: Sí, escolta, acceptem. I els no heterosexuals són especialment oberts i acceptar doncs totes aquestes accions, diguem. Per tant, doncs, també hi ha diferències pel que fa a l'orientació sexual.
1: Perquè se sap quantes vegades s'enganyen les parelles, més o menys? Se sap la freqüència de la infidelitat?
0: Clar, és una pregunta complicada de fer, perquè...
1: La gent ha de dir sí o no, no?
0: Clar, aquí també hem parlat aquests dies de la gent que menteix en les enquestes, no? Per tant, jo crec que això seria el cas número 1. Però, bueno, més enllà d'això, si mirem estudis globals que s'han fet, dues idees. Una, els homes enganyen més, i sobretot, malgrat que sembli contradictori, els enganys són més emocionals que sexuals.
1: Ostres!
0: És a dir, pel que fa a infidelitat sexual, un 25% dels homes hauria enganyat alguna vegada i un 14% de les dones. Però pel que fa a l'emocional, un 35% dels homes hauria tingut sentiments per algú que no és la seva parella i un 30% de les dones també. Per tant, més. Malgrat que no es consumin aquests sentiments,
1: sí.
0: No, diguem?
1: Però això és interessant que es reconegui, perquè això, insistim, això sí que ho admet. Hi ha gent que diu, sí, em vaig penjar d'aquella o...
0: Són estudis que, més enllà de la pregunta, busquen altres maneres d'intentar treure-ho,
1: això sempre molt interessant. Dir,
0: sí.
1: No pregunten només no. Vostè s'ha enamorat d'algú altre, sinó que van fent preguntes de dir, vostè pensa, quan torna a casa, pensa en alguna companya de feina...
0: Bueno, pregunta velada, enmig d'un grup de preguntes... Bueno, hi ha maneres, no?
1: Tot i
0: això, també, la diferència entre homes i dones s'ha anat reduint al llarg amb les noves generacions. Per tant, ja ara les dones i els homes ja un diferencial menys gran. Per tant, no, els nois no enganyen més que les noies, o almenys no tan diferent. I el que també s'ha estudiat, s'ha comprovat, és que les infidelitats passen sobretot a l'estiu. És una cosa que jo no entenc, perquè amb la calor que fa, la veritat...
1: Això hauríem de fer estudis ara post-canvi climàtic, diguem-ne.
0: Jo crec que el canvi climàtic és un gran aliat de la monogàmia i de la fidelitat en la parella.
1: Ah, jo també ho trobo. A veure, la diversitat de parella sexual, Roger, no sempre es considera engany. Fins a quin punt estem oberts a relacions no monògames? Ja no estem parlant d'infidelitat, eh?
0: Exacte,
1: si no...
0: acceptat.
1: Clar, perquè... Pactat d'abans,
0: hi ha certa gent que fa un discurs de dir, no, és que la família, la parella tradicional, està en risc, no sé quantos... Aviam, un moment... Quanta gent ha tingut a la seva vida, quants catalans han tingut alguna relació oberta fins ara? Doncs un 13%, és un de cada 8. Tampoc són tants. Quants han tingut una relació poliamorosa? Poliamorosa no és amor entre policies, no és el que feia Rosa Peral, sinó és una mica sí, però diguem que el que seria pactat seria relacions sentimentals, és a dir, tenir diverses parelles a la vegada i acceptat per cadascuna d'elles, només un 5%.
1: Només un
0: 5%. Quanta gent ha participat a orgies? Un 5%, també molt poc. Intercanvis de parella, un 3%, poquíssim. I fins i tot si et fiques en el grup de 25 a 34, diguem, gent jove, tampoc és tant, només un de cada 4 ha tingut relacions obertes, només un 8% relacions poliamoroses, per tant, jo crec que és una mica allò que passa als Therians, no? De que va sortir molt, però que
1: realitat,
0: al final no n'hi ha per tant. Al final la gent és més clàssica del que volem que sembli, no? Ara bé, per ja el tema del poliamor em sembla una cosa supercomplicada. Els amics que tinc que ho han fet, hòstia, un problema amb el Google Calendar bastant espectacular per quadrar-ho tot.
1: Entre d'altres coses.
0: Però tot i això, els estudis que s'han fet diuen que no hi ha diferència de satisfacció entre la gent que té relacions monògames o consentidament no monògames.
1: Per tant, no són més feliços.
0: Ni més feliços ni menys. Perquè aquesta és l'altra, també. No, perquè clar, tot és molt complicat.
1: No.
0: Jo ho trobo complicat, però mira, si tu ho acceptes i et va bé...
1: Exacte.
0: Sí.
1: Roger Tugas, mil gràcies per totes aquestes anamudades, que recordeu, les teniu a anamudades.cat, totes aquestes seccions del Roger, les dades, els informes i tot plegat.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Frederic, m'ho he passat superbé.
1: Jo també, ja hi tornarem.
0: També, que l'audiència també, i escolta...
1: Ja hi tornarem.
0: Només una cosa, al final... Aquí hem parlat de moltes dades, moltes xifres, hem parlat de normalitat. Clar, hem de subratllar, sobretot, que normalitat en estadística és allò habitual.
1: Clar.
0: Però normalment, en normalitat, a nivell social, hi ha un deix també com de que està bé o no està bé i que s'intenta equiparar també el que és habitual. I no és així. És a dir, que al final, totes les relacions d'amor, de sexe, si són amb respecte, si són amb acceptació activa per part de tothom i si són en peu d'igualtat, doncs estan molt bé més enllà de que ho faci un 5 o un 80% de la població. Per tant, doncs, més enllà de xifres, que són molt divertides, estimem-nos lliurement, sisplau, i fem-ho molt, perquè és preciós.
1: Roger, mil gràcies.
0: A tu.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Cada dia a les 7, tot costa.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Com més calor fa...
5: Més fresca, et fem la tarda.
4: Les millors tardes d'estiu...
5: Són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
7: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Trinitària, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol. El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular en una gran maniobra a l'interior de l'àrea, revoltant-se sobre si mateix a la mitja volta fent el xut, que ha superat el porter d'Ituro, que ja ho deia que tenia por d'encaixar-ne 8, doncs no sé si li cauran els 8, però de moment en porta 5. Minut 33 de la segona meitat, marca un altre gol Fermín, Elx 0, Barça 5.
1: Fermín que rep... Doncs una maneta per començar la Lliga. Carme Barceló, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Ramon Besa, bon dia.
10: Bon dia.
1: Laia Tudel, com ho portes això tu?
11: Bon dia.
1: Bé. Literalment, som el primer que fas tornant de vacances o...?
11: Exacte. És que encara no he pujat ni a la redacció Esports. He entrat a la ràdio i m'he quedat aquí a l'estudi amb vosaltres.
1: Avui és dia de retorns, eh? Avui és
11: sí,
1: dia.
11: Sí, es nota.
1: Han provat les vacances, sí?
11: Moltíssim. Fins i tot he desconnectat bastant i els últims dies he començat a posar-me les piles i, home, m'ha connectat una mica, però he vist que vaig marxar sense Julián amb allò de què passarà, sí. I tornem i encara... No, bé, sí, igual, però la situació que vaig veure ahir al Metropolitano amb Julián, sí. Vaig pensar que encara era tot més esperpèntic. Sí,
1: ara en parlarem, de la situació de Julián Álvarez, però abans, maneta per començar, Ramon, Barça, com el vas veure?
10: Bueno, primer el dígit m'agrada molt. O sigui, hi ha el 0-5, amb els que tenim una edat, sempre és reconfortant i és un bon punt de partida. Després que al Barça li va sortir tot de cara. És un partit, primer, que tens molta efectivitat, segon, que el rival intenta jugar la pilota des de darrere, un equip endreçat, un equip amb un cert gust pel joc, i això va facilitar que el Barça doncs pogués fer una pressió alta i desenvolupés aquesta versió Flick que havíem oblidat una mica. O sigui, a mi em va tornar a recordar el primer Flick. És allò de vertical, ambiciós, acabar les jugades amb tres passades. Jo l'any passat, d'alguna manera... es va dissimular més, es deia, perquè els jugadors ja havien guanyat la Lliga, bueno, havien guanyat tot menys la Champions, i vaig veure com aquesta sensació de dir que Flick ja li va bé, ja hi està a gust amb aquest tipus. I d'aquí els fitxatges de Gordon, d'Adeyemi, de dir, d'acabar les jugades, de ser molt vertical, de ser molt agressius, de tenir molta competitivitat, que explicaria, doncs, el senyor Valde, que si no estàs en plena forma jo no et convoco. És a dir, això és un dinamisme i una exigència molt, molt gran. Per tant, des d'aquest punt de vista, tot em va semblar bé, i a més, li va somriure el fet de que en un dia perillós, perquè el Ferran fa dos gols amb el PSG com debut, el Lewandowski, qui li va bé a Chicago, i tu dius qui farà els gols, crec que això de vegades també estimula amb els que juguen, per més que no tenir un nou de referència fa que puguin entrar molts més jugadors de segona línia, que tu siguis més concret. Mm. O sigui, tu saps que no hi ha el Lewandowski, no farà gol. Aleshores, les ocasions, crec que això estimula la concentració de dir no la podem fallar, perquè si no tindrem problemes i ens diran que no tenim nou. I això amb Lamine d'espectador. Per tant, és el més gran. O sigui, no jugava Rodri, Lamine va estar al camp com qui no hi fos, a la banqueta de mala lluna, i aleshores dius, sense Rodri, sense nou, sense Lamine, i aquests nanos ho fan així, bueno, doncs per un partit contra l'Elche em sembla molt bé. Altra cosa és quan vinguin els partits més seriosos.
9: Mm-hmm. I ara, quan ha dit el Ramon lo del dígit, el primer que vaig pensar és dir, ostres, el dissabte va jugar Mourinho, aquell partit memorable que li van fotre 5 al Madrid, aquí al Camp Nou, no? Dic, i ara comencem amb un 0-5, també de record meravellós al Bernabéu, no? Són dígits aquells que et diuen, ostres, sembla que comencem amb senyals, no? Petites senyals que... A veure, el partit, realment, jo... aquesta frase tan típica i tòpica de menys a més, no? És veritat que vam veure un Barça que al principi no acabava de quallar, i de fet el propi Flick a la roda de premsa ho va dir, no? Que hi ha coses que no m'han agradat de la primera part i tal, però després, escolta, vam començar a veure pa, pa, pa, un toc, un altre, pam. Després, clar, la sortida... Tot va canviar quan va sortir Pedri. Aquí va canviar el mig del camp, va canviar la cosa, va canviar tot. I després, clar, destacar, dius, Gordon, 6 minuts, 2 assistències. Clar, són números, sí, val, però al final és allò que t'agafa, et vas agafant cosetes i després les fiques totes amb un sac, fas un patchwork i et surt guapo, no? Està clar. I després el tema de Lamine, ah, bueno, per menció, a banda, mereix Xavi Espar. Jo crec que estem davant... O sigui, aquest nano no sé si ha jugat amb 4 posicions diferents amb el que portem de temporada. No sé quantes posicions ha jugat, però ha jugat de tot.
11: Sí, de mig, d'interior, de lateral...
9: Dius, té 19 anys, i el primer partit de Lliga el fiques en una posició que no té res a veure amb ell, i el tio s'adapta com si hagués jugat allà des que va néixer, veus, ostres, aquí estem davant d'alguna cosa molt, molt guapa. Bernal, idem, tan Rodri, tanta història. Val, el poses allà, partidàs. Llavors, clar, veus Lamine, que dius, al minut 65 el canvien, fins aleshores, aquells 65 minuts, tret d'un parell de jugades molt interessants, veus un jugador desganat. Quan estem parlant de desgana, o sigui, el Flick va parlar de desgana amb el tema Valde, va parlar de desmotivació, de certa... I, ostres, no va ser la millor imatge de Lamine Yamal. No m'amoïna, però puntualment em va cridar molt l'atenció.
11: Entenc el que diu la Carme, perquè és veritat que Lamine, primer sempre ens hi fixem molt, després quan el canvien sempre les càmeres el busquen i la imatge a la banqueta, doncs és cert que tenia una cara que no era de estava, com semblava, fins i tot emprenyat, potser estava frustrat ell perquè veia que no havia fet el partit que volia, però també jo crec que ha d'haver-hi un marge, perquè era el primer partit de temporada del Barça, els mundialistes aniran apareixent a poc a poc, és a dir, segurament hi haurà jugadors potser dels mundialistes del Barça, doncs, que tornaran i serà en 2-3 partits ja els tindrem al 100%, i d'altres haurem d'esperar més. Jo crec que aquí haurà d'haver-hi un marge. L'aturada de setembre, que és molt més llarga, marcarà una mica la frontera, vull dir, fins després d'aquesta aturada, jo crec que més o menys la planificació que té dins el vestidor del Barça és hem d'anar arribant i els hem d'anar posant a punt, i després ja és quan estarem bé i començarà de debò la història. Però jo, clar, era molt important, enmig d'un debat de que el Barça no té nou, que busques el nou, que quin nou fitxarà, que si t'hauràs de conformar perquè la primera espasa o el Julián no t'arriba, aviam qui acabes, i Lautaro tampoc, aviam qui acabes fitxant, aconseguir un resultat tan contundent, encara que sigui davant l'Elx, però amb un Barça on encara no tens peces com Rodri, com Pedri no podia començar des de l'inici, com bé, Cubarsí tampoc va jugar. Ostres, a mi em va agradar aquest resultat, i després, el context del partit, clar, és cert que segurament el joc no va agradar. Alguns van dir, voldríem més control de la pilota, que el Barça no en va tenir, però és que era 23 d'agost, el primer partit, per mi, bé, o sigui, bona nota.
9: Segueix faltant un 9, perquè jo pensava, el dijous ja sorteix a Champions. Yeah. Aleshores, jo ara... l'Elx és una vida. Mm. I després et poses en modus Champions, que al final és el modus en el que s'ha de posar el Barça ja d'una vegada, i que hem parlat tant de Rodri, i que amb Rodri aquesta aportació Champions i tal, segueix faltant un nou.
1: Sí, però el PSG també se juga sense nou, a la pràctica. I porta dues Champions.
9: Bueno...
1: No ho veus igual,
9: però,
1: no?
9: Home,
1: no,
9: però jo veig la davantera del PSG, sí, però,
10: però tinc un... el Gonçalo Ramos, que també acaba d'anar al Milan, que potser era el que més acabava les jugades, i el Ferran aquí era el segon davanter, no era, i ahir fa els dos gols. Segurament, quan Flick no està tan nerviós, però i ha fitxat a Gordon, a Adeyemi, i té el Hamza, que ahir justament no va ni aparèixer, vol dir que molt neguitós no està. Però sí que la figura del nou, jo també crec que és necessària. Ara bé, com diu la Laia, jo crec que s'ha de fer no descomptar punts. O sigui, tu quan arribi al setembre i que dius del setembre ja hi som tots i comencem, aleshores de veritat, però mentre no hi som tots o no el mercat no està tancat, no pots descomptar punts en partits com aquest. Per exemple, i l'Atlètic de Madrid ja descompta dos punts contra el Villarreal, té el Sarau del Julián, tu ja obres un focus. Si ahir el Barça empata o no guanya perquè li falta un nou, ja tens el foc obert. Aleshores, que tu ara diguis, bueno, doncs ara aquesta setmana mercat, doncs passem una setmana mercat fins dijous, però dijous partit. I ve l'Atleti guanyar. I després, quan arribi l'1 de setembre i s'hagi tancat el mercat, llavors fem inventari. I també crec que és una lliçó per dir que el Barça està en la posició de dir nosaltres no pagarem per un davanter centre, no ens tornarem bojos. Mm. És a dir, aquí no es pot tornar a fer la política aquella de que es va fer en un temps, de dir el que valgui, no el que demani, no el que es va pagar per Dembélé, el que es va arribar a pagar per Coutinho, el que es va pagar... És que volem aquest i pagarem, ens farem les ganes. Fins i tot els contraris deien, escolta, no has ni de negociar, vas allà, et demanes el que vols i paguen. Doncs jo crec que si el Julián al Barça ha posat un preu i l'Atlètic de Madrid no acaba cedint, aquesta setmana serà decisiva per veure si el Deco té alguna carta que nosaltres no sabem. Algun dels jugadors que s'han referit.
9: Tot apunta que sí, Ramon, bueno, que hi ha una carta, veurem quina carta és, perquè s'han parlat de diverses coses i veurem quina carta és. Però és que el que va passar ahir al Metropolitano amb Julián, home, la veritat és que és bastant heavy, vull dir.
1: I estrany.
9: Vull dir,
1: imatge, ell cap cot, pobret.
9: Sí, no, però és que clar...
1: I que després surti Simeone dient, és pel club.
9: Qui va aconsellar, qui va ser el que va tenir la gran idea, entre cometes, modo irònico, de dir-li a aquest jugador que se n'anés al vestidor i no es quedés allà. Vull dir, al final, tu et quedes allà amb els teus 20 companys, et quedes pel mig, allò, tal... Al final és la pinya, no? Estem parlant d'un equip, et protegeixes allà, ets un més i la gent que digui el que vulgui ja està. Però precisament el més greu de tot això és la imatge que és veure el tio sol anant-se'n cap al vestidor. Sí, sí. O sigui, això em sembla un error de comunicació, d'imatge, o digue-li com vulguis, del club. Brutal.
11: És molt estrany i jo també, si realment va ser així... és molt fàcil, tu doncs deixes Simeone que l'acompanyi, se'n van junts com agafant com si estigués fent alguna confidència, ja ho tens. Hi ha moltes maneres de no deixar-lo sol. La sensació és que l'Atlètic de Madrid l'està deixant, està llançant els lleons a veure si aconsegueix que tota l'afició se li tiri a sobre encara més.
9: Ja vas escoltar Simeone, el que va dir a la roda de premsa, la darrera roda, no aquesta, l'anterior. Sí. Clar, defensant a la grada que havia insultat i que havia maltractat verbalment el seu jugador. Al final, ostres... La gestió que s'ha fet a l'Atlètic de Madrid, portes endins, també, però portes en fora és fatal.
11: La situació és molt complicada amb Julián, perquè ell ahir, evidentment, la imatge que transmetia era d'un jugador que no volia ser allà, ni al Metropolitano, ni jugant amb l'Atlètic de Madrid, la cara, per tot, per l'actitud. Després, sentir com l'afició xiula una vegada rere l'altra, que t'insulta. Llavors, queda molt clar, ell ho ha dit moltes vegades obertament, ja públicament, des del Mundial que va començar, que ell vol marxar. Tot el que s'explica a l'Atlètic de Madrid és que no es vol reunir amb el jugador, o que ells, com a molt a l'Arsenal, però el jugador diu que no... Vull dir, Llavors, què fas? Tens un jugador... Ja sé que el futbol, al final, passen coses, gires, i en dos dies tot el que era blanc ara és negre, i si es quedés a l'Atlètic de Madrid, algú et diria, això en dos dies l'afició ja l'està aplaudint. Bé, ja veurem què passa amb Julián. Però aquí al Barça, el que està fent és esperar. No s'ha mogut ni un mil·límetre de l'oferta que va fer inicial, perquè, clar, si tu veus que l'altra banda no s'asseu, que t'està dient, no, jo és que... Sí, sí, jo el vull vendre, però només a l'Arsenal. Doncs ja veus que no es vol seure amb tu a negociar. Llavors és complicat. I l'Atlètic de Madrid, què fa? El deixa finalment el ven, o sigui, esperem l'últim dia marcat a veure si passa. Però, i llavors després, ells tenen ja el substitut. És que queden molts pocs dies de mercat perquè això es pugui resoldre bé pels dos clubs. Per tant, jo, el Barça, sé que no... està esperant, no llença la tovallola i creu encara que té alguna possibilitat, però, ostres, arribar a aquest punt també estem parlant del final d'un jugador de futbol que vol canviar l'equip, ja està.
1: Ja està.
11: Que estem criminalitzant una persona aquí.
1: Ara, deixa'm dir una cosa que més que t'ho dic al principi, que és que no té res a veure amb això, o sí, hi ha una certa relació. Que és que divendres, a partir de les 12, ho hem anunciat al matí, és quan fem la festa d'estiu de Catalunya Ràdio, també per presentar les novetats de la temporada, dic que té una relació amb esports perquè la fem al Camp Nou.
11: Ah, sí.
1: Ho farem al Camp Nou aquest divendres. I comencem a regalar entrades per qui vulgui venir. Les tenim 5 entrades dobles per anar al aquesta festa d'estiu de Catalunya Ràdio. 5 entrades dobles, els primers que truquen, els primers que se les porten, que se les emporten, 93-201-7474, 93-201-7474. 5 entrades dobles. Ramon, perdó.
10: Del primer, Julián Álvarez no és Griezmann. És a dir, la gent pensa que es va equivocar, el Griezmann va venir aquí, va tornar allà, va tornar un heroi. No és Griezmann. Segon, l'Atlètic de Madrid busca abans un culpable que la solució. I això és mala peça al teler. Has de buscar una solució, no un culpable. El culpable ja el tenen. El Barça, que intoxica, que diu, que si no sé què, que si fa les gestions mal fetes, una praxis que ha fet l'Atlètic de Madrid justament per fitxar el Julián Álvarez quan estava al City. Clar. El que passa que la diferència va ser que Guardiola va dir si aquí no està bé i se'n vol anar, jo li facilito, i se'n va anar. I després, el problema per mi més greu, en el que ja deien les companyes, que és el problema no és de pasta, és de joc. És a dir, ell no vol jugar amb el sistema de Simeone. És a dir, tu pots dir, no, és que m'han fet una oferta que jo no puc rebutjar. És una qüestió de calés que no és una qüestió de calés, és una qüestió que vol canviar d'equip. I l'Atlètic de Madrid ha apostat una vegada més amb el Cholo Simeone, tot i que l'entrada d'Apolo al club va provocar una certa incertesa i tothom va dir, bueno, fins quan dura l'aposta pel Cholo? Però llavors, si tu apostes pel Cholo, el que no vol jugar allà és el Julián, perquè ja ha manifestat que no s'acaba de trobar gust amb els mecanismes de joc, amb tot el que vulguis. Llavors, clar, no és simplement de dir pagarem més diners. I aquí sí que és el problema de mal solucionar.
9: Perquè al final això, a veure, salvant totes les distàncies del tema, ho hem vist amb Rodri, no?, també, que el Madrid, al final tu saps que Rodri prefereix jugar no diré a les acaballes de la seva carrera, però sí que és veritat que té 30 anys, no? Dius, ostres, vull anar a un lloc on realment hi hagi un futbol que a mi m'agrada, que jo senti que puc sumar, que puc aportar i que jo m'hi trobi bé, no? Llavors, a lo millor també li va crear, com va molt bé va explicar el Mourinho a l'entrevista del Chiringuito, que va dir que ell tenia dubtes i me les va traspassant a mi, no? Al final, si tu tens dubtes i el jugador no s'acaba de sentir, doncs, aleshores, tu, i el cas de Julián és que és palmari. El cas de Julián és que és palmari, perquè a més és que ho ha dit i a més ho han transmès als seus entorns i tal. Ell no s'ha sentit mai a gust i amb el tema de l'Arsenal ell no vol tornar a Anglaterra. Per a més, també el seu entorn ha transmès que hi ha una part personal amb això, que és la seva família, tal, que tampoc s'acaben de trobar bé en aquell país. O sigui, tot això. El tio vol venir al Barça. Ja està, a punt. O sigui, jo ja sé que la paraula segrest és molt bèstia, però tens la sensació que el tenen bastant segrestat a dins d'aquest club. Ja sé que té un contracte, no és un segrest. Ho tinc molt clar, eh? Tot això ho tinc molt clar.
11: Un contracte però al final... que també cobra bé, vull dir...
9: No acabarà sentat a la vorera demanant amb una guitarra i una cabra, això ja ho sabem. Però, estem parlant d'un treballador, estem parlant d'un professional, estem parlant d'una persona i estem parlant d'algú que no està a gust en un lloc i que se'n vol anar i que bueno, el que va fer Pep, no? Ostres, doncs, bueno, de la millor manera possible, que ningú perdi, que tothom guanyi els seus calés i ell guanyi els seus calés i la seva posició al camp, no? I el futbol, doncs, ostres, deixem-lo marxar, no?
11: També us dic que l'afició del Barça, jo crec que tot això també ha desgastat a l'afició del Barça, que vull dir, no hi ha una il·lusió de, sisplau, que vingui Julián aquí, i que quan vingui, doncs la gent, clar, que si ve Julián, que ja, això ja cada vegada sembla més complicat, ja pot fer bons partits a l'inici, perquè no per res, perquè això és així, ja ho sabem com és el Camp Nou, que si tu comença i ja té dos o tres partits que no marca, que al final tu, ell no és un nou, però si tu el fitxes tant tant és perquè marqui, perquè et falta la peça que et fa gols.
1: I ell les té, aquestes coses.
11: Clar, i això pot passar, amb la pressió que vindria.
9: L'havies de veure jugar ahir. Vull dir, el que va jugar, és que hi havia una estènia.
10: Crec que això ja era abans de l'oferta de Julián Álvarez. És a dir, així és com Lewandowski, la majoria de gent reconeixia que era un futbolista diferent, que el Barça no tenia i que faria molts gols, que era un rematador més que no pas un jugador. Amb Julián Álvarez es comença a parlar, no, és un jugador que fa moltes coses, no és el clàssic nou. Aleshores la gent va dir, bueno, i tants calés, hi ha hagut un cert escepticisme. Mm. Però això és una de les virtuts que està fent, per mi, Flick en la competitivitat, com ho ha fet en el cas de la Masia. Ara els jugadors de la Masia ja competeixen entre ells. O sigui, en el fons, el Valde, el que ara té un problema és amb diferents jugadors del planter, fins i tot amb el Xavi Espart. L'Eric ja és capaç de competir també amb els fitxatges, amb Koundé. És a dir, tu estàs donant la volta a la truita com de dir, sí, nosaltres guanyem 0-5, jo aposto per Gordo, aposto per Adeyemi, faig seure a Lamine. Aquí el que vingui en plan vedet, no. O sigui, aleshores, el Julián, la responsabilitat que pot tenir venint al Barça és que serà un mes, no serà el Salvador. I això, psicològicament, també és molt important perquè ho entengui. És a dir, aquí no s'està esperant algú que arregli unes coses... Que no. És algú que ha de complementar una de les coses que el joc que té el Barça ara no té. Per exemple, en partits que no tindràs espais, en partits en què no, trobar l'esquena del rival serà més difícil, és possible que tu hagis de carregar l'àrea. Aleshores, tu com correràs si no tens espais? Ni Adeyemi, ni Gordo, ni Rafinha, tindran més difícil. Necessites un davanter que acabi jugades i que faci. Ara, d'aquí a dir, és que amb Julián Álvarez s'arregla? No. S'arregla tot? No. És una cosa que no, és un jugador que necessita el Barça, si no és ell, un altre tipus de nou. Per això jo crec que també Flick i Deco aquesta setmana s'hauran de plantejar el què, perquè el jugador ara deu estar... És que el Julián deu estar en una situació molt complicada.
9: És que emocionalment està pel que m'arriba a mi des de Madrid, emocionalment normal.
10: En el moment que el Barça digui, doncs anem per un altre, el cas Julián, llavors què farà l'Atlètic de Madrid? I per això tinc allò del culpable i la solució. Molt bé, el Barça renuncia a Julián Álvarez oficialment i se'n va cap un altre nou.
1: I ara què? I ara què?
10: No, clar, ja no el tenim Barça, ja està
11: altres,
10: fora.
11: Clar, ha de tenir i en té d'altres opcions, però és que tampoc pot fer esperar a l'altra opció fins l'últim dia. Per molt que aquest any no hi ha problemes per inscriure, que això ja és una sort, la veritat.
9: Mira, això
11: si no seria pitjor. No, imagina't això amb problemes per inscriure.
9: Ens hem estalviat aquesta part de l'estiu que l'any passat ens va durar, va ser densa, eh? Vull dir, ens va donar molt, molt això. Després, envers el que deia el Ramon, que ha tocat tot el que és la part futbolística, després hi ha la part emocional del culer, que a banda de també el que comentava la Laia, de l'espera, de totes aquestes coses, el culer de sobte es va trobar amb una il·lusió inesperada, que va ser l'arribada de Rodri, no? I aleshores, diguem-ne que al final tu et mous per passió. El Barça és un transatlàntic d'emocions i de passions, no? I llavors dius, ostres, de no tenir, entre cometes, res, perquè, home, Gordon no anava la gent pel carrer cridant. Ja hi anirà, segurament, però de moment no hi anava. Llavors dius,
11: no hi havia gent que encara no l'havia vist
9: jugar. No l'havia vist jugar, clar, havia vist que havia sentit alguna cosa al Mundial, un flash i poca cosa més, no? Aleshores dius, ostres, t'arriba Rodri, tal... La gent ja estava com ja feta a... No tindrem Julián Álvarez, ja tenim una altra estrella, ja ens en sortirem, ahir 5 gols, seguim apostant per la gent de casa. El que deia el Ramon, que em sembla interessantíssim aquest punt de dir, i canvies a Lamine, i aquí, senyors, és toca que seure, aquí se senta, i males cares te les empassa, xaco.
10: El Xavi Espart, a més, forma part de la generació del 2007, que és la del Cubarsí, la del Bernal, la del Lamine, que el bo seria trobar l'entrenador, o les persones que van dir aquesta generació del 2007 està, és beneïda, no? Havien parlat molt de la quinta de l'Opelat, havien parlat molt de grups de jugadors, i curiosament, amb Flick s'han anat trobant, alguns més de cop, però van apareixent tots un altre cop i fan un eix vertebral, que és el que li dona identitat i personalitat a l'equip. Perquè tu estàs mirant ahir i tu dius, clar, falta Cubarsí. Amb Cubarsí segurament la sortida de pilota serà molt més neta. Si a més el Rodri i el Pedri acaben entrant al mig del camp, tornaràs a tenir més possessió de pilota. Ahir, curiosament, recordem que el Barça, la primera mitja part, la possessió era més de l'Elx que del Barça. Vam matar, i ja m'incloeixo, a Tata Martino el dia que el Barça guanya 0-4 al camp del Rayo Vallecano. I aleshores vam dir, sí, però vam perdut la solució.
11: De dos punts.
10: Els contextes van variant, no?
1: Això
10: I el que ara que hi ha de Flick, Flick que faci el que vulgui perquè ho farà bé. En canvi, hi havia Martino, faci el que vulgui que ho farà malament.
1: Sí. Això és el transatlàntic emocional que deia la Carme.
10: És perquè crec que encara el Flick té una cosa bona, que és que no té entorn.
1: Yeah.
10: O sigui, està el tercer any i Flick és Flick. Aleshores, Flick és un
11: Flick
10: senyor
11: que... Flick segueix parlant en anglès. Home, jo sí. crec que ja li tocaria una... per les aprens sí. en castellà o en català.
10: Sí. Aquell dels periodistes d'influència, els de no sé què... Ell va amb el Deco, respecte al... Va tenint un estatus, que això no vol dir que potser té un poder que l'han pagat altres... L'han pagat jugadors, estem veient doncs, el cas de Casado, estem veient el cas... L'han pagat preparadors físics, s'han canviat els preparadors. Mm. És a dir, ell va fent.
11: Mm. Mana,
10: la
11: mana.
10: Sensació és que no... No, és un bon Jan...
1: Mana, i dóna la sensació que s'ha posat més seriós.
11: Mana, perquè dic, recordem que Casado, que això seria una altra cosa per discutir, el van apartar dels entrenaments, que a mi això em sap greu, gent de la casa, que al final una cosa és que li diguis no compto amb tu, però Marc Casado, que en el seu moment, quan el Barça estava amb les palanques i no podia fitxar, va tirar sí. del planter, amb Héctor Fort, Marc Casado, també Valde, que et van treure les castanyes del foc, com aquell qui diu, home, potser jugadors que han entrat fa tants anys que juguen a la casa... El tracte potser hauria de ser un altre.
1: Sí.
11: Tu pots ser clar amb una persona, però després el tracte no cal que sigui. Tant, jo trobo que li han tret el dorsal, s'entrena al marge... Bé, una cosa que no acabes
1: d'entendre. Casado, això.
11: Això, Casado.
1: Sí, sí.
11: Abans d'acabar, volia dir només ràpidament, sí. que és un tema que s'haurà d'anar seguint, els desplaçaments d'afició del Barça cada vegada està pitjor tractada.
1: Ah, sí?
11: Ahir, novament, requisen estelades, però a més la Guàrdia Civil amb cops de
1: sí,
11: porra.
1: Ho vaig sentir la teva,
11: no
1: sí.
11: és l'únic desplaçament. Cada vegada ho pateixen amb més desplaçaments. I jo crec que aquí el Barça, que de moment està bastant té massa distància o està prenent una mica de distància en segons quins casos, doncs jo crec que aquí hauria de començar a veure què passa.
1: Laia Tudel, Carme Barceló, Ramon Besa, moltíssimes gràcies. Ens tornem a veure divendres, perquè dijous sí. Barça Atlètic de Bilbao.
11: Exacte.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bon dia, us informa Joan Bota. Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit. Es demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Són dades del portal immobiliari Idealista, que assenyala també, entre altres, que Palma és la ciutat on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%. Més notícies, Estel Batet, Carles.
13: Almenys 5 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv, al nord-est, una acció que ha causat 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. Aquestes accions passen just el dia que Ucraïna celebra la seva independència. En un missatge a la Nació, el president Volodymyr Zelensky ha dit que vol la pau però no la rendició i ha advertit contra les mentides de Putin.
14: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
12: La collita d'ametlles s'ha avançat uns 10 dies per les onades de calor de l'estiu. Els productors preveuen una bona campanya semblant a la de l'any passat. També es mantenen els preus. A Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Hola, bon dia. Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles, que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos.
16: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més. Potser aquest any ha sigut una mica més, exagerat.
15: La campanya s'allargarà fins a finals de setembre. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
13: La formatgeria Serrat Gros, una de les més veteranes del Pirineu, busca relleu perquè els seus propietaris es jubilen l'any que ve. Per ara ja han rebut desenes d'ofertes d'interessats en quedar-se-la. Josa de Cadí, Joaquim Albalate.
17: Bon dia, la formatgeria va obrir el 1980 i la Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa dues dècades quan ells van agafar el relleu de la fundadora. Ara busquen algú que també, com van fer ells, continuï el negoci.
18: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
19: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
18: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
17: El traspàs es farà a finals de l'any que ve, però ja l'han engegat per poder traspassar els coneixements i també garantir el benestar de les 90 cabres que tenen. Fins ara ja els han contactat centenars d'interessats i desenes de candidats han passat ja per Josa per valorar si es queden la formatgeria. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Josa de Cadí.
12: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
20: Hola.
12: I aquesta producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat a les seves històries de ficció. Sense Filtres es tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes, al telèfon mòbil o als videojocs, amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, l'han seleccionat com a finalista d'entre 352 candidatures de 46 països diferents. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre. Esports, Marta García.
21: Debut i golejada del Barça en la Lliga en el camp de l'Elx per 0-5 amb doblet de Rafinha i Fermín, a part també d'un gol de Adeyemi. La nota negativa, la lesió de Gavi abans de la mitja part, que va haver de ser substituït per Pedri. Al migcampista andalús li fan avui proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió en el genoll. El Sevilla se situa líder de primera amb 6 punts pels 4 de l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que ahir va empatar a 2 amb el Villarreal, amb Julián Álvarez xiulat. El Barça amb un partit menys, que és el que jugarà este dijous en el Camp Nou contra l'Atlètic Club en la primera jornada, és quart amb 3 punts, els mateixos que té l'Espanyol, que dissabte va perdre en casa contra el Madrid. L'equip blanc suma ocupa la 6a posició. En el Girona, Sigankov ha rebut una oferta de l'Ajax i en principi l'acabarà acceptant. D'aquesta manera se resoldrà el problema generat amb l'ucraïnès, que va demanar la carta de llibertat després que el club li va obrir un expedient disciplinari. Tot això perquè se va negar a jugar el dia del Leganés. Este migdia, per cert, el Girona presenta Mumin i Furtado. I en la Vuelta, Tadej Pogacar defensa el lideratge en la tercera etapa. 174 quilòmetres en final amb un port de primera categoria i un altre de segona en l'arribada a Font-Romeu.
3: Fins aquí les notícies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Onze i sis minuts. No m'has portat cançó avui, Toni?
0: T'he portat esmorzar.
1: Ah, oh!
0: Mira.
1: Oh.
0: La gent de Demacier, que ens ha portat...
1: A veure...
0: Uns rolls... Canela, kiwi o xocolata.
1: El de canyella és espectacular, és el que t'ha estat de moment. El de xocolata caurà després.
0: També el teu equip, si estàs escoltant, que sàpiga que hi ha un parell de caixetes aquí,
1: sí,
0: que es van impressa. Caníbals!
1: Molt bé. Que s'afanyin. Moltes gràcies per esmorzar, Toni.
0: De res.
1: I no has portat cançó, avui,
0: eh? A la gent de Demacier.
1: Sí, jo Demacier. Demacier, una abraçada.
0: Soc un transmissor.
1: Vinga.
0: De sabidoria.
1: Què tal tot?
0: Molt bé. Avui hem decidit...
1: Sí? Espera, que faig una prèvia. Vaig anar a veure aquesta pel·lícula italiana que es diu Última Ronda a Venècia.
0: Sí.
1: Va agradar prou bé.
0: Sí.
1: Sense tirar coets, diguem-ne. Però,
0: a mi,
1: però...
0: jo és que tinc, com a persona que ha viscut a Itàlia...
1: Sí.
0: I té l'italià com a tercera llengua. O quarta?
1: Molt bé.
0: Com a llengua, en qualsevol cas. Li tinc molt d'apreci al cinema italià, tot i que és, la gent creu que el cinema espanyol és molt cutre. De veritat us dic que hauríeu de veure algunes coses que fan a Itàlia.
1: Sí.
0: Sí, per posar-ho en contrast.
1: Sí, mira, l'Isma ja sí. Ens ambienta.
0: Però,
1: per què? És cutre?
4: El cinema italià?
1: Sí.
4: El cinema italià és el més localista que hi ha, però localista mal. És com si totes les pel·lis fossin de Leo Harlem. Sí. A veure, també tenen grans directors i grans pel·lis,
1: eh? Fotis.
4: Però crec que en el conjunt el cinema italià està patint ara. Crec que hi ha moltes més coses potents a la tele que al cinema. És la meva opinió molt personal.
1: I aquesta et va agradar, a tu, la de l'última ronda de Venècia?
4: Sí.
1: Jo hi vaig ser amb poques expectatives, però vaig veure que havia rebut diversos premis.
4: Sí. A veure, és nivell alt.
1: Sí.
4: És nivell alt. Molt ben interpretada, graciosa.
1: Sí.
4: Bé, no?
1: Sí, no. I què tenim ara, els pròxims dies? N'hi ha alguna que hagi d'arribar així?
4: Hi ha La constel·lació del perro.
1: Sí.
4: Que és aquesta pel·lícula postapocalíptica basada en un llibre, de Lucky Books, per cert. Magnífic. Que veuré demà.
1: Demà, eh? Molt bé.
4: Demà. I que es veu que hi ha molts plot twists i moltes coses, però si he llegit el llibre com en el cas, no hi ha plot twists ni res. Que a vegades fot una mica l'aire les coses, perquè, ja ho has llegit.
1: Yeah.
4: Però bé. Té bona pinta. És pel·lícula amb gos.
1: És pel·lícula amb gos.
4: Arriben dos pel·lis amb gos molt importants. Una és aquesta i l'altra no recordo el títol, però és Brad Pitt amb un gos.
1: Ah, vaig veure el tràiler l'altre dia. Sí,
4: diuen que el gos està espectacular.
1: Sí.
4: I els reels, clar, són Brad Pitt amb el gos.
1: Sí.
4: I a mi això ja t'han guanyat. Això, però només vull dir una cosa. Us ho dic, és una advertència a les productores d'aquests films. Estàs bé?
1: Sí, que és la canyella.
4: Has de morir?
1: No, en principi no.
4: D'acord, perquè seria molt mala idea, a l'última secció, que morissis. Ens faríem virals.
1: En directe, sortiríem a tot arreu, eh?
4: Escolta'm, Freddy, parlem-ho.
1: No, escolta'm. Què deies?
4: Que vull advertir que els gossos no els toquin, perquè això és... Mira, he vist últimament tres pel·lis i a les tres mor el gos.
1: Ah.
4: I això m'ha fotut de molt mala hòstia. El gos, deixeu-lo. Sí. Mateu a la gent que vulgueu, m'és igual.
1: Sí.
4: Nens inclosos.
1: Gossos, no. Home, no.
4: No, dic al cine. Al cine.
1: Sí, home, ja ho entès,
4: Gossos no.
1: Sí.
4: Gossos no els toqueu. D'acord, deixeu-los, tio. Ja pateixen prou la seva vida diària.
1: Va. I tema Marvel és al final d'any, eh? És el desembre i tot això. Que et fa una mandra.
4: És que he vist el tràiler i és com una concatenació de personatges parlant i tal.
1: Sí, bueno, clar.
4: I ja ho vaig dir, que Doom... Que, sí, però tu mires el tràiler d'Endgame i Endgame era ja, hòstia, putia, pell de gallina.
1: Sí, home, no.
4: El problema que tenim és que hi ha massa personatges, i és 140 protagonistes, tio, entre els X-Men, els Avengers, i no sé quan, o sigui, hi ha massa gent. I després que, clar, tu compares Thanos amb Doom...
1: Sí.
4: M'entens o no? Bueno, sí, Thanos agafa Doom amb un braç
1: però
4: i li arrenca el cap.
1: Però depèn. És a dir, és com...
4: No, depèn.
1: Sí, home,
4: no depèn de res.
1: Tu fas venir bé l'argument i dius, Doom ara ha anat a tal planeta
4: però
1: i té més poder.
4: A veure, el malalt de turno, que s'ha inventat el Doom, no?
1: Sí.
4: Ens ha de transmetre la sensació que aquest tio és molt poderós.
1: Sí, això sí.
4: I en els tràilers no ho veiem.
1: Yeah.
4: Només veiem que es porta una màscara rovellada...
1: Sí, i hi ha un moment, en el tràiler, un moment que li para el Thor amb un ditet.
4: I té els ulls tristos. És Doom trist. És trist ser dolent, Freddy.
1: És trist ser dolent, eh?
4: Ja, què t'ha passat, Doom? Bueno, surto de veure l'última ronda en Venècia... I m'ha fet plorar.
1: Va, amb el Toni García Ramon aquest estiu hem fet una mica de teràpia cinèfila, hem recomanat pel·lícules per superar diverses turbulències. I avui què fem? Pel·lícules per superar què?
4: La vida.
1: Ostres.
4: No superar la vida, sinó portar-la una mica millor, transitar-la amb una mica
1: més... Va ser l'últim dia, perquè és el primer.
4: Sí, no, per això avui et traiem el Cristo Gros, no? I fem, doncs, això, les pel·lícules per afrontar la vida amb serenitat, que a mi sempre em desconnecten.
1: Sí, en els moments aquests
4: de... la pròpia vida, no?
1: Sí.
4: Que necessites algú que et faci cloc, no? I et deixi anar.
1: En els moments aquests que tot se't fa una mica insuperable, quatre pel·lícules per superar-lo.
4: Vull advertir que la primera cançó que posarem fa plorar.
1: Vinga, comencem bé, doncs.
4: Ho vull dir perquè si aneu conduint i tal, les llàgrimes, etcètera, etcètera, pareu, no? I escolteu la cançó. Si esteu a casa i us cauen llàgrimes, és perfecte. Sí, és perfectament comprensible.
1: Doncs vinga. So tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong? In your skin, just wondering. Gentle now, the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in the Gran Torino,
5: beats a lonely rhythm
1: all night long. La cançó de Gran Torino.
4: Estàs...
1: Home, una mica.
4: Es veig als ulls?
1: Sí, una mica. Jo sóc molt plorant, amb les cançons. A mi em costa molt poc que plori.
4: A més, la cançó sempre em fa plorar. És Clint Eastwood cantant Gran Torino, que és la versió que escoltem al final de Gran Torino.
1: Títols de crèdit, no?
4: Sí, títols de crèdit, que no està editada, que jo sàpiga. Vull dir que quan sense la cançó de Gran Torino és la de Jimmy Colum, que és el que canta a continuació de Clint Eastwood. Però aquesta és la versió més rara, diguem-ne. I a mi em xifla. Em xifla Gran Torino. Un xifle Clint Eastwood, que jo crec que el tenim ja fotudet.
1: Sí, no?
4: Sí, jo crec que està fotudet.
1: De salut, vols dir?
4: No en surt un dia d'aquests, sí, està molt gran ja.
1: Sí. Quants anys té?
4: Deu tenir 93 o 94 anys.
1: 93 anys, no? Sí.
4: Un senyor que és història del cinema. Jo he viscut la meva vida veient pel·lícules de Clint Eastwood. L'he acompanyat des de Harry el Sucio fins a La Mula, no? I, hòstia, és un tio que sempre m'ha emocionat. M'emocionava quan feia de xulo, no? D'Inspector Callahan,
10: oh.
4: No? Ja sé què estàs pensant, no? Si disparar 4 o 5 vegades.
1: Si me'n queda una o no. Sí.
4: Però vaja, jo crec que qualsevol persona, qualsevol cinèfil, estima Los Puentes de Madison, Mystic River, Sin Perdón, El Jinete Pálido, Un Mundo Perfecto. És que comences a dir sí. Poder Absoluto.
1: Sí.
4: Hòstia, és que no acabaries, eh? És un absolut, un geni absolut per mi, que ha fet algunes de les millors pel·lis de la història del cinema, que a més... És un tio que ha sigut capaç de separar la seva vida personal, no?, en lo polític, per exemple. És molt republicà.
1: Molt conservador, sí.
4: Conservador, però fa una pel·lícula com Gran Torino, que possiblement sigui una de les pel·lis més antiracistes de la història del cine,
1: sí.
4: Amb un personatge absolutament increïble, no?, que podríem dir que és ell mateix, no?, sí. Fent una reflexió sobre la seva pròpia vida, que és aquest senyor de l'exèrcit i tal, no?, que es muden uns... No sé què són, perquè són una ètnia. No són japonesos o xinesos, sinó que són una ètnia, una família d'una ètnia oriental al costat de casa, i els comencen a putejar uns gàngsters i tal, i el tio es fica al mig, bàsicament, no?
1: Bàsicament.
4: No farem spoilers.
1: No.
4: Pensem la gent considera spoiler al final de Romeo i Julieta.
1: Torni. O sigui que no això farem... tens un trauma, tu, eh?
4: No farem.
1: Tens un trauma, tu,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, el tinc. Sí. No farem spoilers, però és una pel·li preciosa.
1: Gran Torino.
4: Magnífica, sobre un senyor i el seu cotxe, que té un final espectacular i que és una de les grans pel·lis per mi.
1: És molt bèstia, el final, eh? A mi
4: de la història moderna.
1: Va impressionar molt, aquest final. M'agrada molt. A mi Gran Torino m'agrada molt.
4: M'he deixat, a més, la pel·li que més m'ha afectat a la meva vida, que és Million Dollar Baby, perquè jo vaig anar a veure-la sense saber res de la pel·li, que és una cosa que intento fer sempre, però que no em surt bé. I no sabia res, no sabia absolutament res. La mare que el va matricular. Jo pensava que era una pel·li sobre una boxejadora, no? Sí, la típica pel·lícula com Rocky.
1: Sí. A mi em va passar alguna cosa semblant, eh? No, jo només sabia, hi ha un gir important.
4: No sabia per on anava.
1: Hi ha un moment, sembla que havia llegit, hi ha un moment que el to de la pel·lícula canvia per complet, però jo pensava que era Rocky, però clar, hi ha un moment que t'he de dir, jo sóc un gran defensor, d'algunes de les pel·lícules de Rocky.
4: No, la primera a mi em sembla una obra mestra, boníssima.
1: I a mi, jo sóc molt defensor.
4: La 3.
1: No, la 5. La 6, la que es deia Rocky Balboa, la que és el final, diguem-ne, la que ja està gran.
4: Sí.
1: Jo sóc un gran... Jo és d'aquestes pel·lícules una mica que podria posar a la secció com
4: Ivan Drago,
1: el moment tonto...
4: Fins i tot Creed.
1: Fins i tot Creed, i tant. Fins i tot Creed 2, que és dolenta, però...
4: No,
1: però jo alguna
4: cosa... Jo vaig estar al rodatge de Creed.
1: Ah, sí, la primera.
4: Que em vaig donar una volta amb Sylvester Stallone per Filadèlfia.
1: En sèrio? Boníssim.
4: I diu, a tot Estats Units em diuen sí. Sly, no?
1: Sí.
4: Per Sylvester... Diu ja, Filadelfia és un lloc que em diuen Rocky, ja és veritat. Tothom em deia Rocky, Rocky!
1: Oh. Jo, a mi la que es diu Rocky Balboa, la que ella està ja jubilat, diguem-ne, i torna
4: com
1: per fer un bat d'exhibició, a mi hi ha un moment que em té el cor robat, que és quan li diu, el jove li diu al Rocky, estàs acabat? I diu, res no s'acaba fins que s'acaba. Diu, això què és, dels 80? Diu, no, probablement dels 70. Com volem dir, sí, soc molt gran, tio.
4: Soc molt vell. Soc molt vell.
1: Gran Torino, primera
4: Gran
1: de les
4: Torino,
1: recomanacions
4: magnífica.
1: Per superar la vida.
4: Si voleu veure Million Dollar Baby, esteu avisats.
1: Sí, aquesta és més.
4: Ho passareu malament. Saps, tu saps una cosa de Million Dollar Baby molt curiosa? Que és que va coincidir amb una altra pel·li sobre el mateix assumpte. No direm res més que és Mar Adentro.
1: Bueno, i s'estrenen si fa? S'estrenen
4: simultàniament.
1: Ostres.
4: I clar, la gent mira les dues, sí, ara veus les dues i dius... Bueno. Alejandro! Bueno. Saps què vull dir?
1: Sí. Va, anem a la segona, que penguem mal.
6: Say, you've got trouble.
22: Got trouble.
6: How much trouble?
22: Too much.
6: Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's a
1: Magnífica. Casablanca. Casablanca.
4: Doncs aquí teniu a Dooley Wilson,
1: home,
4: no?
1: El Sam.
4: Played Against Sam, no? Que crec que no es diu mai. La...
1: No es diu mai. No es diu mai. Aquella obra de teatre del Woody Allen, que es deia així, no?
4: Correcte. Played Against Sam, que també era un programa de videoclips, si no recordo malament.
1: Ah, sí?
4: Això no recordo. Played Against Sam, un programa de videoclips de la 2, si no recordo malament.
1: Mira.
4: Qui no voldria ser el Rick de Casablanca alguna vegada a la seva vida?
1: Sí.
4: Recordem que és una pel·li que van censurar a Espanya en el seu moment, perquè hi ha un moment que el nazi, no, li diu, sabem que vostè va lluitar amb els republicans a Espanya i tal, que quan li diu que en espanyol tenia un doblatge molt divertit, que li deien, de què nacionalitat és vostè? I deia, Borrachín.
1: Sí, jo me'n recordo, això.
4: Una pel·li magnífica, ja, meravellosa.
1: El Claude Rains afegeix, esto lo convierte en ciudadano del mundo.
4: Claude Rains està meravellós. Claude Rains, que fa de gendarme, no?, del jefe de la gendarmeria francesa, amb una ciutat que es simpatitzarà amb el règim de Vichy, etcètera, etcètera, no?, que és Casablanca, Marroc. Hòstia, de tots els cafès del món tenia que venir el tuyo, etcètera, etcètera. Ingrid Bergman, en la cima de la seva carrera, una dona, no sé, segueixo enamorat d'Ingrid Bergman, amb una història universal que diuen les males llengües que s'escrivia cada dia en el propi rodatge, i que a mi em sembla una obra mestra absoluta, que és una pel·li que l'agafes i l'agafes als 5 minuts i te la menges sencera, sense cap problema, i que a més té el, com a gran què, Humphrey Bogart passant-se el joc, no? Amb aquest look, no?, de senyor ric capitalista, que en realitat és un tio d'esquerres, no? Un idealista, que està mort d'amor. El tio està... O sigui, en aquesta secció vam parlar del desamor, no? Probablement Humphrey Bogart hauria hagut de fer una llista de 800 pel·lis, perquè el tio...
1: Sí, totes.
4: Està rebentat, està rebentadíssim.
1: A més de Casablanca, jo la primera vegada que la vaig veure em va sorprendre molt, perquè és molt divertida.
4: És molt divertida.
1: Ja, vull dir, té un enorme sentit de l'humor. Fins i tot àcid, quan li diu al Peter Lorre, li diu al Humphrey Bogart, diu, m'ho dies, oi? Diu, si pensés en tu alguna vegada, probablement sí.
4: No, hi ha un moment...
1: És finíssim, això.
4: Hi ha un moment quan diu, aquí se juega, que escàndalo! Sí, quan li porten els diners al personatge de Claude Rains.
1: Sí.
4: No, és una pel·lícula preciosa, molt bonica, és a més una pel·li bonica, que et deixa un gust de boca bestial i que té un dels millors finals de la història del cinema. No, això és el principi d'una
1: llarga amistat.
4: D'una bonica
1: amb
4: amistat.
1: Amb la marsellesa que puja.
4: És sensacional. Hi ha moments de pell de gallina, no? El moment de la marsellesa, no? Quan els nazis estan cantant himnes i Víctor Laszlo s'aixeca, no?
1: Sí.
4: El qual no se'n recorda ningú, perquè la gent se'n recorda més de Peter Lorre, fins i tot, que surt 20 minuts. Cada Víctor Laszlo.
1: És sensacional.
4: Que és probablement la pel·li més famosa que ha fet de la seva vida, i al mateix temps la que surt menys favorit.
1: Sí.
4: Perquè és com és l'interromàntic, no? I quants hem volgut que al final es canviïn?
1: Home, i tant.
4: No? I Humphrey Bogart li foti un tret a Víctor Laszlo, és que
1: Exacte. Casablanca, la segona recomanació per superar la vida. Anem a la tercera, va. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my...

0: chocolate on a banana peel. The world's at your feet. Make them laugh, make them laugh, make them laugh.
1: Que clar, avui, bueno, sempre, avui cantando Bajo la Lluvia, segurament de les meves les pel·lícules que més vegades he vist, que més he disfrutat cada aquest, vegada que la veig.
2: Aquest número musical és el meu número musical. Sí, jo odio els musicals.
1: Sí.
2: Però cantant Bajo la Lluvia em sembla...
1: Això és un fallo que tens.
2: Quan la gent comença a cantar, em posa molt nerviós. Perquè si ho pots dir parlant, per què collons cantes? Bueno, perquè això ho deia Billy Wilder molt abans que jo. Em posa molt nerviós que la gent pugui parlar i de sobte com si jo digués oh, Rodríguez, anem a fer la secció. Tu diries, tu ets retrasat. Calla. T'imagina't que dia començo a fer cantando bajo la lluvia és la tercera proposta que porto. Tu diries, tio, què creus que és això, Maricel?
1: Jo sóc molt de musicals, m'agraden molt els musicals.
2: D'acord, no passa res.
1: Per tothom, tant, si vols fer-ho, no seré jo qui prendria.
2: No, et fotríem fora, tancaríem el programa. Ho sabem.
1: Ai,
2: cantant Ojo de Lluvia, que és una pel·li preciosa, i aquest número musical de Donald O'Connor cantant Making Love, no, sí, que és un riure, sí, és el meu número musical favorit de la història del cine.
3: Divertidíssim.
2: Que surt, el tio és un ballarí increïble, però almenys és un puto acròbata.
1: Sí.
2: Perquè es puja per les... O sigui, dona la volta a les parets.
1: Sí.
2: A més, diuen que ho rodava només amb una toma, o sigui, és una cosa de dir... No, ara, santa, quina bestialitat. Meravellosa, és una pel·li que explica... És una pel·li de metacinèfila,
1: sí,
2: no?
1: Senyor.
2: Explica el pas del cinema mut al sonor. Gene Kelly, sí. En fi, mai ha estat tan elegant. Tu que eres de Gene Kelly o de Fred Astaire?
1: Jo era més de Gene Kelly, però a mesura que he sabut coses de Gene Kelly, es veu que era un personatge curioset, no? Era un tio...
2: Jo estic parlant només...
1: No, però sí o no? Que era un tio... Era un
2: sí,
1: tio...
2: era curiós. Ell tenia coses curioses.
1: Sí, no, però... vull dir que era una mica mal bitxó.
2: Sí, sí,
1: una mica
2: sí.
1: Mal bitxó. No, jo era més de Gene Kelly.
2: A mi l'estil aquest energètic bestial sí. De Gene Kelly m'agradava més que l'elegància aquesta brutal, sí. La complexitat que tenia Fred Astaire. Mm. Però veritat que amb els anys s'hi ha agafat més aparèixer Fred Astaire.
1: Sí, sí, eh?
2: Que passa que a mi una de les meves pel·lis favorites de tots els temps és Els Tres Mosqueteros.
1: Amb el Gene Kelly.
2: Amb el Gene Kelly fent de D'Artagnan.
3: Divertidíssima.
2: Que és divertidíssima. I té algunes coses tràgiques també, perquè té un gir dramàtic bestial.
1: Sí,
2: en un moment donat.
1: Sí, el canvi de tot.
2: La primera baralla d'espadatxin, no?
1: Sí.
2: Hòstia, que Gene Kelly comença a fer unes coses de gimnasta d'aquests avançats que dius, la mare que et va parir, jo m'hagués trencat ja 36 vèrtebres. Magnífica.
1: La Lluvia és
2: una pel·li preciosa, tots els números musicals són meravellosos, i en fi, si us agrada el cinema, i us agrada la música, i us agrada viure, doncs preciosa.
1: I a més, aquesta, amb Cantant de Bajo la Lluvia, em passa una cosa, que és de les pel·lícules, jo que sóc bastant radical de la versió original, però li tinc un cert carinyo a la versió en castellà.
2: Perquè està molt ben doblada.
1: Sí.
2: Però d'aquell...

0: Això sona molt dramàtic, però no ho és gens, eh?
1: No ho és, això és... Sortim... O sigui, l'última pel·li de la que parlarem en aquesta secció...
0: Sí.
1: És una obra mestra absoluta, és meravellosa, i és la millor de la que hem parlat.
0: Tot sí? Tu creus que la poses a dalt de tot, eh? De totes
1: a dalt de tot, i sense cap problema, i sense que em tremolin les mans.
0: Hem parlat de 32, eh?
1: Vull dir, 32.
0: Aquesta seria la primera de les 32.
1: La primera, la meva pel·li favorita. El jovencito Frankenstein. És... O Frankenstein, com diu ell.
0: Frankenstein.
1: El nom és Frankenstein.
0: Exacte.
1: Frankenstein és espectacular. Jovencito Frankenstein és la història de això d'un senyor que és Gene Wilder, no? En la millor pel·lícula de Mel Brooks, pel meu gust.
0: Sí?
1: Sí.
0: Més que La loca història de les galàxies.
1: Que... I més que Si ja estem en Tarcalientes. Sí. Per mi és la meva favorita.
0: Per cert, La loca història de les galàxies té seqüela.
1: Sí, sí.
0: Quan arriba? Sabem?
1: En teoria l'any que ve. Però no se sap res.
0: No se sap res, no?
1: Vam fer un pòster que era la pinta del desert.
0: Sí, exacte.
1: Pena en el desierto.
0: Aquesta és el gag de la primera.
1: És el gran gag de la primera pel·li i no sabem res més.
0: Ara tinc més preguntes, però digues, del Jovencito Frankenstein.
1: No, Jovencito Frankenstein és una pel·li que Mel Brooks va escollir rodar en blanc i negre, amb Gene Wilder, sobretot amb Martin Feldman, que és un senyor que tenia uns ulls absolutament desorbitats, i que en aquesta pel·li, o sigui, és que el mires només i fa molta gràcia. El fet que tingui una xepa que li canvia contínuament de cantó també és molt graciós, i després té moments... Sí, de veritat, de plorar, de riure, al moment de Gene Hackman fent de monjo sec.
0: És el que fa de sec, exacte, sí.
1: Que és un tio que el Brooks li va demanar i es pensava que li diria que no, Gene Hackman li va dir, hòstia, i tant, perquè sí, a mi em demanen fer comèdia.
0: No em demanen mai fer comèdia, cert.
1: És meravellosa, meravellosa.
0: I el Mel Brooks, tu, és a dir, és un tio... Ostres, jo a mesura que em fa cada cop més gran, el valoro cada cop més, eh? És a dir...
1: El Mel Brooks és un geni. El que passa és que ens hem quedat... amb les pel·lis, amb les seves pel·lis, no com si fossin... Doncs,
0: la part més escatològica,
1: souvenirs,
0: no?
1: Souvenirs, sí. Una cosa frívola i tal. Però el Jovencito Frankenstein, mirad ara, és una comèdia, hòstia, que et podria haver firmat tranquil·lament Lubitsch o fins i tot Billy Wilder.
0: Sí, sí.
1: Una comèdia fantàstica.
0: Bueno, i els productors, la primera.
1: Vaya part del Davas.
0: Los productores...
1: Què dius? Hi ha un moment,
0: sí, és veritat,
1: hi ha un moment,
0: és veritat.
1: Que hi ha unes... Que a la porta sí, no sé com es diu en català la paraula, perdoneu-me,
0: sí.
1: Hi ha un aldava, no?, que és això que s'utilitza per picar la porta,
0: sí.
1: I hi ha la protagonista de la pel·li, de Frankenstein, que ara no recordo el seu nom, perdoneu-me.
0: La protagonista? La sí. Terigar, no?
1: La Terigar. Sí. La Terigar porta un escot molt pronunciat, no? I el protagonista, Chick Weller, diu, a part d'aldaves.
0: Sí. Pica porta, diu.
1: I Terigar diu, gràcies.
0: Sí. Bueno, perquè ell jugava amb aquestes coses.
1: Ell jugava molt amb aquest joc, però té gags increïbles com el control de la biblioteca,
0: sí.
1: No, que gira i ell queda atrapat amb la cara. No?
0: Sí, ai, és veritat, és veritat.
1: Et recordes?
0: És veritat.
1: Ell amb el violí, Frau Brüggen, sí. Que diuen el seu nom al cavall, fa...
0: Sí,
1: té un munt de gags magnífics, i de fet diuen que la pel·li va ser un caos absolut perquè no podien parar de riure.
0: Sí.
1: Sí, que tota l'estona s'estaven partint el cul de riure, que va un moment que el Brooks va dir, escolteu, si seguim així no l'acabarem, aquesta pel·lícula. No l'acabarem mai.
0: Yeah.
1: Perquè només Martin Feldman, amb aquella cara que posava...
0: No, i a més, això per això et dic, que el Mel Brooks és un tio que durant molt de temps, moltes d'aquestes pel·lis no van anar especialment bé. Vull dir,
1: el vaig entrevistar, ho saps, no?
0: No ho sabia.
1: Fa un parell d'anys per la seva biografia.
0: I què tal?
1: Magnífic.
0: Sí, no?
1: Encara lúcid.
0: Té 100 anys,
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Sensacional, em va semblar sensacional. O sigui, d'allò de check a la teva carrera...
0: Sí, oi?
1: Sí, sí, check absolut. M'he quedat sense John Williams, que jo crec que ja no el faré, perquè
0: encara pot ser, no?
1: Però no dona entrevistes, es veu que està fotudet de salut.
0: Ah, sí?
1: Sí, es veu que sí que està fotudet de salut. Llavors, m'he quedat sense ell.
0: Yeah. I allò, el que deia, la segona part de La loca guerra de les galàxies, això és l'any que ve, en principi.
1: En principi l'any que ve.
0: I ha recuperat el Rick Moranis, aquell que havia sortit a Cazafantasmes, també, que feia anys que no feia res en cinema.
1: Sí, el de Little Horror Shop, no?
0: Exacte.
1: També.
0: I aquest sabem per què ha tornat justament per això? És per Mel Brooks, bàsicament.
1: No, suposo, a veure, si et truca Mel Brooks, tu hi vas.
0: Sí.
1: I més quan Rick Moranis és el paper més famós de la seva carrera, a part de La història de les galàxies,
0: sí.
1: No, que fa del Darth Vader aquell que porta un casco...
0: Un castellà era casco oscuro.
1: Immens és els cazafantasmes, vull dir que 50-50 li deu la seva
0: fama... I Cariño encogido a los niños,
1: etcètera. Però les seves dues pel·lis, diguem-ne, jo crec, com monuments, no?
0: Sí.
1: Són aquestes dues, els altars de Rick Moranis, són els cazafantasmes,
0: que bo.
1: No? Fent de veí, no? És un tio que roba l'escena tota l'Arsola, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per anar així, que es comptava...
0: Home, i a més, La loca història de les galàxies, hi ha el moment aquest meta, també, de dir, ara posarem la pel·li de La loca història de les galàxies per saber què passarà, i aquest moment que miren a la càmera i tal.
1: No, tenen...
0: Això, ja sé que si algú no l'ha vista no ho està entenent, però que ho miri, perquè és molt

0: partit.
1: Tenen... Sí, no, ja estàs fent spoilers.
0: No, és un spoiler.
1: Sí, acabaries fent spoilers, ho sé ja. Ja m'ho diu la gent.
0: Passa Romeu i Julieta, al final?
1: Al final mor...
0: Al final mor a
1: tothom.
0: Els moren.
1: Mor a tothom.
0: Bueno, Toni, escolta, doncs
1: escolta,
0: avui...
1: moltes gràcies. Per
0: Gran Torino, Casablanca, cantando bajo la lluvia... Cantando
1: bajo la lluvia, na-na-na.
0: Canjando bajo la lluvia.
1: Y el... el franquencito Hohenstein. Ton Grarino i Blanca Casa. Vinga, ja ho tenim, amics meus.
0: Toni,
1: moltes
0: mil
1: gràcies.
0: Gràcies, cuida't molt.
1: Gràcies per l'estiu, gràcies a tots.
0: A
1: petons.
0: Tu, abraçada.
1: Adéu.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Al Corte Inglés, ara més descomptes. En parament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
4: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
5: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
6: El rentaplats.
5: Jo a les cuines no hi entro mai.
7: I tens un restaurant?
5: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no ho sé fer.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Love, love, love.
9: L'amor és el més important a la tornada al col·legi. Presentem la nova col·lecció de Frost, la marca de papereria i motxilles al Corte Inglés per a una tornada millor. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
11: Va, si no ho veus...
10: És que
11: quedem unes preguntes a vegades...
12: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
10: A veure, Xuriguera.
11: I el swap, i el... I el rap, a més, la... I llavors hi ha el crack.
10: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
12: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
2: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
13: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
14: Aquest estiu, crim.
13: Estic un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
14: A Catalunya Ràdio.
15: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
14: Posem llum a la foscor.
2: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
14: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: No ho sabem.
14: I per què?
18: No ser perquè cogí el martillo i la pegué...
14: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
2: Comencem.
19: Catalunya Ràdio.
14: Som 3K.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Joan Luna, com estàs? Molt bon dia.
1: Com estem? Molt bé, molt bé.
0: Vinga, nou top 10 de cançons, últim top 10 de l'estiu.
1: I una mica ambigu.
0: Avui és ambigu?
1: Perquè es plou o fa sol, no plou i fa sol, perquè
0: cançó,
1: darrerament
0: no?
1: Estem una mica així, que hi ha dies que plou, ha... una cosa és el que volem i una altra el que tenim,
0: sí.
1: I llavors he seleccionat una mica meitat i meitat.
0: O sigui, de les 10 cançons n'hi ha 5 sobre ploure i 5 sobre solet, eh?
1: Ah, això mateix, no sonaran ni Purple Rain ni November Rain, perquè, òbviament, sonen pràcticament cada setmana a totes les ràdios del món, i després tampoc Singing in the Rain, perquè no es volia aixafar una mica ja...
0: Singing in the Rain no l'hem posada, però
1: hem parlat
0: de la pel·li.
1: Per això mateix. Llavors hem començat amb una cançó de Velvet Underground, Hull of the Sun, que com la setmana passada comencem totalment negatius. O sigui, aquesta cançó, moltes de les cançons que parlen, que relacionen el sol, la pluja, parlen de relacions de parella, pràcticament. Aquesta en concret, dic-lo a negatiu perquè comença parlant malament del vent, de la pluja, del sol, en plan, a qui realment li agrada tot això, quan jo estic molt fotut per haver deixat la meva relació? A ningú li pot agradar ni gaudir del sol, ni gaudir de la pluja, ni gaudir del vent.
0: Doncs avui, top 10 amb el Joan Luna, plou o fa sol, aquest temasso dels Velvet Underground ens serveix una mica d'introducció. Entrem al número 10.

0: Amaral.
1: Número 10, Amaral, que crec que repetim, perquè crec que quan vam parlar de l'amistat vam posar Marta, Sebas, Guille i els demás, que a més és d'aquest mateix disc, del Pájaros en la Cabeza, que va ser un dels discos que, de consolidació definitiva. I comencem també amb una cançó una mica ambigua. Días de Verano és una cançó que, en el fons, està trist perquè la relació s'ha trencat, però després hi ha una mena de nostàlgia per, en plan, hosti, potser vaig fotre la pota una mica, amb la qual estem començant d'una manera, sí, força ambigua, amb un hit, tot s'ha de dir.

0: Tina Turner.
1: Tina Turner, Who Can Stand the, I Can Stand the Rain, un dels seus hits de l'època Private Dancer, quan era realment una de les més grans artistes del món. Estem parlant del 84. Venia d'haver treballat amb el marit, amb l'Ike Turner, una relació molt tumultuosa, i ja estava amb una carrera ben endreçada, que després va aturar una mica ja per qüestions d'edat, per moltes coses. Aquesta també és una cançó en la que també sent nostàlgia quan escolta la pluja. No vol escoltar la pluja, però en el fons també és una mica culpable d'haver deixat de tenir part de culpa en que la relació no seguís endavant.

0: I tot s'ha de dir que, tot i ser el cinquè disc en solitari de Tina Turner, hem de recordar que realment no era molt en solitari, perquè en aquest disc composen i participen des del grup de música electrònica Heaven 17, el Mark Knopfler escriu i toca el disc, hi ha un tema escrit per David Bowie. És a dir, que Tina Turner estava sola, però molt, molt, molt ben acompanyada. Potser no tenia parella, però realment molt ben acompanyada.
1: Bowie i Knopfler, alguns dels noms que apareixen en aquest disc de la Tina Turner, que era el nostre número 9, pugem al número 8.

0: Els ABBA, ni més ni menys.
1: Els ABBA, ni més ni menys, del 1979, Summer Night City, que és una cançó que, tot i que parla de la nit, òbviament, ens porta el record de les nits caloroses de l'estiu, i és una de les primeres que parla de gresca i xerinola quan arriben les nits d'estiu. Sí. És molt curiós perquè és una cançó que inicialment al grup no li agradava gaire. La van arribar a mesclar pràcticament una vintena de vegades fins que van donar amb la versió final. I fins i tot, no recordo quin era dels membres, que feia una mica una conya dient hosti, fins i tot les cançons que no ens agraden acaben sent número 1, perquè aquesta cançó va ser número 1 a Anglaterra, per exemple, i finalment la van incloure al disc Voulez-vous, que originalment era un single que no havia d'aparèixer cap disc, però va ser tal l'èxit que la van recuperar.

0: Garbage.
1: Fa poc de dos mesos que la vam poder escoltar en directe perquè la van interpretar al Festival Cruïlla. Garbage van ser un dels grups de rock alternatiu més importants dels 90. Era una formació encapçalada per la Shirley Manson, que era una de les cantants més carismàtiques i ho continua sent, tot i l'edat. I després un grup de productors amb el Butch Vig al front. El Butch Vig és un personatge fonamental pels 90 perquè va ser entre productor de molts més discos. Va produir el Nevermind de Nirvana, va produir els Smashing Pumpkins, a un munt de gent. Hi ha dues lectures d'aquesta cançó en concret. Hi ha la que realment la Shirley Manson, com sempre, ha sigut una mica dark i ella, doncs, cantava sincerament que la pluja era l'únic moment quan estava còmoda amb la seva vida, perquè era aquesta nostàlgia, aquesta sensibilitat. I després hi ha l'altra lectura, que és que, com tots els grups del grunge dels 90 eren grups molt capadits, molt patidos i tal, ells s'estaven enfotent una mica d'això.
0: Ah, sí,
1: com
0: eh?
1: Dient, sí, sí, enfotent-se com dient, sí, sí, patiu molt, i només sou feliços quan plou.

0: Summer in the City.
1: The Sloven Spoonful, una formació de folk rock canadenca-americana i un clàssic del pop. I he triat aquesta cançó perquè és una d'aquestes que barreja una mica la nit i el dia. Diu que durant el dia fa una calor que et mors, però per sort tenim les nits on podem gaudir una mica de la vida. I hi ha un moment determinat de la lletra en la que diu que tant de bo tots els dies fossin tan fresquets com les nits. És curiós perquè, tot i ser un gran èxit ja de la mà de Loving Spoonful, si la cançó va guanyar un Grammy amb la versió del Quincy Jones que va gravar el 1973-74, una cosa per l'estil. És a dir, ha tingut moltes versions, com alguna de les cançons que hem escoltat abans, però aquesta jo crec que per ser original és la que mereix l'atenció.
0: A més, feia això de barrejar, de posar sorolls i
1: sí,
0: tot això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, clar, és veritat, és veritat. Això
0: no
1: m'ho
0: no
1: he dit.
0: Sí, no sé què, ja recordo.
1: De fet, és una de les primeres cançons que ho va fer.
0: Ah, sí, és de les primeres,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: No sé quina pot haver van, no sé quina hi ha després, però sí que està considerada un dels primers moments on hi ha botzines de cotxe,
0: sí,
1: gent al carrer.
0: Obra, gent cridant.
1: Sí, sí, efectivament.

0: Tornem a la pluja, no?
1: Sí, tornem a la pluja. Lluvia de la Mala Rodríguez, del disc Bruja del 2013. Ha estat molt bé que hem escoltat fins a la frase que realment m'agrada la cançó, que és la de si te mueves no cala, si te pares tot sigue dando vueltas. He triat aquesta cançó i alguna de les que escoltarem a continuació per la seva lletra. Jo crec que aquesta cançó, la lletra em sembla preciosa, és una lletra... És de l'època on la Mala Rodríguez encara no volia fer del tot música urbana, sinó que estava més fent rap, que és una cosa que se li dona realment molt bé. I és una cançó que parla de mirar enrere, de revisar els teus errors, d'aprendre d'on has fotut la pota i millorar de cara al futur. I la veritat és que ho fa perfecte.

0: Aviam, explica'm això.
1: Aquesta mereixia escoltar-se un bon tros de la lletra, perquè
0: tornem, sí.
1: Realment, quan els artistes anglosaxons fan versions en espanyol dels seus temes, les lletres acostumen a ser molt, molt psicotròniques, i aquest cas és la demostració més clara. Aquesta cançó és la versió en castellà, Loco del Calor. Originalment era el Going Crazy, formava part del primer disc de David Lee Roth, que va ser el vocalista de Van Halen, que és una banda realment molt, molt important. I el Billy Sheehan, que era el baixista de la formació en aquell moment, va dir, vale, el públic estatunidenc i anglosaxó i ja el tenim. Ara hem d'anar al públic castellà, hem d'anar al públic que parla en espanyol. Què passa? Es van donar compte que a Mèxic bona part de l'audiència que anava a veure Van Halen era públic molt jove. Llavors, el Billy Sheehan va tenir la gran idea de dir-li al David Lee Roth, què tal si convertim tot el nostre disc I The Man Smile, que és el primer àlbum del grup, tot en castellà, i va acabar sent Sonrisa Salvaje, que inclou aquesta cançó Loco del Calor, que crec que és realment molt, molt entranyable.

0: sabia, que hagués cantat en castellà David Lee Roth.
1: Sí, el disc sencer. I hi ha frases que realment, per exemple, el moment on diu cuidado con la hija del alcalde, jo no tinc clar si està dient cuidado si te acercas o cuidado con ella.
0: O cuidado con ella, exacte.
1: Té delicte, és a dir que...
0: Déu-n'hi-do. David Lee Roth.
1: Seguim amb lletres, però jo crec que en aquest cas una molt, molt bona lletra i ens anem a la pluja, òbviament.
0: Tornem a la pluja i amb això entrem en el podi d'aquest top 10.

0: Jorge Drexler.
1: Jorge Drexler amb la cançó Llueve, del disco Llueve del 98, i com deia abans, és molt, molt difícil trobar cançons que parlin de la pluja sense relacionar-ho amb una relació. I aquí el que aconsegueix Jorge Drexler té molt mèrit. És una cançó molt costumbrista que parla precisament de ploure. De ploure a la ciutat, de ploure i quines sensacions li crea tot això. Va ser el segon disc de Jorge Drexler fet a Espanya, crec que era el cinquè o ara no estic segur, el segon que va fer Espanya i una mica el que el va començar a consolidar el nostre país. Ara sí, és uruguaià, però bueno, com si fos de Madrid. I té frases que a mi m'agraden molt, com llueve, llueve en tots los rincones del país, la tierra está agradecida, si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento, que és molt entranyable i al mateix temps molt, molt costumbrista, que és una cosa que jo crec que sempre està bé a la cançó d'autor.
0: És un segell de marca del Drexler.
1: Efectivament.
0: Hem entrat en el podi, del top 10 dedicat a la pluja o al sol, plou o fa sol, n'hem dit avui.
1: Ja tornem a la calor.
0: I amb un clàssic,
1: Un clàssic.
0: Número 2.

0: Home, és
1: home, un clàssic. El mateix any que la Tina Turner estava aquest Einstein de Rain, el mateix any, Radio Futura estaven fent Escuela de Calor, és a dir, que no ha sonat Purple Rain, no ha sonat November Rain, però sí ha sonat Escuela de Calor, home, que és un clàssic atemporal dels 80. I, a més, el canvi una mica de paradigma del grup, perquè d'un primer disc al música... Ara no me'n recordo com es deia, el primer disc de Radio Futura.
2: Què em sortirà?
1: Música moderna. Això. Música moderna, que era molt juvenívol i unes lletres molt, molt així, així. La Ley del Desierto, la Ley del Mar, que és on està Escuela de Calor, ja va ser un altre nivell. També surt Semilla Negra, si no m'equivoco, en aquest disc. Okay. I és curiós, perquè Escuela de Calor és una cançó que sempre que es parla de cançons de l'estiu acaba apareixent en algun moment. Sí. Però realment és una cançó que va una mica de tot el contrari, perquè aquesta Escuela de Calor i aquesta gent que s'esconde en la sombra és precisament el contrari de la gent que durant tot l'estiu està tancada i només surt per la nit. Gent que no vol sortir al carrer, gent que no vol patir de la calor, realment, com a més anaven tots vestits de negre, doncs, òbviament, molt complicat.
2: Vinga, doncs Ràdio Futura és el número 2 i arribem a dalt de tot del podi.
1: Un altre clàssic atemporal, ens anem als anys 70.

0: aquesta havia de sortir, eh?
1: Sí, havia de sortir. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? És una pregunta que ens podíem haver fet tots fa pràcticament dues setmanes. Ara ha canviat una mica.
0: Ara no tant.
1: Sí, sí, però bueno, les festes de Gràcia d'aquest any no han estat tan ruixades com altres anys, amb el qual podem estar contents i esperem que en les properes setmanes torni a ploure. Jo crec que és una cançó xulíssima, és un clàssic per tota mena de públics, i a més té una versió d'en Tomeu Penya, que és Has vist mai ploure, òbviament, sí. Que és bastant fidel a la lletra original. I és una cançó també que és... Jo crec que la lletra és molt maca, també. I també hi ha aquests comentaris al voltant de realment quin és el significat de la cançó. Tenint en compte que va sortir l'any 1970, que forma part del dispèndulum de Creedence Clearwater Revival, hi ha molta gent que diu que el John Fogerty realment estava parlant de la guerra del Vietnam i que parlava d'això, en plan, quan hi ha pluja, no vol dir que sigui una pluja de ploure, sinó que pot ser de bombes, de moltes coses. Un clàssic, i jo crec que, tot i que no sigui de les cançons més populars potser del top d'avui, jo crec que és ideal per tancar.

0: Doncs Joan Luna, fins aquí el top 10 d'avui, fins aquí el top 10 d'aquest estiu. Moltes
1: gràcies.
0: Sí, espero
1: que ho hagueu gaudit i que alguna cançó us hagi agradat. Jo crec que, com a mínim, la de Dave Lee Roth en castellà, jo crec que queda ja per la història.
0: Jo crec que queda per la història. Joan, mil gràcies un any més. Cuida't molt.
1: Moltes gràcies, Frederic.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Des d'aquest migdia i fins a la mitjanit es preveu pluja intensa, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. Per això es manté activat el pla Inuncat. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot al Prepirineu, al Pirineu Occidental i les comarques de Ponent. L'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà poden ser les comarques més afectades. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes i fenòmens de temps violents, sobretot pedra, que en alguns casos pot superar els 5 centímetres de diàmetre. Més notícies, Estel Badet, Carles.
2: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no. El primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada. Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 tenen molta menys representació, tot i ser més del 15% de la població activa de Barcelona. Els experts assenyalen que la tecnologia magnifica el biaix que ja existeix dins el sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la Universitat Pompeu Fabra.
3: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
1: Junts per Catalunya ha denunciat la intervenció de la Policia Nacional abans del partit de futbol entre l'Elx i el Barça per la retirada d'estelades i els cops a un aficionat fora de l'estadi. Al Congrés se presentaran una bateria de preguntes al govern espanyol perquè expliqui quina era la base legal que permetia als agents retirar les estelades i si considera que la seva exhibició és una conducta prohibida. També demanen explicacions sobre les imatges difoses per xarxes on es veuen agents pagant un aficionat. Junts vol saber si l'ús de la força es va ajustar als principis de legalitat i proporcionalitat. A través d'X, el president del partit, Carles Puigdemont, els acusa de suposar odi a la catalanitat.
2: Representants de Paramount es reuneixen avui amb el fiscal general de l'estat de Califòrnia per intentar que doni llum verda a la fusió amb Warner. El fiscal general Rob Bonta ha dit que està obert a negociar per evitar el judici ja previst, però alhora alerta que fins ara la Paramount no ha ofert cap tipus de solució sòlida. El govern de Califòrnia i 11 estats més van presentar una querella contra l'adquisició de Warner perquè consideren que hi ha risc de monopoli. Mentrestant, l'actor Mark Ruffalo qualifica d'indignant i deshonesta l'acusació contra ell que ha fet Paramount, que el qualifica d'antisemita. L'actor va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
1: S'ha posat en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament. Girona, Maria Rovira.
4: Bon dia. Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
5: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art o en la ceràmica. O sigui, és una mica anar promocionant també en el fons perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
4: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Esports, Marta García.
6: Pendents de Gavi, què passa avui? Proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió que se va fer ahir en el genoll durant el partit contra l'Elx. El va substituir Pedri. Golejada del Barça per 5-0 amb doblet de Rafinha i Fermín, a part també d'un gol d'Adeyemi. Després de dues jornades, el líder de primera és el Sevilla amb 6 punts. Amb 4 hi ha l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que ahir va empatar a 2 amb el Villarreal en una gran xiulada cap a Julián Álvarez. El Barça és quart amb 3 punts, però amb un partit menys. El de la primera jornada jornada que jugarà este dijous en el Camp Nou contra l'Atlètic Club. L'Espanyol, que dissabte va perdre contra el Madrid, suma els mateixos 3 punts, mentre que els blancs ocupen la 6a posició. El Girona podria desencallar l'enrenou amb Sigankov. L'ucraïnès va demanar la carta de llibertat en tindre un expedient disciplinari obert després de negar-se a jugar contra el Leganés, però ara ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. Este migdia, per cert, el Girona presenta Mumin i Furtado. En la Vuelta, Tadej Pogačar defensa el lideratge en la tercera etapa. Són 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona en l'arribada a Font-Romeu. I Calella acull la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol. En la competició masculina, Balonmano Granollers-Barça i en la femenina, Balonmano Granollers-Lleida.
0: Fins aquí les notícies.
7: Al Cort Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al cortinglés.es.
8: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
9: Adéu, Sánchez.
8: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
9: Que xula!
8: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
9: Superxuli!
8: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
10: Love, love, love.
11: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure, cal roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
14: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
13: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
14: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
13: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
15: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Què? Què s'ha de fer avui?
18: Res de bo. Qui ve avui?
17: Una cantant aranesa. La Lidé Sans.
18: Una cantaire.
17: Una cantant.
18: És que en aranès es diu cantaire, em sembla.
17: Ah, sí? Què en saps tu d'aranès?
18: Bueno, no massa, eh? Vull dir, ja m'agradaria.
17: Doncs espavila, que avui examen sorpresa d'aranès. Sí,
19: com que dius?
20: No, penso fer l'examen.
19: No, no,
18: no. No, no, no. Una mica de calma, eh?
17: Sí, sí.
18: Haver estudiat, eh? Tot el dia fumant porros per aquí i per allà.
17: Estudieu. Estudieu. Escolta, també sortirem a passejar a la Pili.
18: Ara hem canviat lo dels gossos per senyores grans?
17: Home, no. La Pili és una gossa de Serinyà. Li han posat Pili, però és una gossa.
18: Mira, això dels gossos acabarà malament, eh? No fa gaire vaig sentir que a Catalunya la gent de mitjana ja té més gossos que fills.
17: Això és veritat.
18: Ho van dir a la ràdio, eh? No me'n recordo si era aquesta o una altra, però ho van dir-ho.
17: Bueno, i dedicarem el capítol al diccionari.
18: Al diccionari?
17: Al diccionari.
18: Ah, jo tinc un de diccionari.
17: Bueno, és igual, si tens diccionari. Calla, que arriba jefa.
21: Déu vos guard.
22: I visca el

0: La Renaixença.
1: Els sumeris, l'any 2300 abans de Crist, ja van fer una mena de glossari de paraules escrites sobre una taula de fang. O sigui que fa uns 4.000 anys es veu que ja ens preocupàvem pel lèxic, tu. Més enllà d'aquests llistats de paraules, el primer que va fer un diccionari tal com l'entenem avui en dia, un llistat de paraules amb les seves definicions, va ser un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Robert Cowdrey, un clergue anglès que el 1604 va fer una llista de 2.500 paraules angleses amb les seves definicions. Era un capellà que va tenir alguns problemes amb l'església, com l'exbisbe de Solsona es va voler casar i ho va fer sense autorització.
2: No? Yeah.
1: Després de diverses disputes, va acabar perdent la seva parròquia i es va dedicar a fer de mestre.
3: Bueno, de capellà a mestre, tu.
1: Sí, mira, de 12 mesos de vacances a només 3, tu.
2: Peyu, que ens escolten mestres i s'emprenyaran, Peyu.
1: Sí, que ens escolten amb la mà estona de lliure que tenen i tant si ens escolten.
2: Peyu!
1: Una abraçada als mestres des d'aquí. És un ofici que jo sempre he dit que jo no podria fer mai, entre altres coses, perquè jo, si un nen no em cau bé, no ho sé dissimular-ho. Els has de tractar tots igual. Escolti, aquest és idiota. A Catalunya, si parlem del diccionari, de seguida ens ve al cap...
3: Una... Pompeu Fabra.
1: Sí, senyor, sí.
3: Pompeu Fabra.
1: Tot i que hi ha precedents més antics, eh? Hi ha llistes de paraules catalanes des de l'edat mitjana i també hi ha un diccionari anterior, el de Pompeu Fabra, que és el que va fer Antoni Maria Alcover, el diccionari català valencià balear. Va dedicar 30 anys de la seva vida a reunir més de 160.000 paraules.
2: També has de tenir molt temps lliure per
1: sí,
2: fer això.
1: Sí, Déu-n'hi-do, devia ser mestre. Perdó, ja paro. Ho va fer de la manera més artesanal possible, amb una llibreta i un bolígraf i viatjant pels pobles. Va recórrer milers de quilòmetres a peu, en tren o fins i tot en carro, preguntant a la gent com en deien en aquella zona de certes paraules.
2: Que també té mèrit, això, eh?
1: Sí.
2: Vull dir, també ha de ser una imatge maca, veure arribar un home amb un carro, amb una llibreta...
3: Sí, no baixa. Bon dia, noi, eh? Bon dia. A veure, de la llangurissa, com en dieu aquí?
1: És per marxar corrent, realment. Sí, sí. Era una altra època, també, principis del segle XX. El pobre Antoni Maria Alcover, després de 30 anys recollint paraules, va morir sense veure acabat el seu diccionari.
2: Veus?
1: Mira, tinc aquest diccionari que està molt bé, però només arriba fins a la M. T'imagines? Hòstia. Després el van acabar, eh? El va acabar Francesc de Borja Moll, per això es coneix com el diccionari Alcover Moll.
3: Ah, ve d'aquí, eh?
1: Ve d'aquí. Que ho van fer dues persones.
3: Ah,
1: bé. Si haguéssiu fet vosaltres dos, seria el diccionari Xuriguera-Feixera.
3: Bueno, el diccionari Xuriguera ja existeix, eh?
1: Ah, sí?
3: Amb el Xuriguera de versos catalans.
2: Però el va fer tot.
1: El vas fer tot tu?
3: Sí. Joan Baptista Xuriguera.
2: Quan jo vaig arribar ja va dir, tinc tot fet.
1: Doncs ja està. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El de Pompeu Fabra ha estat el diccionari oficial des de el 1932...
1: 32.
0: Fins al 1995.
1: Ah, sí? Ara ja no
0: sí?
1: és?
0: No, ara ja no, perquè llavors és quan es publica el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Ah.
0: Un diccionari que es va revisant cada any sí. i que s'hi van incorporar noves paraules.
2: Ens ho va dir el
0: Màrius Serra
2: quan va venir. Sí, me'n
3: recordo.
0: Sabeu quina és la paraula més llarga del diccionari català?
1: Bona aquesta.
0: No ho sabeu?
4: Calleu. Helicòpter.
1: Helicòpter.
0: No, helicòpter no.
2: Helicòpter no és tan llarg, helicòpter.
4: Té una A, que hi ha davant l'escomptada l'A.
2: 10 lletres.
0: 10 lletres.
2: Helicòpter nou i...
0: No. La paraula més llarga en té el doble, en té 22. 20.
2: Hòstia.
0: 22 lletres. I la paraula és, a veure si la sé dir, perquè si ja no he sabut dir 32, ja m'he encallat. Anticonstitucionalment.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, la paraula més llarga del diccionari català és anticonstitucionalment.
0: Sí, senyor.
1: És que hasta el diccionari es marca el camí, eh? I no ho veiem, eh?
0: Veiem, sí. Cada any s'incorporen noves paraules per adaptar-se als canvis socials. El 2024, per exemple, se'n van incorporar 97 de noves.
1: Ah, sí?
0: Entre les quals, gin tònic. Kebab... Oh. I esnifar.
4: Ah, mira la teva feixada.
0: La seva.
1: No, esnifar no va ser correcte fins al 2024.
2: Bueno, no ho és ni el 2025, eh?
1: No, bueno, vull dir, a nivell fotogràfic.
2: Ah, val.
0: Sapigueu que si ho heu d'escriure, dia d'avui ja ho podeu escriure, és correcte.
1: No sé en quin context escriuria esnifar ara mateix, no?
2: En un diari personal.
1: No, home. A l'amor de Déu.
0: Prou.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda. Avui ens visita una cantant de la Vall d'Aran que no només canta en aranès, sinó que també aprofita sempre l'altaveu de la música per posar en valor i reivindicar la cultura aranesa i occitana. El seu últim disc és un recull de cançons tradicionals occitanes que porta per nom Arraits, arrels en català.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Alidé Sanz.

0: Alire, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
1: Què tal? Com anem?
0: Bé, eh?
1: Pues he menjat moltes coses avui per esmorzar.
0: Ah, sí? Quantes? Unes quantes?
1: Tres.
0: Tres coses, que són?
1: Un batut?
0: Sí.
1: Especifico de què? O
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: sí,
2: sí, sí,
1: sí, sí,
2: sí, sí, que ens interessa.
1: Vale. Suc de taronja,
2: vale.
1: Amb pera, panses.
0: Carai.
2: Panses aquí a mi
0: sobre. Les tritures, les panses?
1: Sí, perquè així li donen el gustet de suc.
2: Ah, val, val.
0: Mira.
1: I una mica de polen.
0: Carai.
3: Que bé.
0: Bé. Això, i això és una de les tres coses.
1: Primer, és que m'he aixecat molt d'hora per venir aquí.
0: Val, val, val, val, sí.
2: Tenim mitja hora d'entrevista.
0: Sí, tu mateixa.
2: Tu mateixa.
1: Vale. Una truita.
0: Una truita.
1: De patates.
0: Sí.
1: Amb pantomaca.
4: Home, doncs sí, comença a anar fort.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: I de tercer un braç de gitano, no?
1: Jo crec que us sorprendrà l'última. No, normalment no ho faig, vull dir, perquè és un dia excepcional perquè venia aquí.
0: Clar.
1: Mandonguilles.
4: Ja m'has guanyat. Ja m'has guanyat.
2: Jo t'anava a demanar per casar.
4: Gràcies.
2: Pogués esmorzar així amb la teva parella.
4: Ja està.
0: També és perquè, aviam, la gent que no ens veu per la tele i només ho sent per la ràdio, de saber que la Lídia està embarassada.
1: Sí.
0: Bueno, crec que està tan embarassada que hasta els de la ràdio se n'han donat compte.
4: Home, l'embarassada és important, eh?
0: Sí, sí, sí, això està a punt de...
1: A punt, a punt, a punt.
0: A punt, a punt. No sé si la feina haurà d'esperar. Normalment sempre pregunto, trauràs nou disc, quan el treus, la gira...
1: Ja, clar.
0: Entenc que primer hi ha una cosa més important ara mateix.
1: Exacte. Aquesta entrevista arriba com en el pitjor moment de la meva carrera,
0: gràcies.
1: Crec.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Però, bé, fem una parada.
0: Bé, ja està,
1: sí,
0: bé.
1: Sense bitllet de tornada ja veurem. Però...
0: Li cantes a la criatura o no?
1: Sí, clar.
0: Sí?
1: Bueno, s'ha fet tota la gira d'enguany, eh?
0: Ah, sí?
1: Home,
4: oh, bé,
1: sí, com un campeón.
0: Ostres, tu. Com es dirà?
1: Sí.
0: Té nom?
1: Encara no tenim acord.
0: No hem decidit.
1: No tenim acord.
0: Recordes a tu si et cantaven de petita? I creus en això de cantar mentre estàs embarassada?
1: Sí,
0: això
1: clar.
0: Que diuen que ho senten tot.
1: Sí, i tant. La meva mare em cantava, clar. La meva mare canta, també.
0: La teva mare és cantant?
1: Sí.
0: I suposo que d'aquí també plora la criatura, mai millor dit, dic.
1: Exacte, sí.
0: Vull dir que tu t'has aficionat a la música també arrel del que has sentit a casa.
1: Sí, sempre, de ben petita.
0: El pare no és cantant?
1: No, però també li donava la guitarra.
0: Sí?
1: Sí, cantava una mica. I l'altre dia vaig descobrir que feia de DJ amb 18-19 anys.
0: Què dius?
1: No m'ho havia dit mai.
2: Vagila, que aniran sortint coses que...
1: No volia ser un mal exemple, però ara que ja diu, bueno, ja la tinc més o menys espavilada, ja li puc dir.
4: Endavant, saps? Clar.
0: Mira, suposo que li cantaràs cançons de bressol a la criatura quan neixi, que sí. Són d'aquestes que passen de generació en generació, que, bueno, les cançons tradicionals que tots sabem i hem cantat en algun moment, de fet, el teu últim disc, Arraïts, ho dic bé?
1: Arraïts.
0: Arraïts. Sabem ben poc, de danès.
4: Sí, sí,
3: sí.
0: Que sempre diem dels espanyols, i vols dir que nosaltres no som una mica els vostres espanyols, una mica?
1: Bueno...
4: Ells tenen els catalans i els espanyols.
1: Hi ha divergència d'opinions,
0: yeah.
1: Però bueno, si saber amb una actitud de respecte, d'interès i escolta,
0: sí.
1: Sempre benvinguts.
0: Però sou un país... És que sou de ben a prop i de ben lluny al mateix temps. No? I sempre penso que els tenim molt oblidats i que...
3: Totalment.
0: Que costa una mica entendre la seva realitat, la vostra realitat.
1: Sí, hi ha com un punt d'exotisme, no?
0: I no sé si us caiem bé, saps què vull dir?
1: A veure, de fet...
3: No preguntis, Peyu.
1: Tu de moment em caus bé.
0: Val.
4: De moment.
0: De moment ha dit ja, eh? De moment.
4: De moment també ha dit que era el pitjor moment que li podies fer l'entrevista.
0: Bueno, cançons tradicionals que componen aquest disc, Arraïts, ara sí que ho he dit bé. I bé, per si no coneixeu la Lídia, escoltem ara Montanna.
1: Muntanya.
0: Muntanya. No ens en sortirem.
1: No, és que ara... s'escriu molt diferent que en català, però es diu igual que en català.
0: Doncs ja està, feu igual.
1: Muntanya.
0: Ja estic restant.
1: Oh, que això ja...
0: Ara Muntanya, mira, escoltem una de les cançons del seu últim treball.

0: Tens una especial predilecció per les cançons tradicionals. Per què?
1: Sí, sobretot en aquest disc, que no ho havia fet mai. Els altres discs que he fet eren cançons d'autoria pròpia, però ara m'ha donat per aquí, perquè és una faceta meva que no havia explotat mai, m'he criat amb aquestes cançons i dic, vinga, doncs hauria de treure algun dia la llum. I aquest disc, arraït, s'ha centrat en això, en cançons d'arrel de tradició oral.
0: Creus que els hi donem prou importància a les cançons tradicionals? Perquè abans sí que era molt típic, no?, a les cases, a la canalla petita, cantar-los-hi, però jo crec que això va una mica menys.
1: Sí, hi ha de tot. Bueno, també hi ha com un ressorgiment, no?, una miqueta també de cançons de tradició oral que com remesclades, no?, amb eines de producció musical actual. Jo penso que són interessants perquè solen ser cançons que reflexen com una organització socioeconòmica del passat que moltes tenen com recursos i enganxes, diguéssim, per fer participar la gent. Almenys jo he escollit aquestes cançons al meu disc, en plan cançons... A Occitània tenim un tipus de cançons que són les cançons de nou, per exemple, que són cançons que se repeteixen tota l'estona, només canvia un número, la lletra és tota l'estona igual i la melodia és molt fàcil i això permet que tothom pugui participar i això crec que són eines de cohesió social com molt fortes. Són molt interessants, també per trencar un món que cada vegada anem més cap a l'individualisme i la globalització i tal, tornar una mica amb aquesta identitat col·lectiva i de sentiment de pertanyença.
0: Bueno, el reggaeton també té eines perquè participi tothom, però participen d'una altra manera, no?
1: Sí, però jo sempre penso que el reggaeton en un futur seran les nostres cançons tradicionals.
0: Sí, què dius ara?
1: Està guai.
0: Sí?
1: Ai. Per què no? Per què no?
0: Per què no? No ho sé.
1: Depèn de les lletres, però si ens fiquem a les lletres tradicionals també...
0: Sí, hi ha algunes que déu-n'hi-do.
1: Masclistes, violents,
0: mujeres... Sí. Com ha sigut el procés per recuperar totes aquestes cançons tradicionals? D'on surten? D'on treus tota la informació?
1: De la meva vida en general, també... Bueno, els anys anteriors m'he anat movent bastant per Occitània i així he tingut la sort de conèixer col·lectius, artistes, gent que recuperen aquest tipus de cançons, també de recerca bibliogràfica i tal. Tenia que fer seleccionar uns criteris per seleccionar les cançons, perquè el patrimoni de cançó tradicional de transmissió oral occitana és com enorme, Occitània és molt gran. I aleshores vaig escollir cançons que se situessin en un context de muntanya, per la vocació aquesta d'explicar una mica per la realitat d'aquests territoris, cançons que tinguessin un cert missatge d'empoderament, sobretot empoderament femení, i això el que et deia, cançons que servissin una mica pues, per generar aquesta... per compartir.
0: Ara, tenia més preguntes preparades, però ara m'ha vingut al cap una pregunta. Com veu viure l'1 d'octubre a la Vall d'Aran? És una cosa que m'acabo de donar que no li he prestat mai atenció.
1: Va haver moviment, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Moviment en quin sentit?
1: Jo vaig estar a Viella, a l'Institut de Viella, i no sé què dir-te, o sigui, va ser... Ja va haver unes imatges que van córrer, crec que van córrer per la tele també...
0: Uns Mossos d'Esquadra,
1: sí,
0: és veritat, que estaven allà com col·laborant bastant fort.
1: Sí, va ser curiós. Jo no m'imaginava que hi hagués tant de moviments en la Vall d'Aran, sincerament.
0: Per què?
1: Perquè és un lloc on regna bastant l'espanyolisme.
0: Sí, eh?
1: Sí. Però bueno, va ser...
2: Quin silenci que han fotut tots,
0: bueno, eh? Escolta, a veure, aviam, el rei hi anava a esquiar, és tot el que sabem aquí, no? Bueno, i que s'ajunten una gent, sí que és veritat. No sé quin tipus de turistes teniu, en general.
1: Bueno, de Barcelona, de Madrid, de País Basc, sobretot. Cada vegada més públic internacional, també.
0: Sí.
1: Francesos, bastants. Sí, però també comencen a venir també de, no sé, Regne Unit, israelians.
0: Carai.
1: Sí.
0: Carai, us veu la flor i nata, eh?
3: Lo bo i millor de cada casa.
0: Escolta'm, la gent no ho sap, però a banda de cantant, tu també tens una faceta política. Ets l'alcaldessa del teu poble, no?
1: Sí, sí.
0: Alcaldessa d'un poble de 30 habitants, 60.
1: Sí, sí.
2: I tots renyits.
1: Bueno, els cens municipals són més, som 60.
0: 60. Ah.
1: Pues tot l'any.
0: Bueno, ets l'alcaldessa de Bausen.
1: Exacte.
0: Com hi arribes aquí? Per què et fas alcaldessa? Vols que et digui il·lustríssima?
1: No cal, gràcies. Sense voler, quasi, o sigui, per una cosa natural. Vam començar a fer assemblees de poble perquè veien que bueno, necessitàvem organitzar-nos per les coses, per decidir les coses del dia a dia entre nosaltres i tal, i al final mira, va haver unes eleccions. M'hi vaig presentar perquè va sortir així de l'assemblea.
0: Sí.
1: Vaig estar 4 anys a l'oposició. I després vam dir, què, seguim? Doncs vinga, seguim.
0: I quin és el...
1: Però és tot voluntariat, eh?
0: Sí? No es cobra fort d'alcaldessa de Bausen?
1: Jo no.
0: No. Tu no vols dir que hi ha gent que...
1: Jo zero, eh? Vull dir que estem aquí i fem el que podem, perquè a més és un ajuntament que té una situació administrativa i econòmica molt complexa, heredada des de fa molts anys, I és realment molt difícil.
0: Quin és el dia a dia de una alcaldessa a Bausen? Què decidiu?
1: És que fem el que podem, sincerament, perquè és que no teni... és un ajuntament, mira, aprofito aquest espai per...
4: Sí, home, i tant, endavant.
0: El que vulguis.
1: No podem ni contractar un administratiu, o sigui, no tenim cap treballador a l'ajuntament.
0: Vaja.
1: No tenim secretari interventor.
4: Val millor poder, a vegades.
1: I llavors, com que hi ha un... estem intentant sortir d'aquest bloqueig administratiu que tenim.
0: Mm-hmm. Mm. Hi ha una curiositat de Bausen, diguem si m'equivoco, però pot

0: això era una dona, bueno, jo explico com la conec, eh? Segur que hi ha alguna vida del poble que em dirà, no, bueno, sí, bueno. Vale, som-hi. A veure, això eren la Teresa,
1: sí,
0: que es va enamorar d'un altre noi del poble, que no sé com es deia.
1: Li direm Josep.
0: El Josep. Mm. I estaven molt enamorats, i estaven tan enamorats que volien casar-se. Mm. I van anar a veure el capellà, i va dir, mossèn, sisplau, ens pots casar? I el mossèn va dir, no! No,
1: per què?
0: Perquè hi ha un lligam de sang.
2: Ah! Hòstia! Clar, que és molt petit.
3: Quines històries. Quines històries.
1: És un Romeu i Julieta.
0: I va dir, però...
3: Però, espereu, que està explicant.
0: Tinc la solució.
2: Ep.
0: Si pagueu aquesta taxa al Vaticà...
3: La mare
2: que sempre...
3: Ja hi som, ja hi som.
0: Podreu casar-vos.
1: Em pensava que era una llegenda, però veig que és real.
3: No, no, no. No.
0: I la pobra Teresa i el pobre...
1: Josep.
0: Josep. No tenien quartos per pagar la taxa al Vaticà.
1: Ai, ai, ai.
0: I van dir, saps què, és igual, ens anem a viure junts i ja està.
1: Ja està.
0: Ja està. Capellà que digui missa. I se'n van anar a viure junts i van tenir fills en pecat.
1: Carai.
0: Clar.
1: I llavors?
0: I llavors, a l'edat de 33 anys, la pobra Teresa... va morir.
2: I la van enterrar sola allà?
0: I van demanar de poder-la enterrar al cementiri religiós amb tothom, però sembla ser que el capellà va dir que no, perquè aquesta dona havia viscut en pecat.
2: Ell sí i ella no?
1: Oh, noi.
2: M'estàs dient?
0: Ell va marxar.
1: Ell
0: va marxar després.
1: Ell està enterrat amb un cadi reixac. Ell està enterrat.
0: I per això li van construir aquest cementiri per ella sola, el poble, amb solidaritat, en 48 hores li va fer el seu cementiri. Allà en un lloc molt maco del poble.
1: Quan tens previst tornar a trepitjar escenaris per emplaçar la gent? Ja sé que no és el millor moment de l'entrevista, però almenys dir-los, goita, a partir de tal data em tornareu a veure voltant.
0: No ho sé, no ho sé. Que segueixin el meu Instagram.
1: Molt bé. Seguiu.
0: Allà ho anunciarem tot.
1: Seguiu a l'Idé Sans al seu Instagram i allà anirà anunciant aquestes cançons tan boniques que fas. Perquè, bueno, avui no marxaràs d'aquí sense fer una cançó, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, i tant.
0: Vale.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si encertes què vol dir la paraula, a l'idea t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Vera!
1: Vinga, la paraula d'avui és mústic. Ah, mústic, estil arquitectònic propi de principis del segle XX que tendeix a fer edificis desproporcionadament alts.
6: La Sagrada Família és un edifici entre mústic i modernista, que agafa el millor de cada estil.
1: Bé, mústic, sinònim de pensit, que s'ha assecat per l'excés de sol o falta d'humitat.
7: Quan es va morir l'avi, la iaia no es va voler gastar ni un duro. Va arrencar un ram ben mústic de la tomba del costat i el va fotre davant de la seva làpida.
1: O ser mústic, forma resultant de l'elisió de la primera vocal del verb estar després d'un pronom feble reflexiu que s'accepta com a una sola paraula.
2: La Rosalia m'ha dit de cantar un tema amb ell en castellà i... és que no sé què fer. M'ho estic pensant. Sí. La meva!
1: A, B o C?
0: Doncs m'ho estic pensant entre la 3.
1: M'ho estic pensant. No.
0: La 2.
1: La B, sí, senyora. Pensit, assecat per l'excés de sol o falta d'humanitat. L'ha encertat.
6: Molt bé.
1: L'ha encertat. La llangonissa per fer.
8: Aquest és el so de quan algú encerta fem aquesta melodia.
1: Ah, sí?
8: A veure si t'escoltes el programa.
1: M'ha semblat que fèieu com una sonoritat sí. De que l'havia cagat. Dic, per si l'ha encertat. Escolta, l'ha encertat. A l'Ide Sans, moltes gràcies per passar per la Renaixença.
8: Tinc la idea de fer com un altre joc, si et sembla bé.
1: Eh?
8: Sí.
1: De què vols dir un altre joc? Quin joc?
8: És una idea que hem tingut aquí. No t'ho hem explicat, però que el joc avui del diccionari dura una mica més.
1: El joc del diccionari... he d'endevinar jo una paraula?
8: Sí, hem demanat a l'Alidé una paraula en aranès i et farem el diccionari a tu, a veure com d'entrenat estàs amb el tema de l'aranès.
1: L'aranès, ja ho heu vist que el porto perfecte. A veure...
0: Som-hi?
1: Jo tinc llangonissa, jo? No? Me la tornes, sí, igual.
0: Podem fer-ho.
8: Som-hi?
0: Vinga, la paraula és... Callau.
1: Hòstia.
0: A. Paraula que s'utilitza per demanar a un grup de gent que no digui res, que faci silenci. La paraula en català és calleu.
6: Callau d'un cop.
1: Callau.
6: Tot el dia fotent-me un bori, eh?
1: Ho feu amb aranès tot la...

0: Exemple?
1: Bueno, no te l'has inventat, què dius?
0: Què dius?
1: L'has de llegir en aranès.
0: Si ho diuen malament, corregeix-los.
2: No, no puc llegir-ho en aranès.
0: A l'Ide.
3: Vols que ho faci?
2: Sí, sisplau, a l'Ide.
3: Callau d'un cop. Ah, no, en aranès, perdó.
2: Sí.
3: Callau d'un cop. Tot el dia fotent de rambori, cap marejat.
0: Bé, s'entén bé, s'entén bé.
2: S'entén.
0: Fel, què més? La B.
3: La B.
1: Has dit Fel?
0: Sí, perquè ara diràs tu l'exemple, suposo, no? Si ho fem...
3: Callau.
0: Callau.
3: Matèria mineral dura i sòlida, generalment de mida petita o mitjana, i sense una forma determinada. La paraula en català és pedra.
1: Mm-hmm. Això ho faig jo, eh? Mm. Ayer esteue s'esguitlec...
0: Ui, ui,
2: ui.
1: Damunt calau. E que hi ha l'agents de riu. S'ha trincat el braç.
0: Ho ha dit bé?
3: Sí. Sí.
1: En sèrio?
0: Sí, sí.
3: Però bé, però bé.
0: Bé, bé, Fel, molt bé, molt bé. Bé,
3: molt bé.
0: No he entès res, però endavant, la C.
3: Callau.
0: Callau.
3: Forat que certes bèsties caven en terra per amagar-s'hi. La paraula en català és cau.
4: Uh-huh. Et callau d'era pup que t'aussí, que és conells. Ell en prat... Ell en prat des de Muret.
0: Molt bé.
4: Ben a cercar-la. Ben a cercar-la.
0: Què ha dit?
4: Res.
3: El cau de la guineu que et va matar els conills sí. És el prat dels de Muret. Ves a buscar-la.
0: Callau, eh? Callau. Callau, el verb seria molt fàcil. Jo crec que és el cau, un callau. La C, no? És callau. És la A.
3: Ja, ja, ja, ja, a veure, ja ho he decidit.
4: Et quedes sense llengonista.
0: La C, la C.
5: Veus, quan algú s'equivoca, aquesta, és aquesta.
0: Ja, ara ja m'ha quedat clar, m'ha quedat clar, m'ha quedat clar.
3: Era la pedra.
0: La pedra?
3: Sí.
0: Hòstia, doncs pues mira que estava entre les altres dues. Una pedra, una callau. Sí. Alide, moltes gràcies per venir fins aquí. Quanta estona has tardat des de la Vall d'Aran?
3: Unes quantes.
0: Unes quantes...
5: Sí, però amb l'esmorzar que has fotut...
3: Quatre horetes.
5: Podies venir peu, amb l'esmorzar que has fotut.
0: L'Alide Sanz, quina cançó ens tocareu?
3: A la Rua de Roure.
0: A la Rua...
3: Rua...
0: Rua...
3: De Roure.
0: De Roure. Doncs a l'Ide Sanz amb Laia Gluck i Arnau Tordera interpretant... És que ho intento dir de memòria, però se m'escapa.
3: A la Rua...
0: A la Rua de Roure. Fort aplaudiment!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Escolti, avui no parlàvem del diccionari.
2: Encara tu que no et tindràs del diccionari.
3: Què dius, escolti?
1: Home,
3: per què dius de vostè?
1: Perquè estic indignat. No parlàvem del diccionari.
3: Sou vosaltres que heu de parlar del diccionari.
2: Sí, va, a veure una cosa, Paio. Avui us hem preparat una sorpresa.

0: Avui una sorpresa, eh? Sí. Perquè els altres dies no ho és.
1: No, però, cada dia portàvem, jo m'havia preparat uns dos dies amb fotos, i projeccions, tant. I no ens ho deixes fer. No. Avui no preparem res.
0: Avui teniu temps.
1: Avui fem un joc. Sí. El joc del diccionari.
2: O sigui, volem fer, utilitzarem totes les paraules que els convidats doncs, no els van encertar i les tornarem a dir. Aviam si ara...
0: Aviam si ens en recordem. Hòstia.
1: Saps què vull dir?
0: Aviam.
1: Doncs comencem.
0: Vinga, va.
2: Comences tu?
1: Començo jo, si vols.
2: Vinga, va, fot-li fort.
3: Primera paraula. Celebrar.
0: Celebrar.
3: Celebrar.
0: Sí, senyor.
2: Bueno, tampoc no...
1: Bueno, és per fer concurs.
0: Celebrar.
1: Sí, que un borratxo, un cafre, que no és de fiar, o l'altre és arbust de la família de les ericàcies de fulles persistents. Celebrar.
4: Jo ho sé.
0: La Mercè diu que ho sap.
4: L'arbust?
1: Tens el guió?
4: No.
1: No mireu el guió?
4: Tinc tancat.
1: Ah, però ho has mirat abans.
4: Que no. Però què passa, que no ho puc saber?
0: Doncs,
4: que
0: recorda,
4: no faig cara de tenir memòria?
0: Si se'n recorda.
1: T'has equivocat.
4: Oh, merda!
0: És el borratxo, cafre.
1: No, ho havia dit bé, però m'ha emprenyat. M'ha emprenyat que la primera ho endevinés.
0: Si feu un concurs, el que respon, si respon bé, ho dedica.
1: Sí, però si et fot una mica de ràbia que l'endevinin, també pot ser una mica...
2: Xargall.
0: Xargall.
2: Xargall.
0: Xargall.
2: Ocell de la família dels frigílits?
0: No.
1: No, llegeix-me. No. Si passa un concurs, llegeix-me.
0: No.
2: Frigílits?
1: Tu sí que ets un frigílit.
2: Apreciat per ser característica amb el seu
0: aquesta cant. Aquesta no ho és, segur.
2: Doncs la següent definició. Regueró.
0: Què?
2: Que forma l'aigua de la pluja en escorça per un terreny inclinat.
0: És aquesta. No, és aquesta.
4: És aquesta.
0: Un xargall. Digues que sí.
2: Jo diria que sí, però segons els guionistes han posat bé l'altre.
4: Però
2: per mi un xargall... Per mi un xargall és el
0: que... Un xargall és un xargall.
2: Per mi també és un regaró.
0: I tant, que és un regaró, un xargall.
2: Sí.
0: És que tinc el diccionari aquí, ho puc buscar-ho.
2: No, és que jo te la dono per bona.
0: Ja està, però no l'heu preparat.
1: Això que l'ha preparat tu o el guionista?
2: El guionista, però esclar...
0: Però que no us ho prepareu vosaltres?
1: Sí. S'acabuig!
0: No, és que no hi ha més temps, ja està.
1: Veus, ens preparem un concurs. Hòstia, al final hi havia unes proves físiques molt ben parides.
0: A veure, nois, aviam.
1: Hi havia unes cordes que baixaven d'aquí baix.
0: Heu preparat una secció, dues paraules.
2: Una estava equivocada.
0: Que són
4: reaprofitades.
0: Dues paraules aprofitades d'una secció que ja...
1: Ara venia tota la part espectacular, que és una part física del català, comparativa amb
0: de
1: el castellà.
0: De les dues paraules, xargall, l'heu dit malament, perquè xargall realment és un rierol, és un d'allò fet d'aigua, un xargall.
1: Depèn com ho diguis.
0: No.
5: Depèn de la zona.
0: Feu el favor de preparar-vos-ho més bé, sisplau.
1: Deixem les imatges per un altre dia, doncs.
0: Teníeu imatges?
1: Sí, unes imatges amb uns jocs...
0: Ah, doncs posa-les.
1: No, si no hi ha temps, no hi ha temps. Ja has dit que no hi havia temps. Ja ho guardem per un altre dia.
2: Ja ho guardem.
1: Ja tenim un piló de material que no...
0: Xuri i Fel, moltes gràcies.
1: No, tu, Peyu.
2: Sempre tu.

0: Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's it going?
1: Molts dies de tornar a sortir, això.
2: Escolta'm, què estem escoltant, Arnau?
1: Això que sona és Stan, del raper estatunidenc Eminem.
2: Home. Bé.
1: Un himne. Com sí. que va abandonar l'escola relativament jove, explica que això li va generar un sentiment d'inseguretat a l'hora de crear les seves rimes i de rapejar. I va intentar suplir-ho tot plegat llegint durant hores el diccionari per tal d'enriquir el seu vocabulari i així poder generar rimes més elaborades i sorprenents.
3: Mira,
2: llegir el diccionari ha de ser
4: apassionant.
2: Curiós, eh?
4: Entre això i llistint telefònic, no sé en què em quedo.
5: Llistint telefònic, eh?
2: Home. Llistint telefònic fa anys que no existeix. És que ara no existeix.
5: És molt enrere.
2: Amb el tema de la protecció de dades ja no existeix ni digital. Totalment, eh? Ah. Ja no pots buscar el telèfon de la gent, eh?
4: I aquells tios amb la carretilla carregat de llistins.
2: Sí.
4: Era maca, aquella imatge.
2: Allò era preciós. Allò... I la de bromes telefòniques que feien amb aquells llibres.
4: Encarregaven pa... Bueno, res.
2: Què feia, eh?
4: Res, ja vaig explicar.
5: Aquesta ja està explicada,
2: En fi, escoltem Eminem i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: Avui tenim un gos de Serinyà.
1: És maco, Serinyà.
0: Que es diu Pili.
2: Pili?
0: La
2: Pili? Pili? Sí. El gos o la dona?
0: No, no, no, el gos es diu Pili.
3: Això dels gossos no acabarà bé, eh?
0: No acabarà bé.
1: Jo em confongo.
0: És un gos que és un crestat xinès, sí. I no té pèl al cos.
3: No té pèl?
0: No té pèl. És d'aquells que tenen com textura de kiwi.
3: Ah, no m'agraden gota aquests.
0: Mirem-la.
3: Aviam. A veure... Ah, quin fàstic.
1: Hosti, que és lleig, això.
0: Bon pentinat. No, que és bon maco.
3: Però ho veieu, que no té pèl al cos, però sí que té cabell. Té una melena rossa.
0: S'ha deixat la melena llarga.
4: Sembla un personatge de Polònia.
3: Sí.
1: Jo de jove era així, eh?
3: Així,
1: eh? Sense pèl al cos i ben ros.
3: Ben ros.
0: Noi. Abans la Pili convivia amb un altre gos, era un gos llebrer, sí. I un dia passejant pel parc els dos gossos, un nen es va acostar i li va preguntar a la Issa, que és la seva responsable, si podia tocar el gos, clar. El llebrer.
1: Sí. Llebrer.
0: I la Issa li va contestar que sí, i el nen li va acariciar el llebrer, sí. I després li va preguntar, i allò què és?
3: I era la Pili.
0: I era la Pili.
3: Pobret.
1: Aquest nen podia ser jo, eh?
3: Sí.
0: Per acabar, hem de saber que per falta de pèl la pobra Pili passa molt fred. A l'hivern s'ha de posar una jaqueta per anar a passejar.
1: M'ho crec.
5: Doncs avui la Pili no s'ha de preocupar per res, ja que ens situem a l'estiu de 1816.
3: Així ja està.
1: Perfecte.
5: En principi no ens haurem d'abrigar. Bé, ben mirat, el passeig d'avui pot tenir alguna dificultat perquè l'any 1816 també es coneix com el nom, amb el nom de l'any de la pobresa. Hi ha historiadors que diuen que aquest any es va viure l'última gran crisi de supervivència al món occidental. A veure com ens va.
3: Avui passegem el gos per l'any sense estiu.
0: Anem bé.
1: Home.
6: Quin patir.
1: Vull dir...
4: Calleu, sisplau, tots.
3: Hi ha gent en aquest programa que tria la música perquè se senti una estona.
4: Home, això és si Memòries d'Àfrica.
3: És que no és Memòries d'Àfrica.
4: No?
3: La història d'avui no és un fet concret. Més aviat és una situació catastròfica que va afectar mig món. Per tant, teníem diverses localitzacions per escollir. De totes elles, hem preferit passejar pels carrers de Ginebra, a Suïssa.
1: Ui, allà, però si allà no hi ha mai estiu, allà.
3: Home... Ah, sí, no, aviam, no és el lloc més calorós del món, ja, però a 20 graus hi arriben, eh?
4: Que ets en Rodríguez, sí. Picó, tu.
3: Escolta, a Ginebra, a l'estiu, hi acostuma a haver una temperatura mitjana de 24 graus.
0: Ah, prou bé.
3: Però el primer que hem notat en aquesta passejada és que fa un fred que pela, tu. I és molt curiós, perquè estem en ple mes d'agost. La pobra Pili s'està fotent de fred. Estem parlant de temperatures de 5 graus sota zero.
1: A l'agost.
3: Temperatures que van acompanyades d'una gran nevada.
4: Ai, coi.
3: Els habitants de Ginebra estan molt preocupats. Alguns pensen que és cosa de bruixes.
4: Clar.
3: Imagineu-vos el context, eh? 1816, en un mes d'agost, amb temperatures negatives a Ginebra.
1: Ai, Déu meu, quin fred que fot a fora. Nena!
6: Què?
1: Nena, posa'm una mica de beguda calenta, sisplau.
6: Jo, si vols, et puc fer una mica de xocolata desfeta, que tinc... Ja riu. Tinc això A veure, també te podria oferir cervesa tèbia.
1: No, xocolata ja em va bé.
6: Xocolata?
1: Sí, qualsevol cosa així calentota per treure molt fred.
6: Però de bo que no vols una mica de cervesa tèbia? Ben bona,
1: no.
6: Ben bona. Vols una mica?
1: O sigui, fa gràcia, aquesta tavernera. Xocolata calenta, et dic, ja em va bé.
6: Jo també he sortit de casa amb màniga curta i m'he ben refredat, penya.
3: Nosaltres també ens hem hagut de refredar.
6: Penya? Ho he dit penya?
3: El 1816 a Ginebra.
1: És el Baix Llobregat.
3: Sí.
6: Ho he dit i pensat desapercebut.
3: Estava del Baix Llobregat, no poden, hi ha moment que els hi surt. Penya!
6: Passem ràpid.
3: Ens hem hagut de refugiar dins de la taverna perquè la pobra Pili, la gossa sense pèl, estava tremolant com una fulla. És veritat que Ginebra no seria el lloc més calorós d'Europa.
1: És el que he dit jo al començament.
3: Sí, però la situació és excepcional, no és habitual.
7: Això és una maledicció pels nostres pecats. Aquest canvi climàtic és culpa de l'home i els seus malvicis.
1: No, ja pot ser, eh? Ja
3: a
1: pot
3: veure,
1: ser, eh?
3: Nois, aviam. O sigui, si de tant en tant un personatge està bé del cap, tampoc no passa res. El context és mes d'agost de 1816.
1: Això...
3: I vosaltres, unilateralment, heu decidit que tothom està com una puta regadora. Peyu, el guió no ho posa enlloc.
7: Ja, doncs has tocat aquest fred.
3: Vale.
1: Peyu, jo t'asseguro que ho faig el més seriós que puc, eh?
3: Ja.
1: No, és el més intel·ligent que puc donar.
7: No és l'únic que ets així.
3: Sisplau, som a una taverna, perquè fora fa molt fred.
8: Exacte.
3: 1816, sí, Ginebra.
8: I pot pensar que sigui una maledicció, això, perquè a l'agost està sota zero, a mi no em havia passat mai, eh?
9: Penya, també es veu que en altres llocs d'Europa també estan així, eh?
3: És veritat el que diu la noia del Baix Llobregat. Aquella mossa té tota la raó. Europa s'ha vist afectada per aquest estrany fenomen meteorològic que té a tothom acollonit. És com si haguessin eliminat l'estiu, ha sortit d'un hivern per tornar a entrar un altre hivern.
8: Un altre hivern, sí.
6: Ah, doncs a mi m'encanta, el fred. Estic ben a gust, jo. Mira, prefereixo dos hiverns, que un estiu. Mira el que us dic.
8: Oh, tu sí, perquè d'aquí dins hi està bé, I com més fred fot a fora, la gent entra i així et fot cas tu.
6: Oh,
8: esclar, noia. No, tu hi fots negoci aquí, però vés a posar totxanes amb algun palet a les 7 del matí.
3: Ara.
8: Surt d'aquí darrere el teu mell. Vés a... Ah.
3: La gent està espantada. Ahir
8: te quiero ver, que diuen els suïssos.
3: La situació és ben fotuda. Ara bé, tot plegat té una explicació racional.
7: I tant que la té! Déu nostre Senyor ens està castigant pels nostres pecats!
3: Bueno, crec que podem trobar una explicació una mica més racional. L'hemisferi nord està experimentant el que després es coneixerà com un hivern volcànic. De fet, ha sigut una combinació letal entre un hivern volcànic provocat per l'erupció d'un volcà de les Filipines i una caiguda de l'activitat solar. És clar que l'any 1816 era més senzill dir que...
7: Déu nostre Senyor ens està castigant! Mossa, fes-me una tassa de xocolata, has fet a mi també.
3: La climatologia d'Europa està del revés. Les cendres del volcà tapen el sol, plou durant setmanes seguides, pedrega sense parar i neva on no ha nevat mai. Sense anar més lluny d'aquell estiu, es té constància d'una nevada a Montserrat.
8: Sí, diuen que a Catalunya els està nevant a Montserrat.
3: Sí, noi, no, bueno, no sé si els suïssos... Aquella època coneixíem Montserrat, però...
8: Bueno, sí, jo tinc una veïna que el seu fill està a l'Escolania.
3: Ah.
8: I per això jo sé de...
3: Per això sé castellà.
8: Ara l'Escolania parlen castellà.
3: Sí, ara sí, ara sí, sí, sí, sí. També la gent s'han sorprès molt, trobo, i al final... Que l'Església estigui al costat del poder tampoc hauria de ser notícia, diguéssim. Vull dir que...
8: El raro seria al revés.
3: Exacte. La situació és pitjor del que ens imaginàvem. Tenim la Pili morint-se de fred al costat de l'estufa. Com que en principi som a l'estiu, no li hem agafat cap abric. De moment, nosaltres el passeig l'estem fent a dins del bar, El més preocupant és que amb aquest mal temps les collites també han sigut nefastes.
8: A casa em dena, ja torna a ploure. N'estic ben fart d'aquesta pluja i d'aquest estiu.
6: Ah, doncs a mi m'encanta, la pluja. Mira, m'estaria tota la tarda aquí, a la finestra, mirant com cau. Mira, una gota.
8: Oh,
6: mira,
8: Torrall,
6: una altra.
8: Sí. Digue-li amb un palet, això. No, tu surt i vés a les 7 del matí amb un palet a posar totxanes.
3: Sí, que és pesat. Amb passat,
6: sí, és tu.
8: Bueno, soc del gremi.
10: Bona tarda, bona tarda.
3: Hola.
10: Que em pot servir alguna cosa ben calenta? Estic moll i mort de fred.
6: No, mira, tinc cervesa tèbia, Te'n vols o no?
8: Digues alguna
10: cosa? No, només tinc fred, no sé si vull una cervesa.
8: Baixo com un ànec. Va, seu. Pren-te una cervesa calenta.
10: Vale, si posa'm una cervesa.
3: La cosa està fotuda. Per culpa del clima, els europeus passaran una fam que ja es creia oblidada. Som al 1816, però sembla que retrocedim a l'edat mitjana per moments. A més, les guerres napoleòniques han deixat l'economia molt tocada. Només ens faltava un hivern volcànic.
10: La gent no té diners per pagar el menjar. Us dic que la situació és desesperada. Bé, bueno, jo no tinc ni diners per pagar aquesta cervesa que m'he obligat a prendre, no?
6: Que no tens diners, no. Bandarra? Tu no tens diners? Doncs fot el cap del meu local.
8: Home, passa, a veure, no siguis així. No veus la cara de fred que fot, pobre nano?
6: Que es fot, i res, aquest local no es fia. Tu, fora. Au, i si no hi estàs d'acord, tu també, fora. Fora, tots plegats, al carrer. Tu, al carrer. Al carrer. Va, frena, va, al carrer.
8: Va, frena, digue-li amb un parat això a les 7 del matí.
6: La taverna.
8: T'es boja, noia.
3: Sense saber com, la tavernera ens acaba de fotre una cosa al cul. Ara sí que ens trobem al mig del carrer, amb la Pili, amb roba d'estiu i a 3 graus sota zero. S'ha complicat el passeig de la pobra gossa. El que també s'ha complicat és la situació de la majoria dels suïssos. Aquell estiu la gent sobreviu com pot, amb la panxa ben buida. I ja sabeu que en aquesta mena de crisis els qui reben són els de sempre, els forners.
8: Foteu-li foc al forn!
7: A veure, com vols fotre... Foc un forn? Jo no entenc què hem de fer. Què vols dir fotre foc?
8: Ja m'has entès?
7: No.
8: Foteu-li foc al forn de pa, que cremeu l'establiment, vaja, volia dir.
7: Ah, collons, ara sí que t'entenc.
6: Això, Xuri, estic amb tu. Foteu-li foc i robeu tot el pa.
8: aquesta pareu, també és exaltada, eh?
11: Pareu salvatges, perquè m'heu cremat el forn.
7: Ja se sap, nano. Quan el poble passa gana, s'han de cremar els forns.
3: Per culpa de la falta de matèries primeres, el pa s'ha encarit massa. Igual que va passar aquí a Catalunya amb les revoltes del pa.
8: Sí, noi.
3: Els forners suïssos també paguen els plats trencats.
11: Sempre ens toca rebre els del gremi.
3: Els ginebresos i ginebreses surten al carrer a saquejar forns de pa. L'exèrcit es veu obligat a intervenir. El govern ha declarat l'estat d'emergència nacional.
12: Atenció als revoltats. Torneu a casa o obrirem foc contra vosaltres.
13: No tenim res per menjar. No ens podeu deixar així. Tenim un gos aquí, sense pèl, mort de fred. No podem.
0: Què? Molt bé, bé, ara?
3: Bé. Ah. No, bé. Està bé, però no sé si a la policia de 1816 el gos...
0: No l'amoïna.
3: No, jo diria que sí, deixen morir la gent.
13: Se li està rissant el serrell, el pobre.
3: També és veritat que els suïssos no estan acostumats a aquella mena de situacions de crisi. Fins ara tot els anava molt bé en aquest país, però l'any sense estiu els ha tornat a l'edat mitjana, a la supervivència. I parlant de supervivència, la pobra Pili, no sabem com se'n sortirà d'aquest passeig. Mentre nosaltres recorrem els carrers gelats de Ginebra a veure si trobem un refugi per no morir congelats, la gent benestant, instal·lada a les cases senyorials de la part alta, intenten distreure's de l'avorriment d'un any sense estiu. En una d'aquelles mansions hi ha un grup d'intel·lectuals reunits. Nosaltres ens ho mirem per la finestra perquè no ens deixen entrar. Des de fora podem sentir el foc de llenya espetegar. Oh, que s'està bé.
7: Diuen que per culpa del fred la gent s'està morint de gana. No sé si és veritat.
3: Has d'aixecar-te a mirar-ho per la finestra, doncs.
7: No puc.
3: O sigui, el mínim que pots fer... No tens els sants ous ni de sortir al carrer a mirar-ho?
7: Però vaig amb paucs i una manta a sobre i una ampolla de whisky.
8: Intel·lectual, puc aixecar.
3: Déu-n'hi-do.
5: Diuen que els que pitjor ho estan passant són els forners.
13: Ai...
7: Oh. Diuen que fins i tot, diuen, que l'exèrcit ha sortit al carrer a posar una mica d'ordre.
13: Ai, no, és de veritat. Què et passa? M'estic avorrint tant. Jo he vingut a Suïssa a fer turisme. No, però està aquí, mira, aquí tot tancada, tot el sant dia aquí tancada, que no...
5: Ai, què voleu fer?
7: Mare de Déu.
5: Que els hi passa, que
7: jo estic amb vosaltres i estic per marxar, vull dir...
5: Que els hi passa.
3: De veritat que si em fas triar entre aquests i els de la taverna, no sé amb qui em quedo,
7: No. Aviam, voleu jugar un joc d'inventar-nos històries?
3: Ah.
7: Què us sembla?
3: Mira.
13: Ah.
3: Aquell grup de rics s'estan avorrint i decideixen que cada un d'ells s'inventarà una història de terror i la posaran en comú. Per cert, entre ells hi ha l'escriptor Lord Byron i l'escriptora Mary Shelley.
13: Bona idea. Mira, fa temps que vull escriure alguna cosa de terror gòtic, saps? No?
8: Aquesta és la Mary Shelley?
13: Sí, sóc la Mary Shelley.
8: Molt bé.
13: Així, no? Amb aquest fred, jo m'imagino... Mira, ja ho veig. Un doctor solitari, un geni incomprès pels seus companys, un home que vol jugar a ser Déu, que vol crear vida de la mort. Sí o no?
8: Pinta prou bé.
13: Oi que sé? Ai, es titularà Frankenstein. Frankenstein. Sí, serà el nom del doctor i també del nom del conte.
7: Bon títol, curt i directe.
13: No, mira, es titularà Frankenstein, el Prometeu modern.
7: Ara l'has cagat.
13: Què?
7: Ara l'has cagat, això no triomfarà.
13: Per què?
7: No m'agrada aquest títol.
3: Així és tal com va anar, Mary Shelley crea la història de Frankenstein durant la seva estada a Suïssa amb els seus amics esnobs, just en aquest moment, l'estiu que no va ser estiu de 1816. Feia tan fred i estaven tan avorrits que cadascun d'ells va crear una història de terror i a ella li va sortir bastant bé, la veritat. A part d'aquesta anècdota simpàtica, l'any 1816 va ser un any catastròfic que va afectar greument Europa, Àsia i els Estats Units, amb morts, fam i retrocés econòmic i social.
13: No, però greu,
3: per culpa
13: greu
3: d'un volcà,
13: Greu, molt greu, molt greu, com per afectar la Pili? Ai, que em fa por.
3: És culpa d'un volcà a Filipines?
8: Sí.
7: No em diguis.
3: Tot l'estiu fotent-te de fred? I la Pili?
8: La Pili ja s'ha mort amb un lleig que era.
13: Algú la devia abrigar. Calla!
3: El crestat xinès de Serinyà sense pèl no ha sobreviscut a la passada.
8: Ai, no es pot aplaudir.

0: Excepte en Xuri, a nosaltres ens sap molt greu dir-vos que la pobra Pili ha mort de fred. L'any sense estiu ha sigut letal per una gosseta sense pèl que havia de sortir a fora amb jaqueta. Que ens hàgim deixat el seu abric tampoc hi ha ajudat gaire. Però nosaltres no podíem saber que l'agost de 1816 a Suïssa faria temperatures de 5 graus sota zero. És una pena, però la Pili ha sigut una de les diverses morts que ha provocat aquest maleït any sense estiu.
1: Ai, sí. Oh.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. Que

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tres Cats.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Protecció Civil preveu pluges torrencials durant les pròximes hores, especialment a l'oest i al nord del país. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot al Prepirineu, al Pirineu Occidental i les comarques de Ponent. Alguns dels episodis poden anar acompanyats, a més, de vent i de pedra. De moment es descarta enviar un SOS a la població perquè el risc no és tan elevat, segons ha dit en una entrevista a 3Cat Info Xavier Marramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
4: És alert, segons el Pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
3: Marramon recomana no fer activitats a l'aire lliure per evitar riscos innecessaris. Més notícies, Estel Batet, Carles.
5: Els Estats Units han de concretar avui la nova guerra econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà ha promès que comença la major ofensiva financera desplegada contra un adversari i ha de detallar el nou paquet de sancions que vol colpejar encara més l'economia del règim de Teheran. L'anunci segueix l'avís de Donald Trump de la setmana passada quan va amenaçar amb mesures fermes contra qualsevol país aliat de l'Iran. Teheran denuncia la pressió econòmica i assegura que hi respondrà. Esmail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
6: L'Iran farà ús de totes les seves capacitats multilaterals per contrarrestar les sancions econòmiques.
3: Han detingut un conductor a la Jonquera amb més de 20 quilos de droga al maleter del cotxe. El conductor va intentar saltar-se un control rutinari de la Policia Nacional. Girona, Núria Pereira.
7: Bon dia. La matinada del 18 d'agost, els agents que estaven al control rutinari van fer senyals a un vehicle perquè s'aturés i aquest es va voler desviar. Aleshores, els agents s'hi van acostar i van trobar 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna al maleter, que tenia un doble fons. Les substàncies al mercat haurien tingut un valor de 55.000 euros. El van detenir per un presumpte delicte de tràfic de drogues i per un delicte contra la salut pública. A més, el vehicle anava a nom d'una altra persona que té antecedents per tràfic de drogues. El detingut tenia una ordre internacional pendent emesa per França i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
5: Isabel Díaz Ayuso dona per enterrada la polèmica per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros i es nega a donar les explicacions que li ha reclamat el líder del Partit Popular. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Bon dia, Ayuso obvia la pressió de Feijóo i respon que aquest tema està més que explicat. No té res més a dir d'un àtic milionari pagat amb diners públics que encara no ha aclarit si havia de ser el seu despatx temporal o si realment el volia com a pis particular. Avui Ayuso ho ha despatxat així.
9: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
8: I ha evitat el xoc amb Feijóo, que en les últimes hores ha reclamat al govern madrileny que aclareixi la compra de l'àtic que va costar 6.300.000 euros en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: A aquesta hora hi ha problemes per circular a l'AP7 a Tarragona en direcció nord per l'accident d'un camió que ha passat aquí Viari, Merluz García.
10: Bon dia, sí, treballen encara per retirar un camió que ha perdut la cisterna que anava carregada de 10.000 quilos de nitrogen líquid però que no ha tingut fuita. Hi ha un carril tallat a la circulació. També llargues retencions a la mateixa AP7 de la Roca del Vallès a Parets en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat i també una cua aquesta més curta de Castellví de Rosanes a Martorell en direcció nord. Marilu García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: esports, Marta García.
0: Gavi, passa a proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió que se va fer en el genoll ahir durant el partit contra l'Elx, on el Barça va golejar per 0-5. Doblet de Rafinha i Fermín, a part també d'un gol d'Adeyemi. El club, per cert, condemna l'ús desproporcionat de la força contra els seus socis en la rodalia del Martínez Valero. El Barça també lamenta que agents de la Policia Nacional requisaren banderes estelades i resta a l'espera de les explicacions corresponents, sense descartar emprendre les actuacions que considere. A més, Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació i demanarà explicacions al govern espanyol, mentre que Esquerra Republicana reclama una investigació immediata sobre els fets. El Girona podria desencallar l'enrenou amb Sigankov. L'ucraïnès va demanar la carta de llibertat en tindre un expedient disciplinari obert després de negar-se a jugar contra el Leganés, però ara ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. Este migdia el Girona presenta també Mumini Furtado. El Barça presenta este migdia també els actes del centenari de la secció de bàsquet i en Calella se disputa la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol. En la competició masculina, Granollers-Barça, i en la femenina, Granollers-Lleida. En la Vuelta, Tadej Pogačar defensa el lideratge en la tercera etapa. Són 174 quilòmetres amb final en Font-Romeu. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina ha de guanyar Alemanya esta vesprada a les 5 i esperar una derrota de Bèlgica per passar a les semifinals. El combinat masculí ja en semi sabrà avui el seu rival.
1: Fins aquí les notícies.
2: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
11: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
12: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
11: Hola.
13: Oli.
12: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
11: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
13: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
14: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
15: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Bon dia! Sabíeu que el suquet de peix neix de la cuina de pescadors? Peix humil, patates, alls, picada... converteixen el que no es venia en un plat extraordinari.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
16: Molt bon dia i benvinguts a La Fonda. Avui anem fins al Guaire amb el cuiner Josep Lladonosa, un dels grans referents de la gastronomia catalana. Cuiner, defensor i divulgador, ha dedicat la seva vida a preservar aquesta cuina catalana des de tots els fogons. L'Òscar Gómez ens porta a restaurants on s'hi menja un bon bacallà amb espinacs. I fem cap a Casa Amàlia, al Mercat de la Concepció, on en Danko Perkovic ens presenta un projecte molt dolç a partir de reduir el malbaratament alimentari. Comencem!
17: Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
16: Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos una bona colla de restaurants i, sobretot, un plat de la cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
18: Molt bon dia, Pep. Estic molt content avui, eh?
16: Has vist que no he fet cap gall avui, de moment?
18: Bueno, la cosa funciona, progressa adequadament, encara es diu, o potser ja...
16: És el pròpolis, que va molt bé.
18: Fantàstic, mira, jo em faré un caramelet.
16: Escolta, mira, saps que aquests caramelets que portes, a mi m'agrada molt agafar-los posar-los entre dos papers d'aquests de cuina, d'aquests antiadherents, posar-lo allò dos minutets a l'air fryer o al forn i llavors fer-ne un cruixent?
18: Ostres, doncs no ho sabia. No, i després on li poses?
16: Ah, mira, per exemple, veig que aquest és aquell groc, és aquell que porta mel, doncs amb un recuit de drap, incrustar-li aquests caramelos, la gent no cal que diem el nom, eh? I tothom sap de què parlem quan parlem d'aquells caramels de quadrats, que quan te'ls poses a la boca fas... Ah! No?
18: Un foradet al mig, un clot al mig, no? Bueno, no direm la marca, comença per ja i acaba per una altra cosa.
16: Escolta, va, que anem a parlar de plats de cuina catalana, que aquests de cuina catalana no ho són. Quin plat es portes avui?
18: Avui proposo el bacallà amb espinacs, panses i pinyons, que és un d'aquests plats. Mira, m'agrada perquè és quaresmal, però alhora suculent, no? Que és aquestes estratègies que ens vam buscar, doncs ja que no podem menjar carn i tal, anem a fer plats que tinguin substància i estiguin bons.
16: I a més jo crec que és un plat de que ha passat, diguem-ne, la seva temporalitat. Ja no només es menja per Setmana Santa.
18: És veritat. A més, té una cosa molt catalana, que és el contrast, o la... No, contrast no. La combinació dolç-salat. Que això ho tenim heretat de l'edat mitjana i encara no ho hem perdut del tot. Jo trobo que és un valor de la nostra cuina. A mi m'agrada que hi hagi alguns, no tots, plats on trobes coses dolces encara.
16: I on menjarem el bacallà amb espinacs, panses i pinyons?
18: Doncs mira, fan una molt bo al Tremendo Restaurant, a Sants, delicat, amb els pèsols en salsa crema, els espinacs cristal·litzats, les fulletes d'espinacs cristal·litzades, posades, no sé, d'on posar 10 segons a fregir i queden com de vidre. Estic parlant de fulles molt petites, d'espinac, molt bons. El Fragments Cafè, i després també el Calagut de Barcelona, i vull dir, aquest sí que és un plat més o menys fàcil de trobar, s'ha de reconèixer, però bueno, en aquests m'han agradat molt, el Calagut, el Tremendo i els Fragments Cafè.
16: Escolta, hi ha un extra també, que a la Palmera a Barcelona també fan una versió molt xula, no?
18: Sí, gratinada amb allioli de mel. És un restaurant que van obrir la Rosa i el Mateu el 1984, el 2002 va incorporar el David, el seu fill, i és un altre d'aquests restaurants de Barcelona que fa cuina catalana i que hem de cuidar.
16: Que hem de cuidar, perquè si no els cuidem i no cuidem la nostra cuina, la perdrem. Òscar Gómez, moltes gràcies.
18: A vosaltres, una abraçada gran.
15: Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I és que hi ha dolços que expliquen millor que ningú la història d'un poble i d'un territori. Per exemple, els borregos de Cardedeu. Els borregos és una d'aquelles coses que sembla que sigui de tot Catalunya. Però diuen que Cardedeu en saben molt. Ja estan documentats, diuen, des de l'any 1770 i formen part d'aquesta villa vellesana. S'elaboren, doncs, amb farina, amb ous, amb sucre, amb matafaluga, amb oli, amb llevat i també, doncs, amb aquell toc que cadascú li dona. Però, de fet, és una preparació molt senzilla, no? Es fa aquesta barra allargada, que es cou, i després un cop fred, així com també passa amb els carquinyolis, es talla llesques i després s'acaben de torrar amb aquesta segona cocció que li dona aquesta textura tan seca i cruixent, tan característica. I és que qui no ha menjat uns bons borregos de Cardedeu a l'hora d'esmorzar, de berenar o, per exemple, amb una sobretaula? Qui no fa allò que fèiem quan érem petits, de xocar el borrego amb moscatell o amb una mica de garnatxa o, evidentment, quan érem petits, que no preníem vi, doncs amb una miqueta de llet calenta? I és que els borregos són un exemple d'aquesta pastisseria, d'aquestes dolces populars que era per aprofitar-ho tot i convertir els ingredients humils en grans delícies.
1: La tia Maria codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Belliser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui a la Fonda tenim el privilegi de conversar amb una de les grans figures de la cuina catalana. Cuiner, gran defensor de la cuina tradicional, escriptor, divulgador. Avui hem anat fins al Guaire a parlar amb en Josep Lladonosa, que ha dedicat i dedica, de fet, tota la seva vida en cos i ànima a recuperar la memòria culinària dels fogons d'aquesta cuina catalana i també del seu origen, de les Terres de Lleida. Josep Lladonosa, molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Com esteu?
3: Molt bé. Pues mira, fent-me més gran cada dia perquè ja tinc uns quants anys, Pep.
0: Vos ara viviu a Pineda de Mar, però avui us hem fet venir fins aquí, al Guaire, a casa vostra.
3: Home, t'interessava fer un reportatge d'aquí, doncs és lògic, però s'hi vingut, sí.
0: Tu vas néixer aquí a Cal Polo, al carrer del Pou?
3: Sí, al carrer del Pou, a casa Polo, a Cal Polo. Nosaltres érem Cal Polo, no? Soc fill d'aquí, del poble, ja en aquest moment ja tinc 88 anys, vull dir, ja són molts anys, no? I ja, pues, pràcticament aquesta casa meva ja casa és desapareguda, no? Com moltes de les que vaig conèixer jo a la meva infància.
0: Escolta, quin és el teu records que tens aquí al Guaire? A Pineda, ara l'estiu fa calor, però aquí al Guaire també,
3: El Guaire ha fet molt. Els records que tinc entranyables és que vaig conèixer la meva dona allí, ens vam enamorar, i em vaig casar amb una filla del Guaire, no? I aleshores també tinc els records de quan vaig estar al camp fent de pagès. Va estar durant 5 anys castigat pel meu pare perquè no volia estudiar fent de pagès, i que sempre he dit, com a satisfacció, que per mi vaig aprendre moltes coses de l'agricultura, i que sempre dic que allò va ser la meva universitat de la cuina, els 5 anys que va estar a la pagesia, en aquells moments que et feien treballar molt, perquè si no em vaig fer un pagès complet d'aprenentatge, sí que vaig aprendre moltes coses que em van servir per molt, i que després les podia ensenyar als meus companys.
0: Clar, avui estem aquí al Guaire, i jo del Guaire conec 3 coses. Conec el senyor Josep Lladonosa Giró, que ets tu, conec el Pepito Lladonosa, que curiosament també és d'aquí del Guaire i va fundar el Front d'Anastasi. Suposo que us devien confondre alguna vegada, no?
3: Sí, hi ha molts que m'han confós, molt, per això jo a vegades, quan els meus llibres que he escrit, per no que hi hagi confusió, sempre he volgut fer posar el nom i els 2 cognoms, perquè jo sóc Josep Lladonosa Giró i ell és Josep Lladonosa Amperi. El que ell és més conegut pel Pepito, no és Josep, Pepito, però bueno, per si a cas no hi hagi confusió.
0: Amb Pepito Lladonosa, Josep Lladonosa i Giró, i les figues del Guaire, que, escolta, són la delícia de la fruita. Bé, bueno, hi ha moltes altres fruites aquí a Lleida, que ara en parlarem, però aquí al Guaire, dir figues, això és...
3: Sí, les figues del Guaire, l'hem de dir la veritat, també. Si la figa es pot collir en un temps com cal, que no tingués massa càmera i tot això, és una figa molt bona, perquè és la qualitat, per mi, millor que hi ha, la de Coll de Dama, no? La Coll de Dama negra, sobretot, no? Avui dia, sí, s'ha imposat la figa, jo que conec tot la diguéssim, l'evolució que ha fet l'agricultura al meu poble, doncs he vist que ha canviat de tantes coses l'agricultura, inclús fèiem arròs als meus temps, eh? He fet arròs al meu poble.
0: Aquí al Guaire fèieu arròs?
3: Al Guaire fèiem arròs, jo he plantat arròs amb les meves mans, he sigut arròs en la falç. Vull dir, en temps que no estava mecanitzat, que es feia tot artesanalment, que mos ho ensenyaven els que venien de Sueca, de València, venien gent que mos ensenyava a plantar l'arròs aquí. I aleshores jo he après això durant uns anys, ho vam fer a casa meva. I és a dir que s'hem evolucionat de totes les maneres, hi ha hagut agricultura de totes menes al meu poble, no? I ara, pues, ara s'ha imposat la figa fins, jo dic, fins que s'acabarà i vindrà una altra producció, quasi segur, perquè quan veuen que va haver una cosa de seguida s'imposa, ja tothom a fer el mateix, no? Però sí, com dius, és un producte que si es cull com s'ha de collir, si es tracta com s'ha de tractar, és una excel·lent qualitat.
0: Home, parlar de Lleida és parlar de fruita, sobretot parlar de fruita a l'estiu, és parlar de préssecs, és parlar de figues, és parlar de peres, és parlar de pomes, i és que Josep Llaunosa és un dels grans mestres de la cuina catalana, però també és un gran amic, és d'aquells que quan el truques sempre t'agafa el telèfon a la primera i sempre dius, què hi ha, Pep, què hem de fer, no? Tu estàs a 80 i pico d'anys, però tu estàs allò, al peu del canyó.
3: Sí, sí, estat, vull dir, jo em vaig jubilar allà als 60, ai, als 50, no? quan als 60, quan et jubiles, no? Però no he parat. No he parat, jo he continuat, vull dir, m'han demanat per fer coses, sempre he mirat d'ajudar els companys, he mirat de col·laborar tot arreu, he seguit escrivint, vull dir, porto diferents llibres escrits, i encara avui dia tenim un premi amb el meu nom, vull dir, anem mirant de fomentar-l. Estic treballant encara als 88 anys, però potser seria hora ja de deixar una mica cap al costat, perquè si no... i inclús la família s'enfada amb mi, perquè no pot ser. Sempre m'ha agradat ajudar a tots els companys dins de la professió, als nanos que pugen, perquè tot el que faig, tot el que faig, miro de fer-ho per ells, perquè, diguéssim, s'emmirallin una mica, que sacrificant-nos tots una mica es pot arribar a un nivell molt alt a la nostra professió.
0: Home, un dels grans records, com deia, segurament d'aquí del Guaire, són com vas conèixer tu la teva dona, però si hem de parlar dels records gastronòmics, dels records del gust, de les mossegades, quins són els primers records que tens tu d'aquí del Guaire? No sé si la cuina de la teva mare, de la teva àvia, si aquelles cames pelades, aquells genolls pelats de pujar al damunt de les figueres...
3: Sí, bueno, llavors no hi havia gaires de figueres. Llavors era una figuera que hi havia a cada casa, no?, per la consumir en particular. Però mira, els records, primerament, no teníem una educació gastronòmica. Ens menjàvem tot. Però sí que me'n recordo que el gust del producte que teníem llavors, que menjaves una tomàquet, un gust de tomàquet, potser perquè el collies al moment que el volies menjar, perquè agafaves un raïm, també, te'l menjaves al costat d'una ringada, no?, dins d'un pa, vull dir, bo, perquè estava fet amb una farina d'un blat fantàstic, i vull dir, l'oli, que també venia de casa, vull dir, el vi, que era un vi senzill, però que tot era de casa, els gustos eren fantàstics, jo recordo aquells gustos, encara que no tinguéssim una educació gastronòmica, com dic, i que no serviguéssim nosaltres, diguéssim, siguéssim uns bons professionals a dins de la cuina, perquè, francament, no fèiem plats exquisites de restaurants, tampoc no n'hi havia. Llavors, hi havia professionals que estàvem educats, com jo quan vaig començar, educats en una cuina francesa, perquè era el que imperava. Més hi havia aquelles fondes, com ben bé amb el seu programa, quan dius la fonda, vull dir que ben bé recorda totes aquelles fondes de llavors, no? Pues, no existia una cuina, diguéssim. I a Lleida, la veritat, la Lleida si ha tingut una bona cuina, uns bons plats, jo sempre dic uns bons plats si estan ben fets, que ha set el país de la brasa i del caragol. El caragol sí que l'han posat en un nivell molt alt, no?, perquè ens agrada i agrada molta gent. Jo vaig escriure un llibre perquè em feia pena que no tinguéssim un llibre una mica d'una certa categoria a dins de la cuina nostra, perquè hi ha molts plats, de tot. Tenim una caça sensacional a Lleida, teníem l'agricultura, pues, els productes, teníem el peix de riu que teníem, el bacallà que el sabíem fer servir, i moltes coses, i en canvi no se'n recordaven, no es feia servir aquesta cuina al restaurant, restaurants, ni res, caragols i brasa, caragols i brasa. Per això sempre he escrit a molts llocs, he fet una crítica pels professionals per no voler fomentar més i divulgar el que tan bo tenim, no? I no sabem valorar.
4: Però això, Josep, no ha passat només amb la cuina lleidatana, sinó ha passat, podríem dir, amb la cuina catalana. És a dir, jo crec que alguna cosa va canviant de cara també a Barcelona mateix o qualsevol indret de Catalunya es torna a valorar la cuina catalana, no? I això és també per culpa teva, no?, de donar aquest valor de la cuina catalana.
3: Sí, potser sí. A mi m'ho diuen a vegades, saps que em diuen, Pep, diu, tu ets el pare de la cuina catalana. I dic, no em deixeu amb aquest segell que és massa valuós. Jo el que he fet és una cosa, és que jo vaig reconèixer als meus anys que la cuina nostra estava perdent-se, que s'havia de recuperar, que la veia mal elaborada generalment, perquè no estava una cuina massa prou dignificada, dic, s'ha de dignificar. I vaig mirar que les tècniques aquestes que teníem nosaltres fem servir per la cuina francesa, incorporar-les a dins de la cuina catalana, a veure quina valoració feia la cuina catalana i impregnar-li aquestes tècniques foranes, no?, sense fer-li perdre, lògicament, la identitat nostra, no?, i vaig veure que la cuina catalana es valorava fent això. I vaig continuar fent això, vaig començar a fer quan ja era bastant jove, i vaig continuar. Com que he estat una persona molt moguda, que he treballat pues, en molts llocs, que he escrit, que he fet conferències, que he tingut molts nanos al costat, que he fet de mestre, que he fet de tot, pues, jo he mirat de divulgar amb la meva idea això. I per això sempre dic que la nostra cuina és de les millors del món, però si la fem ben feta. I per fer-la ben feta s'ha de mirar

0: era aquella època també que la cuina es va començar a fer més comercial, no? Tu ara deies això de, bé, a Lleida hi ha molt més que només cargols, que els cargols són molt bons, eh? No sé quina és la recepta de cargols de les terres de Lleida que t'agrada més fer, Josep.
1: Mira, la recepta més tradicional i més antiga que hi ha, perquè els cargols a la llauna, que són molt bons, tot ve dels cargols que fèiem al camp quan jo era petit, que eren els cargols a la brutesca que diem, que eren els cargols que posàvem a sobre d'una pedra, els cobríem de palla, els posàvem sal primer, no? Els cobríem de palla, enceníem aquella palla i s'anava cremant aquella palla. I el cargol anava coient-se dins el cobert d'aquella palla que es cremava. Després, quan s'havia cremat la palla, bufàvem la palla que sortia i aquell cargol brut, ennegrit, doncs el anàvem agafant, el trèvem en un punxó, el sucaven amb un allò oli, a vegades el barrejaven una mica d'escalivada de pebrot i virgínia barrejat i punxàvem tot i mos menjàvem. I aquest era el caragol clàssic que fèiem nosaltres al camp. El que després volgué passar el caragol al món de la restauració, la manera més correcta, més pràctica, més neta, més tot, posar-la dins una llauna. I llavors va sortir el cargol a la llauna, que va ser el món de la restauració el que la va fomentar, aquesta mena. Però el cargol a la llauna hi ha a la gourmante, que diuen, hi ha dos o tres maneres de fer-los molt bons.
0: A la pata ratllada també, no?
1: Sí, a la pata ratllada també hi ha diferents d'allò, sí.
0: I escolta, i la cassola del tros? Que la cassola del tros, tal com deies ara, que molta cuina de Lleida és cuina del camp, la cassola del tros potser és del plats que reflecteix més, no?, aquesta cuina del camp.
1: Sí, mira, la cassola del tros quasi n'hi ha en quasi en totes les comarques, però la cassola del tros que més que agrada és la de la meva comarca, la del Segrià, és la cassola del tros d'estiu, que es fa amb el pebrot, l'aubergine, el tomàquet, la patata, el tros mateix, i que nosaltres hi afegim una cosa que és d'artesania de dins del doctorat, diguéssim, de la conservació dels productes del camp, diguéssim, no? Que fem servir o fan servir les mestres de cases per conservar els productes per menjar-los després a l'hivern, que és el confitat de la tupina. La tupina, que agafem la botifarra i el llom i el costelló per conservar-lo després a dins amb el seu greix, amb el seu oli, no?, frigit, doncs allò ho fem, una part d'allò, posem a dins de la cassola del tros d'estiu que fem nosaltres, que es diu la cuchipanda amb cargols, que es fa. Aquest, per mi, és la cassola del tros més bona que té la província de Lleida. N'hi ha en molts llocs. Tots diuen que és la millor a la seva, però per mi la millor és la del Segrià.
0: Clar, aquí ara jo estic pensant que la cassola del tros potser també és com els suquets, no?, que cada un té la seva versió. Depèn també si estem, ara que estem a l'estiu és una cosa, a la tardor serà una altra, a l'hivern una altra, no?
1: Segons els peix que agafen, nosaltres, segons el... Esclar, la cassola del tros és segons les espècies de caça que agafaven, no? Nosaltres fem servir els cargols. Com només teníem els cargols a l'estiu al llit de casa, no n'hi havia massa enlloc nostre, havíem de servir la tupina. La tupina, al barrejar-la dins, li donava un gust extraordinari a dins, no?, que complementava per ser un plat abundant i per alimentar els pagesos a l'estiu, no?
0: Una altra cosa, Josep, que a mi m'agrada molt de la cuina lleidatana, i és una d'aquelles coses que encara tenim molta feina, per això que no et deixarem jubilar, entre cometes, són les coques de recapte, no? Les coques de recapte i les coques en general, els cocs en general, és una d'aquelles coses que dius, com pot ser que la cuina italiana hagi externalitzat i posat al món la pizza i, en canvi, els catalans no hàgim sabut encara prou, però ja es fa, però encara prou les coques de recapte.
1: És una crítica que he fet jo tota la vida, amb els meus escrits i a tot arreu, que els catalans no han sabut portar res internacionalment. Les coques de recapte tradicionals, llavors només n'hi havia

0: una, que era la que fèiem servir també, portant-la al forn, que era una coca que fèiem escalivada a casa feta com cal sobre les brases, d'un pebrot, un d'allò, una aubergínia, portàvem al forn, hi havia qui posava una mica de tomàquet, ceba tallada llarga, portàvem allí el confitat i n'hi havia qui posava una aringada o un tall de botifarra, ho portàvem al forn, el cetrill de l'oli, i es posava així, era així. La coca de reptat només se feia o amb aringada o amb un tall de botifarra dins, a sobre. Eren les dues coques de reptat populars que hi havia. Però, esclar, quan diem coca de reptat, si mirem el diccionari i hem de ser curosos en aquest sentit, diu que el que recapta pot ser diferents productes que s'hi posen. Llavors, és clar, i adentrem que si d'entre avui dia la creativitat tan desmesurada que hi ha dins de la cuina, no, pues s'hi pot posar moltes coses. Però és ben veritat. Faig una crítica amb això, de que nosaltres no tinguem un plat que haguem sabut importar, exportar, diguéssim, a tot arreu, per, com ells han fet amb la pizza, que fan pizzas desastroses. Fan pizzas desastroses, vull dir. No té comparació amb una coca de recapte ben feta com aquella d'aquell temps, no? Però, bueno, nosaltres hem de mirar de conservar la qualitat, de fer bé les tradicions. Hem de mirar també el que escriuen les persones que tenen ja grans, que ho han viscut i d'allò, i hem de mirar de respectar tot el que és tradicional, autòcton i com cal.
1: Josep, ara fa una estona parlaves també de la cuina del peix de riu aquí a Lleida, no? Quina cuina del peix de riu recordes tu?
0: La carpa, coneixer l'anguila, coneixer el cranc de riu, totes aquestes coses es trobaven, no en quantitat, però es trobaven. Tu menjaves una anguila, saps que és una anguila en una salsa d'ametlles? Això és immillorable. Això la gent, jo me'n recordo el meu sogre, si volies donar-li una delícia palatal, amb ell era un tros d'anguila, i sabien reconèixer que era un peix d'una textura suau, que era, traspassava tots els sentits, diguéssim, palatals, no? I vull dir, hi havia la truita de riu, també hi ha moltes coses, hi havia la carpa, hi havia el barb, hi havia els crancs, això, els crancs de riu, els estiu en trobàvem molts, segons com era, que traien l'aigua del riu, no?, per netejar les segles, i llavors ho trobàvem. Vull dir, és tota, podríem fer una bíblia, diguéssim, de tots els records gastronòmics que podem tindre de la infantesa i el que ha anat evolucionant tot.
1: Clar, el que passa que a Lleida li passa una cosa, Josep, entre tu i jo, i és que, clar, és molt gran Lleida, no? És a dir, tu te'n vas des de la Vall d'Aran, fins aquí al sud de Lleida, tocant a la Terra Alta, i això. Hi ha molts paisatges, es diu que hi ha 134, si no recordo malament, paisatges diferents a tot Catalunya. Lleida en té una bona colla, i aquest estiu a la Fonda, que hem estat a Tremp, que hem estat també a la zona de la Vall d'Aran algun dia... Clar, te'n dones compte que la cuina lleidatana és molt gran,
0: I els formatges que has hagut de trobar per allà dalt, hi havia el que els embotits, des de la girella, el embotit aquest de Carnaval, de Rialp i tot això. Vull dir, és que és impressionant, el que, a més, és que Lleida és la província més gran que tenim a Catalunya, vull dir. Llavors, és que els paisatges varien, lògicament, en tot. Amb agricultura, amb caça, amb tot. Amb els bolets, amb tot el que vulguis.
1: Clar, ara estem a l'estiu, fa calor, però clar, com dèiem també, té molta temporada a Lleida, també té la seva cuina de tardor, la seva cuina d'hivern. Parlaves de la cacera, és una d'aquelles coses també que aquí a Lleida, el fet de venir, diguem-ne, d'una cuina molt pagesa, també tenim una gran cuina de la cacera.
0: tant, i tant, home, no solament el Port Senglar, tot, jo mateix, jo que veia estar treballant de jove al Vall d'Aran, doncs allà dalt teníem l'Isar, que era una cosa normal, el que avui dia aquí és el d'allò, el Port Senglar, que és veu tant, perquè n'hi ha tant, llavors allà era l'Isar. I l'orogallo, el gall salvatge, no? Llavors es caçava l'orogallo, o l'esquirol, tot això es feien arrossos. Avui dia està prohibit i avui dia una reglamentació. Jo també vaig fer un llibre sobre el tema de la caça i em explico totes aquestes coses. Hi havia coses que es menjaven des de l'os que es caçava al Vall d'Aran. Jo he conegut persones que havien caçat a l'os i m'havien explicat com l'adobaven allà dalt, i no solament a l'os, hi havia altres, des de la cigonya, animals de la garça blanca, la garça negra, diria de moltes bèsties aquelles que llavors es menjaven.
1: Ja. Una, Josep, que encara tenim ara, és la perdiu cap aquí a Vilanova de Meià, que encara n'hi ha força.
0: Molta, molta. La perdiu, que és boníssima. És boníssima no solament el que ella té en si, que no és la carn, precisament, això és el sabor que dona en un plat. I tenim la perdiu en col, si està ben feta, que supere a la perdiu aquesta francesa que en diuen, que ara me'n recordo, aquesta que es fa, la perdiu que es fa, aquest nom tan dels flaris, no me'n recordo, el xartrés, supera la perdiu xartrés, supera la perdiu en cols aquí, és que a França. I escolta, jo he fet un estil de cassolet tolosanc en unes mongetes en ganxet, i no té res a veure el cassolet tolosanc en les mongetes aquestes. Vull dir que en productes d'aquí, jo feia plats de l'alta cuina francesa que ells no tenen res a veure amb la nostra.
1: Hi ha una cosa important també amb tot això, són les carns domesticades, que aquí a Lleida parlar de corder i parlar sobretot també de conill, déu-n'hi-do,
0: Has vist? Has vist veure la vedella, la xisqueta i totes aquestes que has vist per allà dalt, la vedella del Pirineu, la bruna i tot això. Has vist tota aquesta quantitat voltant com tu voltes per la fonda, t'has omplet de veure productes d'una gran qualitat, que pot ser un mestre tu aprenent de les coses que has pogut aprendre.
1: Quina és la recepta amb conill, Josep, que reflexa més la cuina lleidatana? La recepta amb conill, a part de la cassola del tros?
0: Mira, el conill a Lleida, sempre amb carxofes. Ells tenen la mania del conill amb carxofes, que es fan de diferents maneres. Avui dia te'l fan en caragols, també, perquè sobretot el caragol. Però en carxofes és allò. Però un conill també fet solament a la brasa, un conillet petit, d'aquests petitons.
1: Un llodrigó, no?
0: Un llodrigó fet a la cassola, com el fa la meva dona, que el fa allò lentament, aquelles espalletes i aquelles costelletes que les pots xupar i d'allò. Allò és fantàstic, és fantàstic. La cuina feta amb interès, amb estimació i coneixent-la, s'ha de conèixer també. I jo sempre dic als que els agrada cuinar, si un dia et surt malament un plat que jo t'ensenyi, torna'l a fer un dia, un altre dia, una altra vegada, ja et sortirà bé, però no has de desmereixer que un dia surti malament, perquè jo encara avui dia encara em secrement coses, també. Tu també has de tindre aquesta mentalitat.
1: Josep, i si parlem de fruits secs, el que talla el bacallà aquí a Lleida és l'ametlla?
0: Sí, l'ametlla, la nou també es fa servir molt, també, però l'ametlla sí, és una cosa que, i antigament l'ametlla se les fèiem, quasi totes les cases teníem ametlles, perquè es feia servir les voreres dels bancals, tot eren ametlles, olivers, era tot el que vam servir.
1: Ara, Josep, tal com deies fa una estoneta, deies que els paisatges van canviar, no?, des d'aquí del Guaire, no només a Lleida, sinó a tot Catalunya, i ara també hi ha molts camps aquí a Lleida que hi ha pistatxos.
0: Sí, tant, a veure, s'està imposant, i hem vist que hi ha, bueno, diu que és el per vindre, però passarà com això, s'implantarà el pistatxo, que anirà bé durant uns anys perquè s'hi posaran ara i canviarà, i després anirà cap a un altre. Jo ara amb això en les figues, per exemple, home, unes figues d'Alguaire que es mengen crues, diguéssim, haurien de mirar el que es feia a Fraga, de mirar d'encaixar-les perquè serien de bona qualitat, millor que moltes que venen de l'estranger, que no estan tan ben fetes. No vull criticar les que és d'allò, però la figa d'aquí, diguéssim, prensada d'allò, penso que seria molt bona.
1: Home, amb tot això, Josep, penso que avui en dia sempre es parla de que abans les coses es feien molt bé. També és veritat que avui en dia les comunicacions que tenim ara són molt més fàcils que abans, i ara tu pots collir un préssec d'aquí de les Terres de Lleida i l'endemà tenir-lo a casa teva a Pineda de Mar, no?
0: Exacte. Sí, el que passa que sembla que tinguem una mica d'honradesa amb això, no? Però si es pot fer així, que es cull i es pot importar, exportar de seguida per tindre-ho aviat, no? Pues fantàstic, podríem menjar coses fantàstiques. Que ens ho feguin pagar més, ens ho feguin pagar més, també. Però és que si no, ara, a vegades, també ens abusen que ens trobem tomàquets que en una nit agafen color, i vull dir, i altres que te les cullen avui verdes, i al cap de dos dies les tens, no tenen gust de res. Això és, escolti, els que coneixem el sabor aquell que vam conèixer quan d'allò, home, em sap greu que em preguin el pèl, també.
1: Clar, hi ha una cosa, Josep, i també és veritat, de que avui en dia hi ha una bona restauració, és a dir, no tothom és igual, ni per una banda ni per l'altra. A Lleida hi ha una bona escola de cuina, tu sempre hi has anat a moltes escoles de cuina, i puja molt jovent, molts cuiners, moltes cuineres, que volen agafar aquest llegat, podríem dir, culinari, no?, de defensa, de divulgació. Tenen aquesta sensibilitat per anar a buscar el millor proveïdor, aquell pagès o aquella pagesa. I això és una d'aquelles coses que ens ha de fer veure el futur amb molt d'optimisme, no, Josep?
0: Jo el que aconsellaria, Pep, en tota aquesta joventut que puja, sobretot que miri dues coses. Això sí que és important. Això, diguéssim, que agafin el producte, diguéssim, de proximitat, que miren el productor, que és molt important el productor o el proveedor que els hi portarà d'allò, però que no s'estenguin en les cartes, que agafin aquell model que tenien els francesos d'una especialitat, pocs plats ben fets, que la gent vindran a menjar allò, vindran. Es desplaçaran quilòmetres. Feu pocs plats ben fets. Als estius en feu uns, a l'hivern en feu uns altres. Aquí a Catalunya tenim zones amb productes per hivern, per l'estiu i per tot arreu. Fem això. I procurem que els productes mirem d'agafar-los a l'estiu com cal, a l'hivern com cal. Fomentar la cuina i fomentar el producte i fomentar tot el millor, allò de... Això em sempre dic, la cuina amb majúscules. Per fer la cuina amb majúscules i tot això ha de ser d'una manera que, respectant totes aquestes coses, és la joventut, s'ha de mentalitzar. Creu-me, sóc una persona gran que he mirat sempre de honrar la cuina, d'honrar el producte, d'honrar tothom. No feia volar coloms, jo. Mireu de fer això. Especialitzeu. No tingueu grans cartes, que les grans cartes serà dolent per vosaltres, per l'economia, per la nevera, pel client, per la feina que portareu. I, en canvi, tan maco que és uns quants plats ben fets i que pugueu dir, avui s'han acabat, demà torno a fer-los. És el millor. Tinc l'experiència, perquè jo també he tingut restaurant, ho he complert d'així, i a mi m'han fet cua la gent al restaurant fent aquestes coses. També no abusant dels preus i L'important és voler divulgar la cuina per estimar-la.
1: Sigui com sigui, avui en dia aquelles cartes que jo recordo fa 30 anys de restaurants que tenien 150 plats, això era una animalada, i ara ja veus restaurants, tal com dius tu, Josep, amb 12, 15, 20 plats, que escolta, això és el millor per aquella cuina fresca, natural, sana i feta al moment, eh?
0: Aquests són els millors. Aquests porten una bona línia. Jo això ja ho feia, i et parlo dels anys 80, als anys 70. Als anys 70 ja feia això. Tenia 12 plats, 15, els 3 o 4 plats del dia, perquè anava al mercat i trobava anguila. Anguila, aquell dia. I l'anguila sortia. I fes aquest pa i disfrutava. Jo disfrutava en la cuina. I em passava hores i hores a la cuina, però disfrutava. I feia una cuina honrada, d'allò. No vaig fer massa diners, tampoc, que la veritat, era massa honrat. Però jo estic satisfet i content perquè almenys el meu ha servit per alguna cosa.
1: Josep, avui que som aquí al Segrià repassant una mica la cuina de Lleida des d'una vessant d'estudi, de divulgació, quin seria el plat que potser hem no perdut, però que a vegades hem oblidat de la cuina de Lleida, i creus que ara, el 2026, podria estar tranquil·lament a molts restaurants d'aquí de la província i de tot Catalunya? Quin és, o quin seria per tu, dels que encara no es coneixen tant, el plat, podríem dir, més internacional?
0: A Lleida tenim uns postres que són això que en diuen les aurilletes, que són les coques a la cassola. Nosaltres en diem coques a la cassola. Això és una cosa que haurien de tindre tots els restaurants, les coques a la cassola. Dos o tres formatges de la terra. Això haurien de tindre, sense comptar els vins. I plats, n'hi ha molts. Que sé, mira, no vull fer publicitat d'un llibre meu perquè potser ja no el trobaran, que és La cuina de les Terres de Lleida, que és un llibre que vaig fer jo a columna, ja fa molts anys. Aquest llibre porta una quantitat de plats. N'hi ha de senzill, n'hi ha d'elaborats, n'hi ha de casa i tots. I allí trobareu plats que són, identifiquen la cuina de Lleida. Allí en trobareu algun. Jo ara no sabria quin dius perquè n'hi ha molts que poden d'allò. Al temps de la casa tindré, hi ha llocs, per exemple, hi ha establiments, i em segureu tindrem que dir algun ara, potser, no sé si ho puc dir.
1: I tant, i tant.
0: Hi ha un establiment, per exemple, a Torà, que aquella senyora, la senyora Ramona de Torà, d'allí del restaurant Jaumet, aquella sempre tenia unes perdius allí, el temps de les perdius, unes perdius, un arròs de carabassa que el feia durant tot el temps que hi havia les carabasses i allò. Hi ha plats d'aquests que hi ha un producte concret de lledins, com serien a la selva que tenen aquells els salsifins, no? Al moment que hi ha els salsifins, doncs allí també n'hi ha algun. I cada zona té una cosa explicativa que té per donar allò, que ho faguin, que ho vigilin. Jo ara, això ho veureu en un recordament, però aneu en aquest llibre, no us faig publicitat perquè el compreu, perquè potser ja ni el trobareu.
1: Josep, estaríem parlant a mil i unes hores amb tu, a la Fonda d'On pel que dona, i hi ha una cosa que sí que podríem dir, és que, escolta, jo no sé si ja l'has posat al forn, l'has posat en una llauna o en una cassola, però potser aquesta tardor que ve tornem a venir, perquè m'han dit que trauràs un llibre que es dirà alguna cosa així com Memòries d'un cuiner emprenyat.
0: Pues sí, sí.
1: Mira com riu la Pepita, eh?
0: Trauré un llibre així, no vull dir l'editorial, perquè l'editorial més s'enfadaria, però me va proposar aquest nom així perquè és un llibre que... Mira, saps què passa? A l'edat que tinc, tinc coses per dir, i no me les callo. No les callo per dir, perquè és uns quants articles que parlo, pues, de molts temes, no? Del món de la restauració, de la cuina, de la higiene, d'això, d'allò, sense voler fer una crítica que no m'agrada, perquè som molt respectuós, però dic coses ja que es contraduen a dins del món nostre. i algú les ha de dir. I una persona gran que li queden 4 dies, és millor que les digui aquest, que ja no li afectarà res, no que les digui un jove, no? I sí, em van dir, que han de ser aquest llibre és un llibre que diu Reflexions, no, es titula Llegat culinari, Reflexions d'un cuiner, i jo diria reflexions de la cuina fetes per un cuiner. I llavors em diuen, perquè no pots ser un cuiner empipat, perquè aquí no et calles res, diu, calles allò, diu, perquè no poses emprinyat. Ai, llavors vaig tornar a mirar el meu fill i amb alguna altra persona d'allò, diu, posa emprinyat. Ai, diu, pues sí, posa emprinyat, perquè també em fot, i al fil cap estic emprinyat per moltes coses, que és una paraula maca catalana, emprinyat. I seran reflexions. És llegat culinari, reflexions d'un cuiner emprinyat.
1: I és que la crítica, sempre que és constructiva, Josep, és bona per créixer, eh?
0: Ho feia amb crítica constructiva, no faltant ningú. Potser no dic massa coses, tampoc, eh? Dic algunes cosetes, eh?
1: En Josep Lledonosa ens ha recordat amb aquesta xerrada des del Segrià que la cuina no és només cuinar productes i posar-los ben bonics en un plat ben gros d'ala blanca. La cuina és història, és cultura, és record, és identitat, és memòria col·lectiva. Sense persones com tu, Josep, moltes receptes i tècniques i coneixements segurament haurien quedat enterrats en moltes cuines i en molts llibres, i encara pitjor, en l'oblit. T'agraïm moltíssim que avui hagis vingut fins aquí al Segrià, i escolta, quan surti del forn, quan encara estigui calent, el volem tastar, aquest llibre.
0: Tinc en compte, Pep, que estic molt content, se mereix la font de vindre en aquest viatge fins aquí a les meves arrels, i no et preocupis, que estàs dins la llista com el número 1 per rebre aquest llibre el dia que surti.
1: Josep, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tots vosaltres. Èxits.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
1: I avui ens toca cap al mercat de la Concepció aquí a Barcelona. Bé, de fet, no el propi mercat, sinó al costat, i és que avui anem fins a Casa Amàlia, un restaurant on s'hi fa una bona cuina catalana, per parlar precisament d'això, de cuina catalana, però per parlar de projectes, per parlar de somnis, per parlar d'il·lusió i sobretot per parlar de sostenibilitat. I és que aquí a Casa Amàlia hi trobem en Danko Perković. Danko, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Tu combregues molt amb això de no llançar res a la cuina.
3: Sí, així és, correcte. Sí, fa ja 2 anys quan hem tingut l'oportunitat de ser convidats per l'ADA per al projecte GastroRecup, per la iniciativa. Va començar a néixer un petit nen, un petit projecte, que ara ja té nom i cognom, i a lo llarg d'aquests últims 2 anys pues, hem desenvolupat diferents accions, diferents ingredients que són utilitzats aquí al nostre restaurant, a la cuina, i que també fan d'exemple per lo que pensem nosaltres i volem compartir.
1: Tot això es diu mel de terra, eh?
3: Correcte, diu mel de terra.
1: Podem parlar de rampoines de carxofes, podem parlar de carbassa, podem parlar de les vaines, per exemple, de la pesolera, no?, de les mongetes. Què fas tu amb això?
3: Amb tot això hem desenvolupat unes melasses, encara que no es puguin dir melasses, perquè és una terminologia de la canya, del sucre i de les remolatges, però no hi ha una altra manera de poder explicar-ho amb una paraula, el que és mel de terra, que són melasses vegetals que fetes per reduir el malbaratament alimentari. No tot ha d'acabar al compost. També hi ha una opció de generar nous ingredients que poden ser utilitzats a les nostres cases, de manera domèstica, o als restaurants o cocteleries.
1: Mentre tu estàs parlant, jo els estic tastant aquí. Escolta'm, això és una delícia. És a dir, trobar-te una carxofa rostida en forma d'aquest xarop, d'aquesta melassa, que tingui gust de regalèssia. Jo no sé això on posar-ho, perquè mira que ara que ho estava tastant, és que no sé si ho posaria més en un plat salat, en un iogurt o en un gelat.
3: la versatilitat que tenen les nostres melasses, aquesta mel de terre, és d'un nivell que encara ni jo sé realment en tot, però el que puc dir és que podeu utilitzar el món dolç, com el nostre, aquí al restaurant fem un recuit casolà de llet de cabra amb la melassa de carbassa, fem unes carbasses rostides amb formatge centrat i fulles, podeu fer begudes sense alcohol, és més, ara mateix estem en col·laboració a un forner, a una flaca i a una gelateria per començar a reduir els sucres industrials i treballar les melasses vegetals.
1: Home, estic pensant que això pot donar molt de sí, sobretot allò per aquelles combinacions que moltes vegades anem a buscar salses de fora de casa nostra i tenim coses aquí a casa que poden donar molt de sí, no? Com aquestes melasses.
3: Sí, totalment. Per exemple, si agafem la melassa de carxofa i l'afegim una miqueta de vinagre de poma ecològic d'aquí, de proximitat, un bon aceite d'oliva, un oli, poder fer una vinagreta fantàstica, un aliño per a una amanida. La de carbassa, que avui degustarem, a un porc rostit a la brasa o del forn, ho acabem de pintar, i tota aquesta melassa de carbassa ens redueix la greix del producte i ens fa un producte molt més umami.
1: Danko, moltes ganes de tastar aquestes mels i de ben segur que serà una altra manera d'endolçar la nostra cuina catalana i fer-ho a partir d'això, a partir de fer aquesta economia, aquesta gastronomia singular amb aquestes mels de terra. Anem a tastar-lo?
3: Clar que sí, endavant, sisplau.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia és resistència lenta. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Els alcaldes afectats pels aiguats de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès demanen solucions estructurals contra les inundacions. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. En Joan Bota.
3: Mirada posada a les vies del tren i la Nacional 340. Els municipis afectats per la pluja torrencial de dissabte a la matinada reclamen que aquestes dues infraestructures deixin de ser barreres per l'aigua. Estel Batet, Carles.
4: Els alcaldes admeten que les zones que més van patir es van construir als anys 60 en terrenys que eren aiguamolls i a nivell de mar, però sostenen que les vies del tren i la Nacional 340 agreugen el problema i per això reclamen nous passos que facilitin l'evacuació de l'aigua.
3: Tarragona, Clara Xavier Domingo.
5: Mentre els municipis encara s'estan refent dels d'anys, els alcaldes reclamen de nou inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o riarades. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, n'ha parlat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
3: Tot això quan tenim per davant una nova tarda complicada amb alertes taronges de nivell 4 sobre 6 per pluges torrencials ara a la meitat oest del país. Per tant, avancem la previsió del temps.
7: T'esperem a la casa de l'aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Són avisos per intensitat de pluja, tant en 30 minuts com en 3 hores, i de moment es descarta enviar alerts als mòbils, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè la matinada de dissabte, recordeu, tampoc es va fer. Francesc Mauri, què ha de passar avui?
8: Bon dia, bona tarda a aquesta hora. Ha de passar que ja tenim les primeres tempestes al terç oest de Catalunya. Hi ha dos comarques, d'una banda la Ribagorça i d'altra banda el Segrià, dos nuclis actius que poden descarregar amb intensitat i que aniran estenent-se des de l'oest de Catalunya, l'interior, Pirineu i Prepirineu. I efectivament, intensitat que localment podria ser torrencial, 40 litres en 30 minuts, és a dir, molta aigua en poca estona, bàsicament al nord del Montsec, tot i que no és descartable en d'altres zones de l'interior Pirineu i Prepirineu. Ara bé, cal estar atents a aquestes tempestes perquè acabada la tarda i ja de cara al vespre i una mica més endavant podrien arribar a punts del prelitoral. Si arriben a alguns punts de la costa, seria de forma desdibuixada. De cara demà, temps més tranquil i més assolellat.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Doncs, pendents del que pugui passar aquesta tarda, l'altra notícia del dia és que a dues setmanes perquè comenci el curs escolar, el principal sindicat de mestres, l'USTEC, dona per fet que el primer dia, el 8 de setembre, hi haurà vaga.
4: Això després d'un estiu sense avenços en les negociacions entre el comitè de vaga i la Generalitat, segons ha denunciat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, al matí de Catalunya Ràdio. El Departament d'Educació no ho ha volgut valorar.
9: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així.
3: Més qüestions. En reunió aquest migdia del govern espanyol amb les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes als migrants de Ceuta.
4: L'objectiu és reforçar la immunització d'aquestes persones. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa mentrestant el PP de voler generar angoixa amb la situació sanitària a la ciutat autònoma.
10: El senyor Feijó ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
3: De la política espanyola, per cert, avui crida l'atenció la manera com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha esquivat donar explicacions, que les explicacions que, d'altra banda, li ha demanat el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, per la polèmica compra d'un àtic de 6 milions d'euros.
11: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
3: I en crònica internacional, avui és el dia de la independència d'Ucraïna.
4: Sí, el president del país, Volodymyr Zelensky, adverteix contra el relat de Rússia el dia que la guerra deixa 3 morts a Ucraïna i 2 a Rússia en atacs creuats als dos bàndols.
0: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran, com sempre, als esports. Laia Tudel, amb bones notícies per Gavi, i diem que tot ha quedat en un ensurt.
12: Ahir Gavi va ser substituït per un cop fort al genoll, però les proves aquest matí han descartat cap lesió greu. Té només una forta contusió, per tant, aviat ja podrà tornar als entrenaments. Més coses del partit d'ahir a Elx. El Barça ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat de la força dels agents de policia contra aficionats i socis blaugranes als afores de l'estadi. Lamenta que una vegada més la policia requisi estelades a l'entrada dels estadis on juga el Barça. En parlarem al Catalunya Migdia i també sabrem si l'enrenou amb el jugador del Girona, amb Sigankov, es podria desencallar avui.
3: I ens falta saber com tenim la mobilitat, Mariluz García.
13: Doncs amb algunes retencions a l'autopista del Maresme, la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, direcció Girona, per un turisme que ha bolcat i que talla dos carrils, a la C17 entre Parets del Vallès i Mollet en direcció Barcelona, i per obres la B30 Barberà del Vallès en sentit de sud i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
3: Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dilluns en què continuem mirant el cel. Per les pluges que han de venir i per les que van caure el cap de setmana, els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès afectats per aquestes intenses pluges de dissabte a la matinada miren encara de recuperar la normalitat. Alhora reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem altra vegada a Tarragona, Clara Xavier Domingo.
14: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
6: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. Però en llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
14: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
15: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
14: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
3: I a tot això, de cara a les pluges d'aquesta tarda, que ara ens explicava en Francesc Mauri, Protecció Civil descarta de moment enviar alertes és alert als mòbils de la població, perquè de moment no veuen que el risc sigui prou elevat, això tot i la polèmica de les últimes hores, perquè dissabte tampoc se'n van enviar. Maria Núria Rebella.
16: Doncs, segons ha explicat en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, concret a Mar Ramon, no ens trobem en aquesta situació.
17: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
16: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
17: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat, i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
16: Al llarg de la tarda, les tempestes es poden desplaçar des del nord-oest cap a la Catalunya central.
3: És la notícia del dia, n'estarem pendents durant tota la tarda a Catalunya Ràdio, també 3Cat Info, i avui dilluns també ens deixa la notícia que l'USTEC, el sindicat majoritari de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. De fet, al matí de Catalunya Ràdio, la seva portaveu, Iolanda Segura, parla de miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar ja les pròximes vagues programades. Educació, de moment, Maria Núria, no ha reaccionat a aquesta crida.
16: Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant pel desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
9: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
16: Parla vostè que un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
3: I un altre dels àmbits relacionats amb el començament de curs és l'habitatge. I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt d'Espanya aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Joan Garcia?
18: A Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros. A Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny i a les 4 capitals catalanes s'ha reduït l'oferta d'habitacions de lloguer respecte a ara fa un any. En canvi, s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet en un 12% durant l'últim any a tot l'estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
3: Aquestes són les notícies de cara a començar el curs, però tenim deures pendents de l'estiu. Com la crisi a Ceuta, el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la petició del govern espanyol que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP no tanquen la porta a la demanda, però exigeixen al govern espanyol que assumeixi la seva part de responsabilitat. Toni Fortesa.
19: Cantàbria o Aragó, per exemple, ja han dit que posen a disposició de Ceuta les seves reserves de vacunes i reclamen al govern central un protocol de distribució efectiu. Ángel Sanz es el conseller de Sanitat del govern aragonés.
20: No basta con pedir vacunas, hay que organizar toda la operación en su conjunto. Una vez que una comunidad autónoma pone vacunas a disposición de Ceuta, comienza una operación logística que no puede improvisarse. El ministerio debe explicar cómo pretende organizar esta operación. No podemos tener 17 soluciones logísticas.
3: I quines són les necessitats que el govern espanyol ha posat sobre la taula, Toni?
19: Doncs es necessiten vacunes de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, milers de migrants continuen fent cua davant els centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat per accedir als serveis d'atenció i als recursos disponibles.
3: I en aquest context, el govern espanyol acusa el líder del PP de ser un irresponsable i un xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions. La crisi a Ceuta i els retrets per la seva gestió monopolitzen l'arrencada del curs polític a Madrid. Aquesta setmana que 8 ministres donaran per primer cop explicacions al Congrés, gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Anem, doncs, cap a Madrid. Pol Abrujats, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. 4 setmanes després, el govern espanyol no dona xifres de quants migrants queden a Ceuta, ni detalla quan s'obriran 2 espais més per acollir-los, ni tampoc la data concreta per traslladar les primeres 500 nenes cap a la península. El que sí que nega el govern espanyol és que hi hagi cap risc d'epidèmia i la ministra portaveu, Elma Said, respon a Feijóo que és racista proposar el confinament dels migrants.
10: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
21: El PP qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci, que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana i el portaveu del PP, Borja Semper, acaba d'insistir que hi ha una greu crisi sanitària.
1: A mí lo que me sorprende es que no lo responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
21: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta i Cuerpo anunciarà detalls aquesta tarda des de la ciutat autònoma abans que demà se'n reuneixi el primer Consell de Ministres del curs, presidit per Pedro Sánchez, en una represa de les vacances marcada per aquesta crisi que s'ha convertit en un greu problema per la Moncloa per arrencar l'últim curs de la legislatura.
3: I continuem a Madrid, continuem amb la Paula Brujats, perquè mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per aquesta crisi, a Ceuta creix el malestar intern dins mateix del PP per la polèmica compra de l'àtic de 6 milions d'euros d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li ha reclamat Alberto Núñez Feijóo, Paula.
21: Sí, perquè la compra de l'àtic persegueix Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí. No ha contestat el líder del PP, tampoc ha aclarit res de l'àtic i ho ha despatxat així.
2: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
21: Però continua sense explicar per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. La direcció del Partit Popular ja no posa la mà al foc per Ayuso. Sentim Borja Semper, portaveu del PP.
1: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
21: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa Ayuso. D'aquí 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
3: Ara passa un minut d'un quart de tres. Avui és el dia de la independència d'Ucraïna. I el país hi arriba amb el desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort de 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran, Albert Manyà.
22: En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
0: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
22: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
23: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
22: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
0: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
22: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia.
3: De la crònica internacional, també és notícia a Israel, que anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels van arribar volant a pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Bon dia. Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els quatre que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023 i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
3: La qüestió palestina reverbera arreu del món i una demostració n'és França, que comença el curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera és l'eurodiputat d'Esquerres, Rafael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja es mostra dividit i afeblit, entre altres raons, per això que us dèiem, pel tema palestí. París, Isabel Galí.
4: Bon dia. L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes, encara busca el seu de candidat i l'eurodiputat Rafael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
5: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat, aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
4: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
7: Es menysprea el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
4: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
3: I mentrestant, de França al Regne Unit, el govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses. Actituds com conduir en contradirecció. Dissabte passat, 7 persones van morir en un xoc frontal al nord d'Anglaterra i, suposadament, en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar-lo a les xarxes. Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bon dia. Les víctimes són 2 agents de policia i 5 joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
11: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
8: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
3: I tenim més ingredients d'aquest futur que ja és aquí. Com, per exemple, que buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no, i que ja és una realitat. Els experts alerten, a més, que sovint ho fa de manera esbiaixada. Montse Gené Riba.
25: La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la llei d'intel·ligència artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
6: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
25: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir l'IA en la selecció de personal, però només un 3% comprova si s'han pres decisions injustes. La legislació espanyola ja estableix garanties com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió.
3: És una notícia que us expliquem en plena tornada a la feina després de les vacances, que pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. Toni Fortesa, com ha de ser aquesta incorporació a la feina?
19: Doncs l'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
12: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
3: Això pel que fa a la tornada a la feina, però com han de ser les vacances per ajudar-nos en aquest retorn?
19: Doncs els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina i, tot i que sembla una cosa molt òbvia, hi ha molta

0: greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pou Vedra. Al cap de més de dues hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha pogut garantir la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a quarts de 8 amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament, a més de condemnar els aldarulls, ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
1: De Sitges marxem a Figueres, on han ingressat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de la capital de l'Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Núria Paraire.
2: Bon dia. L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: I d'extrem a extrem del país hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura. Jordi Barranca.
3: Les obres que s'han fet beneficiaran 11.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
4: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
3: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
5: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
3: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
1: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans dels anuncis. I és que les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya similar a la del 2025 i també es mantenen els preus, per a Joan Álvarez.
6: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unida Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarp.
7: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
8: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
6: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada, cultura i esports.
9: Catalunya migdia.
10: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
11: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.

0: Catalunya migdia.
1: Ja som aquí. La Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per acostar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió de la companyia amb la Warner perquè hi ha risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general, Rob Bonta, ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici, Montse Camps.
2: Sí, això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, ha dit, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor, conegut entre altres per interpretar Hulk a l'univers de Marvel, considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
3: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
1: Doncs mentre resolen la seva pròpia història aquestes dues plataformes, us parlem precisament de les estrenes d'aquesta setmana, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix i Matèria Oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurren tu nombre, també a Netflix. Són entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit. Clàudia Roses.
4: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la seva amiga. They need to hear this. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, Netflix presenta divendres Susurren tu nombre, basada en la novel·la d'Àlex North. Un home busca el seu fill desaparegut amb l'ajuda del seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol, amb Maya Refico i Eva Longoria. Una noia amb una malaltia crònica passa l'estiu a Mallorca, on s'enamora d'en Julià, mentre uns secrets familiars amenacen la relació. You'll hear him tapping.
1: Hola. I mentrestant, això que sentiu, la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat nominada als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud. Òscar Callau.
5: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, competirà amb quatre produccions més de format curt procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
1: I ara, dos noms propis. This is Odin. He's a highly trained combat canine. El primer és el de Brad Pitt, que tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards, al costat de Quentin Tarantino. Ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, Marc Garriga.
6: És un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o Cors de Ser, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial però fora de competició en el marc de la 74a edició del festival que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. Precisament, el film està previst que arribi als cinemes el 25 d'aquell mes.
1: I l'altre nom propi que destaquem avui és el de Michael Wright. I segur que ara molts, a banda del nom, ja s'han posat en situació amb la banda sonora. Ha mort als 70 anys l'actor que interpretava un dels protagonistes d'aquesta sèrie que sentiu, UB.
6: Feia el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. També va aparèixer a les dues seqüeles d'aquesta sèrie i posteriorment va triomfar amb la pel·lícula Los Harbits, un film de culte per a la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcerària Oz o per pel·lícules com El rector, on interpretava un dolent llegendari, Desechos, de Robert Altman, o Sugar Hill, al costat de Wesley Snipes.
1: I ara us parlem de música, que encara és estiu i, per tant, continua sent protagonista avui a les festes majors i

0: també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival. M'agrada, I like it, m'agrada, j'adore, m'agrada que les espines se passegin amb un top. I comencem a la Festa Major de Sants, que continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran el grup de pop Fades i la cantant Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica. El pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar. Mentrestant, Campllong tanca avui la seva Festa Major amb Havaneres. El grup femení Les Anxovetes, que sentiu, pujarà als escenaris per posar banda sonora marinera al final de la festa. I amb canvi de ritme, la Copla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals de Sant Bartomeu. La farola, la farola, la farola, la farola. Com veieu, n'hi ha per tots els gustos, perquè Móra d'Ebre celebra la seva Festa Major també, i la Festa del Riu Ebre. Aquesta nit actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors del país. I una última proposta, perquè el Mediterranean Guitar Festival porta avui dos concerts de tribut amb guitarra. A Calella sonaran temes de Queen des d'una perspectiva diferent, i al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Això serà de cara a la tarda, al vespre i sobretot la nit. Ara, però, el que toca és la informació esportiva. Laia Tudel, amb el Barça, que goleja a l'estrena a la Lliga, i això sense haver fitxat el nou encara.
1: Imagina't, 0-5 va guanyar el Barça al Camp de l'Elx amb aquest tema, com deies, obert del nou i de què passarà amb Julián Álvarez.
2: Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular.
1: Elx 0, Barça 5, resultat contundent del Barça en el primer partit de Lliga. Ara repassarem aquesta golejada, però abans aquest partit va deixar la imatge de Gavi marxant coix amb un cop al genoll. Avui li han fet proves i, Joan Fitó, els resultats són bons.
3: Sí, va rebre un cop al genoll dret pocs minuts abans del descans, en una acció típica de Gavi a l'àrea de l'Elx en una pressió. Aquest matí les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió, d'un cop. Ahir Gavi es va espantar força, va demanar el canvi, però les proves confirmen que no res, i en principi la seva reincorporació als entrenaments està prevista aviat, en un termini breu.
1: Doncs superat l'ensurt amb Gavi, tornem al partit d'ahir, perquè a falta que arribi un nou, la davantera blaugrana va respondre.
3: Sí, van debutar amb nota de Yemi i Gordon. L'alemany va ser titular, va fer el 0-2 jugant a la banda esquerra i sobretot treballant molt en tasques defensives. Adeyemi es va estrenar com a golejador, no ho va poder fer Gordon, però l'anglès va signar dues assistències, va jugar a l'última mitja hora Gordon, molt generós amb Fermín, li va regalar a Gordon el 0-4, també assistència per Rafinha, el tercer gol del Barça. Precisament el brasiler va ser ahir un dels destacats, dos gols de Rafinha, una assistència i recuperant la seva millor versió. A més, Rafinha estrenant ahir capitania.
4: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
1: I seguint amb l'actualitat del Barça, falten 8 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges i el club blaugrana encara no descarta el fitxatge de Julián, que ahir, per cert, va viure un nou episodi incòmode, podríem dir, entre altres coses, per l'argentí amb l'Atlètic de Madrid.
3: Va jugar uns 25 minuts ahir Julián al Metropolitano, l'empat a 2 contra el Villarreal. Julián escridassat ja des de l'inici per la seva afició, moltíssims xiulets pel futbolista argentí, un Julián que al final del partit va protagonitzar una de les imatges del cap de setmana amb tot l'equip aplaudint a l'afició sobre la gespa al final del partit, tots els companys de Julián. L'argentí va enfilar vestidors sol, amb cara de pocs amics, i rebent de nou una important xiulada per part de la seva afició.
1: Doncs veurem com s'acaba resolent aquesta qüestió, aquest futur de Julián Álvarez, i fins quan l'esperarà el Barça. Un altre tema per resoldre és el futur de Valde. Flick, el tècnic del Barça, va tornar a ser bastant clar.
3: Sí, ahir no el va convocar Valde, Flick no el va convocar. El lateral esquerre titular ahir, per cert, va ser Xavi Espart, de la Masia. Al final del partit, Hansi Flick va explicar que no vol Flick que marxi Valde del Barça.
5: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut ells.
1: I ahir a Elx va ser un altre desplaçament on la policia va requisar estelades a l'afició del Barça.
3: Moltíssimes mesures de seguretat, registres a l'entrada dels aficionats del Barça i prohibint l'entrada d'estelades. Avui, comunicat del club condemnant els fets, condemna el Barça l'ús desproporcionat de la força contra els socis, considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i lamenta que una vegada més els agents de policia requisessin banderes estelades als aficionats. Diu el Barça que l'estelada és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. A més, Junts per Catalunya denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra Republicana reclama una investigació immediata i la compareixença del ministre Grande Marlaska al Congrés. La CUP denuncia l'actuació en el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
1: Avui es juguen els dos últims partits de la segona jornada de Lliga. Falta de saber aquest resultat. I després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid dissabte i també de l'empat ahir de l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, només hi ha un equip, Josep Gaya, que ho hagi guanyat tot.
6: Sí, el Sevilla és l'únic equip que ha jugat dos partits i que ha sumat els 6 punts possibles, i ho ha fet guanyant el Rayo per 2-1 i l'Atlètic Club per 1-3. Qui també ho ha guanyat tot és el Barça, que, com hem dit, va guanyar per 0-5 al camp de l'Elx, però que encara té un partit pendent. El Madrid es va imposar per 1-2 a l'Espanyol i el Betis va superar la Real Societat per 1-0. Però també només han disputat un partit. Els que, amb dos partits disputats, encara no saben què és perdre són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que ahir van empatar a 2, i també l'Alavés, que va empatar a 1 contra el Rayo. Amb ja gairebé tota la segona jornada disputada, el Sevilla és líder en solitari amb 6 punts, seguit per l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que en tenen 4, i al darrere el Barça, l'Espanyol, el Madrid, el Betis i el Getafe, que en tenen 3. Les posicions de descens les ocupen actualment l'Atlètic Club, el Màlaga i el Llevant, que encara no han sumat cap punt. Com deies, Laia, avui tenim els dos últims partits d'aquesta segona jornada. L'Osasuna rebrà el Llevant a 8:15 del vespre i el Màlaga i el Deportivo s'enfrontaran a 9:15 del vespre.
1: Seguim parlant de competicions de futbol. A la Premier League, el vigent campió, l'Arsenal, va debutar divendres amb victòria davant un equip acabat d'ascendir, el Coventry, guanyant 3-0. Ahir el Liverpool va empatar amb el Newcastle en el que era el debut d'Araujo, va jugar 70 minuts, i avui es completa la primera jornada i es veuran les cares dos vells coneguts del Real Madrid, però aquesta vegada des de les banquetes rivals. David Gallofré.
7: Sí, perquè el Fulham d'Arbeloa rep el Chelsea de Xabi Alonso en un derbi londinenc que començarà a les 9 del vespre a Craven Cottage, a l'estadi del Fulham. Serà el debut, com deies, oficial dels dos entrenadors amb els seus nous equips després d'entrenar tots dos al Madrid la temporada passada. Els dos tècnics van coincidir com a jugadors tant a Madrid i també al Liverpool, però com remarca Xavi Alonso, dins del camp no hi ha amics.
8: És clar que pots tenir una relació d'amistat, però un cop som sobre el terreny de joc no hi ha amics ni passat. Només hi ha 90 minuts en què cadascú lluitarà pel seu club i després ja serà una altra cosa.
7: L'extècnic del Madrid, que s'estrena en la Premier com a tècnic a la banqueta del Chelsea, assegura que el seu equip arriba molt preparat i amb molta fam.
8: Ens sentim preparats. Hem estat treballant durant tota la pretemporada, 6 setmanes. Alguns jugadors des del primer dia i d'altres incorporant-se més tard. Les ganes, l'ambició i la fam de començar ja són presents dins l'equip.
7: També debuta com a tècnic a la Premier Arbeloa. I a més podria debutar Pep Chavarría amb el Chelsea. El figarenc ha arribat a aquest mercat de fitxatges procedent del Rayo Vallecano per 19 milions d'euros.
1: I a la segona divisió, el Girona, més enllà de l'inici de temporada, amb un empat i una derrota, el club té carpetes obertes als despatxos. Una amb nom propi, la de Víctor Sigankov, que es podria tancar en les pròximes hores, Eduard Solà.
9: De fet, si Gankov viatja avui mateix cap a Amsterdam, on si no hi ha de res de nou, passarà la revisió mèdica i firmarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. Tot i que per una xifra molt inferior a la seva clàusula de rescissió, que estaria al voltant dels 20 milions d'euros, el Girona es traurà un problema greu de sobre. El davanter ucraïnès marxarà a l'Ajax amb un traspàs que podria arribar als 5 milions d'euros, amb 4 de fixos i un mes de variables. Això sí, la meitat, recordem que és pel Dinamo de Kiev, l'anterior club de Sigankov. L'oferta de l'Ajax ha fet que el representant de Sigankov suspengués la roda de premsa que havia convocat per aquest migdia per donar la seva versió sobre la polèmica que havia originat l'obertura d'un expedient disciplinari per part del Girona quan els jugadors van negar a canviar-se en el partit de la primera jornada contra el Leganés. Qui també marxarà les pròximes hores és Minsu, per qui el Rangers pagarà els 10 milions el valor de la clàusula de rescissió. Minsu, de 20 anys, i que la temporada passada va jugar cedit a l'Andorra de segona, ha demanat poder sortir per anar a jugar a l'equip escocès. D'altra banda, el Girona ha presentat avui els dos últims fitxatges. El defensa és Abdul Mumin, que arriba lliure després d'haver jugat les últimes temporades al Rayo Vallecano, i Mauro Furtado, de 18 anys, que ve del Benfica. Cap del dos ha debutat encara amb el Girona.
1: I al centre d'esport Sabadell, el defensa Carlos Alemany i el migcampista Lluís Esteve no seguiran a l'equip arlequinat aquesta temporada. Ahir el Sabadell va sumar un nou empat, el segon consecutiu, i en aquesta ocasió Francesc Ripoll ho va fer al camp històric, el del Castelló.
10: I tal com va fer el Molinón, els arlequinats van mostrar una molt bona imatge en un dels camps més complicats de la categoria. 0-0 en un partit molt igualat i on el Sabadell va tenir les ocasions més clares per marcar. Joachini a la primera meitat i Miqui Codina a la segona. L'equip de Ferran Costa es continua mostrant molt sòlid l'any del seu retorn al futbol professional i amb el gol com a assignatura pendent després d'aquests dos partits. El tècnic arlequinat molt satisfet amb el partit del seu equip.
11: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
10: Aquest dissabte a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, la nova Creu Alta, amb gespa nova i amb el camp pràcticament ple.
1: Una mica més de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: Som el 24 d'agost. Som campions.
1: Arrenca el centenari del Barça de bàsquet.
13: Catalunya migdia.
14: Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: Quan Àtila i els uns van irrompre...
16: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
14: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
16: Una hora d'història que us captivarà.
17: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
18: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
17: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
18: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
17: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
13: Catalunya migdia.
1: Doncs de seguida parlem del centenari del Barça de bàsquet. El Joan Fitó té tots els detalls, però abans ciclisme, tercera etapa de la Vuelta, que s'aproxima ja a les terres catalanes després de prendre la sortida dissabte des de Mònaco. L'esloveta Tadej Pogačar defensa el lideratge en una etapa de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i una altra de segona al final de l'etapa a Font-Romeu. Quina és la situació ara mateix de l'etapa, Isaac Vilalta?
19: Què tal? Bona tarda. Doncs miren, els ciclistes encara molt lluny, rodant en un terreny còmode. Com deies, els dos ports de la jornada es troben ben bé al final, estan encadenats al coll del port de Montlluís, de primera categoria, i ja de seguida enllaça amb Font-Romeu, que és de segona. Són dos ports no excessivament durs. Sí que són llargs, però no són excessivament durs. A 112 quilòmetres hi ha una fuga de 6 homes. No són ciclistes importants, no haurien de preocupar a Pogačar amb 2 minuts i mig respecte al grup on hi és Pogačar i la resta d'homes importants.
1: I a tot això, Isaac, ahir protagonisme especial per a un dels ciclistes catalans que participen en aquesta Vuelta.
19: Sí, com dius, la Vuelta Vuelta es va acostant a casa nostra ja trepitjant la Catalunya del Nord. Especialment demà és important l'etapa, amb sortida final Andorra a la Vella, amb un port de primera en Valira, un altre de primera Baixalís, un altre de primera Ordino i la Comella poc per al final, un port de tercera demà passat, amb sortida Falset, també pel sud del Principat, i amb protagonisme pels ciclistes de casa. Ahir Pau Miquel va ser segon, només per darrere de Matthew Brennan i just per davant de Tadej Pogacar.
20: La verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad. Lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
19: La Vuelta, per tant, que es va acostant a casa nostra, protagonisme pels de casa. A la Vuelta hi ha quatre catalans, a banda de Pau Miquel, David de la Cruz, amb Marcel Camproví i Marc Brustenga.
1: I aquest matí a l'Auditori 1899 del Barça s'ha fet l'acte de presentació del centenari de la secció de bàsquet. Un acte, Fitó, que ha reunit moltíssimes llegendes del club i que ha acabat, a més, amb el discurs del president Joan Laporta.
3: Sí, noms reconegudíssims com Nacho Solozábal, Gregor Fuchsca, Roberto Dueñas o Juan Carlos Navarro, tot plegat per celebrar que avui, 24 d'agost, la secció del Barça de bàsquet fa 100 anys. Durant l'acte s'ha presentat el calendari que li espera al Barça per celebrar aquest centenari, que començarà coincidint amb el debut a l'Eurolliga aquesta temporada, el 24 de setembre, d'aquí un mes, al Palau contra l'Efes. L'acte d'avui l'ha presidit Joan Laporta. El president blaugrana ha reivindicat el model del Barça.
21: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 Copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
3: En aquest acte també hi era present Alexander Sekulic, nou tècnic de la secció. L'eslové ha aturat la seva estada a les finestres FIBA amb Eslovènia per ser avui en aquest acte de presentació. També a l'auditori avui bona part dels nous jugadors blaugranes, Tairis Martin, Josh Nivo o Justin Robinson. Laporta ambiciós amb el nou projecte del Barça.
21: Des de la junta directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs, unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra amb actes com el d'avui.
3: Sekulic, per cert, dirigirà avui el primer entrenament de la pretemporada blaugrana, després viatge de tornada cap a Eslovènia per complir les seves obligacions com a seleccionador.
1: I aprofitant aquest centenari del Barça de bàsquet, estrenem un nou rècord amb la firma de l'Ernest Macià i sota el títol 4 quarts de segle, i repassem alguns dels episodis més importants de la història de la secció, com quan va estar a punt de desaparèixer a finals dels anys 50 i principis dels 60. En hoquei herba, aquesta tarda la selecció espanyola femenina juga a passar a les semifinals del Mundial contra Alemanya a les 5 de la tarda, però ja no depenen d'elles mateixes per aconseguir-ho.
6: Sí, perquè després de perdre per 3-0 contra Argentina en el primer partit de la segona fase, les Red Sticks hauran de guanyar Alemanya i esperar que Bèlgica perdi per poder passar a la fase on ja es lluita per les medalles. A més, les espanyoles compten amb una diferència de 5 gols respecte a les belgues i això implica que haurien de golejar Alemanya si volen accedir a semifinals. Si no es classifiquen, hauran de jugar la fase en què es defineixen del 5è al 8è lloc. La jugadora catalana Chantal Giné ha estat contundent amb els objectius de l'equip.
22: Som molt conscients del nostre objectiu, que era de quedar cinquenes a sisenes, i tot i ser un resultat clau que pot ser que passi a semifinal, creiem que això no depèn de nosaltres. Tant de bo puguem guanyar el partit i també Argentina faci els deures que ens vagin a nosaltres bé, però el nostre objectiu és puntuar per jugar aquest cinquè sisè i assolir el nostre objectiu real.
6: Pel que fa a la selecció masculina, els Red Sticks ja es van classificar ahir per les semifinals, o van aconseguir 20 anys després de l'última vegada, empatant contra Bèlgica en l'últim partit de la segona ronda. Els belgues van començar avançant-se en el marcador amb un gol d'Arthur Van Doren en el primer quart, però els espanyols no els van donar per vençuts i en el darrer quart el català Marc Miralles va posar l'1-1 en el marcador per certificar el pas d'Espanya a la lluita per les medalles. Els Red Sticks coneixen aquesta tarda el seu rival de semifinals, que serà guanyador del grup E. A hores d'ara, tot apunta que serà contra l'anfitriona els Països Baixos. El partit es disputarà el divendres que ve, 28 d'agost.
1: En En golf s'ha tancat la temporada al lead una vegada més amb la victòria de John Rahm, però el basc i altres figures del circuit encara no han decidit el seu futur per la pròxima temporada, Carles Vila.
0: Ahir Rahm va acabar segon al torneig d'Indianapolis només a un cop del guanyador, el jove nord-americà Michael Lasasso, i després d'una espectacular remuntada a l'última jornada. Per tercer cop el jugador basc i el seu equip, la Legió 13, s'emporten la victòria en la classificació individual i per equips. Rahm, a l'hora de fer balanç, es va mostrar orgullós de la feina feta, però va ironitzar amb el seu futur sense aclarir res i fent broma del que podia fer de manera urgent.
2: Tinc moltes ganes de tornar a casa i donar un cop de mà a la meva dona, que està molt embarassada. Ara amb els nens, que ara són 3 contra 1, i d'aquí poquet ja en seran 4, que és el que està a punt de néixer a l'octubre. Estic content de tornar a fer de pare uns dies abans de l'Obert d'Irlanda, però ara del que tinc més ganes és de tallar-me els cabells demà a les 10, que em fa molta falta.
0: En qualsevol cas, els últims dies el rumor és més insistent sobre la tornada de John Rahm al PGA. Les condicions del circuit americà cada cop són més dures i alguns mitjans parlen que el basc, per tornar, hauria de pagar una multa de 25 milions de dòlars i demanar públicament disculpes. Altres figures del LIV també van tenir un comiat poc aclaridor de la temporada, com Bryson DeChambeau. Recordem que Rahm ja ha aclarit la seva situació al DP World Tour, on ja pot jugar sense problemes, i on podria aterrar la pròxima temporada, tot esperant solucionar el seu futur als Estats Units.
1: Passem a altres qüestions del dia en format més breu amb la Marta Garcia. Comencem per l'handbol, Marta.
4: És que avui se disputen al pavelló municipal de Calais i al Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 9:15, mentre que en la femenina s'enfrontaran abans a 7:15 també el Granollers i el Lleida.
1: Hem parlat dels actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. Ara tornem a parlar de bàsquet, Marta, en aquest cas de l'Uni Girona.
4: Pretemporada disputarà un amistós més que s'ha confirmat avui. Serà el 17 de setembre contra el Jairis de Múrcia en Sant Andreu de Llavaneres. L'equip gironí ha completat la primera setmana de pretemporada i en esta setmana, la que comencem ara, ja combinarà també els entrenaments amb els partits. El primer amistós serà este divendres en Platja d'Aro contra el Manresa.
1: Seguim parlant de bàsquet amb un apunt de la selecció espanyola masculina.
4: Que ultima detalls de cara als partits de classificació per al Campionat del Món de Qatar 2027. Revisions mèdiques satisfactòries abans de jugar divendres contra Portugal en Saragossa i dilluns contra Grècia en Atenes. El combinat espanyol és líder del seu grup I amb 5 victòries i només una derrota. En la llista de Xus Mateo només hi ha un català, Joel Parra, a més també del blaugrana, Darío Brizuela.
1: I acabarem amb una informació de tennis.
4: El francès Arthur Fils i l'estatunitenca Coco Gauff són els guanyadors del Masters 1000 de Cincinnati. Esta passada matinada Fils ha superat en la final el tenista local Francesc Tiafoe en 3 sets, mentre que Gauff va fer el mateix en la final femenina en 2 sets, superant la també nord-americana Jessica Pegula.
1: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Cost.
23: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
24: Bona tarda, us informa Joan Bota. Junts per Catalunya pregunta al govern de la Generalitat per què no va activar el sistema d'avisos al mòbil És Alert malgrat la intensitat de l'episodi de pluges al Baix Penedès i al Tarragonès dissabte a la matinada. En una bateria de preguntes al Parlament, el principal grup de l'oposició demana també al govern de Salou d'Illa si té previst modificar els criteris per enviar alertes a la població davant l'evolució real d'una emergència, encara que la previsió meteorològica inicial no alerti dels llindars màxims de perill. La diputada responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
25: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
24: Junts pregunta també al govern si no es va enviar l'alerta a la ciutadania perquè tota la cúpula política del Departament d'Interior era de vacances. Més notícies, Laia Ortega.
26: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus i varicela i polio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública que ha acabat a 3:15 de la tarda. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri com a mesura preventiva davant de la situació a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com nom de migrants. La comissió assegura que no és una emergència de salut pública, però considera necessari treballar en prevenció i destaca que la mesura més urgent és garantir unes condicions dignes per les persones migrants.
24: Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reunirà demà el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi a Ceuta. Ho farà gairebé un mes després de l'entrada massiva d'immigrants en aquesta ciutat autònoma. Aquest organisme, que reuneix pràcticament un cop al trimestre, el formen el president del govern espanyol, els vicepresidents i també diversos ministres, entre els quals els d'Interior i les de Defensa i Sanitat. Ho ha avançat el País, ho han confirmat fonts de l'executiu espanyol a 3cat.info. La reunió es farà a primera hora del matí, just abans del primer Consell de Ministres del nou curs polític.
26: S'ha restringit el bany a la zona d'Alcanar Platja, al Montsià, per l'abocament d'aigües residuals. L'Ajuntament d'Alcanar atribueix el problema a l'avaria d'una estació de bombament. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda. Una avaria concretament a l'estació de bombament número 3 de les cases d'Alcanar, al canal Montsià, que provoca aquest abocament d'aigües residuals a la zona. Equips tècnics treballen ara per solucionar la incidència. Mentre no es resolgui, s'ha restringit el bany a la zona d'Alcanar Platja, un espai que va des de la Cimentera fins al municipi PBI de la Ràpita. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per contaminació d'aigües marines. Es dona la circumstància que ahir ja hi va haver un problema similar. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
24: I una incidència al cremallera de Núria ha obligat a traslladar 80 passatgers que s'havien quedat en un dels combois cap a un altre. Girona, Núria Pereira.
7: Bona tarda. Una avaria elèctrica ha fet que un tren quedés aturat a 300 metres de Caralps. Per això s'ha hagut de fer el transbordament dels 80 passatgers cap a un altre comboi i s'ha fet sense incidències. Protecció Civil ha activat en prealerta al Ferrocat.
24: Des d'avui, l'aplicació Transporta'm, on es pot consultar l'estat del transport públic en temps real, presenta novetats. Un nou sistema de navegació permet veure més detalls de cada servei. En l'àmbit ferroviari, a més d'indicar el temps que falta perquè un tren arribi a una estació, s'ofereix un mapa que mostra on és cada comboi i quin volum de passatgers hi ha a cada cotxe. Ho ha explicat el creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a 3cat.info.
8: Dintre del detall del tren, ara s'ha afegit el tipus de composició, el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
24: En el cas dels serveis de bicicleta compartida, com el Bicing a Barcelona, l'Ambici a l'àrea metropolitana i la Ganxeta de Reus, per exemple, s'informa de detalls de les parades, com quantes bicicletes, tant elèctriques com mecàniques, hi ha disponibles i quantes places queden lliures. A més, també s'hi volen afegir les línies d'autobús. L'aplicació Transporta'm, que permet planificar els trajectes, es va publicar fa poc més d'un any i ja la tenen 90.000 usuaris. Esports, Pau Dax.
9: Les proves mèdiques fetes aquest matí al migcampista del Barça, Gavi, descarten que tingui cap lesió al genoll dret. El jugador va haver de ser substituït ahir abans del descans al camp de l'Elx, però només té una contusió. El debut del Barça a la Lliga va acabar amb golejada per 0-5 amb doblets de Rafinha i Fermín i un gol de Adeyemi. El club blaugrana condemna l'ús desproporcionat de la força contra els seus socis i aficionats en la rodalia del Martínez Valero. El Barça lamenta que la Policia Nacional requisés estelades i espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. A més, Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà explicacions al govern espanyol. Esquerra reclama una investigació immediata sobre els fets i la CUP la considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural. El jugador del Girona, Tsigankov, ha rebut una oferta de l'Ajax que podria acceptar i desencallar així el seu conflicte amb el club gironí. Tsigankov té un expedient disciplinari obert per negar-se a jugar contra el Leganés i va demanar la carta de llibertat. Aquest migdia el Girona ha presentat els defenses Mumin i Furtado. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán i al migcampista Lluís Esteve. Avui fa 100 anys el Barça de bàsquet i el club ha presentat els actes d'aquest centenari. Hi ha estat present Alexander Sekulic, que aquesta tarda dirigirà el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. A Calella aquesta nit es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. En la competició femenina, Balomano Granollers-Lleida a 1:15 i en la masculina, Granollers-Barça a 9:15. A la vuelta, Tadej Pogačar defensa el lideratge en la tercera etapa, en marxa. Quan queden 100 quilòmetres per final d'etapa, el britànic Ethan Hayer és el cap de cursa i Pogačar encapçala el gran grup a 2 minuts. I en el Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha de guanyar a Alemanya aquesta tarda a les 5 i esperar una derrota de Bèlgica aquest vespre per passar a les semifinals. El combinat masculí, ja a semis, sabrà avui el seu rival.
23: Fins aquí les notícies.
10: Les tasques d'extinció van bé.
11: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
12: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
12: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
11: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. L'esport no fa vacances a l'estiu.
11: Tampoc a Catalunya Ràdio.
12: Cada dia a les 7, tot costa.
11: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
12: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Tot i que l'aparença d'home prim i fràgil que tenia no ho suggeria, el missioner i bisbe català Pere Casaldàliga va ser un líder revolucionari de l'Amèrica Llatina, defensor de l'anomenada teologia de l'alliberament. Al llarg de més de 50 anys va viure al cor del Brasil, molt implicat en la lluita dels camperols i els peons de l'Amazònia, en defensa dels drets que els volien arrabassar els terratinents, també coneguts com tuberoes o taurons. Casaldàliga va entendre que en aquesta guerra per la terra no es podia ser neutral i va acabar suposant una amenaça tant pels latifundistes com per una part de la jerarquia eclesiàstica.

0: El Pere Casaldàdiga, que era el fill del lleter de Balsareny, va néixer el 1928 en una família molt tradicional catòlica i de dretes, que durant la Guerra Civil va patir l'anticlericalisme imperant a la zona republicana en primera persona. El seu oncle Lluís, sacerdot, va ser assassinat. Potser per seguir l'exemple de l'oncle o potser perquè li demanava la seva àvia Francesca, als 11 anys, en Pere ja va voler entrar a estudiar al seminari. Ben aviat va tenir clar que volia ser missioner, però la congregació claretiana del qual formava part va trigar a fer possible aquest desig. Casaldàliga va arribar a São Félix d'Araguaia, a l'estat brasiler del Mato Grosso, l'any 1968, quan ja tenia 40 anys. Brasil estava regida per una dictadura militar i les desigualtats socials eren flagrants. Don Pedro, com el coneixien els habitants de la zona, va actuar més com un polític o com un infermer que no pas com un religiós, sense oblidar mai que calia atendre els més necessitats. La voluntat de Casaldàliga de posar-se en la pell d'aquella gent el portava a caminar gairebé descalç, igual com anaven ells. Tot i que els enemics el qualificaven de comunista, va ser més aviat un revolucionari que volia millorar la qualitat de vida d'una zona en què morir o matar era més fàcil que no pas viure. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una figura que ha estat icònica, com a mínim a l'última quarta part del segle XX, a Catalunya, i també bona part del XXI, que ha estat Pere Casaldàliga. Una persona que no sé si és dels últims missioners, almenys com amb aquesta mentalitat que hi havia al segle XIX, a principis del XX, d'anar a evangelitzar, o va ser una manera de treballar molt diferent d'aquests missioners tradicionals?
1: Bé, hi havia tota una tradició, diguem, de l'Església catalana, dels claretians i d'altres ordres religioses, ara anem als claretians, amb els quals hi havien fet una gran funció, diguem, pedagògica, cultural, fins i tot professional, fins i tot, podríem dir, de cristianització humanística amb aquests llocs, no? Però hem de tenir en compte que moltes vegades darrere d'aquestes persones d'aquests anys, amb els anys, diguem, de l'immediata postguerra, són persones que van a seminaris i llocs on hi ha gent que hi va per vocació molt, molt, molt propera, molt immediata, que és el cas del Casaldàliga, i gent que són de sectors populars que hi ha la possibilitat de poder estudiar perquè a casa seva no poden pagar aquests estudis. I després molts d'ells, tota la colla que en deien de l'Avellana de Reus i tota aquella zona de Tarragona, quan es parlava de tot aquell grup, hi ha molts de persones molt humils que així poden estudiar. Vol dir que toquen vocació per una banda, però a més país, veuen la realitat del país i la voluntat d'intentar salvar els mobles davant de la situació de la postguerra, malgrat que molts d'ells venen de famílies que per les circumstàncies religioses, polítiques, socials, de persecució, de tot el que ha passat quan la guerra, són gent de dretes, però alhora són gent que té una profunda sensibilitat social. Doncs molts d'aquests són els que es faran comboniants, es faran les ordres, aniran a Guinea, aniran a Ruanda, aniran a Colòmbia, aniran a Chicago, aniran a tot arreu, eh? Molts casos d'aquests, fins i tot de gent propera que hem nascut a la generació dels anys 50, 40, 50, 60, i fan una autèntica voluntat de ser missioners. Ser missioners d'una manera, com diríem, més d'ajut i d'ONG que no pas de colonialista europeu. Això s'ha de tenir en compte.
0: Això era el tradicional, eh?
1: Sí, primer enviaven els religiosos, després sí, les societats geogràfiques, i finalment hi arribava l'exèrcit, sí, i es quedaven al territori. Això s'ha acabat. Van amb una voluntat, diguem, com una mena de penediment de tot això per voler mostrar la part més humana del cristianisme. És el cas del Pere Casaldàliga. D'una forma extraordinària, com després faran dins el propi territori, gent ho faran amb medis obrers, ho faran els capellans obrers, etc. És tot aquest sector d'aquests anys d'una església molt profunda que vindria de la transformació d'una democràcia cristiana molt implicada amb la voluntat de canviar el món, i ells en aquest cas el que ho fan és cada dia allò que es diu tan bonic, no?, que pinten cada dia per arreglar el món, acaben pintant la paret de casa seva i així milloren el món a poc a poc.
0: Qui ens acompanyarà avui i ens ajudarà a descobrir la figura d'en Pere Casaldàliga és una persona que tenim la sort de conèixer de fa molt de temps, el Francesc Escribano, periodista, que va ser director de TV3 a principis d'aquest segle i director actual de la productora Minoria Absoluta. Però portem aquí no per aquest currículum tan interessant, sinó per ser l'autor de la biografia de Casal d'Àliga, Descalç sobre la Terra Vermella, i que acaba de publicar fa relativament molt poc un retrat del Brasil, on també es reflecteix, encara que més indirectament, la figura de Casal d'Àliga, La Terra i les Cendres, que tots dos han estat publicats, Edicions 62. Francesc Escribano, moltíssimes gràcies per venir aquí a l'Enguàrdia.
2: Encantat, sóc fan de l'Enguàrdia i de vosaltres.
0: Ara, així, ja fa anys. Ja podem plegar, així directament.
2: Sí, sí, sí.
0: Vas conèixer en Pere Casal d'Àliga, sí, sí, i vas tenir una relació personal.
2: Sí, a mi em va transformar. Mira, començar amb tu, una època que tu coneixes bé, que era els inicis de TV3, que jo crec que ens va marcar tots, aquell vam descobrir i vam aprendre a fer televisió junts, els uns amb els altres, descobrint una mica un món apassionant, que era el món de la televisió, en un moment que començava.
3: Sí, sí, sí, aquí, clar.
2: Principis dels 80, llavors en aquell moment jo començo en el programa de 30 minuts, formava part d'aquell equip inicial, i ens regalen dos bitllets així per anar al Brasil. Jo dic al Brasil, em tocaven a mi, no?
0: Sí, sí.
2: Llavors Brasil era com un jo tenia com el pòster aquell de la pel·lícula Brasil de Terry Gilliam, sí, que aquella obsessió que tenia aquell funcionari, doncs jo una mica passava el mateix. A Brasil era com la terra dels meus somnis, no? I a partir d'aquí, la que vaig dir, què puc fer al Brasil, va sortir de seguida el nom de Pere Casal d'Àliga. Conèixer-la a mi em va transformar. O sigui, em va... Jo crec que moltes... Com a periodista hi ha moltes històries que tu trobes, i algunes històries que tu et troben. I aquesta és una història que a mi em va trobar i que porto a travessar encara, i per això ara hi he tornat i he fet el llibre aquest, La Terra dels Cendres, que és una mica resseguir la petjada de Pere Casal d'Àliga i descobrir com ha canviat aquest país en tots aquests anys.
0: Com era ell? Ara entrarem a la seva vida, però, sí, però el tracte era afable, era un home dur, era com era?
2: Aviam, era una persona que o sigui, impressionava. Una de les característiques més definitòries del personatge és que quan estava amb tu, estava amb tu. Cosa que sembla com una cosa molt, molt bàsica, però que mai, que no és habitual. Moltes vegades sempre estàs amb algú i estàs pensant en una altra cosa, o estàs... Era una persona que realment o sigui, i ja és igual qui fossis. O sigui, podia ser el president del país, podia ser un camperol, i realment ell tenia aquesta sensació que no... Una cosa també que o sigui, que no estava de passada, sinó que estava allà, que vivia aquest moment i que el vivia amb tu, no? I després una persona amb una força magnètica, o sigui, una capacitat de comunicació increïble, que és el que fa que, a part de o sigui, jo diria que si l'hagués de definir, la principal virtut és la coherència, cosa que és com tot, molt fàcil de dir, però molt difícil de complir,
0: mantenir,
2: i de mantenir, però en el seu cas no, és que hem de ser pobres, no, és que ell era pobre, i és que ell, o sigui, el que deia era el que feia, no? I llavors això, sobretot quan tens de
0: rara,
2: quan arribes,
0: sí,
2: a quan és un bisbe, no? Llavors, jo era un bisbe, no? I pues no, era o sigui, realment era conseqüent fins al fins al màxim sentit d'aquesta expressió. I després tenia un gran sentit de l'humor, una persona que això és el que a mi em va atrapar, no? És a dir, una persona així, que tingués aquesta aureola, que tingués realment allò, aquesta dedicació, si no tingués aquest sentit de l'humor, per mi no tindria la humanitat precisa. Clar. Perquè realment t'atrapés i fos realment magnètic.
1: Són gent que viuen amb una tragèdia extraordinària, que semblen molt fràgils, però és com el Bimet, no?
2: Sí.
1: Que es mou, però no es trenca mai.
2: Sí.
1: Ja pot ventar per aquí i per allà, però ells aguanten perquè estan arrelats als seus principis. Jo crec que aquesta és la raó principal.
2: Sí, sí, i aquest balanceig te'l dona, doncs, per una banda, la capacitat intel·lectual enorme que ell tenia, la força espiritual, que això era el que l'arrelava, i aquest sentit de l'humor, aquesta que demostrava aquesta humanitat extrema, que és el que fa que ell sigui un gran poeta. Realment la seva... Ell era, en el fons, quan tu deies que és el Pere Casal, és un poeta, i és el gran poeta de la teologia de l'alliberament, no?
0: Anem a parlar de la seva vida, una mica, per veure per on va sorgir. En principi, ell ve d'una família molt conservadora, per raons també que s'han d'entendre. Òbviament, si han sigut represaliats durant la guerra, és lògic que la reacció sigui una. Però, esclar, això no apunta cap a arribar a ser un dels grans, o poeta de la teologia de l'alliberament, no? Una persona que comença d'un entorn tan conservador. Ell d'on va sorgir? On va néixer?
2: No, ell...
0: Balsareny, hem dit, eh?
2: Sí, sí, ell és balsareny i és això, era... pagès, i això volia dir pagès i catòlic, i això volia dir de dretes, perquè a més, com tu dius, clar, havien de fer les misses, les havien de fer clandestines, era aquesta, hi havia tota aquesta aureola, i després, com una família pagesa, ell era el segon de casa, clar, llavors com els segons, els segons han d'anar, o sigui, per això l'àvia li deia tu has de ser capellà perquè l'hereu és el teu germà gran, no?
0: I ell cavaler, sí, sí. I per tant poca cosa més que el capellà militar, perquè no tant...
1: No, situat a la Conca del Llobregat, on hi ha hagut tot les protestes socials i uns moviments de tipus molt anticlerical i religiós que porten assassinats de molta gent. La gent tradicional, conservadora, pobra i humil, doncs, en fi, agafen aquesta altra opció.
2: Sí, sí. I ell sí que, evidentment, molt influenciat per la... per tota aquesta repressió que va tenir, que va haver durant la guerra i durant la República, l'assassinat del seu oncle, la mort que va veure, o sigui, la sang que encara veia del vicari de Navàs, que havia matat, etcètera, tota una sèrie de coses que realment amb ell el van marcar i el porten a aquesta vocació d'entrega, de martirològica, que sí, la té ja de ben petit, perquè és que la sang de màrtirs ha estat sempre com una música que ha acompanyat la seva vida, no? I aleshores, doncs, ell de ben petit va al seminari, de ben petit vol ser missioner i comença una carrera a l'Església, una carrera que el porta sobretot ell es fa claretià perquè vol ser missioner i aleshores
0: clar,
2: el porta...
0: és un tema, és una elecció conscient.
2: Sí, sí, sí, claretià, si tu ets claretià és perquè d'alguna manera volia ser missioner. Què passa? Que ell, jo crec que el Pere Casaldeliga és com l'exemple clar del tot el moviment transformador que es viu a l'Església amb el Vaticà II. O sigui, ell, evidentment, es fa cap allà... Ell,
1: el Consell Vaticà II de l'any 62, quan comença tot aquest procés.
2: Exacte, sí. Perquè ell ve d'aquest...
0: Joan 23, després continuarà Pau VI. Sí, sí.
2: Ell ve d'un món en el que l'Església comença a obrir-se. Ell, evidentment, ve d'un món conservador, però hi ha un fet que per ell és clau, que és una... aquest moviment transformador i d'obertura de l'Església amb el Consell Vaticà II, i ell, el seu primer destí és Sabadell. I Sabadell, allà ell entra en contacte amb un món que potser no li havien explicat amb el seminari o amb una mica el que havia fet abans, que és la gent que vivia en barraques, la gent
1: fins
2: pobra...
1: I fins i tot en coves. A Sabadell s'escaven per viure gent en coves als anys 50 i 60.
0: Que les inundacions de l'any 62, posteriorment, s'emportaran milers de persones per davant perquè viuen en unes condicions així que el riu, el Llobregat, s'ho emporta per davant. Doncs, molt precària.
1: El Ripoll,
0: tens raó.
1: El riu Ripoll.
0: Sí, tens raó.
2: Una és això, és aquest contacte amb aquesta realitat. Una altra també és un contacte amb una gent que encara el recorden, fer com allò de reunions amb matrimonis, amb gent més o menys compromès d'aquesta església que començava a obrir, que també li dona una mentalitat totalment diferent i que no havia tingut fins a aquell moment. I llavors comença a obrir-se, comença a escriure i a fer escrits en on es veu una figura bastant compromesa amb aquests aires de canvi de les regions. Jo no diria que cap cas revolucionari en aquest moment, però sí compromès.
0: Difícil, eh?
2: Però començaven a haver-hi capellans una mica més. Però ell no diria que fos un d'aquests capellans obrers que comencem a parlar d'aquells capellans obrers que transformen les lleis des de baix. No sé si el podríem definir així, però sí que més amb la banda intel·lectual. Ell podríem dir que era una persona que escrivia, que realment era començava a destacar per aquesta amb aquesta faceta, no? I incomprensiblement, en un moment en el que ell podríem dir que dintre de la horda claretiana podia haver fet carrera a l'Església, en 40 anys els claretians els hi donen l'oportunitat de tenir, de fer una missió. Tenim dos missions vacants, una era al Brasil, a la regió de l'Araguaia, i una altra era a Bolívia. I aleshores ell, com que era català, i pensaven que igual, o sigui, ell opta per això, que ningú pensava que amb 40 anys doncs
0: no era... Clar, perquè era relativament gran.
2: Relativament gran per anar-se'n en una aventura com aquestes, però ell era la seva vocació. I aleshores això és l'any 68. I l'any 68 és un any també fonamental per l'Església, perquè és l'any de la Conferència de Medellín, que és un moment en què aquesta transformació que va fer l'Església en general al Vaticà II, a l'Amèrica Llatina, és sobretot amb la Conferència de Medellín.
0: És que pensem que els dos grans promotors del Vaticà II, que Joan XXIII i Pau VI, tenen un rerefons bastant similar al que expliques d'en Pere Casaldàliga. Venen de famílies molt conservadores, amb una tradició molt intensa, que pateixen durant la Segona Guerra Mundial, i que precisament el tarannà sembla que haurà de portar-los cap a bandes més conservadores, però ells mateixos, pel patiment i per estar a prop, el cas de Joan XXIII encara més evident, a prop de determinats cercles obrers, els fa transformar. Sí, però, o sigui, són biografies que en aquest sentit es produeixen a molts llocs, això,
1: No, ahir fan el canvi, és a dir, no és aquest cas, tenim altres...
0: O sigui, era una mica més intel·lectual.
1: Altres missioners catalans, com l'Alfred Roca, que se'n va a Etiòpia, encara hi és, o sigui, i també fa aquestes decisions, i altres, recordo que també passa amb el cas de Bolívia, amb la família Camp de Patró, altres famílies, allò que ho saps, que han fet aquesta opció.
2: Sí, de tota manera, quan tu arribes, o sigui, una cosa és estar a Sabadell, on tens com evidentment un món obrer, o hi ha un món també de misèria, perquè realment hi ha gent molt pobra en allà, però també tens una gent de classe mitjana, tens una cosa d'aquesta realitat, i com tu més o menys pots fer una mica el que fa l'Església, que és estar comunicant amb una pota entre les dues bandes, amb els pobres, ajuda els pobres, però vaig a fer el que fer amb la classe mitja, i a missa doncs ve la gent més benestant, no?
0: Vull dir que són els que donen diners pels pobres, i per tant s'ha de tenir que...
2: Aquest equilibri més o menys està, però clar, el que passa és que l'any 68 el lloc on arriba, on envien a Pere Casaldàliga, és Sao Félix de Araguaia, que és com si de cop et posen enmig d'una pel·lícula de l'Oeste, del Far West total. Digues, ell arriba allà en un món en el que hi ha indis, peons, camperols sense terra.
0: Quina zona és? És al nord del Brasil, això?
2: No, és com el centre. És el Mato Grosso. És el que es diu la gran Amazonia legal. La gran Amazonia legal és com tota aquesta, el que deia també el padre Cícero, que era el Mato Verde, que és tota aquesta regió de l'interior de Brasil, on bàsicament durant fa 50 anys, o fa 70 anys, només hi havia els indis. I només en llocs molt concrets i puntuals hi havia arribat la civilització occidental, no? I tota aquesta zona, en un moment determinat, pensen que és com el gran la gran oportunitat que té el Brasil, sobretot econòmica. Perquè

0: que no és de ningú, si tu la treballes durant un any i un dia, ja aquesta terra pots reclamar, després de 3 anys pots reclamar la propietat. I això són els que anomenen poseiros. Llavors tota aquesta gent és una massa enorme de legió de desheredats
1: de la terra, desplaçada,
0: i que, desplaçada, que arriba cap allà i per intentar viure de la terra, i al mateix temps es produeix, doncs, els grans latifundistes d'allò, que arriben en allà aquella terra que no és de ningú per fer grans extensions ramaderes. O sigui, estem amb la peli del Far West, no? Ramaders contra els petits camperols. I en aquell moment la gran oportunitat econòmica que hi havia eren els ramaders. Arriben allà i aquests ramaders fan grans extensions. Aquests se'ls diu grilleiros. Sí. Són grilleiros perquè ells compraven una petita part de terra, la compraven en aquest cas, i aleshores posaven un document amb grills on te deien que ells tenien una extensió molt més gran, i els grills a la selva, només que estigués un parell de setmanes, aquell document semblava que tingués 100 anys d'antiguitat, no? I aleshores per això reclamaven una part molt més gran, i el que feien, i aquesta part evidentment afectava la terra dels indis, afectava la terra d'aquests petits camperols, i aquesta gent, com que era més poderosa i a més estava afavorida, en aquell moment hi havia un govern militar pels militars,
2: per la dictadura,
0: que a més li interessava que es poblés aquesta regió per un tema també de defensar el territori brasiler, doncs el que feien era tenir exèrcit de pistolers als seus ordres i per la força expulsar poseiros, i llavors el que Casaldega es troba és això, una peli del Far West.

A finals dels 60, Sao Félix d'Araguaia era un nucli de barraques al costat del riu. Els 600 habitants no tenien aigua, ni llum, ni electricitat, no disposaven de metge, només tenien una mestra i tres jeeps per les tasques de transport. Amb totes les dificultats de l'adaptació, Pere Casaldàliga finalment havia trobat el lloc que satisfeia la seva vocació missionera. En conversa amb el nostre convidat, Casaldàliga recordava algunes de les primeres impressions d'aquells anys, quan feia més d'infermer i de polític que no pas de religiós.

Perquè et facis una idea de com era aquell temps. En una ocasió jo viatjava pel riu Das Mortes i cap al tard, havent passat per Barreira Marella, el sol a l'horitzó ens enlluernava i vam veure que des de la riba ens feien senyals. Era un xicot que ens buscava per dir-nos que algú havia caigut d'un cavall i estava molt malament. Era un home, un pare de família jove, amb quatre fills. Aquella hora només portàvem sèrum i pocs remeis més. Vam agafar la llanxa i vam anar. Quan vam arribar allà ja era nit fosca i ja se sentien els cops del martell fent el fèretre. I em trobo ja l'home estès sobre unes posts i la dona i els fills plorant i la gent de la comunitat demanant missa. No porto res per dir missa. I jo venia més preocupat per atendre l'home. Teniu pa? No, no n'hi ha. Teniu vi? Tampoc no n'hi ha. Hi havia una petita taverna, no res, amb algunes ampolles d'aiguardent i uns paquets de galetes. Vaig agafar les galetes i vaig agafar una mica de pinga i vaig celebrar la missa. Em va semblar que era una bona missa. El poble em demanava missa i jo era sacerdot. La Pasqua del Crist es pot molt bé celebrar amb vi de les vinyes d'Itàlia o de Catalunya, però si no hi ha vi, per què no es podria celebrar amb alcohol de canya de sucre? En aquesta terra és fàcil néixer i morir. El que és difícil és viure. Hi va haver dues coses que em van sorprendre molt aquells primers anys. D'una banda, la problemàtica dels matrimonis, i de l'altra, la facilitat amb què es mor i es mata. Jo estava habituat a un món força de dretes, a vegades força d'aparences. Al començament, per exemple, en la meva infantesa, qui imaginava el divorci? Aquí, en canvi, els matrimonis es feien i es desfeien amb molta facilitat. Es casaven molt jovenets, potser ja havien estat casats, maduraven, trobaven un altre company o companya i formaven un matrimoni ferm, sincer. I com podies dir que aquell segon matrimoni era il·legal? En segon lloc, l'aspecte del matar és curiós.

Dios, però ens ha fet pensar molt. Com que no hi ha justícia pels pobres, cadascú la fa pel seu compte. Si, per exemple, ha estat violada una noia que té germans i pare, per la mentalitat més primitiva del poble seria una injustícia total que aquests no la vengessin assassinant aquell que l'ha violada. Però, per altra part, és més ofensiu donar una bufetada a algú que ferir-lo o matar-lo. El rostre de la dignitat de la persona. En aquella època la paraula valia molt. Hi havia aquella cosa característica d'un pèl. Arrencar un pèl del bigoti valia més que un document.

0: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí a En Guàrdia amb Francesc Escribano i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant de Pere Casaldàliga. Acabem de sentir un fragment del teu llibre que parteix d'una conversa directa amb Pere Casaldàliga i explica, almenys això final que explicava, és terrorífic, això de que era més fàcil matar que no pas viure, no? La mort era una cosa constant, però no només mort per malalties o per desnutrició en moments determinats, sinó pels assassinats. Era un ambient d'una violència extrema.
2: Fixa't si era així, perquè que la mort tenia adjectiu. I per definir-la allà, amor de morte matada o amor de morte morida. Vull dir que era tan, sí, o sigui, era, sí, tan normal una com l'altra, no? I era tan, i clar, t'havies d'acostumar amb aquesta violència, clar. Llavors, una mica el que passa amb Casaldàliga és que ell quan arriba allà és un xoc brutal. Sempre diu, clar, quan vaig arribar allà, el primer que vaig, la benvinguda van ser a quatre cadàvers de nens que no els havien pogut enterrar amb capses de sabates perquè els enterrés, ja això ja...
1: Sí, sí, és un xoc.
2: Et trenca tots els esquemes, no? Però sobretot el que li passa a ell els primers mesos és que ell intenta fer el que ha fet l'Església sempre, que és una mica estar, som l'Església tothom, tu també és catòlic, Brasil és un país, és el país amb més catòlics del món, ara per poc temps, però encara ho és encara ara, no? I en aquest moment també.
3: Hi ha una religiositat forta,
2: molt d'això. Llavors, clar, què passa? Que ell fa això, però clar, quan va un dia en una fazenda i fa una missa allà i veu que les condicions amb les que estan els peons, ell ha d'escollir. I aquí no pots estar fent el que fa l'Església
1: el convida als terratinents, el capellà, aquell que ha arribat aquí,
2: sí, sí, però ell en aquell moment diu no, o estic amb uns, aquí no hi ha terme mig, o estàs amb aquí en el fons hi ha dues trinxeres i llavors estic aquí o estic allà. I llavors ell el que fa és que es posa a l'altra banda i també canvia una altra cosa que és tradicional amb l'Església, que és dir, bueno, escolta, patiu que després el cel,
1: sí,
2: amb el cel,
1: sí, ja, sí, ja, sí, ja, ja, ja compensarà.
2: I ell diu, no, el cel ja el teniu guanyat. El que us heu de guanyar és el cel a la Terra. La Terra és nostra i la terra és vostra. Llavors vosaltres us heu de guanyar el cel aquí. I per tant això sí que ell fa aquesta transformació molt motivada, o sigui, aquesta transformació d'esdevenir més un revolucionari, o sigui, des del nostre punt de vista, una persona que d'alguna manera el que intenta és revolucionar els camperols, revolucionar els indis, revolucionar tota aquesta gent que està patint perquè es defensi, perquè lluiti, perquè no es conformi amb aquesta situació i que planti cara al govern i als terratinents. I això ho fa perquè evidentment està absolutament xocat per la situació que viu, però també ho fa perquè és un moviment que està fent altra gent també a l'Amèrica Llatina,
3: que és
2: fruit d'aquesta conferència de Medellín, que dona un pas més al que ha fet el Vaticà II, que és un pas molt més de dir, escolta, nosaltres estem aquí, hem vingut, que és per mi és el més revolucionari d'aquesta conferència, que hem vingut aquí durant molts anys, l'Església ha vingut a convertir i nosaltres ara hem de canviar el rol, ens hem de convertir.
3: Sí, sí,
2: i per això és el que una mica que transforma la visió. Nosaltres no hem vingut aquí a dir a la gent el que ha de fer, sinó que hem vingut aquí a veure quins són els problemes de la gent i intentar posar-nos al seu costat i acompanyar-los,
3: sí, sí,
2: en aquest procés de canvi.
3: I fixeu-vos que això té continuïtat. Ell esdevé símbol a tota Amèrica Llatina amb totes les comunitats indígenes, que el moviment indigenista actual encara rep part de les lliçons que va fer en el seu moment en Casaldàliga. Aquest moviment que el trobem, que ara es manifesta, que no vol trencar els estats, però que vol ser realitat dins de l'estat, preservant els seus drets. Aquest és el moviment indigenista a Mèxic, a Guatemala, a tot el lloc on hi ha indígenes. Lògicament, el lloc, diguem, on l'abús, perquè la capacitat econòmica de riquesa és més gran de fer molta fortuna, possiblement sigui els llocs on hi hagi més potencialitat, i el Brasil és un d'ells.
2: Sí, sí, no, és... I ell, clar, ell sempre d'alguna manera s'enorgullia del fet de no haver batejat cap indígena, no? És a dir, que ell, jo no he batejat mai cap indígena perquè una mica el canvi és...
3: Sí, sí, sí.
2: Nosaltres venim aquí perquè moltes vegades la creu havia matat més gent que no pas l'espasa. Perquè l'espasa matava el cos, però la creu matava l'ànima. La creu el que feia és dir, tot allò amb el que tu creus no val res. El nostre Déu és el bo.
1: La jerarquia catòlica com ho va prendre, això? Perquè devia prendre-ho molt malament. O sigui, si tu envies un missioner per evangelitzar i ajudar, i el missioner diu ajudar ja n'hi és suficient i evangelitzar és un procés que, en fi, no, ara no hi entrarem, doncs, esclar, això devia xocar moltíssim. No el van voler fer tornar ràpidament una altra vegada que passava d'ell, diguéssim?
2: En aquesta primera etapa no, perquè en aquesta primera etapa, sobretot, sobretot Pau VI, jo crec que hi ha gent que diu que el va fer bisbe per salvar-lo, no? Vull dir, perquè realment la seva vida estava absolutament amenaçada, van intentar matar-lo, i sí que el Vaticà va defensar, en determinats moments va defensar bastant el Pere Casaldàlic en aquests moments. No dic que al final les coses canviessin, però, i sobretot quan hi ha canvis l'any 82 amb l'arribada de
1: Joan Pau II.
2: Clar,
1: ja entre mitja Joan Pau I, entre Pau II, ja els últims anys ja estava molt gran i l'Església es va tornar conservadora. Això facilita l'arribada de Joan Pau I, que és un home molt de consens, perquè no, tothom té clar que farà poca cosa. El sorprenent és que mor al cap de poques setmanes i arriba Joan Pau II, que és un home molt jove pels estàndards de l'Església, té 57 anys, si no recordo malament, que ve d'una tradició anticomunista molt bèstia, molt conservadora, i això capgira totalment la feina del Vaticà II, diguéssim. En un any es transforma tot.
2: Sobretot el Vaticà II bastant, però sobretot la Conferència de Medellín més. Vull dir, sobretot el que estan fent molts religiosos a l'Amèrica Llatina, o sigui, Joan Pau II el que fa és cridar-los tots a capítol.
1: La famosa visita a Nicaragua.
2: La
1: més icònica.
2: Aquella reprimenda que li fa el cardenal és això.
3: A l'Ernesto Cardenal. Col·laborat amb els sandinistes i tal.
1: Que davant de tothom les cridassa.
2: És el que fa que crida també Casaldàliga, va cridar el Leonardo Boff. El que és incomprensible és com és que Casaldàliga no el va... No, és l'única cosa que jo encara no he entès. És perquè Casaldàliga, que era molt més radical que Leonardo Boff, que era molt més, que a més a més amb els actes i amb la paraula, és a dir, amb el que deia i amb el que feia, no? Era molt... Però és veritat que és molt clau l'entrevista que van tenir tots dos, que va tenir en Ratzinger, una de les...
1: En Ratzinger, que seria, en aquells moments no era,
2: no
1: encara...
2: No era, però és
1: el papa, era el cardenal de la Congregació per la Fe.
2: Per la Fe,
1: no
2: sí,
1: que era una mica el que... president, el sí. càrrec... Era el que encarregat de la Congregació per la Fe.
2: Sí, era com allò, la...
3: No, com el respecte ideològic.
2: Amb els militars, sí, allò, sí. Els
1: sí,
2: que...
1: Sí, sí, sí. sí
2: els
1: sí,
2: que
1: sí,
2: han,
1: sí.
2: De, han de portar a ordre d'interior, no?
1: De fet, era
2: no?
1: virtualment el segon de Joan Pau II.
2: Era una de les figures més potents.
1: Sí, sí.
2: I aleshores hi ha una conversa entre ells, que és aquesta famosa, que quan van fer la sèrie de televisió, doncs eren l'Eduard Fernández era Casaldàliga i el Sergi López era feia de Ratzinger. Doncs aquesta conversa és una conversa que d'alguna manera fa que jo crec que Ratzinger acabi respectant el que fa Casaldàliga. Crec que també Casaldàliga estava en un lloc que no que era molt allunyat,
1: sí. Estava fora del cercle.
2: No molestava,
1: sí.
2: I aleshores el que a ell li imposen un silenci que ell no va complir, però no, o sigui, i que no li van, o sigui,
1: no el van castigar,
2: era silenci i si no, expulsió. I llavors això, el que passa amb Leonardo Boffi amb molta altra gent, no?
1: Sí, que són expulsats.
2: Són expulsats, però Casaldàliga no.
1: Casaldàliga va mantenir-se.
2: Sí, perquè jo crec que ell també té una voluntat molt clara de mantenir-se, una voluntat molt clara de defensar l'Església. Ell es creia a l'Església, a pesar de tot i a pesar de que evidentment el rumb que prenia l'Església era un rumb molt conservador. També és veritat que sempre havia sigut així. Quan a vegades ara he estat allà i he estat parlant amb molta gent de que coneixen bé el món interior de l'Església, també et deia, no? És que en aquella època els conservadors eren la majoria, no? Sempre l'Església progressista ha sigut una minoria, un 20% com a molt, dintre del que és l'Església.

0: En les campanyes missioneres, que podien durar fins a 3 mesos, Casaldàliga i els seus col·laboradors recorrien l'Araguaia de dalt a baix, fent molts quilòmetres en cada viatge. En alguna ocasió havia ajudat a aixecar una nova població i fins i tot li havia donat nom, com és el cas de Serra Nova. Uns aldarulls provocats per la policia en les primeres festes d'aquest poble al setembre del 1971 van ser el motiu d'una carta de Casaldàliga a la família de Balsareny. En la mateixa carta expressava el desig d'unir els peons de les hisendes i els camperols en una causa comuna.
1: Què està fent, don Pedro?
2: Ah, Moura, passa. Estic acabant una carta per la meva família de Catalunya. Els explico el que ha passat aquesta setmana amb els dos policies que en teoria venien per mantenir l'ordre durant les festes de Serra Nova.
1: Eren les primeres festes del poble i havien de venir a emmerdar-les. És veritat que els peons de la fazenda van sempre armats i cada cap de setmana hi ha baralles pels carrers. Però aquests policies van apallissar un pobre peó que ja els havia lliurat l'arma.
2: Això és el que explico a la mare i als germans. És un veritable Far West.
1: Sort que vam reaccionar nosaltres i el poble sencer. Van marxar tan ràpid que es van deixar dues prostitutes de les quatre que havien portat amb ells. Quina gent!
2: El més important és que van poder recollir el peó malferit per rentar-li la roba i que després van arribar 30 companys seus disposats a carregar-se la policia.
1: Podem confiar en els peons?
2: En definitiva, peons i camperols sofreixen l'opressió dels mateixos tirans. El latifundi els està oprimint a tots i així els ho dic els uns i els altres.
1: Cal tenir clar que el nostre enemic comú és el latifundi.
2: És així com acabo la carta. Sento el latifundi com una carn real, com una malaltia, com un pes sobre l'ànima. No estic amargat, ni trist, ni sol. És una altra cosa. De totes maneres, dono gràcies al Senyor per la gràcia de ser aquí. Què més podria desitjar en la vida?
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Francesc Escribano, ja veig que era una lluita molt revolucionària, molt, un plantejament molt polític el que feia Casaldàliga. Totalment. Perquè, esclar, això d'ajuntar és una mica com els textos marxistes clàssics d'ajuntar camperols i obrers per la lluita i el canvi de classe, sou la mateixa classe malgrat treballar en coses diferents. Aquest discurs tan de base del segle XIX i principis del XX que ha portat a les revolucions socialistes, ell també ho feia a la seva manera.
4: No, ho feia així, i en determinats moments no justificava que els camperols prenguessin les armes i es defensessin i defensessin amb armes les seves causes. Vull dir que no era algú que no.
0: Sí,
4: la violència no està justificada. No, era algú que en aquest sentit ho defensava i ho defensava, i a més estava allà en una situació en la que t'havies de defensar. No era només acotar el cap i bueno, ja ho arreglarem, no? Que és una mica un discurs que moltes vegades feia a l'església.
5: No, i a més tenim casos concrets, o sigui, si a Chiapas no haguessin tingut armes, en fi, el subcomandant Marcos, i a Nicaragua i a Guatemala, que van dir, ei, que aquests es poden queixar, i l'opinió pública mundial que passarà, en fi, hi havia una opinió bastant profunda d'exterminar-los, de dir, escolta, aquests molesten, i fem una bona lliçó, el mateix que Xile amb les reivindicacions sobre el gas i, en fi, amb alguna empresa espanyola, tot sigui dit, el mateix a l'Argentina i tal, i al Perú, vull dir, no? I a Bolívia.
4: Una de les coses que, per exemple, que amb el llibre aquest que he fet ara, la Teresa les cendres, he descobert, que és a dir, una cosa que s'ha sabut ara fa poc, és que amb uns papers que s'han descobert dels documents de Santa Fe, que són uns papers que la CIA han passat 50 anys i ara són de domini públic, i en aquests documents el que es demostra és que un dels principals problemes que tenia els Estats Units era la teologia de l'alliberament i l'església revolucionària. El que s'havia de fer era combatre això, i ho van combatre potenciant el neopentecostalisme, que és allò de les esglésies evangèliques
5: que estan avançant extraordinàriament.
4: Que la dècada que ve guanyaran. I que són, per exemple, guanyaran, hi haurà més evangelis que no pas catòlics al Brasil. La dècada que ve ja estem...
0: És un gran suport de Bolsonaro, per exemple.
4: Són el gran suport de Bolsonaro.
0: El
4: gran suport. El gran suport als militars... allà, per exemple, doncs, un dels grans suports són l'agronegoci, que són els que es dediquen... Però aquests, si guanya Lula... donen suport a Lula i Lula ha de contentar-los, i si guanya Bolsonaro els ha de contestar. Ell sempre deia que Bolsonaro tenia com les tres B's, que era bous, bíblies i bales, no? I els bous, aquests són van a tot arreu, les bales sí que és, l'exèrcit és un dels ponts, però bueno, des del punt de vista electoral no és un gran, no és un gran element, però la Bíblia sí, els evangèlics són element. I a més, el que veus veient aquests documents és que és una, no és a l'atzar, sinó que és una cosa que absolutament planificada i pensada des dels Estats Units per contrarrestar la força que tenia aquesta teologia.
0: Tot i això, diguéssim, aquesta tasca revolucionària de transformació social que portava Casaldàliga, la compaginava també amb una tasca evangèlica, encara que fos de segona categoria, amb respecte al que...
4: Totalment.
0: No és que renuncies, ni molt menys. El fet de ser bisbe no era una cosa menor per ell.
4: No. I és que el que pensem és que això era política. No, és que i quan parles amb ell, no, és que això és...
5: En religió.
4: És religió. És que jo, el meu motor és l'espiritualitat. Jo això ho faig perquè, perquè si hi ha algú que passa gana, si hi ha algú que està sofrint, jo he d'estar al seu costat. I estar al seu costat no és estar simplement compadint-lo. Quan veus que el que li passa és per culpa d'una sèrie de coses, és intentar lluitar contra això, no?

0: L'any de la fi de la dictadura militar, el 1985, Casaldàliga va sortir per primera vegada al Brasil 17 anys després de l'arribada per solidaritzar-se amb la causa sandinista a Nicaragua i també per conèixer Fidel Castro a Cuba. Aquests moviments no agradaven al nou papa, Joan Pau II, molt crític amb la teologia de l'alliberament. Casaldàliga va decidir enviar-li una carta al pontífex on repassava algun dels reptes pendents de l'Església i defensava el diàleg amb el comunisme. A la carta, escrita el 22 de febrer de 1986, Casaldàliga s'oferia viatjar fins a Roma, però aquesta visita, que suposava el retorn a Europa del bisbe català, no es produiria fins al juny de 1988.
1: Benvolgut papa Joan Pau II, germà en Jesucrist i pastor de la nostra Església. Fa molt de temps que us volia escriure aquesta carta i fa molt temps que l'escric i medito en l'oració. M'agradaria que fos un col·loqui fratern, en sinceritat humana i amb llibertat d'esperit, així també com un gest de servei d'un bisbe envers el bisbe de Roma, que espera per la meva fe. No prengueu com impertinència l'al·lusió que faré a temes, situacions i pràctiques secularment controvertides a l'Església. En el camp social no podem dir amb molta veritat que hagin fet opció pels pobres. En primer lloc, perquè no compartim en les nostres vides i institucions la pobresa real que ells experimenten. El papa té necessitat d'un cos d'auxiliars, com també el necessiten tots els bisbes de l'Església, encara que hauria de ser més senzill i participatiu. Tampoc no es pot negar que la dona continua sent fortament marginada a l'Església, una discriminació que mai no podrà ser justificada. Un altre punt delicat és el celibat. Personalment mai no he dubtat del seu valor evangèlic, però no estem sent comprensius ni justos amb milers de sacerdots que acceptaren el celibat com a exigència vinculant a l'Església Llatina. Posteriorment, a causa d'aquesta exigència no assumida vitalment, van haver de deixar el ministeri. També sé el dolor que li va produir el seu viatge a Nicaragua. Jo hi vaig anar l'any passat. És només amb el socialisme o amb el sandinisme que l'Església no pot dialogar críticament, és clar, així com críticament ha de dialogar amb la realitat humana? Pot l'Església deixar de dialogar amb la història? Va dialogar amb l'Imperi Romà, amb el feudalisme, i dialoga a gust amb la burgesia i el capitalisme, sovint acríticament, com ho ha hagut de reconèixer una avaluació històrica posterior. El perill del comunisme no justificarà la nostra omissió o la nostra connivència amb el capitalisme. Aquesta omissió o connivència podran justificar dramàticament un dia la revolta, la indiferència religiosa o fins i tot l'ateisme de molta gent, sobretot entre els militants i entre les noves generacions. Si vos ho considereu oportú, podeu indicar-me una data aproximada perquè jo vagi a visitar-vos personalment.
2: En guàrdia.
0: Francesc Escribano, en Casaldàliga va aconseguir veure Joan Pau II finalment?
3: Sí, finalment semblava que com dèiem abans, l'entrevista aquesta, dintre de la gran discrepància que hi ha una frase que defineix molt el que va passar en aquesta entrevista, que ho va explicar després en Pere Casaldàliga, és que en un moment determinat el Ratzinger que li pregunta, no veus que amb el que estàs fent el joc al comunisme? I ell li va contestar, i no veu vostè que està fent el joc al capitalisme? Clar. Vosaltres no us heu preguntat si vosaltres no esteu fent
0: però
3: el joc.
0: Però en Joan Pau II s'hi va arribar
3: a veure. Sí. Llavors al final, sí. O sigui, ell el que anava era simplement per veure's amb el papa, abans va haver de passar
4: el filtre,
3: que era el Ratzinger, i finalment amb el papa es va fer una foto, que sempre deia que tenia aquesta imatge, clar, Casaldàliga, esquifit, poca cosa, primer,
0: i l'altre,
3: una figura, llavors, que li va fer com una abraçada, que li va recordar una abraçada d'un os, no?
0: Ja. Però van parlar estona o no?
3: No, va ser una cosa molt
0: protocolària.
3: Bastant protocolària, sí.
0: Com li van anar els últims anys?
4: Sí, que és gran.
3: Sí, va morir en 92.
0: Però tot i així...
3: Els últims anys va ser com un martiri per ell, aquest martiri que sempre havia desitjat, el va tenir els últims anys amb l'Alzheimer, i ell, la seva lluita era viure. Ell sempre deia, som vius o ressuscitats? I ell era quan el vaig veure l'última vegada, em va dir, com estàs? I em va dir, viu. Llavors va somriure, perquè era la seva lluita en aquell moment, no? És veritat que la situació, com tu dius, va millorar, sí. Perquè evidentment doncs, va arribar Lula al poder i llavors això va ser com una gran... Però també hi ha una anècdota que fa referència a Lula i a Casaldàliga, que explica molt com van anar les coses, no? En un moment determinat, Lula va anar a veure Casaldàliga a Sant Fèlix per fer-li un gran regal, que era oferir-li la nacionalitat brasilera perquè pogués votar i pogués ser... I Casaldàliga li va preguntar, heu fet la reforma agrària que vau dir que faríeu? I l'Ona diu, no, però estem fent-ho. Quan la feu, acceptaré el regal de la nacionalitat brasilera. Evidentment, ell va morir sense
0: aquest regal,
3: sense ser brasiler, perquè sí. La reforma agrària no s'ha fet, perquè, evidentment, a pesar de tot això, dels canvis, el poder que té l'agronegoci d'allà és un 23% del PIB. Ara, els grileiros ja no ho fan amb una capsa de grills, sinó que ho fan a través d'internet. Ara, els pistolers són companyies de seguretat privades que tenen una altra pàtina de seguretat. Ara els bous continuen sent un gran negoci, però la soja, sobretot perquè els xinesos ara els demanen molt de porc, i el porc a la carn de porc s'ha augmentat la demanda i s'alimenta de soja, llavors això és el gran negoci. Ara abans el fazendero el coneixies perquè era aquell, ara som grans multinacionals
0: que no saps qui és i qui mana,
3: no? I per tant els problemes més sofisticadament, però continuen sent els mateixos.
0: I Casal d'Àliga, sempre és difícil de dir, però va morir els seus últims anys, tenia consciència de que havia fet una tasca, havia tirat endavant una tasca, o va tenir una certa frustració? Això és difícil de dir, eh?
3: Clar, l'última etapa era molt difícil perquè no et podies comunicar.
0: Ja, clar, això és un altre drama.
3: Perquè no parlava, sí. No... clar, no sé què pensaria del Bolsonaro i de com un país l'extrema dreta, el mal que va fer i el mal que ha fet i el mal que continua fent en aquell país, no? Llavors jo no sé què pensaria, però sí que crec que hi ha una sensació agradolça, no? Els fills d'aquells camperols que van lluitar amb armes per defensar i per defensar-se i per guanyar una terra, ara aquells fills moltes vegades veuen que allà en aquella terra doncs no fan res i que no tenen futur i que se'n van a la capital per estudiar, o els és més còmode, els és més millor vendre les seves terres al latifundi perquè evidentment amb la soja doncs necessiten més extensió i potser per alguna quantitat la venen i d'això. Llavors sí que hi ha una sensació agradolça, i la part dolça és que realment el que ell continua sent un referent en aquell país per tota una sèrie de gent que lluita, per tota una sèrie de gent que està encara creient que el cel s'ha de guanyar la terra i que ells ho poden fer.
0: Francesc Escribano, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia a explicar-nos una mica la tasca i la vida d'en Pere Casal d'Àliga. Ell és l'autor de dos llibres, especialment sobre el tema, Descalç sobre la terra vermella, que ja té uns anys, i un de molt més recent, La terra i les cendres. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Solís Sabater, no sé si no vas arribar a tenir referència amb ell, a conèixer-lo
5: de cap manera. No, directament no, indirectament no. Home, sí que és veritat que el Brasil ell ha fet una cosa que és molt important, Mare de Déu en les faveles i tot aquell món, no? El Brasil i tanta gent pobra, però va posar, diguem, a la pantalla, a l'escenari, va posar el problema indígena, i això sí que és una gran aportació.
0: Això és La Guàrdia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
6: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
7: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. Tarda complicada per possibles pluges torrencials al nord-oest de Catalunya. Aquesta mateixa tarda i fins al vespre, l'últim avís per temps violent del Servei Meteorològic de Catalunya afecta ara principalment les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Un avís que s'allarga fins gairebé 5:45 de la tarda amb possibilitat de pedra d'uns 2 centímetres i ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues. L'avís és del màxim, de 6/6. A tot això ja ha començat a caure les primeres tempestes a ponent, concretament al Segrià, als vols de les 3 de la tarda, ha caigut calamarsa amb pedres de la mida d'un cigró o un au de guatlla en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, assegura que estan monitoritzant la situació i canviaran, si cal, un missatge. És alerta a la població afectada. Són declaracions a 3Cat Info.
4: En tot cas, estarem atents a aquesta situació en funció de l'evolució que tingui i els nivells d'intensitat i les incidències que pugui produir. I, si fa falta, que duem algun missatge a la població perquè prengui mesures d'autoprotecció, que és la principal finalitat que tenim amb aquest missatge. En cas de que detectem que calgui prendre mesures d'autoprotecció, doncs enviarem el missatge el més ràpidament possible.
3: El cap de guàrdia demana alhora molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres. Més notícies amb Txell Garriga.
5: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicel·la i polio. L'acord s'ha pres en la reunió de la Comissió de Salut Pública acabat a les 2:45 de la tarda. Les vacunes s'enviaran a través dels mecanismes de solidaritat entre les comunitats autònomes i el Ministeri com a mesura preventiva davant la situació a Ceuta. L'objectiu és garantir la vacunació tant de persones de Ceuta que no estiguin vacunades com també de dels migrants. La comissió assegura que no és una emergència de salut pública, però considera necessari treballar en prevenció i destaca que aquesta mesura és urgent per garantir unes condicions dignes per a les persones migrants.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió de què va ser objecte un jove aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. A l'Alt Penedès, segons han explicat fonts policials a aquesta emissora, la víctima era al portal de casa seva quan 3 individus li van robar de manera violenta i li van clavar diverses ganivetades a l'esquena. El noi encara està hospitalitzat, però es preveu que avui se li pugui donar l'alta. Els Mossos no han pogut identificar ni detenir encara els autors del robatori violent.
5: I Barcelona compta al barri del Born amb un espai permanent de record de les víctimes de feminicidis. La instal·lació recull uns 150 noms de dones i també infants víctimes de la violència masclista. Amb el nom L'Escletxa, el projecte es pot veure en una paret mitgera en una finca del carrer d'en Tripó. La instal·lació es troba en una esquerda de mirall que recorre la mitgera d'aquesta finca. Més enllà dels espais, però, com pot ser la plaça del 25 de novembre, L'Escletxa és el primer projecte artístic de record permanent que Barcelona dedica a aquestes víctimes.
3: El fiscal general de Califòrnia, Rob Bond, ha cancel·lat la reunió que tenia prevista avui amb la cúpula de Paramount, on s'havia de negociar les condicions de la fusió de la companyia amb la Warner. En un comunicat, Bond ha justificat la decisió perquè ha transcendit a la premsa detalls sobre trobades preliminars que es van fer la setmana passada. Acusa Paramount de filtrar i distorsionar el contingut de les converses, cosa que demostra, ha dit, que no actuen de bona fe. Ha deixat clar que si volen reprendre el diàleg han d'actuar de manera sincera. És un entrebanc per les intencions de Paramount d'adquirir Warner per 95.000 milions d'euros. 12 estats nord-americans van frenar la compra presentant una querella perquè hi havia risc de monopoli. Els esports, en Pau Dax, bona tarda.
6: Bona tarda. Les proves mèdiques fetes aquest matí al migcampista del Barça, Gavi, descarten cap lesió al genoll dret. El jugador, substituït abans del descans ahir al camp de l'Elx, només té una contusió. El debut del Barça a la Lliga va acabar amb 0-5, amb doblets de Rafinha i Fermín i un gol de Adeyemi. El club blaugrana condemna l'ús desproporcionat de la força contra els seus socis i aficionats en la rodalia del Martínez Valero. El Barça lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre la les actuacions que consideri. A més, Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà explicacions al govern espanyol. Esquerra reclama una investigació immediata sobre els fets i la CUP la considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural. El jugador del Girona, Tsigankov, ha rebut una oferta de l'Ajax que podria acceptar i desencallar així el seu conflicte amb el club gironí. Tsigankov té un expedient disciplinari obert per negar-se a jugar contra el Leganés. Aquest migdia, el Girona ha presentat els defenses Mumin i Furtado. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán i al migcampista Lluís Esteve. Avui fa 100 anys el Barça de bàsquet i el club ha presentat els actes d'aquest centenari. I està present Alexander Sekulić, que aquesta tarda dirigirà el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. A Calella aquesta nit es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. En la competició femenina, el balonmano Granollers-Lleida es disputarà a 7:15 i en la masculina, Granollers-Barça a 9:15. A la vuelta, en marxa la tercera etapa, amb Tadej Pogačar defensant el lideratge. Quan queden 60 quilòmetres per la final d'etapa, el britànic Ethan Hayer és al cap de cursa i treu 1 minut i mig al gran grup que encapçala Pogačar. I en el Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina ha de guanyar Alemanya aquesta tarda a les 5 i esperar una derrota de Bèlgica aquest vespre per passar a les semifinals. El combinat masculí ja a semis sabrà avui el seu rival.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell.
7: Passen 7 minuts a les 4 de la tarda. Riure's ja a l'estudi, m'encanta començar així el dilluns amb aquesta alegria. I un dilluns que, no sé si ho heu notat, Aleix Figueres, bona tarda.
8: Què tal, com estàs?
7: Mariona Córdoba, bona tarda.
9: Molt bona tarda, Roger.
7: Però que es comença a notar ja moviment, eh? Que el país es comença a activar, que la gent està tornant de les seves vacances.
9: Es nota en el trànsit molt, ja comença a costar per a Barcelona.
8: Es nota que costa també aparcar més, que els transports públics són més plens, les cafeteries tothom ja amb el cafè a la mà.
9: La gent és més infeliç.
8: Exacte.
7: Encara, és a dir, aquí a la ràdio almenys, parlo per la gent que m'he trobat, és aquell dia, aquelles hores encara que estan relaxats i feliços. Però bueno, que s'acabarà de seguida. Vull dir que això demà ja són males cares, ja sí. És un... Hòstia, nano.
8: Avui tothom deia com... Mira, no he portat ni el tàper perquè així d'aquesta manera vaig a dinar a casa, més tranquil i de més.
7: Un dia de transició.
8: Exacte.
7: Que diuen els experts que hauria de ser així quan tornes a la feina.
8: Aquesta adaptació, com els nens a l'escola,
7: bueno,
8: no?
7: Sentia ara al cotxe, al Catalunya Migdia, que això, que un expert deia que s'hauria de tornar amb una tornada progressiva.
8: Perquè no et fotin una bufetada.
9: Com els nens petits.
7: És entregables ja d'un dia per l'altre, perquè tot el que has guanyat a l'estiu ho perds.
9: Hauria de ser per hores, com les adaptacions dels nens petits, que ara els porten una hora, dues hores, els recullen. Exacte. A mi m'hauria de venir a buscar me mare a la feina, perquè sí, jo no m'adapto prou ràpid.
7: Mira, la Mariona porta mitjoreta, s'ha ficat a plorar si la podeu venir a buscar. Demà ho tornem a provar, fins que aguantem. Que és aquesta intensitat,
8: sí,
7: amb aquest piano.
8: De sobte, que tristos estem, no?
7: Aquest cap de setmana m'han fet molt un joc, que no sé si és molt conegut o no ho és molt, però és aquest joc de les preguntes extremes.
9: Què prefereixes?
7: Sí, el que prefereixes, que és una cosa tota la vida o l'altra. I va haver-hi molt debat en una taula on vaig estar, dic, ho traslladaré als meus companys,
8: a veure,
7: l'Aleix i la Mariona.
9: Nervis.
7: A veure què en pensen. No podem menjar mai més res que sigui dolç? O anar sempre més amb els mitjons molls.
9: Uf, no poder menjar res més dolç.
7: A veure,
9: anar amb mitjons molls, que sí. Em posaré malalta a la primera canvi. I dos, que és molt incòmode. I jo amb la incomoditat, és que em queixo
7: és
9: molt.
7: És que el que passava que la gent ho tenia molt clar i al cap d'una estona demanaven si podien canviar.
8: És que és cert que et planteges que és això, no? El mitjó moll és el més incòmode quan portes el calçat mullat. Però és veritat que jo crec que com a tot... t'hi acabes acostumant. En canvi, ostres, no poder caure mai més en la temptació,
9: Però és que crec que no menjo tan dolç com per trobar-ho tan a faltar.
8: Quina mentida.
9: No, aquí a Catalunya, o sigui, aquí a la tarda a Catalunya Ràdio, si cada dia algú porta berenar, doncs òbviament
7: si
9: estic tot el dia menjant xocolata.
7: Si vas esmorzar
8: i tornes amb mira, un rot de canyella. No, és que avui al matí m'he fet una torrada de Nutella.
7: Per sí, tant, tu, Mariona, sí, deixaries el, tot el que són les coses dolces.
9: Cap dubte.
8: Ara sí. Ja no, segur.
7: I tu, l'eix?
8: Jo crec que m'acabaria habituant als mitjons molls.
7: Mitjons molls.
9: Espero que sabata impermeable, clar, tota l'estona.
7: No, hi havia tants detalls, diguéssim, a... No?
8: I tu què vas dir? No, clar, perquè...
7: És que primer vaig dir una cosa i llavors vaig canviar.
8: Vas canviar, eh? I vas quedar-te amb...
7: Vaig dir mitjons molls al principi i llavors vaig anar a l'equip Mariona que vaig dir, mira, doncs...
9: Que és el
7: fora bo. Les coses dolces perquè el sucre, vull dir, per la salut tampoc és tan bo.
8: I la tendència de la resta era, la majoria?
7: Treure coses dolces.
8: Sí, eh?
7: Bueno, treure el sucre.
9: És més fàcil.
7: Això és que sempre... Clar. Bé, passen 10 minuts a les 4. Gemma Puig, molt bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Tu què series? De renunciar al dolç per sempre més?
10: He canviat en aquesta estona que us escoltava.
8: És que clar.
7: O anar amb els mitjons molls.
10: Jo tampoc soc molt de dolços.
7: Ah, mira.
10: Potser deixar els dolços. Sí.
7: Ja està.
10: Ja està.
7: Mitjons molls i...
10: Però clar, sempre? Uf, no sé.
7: És que la paraula...
10: És que clar, la paraula sempre, eh, no? No podem menjar mai més res dolç. Mira que no soc molt de dolç, però mai més. Sí, el dolç, va.
7: Estem dient durant tot el dia que tenim aquest perill imminent, no? de tempestes molt bèsties, amb el perill màxim que hi ha, que és, crec, un 6 sobre 6. A veure, com ho tenim ara mateix i fins a quin punt ens hem de preocupar?
10: Mira, ja hi ha hagut aquestes tempestes i estan havent aquestes tempestes fortes, en alguns casos ja amb calamars o pedra, sobretot cap a Ponent, per tant van descarregant amb ruixats intensos, que també poden anar acompanyats de cops de vent, per tant haurem d'estar aquesta tarda molt, molt pendents d'aquests ruixats. Ara n'hi ha cap a sectors del Segrià, de la Ribera d'Ebre, també cap a la Noguera. Entren amb intensitat i amb força cap a la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Alt Urgell. Ja diversos avisos de temps violent, és a dir, que alguns d'aquests ruixats tempestes ja han descarregat amb força i, com dèiem, amb calamarsa o pedra. Els registres fins ara, 34 litres per metre quadrat a Viella, 19 a l'Agredon, 10 a Lleida, 13 al Pantà de Ribarroja, i algunes de les primeres imatges que anem rebent doncs ja són amb calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. Això és el que continuarà passant durant aquesta tarda, fins al vespre ben bé. Entren pel terç oest, avancen en aquest sentit, des de les comarques de Ponent, cap a la Catalunya Central, Prepirineu, Pirineu, i de cara al vespre, doncs aquesta inestabilitat també pot arribar no tan intensa, però també cap a la mateixa línia de la costa, és a dir, que de cara al vespre arribarien al prelitoral i fins i tot a la façana litoral. Per tant, una tarda de moviment, sí, haurem d'estar molt pendents perquè venim, hi ha aire fred, ha fet calor i això significa doncs, que tenim aquestes tempestes intenses i, com deies, amb aquests avisos de nivell màxim, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, sobretot en aquest sector de Ponent. Per tant, estem parlant de pluges torrencials que, com dèiem, també doncs, amb tempesta, calamarsa o pedra. Molta, molta precaució.
7: Això serà només avui o se'ns allargarà sí. pel que queda de setmana?
10: No, això serà només avui. La setmana serà força més estable, és a dir, aquesta nit matinada encara quedaran alguns ruixats. Demà tindrem un temps estable, demà en principi doncs, sense precipitació. Potser dimecres al dematí hi pot haver alguna gota, molt poqueta cosa, però sí, tindrem una setmana força estable i tornarà a remuntar la temperatura, sobretot de cara a dimecres, seria el dia que tindríem les temperatures més altes, i si ja avanço més, no, doncs tindrem una setmana estable i amb unes temperatures que pugen una mica dimecres, després tornen a baixar sense tenir valors molt, molt disparats, però molt estable, és a dir, que el dia més inestable de tota la setmana, doncs avui.
7: Quan has dit, ara m'avanço, dic, mira, potser ens explicarà una mica com pinta aquest setembre, no?
10: No,
7: que
10: no
7: començarà el curs escolar, que tothom ja haurà tornat a treballar, pràcticament. Dic, potser ja està veient alguna cosa als mapes que ens pot avançar, la Gemma.
10: No, encara. Mira, bueno, ja m'estic de tirar, estic tirant la piscina, la setmana que ve, sembla que hi ha alguns ruixats i les temperatures es mantindran una miqueta per sobre, no valors disparats, però una miqueta per sobre. No es veu cap dia tan insegur, de moment, com avui, I l'inici, ja és que tinc mapes fins al 7 de setembre i les escoles comencen el 8, no?
7: Sí.
10: Més o menys. Mm. Una miqueta com aquesta setmana, és a dir, pot haver algun ruixat, però no molta precipitació, i unes temperatures un pèl més altes.
7: Perfecte.
10: Però això ja és una mica, ja ho veurem, eh?
7: Bueno, ja ho anirem actualitzant i tal, sí. Però pinta així de moment la cosa. Perfecte.
10: Sí.
7: Molt bé, Gemma, doncs anem parlant, que vagi molt
10: anem
7: bé.
10: Anem parlant. Molt bé, bona tarda.
7: Bona tarda. És un quart de 5, moment d'obrir la tarda repassant alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dilluns 24 d'agost. I mira, ho farem apropant-nos a la costa de Vilanova i la Geltrú, perquè sembla que ja no es podrà pescar més gamba vermella, com a mínim, fins a finals d'any, Aleix.
8: Exacte, i els pescadors han mostrat la seva indignació, perquè enguany sembla ser que hi ha força quantitat de gamba vermella davant les nostres platges. Tot i això, la normativa europea marca unes quotes de pesca anuals, i a Vilanova i la Geltrú només hi ha una barca que no l'ha esgotat. I és que la majoria de barques de Vilanova, Barcelona i Badalona treballen amb una quota conjunta que és de 730 tones l'any, una quantitat que pràcticament ja s'ha extret enguany del nostre mar, i només els queda un marge del 10% que reserven per les festes de Nadal.
7: Clar.
8: Una gamba vermella que, per cert, és l'actual font d'ingressos dels pescadors, per això el sector veu aquesta restricció en forma de quotes com un atac frontal amb la voluntat de fer-los, diuen, desaparèixer.
11: Atacar aquesta línia de treball sobre aquesta espècie és la que, doncs, marca un atac més directe al sector pesquer, que al final sembla que és l'única cosa per la qual s'ha posat. És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada, doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
8: És Jaume Carnicer, que és president del grup d'acció local pesquer de la Costa Central. De fet, el creixement de la població de gamba vermella d'enguany ha alterat les previsions que els pescadors tenien per aquest 2026, i és que un major volum d'aquesta espècie provoca que, durant les captures, les xarxes vagin més plenes i, per tant, que s'extregui una quantitat per sobre, doncs, de l'habitual i del previst. En declaracions a 3cat Info, Marc Pons, patró d'una de les barques més grans del port de Vilanova i la Geltrú, explica que han d'anar esquivant la gamba vermella mentre pesquen altres espècies com el rap, el lluç o el moll. Una situació que els pescadors no entenen, perquè el volum de gamba vermella actual no justifica, diuen, les mesures que imposa la Unió Europea, un seguit de condicionants que asseguren farà que Europa depengui cada cop més de productes extracomunitaris.
11: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i cada vegada hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control, al qual estem sotmesos nosaltres. No passarà res que països que pesquen al mateix mar però estan fora de la Unió Europea tenen la total llibertat.
8: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de les comarques de Barcelona, i només a Vilanova i la Geltrú, en els últims 3 anys, ho han deixat una quinzena de pescadors. Per tot plegat, els pescadors demanen que s'ajusti la normativa europea a les necessitats del sector i ja pateixen per la nova tisorada que preveuen en les captures de gamba vermella quan la Comissió Europea presenti el seu calendari pel 2027.
7: I si la població de gamba vermella a casa nostra és abundant, encara que no es pugui capturar, sembla que el sonso podria tenir els dies comptats.
8: Sí, no sé si us agrada així fregidet, però escolta, sembla que el sonso està totalment a l'altre extrem. Els pescadors de la Costa Brava han hagut d'aturar 6 mesos abans del previst la captura d'aquesta espècie per la seva escassetat. En concret, el sector només ha pogut pescar 2 mesos i mig dels nou que podien fer-ho. Una situació que ha provocat que les 26 barques que es dediquen a aquesta pesca a Catalunya ja hagin deixat de sortir al mar. El sector alerta que s'està esgotant l'espècie, que es pesca essencialment a la Costa Brava i en punts del litoral de Barcelona. Per això demanen que s'investigui per a què, doncs, aquesta espècie, que abans era molt abundant, no es regenera i no segueix el cicle que havia tingut tota la vida. Entre les possibles explicacions apunten les depuradores que eliminen nutrients de l'aigua que després no arriben al mar. Ara, si voleu sonsos fregits, potser els haureu de pagar a 70 euros al quilo, quan abans era una espècie força econòmica.
7: I no sortim del mar, perquè existeix una nova tendència en matèria funerària, que es tracta dels funerals d'alta mar.
8: Sí, no sé si mai us heu plantejat com us agradaria a vosaltres que fos el vostre funeral.
9: A mi que la gent plori molt, sí. A mi m'agrada el drama.
8: I allò típic de no sé si vull que em cremin, no sé si vull que m'enterrin.
9: A mi que em cremin i em tiressin al mar no m'importaria, eh?
8: Home, tu que ets de platja.
9: Per això m'agradaria, fins i tot.
7: És a dir, què vull que facin amb mi, sí? Que ho he pensat alguna vegada, però sobretot tinc com molta inquietud per saber quanta gent vindria. Si petaríem l'església o no la petaríem.
9: Però tu voldries veure el teu propi funeral?
7: M'encantaria.
10: Sí.
7: Per saber si ha funcionat una mica, no? Com...
8: Si ho he fet bé o no,
7: un espectacle, per dir, bueno, hem funcionat, hi havia molta gent...
9: M'estimaven de debò, no?
7: De fet, ha vingut aquella persona que per mi era com especial i fa molts anys que no parlem,
8: l'altre dia
7: que ens hem distanciat.
8: Veia una sèrie i deien com... Hi havia una reflexió així molt, molt filosòfica que deia com... El més important és que hi hagi... Com qui hi haurà primera fila el dia del teu funeral? Perquè aquella primera fila és com aquella gent que de veritat ha estat al teu costat. I si no hi ha aquella gent que tu voldries, ostres, quin... De sobte, quina baixona, eh?
7: Llavors, a veure, ara ens explicaràs, no?, una nova tendència.
8: Exacte.
7: Per si ens hi volem sumar.
8: Afegir, no? Exactament. Sí, perquè en concret és una tendència que, segons publica avui el periòdico, es dona principalment a les Balears i a la costa de casa nostra. D'aquesta manera apunten que cada cop són més les persones que visiten l'illa per retre homenatge als seus familiars traspassats enmig del mar. Natura, intimitat i un vincle amb la persona finada són les claus principals d'aquest nou funeral o d'aquests nous funerals que volen allunyar-se de les sales de vetlla i els moments de peu davant d'un nínxol. Ara bé, si el vostre funeral ha de ser multitudinari, aquesta no seria la solució, perquè en concret, segons apunta el periòdico, aquestes cerimònies de moda, que van dels 360 als 600 euros, només la cerimònia, els vaixells, clar, només tenen capacitat per 10 o 15 persones, perquè són funerals, doncs, a alta mar.
9: No et funcionaria, tu, Roger, eh, si vols el funeral ple?
7: No m'imagino la transmediterrània allà, diguéssim, acompanyant el funeral.
8: De sobte, no? Eh?
7: Formats diferents.
8: Exactament. Tot i això, no us penseu que és mitja horeta i cap a casa, sinó que podrien arribar a durar una hora i mitja, aquestes cerimònies. De fet, la ruta arrenca a la sortida del port, durant el trajecte es va recordant la vida del finat, i s'arriba a un punt restringit, es que es llen, doncs, en què es llencen pètals. S'escolta alguna cançó en concret? No sé quina seria la vostra cançó.
7: No ho sé.
8: Amb què et recordaria?
9: Sí, amb Catarres.
7: Fa com vergonya dir-ho perquè és una cosa meva íntima, no? És una cançó molt comercial de Mohombi.
8: Mohombi?
7: De Mohombi.
9: Coconut Tree.
7: Sí, Coconut Tree.
8: A més, brutal, eh?
7: És una cançó que m'agrada molt. És com important per mi. I jo sempre ho he dit.
8: La gent pensant, sí, el cant dels ocells, i ell, no, mira, jo Coconut Tree de Mohombi.
9: Home, sí, de cop, sí. En un funeral sona Mohombi.
7: Escolta'm, jo crec que hi ha molta gent que vol sortir una mica del cant dels ocells tocada allà amb un piano elèctric.
8: Ai, sí. O del cant del Barça, no? Que sí, també és, sí, aquesta cosa com de... No, l'himne del meu club.
9: I del Mediterrani, també, eh? Que mira, sí, quedaria bé aquesta banda sonora per als funerals d'alta mar, però hi ha moltíssima gent que escolla aquesta cançó.
8: Sí, a mi em sembla que ha de ser brutal marxar amb I se marxó i a su barco le llamó libertad. No, també.
7: Però tu deixes dit una cançó? No, és
9: una no normalment la família.
7: La família, sí. Que diu, mira, doncs,
9: I clar,
7: triarem aquesta.
8: A veure, i aquí ho deixa tot escrit, eh?
9: A mi m'agradaria deixar-ho per escrit, no? I així no dones un mal de cap a la gent.
8: Ara, de sobte, quin taüt, quina cançó, quines flors.
7: Mira, jo crec que solucions bastant a la família, els que queden, no? S'ho deixes tot bastant
8: lligadet,
7: tancat, perquè
9: també
7: són coses molt difícils.
9: Ja no hi seré per queixar-me. Què més dona?
7: Però no saps si ho veuràs.
8: Exacte. Ningú ha tornat per explicar-t'ho.
7: Exacte.
9: Que jo vull pensar que ja està. Veuré negre i punt.
8: No, i tant, escolta. Doncs res, que en aquest moment s'escolta una cançó, es llencen cendres, o les cendres, en concret, es brinda amb cava i es fan doncs uns parlaments i es torna cap al port. Vaja, una ruta d'allò més completa. L'únic inconvenient és que, clar, no es pot planificar gaire perquè si fa mala mar la cosa ja s'ha de posposar i no es pot sortir a navegar si les condicions no són les adequades. Vagi ser que tinguem algun ensurt amb el passatge. I sé que direu, escolta, però no estava prohibit això de llançar les cendres al mar?
7: Clar.
8: Doncs clar, diu que pagant Sant Pere canta i només cal seguir tot un conjunt de condicions, és que l'urna sigui biodegradable, que et donin l'autorització des de la Capitania Marítima i, sobretot, que no tiris rams sencers, ni corones, ni objectes personals de la persona morta, perquè, clar, si no, el mar acabaria sent una bocada. De fet, mira, si no voleu anar fins a Mallorca, també entre el Baix Llobregat i el Garraf s'està fent, a Port Ginesta, però també a Port Balís, al Port Fòrum, al Port d'Aiguadols i als ports de Torredembarra i Cambrils, i estan, doncs, fent aquests funerals a alta mar, i, per cert, que en aquesta època l'any hi ha llista d'espera d'entre 2 i 3 setmanes. I l'any passat es van fer més de mig miler de cerimònies d'aquest tipus a casa nostra. Per tant, igual d'aquí uns dies us conviden a algun funeral d'aquests alta mar.
7: Espero que no em convidin.
8: No, clar, però a vegades toca.
7: A vegades és inevitable, és veritat. Bé, un quart i mig de 5 de la tarda. Ara volem fixar-nos en un estudi. Perquè els psicòlegs asseguren que tenir la casa feta un desastre no implica que la persona en qüestió sigui una persona deixada i mandrosa, que és una cosa sempre conceptes que s'han associat bastant, no?
8: Exacte. De fet, els experts ens diuen que en aquest cas les primeres impressions no serien les correctes. És a dir, si tu entres a casa d'algú i veus que la cosa està una mica feta un desastre, no pensis que aquesta persona és molt mandrosa o que és un autèntic desastre, perquè normalment quan veiem un espai caòtic pensem que la persona és poc disciplinada, que és irresponsable, que és deixada, però la ciència podria fer-nos canviar de parer, i és que els psicòlegs alerten que darrere de tots aquests casos pot haver-hi un seguit de condicionants i processos psicològics que viu la persona en qüestió. D'aquesta manera, algunes investigacions relacionen el caos i el desordre amb la depressió, l'ansietat, la tristor o la falta d'energia. Però no només això, sinó que també podria estar relacionat amb casos de TDAH, trastorn d'acumulació compulsiva, demència o síndrome de Diògenes. Per tant, sembla que els psicòlegs han arribat a la conclusió que no podem etiquetar algú pel seu desordre. Ara bé, sí que hem de parar atenció per saber què hi ha darrere, sobretot si observem que aquest desordre interfereix en la vida quotidiana de les persones. I tot i això, els experts adverteixen que mantenir un entorn desendreçat durant molt temps pot afectar en la capacitat de concentració i en la regulació emocional.
7: I segur que això es pot traslladar a la feina, també, no?
8: En sí, a taules que són...
7: Hi ha redaccions que són autèntiques biblioteques de llibres acumulats, de guions...
8: Si fossin biblioteques, rai, perquè estarien endreçades. En canvi, n'hi ha d'altres que són llauneres, directament.
7: En algunes taules, d'aquesta ràdio, no dic a totes. I fins i tot hi ha alguns programes que se'ls ha arribat a cridar l'atenció.
8: Ah, sí, eh?
7: Sí. De la direcció dir, escolta'm, això m'ho recolliu i m'ho deixeu una mica endreçat, almenys per les vacances.
8: Que sembla la deixalleria en ple cap de setmana.
7: Totalment. 5 minuts i 2/4, mira, passarem d'un estudi a un altre perquè els experts han descobert que les relacions tòxiques poden arribar a restar-nos fins a 9 mesos de vida.
8: Sí, probablement hi ha més d'un o d'una que ja està en temps de descompte o que li ha sortit a tornar, com la declaració de la renda. Es tracta d'un estudi fet als Estats Units, en concret a la Universitat de Nova York, i que recull la revista científica PNAS, que ha relacionat marcadors epigenètics d'envelliment basats en la metilació de l'ADN, vaja, marcadors d'envelliment, així per entendre'ns, i enquestes en profunditat per definir la xarxa de relacions de cada persona, identificar, les relacions tòxiques. Una metodologia que, tot i que ha deixat altament satisfets els investigadors, ha estat molt criticada per la comunitat científica, que destaca grans problemes metodològics en aquest treball. És a dir, això de relacionar una cosa així més tangible amb el que serien, els marcadors d'envelliment, alguns no ho han vist del tot clar, però nosaltres els resultats ens han semblat interessants i per això jo us els porto. D'aquesta manera, les enquestes han mostrat xarxes de relacions personals relativament petites, d'unes 5 persones de mitjana, amb les que la gent tenia relacions, i han posat de manifest que gairebé el 30% dels enquestats tenien una relació tòxica, mentre que el 10% en tenia dues o més. Per tant, com a mínim, de si en tens 5, pot ser que entre una i tres hagis tingut relacions tòxiques. Creuen aquestes dades amb els resultats dels marcadors epigenètics dels encastats, els ha sortit una correlació clara que els ha portat a l'afirmació que cada relació tòxica fa perdre 9 mesos de vida. Per tant, si n'has tingut 3, la cosa ja és que...
7: Bueno, passes de...
8: Comences a... Sí, a més d'un any, eh?
7: Sí, gairebé 2.
9: Pot ser que l'anar mirant els funerals d'alta mar, no, nois?
8: Clar, no sé aquí si vosaltres considereu que heu tingut molta relació tòxica. Jo aquí no m'hi posaré.
7: No, i per la ràdio tampoc s'explicarà això.
9: Ara no ens posarem a explicar potser, no?
7: No, això en altres llocs.
9: Que no sabem qui ho escolta.
8: Bueno, exacte. Hem ventilat cada cosa, que també ja no m'extranyaria, sí. Però bé, curiosament han trobat aquesta correlació en les relacions negatives, sobretot, atenció, perquè sempre parlem o pensem en l'amor quan parlem de relacions tòxiques,
7: sí.
8: Però han trobat correlació sobretot entre relacions negatives entre pares i fills, o dins de la família en general, i també en els àmbits laborals, però no en les relacions de parella negatives, que no serien tan perjudicials. Per tant, probablement...
7: Mira, una mica salvats pel que teníem al cap la Mariona i jo, almenys.
8: Exacte, pot ser que fins i tot ens afecti més aquestes relacions tòxiques entre familiars o entre persones de la feina, que no pas aquestes relacions sentimentals.
9: Que sovint, a més, són relacions que costa de tallar.
8: Exacte.
9: És a dir, no és com una parella que tu et lleves i dius, mira, em sap greu.

0: Ètica de la Universitat de Barcelona, Gemma Marfany, es resisteixen a parlar de persones tòxiques, en general, i prefereixen parlar de relacions estressants. Per tant, ja no hem de parlar, segons els experts, de relacions tòxiques, sinó de relacions que ens estressen i que comporten, doncs, responsabilitat compartida i provoquen respostes fisiològiques del nostre cos.
1: Per tant, no podem parlar tampoc de persones tòxiques,
0: sinó perquè... de persones estressants, probablement.
1: Sí, i n'hi ha moltes, sí. T'anava a dir. Tòxiques, potser no, però estressants...
2: També hi ha gent que té...
1: Més, no ho entenc.
2: Sí. També hi ha gent que té diversos tipus de relacions i potser tu amb algú ets zero compatible i per tant tenir una relació molt tòxica o en aquest cas estressant i en altres ocasions aquesta persona se sap comportar de formes diferents, no?
1: O un mateix, no?
0: Sí. Que pot ser un tòxic de manual.
1: Pot ser estressant per algú i tu no.
0: Exacte.
1: No t'ho notes.
2: Perquè em mires tant, Roger.
1: No, per... Els que som hi haig de mirar algú altre. Molt bé, per tant, esborrar persones tòxiques i parlar més de relacions estressants a partir d'ara.
0: Exacte, sí, perquè el resultat d'aquest tipus de relacions són sentiments de culpa, de desequilibri, a més de sensacions de pèrdua d'energia, d'esgotament físic i emocional, i la percepció d'un mateix d'on se'n ressent, també.
1: I compte ara que parlarem d'una nova tendència.
3: Mais 20, mais 20, mais 7. Ahí es muy fácil, profesor, es 6-7.
1: Abans no vaig entendre com funcionava el 6-7.
0: Ah, ui, ui.
1: Què volia dir? Quan es podia fer? Quan no?
0: Sí, perquè hi ha gent que el tira a tota hora i en tot moment, eh?
1: El millor és tenir nebots o fills, saps? Que t'ho puguin explicar i que et diguin, doncs, funciona així. Doncs bé, parlant de noves tendències, n'hi ha una que se'n diu farmejar aura. I segons diuen, serveix per posar a prova la presència i l'estil dels joves que, a moda de competició, es desafien entre ells amb tot de gestos i moviments de moda.
0: Bé, jo crec que ho hem intentat explicar de la millor manera, però sense veure-ho és força difícil que us ho pugueu imaginar. Els joves es troben ja en llocs públics per enfrontar-se entre ells en aquestes batalles de farmeig d'aura que s'han fet àmpliament populars a les xarxes socials. Principalment, els protagonistes, com deien, són joves de la generació Z i, segons diuen, és una manera de projectar el seu carisma.
2: És com una batalla de ball, no?
0: Sí, el que podríem doncs, pensar d'això, no? Les batalles de gall dels rapers o de les batalles de ball que es feien entre els que feien breakdance, doncs ara ho fan, però amb gestos que copien sobretot de memes populars de TikTok.
1: Però entenc que la posada en escena és la mateixa d'aquestes, com un ring i tot de gent al voltant a favor de l'un i de l'altre i animant el personal.
2: Sí, i tu intentant farmejar el màxim d'aura possible, no?
1: Farmejant aura.
0: De sobte, doncs, això, fas un 6-7 o fas algun altre d'aquestes doncs, gestos o qualsevol cosa que surt per les xarxes socials i llavors el públic que hi ha en el lloc doncs valora si tu doncs, tens més o menys si aura que el teu... Si has
1: farmejat bona aura o...
0: Exactament.
1: O mala aura.
0: Exactament. Ara bé, com tota tendència sempre té un origen i hi ha qui apunta que, tot i que de manera renovada, aquest origen podria trobar-se en una pel·lícula que igual recordeu, que és Zoolander, estrenada l'any 2001, i en aquest cas el protagonista ja feia un duel de doncs, posicions i actitud, i el jutge era, en aquest cas, David Bowie. L'escena recorda aquestes situacions doncs, que veiem aquests dies a través de les xarxes socials. De fet, si busqueu a YouTube, podeu buscar Zoolander, batalla de ball, i allà veureu una mica aquesta situació bé.
1: Si a les places dels pobles veieu una situació semblant, que sapigueu que potser s'està farmejant aura i podeu participar del farmeig.
0: O que hi ha algú que té algun tipus de problema i necessita ajuda.
1: Passen 2 minuts a 2 quarts. En clau cultural. Bones notícies per la literatura en català. Les traduccions de llibres escrits per autors catalans baten rècords.
2: Aquest 2025 s'han traduït 385 obres d'autors de casa nostra en altres llengües. És una xifra que ha anat creixent en els últims anys, però que aquest 2025 ha arribat al seu pic màxim. Així ho ha valorat, de fet, la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskun Arretxe, en declaracions a l'ACN.
4: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
2: El castellà és de lluny l'idioma al qual es tradueixen més llibres en català. Aquest 2025 en concret han estat 128 llibres, seguit de l'italià, el portuguès i el francès. Pel que fa als gèneres, la literatura infantil i juvenil és la més traduïda en els darrers anys, que representa de fet el 55% del total d'obres traduïdes, i en segon lloc ja trobaríem els llibres de ficció i per darrere els de no ficció. Després, els dos autors més traduïts són Albert Sánchez Piñol, que no sé si el coneixereu amb el seu llibre

0: llibre La pell freda. Sí. De fet, ocupa el primer lloc d'aquest rànquing des de l'any 2000. Per tant, porta des del 2000 fins ara sense ser batut per ningú, però seguit de ben a prop de L'Anna Llenes amb El monstre de colors, que és un llibre infantil. En el rànquing tampoc hi falten autors clàssics com Mercè Rodoreda amb La plaça del diamant o d'altres més contemporànies com Irene Solà amb Canto jo i La muntanya balla.
1: I a aquesta hora ens endinsem en el món de les subhastes, en concret en una relacionada amb Freddie Mercury.

0: El piano i el micròfon que Freddie Mercury va utilitzar en diverses gravacions amb Queen sortiran a subhasta aquest octubre.
1: Si us interessa, atenció a aquestes dades, perquè potser haureu de viatjar per aconseguir aquests objectes de Freddie Mercury. Sort que no són de Michael Jackson, si no tindríem per allà el McLaren fent cua.
0: Absolutament, ho té absolutament tot. L'has visitat tu, la seva casa, museu,
1: no,
0: alguna vegada?
1: Tinc moltes ganes d'anar-hi, de fet. Només per veure un article en concret, que és el xiclet de Michael Jackson. Que diuen que té, no?
2: De fet, té un guant, també, té una jaqueta, si no m'equivoco, té moltíssims articles de col·lecció, ho té tot.
3: I m'imagino que s'ha gastat molta moneda, també, per aconseguir aquests objectes.
1: Sí, perquè no? La majoria són de subhasta. De fet, en una de les subhastes va explicar una vegada que una altra de les persones que es volia endur l'article de Michael Jackson era Lady Gaga. I va haver de lluitar
2: amb Lady Gaga.
1: Batalla
3: versus farmejant amb
1: farmejant aura contra Lady Gaga. Tenia totes les de perdre, crec que de fet no es va endur aquell article, sí. Però bé, tornant a Freddie Mercury i aquesta subhasta de l'octubre, aquests articles formen part de la col·lecció de Reinhold Mack, que és un productor que va treballar molt sovint amb la banda britànica, amb Queen, i de fet l'objecte protagonista d'aquesta subhasta és un piano Yamaha C3 dels estudis Musicland de Múnich, uns estudis de gravació per on van passar llegendes de la música. A banda de Queen, també van passar The Rolling Stones, Led Zeppelin o Leonard Cohen, entre d'altres. I el piano en qüestió, no sé com us va ara mateix desembutxacar aquests diners.
3: Quan està?
1: Està valorat més o menys en 500.000 euros.
3: Doncs ja tornarem a passar una altra hora, eh?
2: Sí,
3: no,
2: jo crec
3: no, que no,
2: ara no.
3: Encaixa.
2: Ara no tinc bé.
3: Tinc
2: unes despeses que
3: últimament.
2: Setembre...
3: Sí.
1: Potser us encaixa alguna altra cosa.

0: l'únic objecte de Freddie Mercury que se subhasta. També surt a la venda un micròfon utilitzat pel cantant per enregistrar la veu principal i els cors d'ell mateix a l'estudi. I a més aquest s'estima, potser us va una mica millor.
1: Aviam, a quant està?
0: Mira, tindrà un preu més o menys una mica superior als 47.000 euros.
2: Encara faríem alguna cosa, no?
1: Sí?
0: Entre els dos potser el podeu compartir 15 dies cadascun.
2: Aquelles obres d'art valien una mica més que això, les que vam anar a veure amb la Mariona.
0: Sí, bueno, hi havia una escultura que costava 300.000 euros, eh? Vull dir-te, prefereixo una escultura que no un micròfon amb baves.
2: Però això no perd valor. Això només guanya valor.
1: Tu creus que seria una bona inversió comprar el micro? Em sembla, és a dir, em semblen molts diners.
0: Massa.
1: Mira, són molts diners, no, em semblen molts diners, però crec que pujarà més amb la subhasta, això.
2: Home, això segur.
0: Clar, normalment aquests preus són de sortida.
1: Però vull dir que ens anirem a...
2: Què, 150.000? Sí. Sí.
1: Quan?
2: 150.000?
0: Sí. Fàcil.
3: Jo diria que cap al mig milió, no? Sí.
0: Com hi hagi dos Max Laris bojos per Freddie Mercury, això ja...
2: Per tant, el piano que valia mig quilo...
1: I entenc que està documentat que a les subhastes ho fan, això de que aquest era
2: el certificat d'originalitat,
1: el certificat, sí. i el piano. Llavors, entenc que tu poses allà a casa una mica de descripció,
2: no?
1: I ho has d'explicar a tothom que vingui a...
2: A dinar, el dia que vinguin a dinar, no? Tu fas el teu speech ja de...
1: O potser és per tu, vull dir, potser jo, ho fas com a col·leccionista.
0: El que espero
1: no
0: és que siguin autèntics, perquè a més també hi ha esborranys escrits a mà, que això ningú et diu exactament què pugui ser d'ell, entenc que hi ha el que deies tu, no? Una autenticitat, però vés a saber. I a mi m'ha sobtat que també un altre objecte en subhasta és un os de peluix que Mercury va regalar al propietari de tota aquesta col·lecció. A mi, sincerament, això...
1: A mi això últim em fluixeix una mica més. Però els esborranys escrits a mà, molt a favor també dels esborranys.
0: Doncs mira, podeu anar a la subhasta organitzada per Prop Store el dia 1 i 2 d'octubre a l'hotel de Cumberland de Londres. Com ho va?

0: se subhasten coses ja de Bad Bunny. Segur. Ens haurem d'esperar un temps. Però el que sí que sabem és que Bad Bunny tanca la seva gira mundial Debí tirar más fotos a casa seva a Puerto Rico.
1: Ho ha fet, de fet, aquest cap de setmana a l'estadi Hiram Bithorn de Sant Juan, és a dir, a casa seva, després de viatjar per tot el món. Bad Bunny ha passat per casa per mantenir la promesa que un dia li va fer a la seva mare i que, de fet, va publicar a les xarxes, on li deia no marxaré mai de Puerto Rico, i així ho ha demostrat amb el seu últim àlbum, que és una carta d'amor a la seva terra natal. En els seus últims concerts a Puerto Rico, a més, Bad Bunny també ha volgut denunciar públicament la situació del país.
2: Este caos, este desastre, es creado a propósito para tratar de jugar con nuestras emociones, para tratar de que nos rindamos, de que nos vayamos y puedan seguir vendiendo la isla parte por parte y cumplir su visión de un Puerto Rico sin puertorriqueño. Yo quiero que nos escuchen fuerte y claro. Y aquí nadie me sabe.
1: Bad Bunny va aprofitar per reivindicar els problemes crònics que viuen els porto-riquenys i fer, a més, una dura crítica al govern del país. Tot això acompanyat d'un públic entregadíssim, com és habitual als seus concerts, que ha celebrat amb ell aquest final de festa on hi ha molts artistes convidats. De fet, no ha estat com en les últimes ocasions, que només pujava un artista convidat, sinó que en aquest cas hi han pujat Rau Alejandro, Jowell i Randy, Davey o Right Now, i també ha cantat un parell de cançons exclusives com Ciento 20.
3: Por ti me monto en el carro y meto 120. Si me dices que quieres de frente.
1: Bad Bunny, que per fi posa punt i final a una gira que l'ha fet trencar rècords i que a més l'ha convertit en el primer artista llatí en superar els 1.000 milions de dòlars per gires.
0: El que ha aconseguit Bad Bunny és descomunal, és admirable, però jo sí que ja estic en un moment de saturació de Bad Bunny, segurament perquè ho vam seguir molt, no?
4: És que se n'ha parlat
0: tant. Va venir aquí tants concerts, però sí que hi ha un punt ja de...
5: Jo crec que passa una mica el mateix amb ell i amb Rosalía.
0: Sí, que ens hi tirem tots, els mitjans, els primers.
1: I amb Taylor Swift, diria jo també, que les gires també han estat molt sonades, sí, molt llargues, però ha trencat molts rècords.
0: Però aquí no sé si l'hem viscut amb...
5: Clar, només va ser a Madrid, llavors potser ens vam quedar una mica més al marge, no?
0: Rosalía i Bad Bunny, sí, que estàvem més... seguint cada concert, clar, de qui hi havia la casita...
5: Sobretot això, qui hi havia la casita, els confessionaris de la Rosalía, és com...
1: A mi els dos fenòmens m'han agradat tant, que són, crec que, els pocs artistes que no m'han cansat que tinguin tant ressò mediàtic.

0: Bé, camí de 4:45 de la tarda, repassem alguns concerts que tenim pendents per avui.
1: Vinga, obrim agendes perquè comencem amb la Festa Major de Sants, que continua amb més de 150 concerts repartits pels carrers i les places del barri. I a les 11 de la nit, a la plaça Can Climent, hi actuaran el grup de Pop Fades i també la Cantant Llum. Però si us agrada més Festa Major de poble i no tant de barri, no patiu, que tenim feina.
0: També, eh?
2: La farola... La farola.
1: Perquè què seria una Festa Major sense Miquel del Roig?
0: Sense la seva guitarra, que aviat l'haurà de canviar perquè no hi caben més adhesius ja dels que té enganxats. I a mi em van explicar una vegada,
1: aviam,
0: que no sé si és veritat, que Miquel del Roig, quan va en els bolos, en els concerts, en les actuacions, sempre l'acompanya des de fa molts anys la seva dona.
3: 100%.
0: L'acompanya tot arreu.
3: Sí.
0: I que quan durarà l'actuació, en Miquel no t'ho sap dir, més o menys. Però la seva dona, que està a primera fila, ella va seguint l'actuació.
3: Ella llegeix la pista,
0: i quan veu que la cosa ja no dona per més, li fa així com un cop de cap.
1: No.
0: I en Miquel sap que ha de fer l'última.
3: I tanca, eh?
0: I que és hora de marxar. Per tant, ella és la ment que diu, doncs, fins aquí l'actuació d'avui, ni per fer-ho ni massa curt ni massa llarg, entenc.
1: Està molt bé, perquè si no et ve de gust seguir de festa, sent la dona de Miquel del Roig, li pots fer un cop de cap i dir cap a casa, xato.
0: Cap a casa, que demà tenim show al matí i hem d'anar a dormir d'hora.
1: Veurem, doncs, quan dura el seu concert d'aquesta nit a la Festa Major de Móra d'Ebre, on, òbviament, interpretarà totes aquestes versions increïbles que l'han fet molt i molt conegut a tots els pobles de Catalunya, i amb aquella energia que dic algun dia deixarà d'estar tan a tope.
3: És una persona que integra repertori i que renova repertori setmana rere setmana.
1: Sí.
3: I ara ja pots sentir Superestrella, Bad Bunny, o sigui, ja ho sents tot, els concerts de Miquel del Roig.
0: El Miquel del Roig se't fot a farmejar aura i queda sol. Et guanya el millor del país, però és que n'estic convençut.
1: I a Campllong, que avui també s'acaba la Festa Major amb un cant d'havaneres, i serà el grup femení Les Anxovetes que pujaran a l'escenari per posar banda sonora marinera a aquest final de festa de Campllong. I paral·lelament, el Mediterranean Guitar Festival portarà dos concerts de tribut amb guitarra. A Calella sonaran temes de Queen, que justament avui hem parlat de la subhasta de Freddie Mercury, i a Port de la Selva tindrem el Marc Segura, que oferirà un tribut a Paco de Lucía, on segur que sonaran cançons com aquesta.
0: Pràcticament 4:45, ara farem una pausa, i just després un tema que està preocupant a més gent de la que ens pensem, que és el tema del morreig. Del petó a la boca. Del petó a la boca apassionat.
3: Però què li passa?
0: Doncs que s'estaria perdent.
1: Estan hores baixes.
0: Sí. Fem una pausa i ho abordem amb la Judit Pastor.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor. Entrem al búnquer.
5: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
6: Has foradat fondo aquí?
5: No.
6: Ah,
5: és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
6: no,
5: eh?
6: Que no ho hem mirat.
5: És que ja
6: és que no ho hem mirat.
5: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És la marca blanca, no?
6: Ah, sí?
5: És un animal bastant graciós, com un peluix.
6: És veritat que té com una tofa.
5: És com un adolescent d'ara.
6: Així, exacte.
5: Que fa el mateix cas, més o menys.
7: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
8: Recull el quarto!
4: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Cada migdia, ens apropem a l'actualitat.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
4: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
9: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda els punts habituals.
12: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: L'estiu ets tu.
13: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
14: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Passen 2:45. Mira, ara ens toca parlar d'un tema que ara comentàvem i que ens obsessiona i que en el seu moment, perquè és que crec que ja fa mesos que l'arrosseguem, també va obsessionar molt a la Juliana Canet, i ara fa dies que no hi parlo sobre aquest tema i no sé si ella té noves informacions. En tot cas, qui sí que en té és la Judit Pastor. Judit, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
0: Has farmejat aura aquest cap de setmana?
16: Mira, ho acabo d'aprendre avui, no he tingut temps de posar-ho en pràctica.
0: No sabies ni com posar-t'hi, no? Potser.
16: És que és complicat, no? Trobo. Sí, ens estem complicant, no?
0: Sí, una farmejadeta.
1: Ara sí. Si voleu, ens fotem aquí a fer una farmejada d'aura entre tots, sabíem qui guanya.
3: Només faltaria això per fer més el ridícul.
16: Sí, jo crec que més val, si no saps què significa, més val que no ho intentis.
0: Exacte,
16: no?
0: Exacte.
16: Ja comencem per aquí, ridícul, no? Espantós. Ai,
0: a veure, Judit, el titular seria aquest, no? Que s'està perdent el morreig.
16: Sí. És això, va, clar, català és això. Fins ara potser era una sensació, no? Una percepció, quan tu vas pel carrer, és veritat, jo m'ho preguntava, quan fa que no veus algú morrejant-se pel carrer? És que jo no t'ho sé dir.
0: No, mira, no, jo et diré que l'última gran morrejada que vaig veure en un lloc públic va ser l'estació de Sants.
16: Sí.
0: Era el mes de, jo diria, mes de maig, que anàvem a gravar amb el que no sortia a Madrid, i ens vam trobar una parella d'uns 50 llargs.
16: Ai.
0: Amb les maletes al terra, i una morrejada ben bé d'un minutet o així. Ens vam parar, ens vam mirar.
3: I sense marejar-se, eh?
0: I llavors va marxar, era un morreig de comiat en
16: però,
0: una estació.
16: Però, oi que crida l'atenció veure-ho
0: sí.
16: ara? Perquè jo em fa la sensació
0: sí, sí,
16: que anys enrere era una cosa més habitual que no pas ara. Ara jo quan veig algú morrejant-se dic, oh, uau.
0: No?
16: Sí, es fan mirar, es fan
0: exacte.
16: Mirar. Clar, fins ara això, una sensació, no? Una percepció de dir, veig pel carrer, és veritat, sí que no hi ha gaire gent morrejant-se, però és que ara tenim dades objectives, estudis sociològics que confirmen això que tan sàviament a la Juliana ja havia avançat mesos enrere, no? Que estem davant de la crisi del petó, la recessió del contacte físic, i hi ha fins i tot qui diu que està arribant la mort del morreig.
0: Això sí, hòstia, no ens ho
16: això
0: podem permetre.
16: Això seria fotut,
0: no,
16: la mort del morreig.
1: A tot això, morreig entès com a petó amb llengua o petó intens?
0: No, bueno, ara és que és un debat. Bones preguntes.
16: Clar. Jo per mi és petó amb llengua apassionat.
3: I entenc que, diem que és la mort pública, no en el...
16: I privada, també, privada, perquè segons una enquesta, no, que s'ha fet pública al Regne Unit, es diu que una cinquena part dels adults no s'han fet cap petó en l'últim any. Ja no estem parlant de morreig ni de piquito, cap petó, en un any. En un any?
3: Ni un petó a la galta, eh?
16: Bé,
1: aviam,
16: la galta, sí, jo crec que parla de petó íntim, no? Petó íntim. Deixem-ho en petó a la boca.
3: D'acord.
1: Parlem d'intercanviar...
3: Una mica de saliva.
1: Exacte.
16: Una miqueta.
0: Perquè
16: un pico no hi ha necessàriament intercanvi de fluid.
1: Una mica,
16: bé,
1: no?
16: Humitejat.
1: Alguna goteta de saliva.
0: Canviarà bueno, de que si vols... El... No vull sentar càtedra, però el bon pico,
16: sí.
0: D'alguna manera, demana... Que
16: un extra.
3: Mica, que t'humitegis una mica el llavi, no?
1: Que semblen una...
0: Si no s'enganxaran les pells com... mortes i fotreu com sí. velcro.
3: Home, i si fot una estripa, allò...
16: Però és que més d'un terç, atenció, perquè més d'un terç dels adults sí. diuen que quan es fan petons cada cop són menys intensos, menys romàntics, menys apassionats. Vull dir que fem un petó de tràmit ja quan ens el fem. Que trist, no?
3: S'està perdent tot.
16: S'està perdent
0: però és que estem
16: tot?
0: Obrint el meló aquí de... Clar, si sempre el fas amb la mateixa persona...
16: Sí.
0: No? El petó...
16: La rutina, porta,
0: la...
16: tal, va, vaig a treballar, hola,
0: punt,
16: tant, no?
0: La seva passió.
1: Però una cosa... Una cosa són els petons rutinaris. Però després hi ha moments en què tu has d'agafar totes les armes i sortir a jugar, no?
16: Clar.
1: Llavors, en aquell moment, no, t'ha de treure
0: sí,
1: la llengua
0: passada.
3: És que és qüestió d'actitud, això.
16: Però que això del petó rutinari s'entendria amb gent que porta any en relacions, per tant, s'entén gent una mica més gran. Però és que aquí el tema és que la gent jove, en concret la gent d'entre 18 i 24 anys, són els que menys es morregen. Que dius, aquella etapa d'efervescència de la vida, de començar relacions, a tenir il·lusions. Re, noi. Que no, seria... no esmorregen.
0: L'etapa, almenys, jo parlo com a millennial, de la gran etapa morrejadora, no? Els 18, els 24.
16: Home, jo és el prime del morreig, diguéssim. 16,
0: 24, potser, no? Que dius? No?
1: Morrejadora, però darrere d'un arbre, perquè no et vegi algú del poble, saps?
3: Exacte.
1: Això ja, també era aquella època. Públic,
16: sí. Però pels 24 ja ets més gran, no?
1: Però igualment, sí, però si veu la veïna del tercer, li explica a tots pares.
16: Depèn molt, clar, de la ciutat, del poble, depèn.
3: Ells que ho atribueixen tant tota la pandèmia, igual és cosa d'això, no?
16: Clar, hi ha molts factors.
3: Ens vam acostumant amb la mascareta.
16: Clar, anem a pams. Aquesta generació, la dels 18 als 24, és la generació que menys fuma,
0: bé,
16: la que menys beu, la que menys es droga, fins
0: també,
16: aquí,
0: doncs,
16: tot és gent sana, molt bé, però també coincideix, no?, que és la generació que menys morrejos es fa, menys petons es fa. Llavors, ens hem preguntat, hi ha algun tipus de relació en totes aquestes variables? I hem preguntat a la sexòloga Helena Crespi, i això és el que ens ha dit.
13: No hauria de ser una dada que hagi de tenir relació necessàriament. Sí que és cert que sabem que el consum de, per exemple, alcohol en algun moment, en el moment inicial, desinhibeix. I això, si hi ha menys consum, pot ser que hi hagi menys desinhibició. Llavors, què és l'important aquí? Que s'aconsegueixi la desinhibició, l'autoestima suficient com per fer un pas endavant, per poder fer un petó, si ve de gust, independentment del consum de substàncies.
0: Val, un segon, hem de fer un parèntesi perquè hi ha un concepte de base que hauríem d'aclarir.
16: Sí.
0: És a dir, i ara el nostre company Manel Roig ens envia un document que estava en possessió de la seva galeria de fotos o d'una llibreta seva, ens envia una foto, Mariona, i això és per saber la diferència entre pico, un petó amb llengua i un morreig.
1: Clar, ara que obríem el debat de què és exactament un morreig...
0: A veure...
1: La pregunta que decidirà si és un morreig o no...
3: La troncal
1: és si hi ha llengua o no. Si no hi ha llengua, estaríem parlant o d'un pico o d'un pico humit.
16: Bé, fins aquí estem d'acord.
1: Si hi ha llengua, tindrem una altra pregunta per fer-nos, que és si aquell petó és guarro o no, si va amb intenció, amb ganes de potser portar-ho més enllà, no?
16: Sí.
1: Si la resposta és que no, que és un petó formal, seria un petó amb llengua, normal i corrent.
16: Sense més etiquetes.
0: Un petó amb llengua formal...
3: Home, però ja és un morreig, no?
0: Sí, però no sé on posar-te'l,
16: formal, saps? Poder, aquest adjectiu. Un petó amb llengua no super apassionat, no super amb intenció.
3: Però quan fots la llengua si no hi ha passió?
16: Ah, bueno, aquest és un altre debat que també podem obrir.
0: Hi ha gent que defensa que diu, no perquè et posi llengua... Vol dir que...
1: Totalment d'acord amb aquesta persona que hagi dit.
0: Que avui ja acaba destrossant el
16: menjador. És que hi ha vegades que hem de reivindicar el petó amb llengua sense que vingui res més després.
1: Per diversió.
16: Perquè sembla que si ja fas la llengua ja sembla que ja hagi de passar coses.
0: No, llavors que l'Aleix no ho entengui així, dic, posa el debat sobre la taula.
3: Però llavors el morreig sempre acaba... al mateix lloc.
1: El morreig, segons aquest estudi de mercat del Manel Roig, el nostre company, si hi ha llengua i es guarro, és morreig.
3: I per tant acaba al llit.
1: No ha de perquè acaba al llit. A vegades
3: ha caigut
1: una mica
3: la teoria,
1: i dir, cadascú a fer les tasques de casa.
3: No, però ha caigut la teoria, perquè llavors és un petó amb llengua, també.
16: Clar, segons el que diu el Manel, és veritat. Si hi ha llengua, és petó amb llengua, però si hi ha llengua i hi ha intenció, és morreig.
0: No?
1: Però pot ser la intenció, però que no sigui una intenció d'aquí i ara.
3: No, però
1: pot ser una intenció d'aquesta nit.
16: Per escalfar motors, aquesta nit.
3: La pregunta de l'estudi és si guarro o no guarro.
0: El Manel ens defensa el petó amb llengua i diu es pot posar la llengua perquè el context ho demana, però sense passió.
3: Però
0: llavors,
3: context?
0: Jo la pregunta, Manel, que li faig arribar, a veure si ens pot donar la resposta abans del butlletí, perquè hem d'acabar de sentir la Crespi, és quin context et pot demanar posar la llengua sense passió.
16: D'acord. Llancem una nova pregunta. Si us sembla, escoltem una reflexió més a l'Helena Crespi i quan tornem de la reflexió poder tenir la resposta al Manel. Perfecte, molt bé. Deies, Aleix, i el tema de la pandèmia. És veritat, aquesta generació més jove li va marcar profundament el tema de la pandèmia. Allò que ens deien, mans, distància, mascareta, ventilació, un metre i mig, la bombolla, tal. Era complicat.
3: Home, hi ha gent que va perdre la passió en aquella data.
16: Bueno, semblava que tocar-se fos una activitat de risc, no? I segurament ho era en molts contextos. I, evidentment, això ha tingut conseqüències.
13: La pandèmia possiblement ens va posar cara a cara amb els riscos dels contactes en segons quines circumstàncies. I això, jo crec que ha canviat el com ens relacionem amb les persones. Potser va ser un moment de més abraçades on apartàvem la cara i menys petons. I això pot haver canviat les dinàmiques. Però, clar, els petons són molt importants per la intimitat sexoafectiva. Llavors, aquí hem de posar-hi mà.
16: Tenim resposta del Manel? O...
0: Està escrivint. D'acord. Està escrivint.
16: Doncs jo vaig tirant.
0: Perquè està esborrant també, perquè està teories... que estàvem molt fora del lloc. Suposo que quan trobi el tema sí. que pugui ser llegit per la ràdio... El...
16: Ho trobarem, ho trobarem.
0: Però sí, ho trobarem.
16: Després hi ha un altre element molt dels nostres dies que podria explicar aquesta davallada del morreig, que són les pantalles.
3: Ai, clar.
16: No?
3: Ai.
16: És a dir,
3: tot digital, no?
16: Clar, paradoxalment estem més connectats que mai, però potser en el terreny físic estem més desconnectats que mai, no? Aquestes fases prèvies, no? Això del lligoteig, aquell estadi inicial d'aquelles miradetes, d'aquella tocadeta, d'aquell genollet, d'aquella mà,
0: uf,
16: tot allò.
0: Uf, que se't fot la pell de gallina, eh?
16: D'aquella mirada.
0: I dius,
16: uf, què ha passat
0: elèctrica.
16: Aquí? Aquella mirada que has d'interpretar, aquell comentari que has de saber. Clar, tot això, si passa en una pantalla, tot això ja es perd.
1: Es perd completament. Clar, sí. Tot l'atractiu d'una persona
16: clar,
1: per la pantalla.
16: I llavors pot ser que aquell petó ja perdi màgia, ja perdi intensitat, perquè tota aquesta fase prèvia ha passat en una pantalla. Això podria ser un altre element. I després també ens apunta l'Helena Crespi un altre factor important, el tema del porno.
13: Les generacions més joves tenen un accés molt més senzill a la pornografia del que ho han tingut les generacions anteriors. I quan tu només veus sexe explícit i un tipus concret de sexe explícit, coses que no siguin tan explícites, tan genitals, llavors potser no t'aporten aquesta cota de desig sexual que potser engega la maquinària.
16: Molt important, engegar la maquinària.
1: Oh, sobretot donar-li un temps a la maquinària perquè...
0: No, hi ha
1: funcioni
0: maquinària
1: bé.
0: Que si necessita
16: sí,
0: el seu temps...
16: Sí, a vegades cadascú té els seus temps. Les maquinàries sí, no, que... poden fer molt de temps que no s'hagi encès aquella maquinària, això, no. Necessita una mica més d'activació...
0: I un cotxe fred no me l'apretis mai.
1: No,
3: que
16: podíem
3: motor,
16: tenir un accident,
3: que tot necessita doncs, que passi una mica la cosa.
1: S'ha d'anar els airbags de cop i...
16: Sí, no, s'ha d'anar en compte. Ah, hi ha un altre tema també, que és que cada cop potser se surt menys de festa. I això poder també fa clar. Que el morreig es perdi o es vagi perdent.
3: Perquè no hi ha lloc pel morreig.
16: Clar, i després el tema, que ara aquí ens posarem profuns, però el tema de l'habitatge, poca broma.
0: No, home, no, és
16: si tu
0: bàsic.
16: No tens un lloc on estar tranquil·let fent un bon morreig, bueno, doncs poder te l'estalvies.
3: No fotràs aquí el mig de Francesc Macià.
16: Clar.
1: Hi ha gent aquí, el tema públic no l'acaba
3: no
1: de funcionar.
3: Clar.
1: És una normal.
16: Per tant, estaríem davant d'una crisi d'intimitat i això, evidentment, té conseqüències per començar a nivell físic.
13: El petó és una part molt íntima de la nostra intimitat sexoafectiva, perquè no estem acostant qualsevol part del cos, estem barrejant boca amb boca, llengua amb llengua, saliva amb saliva, i segurament necessitem un grau d'intimitat i de confiança gran per poder-ho fer. Però clar, és el que diem, jo sempre he dit que els petons són com l'avantsala de l'engegar màquines per poder tenir un sexe una mica més explícit, una mica més corporal i més genital. Llavors, hem de recuperar aquests petons per poder fer aquest xup-xup si realment el que volem és poder cultivar una bona sexualitat compartida.
0: Per tant, està parlant d'aquest morreig.
16: Segons ella, aquest morreig incitaria...
0: Per anar a buscar una mica...
16: Exacte. Per tant, des d'aquí jo faria una crida que torni el morreig.
0: No, que torni i el nostre company s'ha fet un...
16: Què diu en Manel,
0: ai,
16: Déu meu,
0: senyor? Diu, ara vull matisar, diu, per mi la diferència està en què vull després de la llengua. Si és res, és un petó amb llengua. Si em vull treure la roba, és un morreig.
16: Doncs molt bé.
0: Bueno.
16: Endavant.
0: Exacte. Endavant amb les notícies.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
16: Bona tarda, us informa Maria Costa. El govern espanyol declara l'estat d'emergència a Ceuta i centralitza la gestió de la crisi en el ministre de Política Territorial. És el que aprovarà demà el Consell de Ministres juntament amb un paquet d'ajudes econòmiques quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona tarda.
17: Bona tarda, ho acaba d'anunciar el vicepresident de l'executiu espanyol, Carlos Cuerpo, des de Ceuta, on també ha defensat per què es pren ara esta decisió quan fa 25 dies que dura la crisi. Cuerpo s'ha limitat a dir que passada la part més més crítica de l'emergència, és moment d'unificar la gestió que implica diverses administracions.
18: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
17: La declaració de situació d'emergència d'interès nacional és una mesura amb molts pocs precedents i que atorga a l'Estat el comandament únic. La figura que centralitzarà la gestió de la crisi serà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, però també hi hauran implicats altres ministeris, el govern de Ceuta o el CNI. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
16: I encara sobre Ceuta, Cèlia Forment.
19: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat finalment enviar a Ceuta 45.000 vacunes. Segons el recompte anunciat fa just uns minuts, són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 de diftèria tètanus, 10.000 de varicela i 10.000 més de pòlio. L'acord s'ha pres avui en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma.
16: I pendents encara de les tempestes que descarreguen a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, el servei meteorològic avisa que hi pot caure pedra i pot haver-hi ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues. Mentrestant, la tempesta que ja ha caigut aquesta tarda al Segrià, amb pedres de la mida d'una moneda d'un euro, ha provocat danys en finques fruiteres. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal de Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Lleida, Noelia Casellas, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, al Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
21: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
20: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. Noelia Casellas, Catalunya Ràdio, Lleida.
19: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin de Canadà a partir del gener de l'any que ve. L'anunci és una nova escalada en la guerra comercial que viuen els dos països veïns. Divendres passat, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar.
16: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament que hauria cremat més d'un centenar de contenidors al districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat. Els fets es van produir entre el mes de maig i aquest agost i la suma dels danys puja a prop de 115.000 euros. A la persona arrestada se li atribueixen fins a 18 incendis diferents que haurien provocat la crema de 127 contenidors. Els focs també van afectar part del mobiliari urbà, l'empedrat de la plaça del Monestir, catalogat com a patrimoni protegit, el mur de l'escola Sant Marc i 11 vehicles. En un dels incidents, l'incendi també va arribar a afectar una canonada de gas de l'escola Abat Oliva Loreto i es va interrompre el subministrament de gas al centre durant 2 dies. I els esports, en Joan Fito, bona tarda.
22: Bona tarda. A la Vuelta, ja al tram final, la tercera etapa que avui acaba a Font Romeu. Isaac Vilalta, bona tarda.
23: Bona tarda. Els ciclistes ara mateix creuant Font Pedrosa, camí de Montlluís, a 25 quilòmetres de meta. Els queden 9 quilòmetres per coronar aquest port de primera. Després els quedarà l'ascensió final a Font Romeu, un port de segona, i la feina de l'equip UAE, l'equip de Tadej Pogacar, que està a punt de deixar en no res la fuga de la jornada. Queden 3 supervivents, Wenzel, Helmos i Magnus Kornilsen, com deia ja, en l'ascensió Montlluís, 25 quilòmetres per al final, 24 segons d'avantatge pels 3 homes escapats.
22: Les proves mèdiques fetes aquest matí al migcampista del Barça, Gavi, descarten cap lesió al genoll dret. El jugador substituït ahir abans del descans al camp de l'Elx només té una contusió. El Barça va guanyar 0-5 amb doblets de Rafinha i Fermín i un gol d'Adeyemi. El club blaugrana, per cert, condemna l'ús desproporcionat de la força contra els seus socis a la rodalia del Martínez Valero. El Barça lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. I a més, Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà explicacions al govern espanyol. Esquerra reclama també una investigació immediata sobre els fets i la CUP la considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural. També en futbol, el jugador del Girona, Sigankov, ha rebut una oferta de l'Ajax que podria acceptar i desencallar així el seu conflicte amb el club gironí. Sigankov, recordem, té un expedient disciplinari obert per negar-se a jugar contra el Leganés.
2: Fins aquí les notícies.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell.

0: Passen 7 minuts de les 5.
1: Nois, tinc una mala notícia.
2: Què dius? Què ha passat?
1: El cargol ja no treu banya.
2: No,
1: l'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquest l'ha aixafat.
2: L'ha aixafat?
1: L'ha aixafat.
2: L'ha aixafat.
1: L'ha deixat allà plantat al teu.
2: Un rol. Ara la Xenia ha marxat.
1: Digue'ns-li.
2: Ara la Xenia ha marxat.
1: Per què? Pobre cargol.

Bé, aquesta cançó es diu El cargol ja no treu banya i probablement l'esteu tararejant sense saber gaire per què. El responsable d'aquest amacle, nascut a TikTok, és en Naïm SK, un noi d'Avinyó que està reconvertint el cançoner popular català amb noves cançons urbanes carregades d'humor i denúncia social.

0: Naïm, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com vas?
1: Bé, aquí, amb la calor. Bueno, ara ja, aquest mes d'agost no, ja no em fa gaire, però...
0: Clar.
1: Però bueno.
0: Escolta, on pares? Perquè hem de dir als oients que no tenim aquí l'estudi ara mateix, sinó que hem enviat una unitat mòbil amb el nostre company, en David Mendoza, i ara jo desconec a on estàs.
1: Pues ara mateix he quedat aquí amb uns companys de Little, i que és un estudi que tenen aquí a prop de Manresa, i aquí estem, per començar amb els assajos ja.
0: Tu ets d'Avinyó.
1: Sí, jo sóc d'Avinyó.
0: Em sabries dir quants habitants? Jo ho he estat buscant aquesta tarda i dic que pues, us sabeu conèixer
1: 2000,
0: tots.
1: 2.000 i pocs.
0: Sí, 2.300.
1: És un poble molt tranquil, la veritat.
0: Sí, sí, sí. Tu has viscut a Avinyó tota la vida?
1: Sí, sempre, sempre. I si puc viure, si de més gran també, doncs pues, hi viuria. M'agrada molt la tranquil·litat.
0: Tu quants anys tens, Naïm?
1: Jo 22. Ara a l'octubre em faig 23.
0: I no has pensat mai amb els col·legues o parlant de dir molaria anar a viure, no sé, a Barcelona o a Girona, compartir pis?
1: Pues ho he pensat perquè jo tinc un company, bueno, que viu a Barcelona i fa temps, bueno, vam estar parlant abans de que comencés tot això de la música i tal, vam estar parlant-ho per anar a viure allà i tal, pues, per tenir més oportunitats en tot, perquè amb el tema de TikTok i tal, pues, si estàs per Barcelona hi ha més creadors de contingut i això, i va bé pues, aprofitar-ho, viure allà, tenir-ho tot més a prop.
0: Dius, abans que comencés tot això de la música, com comença?
1: Clar, bueno, nosaltres ja fèiem TikToks així, en plan, sempre ho hem tingut com a hobby, i el tema de xarxes sempre ens ha agradat, sempre ho hem portat bé, i normalment sempre per les nits fèiem directes de TikTok o d'Instagram, i a la gent li agradava, i a vegades pues, ens posàvem a cantar i tot als directes, i la gent ens deia, graveu, que ho feu bastant bé, que feu molt riure i tal, i fins que ens vam animar.

0: Clar, jo en el moment, el primer moment que vaig sentir aquesta cançó, dic, pobre Joan Petit, que m'havia clavat una navalla al mig del Malik, pobre noi. Naïm, com surt aquesta cançó i la idea aquesta d'agafar una cançó tradicional catalana i posar-li moltes més capes a sobre?
1: Clar, jo el que vaig pensar, pues amb la idea d'aquest tema, era pensar que, bueno, els apunyalaments i aquestes coses normalment sempre estan a les festes. Són festes, discoteques i diferents llocs. I vaig pensar, doncs, no sé, però com el Joan Petit ja no balla, vaig pensar en una discoteca o en alguna festa i tal, vaig dir, pues, que l'apunyalava algú. I va sorgir així aquest tema, la veritat.
0: Les fas tu sol, les cançons, o amb els companys, dieu, va, anem a fer un tema amb una idea que he tingut?
1: Normalment, bueno, les lletres, el ritme i tot, sempre el busco jo i m'encarrego jo de fer les lletres. Després, doncs, anem gravant borradors i fins que surti l'ideal, o sigui, ells s'adapten, diguem, als coros i tal, jo els intento ajudar com m'agradaria que sonés i ho fem d'aquesta manera en la que ho podem ajuntar tot i queda superbé.
0: De sobte, un dia et fas viral a TikTok, no? Tothom, doncs, veu la cançó, tothom ho comenta. Notes algun canvi al poble a partir d'aquell dia, de que la cançó es comença a fer coneguda?
1: Bueno, el que és el meu poble, no gaire, la veritat. O sigui, gràcies a això també m'ha donat molt a saber qui de veritat aprecia el que fas, qui de veritat, o sigui, t'anima a fer el que fas i qui de veritat, o sigui, no li agrada el que fas i mai, diguem, t'ha apoyat en el que fas. Però bueno, o sigui, jo surto del poble i tothom m'estima, tothom em coneix, tothom em ve a demanar fotos i nens petits em venen a abraçar i sincerament és una alegria per mi. O sigui, jo estic bé, fora del poble i al poble també estic superbé, o sigui, no em puc queixar, la veritat.
0: Clar, dius que nens petits et venen a abraçar, et venen a saludar. Clar, que són cançons tradicionals, que són cançons infantils, que tots hem après de petit, però clar, llavors el Joan Petit se me l'apunyala. Saps què vull dir? Tu quan fas les cançons penses d'alguna manera, mira, arribaré als dos públics, perquè com que la cançó ja és molt coneguda, doncs arribaré a un cert públic infantil i llavors també a un públic adult, perquè ara parlarem, perquè les teves cançons també tenen un missatge, tenen molt d'humor i tenen molta part de denúncia de coses personals que entenc que tu has viscut.
1: Sí, la veritat és això que dius tu. Jo, a mi m'agrada arribar pues, a tots els públics pel fet de que, com que és una cançó infantil tradicional, doncs arribo, diguem, als nens petits. I al ser, pues, a l'haver aquest missatge dins d'aquestes cançons també arribo pues, a públic més gran. I això és el que m'interessava fer a mi i el que he pogut arribar a aconseguir.
2: Clar, Naïm, una de les coses que comentaves és que abans fèieu vídeos, que creàveu contingut i de més, però d'aquí a fer música, ja això no sona tampoc en música amateur, vull dir que sona una música
0: produïda, no?
2: Exactament. Sí. Com ha sigut tot aquest procés? Perquè no sé si d'un dia per l'altre un aprèn com ja a fer música perquè soni a les ràdios, perquè soni a tot arreu. Com ha estat tot això?
1: Clar, bueno, jo com que sempre tampoc tinc veu de cantar, ni molt menys, però sempre m'ha agradat això de la música i tal, i el ritme sempre l'he portat bé i m'he adaptat a tot tipus d'instrumentals i tot. I clar, vam dir de... Bueno, jo com vaig fer això, jo no m'esperava que arribés tan lluny, saps què et vull dir? I de cop, bueno, em van començar a obrir productors i vaig decidir començar-ho a gravar perquè la gent li agradava, la gent m'ho demanava i vulguis o no, pues, tot és un món nou, la veritat. Bastant nerviós a l'estudi, o sigui, a poc em vaig sent jo mateix, saps, amb gent que no conec i tal, doncs puc ser jo mateix gràcies a això també, he perdut bastanta vergonya, tot i que encara em queda, i és això, vaig tirant.
3: Clar, Naïm, tu t'has trobat tot això una mica per sorpresa, de cop petar-ho les xarxes i que et contactessin fins i tot discogràfiques, però previ a això, què estaves fent? És a dir, estaves estudiant, estaves treballant, cap on anava la teva carrera, que de cop ara s'ha convertit potser en una carrera musical?
1: Clar, jo actualment estic encara treballant de vigilant de seguretat. O sigui, jo la meva feina era vigilant de seguretat i quan podia, pues, com a hobby em posava a cantar o fer vídeos del TikTok o directes del TikTok com a hobby. O sigui, no pensava que arribaria a tant públic i a tanta gent com he arribat.
0: Potser has fet alguna cançó mitja guàrdia, també. alguna cançó, bueno, aprofitant, no?
1: Sí, sí, la veritat.
0: Mira, m'ho notarà al cap, me l'escric i la guardo.
1: La veritat és que sí, sincerament.
2: No, digues, digues, Naïm.
1: Dic perquè jo també, per exemple, la del Cargol i alguna altra més, ha sigut també, diguem, dins l'horari de feina, sempre hi he tingut, o sigui, el meu descans i tal, perquè treballava jo en una obra, vigilant, que no entrés ningú. Jo em posava el que és a la porta d'accés i a la porta de sortida, que era una única entrada i sortida, i allà és on em posava amb el cotxe, i com que era el mateix poble, doncs venien els companys i jo els deia de fer alguna cosa i tal, i fèiem, gravàvem allà, i allà és on va començar tot, bàsicament.
0: I què hi diu la teva família? És a dir, que ells han vist, no?, com això era com un hobby i ara s'està professionalitzant, firmes amb una discogràfica, estàs gravant, el 10 de març doncs actues a la Sala Apolo. Com ho estan vivint els teus?
1: Pues clar, jo... A veure, la meva família sempre m'ha animat, perquè jo sempre, diguem, he sigut el pallasset de casa, el que sempre li ha agradat el que és la música, sempre he estat fent, diguem, el burro per casa, saps què et vull dir? I la meva mare sempre m'ha animat, o sigui... Per exemple, la meva mare sempre ha estat allà animant-me, els meus germans també, òbviament, el meu pare també, i sincerament no tenen cap inconvenient ni res, sempre m'han apoyat en tot.
4: Ai, ai, ai, gent de Catalunya.

0: Nayib, tots els estereotips que surten a les teves cançons, no?, i que posen, diguéssim, tots els marroquins en el mateix sac, els has viscut, tu?
1: Jo algun que altre sí, la veritat és que sí. O sigui, jo, per exemple, treballant de vigilant de seguretat, que he treballat molt, o sigui, la majoria de cops he treballat cara al públic, m'he trobat molts casos en els que la gent, per exemple, pues, ja et jutja de primeres o et miren malament, o si demanes que t'ensenyin algun bolso no te l'ensenyen perquè la seva resposta és a tu no t'ensenyaré pas el bolso perquè no ets pas d'aquí. O sigui, jo no li penso ensenyar el bolso a algú de fora. I molts altres casos també pel carrer, gent canviant de cera o gent que ja et mira malament de primeres.
2: I també un tema lingüístic, suposo, no?, que també és una idea interessant l'haver refet el cançoner amb tots aquests estereotips, també perquè sovint a tu et poden venir a parlar de primeres en castellà en comptes d'en català, que és un error que comés molta gent.
1: Clar, clar, i jo, per exemple, treballant, la majoria de cops molta gent, o sigui, d'aquí a Catalunya m'escolta parlar el català i parlar en català amb altra gent, i em venen allà a parlar amb el castellà reforçat, saps què et vull dir? Amb l'accent català tancat de poble. I clar, jo els hi segueixo parlant català i tot i que ells, bueno, fan l'esforç de fer un castellà pensant que jo no sé parlar català.
3: Però has vist com

0: Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda. Estem parlant amb en Naïm Essakamb, que és aquest noi que potser alguns heu vist per TikTok i les xarxes socials, que agafa cançons tradicionals catalanes i les adapta i se les porta, doncs, al seu estil propi de música. Naïm, el dia 10 de març, concert a la Sala Apolo de Barcelona. És un lloc mític, hi han tocat grans grups, grans artistes. Com ho vius, amb il·lusió?
1: Sincerament, no m'ho esperava, o sigui... Tan de cop, o sigui, no m'ho esperava. I ara també, el setembre tenint una minigira i tal, també tampoc m'ho esperava. Jo estic molt nerviós, la veritat, i inclús tan nerviós que se'm borren idees del cap que tinc per gravar i tot. Però bueno, d'això es tracta, no?, de fer un sacrifici i de tirar-m'hi, perquè si no ho faig ara arribarà un punt que m'arrepentiré i mai ho faré.
2: Que, de fet, tot i això, dius que et fa una mica com de vergonya, que estàs adaptant una mica a l'escenari, però t'hem vist a l'escenari ja, perquè t'hem vist compartint escenari amb Figaflaues, que això, fet, no passa cada dia.
1: He tingut una lluita amb mi mateix per poder pujar a l'escenari, la veritat.
2: Com va anar tot això? És a dir, com de sobte et diuen, mira, escolta, va, pujaràs fins i tot a cantar amb en Pep de Figaflaues, aquí al Cabro Rock.
1: Clar, a mi, bueno, em va arribar un missatge del productor de Figaflaues i em va dir que...
3: En Carti, sí, no?
1: Era el Trani.
2: Uh-huh, el Genís
1: Trani. Uh-huh. Sí, em va obrir i em va dir, mira, què, t'animes a pujar al Cabro Rock amb els Figaflaues? Jo vaig veure aquell missatge i el primer que li vaig enviar captura va ser el meu cosí, que sempre, bueno, sempre m'està ajudant amb tot això i tal, i li vaig dir, mira, que m'estan dient de... Pues que també em van dir de treballar allà al Cabro Rock, com a vigilant.
2: Uh-huh. Saps? Quin canvi, no?, de dalt a baix de l'escenari.
3: Un momentet, en el meu descans pujaré a l'escenari amb Figaflaues,
0: eh? Vigilant, ningú a pujar a l'escenari,
1: eh? I dic, a veure, què faig? Dic, vaig a guanyar diners treballant o pujo a l'escenari que tothom em conegui i que tothom, pues, ho petar-ho amb tothom? I vaig dir, pues, tiro per lo que m'agrada, la feina n'hi ha de sobres. I vaig decidir pujar 100%.
0: Naïm, ara et vas fent conegut, mica en mica, amb aquests vídeos que han petat. Si segueix anant bé, ho seràs més. Algú del teu voltant et diu, Naïm, m'ha tocat de peus a terra, eh? Que no se't pugin els fums al cap.
1: Sempre. Quan, per exemple, jo què sé, parlo... Jo sempre parlo de la mateixa manera, però hi ha gent que s'ho pren com que, ah, se t'ha pujat. Què, se m'ha pujat? Jo segueixo treballant, no estic guanyant res encara. Segueixo sent la mateixa persona de sempre, no... I tot i que arribi on arribi, pues, jo seguiré sent la mateixa persona. No puc canviar. Encara que vulgui canviar, no podria canviar.
0: Estàs fent gaire música ara, tot i que amb els nervis se t'oblidin les idees, com deies?
1: Ho intento. O sigui, per exemple, quan em venen idees al cap, pues em poso el mòbil al costat, em gravo a mi mateix, o sigui, ni que sigui la veu, i així, pues, quan estic amb els col·legues, pues, ja sí que ho intento fer. Naïm? Però poder, a vegades al moment surt bé, però després quan ho vull gravar, pues, surt al revés. Però bueno, tot
2: escolta,
1: és fer-ho.
2: Escolta, jo tinc una curiositat, que és com ens hem acostumat ara a sentir-te fent, doncs, aquesta crítica i aquest humor, però en què estàs treballant? Perquè no sé si la teva línia serà una mica aquesta, o... Et sentirem cantar ja lletres una mica diferents del cançoner popular. No sé si cap on aniràs ara.
1: Jo ara mateix, bueno, tinc una mica de tot, sincerament. Ara mateix, pues, m'hi vull tirar més per aquest cançoner infantil i més endavant, pues, tenir les meves pròpies lletres, que ja en tinc unes quantes i tal, i fer alguna cosa diferent també, barrejar, per exemple, idiomes, el que ve a ser l'àrab, el català, el castellà, i fer com... un conjunt d'idiomes que bàsicament no he vist que ningú hagi fet, saps? I això pot ser molt interessant.
3: I potser compta amb alguna col·laboració?
1: Col·laboració com a tal no he pensat, però he estat parlant amb el Kelly per poder, uh-huh, aviam si podem fer alguna altra cançó que també ho pugui patar igual que la del Joan, i aviam.
2: Home, ara ben estat amb Figaflaues, igual una amb Figaflaues que preparen disc per l'any vinent.
0: Ah, doncs escolta, potser sí, no?
1: M'agradaria, sincerament estaria molt bé. Podria sortir alguna cosa xulo.
0: Clar. I compartiu discogràfiques? Esteu a Halley, Figaflaues i tu?
1: Sí.
0: Home, és una de les grans discogràfiques d'aquest país, sense anar més lluny d'Oques Grasses, per exemple. T'estan assessorant d'alguna manera ells, també?
1: Sí, sincerament, bueno, pues, m'estan ajudant molt en aquest món tan nou, que és per mi, sincerament. També tinc un... Bueno, ara em porto un mànager i tal, i superbé, estic molt content amb tota la gent amb la que estic treballant i m'estan ajudant moltíssim, la veritat.

0: Naïm S.K. el trobareu a Spotify i a totes les plataformes, amb les seves cançons, les que ha publicat fins ara, i els que vulgueu, el dia 10 de març a la sala Apolo de Barcelona per veure l'espectacle, que ja estarà més que rodat i més que assajat. Naïm, moltes gràcies, enhorabona pel projecte i que vagi
1: moltes
0: molt bé
1: el
0: que hagi de venir. Una abraçada.
1: Una abraçada. Adéu.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
1: És un vell que sortia de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
3: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
4: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
5: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
6: No ser perquè cogí el martillo i el pegue...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Quan Àtila i els uns van irrompre...
9: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
10: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
10: La llum és dels meus ulls.
2: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: 2:02. Manel Roig, molt bona tarda.
13: Molt bona tarda.
12: No, que abans has estat el nostre apuntador sobre el tema del,
13: del morreig. Què voleu, matisos, que... ara? No voldreu?
12: No, ah. Simplement per saludar-te i posar...
13: Doncs, encantat de tornar al programa.
12: Tirar el Cairon per sota per si algun oient doncs, estava sentint abans.
14: S'ha de revisar, però, la teoria.
13: Un dia fem la versió llarga i ho entendreu perfectament.
15: No, clar, com comencem a matisar, això ja no s'aguanta.
12: No, si algú s'ha incorporat, el tema és que hem parlat de que el morreig s'està perdent, ho diuen els experts, ens ho deia l'Helena Crespi, i hi ha hagut un tema tècnic de què era petó amb llengua i què era un morreig. No?
13: Hi ha gent que, diem ràpid, hi ha gent que relaciona directament la llengua amb el morreig i això...

0: de l'Aleix.
1: Perfecte,
0: o blanc
1: doncs,
0: o negre.
2: És que no entenc el què, sinó si no fot un pató a la galta i ja està.
3: No m'escalfis al forn si no hi ficaràs la pizza, no? És una mica.
0: O si menges la pizza a la nit, no passa res.
3: La pizza freda, també.
0: Clar, la pots fer al migdia i després ja a la nit te menges.
1: Oi que et pots fer un sàndwich?
3: Perdona, la metàfora és molt dolenta i us estic arrossegant a un jardí que no us hi volia portar. Tanquem la porteta i anem a regalar unes quantes entrades. A veure, us explico. Aquest divendres, que serà 28 d'agost, Catalunya Ràdio celebra els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català, que va ser a Ràdio Barcelona el setembre del 1976. Farem un programa especial del matí de Catalunya Ràdio de les 12 a les 2 del migdia des de la llotja del Camp Nou per parlar de l'efecte que han tingut les transmissions de futbol en l'ús social del català i aprofitarem per explicar els detalls de la nova temporada de Catalunya Ràdio que, atenció, arrenca el dilluns de la setmana vinent. No ho dic pels oients, ho dic per gent que treballa aquí,
2: clar,
3: que ja s'hi pot anar venint. Parlo per gent de l'equip del
1: sí,
3: que no surti d'aquí.
1: Sí, no està gaire plena la redacció.
3: No, encara no, però bueno, tenim una setmana. Aleshores, si voleu venir, avui estem regalant 5 entrades dobles per venir a la llotja del Camp Nou aquest divendres de 12 a 2 del migdia en aquest especial de Catalunya Ràdio. 93-201-7474. 5 entrades dobles. 93-201-7474. Us atendrà en David, molt simpàtic, té molta paciència.
0: És maquíssim,
3: i
0: en
3: us
0: David
3: apuntarà. Mira, està penjat ja el telèfon.
2: Si de, sabeu si s'hi ha d'anar ben vestit? Perquè la llotja del Camp Nou s'hi ha d'anar sempre ben vestit, eh?
3: Doncs és que no sé si manarà el Barça o manarem nosaltres en l'acte aquest. Suposo que Catalunya Ràdio pots anar vestit com tu vulguis, sempre i quan no vagis vestit. Bueno, vull dir,
2: home,
3: que no
2: vinguis
3: sense samarretes. Però
0: en pilotes no es presentaran els oients.
1: En general és recomanable... Aneu on a vestits.
0: Sortir de casa amb els calçotets posats, no, com a mínim.
2: Hi ha gent que durant l'estiu només va amb xancletes, i per mi no és un lloc per anar amb xancletes.
1: Que tens algun problema, tu, amb aquesta gent?
2: Home.
3: Però, a veure, una cosa...
0: Crec que és un cara a cara, això, eh?
3: Es pot venir amb xancletes? Vull dir, no, espera, hauria de consultar la direcció ara mateix, però vull dir, sí, es pot venir amb xancletes.
2: Doncs res, hi haurà gent que anirà amb
3: xancletes
2: i banyador. No.
1: Això em fa gràcia, perquè és un debat absurd, perquè després, si arriba el capo més capo amb xancletes, ningú li diu res. És si ve, doncs, a l'últim mico, si ve amb xancletes, aleshores ja la gent com que es posa esquisida.
2: T'estàs sentint assenyalat?
1: Soc l'últim mico que va amb xancletes, sí que passa.
3: Però que vas amb xancletes, avui?
1: Avui no,
0: però sovint,
1: vingut,
0: sí.
1: Jo he vingut bastant.
0: És que li té fòbia als peus.
2: No tinc fòbia als peus. El que crec és que s'ha d'anar a treballar amb una sabateta tancada.
0: Jo vaig amb sabata oberta.
3: Uf, és que aquest és un...
1: Mira, l'Aleix i jo seiem...
3: És un debat, aquest.
1: Seiem de costat, l'Aleix i jo. Sí. T'has sentit malament els dies que jo he portat xancletes?
2: No has notat que et trepitjava per sota la taula?
3: Vale, doncs, escolta'm una cosa, Aleix. Jo entenc aquesta fòbia teva amb els peus i tal.
0: S'ha de
3: però tractar. Però tant és amb en Manel que amb la Mariona, per exemple.
2: Sí, clar. Sí,
0: vale. Però és veritat que és diferent. O sigui, està vist des de perspectives diferents, perquè per vosaltres, nois, és deixat anar amb xancles o amb sandàlies.
3: Home, és que és capaç de venir amb unes avellanes de fa 10 anys.
0: Normalitzat.
1: És com el tema dels tirants, amb els nois i les noies. Es llegeix d'una manera molt diferent, per sort, perquè hi ha gent que amb tirants perd bastant.
2: Jo sé que hi ha... Samarreta imperi, eh?
1: Samarreta imperi.
3: Jo sé que hi ha empreses... on els nois no poden ensenyar els peus i les noies sí, per exemple. O els nois no poden anar amb pantalons curts i amb bermudes i les noies sí.
2: Però la meva observació era únicament per tothom, eh? És a dir, amb xancletes, siguis home, dona, el que siguis...
3: A tu no t'agrada veure la gent amb xancletes.
2: Bueno, em sembla que depèn del context i de la situació...
1: Quina és la part del peu que et molesta?
2: Que no em molesta el peu!
3: Jo... Home, a veure, si una mica sí que et molesta... Aleix, no fot, eh?
1: És més el dit o és més el taló? Mira, és més el taló,
2: que
1: no?
2: Que no em molesta el peu.
1: Un mal taló et rebenta.
0: Jo he notat que quan vaig amb sandàlies, l'Aleix no em mira la cara.
3: La part més delicada del... No, sí. Peu són els dits. No?
2: I les ungles.
1: Un taló escardat?
0: Ai.
3: Bueno, és igual, escolta. És igual.
0: Del morreig als peus.
3: No, no en sortirem. I per això canviarem de tema i parlarem de vins. Eh?
1: Som-hi.
3: Sempre és un bon tema.
2: Que també es trepitgen amb els peus, eh?
3: Doncs mira.
0: Doncs no m'hagués dit.
3: És que moltes coses es poden fer amb els peus. Bé, parlarem de vins. Ara fa un mes, a finals de juliol, va arrencar la barema del 2026, unes dates inusuals que l'han convertit en la barema més primaverenca de la història. La principal responsable d'això és la calor, i tot i que els enòlegs diuen que no ens hem de preocupar per la qualitat del vi, segur que m'imagino que els ha trastocat una mica els plans. En Manel ha anat a un d'aquests

0: cellers a preguntar-los-hi i, de pas, doncs, ensenyar-nos com és un dia de verema. No sé si n'heu viscut mai cap. A vegades hi ha gent que fa com sortides a dir, mira, avui anem a veure com es fa una verema.
1: Amb l'escola anaves a... Jo, o sigui, jo recordo estar dins d'aquell... una cosa de fusta, i tu entraves dins la cosa de fusta i descalça anaves trepitjant el raïm.
0: Ah, doncs potser sí que amb l'escola s'hi ha anat.
1: Amb l'escola, jo crec que pràcticament tothom hi ha anat.
0: Tots de terra hi ha una mica de dins.
2: Jo ho he fet, a casa hi havia vinya, ara ja no, i llavors havia recollit el raïm de la vinya.
3: Jo he de dir que vaig preguntar-ho, si encara en alguna part això es feia així, i em van posar una cara tipus, mira, això és com menjar-te una paella a les Rambles. Saps? Vull dir que només és per la gent de fora per fer la gràcia.
0: Una mica l'atracció, no?
3: És l'atracció, però
0: ja
3: això no realment no...
2: Això d'aixafar amb els peus,
3: això
2: no?
3: D'aixafar amb els peus,
1: però vols dir que ara ja els nens ja no van a fer l'excursió de...
3: Igual encara els hi fan, igual que, però igual que van al molí paperer a fer un...
1: Ai, sí.
3: Un paper,
2: i ja no es fa.
3: Ja després no es fa. No es fa això. Bé, el cas és que vaig anar fins a Sant Sadurní d'Anoia al celler de Jové i Camps a veure com produeixen els seus vins escumosos. Un matí ben d'hora, finals de juliol, arribem a la finca d'Espiells. Són 162 hectàrees, on ja tenien a 100 veremadors que estaven collint raïm. La primera persona amb qui parlo és el Pep Jiménez, que és el director de viticultura de Jové i Camps, i em diu que tenen dividits els 4 grups de 25 persones per tota la finca collint raïm. I li dic, escolta, jo he vingut aquí a veure com feu això, anem a trobar alguna d'aquestes colles.
4: Ja feu canvi de suixet?
5: Ara venim a
4: suixet. Hi ha alguna colla aquí?
5: Ara de la 3 m'encaixo. Doncs
4: pues vaig un moment a la 3.
6: És el que et deia, eh? Tota aquesta caravana de cotxes quan fem canvi de vinya, en aquest cas, doncs clar, una rere de l'altra, que no es perdi, tots cap allà.
3: Com he pogut sentir, estàvem al cotxe del Pep, que ens va obrir les seves portes per recórrer tota la finca, i anàvem a buscar una d'aquestes colles que estaven molt ben organitzades, perquè penseu que és una finca molt, molt gran, aleshores, clar, no pots tenir allà gent baramant sense tenir-los controlats, perquè, evidentment, si no, es perden.
0: Bueno, i han d'estar dirigits i organitzats, no?
3: Exacte, exacte, exacte. Doncs el cas és que quan trobem aquesta colla, ens plantem al mig de les finques, ell i jo, dos micròfons de Catalunya Ràdio, era realment una estampa preciosa.
1: Era una cita de cop i volta?
3: Com. Molt bona idea de cita, anar a veremar. Ojo amb això, eh?
0: Però vigileu, no us foteu a les vinyes si no són vostres, no?
3: Clar, això.
1: L'estudiat del privada.
0: Que
3: és
0: ens
3: molt
0: comencin
3: delicat.
0: A trucar de Jové i Camps, de, escolta'm, tot de gent amb les estovalles asseguts aquí al mig de les vinyes.
3: Emborrejant-se,
0: menjant-se els peus, i nosaltres tenim feina aquí.
1: Pot ser una gran campanya de màrqueting, de cop.
2: Torna el morreig a Jové i Camps.
3: Bé, jo vaig començar a parlar amb el Pep. Us he d'avisar d'una cosa, que és que tant ell com la resta de persones amb qui parlaré, bé, veureu que tenen com un to molt reposat i molt tranquil i que ho entomen tot amb molta naturalitat. Però recordem que és la verema més primerenca de la història. Vull dir, és greu. Vull dir, el canvi climàtic ha provocat això. I conforme jo anava rascant i preguntant, me n'adonava que la calor realment els ha canviat la vida sencera. Començarem pel principi, i és que això, que la verema s'ha avançat gairebé un mes.
6: A Macabeus començava a collir després de Fires a Sant Sadurní, que Fires són entre 8 i el 9 de setembre. La gent anava de Fires i després es collia Macabeu. Et parlo ja de fa més de 30 anys, 30 o 40 anys. Ara estem a dia 6 d'agost i estem començant a collir Macabeu. I això és culpa de que el clima s'ha augmentat la temperatura, el raïm madura més aviat i al final nosaltres ens hem d'adaptar al que es digui la planta, no? Per tant, si s'està madur ara, hem de collir ara.
3: Aquí ha dit la clau de tot, que és que amb la calor el raïm madura molt abans. I això té una implicació que està clara, que és que l'has de collir abans, però en té de moltíssimes més.
6: I el que provoquen és que el ventall que teníem per collir, que abans era molt més ampli, llavors ens obliga a collir en menys dies perquè la maduració és més ràpida i perquè el moment òptim de maduració s'accelera. És a dir, el temps, la finestra de collir o de baremar cada una de les varietats és menor de la que teníem abans. Llavors hem d'estar més al cas per collir en el moment òptim. I per això cada vegada tenim més persones treballant amb nosaltres perquè ens interessa collir el més aviat possible.
0: La tenen menys temps per collir el mateix.
3: En el mateix moment. És boig perquè sembla com un signe dels temps, que tot és ràpid, que tot ha de passar en el moment. Doncs la vinya també. Ara, de cop, si no, es passa i ja no la pots collir. De fet, ells, com explicava, han passat de poder collir-ho en 15 dies, ara ja ho han de fer en una setmana. Mentrestant, nosaltres dos seguíem amb la nostra cita, avançàvem allà al costat del tractor mentre anaven ficant tot de raïm dins del remolc. Tornem al tema de la calor i jo li pregunto, escolta, tu tot això ho veies venir, ho esperaves?
6: No, no, jo no m'hagués pensat mai en aquest tipus d'escenari, i collir de nit, i adaptar els tractors per collir de nit, i collir en frontals, però va venint progressivament i ens ho anem trobant.
3: Fins a quin punt podem arribar?
6: Pues no ho sé, potser es passarà com a la zona tropical, que farem dues baremes.
3: De la calor...
6: De l'augment de temperatures. No ho sé, no ho sé, que... és broma, el que et comento, però...
3: No, però bueno... La típica broma que d'aquí 100 anys igual treuen aquest tall i diuen, exacte, mira,
7: teva mania, broma i
3: dos baremes a l'any de la calor. Ells han canviat els dies en què cullen el raïm i també han canviat, evidentment, l'horari.
6: Pues mira, aquest any hem fet un canvi d'horari, comencem a treballar a les 4 de la matinada, fins a les 12, per un tema climàtic. Tenim un parell d'hores, dues hores i mitja o quasi tres de nit, diguéssim, de sense llum, i a partir d'aquí ja comença la llum. Per tant, fem un entremig, no? Entre dues hores de nit i la resta de dia.
3: Clar, jo vaig arribar allà, potser que eren les 9 o 10 del matí, i ells havien començat a les 3 del matí. Perquè amb la calor que fa, evidentment, no pots collir durant el dia. A les 12 ja han de plegar. Ells abans sí que feien fins i tot horari partit. Collien al matí, collien a la tarda, tranquil·lament, dinàvem allà. Però ara ja això ja no es pot fer. Aleshores, ells tenen una altra característica, que això afegeix un altre nivell de dificultat a tot plegat, i és que ells collen tot a mà. La majoria de cellers ho collen tota màquina, amb aquelles màquines, potser les heu vist, que van entre mig de les plantes, però ells ho fan tot a mà, i no és per romanticisme així, en plan, ei, que nosaltres ho fem de tota la vida a mà. No, és que realment després es nota la qualitat del vi.
6: La brema manual ens permet fer una selecció de raïm a la vinya, és a dir, qualsevol raïm que no està en condicions per alguna afectació física o de malalties es queda a la vinya, no es cull. I, per altra banda, el raïm arriba sense el celler. La màquina, per contra, el que fa és copeja a la zona del raïm i el que recull és doncs, most, perquè el raïm es trenca, i alguna resta de fulles, alguna resta de vegetació. El most també s'oxida quan està fora del raïm i, clar, la qualitat i l'inici del procés no és el mateix.
3: Això és un altre petit descobriment que vaig tenir allà, i és que les màquines aquestes del raïm el que fan directament és colpejar-lo fins que cau. No és que jo, almenys, m'imaginava unes petites tisores que amb tecnologia escanejaven on havien
2: unes
3: de tallar.
2: Manetes.
3: Exacte. Però no, no.
7: De violència en sacsejar la vinya fins que el vídeo...
3: Mira, i aquí ve el problema, que també trenquen el raïm una mica i és on cau el most i comença a oxidar-se i tot això.
1: Jo fa un parell de cap de setmanes vaig anar a provar vins a Osca, que tenen aquesta
2: que no
1: denominació d'origen de Somontano.
7: Sí, i
1: és que... Però vaig
7: salta.
1: Anar amb unes amigues, val? Que em van dir, hem d'anar a Osca perquè volem fer una via ferrata i aviam si caic jo de 100 metres d'alçada. Van posar-me en perill i em van dir, però a canvi anirem a provar vins i així vens, Mariona. I em van explicar, de fet, que ells sí que collien a màquina i que tenien també un problema amb la calor perquè a la mínima que saltava alguna espurna de les màquines podia passar que hi hagués un risc d'incendi, òbviament molt més alt. Per tant, estaven trobant problemes també amb la maquinària en aquest sentit.
3: Doncs la majoria de cellers ho fan a màquina, vull dir, molt de compte. Ells ho fan a mà i a més ho fan amb una tècnica que han desenvolupat entre ells i l'Escola de Poda de Catalunya, que, a veure si ho explico bé, perquè això aquí... Els enòlegs, que es tapi les orelles, perquè... Perquè igual
1: no, home, no, que ho explicaràs molt bé, Manel.
3: Una cagada històrica.
7: Segur que t'ho van explicar molt bé i tu ets un alumne aplicat.
3: Aviam, a veure, aquí el cas
7: el
3: és que...
7: El tenim nosaltres.
1: Aquest és el problema.
2: Que no passarà.
3: El cas és que la vinya,
7: sí,
3: la planta de la vinya, l'has de podar.
1: Fins aquí arribem.
3: L'has de podar, però perquè li has de treure totes les branquetes, perquè aquestes branquetes que no trauran raïm no s'emportin energia que pot anar directament al raïm, d'acord?
7: Perfecte.
3: Aleshores, el tema és, per on has de podar aquestes branquetes? Doncs l'has de podar per la part més prima. D'aquesta manera, la ferida que li fas a la planta és més petita i hi ha menys probabilitats que entri algun tipus de fong que mati a la planta. D'això es diu la poda de respecte. Poda de respecte.
1: Que és nom
7: mínim, la mínima poda possible per no ferir la planta.
3: Exacte. I això que podria semblar que és molt obvi i que porta fent-se tota la vida, doncs es veu que no, que ho han hagut de desenvolupar i pensar, perquè com és doncs això, un sector una mica tradicional, tot sempre s'havia fet com de la mateixa manera. I ara ells ho estan intentant fer així. Ens hem sortit prou bé?
1: Molt bé, ets
7: segur. No, si s'ha entès.
1: A mi el que em va sorprendre és que algunes vinyes tenien davant una floreta, un roser, per exemple, perquè així t'indicava abans una flor, que a la mínima es fa malbé abans, si hi havia un fong o hi havia algun bitxet que havia fet malbé el raïm que hi havia a la vinya. Llavors, d'aquesta manera, em va semblar interessant que si moria la rosa que hi havia just davant de les vinyes, significava que alguna cosa anava malament i estaven encara a temps d'arreglar-ho.
3: És el periquito de la mina, no?
1: Exacte. Exacte.
3: Mentre xerrava amb el Pep, el remol del tractor ja s'havia omplert. Molt important no omplir-lo molt, perquè si no aixafa el raïm que hi ha a sota i aleshores es comença a trencar. I jo el que vaig fer va ser assaltar directament el Josep Maria, que és l'home que conduïa aquell tractor, i em va explicar moltes coses.
8: La meva feina és fer de portar el tractor a tractorista i fer anar les vinyes i tota la feina de pagès. Ja estic tota la vida treballant aquí, i, bueno, com si fos casa meva, pràcticament. Bueno, ja ho veus, vull dir, la tranquil·litat absoluta, vull dir, i l'ambient i el que respira aquí, clar, una ciutat no respira aquest ambient que hi ha aquí, un altre món, diguem.
3: Sempre és tan agraït parlar amb la gent de pagès, a més quan estan fent el que els agrada. És realment...
7: Diu, un altre món comparat amb la ciutat i això, però que també van estressats pel que deies, no? Que ara...
3: En aquestes èpoques, sobretot, que han de dormir menys i de més, és bastant estressant, sí. Quan ja som al celler, em trobo amb el Toni Cantos, que és el responsable d'enologia, i el que fan, ells m'explica, és el pesar primer aquest remol per calcular el raïm que surt de cada parcel·la i aprofiten per agafar una mostra primer d'aquest raïm.
9: És per prendre la mostra del remol. Ara veiem com la burxa punxa en un dels punts del remol, que ara veureu que el tornarà a tirar amunt, la mourà. El que fa això és agafar el raïm, el trinxa, i per aquella petita mànega que veieu va sortint most. Buidarà aquesta mostra de most i entrarà a dins. A dins hi ha un analitzador i mesurarà, doncs, això, el grau, l'acidesa...
3: El grau i l'acidesa són com els grans elements en l'enologia. És per on es valora si aquest raïm està bé o no, o si està en condicions de ser collit o no.
9: Aquí hi ha els dos factors més bàsics, que serien el grau, que ens dona la quantitat de sucres que porta aquest most, que és el que ens donarà el grau alcohòlic final del vi un cop hagi acabat de fermentar, i l'acidesa, que també és una mesura important per la qualitat del vi. Mira, ja ens ha sortit l'analítica. Aquesta carretada fa 11 graus i 5 grams per litre en àcid tartàric d'acidesa.
3: Què tal?
9: Prou bé.
7: Bé, per tant, vas enganxar un dia de bona collita.
3: Bona collita. A més, han d'estar molt atents a fer les proves abans de collir-lo, per saber quan han de collir-lo, quan han de parar de collir-lo. Al final és un petit laboratori que tenen allà muntat. Un cop aquest remol que estava provat, diguem, les proves havien sortit bé, tocava tombar-lo diguem que al principi del circuit de tot el tractament per fer l'espumós.
9: Bueno, ara el que veureu és l'entrada del raïm dins el circuit del celler, no? Fa una mica de soroll. Veieu que ha caigut el raïm sencer, pràcticament, no hi ha suc. Allò que comentàvem abans, que no se sobrecarrega el remol, que la vinya està a prop, que el tractor és inoxidable. Aleshores, ara quan s'engegui, posarà en marxa tota la maquinària per anar, doncs això, trepitjant aquest raïm i per aquestes canonades d'aquí anar-lo conduint dins el celler.
7: Per tant, tenim tot el raïm sencer, que gràcies a Déu no s'ha fet malbé en el moment d'abocar-lo.
3: Molt important.
7: I ara arriba el moment històric clau que hem romantitzat tots aquí, no? El tema dels peus.
3: Exacte.
1: Atrepitja raïm.
3: Ells sí que són romàntics perquè, evidentment, és una màquina que va connectar a la corrent, però li diuen la trepitjadora.
7: Mira.
3: Tipo, abans, això és el que trepitjàvem. I aquí es fa com la primera vegada que se li treu most, suc, al raïm.
8: I el most que s'ha obtingut només trepitjant, trencant el gra i deixant-lo lliure, que és el que en diem el most flor, en anglès en diuen free run juice, o en castellà mosto yema, a vegades, o... Doncs aquest most, que és el de més qualitat, ja se separa immediatament.
3: Diguem que n'hi ha dos, doncs, no?
8: Bueno, hi ha diferents fraccions de most.
3: Vale.
8: La millor és la que s'obté sense premsar. De fet, aquí les premses treballen més com escorredors que no com a premses.
3: Clar, aquesta primera trepitjada és la bona, perquè després passa uns altres dipòsits, que si voleu us explico com li treuen tot el most al raïm, perquè és molt interessant. Ells...
1: Si ho dius així de feliç, endavant, Manel, sisplau.
3: És que si us agradava el programa aquell de Cómo se hace...
7: És que m'encantava. Foteu unes migdiades amb aquest programa de fons...
1: Ara no t'adormis mentre parla
7: el
1: Manel.
7: No, però m'agrada molt.
3: És exactament així. Ells ho posen tot en un gran depòsit de ser inoxidable i... d'alguna manera, explicat senzill, el que hi posen dins és un globus gegant que van inflant d'aire. Aleshores, aquest globus va apretant el raïm contra l'acer i és aquí on surt tot el most, tot el suc. No són dues plaques apretant, premem el raïm. No, no, no. És un globus que el va apretant.
1: I la pell quedava a les parets, no?, d'aquest dipòsit i després es podia utilitzar per fer, per exemple, un vi negre.
3: Va estar
1: segons
3: molt,
1: de quin raïm.
3: Va estar molt atenta, veig.
1: És que teníem una sargento a Òscar explicant-nos com era aquella finca i què és el que feien i com ho feien.
7: Home,
1: que com per no estar
7: atent. Tot,
1: doncs va
7: no?
1: fotre una bronca per arribar dos minuts tard.
2: No, a ella tot li va malament. Tot li va malament.
1: Tu, Aleix, avui, mira, eh? Mira, Aleix.
7: Però ja que t'ho expliquen, que t'acompanyen i tot,
3: clar.
7: Vols que t'escoltin, no?
1: Que sí, però érem nou noies. De 20 llargs.
7: I...
1: amb ganes de provar el vi i no escoltar la
7: classe. Ara ho has dit, de 20 llargs, no de 7 anys.
2: Elles pensaven que un tast era anar a mamar, només.
1: Vam ser les que més van preguntar. Vam ser unes alumnes molt aplicades.
7: La visita és abans o després del tast?
1: Abans, sí. Per
7: sort.
1: Però, no, seria millor després.
2: Elles volien anar directe al final.
7: Sí, clar. Anar al
3: després ja no fas cas.
1: Clar, no, va passar allò que ens van fer aquell joc de donar-te la copa i dir-te... quina olor estàs detectant? De quina fruita? I vinc a dir-te fruites, tu no tens ni idea del que estàs ensumant.
7: A mi em fa una mica de mania la gent que s'extralimita aquí, que no en té ni idea.
3: Buah,
7: i comencen a notar essències i aromes que dius...
3: matisos d'arbre, de fusta...
7: Ni han estat ni seran mai, aquestes.
3: Totalment.
7: Val, tenim tot el raïm, ja com premsat, perquè hem inflat un globus i ja la pell enganxada al dipòsit.
3: Tot el most. I ara, sincerament, la part que queda potser és la més avorrida, que és tenir-lo en uns dipòsits fins que acaba sent l'escumós en qüestió. Hi ha uns tractaments allà químics que no entrarem aquí, però el guarden en dipòsits. Aleshores, la pregunta va ser, evidentment, quan veurem aquest vi? Veurem en ve alta.
9: Això sortirà al mercat, doncs a veure, estem al 26, 27, cap al 2030.
3: 2030, eh?
9: Sí.
3: I mentrestant?
9: Bueno, mentrestant el convertirem en vi, barrejarem les diferents varietats per fer el cupatge del reserva de la família, farem el que se'n diu el tiratge, que és embotellar aquest vi amb llevats i sucres perquè faci la segona fermentació, i el deixarem en repòs i en criança a les caves durant un mínim de 36 mesos.
7: 2030, doncs...
3: Tornarà. Tocarà tornar, perdó.
7: Que guardin... Saps que t'entès i no m'ha
1: restaurat
7: gens.
2: Que guardin una caixeta. Doncs,
7: pues, estic convençut.
3: Una capseta per nosaltres.
2: Exacte.
3: Sis ampolletes de res, jo crec.
7: M'estarà molt bé, no?, un dia poder-nos veure el vi que hem explicat ara mateix.
3: I tornem a tirar aquest tall. Sí, sí, això
7: exacte.
3: Seria perfecte.
7: Si encara treballem aquí. Sí. Això.
3: Esperem que sí. Esperem que sí.
7: Sí. Fem una pausa i... com vas, de gegants? T'agradaven de petit?
3: M'encantaven.
7: T'emocionaven?
3: T'he de dir una cosa, que hi ha a la meva escola un gegant que es diu Manel.
7: Ara parlarem de gegants. Una pausa i tornem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
11: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
10: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món.
12: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
10: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: L'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
14: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linka, Linka, a Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és... Catalunya Ràdio.
15: La llum és dels meus ulls.
11: Som 3K.
15: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: caravalla.
1: 5 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Si teniu canalla petita, segur, segur, segur que estan enganxadíssims als gegants. Jo vaig ser un fanàtic dels gegants d'Olost, per exemple.
2: Com es diuen?
1: No me'n recordo.
3: Doncs tan fan no series.
1: No, perquè, hòstia, m'encantaven.
2: T'acabem de votar.
4: Com eren? Què tenien?
1: Eren preciosos, enormes, m'encantaven com giraven.
4: Com ballaven. Com em miraven.
1: Em va enganxar molt fort a una època, llavors sí que no ho he seguit tant. Vosaltres heu estat...
2: Home, jo crec que tots hem tingut els gegants preferits, no?
4: Sí, jo, com deia, més vaig portar el gegant de la meva escola, que era, es deia Manel, i anava vestit amb la bata que portàvem tots a l'escola, i era preciós.
3: A mi em va passar el mateix amb els gegants de Ripollet, els petits, que eren alumnes, perquè els grans, en Pere i l'Elisenda, eren professors, doncs els petits, que eren alumnes, es deien Jordi i Mariona, i també anaven amb la bata de l'escola.
2: A Torredembarra, que tenim en Joan i la Rosalia. Llavors ja tenim una geganta que és pràcticament ara coneguda arreu del món.
1: Home, absolutament.
4: Enhorabona.
1: Doncs bé, un d'aquests nens que també li agraden molt els gegants es diu Mario i és de Call d'Atenes. De fet, en Mario tenia tanta falera gegantera que el seu pare va decidir una cosa, regalar-li un dibuix dels gegants del poble per qui els pintés. I això, Gerard López, molt bona tarda.
5: Hola, què tal?
1: Va anar més enllà fins al punt de convertir-se en un fenomen viral de dimensions gegantines.
5: Ah, i tant que sí.
1: Què ha passat?
5: Doncs que la gegantitis que tenia en Mario era tan gegant, d'acord, que el seu pare, en Carles Núñez, junt amb la seva mare també, van començar a buscar per internet dibuixos d'altres gegants per cobrir les ànsies del nen que pogués pintar gegants i estigués més content. Però què passa? Que n'hi havia pocs en oferta i de seguida van fer curt. I en Carles, com que tenia coneixements informàtics, va decidir construir una pàgina web per al seu nano, tal qual, no? Un mapa completíssim, per cert, dels Països Catalans, especialment el Principat, per comarques on pots buscar, atenció, fins a 1.370 gegants per poblacions.
1: Home, doncs aquí puc trobar els dels Dolors.
5: Sí, segur que sí. Sabries exactament des de quan i, a més, com es diuen, eh? Perquè...
4: I pintar-los, que a tu t'agrada molt.
1: M'agrada molt pintar, sí.
5: Sí, senyor. Què passa?
2: Sense sortir tota la ratlla.
3: Segur que no, eh?
5: Aquí pots fer la recerca en aquesta web pel mapa, no? O per ordre alfabètic. I quan hi cliques, això, se't desplega una fitxa amb informació general i també un dibuix dels gegants per descarregar i pintar, que és l'objectiu, no? I la pàgina es diu pintagegants.cat.
6: He treballat a llocs com Fotocasa o Mil Anuncios, o he estat fent videojocs per en Gerard Piqué a una empresa que tenia que es deia Gerard Games, i això, clar, m'ha permès tenir uns coneixements amplis en el sector, no?, per fer un web així. Després necessitava les dades i vaig fer una cerca a veure si existia algun lloc que fos com una wiki, no?, o alguna cosa així, i existeix. I, de fet, donar les gràcies públicament aquí a gegantcat.com, perquè és un web on és com una Wikipèdia de gegants de Catalunya. Porten 20 anys recollint dades de gegants. Llavors el que vaig fer va ser contactar amb el creador, vaig explicar el projecte, vaig demanar permís per si podríem fer ús de les dades, me'l va donar i ja està. L'últim pas era, diguem, donar explotació, no? Explotar aquestes dades, que les vaig fer passar per una IA i vaig generar les imatges.
1: Per tant, pares, mares i tothom qui busqui gegants, ara teniu una web on us podeu descarregar els dibuixos per pintar tots els gegants del país, que és increïble.
5: Sí, i a més la pàgina ho està petant bastant. Fins i tot hi ha qui ja proposa que li donin la creu de Sant Jordi. Mira. Ha rebut molt feedback.
3: Agosarat, sí. De cop i volta.
5: Hi ha colles geganteres que li fan alguna correcció. Mira, el nostre gegant no és ben bé així, acabeu de tocar una mica el dibuix, no? Però realment funciona. Hi ha parlamentaris, diputats del Parlament, que també l'han felicitat.
3: Jo he entrat a la pàgina web ara i ets a dir que els de Ripollet són calcats, eh?
1: Sí?
3: Són perfectes.
1: Els han fet bé. I quins són, Gerard, els més demanats?
5: Bona pregunta.
6: Primer hi ha els gegants d'Abrera, després els de la parròquia Santa Maria del Pi de Barcelona, que aquests no surten primers, però entenc que al final ser la ciutat comtal, doncs, és el que tira més, i els gegants que més coneixen. Jo què sé, gegants d'Aigua Freda també hi són, els de l'Ella, els del Pens, un altre cop a l'Ella, els de la Patum de Berga també tiren molt, jo què sé, posa aquí els gegantó galetes de Sant Andreu del Palomar, d'Arenys de Mar, els vells de Carnaval de Solsona, perquè són superdivertits. Bueno, una mica de tot.
5: Mm-hmm. Fixa't que en Carles n'ha dit molts que comencen per la A, el Pens, Abrera, Aigua Freda, l'Ella... Això té truco, eh? És perquè, clar, si vas a buscar-los per ordre alfabètic, la gent, els primers que apareixen són els de l'A.
1: Ah, això és una eina molt potent per potenciar els gegants i el folklore català, no? Entenc,
5: sí,
1: perquè
5: correcte.
1: A vegades dius, bueno, sí. Jo no... mateix, que en tenia com ni idea, dic, mira, poder buscar els olors, també.
5: I no només pels nanos, sinó també pels adults, eh? Fa dues crides a l'impulsor d'això. Un és perquè les administracions ajudin més les colles geganteres, perquè, per exemple, per encarregar un gegant nou, no?, imatgeria nova, això et pot arribar a valer 6.000 euros.
1: Clar,
5: clar. Sí, hi ha molts calés sempre, no? L'altra crida que fa és simplement... anima tothom que si el teu nano fa un dibuix,
1: sí,
5: el pengis a la pàgina d'Instagram, d'acord? I allà les poden ensenyar a tothom.
1: Què, en pintem un? En pintem un i el compartim?
4: Entre
1: des de la tarda, no?
3: Vinga.
1: Gràcies, Gerard.
5: Apa.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora descarreguen amb força tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell i la Cerdanya, i també al Camp de Tarragona i al Penedès. L'avís del Servei Meteorològic preveu pedregades, ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues. De fet, en poblacions com Puigcerdà hi han caigut pedres de la mida d'una moneda d'un euro i també a Llívia. Actualitzem la situació meteorològica. Gemma Puig, bona tarda.
8: Doncs les tempestes encara continuen i encara haurem d'estar pendents d'aquestes tempestes que, com deies, van acompanyades de calamarsa o pedra. Tenim una banda activa entre l'Alt Urgell, la Cerdanya i l'extrem nord del Ripollès, però també una banda força activa a cap al Camp de Tarragona. També en aquest sector hi ha hagut calamarsada i pedregada. Els registres més significatius fins ara, 41 litres per metre quadrat a Viella, 30 a Tremp, 21 a la Seu d'Urgell, 29 al Marroig o 24 a Torroja del Priorat. Continuarem així i de cara a les properes hores aquest roix, tot i que poden anar perdent una mica d'intensitat, però encara afectarien punts del Pirineu, Prepirineu, igual que han fet al Cap de Tarragona. De cara al vespre també podrien arribar al litoral i perlitoral central o sud de la Costa Brava.
7: Més notícies amb la Txell Garriga.
9: El govern de Pedro Sánchez declara l'emergència a Ceuta per pilotar la crisi migratòria des de l'executiu estatal. Gairebé 4 setmanes després de l'arribada massiva d'immigrants, la Moncloa també portarà al Consell de Ministres un paquet d'ajudes econòmiques per la ciutat autònoma. Ho ha anunciat el vicepresident de l'executiu, Carlos Cuerpo, des de Ceuta.
10: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
9: D'altra banda, la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, han acordat enviar a Ceuta fins a 45.000 dosis de vacunes. L'objectiu és reforçar la prevenció davant la situació a ciutat.
7: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu del lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes.
9: El govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com per exemple conduir contra direcció. 7 persones van morir dissabte en un xoc frontal al nord d'Anglaterra després que, suposadament, en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar les xarxes.
7: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul a Corea del Sud. Aquesta producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials, al telèfon mòbil o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. La candidatura de Sense Filtres al certamen coreà és en la categoria de millor sèrie de format curt. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països i en aquesta categoria de format curt competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül. Ara els esports, Joan Fitol.
11: A la Vuelta, cancel·lada la tercera etapa, falta de 15 quilòmetres. Isaac Vilalta, bona tarda.
12: Bona tarda, situació no inèdita, però molt poc habitual. A la Vuelta s'ha cancel·lat la tercera etapa quan quedaven uns 15 quilòmetres per al final per culpa del temporal, de la tempesta d'aigua i pedra, sobretot, que afectava aquest tram final de l'etapa, just quan els ciclistes ja havien coronat el coll de Montlluís de primera categoria i tenien un lleuger descens abans d'encarar l'ascensió final a Font Romeu. La carretera realment era molt perillosa, la situació era molt perillosa i amb Pogacar al capdavant els ciclistes s'han refugiat a un edifici que quedava a mà esquerra de la carretera. Per tant, etapa cancel·lada, no hi haurà avançador d'etapa, no hi haurà canvis a la general. Pogacar arribarà a Andorra, demà etapa curta però molt important, amb 4 ports de muntanya, Pogacar amb el mallot vermell de líder.
11: I en futbol, les proves mèdiques que s'han fet aquest matí al migcampista del Barça, Gavi, descarten cables i o el genoll dret. Gavi va ser substituït ahir abans del descans al Camp d'Elx i només té una contusió.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
13: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
0: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
13: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
0: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional. Tot em sembla
14: si estic amb tu. A Catalunya Ràdio. Tot em sembla si ho visc amb tu. De 4 a 7. Tot em sembla si estic amb tu. La tarda de Catalunya Ràdio. Tot em sembla si ho visc amb tu. Amb Roger Carandell.

0: 7 minuts de les 6, és que potser no l'havíem sentit des del principi.
1: Ah, que sona així,
0: És aquesta, no?
1: És aquesta.
2: S'ha equivocat de cançó, Roger, posant aquesta cançó.
3: No, és l'Aina Machuca, l'estiu ets tu, que la va compondre en Jordi Cubino per TV3 i Catalunya Ràdio, que és la cançó de l'estiu d'aquesta casa, que ens hem menjat amb patates i...
1: La tornada.
3: I que bon profit.
1: La tornada.
3: Sí, perquè tot no l'havíem pogut sentir tota.
1: Jo he de dir...
3: A veure com continua.
1: Sí, sí. Ja. Les teves

0: Nevada, eh?
1: I ara, som-hi.
0: Que bona, molt bé, doncs enhorabona en Cupino, que no serà que no l'haguem sentit.
1: No,
0: però és que sencera no l'havíem pogut analitzar encara, aquesta cançó.
2: És que només havíem sentit aquest Estiu ets tu, quan em mires i somrius, i ja està.
0: Que he mirat a Spotify els crèdits, i és lletra i música Jordi Cupino. Vull dir que també l'ha escrit la lletra, també. Bé, tot això perquè ja feia dies que volíem parlar de cançons de l'estiu en català, per buscar quina ha estat la cançó de l'estiu en català, i se'ns ha fet tan complicat a nivell de la tarda que hem demanat ajuda als nostres companys d'ICAT, la gent del Nota de Veu. Frank Lluís Giró, molt bona tarda.
3: Bona tarda, estimada gent de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: I Aina Ostrell, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I hem dit, escolta'm, els convidem a l'estudi i que ens donguin un cop de mà una mica, escoltar tota la producció que hem tingut aquests últims mesos, a veure si tenim cançó de l'estiu.
3: A mi ara m'has picat la curiositat, em moro de ganes d'entrar al portal aquest de transparència i saber quan ha cobrat en Jordi Cubino per la cançó de l'estiu del 3CAT.
0: Ja, de quan
3: això
0: val aquesta...
3: Ha d'estar publicat, això.
2: Sí, home, sí, segur. Quan val una cançó, segur, no?
3: Clar, exacte, és que quantifiquem una cançó de l'estiu.
4: I, a més, de la mà d'en Cubino, que ja sabem que ha fet autèntics hits.
0: Home, el Corazón Latino, entre d'altres.
4: Sí, sí.
0: Un tio que viu amb mig peu a Londres i amb mig peu a Barcelona. Vull dir que...
3: Que tindrà feina aquest 2027, perquè em sembla que ja està confirmada la nova temporada d'Eufòria, per tant, suposo que tornarà a comptar amb ell, i aquí estarà.
0: Sí, de fet, ell ho dona per fet, no sé si ja ho han tancat o no.
2: Ell viu a 3CAT, directament.
0: I allà, amb la seva nòvia.
3: Exacte. Sí que ha estat un estiu atípic per la cançó, perquè veníem potser també d'uns estius on la teníem com molt clara, molt marcada, molt identificada, i aquest any és com que hi ha més mosaic, no? La cosa no és tan òbvia, segurament.
2: És coral, no?, aquesta cançó de l'estiu, o què?
4: Doncs sí, veníem l'any passat de Figaflaues, que va ser... Bueno, la Marina està morena, va ser, de fet, tot i que era de fa 2 anys, i també la d'Escà que van fer. Però jo crec que aquest any, per mi, els titulars de la cançó de l'estiu són la Ludwig van.
5: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el fàbrica i lloré.
0: Clar, fa anys que roden, però potser pel gran públic és com que ha estat l'estiu de descobriment de la Ludwig.
3: Jo crec que no havíem vist venir l'any passat i el millor amb ell, us en recordeu, que va acabar sent milió amb ell, perquè van arribar al milió d'escoltes a Spotify, i aquest any el tren de, com et dius, em dic Xavier, ho ha rebentat absolutament, i contra tot pronòstic els ha situat allà dalt, i m'aventuraré a dir que a dia d'avui, si algú ha fet una passa endavant per omplir l'espai d'oques, aquesta gent és la Ludwig van.
0: Sí, no? Clar, i això ha de ser un pes, això segur que els ha arribat, i que a nivell de discogràfica i a nivell, bueno, que els hi... de la premsa, fins i tot, sentir això tu com a banda, no sé com ho afrontes, eh? No sé si et motiva molt o és dir, uau, quina pressió que tinc ara.
3: Però és que s'han convertit els seus concerts en aquell lloc on hi ha la gent jove del poble o de la ciutat o del barri on sigui, i també la gent gran, pares, tiets i àvies, fins i tot. És a dir, tenen un públic transgeneracional, s'han menjat tots els festivals grossos, totes les festes majors grosses, les que encara queden, les mitjanes i moltes de les petites. És que no han ni parat, i com tu deies, és una bola de neu que s'ha anat fent gran, gran, gran, i els tenim allà ara mateix en el podi, aquesta gent.
4: És que, de fet, jo crec que és una mica una combinació de factors, no? O sigui, el seu talent d'una banda, de l'altra, coc es plegui, al mateix temps una gira molt ben programada on han sigut a tot arreu, és a dir, qui no els coneixia els ha conegut aquest estiu.
0: Sí, total.
4: I a més, amb una cançó que s'ha fet viral a tot arreu, a totes les xarxes, com és la de Xavier.
3: I també una mena de canvi de tendència a l'escena, que veníem molt de l'urban, i sembla que l'hem anat aparcant o convivint amb l'urban, i els escenaris s'han tornat a omplir de músics que toquen instruments, i clar, aquí la Ludwig excel·leix.
4: I tant.
2: És una mica com la roda aquesta, no? Que de sobte canviem de gènere, van entrar els pitos en el seu moment,
0: sí,
2: després
0: hem
2: anat a l'urban,
0: i que tot torna, i
4: ara torna.
0: Les guitarres,
2: anem a l'orgànic ara.
0: Com que tornen els pantalons acampanats,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: una vegada
4: sí.
0: I una altra, i tornen les guitarres.
2: Que va una mica com molt vinculat a que hi ha un fenomen també arreu d'Espanya que de sobte l'indi ha anat com guanyant molt terreny, i llavors Carolina Durante, Arre Bogotà i de més, i crec que això també passa, perquè va passar amb la música que vam fer aquí a casa nostra, que és la música urbana, transformada del que escoltàvem de Llatinoamèrica i de més, que es va fer en català. I, per tant, és una mica que ens aferrem a les tendències.
4: També crec que l'encant de la Ludwig van és que no tot és polit. I en un moment on tot s'està vigilant molt, on les posades en escena són molt pensades, ve de gust veure un Quim Carandell i, bueno, i tota la Ludwig van, que són caòtics, desordenats, que de cop i volta s'equivoca de lletra i dius... Que bé, per fi, tot és en directe. Tot està passant davant meu.
3: D'altres que hem parlat amb l'Aina, que clar, és el primer que vam comentar quan vam arribar, no? Cançons de l'estiu, jo hi poso sens dubte, en Joan Dausà, amb
4: tant.
3: En Mamaduixa, en Papi, posa-la al disc, Julieta, la samarreta, que seria una cançó de l'estiu més canònica, si voleu, no?
4: Crec que és un fenomen una mica generacional, sí. També, amb Joan Dausà i Mamaduixa. Crec que si et connecta el tema de la paternitat, potser t'agrada més la cançó.
3: Clar, és que millor, crec que m'ha agafat una miqueta
2: per aquí. Crec que està una mica per aquí, la cosa. Mm.

0: Com pensaven, els tiets, ja, sí, colar-se que... a la banda sonora de l'estiu de tots, un any rere l'altre.
1: És que per mi els tiets no són la cançó de l'estiu, són l'estiu. Saps? O sigui, sents els tiets i dius, perfecte, estiu.
2: I jo crec que també la posàvem en el podi, no? Amb aquest mosaic que dèiem que no n'hi havia una de clara, per mi els tiets s'estan convertint en la banda sonora de la penya que té 30 anys. I això és així. És
3: a dir, mi em tu connecten tens... bastant les seves lletres, sí, perquè són bastant de la mateixa edat i al final parlem com el mateix idioma. Ni farmejar aura, que parlàvem avui.
2: Sí, sí, sí.
3: Les
2: sí.
3: més joves...
2: No cal tan enllà.
3: Ni papi posa malà, no? Posa la cançó.
1: És que hem crescut amb els tiets conjuntament, que per cert no oblidem que seran a la travessa. Que això està al caure,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Que ja està tot gravat i tal. I segurament llançaments musicals al voltant de la travessa se saben coses.
3: L'Aleix està molt callat.
2: Sí, sí, sí. I també, Roger, Aleix, Mariona, Aina, l'estiu de la nostàlgia.
1: I
2: hem
1: tant.
2: Tingut girant pels Països Catalans els Pets, a Sopa de Cabra i a l'Ax en Busto, omplint festivals i omplint escenaris.
1: Que estan d'aniversari.
4: Exacte, tots d'aniversari, aquests 40 anys, no?, que del rock en català també en el seu moment. De fet, ahir va sortir dades de Nació Digital, han fet un recull de qui ha tocat més aquest estiu, i de fet els Pets han fet, per exemple, 10 concerts en festivals.
1: Clar, sí, sí, poca broma.
4: Això passava poc.
2: I crec que més això també fa que ara mateix aquest moment de hype amb la Ludwig, amb Dan Peralbo, que reivindiquen el rock català 40 anys després, que aquesta sí. gent ho rebentava amb el rock català, llavors és que, clar, són concerts on t'hi trobes a tothom, també.
4: I a més, també crec que força inesperat, per exemple, en el cas de l'Ax en Busto, que van tornar una mica per fer un parell de concerts, al Luz de Gas i de més, i de sobte han dit, escolta, la cosa funciona, i estan tirant molt, i omplen els recintes, i han fet també, només en festivals, 8 bolos.
5: És que crec que, bueno, ho explicaven en Pem en una entrevista amb l'Eloi Vila al cotxe i això, que ell va dir, tornem, fem una cosa solidària a Luz de Gas, que vinguin els amics i tal, i ja van veure que la rebentada que va ser allò, que la gent tenia ganes que torni l'Ax en Busto, per exemple.
1: Hi ha molts grups que jo estic convençuda que si tornessin, omplirien estadis com ho fa Oques, eh? No, com podria ser, per exemple...
2: Manel. És que...
1: Manel o Charango.
2: També.
1: Amb aquest comiat pendent...
5: Però una cosa,
2: Preparats per la tornada de Manel.
4: Fa tant temps que demanem que torni Charango.
5: No hi ha cap indici de que vulguin tornar, o sí?
2: A veure, l'Aina té controlada una dada boníssima.
1: D'aquí un parell de mesos farà 5 anys del seu últim post a Instagram de Charango, un post on ells hi diuen, ens sap greu no haver pogut fer aquest comiat com havíem de fer perquè va haver la pandèmia pel mig, no ho oblidem i tal, i deixaven com entreveure que els quedava aquesta sensació de comiat agradós, de que no havien pogut fer les coses com ells volien, i per tant, nosaltres els fans ens hi aferrem a això.
4: I que vam descobrir que la botiga online continuava activa.
1: Exacte. Descobriment de l'Eix Figueres.
5: És una intuïció de fan d'un desig, o hi ha alguna cosa en l'escena que vosaltres domineu des de la nota de veu que s'estigui comentant de que no és impossible un retorn de Charango?
2: És un tema que s'ha posat al damunt de la taula.
1: Sí.
2: No tothom està alineat en la mateixa direcció, i d'aquí plora la criatura,
5: vale,
2: evidentment,
5: vale.
2: Val? Perquè has de posar d'acord a molta
5: gent. Molta gent.
2: Val? No són tres.
4: Eren molts.
2: Eren molts. Sí. I sí que és veritat que s'accepta que no està ben tancada aquesta carpeta. Per tant, hi ha un comiat pendent, i a mi em sembla que el fet de que plegui Oques amb el 5è aniversari del comiat, doncs, vaja, no sé, podria fer que tot plegat conduís cap allà.

va, prou nostàlgia, que si ens deixem arrossegar per aquest riu de nostàlgies, que no arribarem, no arribarem. A veure, estàvem buscant quines han estat les cançons d'aquest estiu. Jo tenia aquí per apuntada, a veure si què us sembla, la de la Musca i la Uineta.

0: Sí, més nota aquesta cosa que enganxa i a la que l'has sentit dos cops, no? Passes uns quants dies tararejant-la.
1: Doncs sí, no oblidem que la Winnet, a més, està de moda perquè va ser dues vegades al Primavera Sound, ara el passat mes de maig, i la Muixca, que és l'artista que a principis d'any ens va dir que estava d'aturada i que passaria uns mesos de descans i tal, no para de fer col·laboracions, té dates de concerts previstes, que serà el Cara B, per exemple.
2: I és que és tan icònica que la Muixca es pot permetre el que vulgui.
1: La necessitem.
3: I creieu que funciona més aquesta que la col·laboració més recent entre la Winnet i la Julieta?
4: El Bota Bota. A mi m'ha funcionat més el Bota Bota amb la Julieta, que per cert la tenim adormida.
2: Jo és que crec que aquí va la cosa, que la Julieta la tens molt desdibuixada ara mateix.
4: Bueno, és que fa molt de temps que s'espera nova música d'ella, i sí que és veritat que de tant en tant penja algun Instastory dient soc a l'estudi, però no acaba de publicar música mai.
2: I és com que no ha acabat d'enfocar bé els últims trets i la tens una mica allà perduda.
0: Mira-la.
1: Aquesta és la cançó que va treure fa mitjanyet, així la de 100%, no? Mm-hmm.

0: potser en recorda una mica més a una altra Julieta, no? Que ja havíem sentit fa més temps, i no a l'última era en què potser havia jugat una mica a ser més diva del pop, no?
1: Tornar dels orígens, no? Que al final tot torna, com dèiem.
0: Sí, no sé, jo crec que fins i tot aquest color de veu feia temps que no li sentíem, potser.
2: I jo crec que la Julieta necessitaria una estripada. És a dir, ella ja fa temps que parla a les entrevistes i quan te la trobes d'un canvi de so, però és com que no acaba d'arribar aquest canvi de so. I fixa't-hi, la Ludwig, no? Anant per la tangent, doncs, ha anat fent créixer la seva proposta i tinc la sensació que ella, quan era en el paraigües de la banda del Pat i de la cosa urban, bé, però ara en solitari s'hauria com d'atrevir a fer, no sé, el que li surti, el que ella trobi, però anar-se'n molt enllà.

0: Ha funcionat, no, també, aquesta?
1: La Naina.
2: És tot culpa de l'Aina, de l'altra Aina, la de Sabadell.
1: De fet, jo m'atreviria a dir que Naina és una de les artistes que, si voleu, la podem posar a la carpeta d'emergents perquè tot just té un disc publicat, que farà una mica de boom aquest final d'any o aquest curs, si voleu, aquest 2027, juntament amb un altre nom que la redacció amb en Frank el comentem moltíssim, que crec que... La Maig la teniu ubicada?
0: Sí, la Maig...
1: Artista de Barcelona, sí. Té més de 40.000 escoltes a Spotify, també té un disc tret del maig d'aquest mateix any.
2: Home, havia de sortir el maig, està cansada la cosa. I sí que la sensació, que hem parlat amb tu, que és d'aquest noms que ha crescut aquest estiu.
1: Sí.
2: No, que te l'has anat trobant cada vegada a més llocs i que va traient el caparró també a l'escena.
1: Doncs sí.
3: Escolteu-me, hi ha un grup que jo necessito anar a un concert un cop a l'any i que fa molts anys que em fan molt feliç. I jo vull sentir l'opinió de dos experts de si encara aguanten a la cresta de l'una.
1: A veure?
3: Catarres.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: hi va haver 3-4 estius, que jo diria que eren 2013, 14, 15, que l'estiu sonava a Catarres, sense cap mena de dubte. Es mantenen allà, a l'estiu, Catarres?
1: Per mi, 100%. De fet, crec que hi ha també una onada de grups, dèiem, aquests grups que fan 40 anys, hi ha una onada de grups que són els que fan 20 anys, o gairebé 20 anys, com els Amics de les Arts, Buós, Catarres, Doctor Prats, que jo crec que és molt i molt el seu moment. Estan en un moment molt dolç, com de segona onada, i ja tenen tot un fandom consolidat que assisteix als concerts i els funciona la fórmula 100%.
2: Màxim top alineats. Anava a dir exactament el mateix que l'Aina. Sí, per mi els Catarres és com els Amics de les Arts, han fet la volta al marcador. Total. I jo crec que si durant una època es van preocupar per ostres, hem de ser efervescents, hem de ser allà, les tendències del que es porta, ja sudem de tot.
3: Hem de ser
2: ja,
3: nosaltres.
2: Ja tenim la gent.
1: Exacte.
2: Podem fer dos concerts seguits i la penya cantarà totes les nostres cançons. Llavors, respecte a partir d'aquí i feu el que vulgueu, que teniu el camí aplanadíssim.

0: Veig que aquesta cançó de Ginestar funciona molt a cap nota de veu, perquè tots dos l'estàveu cantant i movent el cap.
1: Ginestar, bueno, ja ho hem parlat amb l'Aina també més d'una vegada, és com la cara B de la Julieta. Totes les passes que han portat a la Julieta a desdibuixar-se són passes que han fet que Ginestar tingui com una imatge molt sòlida, molt clara, només encerts a l'últim any i mig, dos anys, des de l'EP, el disc, el Només Viure... És a dir, també estan fent créixer la seva proposta i crec que l'estan convertint en una proposta també molt transgeneracional, com allunyada de modes i tendències, i podrien tenir 10 anys més o 10 anys menys i serien molt reconeixibles.
2: És cert que si una cosa han fet és saber tocar la tecla. S'han ajuntat amb productors que els han ajudat com a trobar la sonoritat del moment, i sobretot és que sonen a tot arreu. Vull dir, és d'aquelles coses que sempre tots els artistes, com a mínim els mainstream, volen com sonar a les ràdios, i si una cosa tenen Ginestar és que han sonat a totes les ràdios, sí. Totes les radiofórmules punxen Ginestar.
3: Però també passa una cosa, i és que és com que les lletres sempre les han tingut, sempre han tingut bones lletres, que la gent els agradava parar-se-les a escoltar, entendre-les, tot això ja passava, però com tu deies, fins que no s'han ajuntat amb certs productors i han tocat aquesta tecla mainstream de com estructurar una cançó i fer-la que s'enganxi i que no puguis parar de cantar-la, no han acabat de petar-ho com ho estan petant ara.
2: Tot i que tenien grans temes com Leo i la Jana, per exemple, sí, en el seu moment, sí, no? Sí. Que van aconseguir. El que passa és que crec que és allò, no? Quan tu vas fent discos, necessites com anar canviant el teu so o com anar evolucionant-lo, no? Potser no canviant-lo, i aquí han ajudat molt aquests productors externs.
1: Jo, en la línia del que dibuixàvem ara amb els amics o Catarres, Ginestar són el mateix cas, però com una generació per sota, però els veig cap aquí. D'aquí 10 anys la gent anirà als concerts i cantarà Estimar-te com la Terra i seran els Reels, perquè ja eren al principi i serà gent ja, pares i mares de família i el que vulguis, però van cap aquí si no ells decideixen alterar-ho.
4: I qui tinc la sensació que feia temps que estava buscant un so i que crec que finalment l'ha trobat o se sent còmode, és l'Alfred García.

0: L'Alfred ha anat canviant molt els últims anys.
1: Sí.
2: De... No, el que està clar és que no ha parat de produir, això sí.
0: Ell va produint i va provant, i ara jo tinc la sensació que les dues, tres últimes van com... No, cap en una direcció, cap a intentar ser una cançoneta de l'estiu, punt nostàlgica, un punt bonica.
2: Ho dius tu o ho dic jo, Aina?
1: Digue-ho tu. Ai.
2: Ho dic jo, segur, sí. Eh? Vols que el tall sigui el meu, eh? Que li passin el meu a l'Alfred, eh? Primer, que m'està encantant aquesta tertulieta musical, està sent guapíssima.
0: Ah, jo m'estic passant molt bé.
2: Ui, sí. Per favor.
0: No, allargarem, eh? Mira, hauríem d'haver acabat fa una estona, però seguirem.
1: De fet, Roger, deixa'm dir, ja que hi som, passa que nosaltres res. Això ho fem de 5 a 7 cada tarda de dilluns a dijous amb el Frank.
2: Sí,
0: de veu que...
2: Si us està volant el rotllo,
1: exacte.
2: El que no surti funciona molt bé com a podcast, ho sabem, llavors el nota de veu en directe.
0: Ara podem venir quan vulgueu, també. Això és només una demo.
1: Exacte.
0: A partir de dilluns, dues hores diàries.
3: Sí, la cosa... Està despistant el Frank.
2: Sí, no, la cosa no és el Frank.
0: Que,
2: Mariona,
0: que hi ha algun problema.
2: No, no, d'estudi.
0: Problema amb el Frank.
2: Diem que potser la tecla que ha tocat ara darrerament és la de mimetitzar-se amb Oques Grasses i amb la veu d'en Josep Montero.
1: Perquè ell n'és fan, també, jo.
2: Clarament.
0: Sí,
2: és a dir, que ha anat a replicar la fórmula.
0: En aquest moment és molt Josep Montero.
4: Recorda avui una pila d'anys al teu costat. Vine amb avui.
2: Fins i tot el rotllo del tema, eh?
1: Molt.
2: És cert.
1: Tenen raó.
2: I la dels ulls, l'anterior que ho va rebentar, també. També jo recordo sentir la primera vegada i dir, això és la gent que estimo? Ah, no. Sembla la gent que estimo, però no ho és. I és una altra cançó, que és la de l'Alfred. Ara li està més o menys funcionant. També et diré que és d'aquells artistes que passa a Catalunya, eh? Que els sents a les ràdios, que tenen escoltes, però que els veus en molts pocs llocs en directe. És com que no sona la roda de la música... Mira, la gent que estimo dos...
1: És boníssima.
4: Tots els cors que ara bateguen.
0: Aquesta ha sonat moltíssim a les ràdios.
2: Espera, surt la Rita Pallés, em sembla.
0: Ah, esteu sent molt durs amb l'Alfred, eh? Esteu sent molt durs.
2: Hem tocat moll de l'os aquí? És una línia vermella per tu, l'Alfred García?
0: No, però a mi m'agraden aquestes cançons.
2: No, i és una mica que perquè aquests fan d'oques,
0: clar. Ja, doncs, bueno, potser sí que ha anat a buscar això. Vull dir, evidentment,
2: segurament.
0: Ha anat a buscar això, perquè si no és massa coincidència. A veure aquesta, què tal? Si no...

A mi aquesta cançó m'ha acompanyat també aquests últims mesos, que no han estat fàcils, a més per fades, no? Que han vist com en alguns concerts, bueno, molts dels seus concerts, doncs el llançament d'objectes i el que fos, fins a arribar...

0: ferms, jo no ho tinc tan clar amb Fades. Són un encant i han tret bons singles, però els falta com armar, realment enfortir la proposta. Si volen que la cosa tingui continuïtat a anys vista, està
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí, han de consolidar el projecte i treure música com ha fet la Maria Jaume.
0: O una mica com has fet l'Anna,
1: també,
0: no? Que
1: també.
0: Sembla que sí que ha posat més múscul en la proposta i sabem que han de venir coses molt xules sí, sí. Després l'Anna, doncs a veure si Fades també s'encamina.
2: Mira, són 7:15. Abans de deixar-ho aquí, jo us vull fer una pregunta i és, aquesta tardor s'acomiada o que es grasses definitivament?
0: Això ho tenim aquí, ja, eh?
1: És duríssim.
2: En aquests 4 o 5 concerts, no? L'estadi són 4.
0: Són 4, no?
2: Són 4. 4
0: dies.
2: Que cada dia n'afegien un.
0: Tu a quin vas, Roger?
3: Vaig a l'últim, últim.
0: Uau. Amb el 10, eh?
2: Sí. Espero que tingui veu en Montero.
4: És que la tendència a quedar-se fònic és...
0: Clar, i portarà molta tralla. Mai millor dit.
2: Molta.
0: LOL.
2: Clar, se'ns acomiada no que...
0: Disculpeu-me.
2: I també viurem al final de la fúmiga. A casa em pregunten per què vaig arribar.
0: I a partir d'ara, què? Qui puja, dèieu, la Ludwig, no? Que omplirà segurament aquest públic més mainstream. Mm-hmm. Dan per algú però... el comboi, una mica seguint l'estela sí, de la Ludwig, però més de part fosca, no?
3: Més underground, no?
0: Sí, exacte, mm-hmm. Més rockers. Mm-hmm.
1: I també hi ha molts grups que estan consolidats dins del seu àmbit, com són 31 Fan, per exemple, que funcionen moltíssim, també. Vull dir que jo crec que aquests espais que deixa Oques s'aniran omplint d'altres grups i també d'algun retorn, perquè vull pensar que, per exemple, Manel tampoc trigarà molt a tornar, no? Clar. Dèiem, potser 2028.
0: Aquesta temporada esperem nou material d'en Guillem Gisbert i el debut en solitari de l'Arnau Ballbé.
1: Correcte.
0: Per tant, són dos Manels traient el caparró. Sí. En aquesta línia més indie, Gavina.mp3, que ha crescut moltíssim, sabem que està treballant amb gent molt totxa, també... Serà un dels noms d'aquesta temporada, seguríssim. Però quan em parlaves a mi, tot parava i jo em sentia tan petit.
2: Me l'apunto? Aquest grup, sí, eh?
0: A més, un bon moderno ha de tenir allà a la seva playlist de Spotify Gavina.mp3.
2: Quines més has posat, Mariona, en aquesta llista de coses a tenir en compte?
4: A mi últimament, i de fet al meu entorn també, ens està funcionant molt un grup que es diu La Publicitat,
0: sí.
4: Que també té aquest efecte com de la Ludwig, d'en Peralbo, que torna al rock i que a més no llueix polític perfecte, i a mi això em funciona.

0: més a més em recorden una mica un grup que és Calavento, que porten parats per mi massa temps i que haurien d'estar a puntet de treure
1: de
0: alguna
1: fet,
0: cosa.
1: No sé si van treballar una mica amb l'Aleix Turón, que és, es prodiga força a treballar amb grups que busquen aquesta sonoritat una mica, doncs, indie... Sí.
2: Clar, i seguint aquesta baula, no?, que podíem saltar, com deies tu, de la Ludwig a Dan Peralbo, de Dan Peralbo a la publicitat, doncs de la publicitat a Pla Moguda, que és un dels grups que jo tinc la sensació que també petarà fort aquesta propera temporada. Ja estem anant a gent que té 1.000 seguidors ara mateix a Spotify, però apunteu-vos el nom.
0: Però ara és el moment, Moguda. Si voleu dir...
2: Són d'Osona, eh?
3: Ara és el moment.
0: Exacte, ja sí. Està.
4: Canviem de cançó? A veure si sabeu dir aquesta.
0: El bohemio. Sóc un bohemio que està a punt de treure nova música, també. Aquesta tardor treu disc.
4: Ja era hora, no? Que... No feia molt temps que no traia res.
0: No el teníem tan parat com per queixar-se.
4: Val, doncs, perdoneu. Jo
2: no, però l'estat fent a foc lent i serà un dels noms,
0: sí,
2: segur.
0: Sí, de fet, Roger, te'l pots apuntar perquè presenta el disc al Mercat de Música Viva de Vic.
4: Ah, perfecte.
0: Vull dir que et queda a prop de casa.
4: Sí, cap allà anirem. Va, un parell més i ho deixarem aquí perquè és que podríem arribar fins a les 7 de la tarda.
2: Us estem patant l'escaleta, us estem creant problemes.
4: L'escaleta està feta a miques.
2: Estripada.
4: Passant busos per sobre.

Què estem sentint? 16 d'octubre, nou disc de les al·lèrgiques al pol·len. Serà el seu quart àlbum i serà l'àlbum del canvi, de l'evolució. Es van enfadar amb mi perquè deien no som les noves pol·lens, som les velles pol·lens de sempre, però fent noves cançons amb una nova sonoritat. I jo crec que també faran una passa endavant, segurament buscant eixamplar el públic i no quedar-se en una cosa tan de nínxol. Però és que

0: artista que ha aterrat amb moltíssima força i que l'any que ve tindrà el doble de seguidors dels que té ara, segur.
1: I que per mi el que està fent és agafar una mica la fórmula Olivia Rodrigo, aquesta popstar més rockera, i portar-la una mica al català, perquè les cançons, la veritat, és que s'assemblen bastant.
2: Té aquesta vibe.

0: Que s'aturi el temps. De qui?
1: De Dani Sitsiskit, rombeta catalana de la bona.
2: Home, jo crec que en algun moment han de funcionar, no?
0: 100%.
2: Sí, però tenen com aquesta cosa, són els germans petits dels tiets, podríem dir.
0: I és com que no caben de...
2: Sí, és com que els funcionen molt bé els temes, perquè enguany amb KitKat, amb Morena, amb Demis, han funcionat molt bé.
3: Sí, sí, falta un hit.
0: Venien sempre de rally ja d'inici, que sempre han tingut cançons que han fet Diana.
2: Però aquests temes, per exemple, l'any passat, al setembre, amb On volíem estar, van funcionar molt bé, també. I són temes que es posicionen molt bé, sonen molt a ràdios, també, sempre que parlem d'això, i és com que falta acabar de veure què fem.
3: I t'he de dir, Aleix, per això que nosaltres, que ens movem molt per festivals i per esdeveniments on hi ha l'escena i tal, molta gent ens ha sovint demanat cançons de Dani Sitsiskit o ens n'han parlat en llocs d'aquests. Vull dir que jo tinc la sensació que el boca orella també fa molt.
0: Potser els falta, tan fàcil com, una bona col·lap, tio.
2: Sí, pot
3: doncs
2: ser.
3: Mira,
0: un single d'aquests que us rebenti, a més, no sé, com
2: sí, perquè,
0: amb
2: fet,
0: el petit de Cabaril.
2: Amb Sushi Poke van funcionar molt bé, que era aquesta cosa que ja va assentar una mica el precedent, que eren els germans petits dels tiems.
0: I una cosa transgènere, que també s'està portant molt, jo crec.
4: Bueno, i que esperem que tots potser arribin a uns nivells de popularitat
2: gegants
4: i al país. El país és el que és, si no, i els oients són els que són. Vull dir que no sé quants grans grups podem tenir sobre l'escenari.
2: Segur que és molt complicat d'absorbir. Exacte. Però hem de dir, aprofitant que parlàvem de tiets i d'una mica aquesta escena, que també hi haurà discos l'any vinent. Figaflaors, per exemple, sona que hi ha d'haver un disc l'any vinent.
0: Sí que s'ho han pres amb calmíssima de la vida, també, eh?
3: Mentre sigui un bon disc, endavant emprendre's tot el temps del món.
0: Totalment.
4: Per tant, disc dels que hem d'estar pendents. Figaflaues.
2: Tiets també venen amb disc nou.
3: Esbetlana.
2: Sí, Esbetlana. Catarres també sona que pot ser que hi hagi algun disc.
0: Guillem Gisbert.
3: Flashy Ice Cream també. Mar Pujol.
0: Ah, és veritat, la Mar. Clar, és veritat que és més petita, però moltes ganes del seu nou material.
4: Doncs bé, estarem pendents de tot això, si no us voleu perdre ni un detall, ni una nota, nota de veu, cada tarda a ICAT, amb en Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell. Bé, ben tornats, i gràcies per aquesta masterclass de què és el que funciona, i sobretot què és el que funcionarà en un futur.
3: Un plaer.
4: I tant. Cuideu-vos molt. Fins dilluns que ve.
0: Vinga, guapos.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
7: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
6: Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
8: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Som revolucionaris digitals.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Dazos.
11: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
12: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
13: El rentaplats.
12: És que a les cuines no hi entro mai.
14: I tens un restaurant?
12: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no ho sé fer.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
15: La llum.
5: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: 5 minuts i 3 quarts de 7. Bé, ara mateix hi ha dues línies de tempestes que cauen amb força a Catalunya. Segurament molts oients ens esteu sentint. Està caient un ruixat fins i tot, no sé, calamar-se, m'imagino. Una al Pirineu i l'altra al Camp de Tarragona, però això ens ho explicarà millor la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
16: Bona tarda.
4: Què, va per aquí la cosa, no? Tenim tempestes fortes ara mateix.
16: Sí, ara tenim tempestes. Hi ha una línia que va des del nord del Solsonès-Berguedà
3: sud de la Cerdanya i Ripollès, i en aquest cas doncs, també va acompanyada de calamar, sou pedra, i aquesta línia força activa que ha afectat punts del Camp de Tarragona, des del Baix Camp, Tarragonès, i ara ja se situa entre el Baix Penedès i el Garraf. I també, en aquest cas, de vent, de calamarsa, de pedra, són aquestes dues línies d'inestabilitat que encara continuaran, aniran la de la costa, anirà resseguint la costa, està començant a treure el nas ja cap al Baix Llobregat, per tant, tot aquest sector aquí molt a prop, també cap al barcelonès, i la del Pirineu, doncs, se situa ara cap al Ripollès, pot arribar al nord de la Garrotxa, i en aquests casos, i durant aquesta tarda, el que hem tingut és tempestes que han anat acompanyades de calamarsa o pedra. De registres fins ara, doncs, destaquem els 41 litres per metre quadrat a Viella, els 30 de Tremp, els 26 de Das, els 25 de la Seu d'Urgell, però també els 37 del Mar Roig, els 25 de Riu de Canyes. En altres llocs, per exemple, a Tarragona, hi ha hagut calamarsa i pedra amb forts cops de vent. El registre de pluja, amb dades oficials, doncs, serien uns 15 litres, però sí que ho ha fet doncs, amb calamarsada, amb pedregada, amb cops de vent, i per tant encara molta precaució perquè encara no s'ha acabat doncs, la inestabilitat.
4: I es aniran desfent a mesura que avancin aquestes tempestes, allò que vagin perdent intensitat, o es mantenen bastant fermes?
3: Elles? De moment encara es mantenen bastant intenses, sí que més cap al vespre, doncs sempre doncs, van perdent una mica d'intensitat, però encara aquestes dues que comentaven li queda encara un parell d'hores d'inestabilitat i poden ser intenses. Sí que de cara al vespre tornarem a tenir ruixats, hi haurà ruixats, però sí que ja serien no tan intensos i, per tant, ja no anirien acompanyats de calamarsa o de pedra. Però sí, encara un parell, una hora i mitja, dues, encara hi pot haver aquests ruixats intensos perquè es mantenen encara en les immediates hores.
4: És que t'haig de dir una cosa, fa una estona aquí a l'estudi dèiem, hòstia, ens estem quedant com molt, molt foscos i hem engegat els llums, som a la Diagonal de Barcelona, a tocar Francesc Macià, i ara mirant el cel sí que està com molt foscot i mirant el radar entenc que ens ve a sobre directament, no? A Barcelona?
3: Fregarà. En principi, serà baix, si no es reactiva, passaria Baix Llobregat, Barcelona, en zona universitària. És a dir, que no aniria cap amunt. És a dir, no es resseguiria la costa, sinó que hauria de marxar cap al mar. Això no vol dir que no plogui a Barcelona, però no amb tanta intensitat. Però sí, s'ha fet fosc. Jo mateixa també he hagut de mirar l'hora que era, perquè dic, ui,
4: sí,
3: no
4: dic,
3: és
4: a veure
3: tan
4: si
3: tard
4: passat,
3: com sembla, eh?
4: Sí, estaria l'hora del tot costa.
3: Sí,
4: i ningú
3: és la meva vida, o
4: s'ha fet fosc. Perfecte, Gemma, doncs molta precaució a tothom.
3: Exacte.
4: Per aquestes tempestes. I qualsevol novetat ja ens aviseu.
3: Molt bé, bona tarda.
4: Que vagi molt bé, gràcies. Bé, 2:03 de la tarda. Jaume Miranda, com estàs?
13: Com va? Com estem?
4: Has agafat el paraigua?
13: He agafat paraigua perquè, efectivament, és La nit més oscura, com se diu, que és una pel·li, no?, aquest títol. La noche más oscura.
4: No ho sé.
13: Jo què sé, he volgut fer una referència pop i estic d'un torpe que no l'he sabut fer bé.
4: Bueno, no, com que...
13: Que està molt fosc.
4: Vale, doncs ja està. Segons la Gemma, potser no et plou de camí a casa, però has fet ben fet d'agafar el paraigua. Per cert, obrim línies al 932017474, obrim el concurs. Avui regalem un pack format per una bossa per portar aliments i una ampolla tèrmica de la col·lecció Chic de Culinarium. 932017474. La pregunta avui, a veure, de què l'hem fet?
2: Ai.
4: Sobre cultura catalana. Molt... La forquilla molt oberta, perquè clar, cultura catalana és pràcticament inabastable. 932017474. Glòria, molt bona tarda.
14: Bona tarda.
4: Des d'on ens truques?
14: De Manresa, a punt de ploure.
4: Ah, a punt. A veure, és que ara t'ho anava a demanar. Ja em vaig obrir el radar. Se t'ha enfosquit, com aquí a l'estudi, que de sobte dius, hòstia, ha marxat
14: exacte.
4: El sol.
14: Sí, eh? Sí, exacte. Encara no plou, però, vamos, està molt fosc, sí.
4: Sí. No. Està fosc, per tant.
14: I vent, i s'ha girat vent.
4: Sí, sí. Pensem que hi ha aquest avís de perill per les tempestes, per tant, tothom molta precaució. Dit això, va, Glòria, anem a formular-te la pregunta. Avui va sobre cultura catalana.
14: Aviam.
4: Amb quin altre nom és coneguda la Verge de Montserrat? I la Mariona et dona tres opcions.
16: Tres opcions. No, home, no, però espera't.
4: No, espera't.
16: No,
4: va molt sobrada.
16: A més,
4: Glòria,
16: jo crec que potser et fem dubtar. La primera opció és la Cremadeta.
14: Vale.
4: La descartes, Glòria, la Cremadeta?
14: La descarto.
4: Descartada.
16: La segona opció, després te la dic, I la tercera seria la torradeta. Si no t'acaben de fer el pes, també podries dir, com bé has dit tu a l'inici, la moraneta.
14: Sou molt originals, eh?
16: El nostre company Manel Roig.
4: No sé qui ha estat el guionista, però ha demanat, sisplau, que es llegissin totes les respostes. La Glòria ho tenia clar de seguida. Ha dit la moraneta i, evidentment, la resposta és correcta.
14: Vale, gràcies.
16: I et regalem una mica de més cultura general, no?
4: Home, sí, saber quatre línies més de la moraneta.
16: Mira, no sé si ho sabies, Glòria, però la talla romànica de fusta del segle XII de la Mare de Déu de Montserrat era originalment blanca, però el fum de les espelmes i l'envelliment de la fusta la va enfosquir. Llavors, a partir del segle XIX, es va decidir restaurar-la directament d'aquest color, ja que el poble ja s'havia acostumat a veure-la així. Per tant, mira...
4: Aquesta és la història de la moraneta.
16: Que no la cremadeta.
4: Molt bé. Glòria, que vagi molt bé. Records a Manresa.
14: Vale, ganes de veure el Comsi, eh?
4: Home, arrencarà aviat, no?
14: D'escoltant.
4: No, Glòria, tu vols dir el que no surti d'aquí.
14: Sempre m'equivoco, sí.
4: Sí, és que sí. És que li passa a molta gent que confon el que no surti d'aquí amb el... Amb
2: no sou els mateixos.
4: Amb el com si fos ahir. A vegades em diuen...
2: Escolta,
4: enhorabona pel com si fos ahir. Dic, bueno, els hi traslladar uns companys.
14: De veritat, quan parlo amb la meva filla, de vosaltres, també sempre m'equivoco. Sempre dic el com si fos ahir, després dic, ai, no, que no surti d'aquí.
4: Exacte. Passa molt, Glòria. Cap problema. Moltes gràcies per escoltar-nos. Una abraçada.
14: Vale, gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: T'ha passat alguna vegada, Jaume, que et confons de nom?
13: Jo, com a col·laborador de Que no surti d'aquí, de vegades me confonen amb l'Helena Gadell de Com si fos ahir.
2: T'anava a dir?
13: Me passa, sí, perquè sí. Som dues estrelles...
4: Sí, sí, teniu la mateixa veu, realment. Sí. Escolta, a veure, que no tenim gaire temps avui. Hem de parlar de Ter Stegen, que ha estat pare per tercera vegada.
13: Sí, si ets capità del Barça, Ter Stegen ja es para per tercera vegada, va néixer divendres passat sense cap complicació i ets la primera criatura de futbolista alemany amb Naona Sallarès, la seva parella de fa poc més d'un any. Ho varen compartir ahir ells mateixos a Instagram amb un recull de fotografies on se pot veure sa família donant caliu a es nouvingut bebè en el mateix hospital. Més enllà del propi futbolista i sa seva dona, ses imatges també poden veure que han tingut sa visita dels dos fills d'en Ter Stegen amb el seu anterior matrimoni, que són en Ben, de 7 anys, i en Tom, de 2 anys. Recordem que en Ter Stegen té ja dues criatures amb la Daniela, la que va ser la seva parella d'esporter durant 13 anys. En Ter Stegen i la Daniela ja duien 5 anys junts, quan se varen casar a Sitges l'any 2017.
4: És que em vas mirant i no esperis la meva complicitat.
2: No li he fet un regal,
4: en aquesta història, no? Estic escoltant atentament.
16: No t'agrada parlar del Ter
13: Stegen? No vols afegir informació extra?
4: No. Com que anaves mirant, volguem dir...
13: Tu el coneixes, no, en Ter Stegen? Bé, com deia, varen tenir dues criatures en comú, la Daniela i en Ter Stegen, en Ben i en Tom, però en març del 2025 anunciaven la seva separació. No sé si te sona també aquesta data. En qualsevol cas, en juny d'aquest any, en Ter Stegen presentava en societat a sa catalana Ona Sallarès, però pareix que feia mesos que mantenien un idili i el calendari amorós se solapa una mica.
17: Ter Stegen tiene nueva novia y exclusiva. Hablo con ella y me cuenta cómo surgió todo. Os lo cuento todo, pero antes, soy Javi Hoyo, seguidme para más salseo. Se llama Ona. Es educadora social y está estudiando un máster en psicopedagogía. Tiene 27 años y se conocieron en un restaurante de Barcelona en marzo. Me recalca que una vez él ya estaba separado. Recordemos que Ter Stegen anunció la ruptura con su anterior mujer en marzo.
13: Un març de 2025 molt mogut, perquè va anunciar la seva separació amb la Daniela i alhora va conèixer Ona Sallarès, però per l'obvi, segons en Javi de Hoyos, no se va solapar en els temps. En qualsevol cas, ara Ona Sallarès i en Ter Stegen han donat la benvinguda en el seu primer bebè en comú i més enllà de l'alegria, la gent se demanava quin seria el nom del bebè. El pare, recordem, és alemany, però la criatura ha nascut a Catalunya i sa mare és de Barcelona. I de bé, ja sabem que és una nena i no té nom català. Se diu Sofi, amb BF, no amb PH, amb BF, i per tant, els tres fills d'en Ter Stegen tenen noms estrangers a pesar d'haver nascut els tres a Barcelona. Més enllà del nom, molta gent tenia la curiositat de saber qui els felicitaria per la nouvinguda Sophie. Sorprenentment, l'exdona d'en Ter Stegen ha posat like a la publicació del naixement. Ser qual cosa determina que estan en un millor moment del procés del divorci.
16: O
13: perquè
16: no.
13: O és de cara a la galeria.
16: O vol dir... Ho he vist, eh? Que ho sàpigues.
13: Ah, clar, oh, és que...
16: És aquest...
4: Uà, tu creus que la Daniela entraria...
13: Però és molt rebuscat, no?
4: Una material.
16: Hi ha gent que es comenci a remoure.
2: No, però és que igual estan millor que quan estaven junts, ara.
4: És possible. Bueno, doncs...
2: Igual ara ja...
4: Doncs...
2: Adéu.
13: Jo, per donar una mica de context, diré que ara, fa uns mesos, les nostres estimades mamaratzis, Lorena Vázquez i Laura Fa, van anunciar que hi havia molts conflictes en la separació entre Ter Stegen i la Daniela, principalment per la manutenció econòmica que reclamava ella.
16: Mm-hmm.
13: Però aquest like, com dic, a lo millor està fent canviar de rumb tota aquesta història que explicaven les mamaratzis en el seu moment.
2: Ara estava pensant, no serà perquè ell li falti de res.
4: No. No és que vagi just a calés per...
13: Home, la... no té l'economia d'un col·laborador de ràdio com seríem nosaltres, que som uns desgraciats, no? Vols dir? Això segur.
16: Bé. I dintre del que cap encara no podem anar fent el pena.
13: Jo vull fer pena avui. És greu. És dilluns, és gris, no, estic
2: més,
13: malament.
2: És no sé què cobres tu. Igual aquí...
13: Ah, que lo millor... Ah, que de cop això et salva-me.
16: Això ho hem de parlar amb el Roger.
13: Ara parlarem amb sa cúpula, que és el Roger.
4: Si us heu fixat, jo fa molta estona que tinc la boca callada pel bé de tothom.
13: Tu vols que aquesta secció s'acabi ja?
4: Pel meu, pel de la ràdio...
13: Per el del Barça...
4: De tothom, exacte. A vegades...
2: Bé. Comencen a sonar telèfon,
4: sí. Boca tancada, llavors sí que no passa absolutament res.
13: Mira, parlant del Barça...
4: Quan l'obres.
13: Parlant del Barça, que de fet l'he citat jo, amb qui en Ter Stegen també té una relació complicada, és amb el Barça i la seva plantilla. Ara per ara vos puc dir que els únics culers que han felicitat en Esporter per aquest nou vingut han estat en Xavi, jugador del Barça,
4: sí.
13: I entrenador, i la seva dona, la Núria Cunillera. Els dos han posat el seu respectiu missatge de felicitació. Tot i així, vos volia dir que, com que jo no segueix que la meitat de la plantilla del Barça, i de fet no sé qui són, si voleu anar revisant si algun altre ha posat like a la publicació de l'embaràs, jo ho agrairia.
2: Han fet un post col·laboratiu, aquests dos?
13: Sí, Ona Sallarés l'ha publicat i Ter Stegen ha acceptat la col·laboració d'espost.
4: Ens porten com una estratègia de parella a xarxes que... No?
13: Clar, hauran parlat... Han penjat...
4: Quan sí. Direm, no? Una mica quan ho publiquem.
13: Sí.
4: M'imagino.
13: Sí, perquè han passat 3 dies, llavors s'han donat un petit marge, entenc que ha palabrat entre ells.
4: Han triat les fotos, no?
13: Sí, han estat 4 fotos, concretament. Mm. I una foto és una metafoto de diverses polaroids. Està tot molt estudiat, eh?
2: Que no hi hagi, perdoneu, cap comentari així com destacat de cap company del Barça? Voleu dir que és que no hi ha una gran relació entre el porter i els seus companys?
13: A mi m'ha sobtat.
4: S'havia dit sempre que la relació que tenia Ter Stegen amb els seus companys era molt més professional que personal.
2: És que, de fet, veig comentaris d'excompanys del Girona, on Ter Stegen no va arribar ni a jugar un partit.
16: I de les seves parelles, també, de les parelles dels jugadors.
2: Sí, perquè veig Estuani, per exemple, o Arnau, però no veig, per exemple, no sé, ni cap excompany amb qui havia compartit vestidor Ter Stegen.
13: I, de fet, te diré una altra cosa, que també hi ha un Instagram de l'institució del Barça que tampoc ha posat ni like ni algun comentari i m'ha sobtat també perquè el seu nou equip, que se diu Ajax, sí. Si no record malament, de com estic informadíssim, sí. Equip de l'Amsterdam, sí que ha posat un comentari de felicitació.
2: Sí, sí, de fet, sí, veig que és el primer que surt. Doncs és el de l'Àjax, però no n'hi ha cap ni del Barça ni de cap excompany blaugrana.
13: Potser s'han despistat, eh? Aquesta publicació s'ha fet aquest dematí.
2: No, perquè no ho han vist encara. No, perquè estaven tornant d'Elx, ahir van guanyar.
4: 6 minuts i les 7.
18: Papacito, mamacita.
4: Bé, Letizia Sabater, que no sé si és sant de la teva devoció, perquè et sorprens a vegades amb aquests
13: personatges. La meva persona preferida és una mare cultural i una aspiració vital, sa ella, com a mínim. O almenys està a prop, no sé.
4: I tu la veus feliç, la veus contenta?
13: Jo, de fet, te diria que és aspiracional precisament perquè crec que és la persona amb més índex de felicitat en el seu cos, no creus?
4: No sé, és que la segueixo poc i conec, no la conec.
13: Per això ets una persona un poc infeliç, perquè no la segueixes lo suficient.
4: Molt bé, doncs a partir d'ara la seguirem. Clar, què li passa?
13: Sí. A veure, la nostra reina d'espunk, m'agrada dir-la així, o se diva de ses perpento, o també sa cantant que adoraria en Andy Warhol, na Letizia Sabater, està tornant a liderar ses verbenes de poble de tot l'estat espanyol. Un any més està endinsada en una gira boja amb més de 200 concerts aquest 2026.
2: 200 concerts.
13: És una barbaritat, eh? Concerts que, a més, fa per tota sa península ibèrica i, com a curiositat, se planta a sa hora que sigui amb el seu propi cotxe, es vestuari en es maleter i es maquillatge sa guantera. Amb lo que queda d'any, encara té pendents 34 concerts arreu de l'estat per llocs tan emblemàtics com Aranda del Duero, Bollullos Parc del Condado o Poladura de la Tercia.
19: Señor policeman, odio el control de alcoholemia.
13: Els seus shows són una autèntica bogeria. Ha actuat a residències geriàtriques rodejada de vells, ha aparegut a l'escenari pujada sobre un poni o ha arribat una hora tard perquè la policia se l'ha detingut per conduir sense punts. Mr. Policeman, odio el control de alcoholemia, literal.
4: Estic en xoc.
13: Normal.
4: Jo crec que té una pel·lícula, té una biografia.
2: Una docu-sèrie.
13: En Peter Jackson, no sé com no està plantejant ja una trilogia sobre aquesta senyora. De fet, vos he de dir que fa una setmana na Letizia Sabater va fer un show a Burlada, a Navarra, i els espectadors varen poder presenciar una petició de mà en ple directe i no és la primera vegada que algú demana matrimoni a un concert de na Leti. Canviant de tema, no estem parlant de peticions de mans, aquest diumenge els afortunats de presenciar la reina de la Vanguarda varen ser ciutadans de Bilbao, que l'han tingut per 5 anys consecutiu a la Setmana Grande de la ciutat.
4: Home, si la programen 5 anys seguits, és que funciona i que...
13: I t'omple.
4: I que agrada i que omple.
16: I que s'ha convertit en tradició, exacte. Ara sempre l'hauran de programar.
2: Clar, diuen que a partir de 3 ja és tradició. Per tant, ara ja forma part d'aquesta setmana.
13: Que la facin santa i patrona de Bilbao. Estan tardant. Bé, l'espectacle, com dèieu, i com sempre, va ser un absolut èxit, i així ho declaraven a Letizia Sabater en els micros de El Correo, on també parlava de les seves imminents vacances.
20: ¿Qué opinas de la gente que critica, que no entiende el show? ¿Qué les dirían?
21: A ver, este show es que es para gente inteligente, para gente especial, para gente que no le gusta ser un borrego, para gente divertida. Del 15 al 30 de enero me voy a Punta Cana, que ya sabéis que no tengo ni marido, ni novio, ni perro, ni gato, ni hijo. Con lo cual me voy con un amigo gay, que es como mi hermano. Hacemos de las nuestras, ya saben, nos reímos, tal, hacemos el tonto.
13: Na Letizia Sabater se'n va a Punta Cana amb un amigo gays. Amigo gays, en vés a final, perquè no té parella estable ni marit. Però és que tampoc té cap relació sexoafectiva, de cap tipus, a pesar de mostrar-se tan eròtica i explícita a les seves lletres.
21: 200 conciertos al año. No sé qué he hecho con mi vida que no hago otra cosa más que conducir, cantar y bailar. Esa es mi vida. Ya no tengo tiempo ni para follar.
20: Eso te iba a decir. A ver, ¿qué tal, chiqui chiqui, en el último mes? ¿Cuánto?
21: Ninguno, ¿qué dices? Yo diría en el último año.
16: Chiqui, chiqui, ¿eh?
13: En Roger està espantat, esbarat, no sé, la teva cara...
16: Crec que està més callat que amb Ter Stegen.
4: No, és que la conec d'aquests videoclips que treu, que jo els trobo esperpèntics, per que potser no sóc el públic, un personatge friqui i tal, però mai l'havia sentit a parlar i no sabia com s'expressava.
13: És molt radiofònica.
4: I m'està sorprenent el discurs de la Letizia.
13: Ella sorprèn i no deixa ningú indiferent.
2: No, i és directa, ella és directa.
13: Això és primordial per un artista, sigui de quin gremi sigui, no? Per mi. Bé, la cantant, com dèiem, ha donat s'esquena en el sexe, un territori ociós que fins fa ben poc sempre reivindicava com a propi, perquè hem de recordar que l'any 2015 na Letizia Sabater se va fer reconstruir ciment per tornar a viure sa pèrdua de virginitat, sí. O en 2021, mira, que se va fer un lifting facial... I en els 3 dies de sortir d'esquiròfan va practicar sexe oral a un amant i quasi mor ofegada.
22: A ver, la cara está un pelín hinchada por aquí. Estás perfecta en 3 meses.
23: Yo practico sexo a los 3 días de operarme. Pues a los 3 días, nada, pues por lo típico, claro, apareció un amigo a verme. Sí. Y entonces, bueno, pues oye, acabamos en la cama, estas cosas pasan, 30 y pocos años, y resulta que al final, pues ¿qué pasó? Pues por lo típico, una cosa lleva a la otra.
24: Chico latino, yo te llamo Tolai, por fin te dejo, olvídame de...
13: Ets el nostre Marcel Duchamp. Ets el nostre artista dadaista per excel·lència.
4: Sort que són les 7 i comença el dia, tot costa. Agafa el paraigües.
25: Tot costa.
0: L'estrena de temporada del Barça és immillorable. Un 0-5 a Elx que ensenya que l'equip de Flick té armes per guanyar també sense un davanter centre. Però seria una lectura massa simple valorar la necessitat o no d'un nou per un partit.
8: Tot costa, amb Sònia Gelmà.

0: Són les 7 del dilluns 24 d'agost, el dia en què avui fa 100 anys es va fundar el Barça de bàsquet. Després en parlarem. 4 quarts de segle, el títol del capítol dels rècords que ja teniu a les vostres plataformes en referència a aquest aniversari. Però més enllà d'això, d'aquí a 7 dies es tanca el mercat de fitxatges i el més calent és a l'Aigüera. Pau Dax, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Que Gavi no es va lesionar ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques que li han fet aquest matí han confirmat que només va ser una contusió.
0: L'equip... Digues, no, anava a dir que afortunadament no va ser res i que aquestes alçades a Gavi ja no el canviarem. Ell té aquesta manera de jugar, per tant, toca patir a cada partit.
1: Exacte. L'equip ja prepara el partit de dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral, recordem-ho, va caure de la convocatòria d'ells per decisió de Flick.
0: I encara... De seguida, amb la Laia Tudel, repassarem totes aquestes carpetes obertes que encara té el Barça a falta d'una setmana perquè es tanqui el mercat.
1: Encara sobre ells, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia del Martínez Valero. En un comunicat, el club lamenta una vegada més la retirada d'estelades i també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats culers. El Barça no descarta emprendre accions.
0: També en parlarem després, perquè a més el Martínez Valero, si no m'equivoco, és sospitós ja de la temporada passada en referència a aquesta mena de situacions.
1: Aquesta actuació policial també ha generat reaccions polítiques. Junts per Catalunya ha denunciat els fets i demanarà explicacions al govern espanyol. Esquerra reclama una investigació immediata i la CUP denuncia el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural. Per acabar amb l'actualitat blaugrana, el Barça Atlètic ha comunicat aquesta tarda que Ebrima Tunkara té una lesió lligamentosa traumàtica al turmell esquerre que es va fer ahir en un partit de pretemporada contra el Vilanova. Estarà de baixa unes 6 setmanes. I mentrestant avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera. D'aquí uns minuts comença l'Osasuna Llevant a 8:15 al Sadar i el Màlaga Depor a 10:15 a la Rosaleda. I a la Premier League a les 9, Fulham Chelsea, debut dels dos últims exentrenadors del Madrid, Álvaro Arbeloa al Fulham i Xavi Alonso al Chelsea.
0: Un partit amb morbo, doncs.
1: Exacte. I a segon, el Girona ha presentat avui els defenses Abdul Mumin, que ve del Rayo, i Mauro Furtado, que arriba del Benfica. Un Girona que podria desencallar aviat el Kats Tsigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar contra l'Eganés i té obert un expedient disciplinari del club. Ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà.
0: I després trucarem al Solà, que es pensava que pel fet que el Girona era segona aquest any el deixaríem descansar. I no, passant coses igualment a Girona, clar que sí, i volem saber si es tanca o no es tanca aquesta sortida de Tsigankov, que està sent una mica polèmica.
1: I encara en futbol, primer dia de Xavi a la selecció neerlandesa de futbol. L'exjugador i exentrenador del Barça ha arribat avui a la seu de la Federació Neerlandesa de Futbol, a Zeist, per començar a treballar al capdavant de l'Orange, un dia abans de la seva presentació oficial. I a la Vuelta avui, la tercera etapa entre Grisant i Font-Romeu, s'ha hagut de cancel·lar poc menys de 16 quilòmetres per arribar a la meta i quan ja s'havien recorregut prop de 160 quilòmetres, tot per una forta tempesta d'aigua i pedra. Una situació molt poc habitual en què hem pogut veure imatges com la de Pogacar avisant els ciclistes que s'havien d'aturar. No hi haurà guanyador d'etapa ni canvis a la general. Pogacar continua com el líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre el belga Van Aert i 10 sobre el britànic Brennan. Demà, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, una etapa curta de 105 quilòmetres, però molt exigent, en 3 posts de primera categoria i un de tercera. I el Barça de bàsquet, com deies, avui ha fet 100 anys. El club ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la secció. El nou tècnic, Aleksandar Sekulić, ha estat present a l'acte, en una pausa en la concentració de la selecció d'Eslovènia, i aquesta tarda ha fet el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. I avui es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya. En joc ara mateix al pavelló municipal de Calella, la final femenina entre el Granollers i el Lleida, que ha arrencat a 7:15. Ara mateix podeu seguir el partit a Esport 3. I la final masculina la jugaran el Barça i el Freiquin Granollers a 9:15. I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes a l'equip, no serà a les semifinals. Ha quedat eliminada després de perdre contra Alemanya per 1-4. La selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, ja s'ha classificat per les semifinals del campionat. Alemanya, per tant, ha guanyat per 1-4. El seu rival probablement seran els Països Baixos.
0: I quina pregunta, Pau, fem avui als oients?
1: Veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou? Sí o no?
0: Veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou. Jo ja us he respost, després sabrem què en pensen el Marcos i l'Anaïs. Tot això i més d'ara i fins 8:45, horari d'estiu aquí al Tot Costa.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Passant 6 minuts de les 7 de la tarda, de seguida presentem els nostres col·laboradors d'avui. Hem de parlar de les carpetes obertes del Barça, però si sentiu això i entra a l'estudi Marc Güell, és que està passant alguna cosa a Catalunya. Marc, hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què està passant?
3: Mira, estem pendents d'aquestes tempestes que van caient aquesta tarda arreu de Catalunya. Ara ja avancen cap a l'est, cap a la zona del Pirineu, al Prepirineu i també cap al Penedès. Són unes pluges fortes que en alguns casos van acompanyades de pedregades, ratxes fortes de vent, esclafits, tornados o mànegues. Tenim algunes incidències a aquesta hora, perquè en alguns punts del país aquest temporal ja ha fet els seus estralls. Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra durant uns minuts acompanyada de ratxes de vent importants. Això ha fet que hi hagi uns quants arbres caiguts a la ciutat. De moment no ens consta que hi hagi ferits, però sí que es demana, doncs, molta prudència i calma per aquesta acumulació d'aigua en alguns punts. També hi ha aturada la circulació de trens a l'RL15 de Rodalies, entre Reus i Móra la Nova. Renfe ha habilitat un transport alternatiu per carretera per connectar aquestes estacions afectades. Unes tempestes que ja fa una estona també han passat per l'Alt Urgell i la Cerdanya. En aquest cas ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com a Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no recordava un fenomen com aquest. I una tempesta que també ha afectat aquesta tarda el Segrià amb pedres de la mida d'una moneda d'euro. Ha provocat danys en finques de fruita. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Insistim, no hi ha afectacions personals, però sí que des de Protecció Civil insisteixen en aquest missatge de calma i prudència perquè es poden superar encara ara els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora d'aquestes tempestes tan intenses.
0: Tempestes habituals o no tan habituals d'ara, sí, fa uns anys, però sí, en els últims anys del mes d'agost. Marc, gràcies. Ja saps, antena oberta, i si no, tornes a les 8 i ens expliques com va tot.
3: Fins ara.
0: Ara sí, passen 8 minuts de les 7 de la tarda i ja puc presentar els nostres col·laboradors avui aquí al Tot Costa, recordant una vegada més prudència i paciència davant les carreteres, sobretot. Marcos López, hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Anaïs Martí, bona tarda.
5: Què tal, Sònia, bona tarda.
0: Com va aquest mes d'agost? Treballant durament, com tots?
4: Ella ho diu.
0: Com tots, bé.
5: Bé, ha de preguntar per què hem anat al mes d'agost.
0: Expliqueu-me com funciona això.
5: Llavors, normal que... Fa una petita introducció.
4: Què porta? 4 setmanes? 5? 6?
0: 25, Marcos. No. Tinc les vacances justes i merescudes.
5: Des del Mundial.
0: Em va estranyar no veure Lewandowski ahir jugant. Què li passa? Està lesionat? És que és una broma. Ara de cop tots tres han pensat no, realment ha desconnectat. No, sé perfectament que Lewandowski no és el Barça, no patiu.
5: Ha tingut alguns incidents amb Valde.
0: Sí.
5: No, seguim sense nou, Sònia.
0: Seguim sense nou. Mira, de fet, és que no han passat tantes coses des que vaig marxar.
4: Bueno,
0: perquè
4: estàvem
0: pendents de Julián, l'Atlètic de Madrid no el volia veure, estava gairebé descartat, i seguim així.
5: I el Barça s'ha de Ronald Araujo. Bé, han passat algunes coses.
0: Laia Tudel, hola, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda.
0: Que la Laia em va mirant, em va fent cares, però sap que com que no l'he presentat és molt disciplinada i ella no intervé.
6: Aquí és un programa que si no et saluden no pots parlar. Jo aquí, calladeta.
0: Va, que ja els tinc tots saludats i ara ja sí podem entrar de ple en aquest Mercat Blaugrana.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sònia Gelmà.

0: Tot torna a començar. Oficialment el Tot Costa comença dilluns, ja amb l'horari habitual de 7 a 9 i ja amb el Jordi Costa aquí també. I pel que fa al Barça, tot torna a començar, però encara tenim aquesta setmana de marge per acabar de concretar la plantilla. A la Laia no li he dit res, però ha estat de vacances no. Tant o més que jo. No. Merescudíssimes. No. També molt merescudes, Laia.
1: També.
2: També com ella.
0: Clar que sí. Vens aquí amb totes aquestes carpetes obertes.
2: Sí, no m'hi do el primer dia de retorn. He trobat aquí unes carpetes.
1: Una, antigues,
2: ara que ens posem al dia. Una que m'esperava tenir-la ja tancada com era el nou, i no, i una que no esperava tenir-la tan oberta com la de Valde.
0: I de cop s'obre la de Valde, que dius, bueno, aquesta no estava oberta.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, guarda't la del davanter centre pel final, que és la més gruixuda, però ara mateix, una carpeta que et diria que la va obrir el mateix Flick ahir quan deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde. Quina és la situació ara mateix amb Valde? Queden dies de mercat, ha de marxar, es queda, era un toc d'atenció simplement, què ha passat?
2: A veure, és cert que queden encara una setmana d'aquest mercat de fitxatges, però és que ara mateix hi ha, ara parlem de Valde, però és que jo et diria que hi ha dos jugadors que no podríem assegurar que juguin al Barça a partir del 2 de setembre. Un d'ells és Valde i l'altre és Koundé, que ara en parlarem. Però anem a Valde perquè és qui té la situació més delicada. Fins ara el jugador no s'havia plantejat sortir del Barça aquest estiu, tot i que Cancelo va acabar la temporada sent el lateral esquerre titular i ja vam veure doncs, que havia passat per davant de Valde en algunes situacions. Doncs Valde tenia aquest objectiu de seguir entrenant-se i demostrar que ell pot ser el lateral titular. A l'inici de pretemporada, però, segons fonts del vestidor, Flick, en aquestes converses que Flick li agrada tenir amb tots els jugadors per dir a la cara què és el que espera d'ells, allà ja Flick ja va ser molt clar amb Valde en el sentit que li va dir que no partia com a titular, que ell el volia i comptava amb ell, però que no el considerava titular de moment perquè no el veia centrat al 100% i per Flick li va transmetre a Valde que necessita els jugadors al màxim de concentració i sobretot amb moltes ganes de competir. Això, segons fons del vestidor, ja se li va comunicar internament a Valde en aquestes converses a l'inici de la pretemporada. Però és cert que els últims dies hi ha hagut un punt d'inflexió i hi ha hagut un canvi. El canvi ha estat que Flick ho ha fet públic, ha fet un pas més. Deies, parlaves tu d'ahir, després del partit, però és que la prèvia de l'Elx, a la roda de premsa, Flick ja va fer com un toc d'atenció públic molt dur cap a Valde.
0: Et diré més, que Flick espera més de Valde ja ve de la temporada passada, que en diverses ocasions, diria, va arribar es podria plantejar com a elogi de, és que n'esperem molt de Valde, és que Valde té molt potencial, però de moment no ha aconseguit treure'l.
2: Això ho ha fet a vegades Flick amb Fermín, també a vegades és molt dur i també sempre li exigeix més, sobretot la temporada passada, aquesta temporada de moment no, però amb Valde no només van ser paraules, sinó que va haver-hi fets, perquè el mateix dia del partit, el dissabte, abans que l'equip marxés diumenge, doncs al matí és quan Flick, i ell ho explica després del partit, té una conversa i li diu, és que encara no et veig. No et veig al 100%, no et veig com jo et vull de concentrat i, per tant, et deixo fora de la convocatòria. Això, pel jugador, evidentment, és dur, perquè s'ajunta amb les declaracions públiques i el fet que quedi fora de la convocatòria. Ell no s'estava entrenant al marge com altres jugadors que ja parlarem, com Caçador, i que per tant la seva situació semblava més clara. Ell li agafa una mica de sorpresa aquesta situació. Per això dèiem que era una mica una situació delicada. És cert que avui, després de quedar fora de convocatòria, ell s'ha tornat a entrenar amb el grup amb normalitat, forma part del grup, però de moment el que li ha transmès Flick és que compta amb ell però no el veu al 100% i clar, el jugador sí que pensa que ara queden pocs dies de mercat, que ell ha tingut ofertes, perquè és cert que Valde rep ofertes de clubs interessants, que sempre ell ha descartat perquè no volia marxar i que ara li queda poc marge si realment el Barça el vol fora. També és cert que Valde el porta Mendes i que si hi ha una gent que pot moure i agilitzar les coses, doncs un d'ells és Jorge Mendes, però vaja, situació complicada ara mateix pel jugador.
0: Gairebé que ha de decidir ell si està disposat a acceptar el repte d'intentar guanyar-se el lloc, que ara mateix té per davant mínim Cancelo, mínim, dic, perquè ahir Xavi Espar, per exemple,
2: Xavi Espar va jugar i, de fet, a l'entrenament, clar, ja va preparar el partit sabent que Xavi Espar seria titular abans de saber ell que quedava fora de la convocatòria.
0: Ha de veure si accepta el repte o si prefereix marxar a demostrar fora, perquè també és cert que jo recordo que Valde ja va anar al Mundial de Qatar, és a dir, ja era, bé, amb la sortida d'Alba, era la gran esperança de lateral esquerre consolidat, i ha tingut fases. Vosaltres heu perdut l'esperança, per dir-ho així, a veure encara un millor Valde del que hem vist fins ara? Creieu que ha mantingut que ha de tenir més oportunitats? Manteniu la fe?
1: És una situació delicada. Primer, quan torna Cancelo, és suplent els primers tres partits i a partir d'aquí ja és titular. Si Fic avala la tornada de Cancelo com fitxatge i no una sessió, l'està enviant un missatge claríssim a Valde. O sigui, per mi és el primer missatge de Frick. I el segon, i per mi molt més important, és que durant 24 hores parla tres vegades d'ell. El dissabte, el diumenge abans del partit i el diumenge després del partit. I posa a Xavi Espar, que no és lateral esquerra, ho posa en aquesta posició. O sigui, les senyals que està enviant Frick cap a Valde indicant que no té la confiança que ha tingut en Gerard Martín, en Eric García, en el propi Xavi Espar, i la situació és molt delicada perquè, com deia molt bé ella, la Laia, té molt poc marge ara per triar. O sigui, tots els equips ja, la Premier i equips grans ja tenen definida o pràcticament definida la seva planificació esportiva, i ara és el moment que ell té que triar si es queda aquí, si és capaç, si pot revertir aquesta situació, que és una situació, insisteixo, molt complicada, perquè té a Cancelo, té a Gerard Martín, que pot jugar de lateral esquerra, i té també ara mateix a Xavi Espar.
3: A mi m'ha sorprès tot això. Sí que és cert que durant el mercat sempre hi ha hagut certs rumors. De fet, el Barça truca a Cucurella abans de que fitxi pel Madrid i li diu que en el cas que Valde marxi, ell seria una opció per arribar al Barça. Però clar, un cop tot això passa i el futbolista fa la pretemporada des del principi, va a Birmingham, és veritat que a Birmingham alguns entrenaments no els va fer perquè tenia mal d'esquena, etc. I arribes ara a 24, 23, 22 d'agost, que és una mica quan comença la prèvia a sacsejar-se tot aquest tema, a mi m'ha sorprès molt, perquè queda poc temps, perquè t'has de plantejar llavors ràpidament què és el que faràs si Alejandro Valde marxa, i perquè és un futbolista que porta el Barça 15 anys. I si realment ja consideraves que no li donaves cap mena d'opció de recuperar-lo, esperar-se fins a aquest punt, em sembla que el Barça va una mica just, no?, a l'hora de poder doncs buscar un forat, i sobretot també pel que deia la Laia ara, perquè és un futbolista que ha tingut ofertes durant tot l'estiu, que si ho hagués sabut en un altre moment potser ho hauria pogut gestionar d'una altra manera. S'ha de produir la conversa final encara entre Flick i Valde. També penso que Flick està en tot el seu dret de dir, ostres, si hi ha un jugador que jo considero que no està donant el nivell i que ja fa temps que l'estic avisant i veig que no acaba de fer el pas, doncs també està en tot el seu dret com a entrenador de dir-li, ei, no et veig, jo de tu miraria cap enfora.
1: La situació és molt complicada per Valde. Molt complicada.
4: És cert també que si el Barça hagués previst que això anava així, per tant, és una qüestió d'actitud, i això és el més fàcil de revertir, si no és una qüestió del potencial del jugador, perquè si el Barça hagués pensat que la mateixa situació de Casado, és a dir, el vull vendre perquè ja no hi conto amb ell, això ho hauria fet com ha fet amb Casado, apartar-lo perquè no es lesioni a principi de la pretemporada. Si no ho ha fet és perquè...
3: Si és que Sonia no fa tant, l'any passat, a febrer o així, va arribar a dir que ell veia en Valde un dels futurs millors laterals del món. Vull dir, això ho va dir a la segona part de la temporada 24-25. Vull dir que no fa tant d'aquestes declaracions. I és veritat que l'any passat sí que va haver-hi algun missatge, no?, de dir, ostres, s'ha de posar les piles i tal.
1: Bueno, i l'arribada de Cancelo ja...
3: I l'arribada de Cancelo ja acaba de donar-te un missatge, però un missatge de dir, ets suplent, espavila, no un missatge de... t'obro la porta perquè marxis del club.
2: Però l'arribada de Cancelo, recordeu que és que Flick no volia un lateral en aquell moment.
4: Correcte. Sí, no, buscaven un central.
2: Per tant, ell comptava amb Valde, el passa que arriba Cancelo i li passa.
4: De fet, i això ha anat variant perquè, clar, Gerard Martín en aquell moment era lateral, passa a ser, consolidar-se com a central, i ara jo crec que el contemplen com a, com a central a Gerard Martín, i per tant no et cal aquesta posició.
2: Flick sempre que ha parlat d'ell, i ara sobretot les últimes vegades s'ha vist, però altres missatges que ha anat deixant, sempre ho ha anat enfocant cap a un tema d'actitud i de compromís. Sí. Llavors és cert que nosaltres no veiem els entrenaments.
1: No.
2: Clar, no percebem un problema molt gros amb Valde. Quan tu preguntes allà dins, no és que a vegades sí que hi ha altres temes o altres problemes que sí que t'expliquen i coincideixen. Aquí tampoc havíem percebut com a mínim que hi hagués un problema gros amb l'actitud de Valde, però alguna cosa passa perquè Flick sigui tan clar.
3: Ara, aquests tres missatges són molt potents. A la prèvia et diu... Okay. És que li vaig preguntar jo, dic, escolta, tu el veus a Valde? Comptes amb ell? I ja et respon a... És una pregunta complicada de respondre. Sí. I et parla de la competència, et parla de la disposició, sí, et parla de l'actitud, i dius, ostres,
4: ja
3: l'està avisant. Però és que el dia següent...
1: Abans del partit.
3: Abans del primer partit, el deixa fora, tenint en compte que Cancelo portava només dos entrenaments, i prova a Xavi Espar, que no havia jugat mai en aquesta posició. Vull dir, és que t'estan obrint la porta,
4: sí,
3: la finestra, la gatera i tot.
4: Doncs veurem què passa en els pròxims dies, perquè la gràcia d'això és que, a diferència, per exemple, a Julián, que hem estat tres mesos pendent, això ho tindrem resolt dilluns. Si dilluns Valde es queda, doncs haurà de lluitar per canviar l'opinió a dia d'avui del seu tècnic.
1: El problema per a Valde també és un avantatge, que té una gent que té la capacitat de connectar, o sigui, de donar-li una solució a Valde, i al mateix temps donar-li una solució
4: al Barça. En 20 minuts tu soluciona, Mendes. La qüestió és que optis per solucionar-ho, per dir-ho així. La segona carpeta oberta, la de Koundé,
2: sí,
4: que ara fa dos anys, quan arriba Flick, jo crec que fa una temporada excel·lent, però és cert que la temporada passada Koundé ja és més irregular, ja és el Koundé que ens té acostumats aquí a Can Barça, malauradament. I, Laia, tu deies, no m'atreveixo a dir que aquests dos futbolistes el dilluns que ve siguin el dimarts, perquè el mercat tanca el dilluns a la mitjanit, el dimarts siguin a Can Barça. Què passa amb Koundé?
2: A veure, és una situació semblant a Valde, però no tan arribada a l'extrem, sobretot perquè no hi ha hagut un missatge públic tan clar i tan dur com el que ha fet Flick amb Valde. Koundé, des de la temporada passada, ha perdut pes en l'equip pel que fa a les titularitats. Eric li ha guanyat la titularitat al lateral dret. De fet, ja vam sentir després del Gamper que el mateix Eric explicant a la TDT a la Mireia Ruiz que Flick li havia dit que és el seu lateral dret titular, i a partir d'aquí, si Koundé arriba amb una bona oferta, evidentment el club doncs l'acceptaria, i per això diem que no podem garantir que Koundé sigui jugador del Barça. De fet, a partir del setembre, de fet, en les converses que ha tingut Flick amb Koundé, que ja diem que parlen tots els jugadors, el que li ha traslladat aquesta pretemporada a Koundé, a banda de que no seràs el lateral titular dret, perquè ho serà Eric, és que quan jugui ho farà més de central que no pas de lateral. Per tant, canvia bastant la situació de Koundé en l'equip. Més del central,
4: té el que volia,
2: però fa 3 anys o 4, no ara.
4: Ara que ja s'hi va acostumat.
2: Clar, que et juguis més de central, però com a central, sent una alternativa de central, perquè en la parella de centrals titulars Cubarsí i Gerard Martín de moment, vull dir, no és que li digués, no, seràs titular de central, no. I per tant, també ha estat bastant clar, hi ha alguna cosa també, Flick, que s'ha desencantat de Koundé amb Koundé des de la temporada passada, i això ho allarguem fins ara, i aquesta nova temporada, doncs, ja no compta tant amb Koundé, o com a mínim no li veu un rol que tingui tant pes en l'equip titular.
4: 60 milions d'euros va costar Koundé, si no recordo malament. El seu rendiment, ja dèiem ara, ha estat a temporades, algunes irregular. De molt bones, com la de fa dues temporades. L'any passat més en la línia potser del que li havíem vist amb Xavi. El trobeu prescindible, en aquest cas, el lateral francès o central francès?
3: Jo no, perquè és que crec que al final la temporada és molt llarga, queden pocs dies de mercat, al final tens de centrals a Cubarsí, Gerard Martín i a Christensen, un Christensen que tampoc saps ben bé com reaccionarà a la temporada.
4: Bé,
3: és un
4: en el
3: central...
4: cas que marxés Koundé, jo
1: arribaria
4: vull
1: algú.
4: Pensar que arribaria algú.
3: És que ja, estem... el tema temps és important aquí. Si havíem dius que tot això està passant al principi del mercat de fitxatges, et diria, sí, ho veig, però és que una setmana em sembla molt difícil trobar-li un lloc a Valde, un lloc a Koundé, fitxar un central, el nou, no ho sé, veig que ho tenen tot molt clar i ja mig tancat, o la meva sensació és que Koundé seguirà, encara que no entri dins dels plans com a titular, però és que la temporada és molt llarga. Mm.
4: L'experiència ens diu que la majoria de clubs esperen aquesta última setmana com a fer les grans operacions, la ganga. Esperen aquell... A vegades passa i a vegades, no?
2: El Barça veurem no troba mai gangues.
4: No, el Barça normalment gangues.
3: I Barça a mi no em surt res.
4: No.
3: Últimament.
4: Ara després en parlarem, però el Barça està esperant aquella ganga que vingui de Madrid, que jo crec que no arribarà.
1: Però ganga no seria però està... la paraula.
4: Bé,
1: ganga no.
4: Si, no. Si no, és el preu que vol el Barça, seria...
1: Sí,
4: tens raó.
1: Sí, ganga no.
4: Tampoc seria oportunitat de mercat en aquest
1: tampoc.
4: Cas. Marcos, tu, pel que fa a Koundé, el trobes prescindible?
1: Bueno, el qui en aquest moment ho troba prescindible és l'entrenador.
4: Uh-huh.
1: O sigui, perquè és la segona o tercera opció. Qui sap si Xavi Espart pot jugar també de lateral dret. O sigui, si és la segona o tercera opció de lateral dret, la fitxa que té, que acaba de renovar, bueno, fa uns mesos va renovar, i és la tercera o quarta opció de central, el qui ho troba prescindible és l'entrenador. Dit això, si marxa Valde o si marxa Koundé, estic convençut que arriba un defensa segur.
4: Hmm.
1: Un defensa segur.
4: Sí, jo també ho crec. Perquè no pots perdre efectius.
1: No,
4: que...
1: Arriba un defensa,
4: puguis fer un negoci, però...
1: Un defensa en el que realment cregui l'entrenador i l'estructura de la direcció esportiva de Deco. I la situació també és complicada perquè mira el que ha passat con Araujo.
4: No, és que a més, exacte, vull dir, el Barça ja ha perdut un efectiu aquest estiu, que de moment no ha... Bé, ha reforçat, si voleu, a partir de l'entrada de Xavi Espart, que li donaràs minuts, no a la mateixa posició d'Araujo, però que tens opció més en defensa.
1: Pues donar minuts a defensa, al mig del camp, bueno, al mig del camp no, perquè hi ha molts jugadors, però...
2: Quan feien la carta als Reis, Flick, a l'inici de pretemporada, o quan acaba la temporada, ja parlàvem del central esquerre, un central esquerre per reforçar-se. Però també és cert que en aquelles converses, des del club també parlaven que t'obrien molt la porta a Koundé. A veure què passa amb Koundé, a veure què passarà amb Koundé. Vull dir que ja és, també és un jugador que pot rebre una oferta, vull dir que és interessant, que el club necessita diners, bé.
4: No fer-lo jugar de titular, també és una manera de posar-lo al mercat, que el jugador vegi que potser té millors opcions.
1: No, però jo crec que el jugador ja ho sap des de la temporada passada. El jugador ja sap que està pel darrere d'Eric, i per darrere de Cubarsida i Gerard Martín. O sigui, això és evident.
4: Ja decidi ell què fa. Les carpetes de Caçador i Fort, Laia, les farem molt ràpid, perquè a més les hem estat repassant els últims dies al Tot Costa. De moment no hi ha canvis, eh?
2: No, però s'espera que n'hi hagi aquesta setmana. Són els dos jugadors amb què el Barça no hi compta per aquesta temporada. De fet, tots dos s'entrenen al marge, des que es va lesionar Bardaggi. Doncs allà al club ja van decidir que zero risc amb els jugadors que es volen vendre i per tant s'han estat entrenant al marge. Caçador ha tingut i té ofertes potents d'Aràbia, però de moment no seria la destinació que més li agradi a Marc Caçador. Veurem, finalment té altres ofertes de clubs europeus, veurem finalment quin és el destí que tria. I Héctor Fort aquests dies s'està avançant molt en la seva sortida, sobretot amb el Borussia Dortmund, que està força interessat i és un club també interessant pel jugador. Té altres clubs a la Lliga, però vaja, en principi Héctor Fort avança i s'hauria de tancar també els pròxims dies la seva sortida. Estem parlant sempre de traspassos.
4: Perfecte, doncs a veure si hi ha novetats en els pròxims dies. I dèiem, la carpeta de Julián, que durant tot l'estiu l'hem anat ficant al fons del calaix, l'hem pujat, l'hem baixat, l'hem pujat, al final sembla que la llenava més a la paperera, però el club sempre diu, deixa-la per si de cas, que no, si, total, no t'ocupa el calaix. Què més et dona, una carpeta més, una carpeta menys, en aquest cas de Julián? I això és el que va passar ahir al Metropolitano. Una escridassada a Julián Álvarez, com feia temps que no es veia al Metropolitano. De fet, he sentit periodistes comentar que no ho havien vist mai. Jo crec que Griezmann tampoc va tenir una gran rebuda quan va tornar del Barça, però segurament l'escridassada no va ser tan gran com la d'ahir cap a un jugador propi. Julián Álvarez, que només cal veure la seva cara, no ho està passant bé aquests dies i que ahir va viure aquesta situació. A més, l'Atlètic de Madrid, de manera indirecta, probablement buscant la protecció del jugador, el va fer marxar sol i això encara va entristir més tota l'escena i va provocar que encara l'acarnissament fos més gran cap al jugador argentí de l'Atlètic de Madrid, que ja ha deixat ben clar que vol marxar i que ho vol fer al Barça. Fa dies que en teoria ha estat descartada la seva sortida. L'Atlètic de Madrid ho ha dit molt clar i de manera molt contundent. Sembla difícil que pugui canviar l'escenari com a mínim pel Barça, però en tot cas, Laia, què en pensen d'aquesta escena Can Barça?
2: Mira, pel que fa als moviments i l'estratègia del Barça, no canvia res el que va passar ahir al Metropolitano, però sí que és cert que el club veuen que allò el que fa és convertir encara més insostenible per l'Atlètic de Madrid, doncs el no voler o el voler retenir aquest jugador. Però no s'ha mogut el Barça d'on era, de com el vam deixar abans de marxar de vacances, després d'haver fet la primera oferta i única per Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha volgut seure a negociar ni mig segon per aquesta qüestió. El Barça no ha pujat l'oferta i, per tant, no han tingut pràcticament contacte amb l'Atlètic de Madrid, sí que l'han tingut amb l'entorn del jugador, i ells es mantenen amb que volen Julián, que encara no descarten poder-lo fitxar, però...

0: directives que ho han d'acabar de decidir en Flic, que parlen constantment i diàriament què fer amb el nou i a partir d'ara ja, que s'acaba el mercat, quina és la idea que han de seguir. De moment el que diuen és que no es volen fitxar qualsevol nou, és a dir, no voldran fitxar, si no ve Julián, un nou que no millorin el que tenen, que evidentment Julián Álvarez sí que milloraria, segons el criteri de Deco i de Flic, el que tenen. Si no ha de millorar, no volen fitxar un nou.
1: És a dir, que és possible l'escenari Julián o res?
0: Mira, és una opció que és evident que hi és. No podem dir, el Barça ha dit que sí o sí segur que fitxarà un nou, és a dir, és una opció que s'ha de mantenir oberta. No descarten, per exemple, ara no fitxar cap nou, no va poder fitxar Julián i doncs esperar-lo al pròxim mercat de fitxatges, que la pròxima finestra seria el gener. És també una opció complicada ara mateix, el mercat d'hivern, posar-se en l'imaginari de que ara dius que no a Julián i que no surt i que pugui sortir al gener i puguis negociar, haurien de canviar moltes coses. Però és cert que això que preguntes tu podria ser Julián o res. Bé, és una opció que han d'acabar de... És una de les opcions que han d'acabar de decidir Flick i Deco.
1: Doncs aquest és l'escenari des de la perspectiva del Barça. Ara anem a saber la perspectiva de l'Atlètic de Madrid, però Laia ha quedat per aquí, que m'has d'explicar com està Gavi i què va passar ahir a ells amb les estelades i la Policia Nacional.
2: Tot costa.
3: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: Aquest és Simeone explicant aquesta escena final que us explicava. Un cop acaba el partit, els seus companys s'acosten cap a la zona dels aficionats, agrair el suport. Probablement Julián hauria passat desapercebut entre els seus companys, però l'Atlètic de Madrid és qui li diu no, marxa, i ho fan en principi amb bona fe per protegir-lo, però el que acaben provocant és la pitjor escena possible i en una situació que sembla bastant Simeone... insostenible. En aquest cas, jo crec que és el responsable de comunicació que li diu...
4: Sí, però el responsable de comunicació...
1: Li diu algú a ell, probablement.
4: Qui és el club? Simeone, Gil Marín, qui és el club? Mateu Alemany? Hi ha una persona que diu al responsable de comunicació...
1: Qui li digués es va equivocar. Potser sap una mica més d'aquesta història la Maria Josep Hostalric. Maria Josep, hola, bona tarda, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda a tothom, i si em permets resoldre aquest
1: dubte.
5: Primer dubte,
1: sí?
5: Efectivament. Aquesta va ser una decisió que deriva directament del Departament de Comunicació. És a dir, Simeone probablement hagués estat més d'acord amb la teoria de que vés a fer el que vulguis amb els teus companys i saludar, tot i que et caurà la de Déu perquè t'ha de caure i t'està caient des que estàs escalfant, però t'aguantes perquè n'hauràs d'aguantar moltes aquesta temporada. Per tant, la decisió, que dic clar, que no va ser de l'entrenador ni moltíssim menys ni de la direcció esportiva.
1: Doncs probablement coincidirem tots plegats que amb bona fe, però que en aquest cas la comunicació es va equivocar
6: i no l'acompanya ningú, és a dir, si és una decisió del club, ningú l'acompanya.
4: Ningú l'acompanya.
1: Jo crec que hem vist les imatges del cap de premsa indicant-li que marxi.
4: Indicant-li que a mi, però no l'acompanya.
6: Però no l'acompanya, el deixen completament sol.
4: No, Maria Josep, l'acompanya...
5: Perdona, estava jo al camp.
4: Sí, sí, però l'acompanya 40 metres. La imatge de ell sortint sol camí del vestidor quan li tira la bufanda està sol, no hi ha
5: ningú. Perquè el cap de premsa s'ha de quedar amb la resta de jugadors perquè, escolta'm una cosa, perquè això es fa tot als estadis, perquè ha d'organitzar el tema de les entrevistes.
4: Sí, ja ho sé.
5: Aleshores, què pretenem? No l'acompanya fins a dins del vestidor perquè s'ha de quedar, perquè la seva tasca abasta molt més que no acompanyar els jugadors. Bastant fa amb acompanyar-lo 40 metres per tal d'evitar problemes.
1: Sí, tampoc ens aturem aquí. Tampoc ens aturem aquí perquè efectivament jo crec que és probablement la imatge del partit, però és una imatge involuntària que simplement reflecteix l'important, que és la situació actual de Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid, que a mi em sembla una situació un punt insostenible. Maria Josep, com es veu a Madrid?
5: Del tot insostenible, perquè la clau està amb el que abans heu dit, que ningú es mou ni mig centímetre de la seva postura, ni el jugador, que és Barcelona, no vol negociar amb cap altre club, ni l'Arsenal, per suposat, que és l'únic que podria obrir una negociació que encara no està oberta, perquè l'únic que hi ha hagut són contactes directes amb l'entorn del jugador, però el jugador s'ha tancat en banda i no vol anar no vol anar a l'Arsenal. Per tant, no ha hagut lloc a començar a negociar, no? Uh-huh. Això per una banda. L'Atlètic de Madrid dona per tancat el tema, és a dir...

0: A partir d'ara les solucions es resoldran o vindran amb caràcter intern, perquè el jugador, si no vol jugar, si té una actitud passiva com ahir en un terreny de joc, doncs es donaran les solucions futbolístiques que s'hagin de donar, però el que és cert és que no es malvendrà ni es vendrà al Barcelona, pel que ja vam comentar fa 2 mesos, és un problema que va més enllà de lo purament futbolístic, és un problema que té molt a veure amb el pla de negoci d'Apolo. No es vendrà el Futbol Club Barcelona. I per altra banda, el Barcelona també està amb la seva postura de, bueno, doncs veurem si hi ha alguna escletxa per poder tornar a atacar, i si no, doncs res, doncs esperar en un altre mercat.
1: Per tant, pel que ens dius, dimarts 1 de setembre, Julián Álvarez serà jugador de l'Atlètic de Madrid.
0: No, és que és jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, sí, continuarà sent, vull dir. Sí, sí, ja ho sé, que ara mateix ho és. Però d'aquí una setmana, que s'haurà tancat el mercat, no hi ha, pel que ens diu, si totes les postures són tan inamovibles, no es veu solució aquí.
0: Sònia, és que l'únic que pot moure peça realment perquè canvia alguna cosa és el mateix jugador i el seu entorn, anem a ser clars, el seu agent. Vull dir que és el que està més interessat en que vagi, a banda del jugador, clar, en que vagi al Futbol Club Barcelona, no? És que és l'únic que pot dir, escolta'm, vale, obrim la possibilitat d'anar a l'Arsenal. És l'única opció, és a dir, perquè no hi ha més ofertes.
1: No, no, també podria canviar l'opinió de l'Atleti de Madrid, però pel que dius, evidentment, ja pel que hem vist tot l'estiu, això no canviarà. Per tant, això acabarà amb Julián Álvarez com a jugador de l'Atleti de Madrid, i creus que el Metropolitano perdonarà? Perquè, clar, en el fons és patrimoni de l'Atlètic de Madrid que ara val aquests 100 milions d'euros o 150, els que vulguin taxar-lo, per dir-ho així, però quedar-te un jugador que el xiulen cada cap de setmana no sembla un gran negoci.
0: No, és un problema, i a més gruixut, perquè Julián té molts problemes en aquests moments a sobre de la taula, no? I un d'ells és el seu caràcter. No és un jugador carismàtic que pugui, amb 3 partits bons, convèncer l'afició de que ha canviat, no? Com va fer, per exemple, en Griezmann, que abans mencionàvem. La rebuda de Griezmann també va ser espectacularment negativa.
1: Sí, sí.
0: Tenia pràcticament més de la meitat del Metropolitano escridassant-lo, però amb el seu caràcter, amb el seu tagannà, va ser capaç de revertir aquella situació. Però per què? Perquè té carisma, perquè és un tio simpàtic, perquè de seguida fins i tot els mateixos companys el van ajudar, no? Perquè ell ho posava fàcil. Clar, Julián ni és millor ni és pitjor, té un altre caràcter i no arriba a la gent. Les seves virtuts passen per unes altres coses, no precisament per tenir un caràcter molt obert i que hagi enganxat fàcilment amb la graderia, no? Per tant, té una tasca força complicada. Era entrenador, que està demanant un no pràcticament de genolls, perquè sap quin és el moment futbolístic del jugador i anímic del jugador, i que l'únic davanter que té és el Sorloz, que també l'Atlètic de Madrid s'hi pot li donar la sortida. Per tant, necessita un davanter, però no un no, necessita dos. I veu que també el mercat s'acaba i que no es redueixen les seves possibilitats de tenir una davantera en condicions per competir a mesura que van avançant les hores, no? O sigui que té també un problema el tècnic, el mateix tècnic. I després que la solució passa o per canvies de percepció de la realitat i et poses a jugar i mantens una actitud més activa en un camp com la d'ahir, bastant allunyada, volia dir, de la d'ahir, i a més inhibint-te de lo que és l'ambient, o si no, és que l'únic que faràs és d'avaluar-te a tu mateix i arribarà el moment que suposo que les decisions tècniques passaran per deixar-te a la banqueta.
1: Sí, el jugador emocionalment és evident que està afectat per tot el que està passant.
2: Normal.
0: Sí, està fatal, però a més és que jo vaig tenir l'oportunitat de parlar fa res, al poc d'arribar a ell, amb una persona que conviu amb ell pràcticament a diari al vestidor, no? I em deia, diu, és que hem d'esperar que canviï d'aquí a que ja comenci a tenir minuts, i bueno, ell és molt conscient de que la recepció que tindrà per part de la seva afició és la que no és la desitjable, però jo crec que ell no està mentalitzat per rebre aquest tipus de resposta pública, no? Lo d'ahir no solament va demostrar que no estava preparat, sinó que és molt difícil que pugui arribar a preparar-se, no? Perquè no és l'actitud d'un jugador madur. Ahir, bueno, et criden, t'escridassen, és normal que t'escridassin després de tot el que ha passat, però tu tires endavant, t'inhibeixes i jugues al futbol, no? Ahir ni atacava els espais, ni s'oferia als companys, no sé, és una actitud molt passiva que molts fins i tot interpretàvem com un gest de cara, vull forçar la meva sortida, però que ja us puc avançar, em fa l'efecte que el club no ho veu així, perquè, bueno, ja ve correcte, és això, la teva decisió és aquesta, perfecte, però no admendrem el Futbol Club Barcelona.
1: Però aquesta contundència, parlaves del grup d'inversió que va entrar a l'Atlètic de Madrid, a Apolo, sí. Aquesta contundència de el puc vendre a l'Arsenal, però no el vendré al Barça, és una postura de força respecte a la Lliga Espanyola, és una postura d'orgull per com s'han fet les coses. Quin és el motiu principal que mou a un fons d'inversió que a priori el que mira són números i això, estratègia, de vendre'l a l'Arsenal però no al Barça?
0: Has donat amb la clau, perquè el fet de reforçar un rival directe amb la consecució dels mateixos títols o dels mateixos objectius el pot perjudicar a l'hora de revaloritzar la marca Atlético de Madrid. Aleshores, hi ha contractes vinculats a la figura d'aquest senyor, de Julián. I Apolo, que li és igual que sigui Julián que Pepito Pérez, el que no vol és vendre el seu actiu més important. Tot i que ara en aquests moments estigui devaluat, però ells entenen que forma part d'un pla de negoci, que hi ha molts vincles que costarien molts calés, per això remeten constantment a la clàusula, molts calés tirar-los cap enrere, i per tant no estan disposats a vendre. Això per una banda, aquesta és una de les directrius. I després també és cert que el CEO del club se sent ofès. Aquesta és una altra realitat paral·lela, ni més gran ni més decisiva que la d'Apolo. Si a mi em demanes una percepció, jo crec que, home, en aquests moments Apolo és el soci majoritari, és el propietari majoritari del club. Vull dir que el pes específic que puguin tenir les decisions i els motius, les motivacions d'Apolo, guanyen a les que pugui tenir el senyor Miguel Ángel Gil, no? Però també entenc que té el seu pes, la Miguel Ángel Gil, que evidentment no solament és un fil conductor de l'ideari d'Apolo, sinó que a més, bueno, doncs, es veu reforçat també per tot el comportament i tot per com la cronologia dels fets, diguem-ne, no? Que bueno, ha arribat un punt que ell considera que s'ha ofès l'entitat i la seva persona.
1: Doncs tinc la sensació que estem allà mateix enrocats setmana rere setmana, sí. Però sí que és veritat que l'escenari d'ahir ha empitjorat, podríem dir, el clima a Madrid.
2: Per l'Atlètic i per
1: Apollant. Però pel que ens explica Maria Josep, no canviarà l'escenari respecte al Barça, que en el fons és el que ens acaba interessant, per la resta ja s'ho farà. Maria Josep, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Us volia preguntar a vosaltres, suposo que esteu igual de cansats que tothom amb el cas Julián, creieu que el Barça, si no pot fitxar Julián, que sembla que això serà que no, hauria d'anar per un altre nou?
2: Sí.
3: Sí, perquè si ho pensaves fa dos dies, a mi
2: si ho pensaves fa quatre mesos.
3: Correcte.
2: Quan no renovaves Lewandowski...
3: No et canvia absolutament res a la teva planificació. Una altra cosa és que tu no tinguis recursos, que òbviament els tens. Però si estem parlant de que el Barça vol aspirar a guanyar tots els títols, i parlo de la Champions, que és una mica doncs, el més desitjat, penso que sí, que és necessari.
1: Però parlem d'alternatives que s'estan comentant que ja baixen respecte a la qualitat de Julián.
3: Correcte, és a dir, abans quan parlava la Laia de fitxar o no fitxar, bé, potser sí que un nou com del perfil de Julián no el fitxaràs, bàsicament, perquè no n'hi ha.
2: No hi ha, només hi ha.
3: I Harry Kane no el pots pagar, ni vol venir,
2: i Haaland
3: exactament el mateix. Ara, jo crec que sí que portaran un perfil més baix, sí, un perfil més baix, més similar al de Ferran Torres, perquè al final no oblidem que també és el teu altre davant de centre que ha marxat, no? Un perfil que sigui capaç de reforçar aquesta màquina golejadora, però no un nou associatiu del perfil de Julián Álvarez, perquè és que l'han estat buscant i han arribat a la conclusió que no hi ha, i abans de gastar-te una milionada amb algú que no existeix, doncs millor opta pel que tens a casa i per la polivalència dels extrems, per Dani Olmo, per Lamine inclús jugant pel mig, per Rafinha, no? Que és ara qui està assumint aquests galons. Però entenc que el Barça esperaria un nou.
1: Sí,
3: jo penso que sí. Vull dir, era la peça clau que sí. Ja no... Que la buscaven ja amb Lewandowski dins de la plantilla.
2: Si el Barça, quan tenia Lewandowski, decideix no renovar Lewandowski, i el Barça tenia la possibilitat d'oferir la renovació a Ferran Torres i no l'ofereix, i tenia la decisió presa de triar un nou. Pues, evidentment que no sigui Julián, sigui un altre nou, però el Barça estructuralment volia un nou.
3: Sí. Era la prioritat abans de començar el mercat. Era el nou, i no oblidem que Flick sempre vol tenir les posicions doblades amb bona competitivitat, competència entre elles. Per tant, el nou...
2: Ahir l'únic nou no juga ni un minut.
3: Hamza.
1: Sí, el que passa...
2: Bueno, ja, però l'únic nou...
1: És el nou del filial, en teoria, eh?
2: Sí, sí.
1: Passa un minut.
2: Sí, però el filial que havia fet 4 gols, no?
1: Sí, a la pretemporada. Ha fet una pretemporada bona, però vaja, sí.
2: Sí, però en 0-3-0-4 pot jugar algun minut, no?
1: Sí, és veritat.
2: Bueno, i no juga cap minut.
1: Passa un minut de 7:45 del vespre, el Marcos i l'Anaïs coincideixen que un davanter centre, perquè era la prioritat del club, anem a preguntar-li al Torque.
4: Torque Lab.
1: Ricard Torquemada, hola, bona tarda.
5: Bona tarda, Sònia.
1: Jo vull que m'expliquis si Rafinha pot fer de nou, però abans, ja que ara en parlàvem, vull saber quina és la teva opinió. Tu, tenint en compte les circumstàncies, és a dir, que probablement no serà Julián, incorporaries una alternativa dintre dels noms que probablement has pogut veure o sentir?
5: Sí.
1: Sí.
5: Sí, ja jo crec que el fitxatge d'un nou és necessari. El que no tinc tan clar és quin perfil de nou interessa, i això depèn molt de les alternatives que tu tinguis a la plantilla i de com funcionin. I aquí entra el nom de Rafinha per mi.
1: És a dir, tu incorporaries un nou per ser titular o per ser una alternativa?
5: Jo, si Rafinha es creu el paper de nou i fa aquesta transformació, que crec que pot fer-la perfectament, fitxaria un perfil de nou, diríem, amb tant futur com present, perquè ens entenguem.
1: Perquè però es vagi adaptant...
5: Sí, sí, perquè crec que pesen menys les urgències.
2: I sense pressió.
5: Però, exacte, però aquí la clau és el cap de Rafinha, i perquè estem parlant del capità, estem parlant d'un jugador que s'ha cregut molt al paper, que ara mateix se sent comodíssim al Barça, que és guia, que és líder... I que ha de tenir la complicitat de la idea de creure's en una altra posició, que pot fer-se molt a la seva mida, i que el futbol modern té una tendència d'anar cap aquí, cap a perfils similars als de Rafinha. Per mi el partit d'ahir, en aquest sentit, és un punt d'inflexió, no en el resultat, ni en els números, ni en els gols, sinó en que Rafinha tasta la posició de nou, va fer jugar 45 minuts a Basilea, no es va sentir gens còmode la primera part, va canviar la posició natural i la segona va ser protagonista. Aquest no era un bon inici, i en canvi el d'ahir és perquè ell digui, home, doncs escolta'm, que jo puc tenir aquí un pes, puc millorar números, puc ser punt i final, puc ajudar molt en aquesta posició. És veritat que ahir tenia molts espais i no passarà cada dia, però puc aprendre això. És que la carrera dels futbolistes passa per moltes fases. Rafinha va arribar al Barça, que es barallava amb Dembélé per jugar a la dreta.
1: Sí.
5: Xavi el va descobrir que no era que el seu punt, sense que Rafinha ho sapigués, era arribar des de la segona línia a la zona central. Per què no pot descobrir que pot convertir-se en un nou en el futbol actual, on Dembélé és pilota d'or en aquesta posició, quan es barallava amb Rafinha per jugar a la dreta, no?
1: El que passa que ara jo crec que has donat en una de les claus, has dit de passada, és veritat que el context d'ahir no se'l trobarà en gaire partits. És a dir, de fet, probablement se'l trobi en la minoria de partits. El Barça normalment el que es troba és un equip que està tancat al darrere.
5: Bé, el futbol que ha canviat molt, i hi ha molts equips que et venen a buscar. A Europa pocs equips t'esperaran al darrere, eh? La majoria et vindran a buscar, la majoria d'equips busquen aparellaments en la pressió, home a home. El Barça va patir molt la temporada passada contra equips que li feien l'home a home. Recordem la catàstrofe de Sevilla a l'inici de temporada, la derrota contra el PSG a Montjuïc. Es van callar molt en amb situacions com aquestes de pressió individual, i el futbol va cap a aquest camí. Vull dir que és veritat, com dius, que es trobarà molts partits de bloc baix, però també se'n trobarà d'altres. I és veritat que probablement el seu protagonisme aquell dia sigui menor, però Rafinha pot entendre que hi ha dies que apareixerà menys, que ha de continuar fent el mateix treball amb menys espais, buscar desmarcades de ruptura, Lamine Yamal se sent còmode amb un davanter com aquest. És a dir, si Ferran va fer aquest pas, per què no el pot fer Rafinha? Ferran no era un nou. És més, ahir va fer 2 gols i Luis Enrique ahir no el va fer jugar de nou. Va tornar, com jugava amb Luis Enrique, a la banda dreta per anar cap a dintre. Ara mateix hi ha molta polivalència ofensiva, hi ha llocs de partida per acabar en altres llocs del camp, és a dir, llocs de sortida i llocs d'arribada. Flick ha de trobar l'encaix, però a mi no em sembla gens estrany. Em sembla que pot anar per aquest camí. Ferran va fer la mateixa transició, ara ja gairebé ens l'hem cregut de nou, però recordo que Xavi el posava de tant en tant, se sentia còmode, però no va acabar de fer el pas. En Flick va començar jugant també a la banda, de la banda cap a dintre, i de cop i volta es va convertir en un nou, i tots ja ens el creiem amb el vestit de nou. Luis Enrique li torna a treure el vestit. Vull dir que no hi ha tanta diferència en els rols, en alguns rols. Lamine Yamal se sentia molt còmode amb un davanter que busqui profunditat. Però per això, Sonia, per mi és molt important que Rafinha se senti còmode. És a dir, que no digui, ostres, era molt més divertit allò que feia abans, em sentia més important, allò s'ajustava més a la meva mida. Aquí hi ha algun partit, ostres, que no hi participo, que si ell s'ha de sentir amb aquest punt d'ansietat, és diferent. No oblidem que Rafinha no ens agradava, però a Flick sí, com a mitja punta. És a dir, Flick ja insistia en fer-lo jugar en aquesta zona. Vull dir que jo crec que és important aquest pas, si Rafinha es creu aquesta transformació, però per mi el nou és imprescindible, perquè el Barça ha de tenir alternatives i perquè, com dius, ha d'haver-hi partits per contextos diferents i com més polivalents siguin els jugadors, millor.
2: El campió d'Europa no té nou. L'Espanya campiona del món no té nou. Eso ya alzaba.
1: Fa de nou, però...
2: Però no té un nou. El Madrid campió d'Europa, l'últim campió d'Europa, tenia Benzema.
1: Que el van reconvertir, el van reconvertir a ser més golejador. Ell ja era nou, però sí, sí. Ricard, dintre del mateix Barça, sense haver fitxat de moment davant de centre, també hi ha altres opcions. A tu, Rafinha és la principal, la que més t'agrada, Fins i tot t'agrada més que Olmo de fals nou, perquè Rafinha fa de nou, que ho comentàveu ja a la TDT, hi ha la possibilitat d'Olmo, però Olmo fent de fals nou, no de nou.
5: Sí, són alternatives. A Flick fa la sensació que li agrada més tenir un nou d'aquest perfil, i dic Rafinha, dic Ferran, i crec que Gordon ho pot fer molt bé. Per què? Perquè són jugadors que primer et lideren la pressió. Com és la primera línia de pressió, els que estan al darrere no es poden despistar, ni distreure, ni poden dissimular.
2: Ni amagar-se.
5: Segon perquè tenen molt bon sentit tàctic en la pressió, saben quan han d'anar-hi, no regalen esforços. Rafinha ja es va fer un fart de saltar sobre el porter perquè Fermín saltava sobre el central, és a dir, no són decisions individuals, formen part d'un context. I la pressió és una eina imprescindible en el futbol actual i en el Barça de Flick. Gordon també domina aquests mecanismes, Gordon també és un jugador que va molt bé a l'espai, que té capacitat per associar-se en curt molt millor que Ferran, que per exemple això li costava i s'embrutava molt la jugada, tot i que ell no deixava d'assumir aquesta responsabilitat. Això el feia fort, perquè malgrat que no fos còmode per ell, no fugia. Moltes vegades aquella combinació que quedava a mig camí, que se li enredava, que no feia un bon control, tot això Gordon també ho pot fer. Per mi aquest és un perfil de nou que Flick podria potenciar. Després hi ha la idea que dèieu, per mi, que ha de ser una segona línia o tercera línia d'Abdelkarim, que ha de tenir minuts, perquè també necessites un nou rematador, un nou més clàssic, però ha de madurar amb moltes assignatures, i després hi hauria la del fals nou, que pot fer Dani Olmo, que pot fer Fermín. Fermín és un fals nou que té, per mi, un equilibri bo de les dues ànimes. Mm-hmm. És a dir, et pot ajudar com a fals nou, però també pot entrar en aquest registre com el vam veure ahir, rebent d'esquena en un cos a cos, gira com un davanter i acaba rematant. És un jugador que també pot traçar desmarcades. Dani Olmo seria el fals nou més clàssic, perquè ell no el buscaràs tant a l'espai, vindrà a rebre, rebaixarà alçades, obligarà els centrals rivals a veure si s'animen a seguir-lo o no, perquè els extrems com Gordon o Adeyemi puguin tirar diagonals a l'esquena dels centrals. Aquest mecanisme a Can Barça ja el coneixem, des de Messi a Laudrup, i això és el que fa el fals nou. I jo en aquest perfil fals nou només veig Dani Olmo o fins i tot Fermín, que jo crec que, insisteixo, que pot trobar bastant d'equilibri entre el que ha de fer un nou que no és el clàssic, és el, aquest nou modern i, uh-huh, i el fals.
1: Doncs ja veieu que hi ha moltes alternatives dintre de la plantilla, però que tot i així hi ha avui unanimitat entre els nostres col·laboradors, i el Torquemada sí apunta en que el Barça hauria de fitxar un nou tal com tenia previst abans de començar l'estiu davant les sortides de Lewandowski i Ferran. Ricard, abans de marxar, n'hem parlat aquí a la taula, aquest central esquerre que el Barça podria fitxar si marxa Koundé. Pots anar donant una pista cada dia. Ahir vas dir, espera't, m'ho vaig apuntar, que va jugar a la Champions, va jugar a la Champions de la passada temporada.
3: Sí, però també
1: temporada.
3: Va dir que ja va dir massa, que havia dit massa ja.
5: Exacte, però és, era un joc, Sònia, era jo no joc. Sé qui fitxant.
1: Però tu apostaries sí, primer, perquè anirien si no sé, a mirar cap allà, eh?
5: Si no sé si marxa ningú, no sé si arribarà al centre d'esquerra.
1: Però tu tens un nom al cap. Sí.
5: Jo
1: tens
5: tinc
1: un nom al cap.
5: Un nom, sí, tinc un nom al cap, però és un nom amb molt poca... fiabilitat, és un nom que tinc al cap.
1: Jo estic disposada a treure't una pista més avui. És d'una lliga sí? propera, Ricard? O és de la
5: propera,
1: mateixa lliga espanyola?
5: Geogràficament.
1: Sí, és de lliga espanyola o una lliga propera geogràficament?
5: No és lliga espanyola.
2: Però és lliga propera. Pista. És lliga propera.
1: Ah, que tu saps de qui parla, Marcos?
3: Però propera aquí, geogràficament, voleu dir, francesa? I,
1: bueno, propera geogràficament, clar, hi ha la francesa, la portuguesa... I,
5: però escolta, però, però és que sembla que estem buscant el fitxatge del Barça. No sé si serà aquest. Jo ahir vaig jugar
1: posta,
5: i m'hi vaig llançar.
2: Però t'agradaria aquest, Bert?
5: A mi m'agradaria aquest.
3: Però aquest, sí. Sabeu quin és? Els
1: sí,
3: dos esteu parlant aquí
1: dos
3: en clau.
1: Ells dos parlen en clau i saben de qui parlen. Però clar, amb aquestes pistes, haig de dir que...
5: Una pista cada dia, Sònia.
1: Una pista cada dia. Una pista...
2: Anava a dir-te la lletra, però no diré.
3: La primera lletra, sí.
5: Demà miraré de quin color té els ulls. Alguna cosa així.
1: Parla amb la Sònia Olear, que de pistes així obertes...
5: Sí, de la tutoria. No, però la tutoria l'acabeu encertant. No, clar, perquè imagina't que un dia el fitxen, no? Vull dir, hem d'anar jugant amb els temps. Aviam com van les sortides, i quan vagin les sortides...
2: És jove, no?
5: Perquè si no hi ha sortides, no... Sí, és jove. Si no hi ha sortides, no hi haurà arribades, no?
1: Està a punt de dir-me el nom, però és que em queda poc tema. No, és que
3: abans
1: Ricard...
3: el diria el Marcos, abans.
1: Gràcies, Ricard, gràcies.
5: Adéu.
1: Va, fem una petita pausa i encara hem de sentir què hi diuen els oients, i hem de parlar de Gordon i de Yemi, que ja han sortit en aquest programa.
4: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
11: Hola a tothom.
10: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
12: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
14: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Són les 8 del vespre i ja tornem a tenir aquí el Marc Güell. Marc, hola, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: Quina és la situació a hores d'ara? Recordem que ens has explicat que hi havia alguns incidents per culpa de les tempestes.
16: Sí, aquestes tempestes que van avançant, ara cap al nord, a la zona del Pirineu i el Prepirineu. El temporal és també ja el Ripollès, el Berguedà i el sud. Es manté encara el Camp de Tarragona, es dirigeix també cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins a les 7, el telèfon 112 ha rebut més de 350 trucades relacionades amb el temporal, sobretot del Tarragonès, però també al Baix Camp i al Segrià. Al Camp de Tarragona, sobretot a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra durant uns quants minuts, acompanyada de pluja intensa i fortes ratxes de vent. Comprovem quina és la situació a hores d'ara. Ricard Buigas, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, ara us podem dir que en aquests moments ha deixat de ploure. Val a dir que aquest nucli tempestuós que acaba de passar no ha tingut la intensitat que tenia abans, perquè el primer ha estat força intens, amb fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. El fenomen ha durat aproximadament uns 5 minuts, ha deixat carrers de color blanc per l'acumulació de pedra, que s'han dut ràpidament després l'aigua, que baixava també amb molta intensitat. Segons ens han explicat els bombers, aquesta intensitat de la pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, palmeres, també alguna farola al carrer Joan Miró. Alguns arbres mobiliari han caigut damunt de cotxes, la majoria, això sí, aparcats, i de moment no consten ferits greus. També ha afectat part del cablejat i ha arrossegat mobiliari urbà i ha inundat alguns baixos i ha provocat filtracions en equipaments, com per exemple el pavelló de Sant Pere i Sant Pau. També hi ha inundacions en zones sensibles quan plou aquí a Tarragona, com és la vall de la Rabassada i també el polígon de Francolí. La Regidoria de Protecció Civil de Tarragona, de fet, manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per temps violent davant la previsió de que això pugui tornar a succeir. Bé, molts carrers han quedat plens de fulles i branques, alguns impedeixen la circulació, els operaris municipals, bàsicament, els bombers també estan treballant per recuperar el més aviat possible la normalitat. Val a dir que també ha plogut amb molta intensitat, com bé dèieu, al Baix Camp. A Reus, l'estació del Meteocat de Riudecanyes ha registrat 50 litres per metre quadrat. El temporal també ha deixat afectacions destacades en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. A Malola Nova, per exemple, hem vist a les xarxes que s'han arribat a registrar pedres de 9 centímetres. I és que cal tenir present també que, a banda de les afectacions en àrees urbanes, com les que estem explicant ara, també caldrà avaluar en les pròximes hores els danys als conreus.
16: Doncs gràcies, Ricard. Ho ampliarem tot a partir de 8:45 al Catalunya Vespre. Deixa'm dir, Sònia, que també hi ha problemes de mobilitat. Està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Unes tempestes, doncs, que també han afectat l'Alt Urgell i la Cerdanya. En aquest cas, ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà o Llivià. Ho seguirem tot a partir de 8:45.
1: Perfecte, gràcies, Marc.
16: Bona tarda.
14: Pop-up Vespre.
1: Anirem ràpid perquè la Laia Tudel no m'ha posat les claus sobre la taula, però ja m'està fent cares que no, això hauria d'anar molt més d'hora i ella ja hauria de ser a casa. Molt ràpid. Hem reobert les carpetes, la carpeta de Julián anant a Madrid. La Maria Josep Hostalric ho té molt clar. L'Atlètic de Madrid no es mourà un centímetre de la seva posició, tampoc fa pinta que ho faci Julián, i per tant la sensació és que es quedarà a Madrid, no anirà tampoc a l'Arsenal, i que tenen un problema força greu, però que ja no serà el problema del Barça. També hem parlat amb el Ricard Torquemada sobre si Rafinha pot fer de nou, ell el veu i de manera molt clara i evident, i al principi del programa us hem explicat quina és la situació ara mateix de Balde i de Koundé. La Laia no s'atreveix a dir que cap dels dos pugui ser dimarts vinent a la plantilla blaugrana. És una opció que puguin sortir, també és una opció que es puguin quedar, perquè queden 7 dies de mercat, tot i que això en dues trucades ja sabem que Mendes t'ho soluciona. I una de les preguntes que fèiem als nostres col·laboradors avui és si al Barça li calia un nou, i aquí hi ha hagut unanimitat de l'Anaïs Martí, del Marcos López i del Ricard Torquemada. Sí, anem a saber què en pensen els oients. Joan Fetó, hola, bona tarda. Avui li preguntaven si, veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou, a veure si algú havia canviat d'opinió o algú pensa directament que no és així. I quin és el resultat?
17: Doncs la gent pensa exactament igual que el Marcos, que l'Anaïs i que el Ricard, perquè 87% diu que el Barça necessita un nou, tot i la golejada d'ahir. Només un 13% pensa que no. Algun comentari en contra, per exemple, el John Casacoberta, que diu: si tens un nou, millor, però no és tan urgent com la gent pensa.
1: Doncs aquests són els comentaris dels oients a la pregunta del dia. Veus, Laia, que ara ja anem ràpid. Això ja...
3: Ho fem molt ràpid, el Fitó, això, eh?
1: Ja va ràpid, ja va ràpid. Perquè a 2:15 acabem i tenim encara una feinada.
3: Ara ja veig que la cosa va ràpida, eh? No.
1: Clar, m'has d'explicar què té Gavi, m'has d'explicar què va passar amb l'estelada. Hem de parlar de Gordon i d'Adeyemi. A mi em va agradar més Gordon que Adeyemi, però ara us ho preguntaré. I hem de parlar de l'Espanyol, que està a punt de tancar Brian Zaragoza.
3: Molta cosa.
1: I no et parlo del Madrid i de la Vuelta, que han cancel·lat l'etapa. Vinga.
18: Un fin de tonto. Que chévere, que chévere.
19: Especialista en el llançament de penals. Rafinha cap a la pilota, xuta, gol. Marca Adeyemi.
20: El segon del Barça, arriba el temps afegit de la primera meitat.
19: Gordon per Rafinha, el gol. Comença la temporada fort. Continua Gordon, la deixa per Fermín, xuta Fermín, gol. Gordon, molt generós, li ha regalat el gol a Fermín, que li agraeix amb una abraçada de company d'amic. Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. 33 de la segona meitat. Elche 0, Barça 5.
1: Dos de Rafinha, dos de Fermín, un de Adeyemi, un 0-5, com dèiem, sense davanter centre. Amb què us quedeu del partit?
3: Home, jo em quedo amb un partit interessant des del punt de vista que sabíem que seria complicat, perquè al final el punt de preparació física, quan a part vas pel món amb 8 mundialistes, un d'ells, Rodríguez, queda a casa, ho has de gestionar tot, introduir nous fitxatges, doncs un 0-5 per començar, la veritat és que fa patxoca. Em quedo amb la versió del Rafinha capità, no només nou, Rafinha capità. Em quedo amb Xavi Espart, que crec que va fer un partit imperial pel lateral esquerre, sobretot tenint en compte que és una posició que ell mai havia ocupat. I em va agradar molt la solidaritat de Gordon, de veure fins a quin punt regala gols a Fermín, no? Quan veus que estava que l'hauria pogut marcar ell, aixeca el cap, veu el seu company que ve d'un estiu complicat després d'haver-se perdut el Mundial, etc, i li diu, va, marca'l tu. Crec que hi ha bones sensacions i que és un grup molt solidari.
2: Per mi, els missatges que va llançar Flick. Podia posar Pedri o Dani Olmo de titular i no va posar a cap. Bernal, Gavi, Fermín. Podia posar a Koundé de lateral dret i no ho va posar. Podia apostar per Cubarsí, tampoc. O sigui, va donar confiança a un equip inèdit, o sigui, un equip estrany, un equip que mai havia jugat junt, especialment en el cas de Xavi Espart, i a partir d'aquí l'equip, els primers 10, 15, 20 minuts l'equip no estava bé, no estava fi, però a partir del gol ja tot va anar molt bé, i això demostra la gana i la profunditat de banqueta que té aquest any el Barça. O sigui, per mi, el més important és la profunditat de banqueta. No estava Rodri, que estava a Barcelona, no estava Olmo, no estava Pedri, no estava Cancelo, no estava De Jong, òbviament, que estava lesionat, o sigui, no estava el nou, i al final l'equip guanya 0-5. Evidentment, és un partit que ho fa senzill el Barça, no només que l'Els ara mateix no està jugant bé, però per mi és un partit que marca molt el camí de lo que vol Flick que sigui aquesta temporada.
1: Pedri, un dels noms que citaves, va entrar per Gavi, que podria haver estat l'única notícia negativa del partit, però afortunadament, Laia, al final queda no res.
3: No res. Va rebre una contusió forta al genoll, Gavi es va espantar en aquell moment, recordem que ha tingut dues lesions importants de genoll, però avui li han fet proves, han descartat qualsevol tipus de lesió, i a partir dels pròxims dies, doncs en funció del dolor que ell tingui, que Gavi senti el genoll, doncs s'incorporarà aviat als entrenaments.
1: Perfecte. Entre les cares noves que vam veure, més enllà de Xavi Espart, que l'heu citat i n'hem parlat durant el programa d'ell, amb aquesta opció que se li obre, especialment si Valde marxés, a dia d'avui ja està per davant de Valde, ja veuríem si manté la posició. Joan, dèiem aquestes dues cares noves, aquests dos fitxatges, Adeyemi i Gordon, que en el cas d'Adeyemi va ser titular, en el cas de Gordon va jugar menys minuts, però probablement més productius, no?
17: Sí, Adeyemi va jugar per la banda esquerra, són 31 intervencions les que va fer Adeyemi en 65 minuts de partit, 5 duels, 4 guanyats, per tant només va perdre un duel, va ajudar bastant en aquesta banda esquerra a Xavi Espart en defensa. L'única nota negativa a nivell estadístic del partit d'ahir d'Adeyemi és en la passada, en va intentar 20, només 11 d'aquestes 20 van ser bones, per tant va errar 9 passades a Adeyemi, és un 55%.
1: Això és molt poc habitual, és molt poc habitual per un jugador del Barça, sí.
17: Va intentar 3 regats a Adeyemi, se'n van sortir en dues ocasions, i doncs destaca del partit d'Adeyemi el 0-2 abans del descans en una bona jugada de Rafinha.
1: Un gol de molt bona qualitat per part d'Adeyemi, que certament en aquesta primera part especialment va perdre moltes pilotes.
17: Gordon va jugar 25 minuts, va entrar per substituir a Lamin, però en lloc de jugar a la banda dreta, que és on juga habitualment Lamin, va jugar a la banda esquerra, es va fer un fart de tirar desmarcades. Dues assistències les que va fer ahir Gordon, el tercer gol de Rafinha i el quart de Fermín. Va fer un xut a porteria en una bona acció individual per la banda esquerra i, a diferència d'Adeyemi, són 15 intervencions, 13 passades, 13 passades bones, és a dir, no es va equivocar ni una sola vegada Gordon des de la passada, va rebre una falta i, doncs, més enllà de no fer gol, va ser un dels noms destacats d'ahir.
1: L'estadística no sempre confirma les sensacions, en aquest cas sí.
2: Però per mi Gordon va estar molt bé, molt bé, o sigui, la capacitat que té per desmarcar-se, per córrer, la tranquil·litat i la pausa que té en un moment, era el seu moment, era tirar a porta i era gol, o sigui, era gol sí o sí. I què fa? Se la dona a Fermín i diu, tota teva. Per mi això diu molt de lo que pot ser i de lo que pot aportar Gordon a aquest equip.
3: Sí, i a part crec que la seva entrada i la de Dani Olmo van donar-li més força, no?, a l'equip. Van veure el Lamin Yamal una mica emprenyat amb el canvi. Això serà un dels temes que imagino que Flick haurà de gestionar aquesta temporada.
1: No és la primera vegada que el veiem enfadat i aleshores comença a no ser notícia.
3: No, comença ja a ser com, però al final dius, ostres, tampoc passa res, no?, perquè et cuidin una mica, tenint en compte que tu sí vas ser titular al contrari dels altres en pràcticament tot el
1: mundial.
3: El que
1: no podem saber és si estava enfadat amb que el canviessin o estava enfadat amb el
3: jo
1: partit que ell havia fet, no?
3: Crec que les dues coses, no? Aquesta sensació de dir, ostres, no m'acaba de sortir, m'estan canviant, no tinc temps de poder reaccionar. Crec que es barregen les dues coses. A mi Gordon em va agradar molt. I Adeyemi, és veritat que al principi, sobretot, va estar molt imprecís, però és rapidíssim. I en aquest Barça tan vertical que transmet tota aquesta electricitat, crec que és un jugador que portarà moltíssim.
1: És molt d'hora per valorar quin paper poden tenir qualsevol dels dos en aquesta temporada, però us imagineu més protagonista Adeyemi o més protagonista Gordon?
2: Per mi, Gordon.
3: Sí, perquè Adeyemi...
1: Més titular habitual, Gordon?
2: Més Gordon.
1: Sobretot si Rafinha ha de fer de nou, clar.
2: Clar.
3: Sí, perquè Adeyemi està més acostumat a jugar potser per la banda dreta, no? La banda dreta és de Lamin, no hi ha cap mena de negociació possible. Llavors, clar, si l'han d'anar canviant de posició, li pot costar una mica més. Però Flick, abans que parlàvem dels missatges, no?, als jugadors, Adeyemi és un jugador que el va demanar a ell, que el va portar a la selecció... i que ja durant la pretemporada li ha anat enviant diversos missatges, no?, d'exigència màxima, de dir que jo sé que tu pots fer el màxim, i ell està disposat a ser una esponja, així que crec que també és una qüestió de donar-li temps.
1: Doncs ja tindrem temps de parlar futbolísticament d'aquest Barça en els pròxims dies també. Dijous ja tornem a tenir partit Barça Atlètic de Bilbao al Camp Nou.
2: També, no?
1: Sí, dijous i dilluns, ara ja va rapidíssim. Si et despistes et perds partits. Laia, ahir a Elx, per això tenim un últim capítol del que parlar-ne, sí. I no és agradable.
0: No, perquè un altre desplaçament on agents de la Policia Nacional requisen estades als aficionats al Barça. Està sent un fet bastant habitual. Cada vegada més camps de la Lliga Espanyola s'està trobant amb aquest fet l'afició del Barça. A vegades requisen les estelades fora de l'estadi, altres dins de l'estadi. Fins i tot a vegades ens han explicat aficionats que els han tret senyeres, no només les estelades. Però ahir els fets es van produir fora de l'estadi, hi havia molts escorcolls, però entre aquests escorcolls van requisar totes les estelades que van veure, però sobretot els incidents més greus van ser quan un dels aficionats del Barça, qui li van treure l'estelada, després va ser agredit amb cops de porra per agents de la policia. Fins i tot van acabar detenint aquest aficionat del Barça, que ja ens han dit que ja és a casa, que evidentment es troba bastant tocat físicament, però aquest aficionat doncs ja és a casa. El Barça, després d'aquests fets i hi ha imatges on es veu perfectament aquesta agressió que comentàvem, ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat, segons aquest comunicat, de la força contra socis. Considera que el procediment de detenció d'un dels nostres aficionats, diu el Barça, va ser desproporcionat i lamenta que una vegada més, doncs, els agents de la policia hagin de requisar aquestes banderes estelades, que diu el Barça que l'estelada, recorda, és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. Fins i tot hi ha també reaccions polítiques. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació i indignació per aquesta actuació policial d'ahir. Qualifica Rull l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades impropi d'un estat de dret. I a partir d'aquesta carta, el president del Parlament el que fa és reclamar a Grande Marlaska l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i també aclarir els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Per tant, és un cas que fins ara, dèiem, l'afició del Barça ens anava explicant que ho anava patint desplaçament rere desplaçament i que ara doncs veurem cap a on va.
1: Hi ha vegades que t'ho poden explicar, malauradament pels policies nacionals, en aquest cas hi ha imatges i aleshores s'observa clarament que s'hi van acarnissar un cop van agafar aquest aficionat que portava l'estelada. Laia, queda dit, queda denunciat, ja pots marxar. Gràcies.
0: Molt bé, adéu-siau.
5: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
1: Tram final d'aquest Tot costa. Passar un minut d'un quart de nou del vespre. El Pau Dax, que torna a ser aquí per explicar-nos que l'Espanyol està intentant tancar un fitxatge que seria de molta qualitat. Brian Zaragoza.
21: Exacte. Segons la premsa especialitzada en mercat de futbol, l'extrem de 24 anys arribaria amb una cessió i una clàusula de compra obligatòria a final de temporada de 8 milions d'euros. Brian Zaragoza no compta pel Bayern, que ho ha repetit, i l'ha fet entrenar en solitari. El jugador va fitxar pels bavaresos al desembre del 2023 per 15 milions més variables, però en acabar aquell curs va començar en cadena sessions. Primer a Osasuna, després al Celta i des del febrer d'aquest any a la Roma. Amb els italians, de fet, ha tingut una aportació testimonial amb 4 partits jugats i sense fer cap gol. Va despuntar el Granada, sent important per l'ascens dels andalusos la temporada 22-23 i ja primera, la 23-24, amb 11 gols i 2 assistències en 57 partits. Amb la seva incorporació, l'Espanyol tancaria la carpeta de l'extrem que ha mantingut ocupat el director esportiu Monchi durant tot l'estiu. Zaragoza, que és dretà però acostuma a jugar per banda esquerra, arriba en una posició debilitada per la lesió de llarga durada de Javi Puado, que es recupera del trencament del lligament anterior encreuat del genoll dret i encara en té per setmanes. Brian Zaragoza lluitarà principalment amb Pere Milla per un lloc a l'11.
1: Per l'Espanyol 8 milions d'euros és una despesa important, sí, però és un salt de qualitat també important, un jugador que pot donar que té molt durant la temporada.
2: Sí, però que té que donar... O sigui,
1: més del que, prometia més del que després
2: correcte,
1: ha estat,
2: correcte.
1: No?
2: Per mi aquest jugador té el talent, té el potencial, té el desequilibri, però ara ho té que mostrar cada setmana. Uh-huh. Una cosa que no ha fet.
1: Veurem si es tanca aquesta operació. L'Espanyol-Madrid, no sé si el veurà, ens queda ja un punt lluny, però va ser fa un parell de dies. Carlos Espí, el nou Joselu, ja va fer la primera salvada. I aquest Madrid de Mourinho, que de moment és cert que és pretemporada i és molt d'hora, però que tampoc ha canviat tant.
2: No, de moment no. De moment és el mateix Madrid. Evidentment, en un recurs... Mira, parlant del nou del Barça, aquest és un recurs nou que té Mourinho, un tipus de davanter que li dona un altre registre a l'atac. O sigui, si Vinícius no està bé, si Mbappé no està bé, arriba aquest noi i en 10 minuts, més enllà del gol, va jugar molt bé. O sigui, més enllà del gol, que va estar molt llest, i crec que de moment no es veu encara la mà de Mourinho, és només un partit, i per mi és com jugarà aquest equip realment a futbol. O sigui, Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Tchouaméni, Bernardo Silva, Valverde, per mi aquesta és la clau, perquè queda, evidentment, té 4 davanters boníssims, bueno, hi ha que veure el rendiment primer ara de Diomandé, però té a Bellingham, que és una mitja punta, té a Mbappé, té a Vinícius, però com harmonitza tot això Mourinho, per mi és la clau d'aquest Madrid.
3: Ves que la clau era Rodri, no? Potser,
2: una mica.
3: La clau de voltes era Rodri, i crec que al final seguiran tenint exactament el mateix problema que les dues últimes...
1: Una mica més de qualitat al mig del camp amb Bernardo Silva, però falta veure...
3: També és veritat que el Madrid no li ha donat mai massa importància al mig del camp, i Mourinho menys, és a dir...
2: Sí, però hi ha un moment que necessites...
3: Que necessites donar-li aquest punt de qualitat que no l'has aconseguit perquè el fitxatge que tu volies resulta que ha apostat pel Barça. Pel Barça. Llavors, jo no veig grans diferències. I de Mourinho, 13 anys més tard, la veritat és que tampoc m'espero gran cosa.
1: Primer partit del Madrid, de moment primera victòria, i ja van tenir el primer show, en aquest cas Vinícius, de la temporada, aquí la tònica no canvia. No us faré ni tan sols sentir Mourinho parlant de bullying a Vinícius, no. Perquè no val la pena, perquè no toca en aquest context. I a més és que malauradament a Mourinho, i ell mateix és conscient, el persegueix la fonoteca. Ara fa 5 mesos es preguntava ell, quan va jugar com a entrenador del Benfica contra Vinícius, el per què li passava tot sempre a Vinícius. En qualsevol cas, em temo que això es repetirà durant la temporada, perquè el brasiler és evident que no n'aprèn, i a més en això potser sí que té un punt de raó Mourinho. Tots els camps d'Espanya li tenen agafada la matrícula a Vinícius, i també tots els jugadors de la Lliga Espanyola hi saben que és molt fàcil treure'l de polleguera.
4: Tot costa.
1: 9 minuts i arribarem a 8:45 del vespre. A segona, estem pendents del Girona i de la sortida de Sigankov a l'Ajax. Eduard Solà, bona tarda.
6: Hola, què tal? Veig que torna molta gent avui, eh?
1: Torna molta gent avui, sí, torna molta gent. Sí. Tots amb il·lusió, perquè hem recarregat piles durant la temporada, i el primer deure que m'he posat és no ens hem d'oblidar de Solà, que està allà pensant que a segona ens
2: ara
1: oblidarem
2: d'ell. No,
1: cada dilluns aquí,
2: mai,
1: i cada dia aquí al Solà, sempre que hi hagi notícia. Bé, la sortida de Sigankov, que semblava que podia ser complicada, sembla que es desbloquejarà, eh?
6: Sí, ja és a Amsterdam per fitxar pel l'Ajax de Mitchell, amb una quantitat que bé, al final encara ha sortit prou bé, 4 milions fixes més un de variables, com que és una quantitat inferior als 5 milions, que és el preu que va comprar el Girona, el 100% d'aquesta quantitat va pel Girona, hi havia un 50% del Dinamo de Kiev, però sempre que la quantitat fos superior als 5 milions d'euros, i Sigankov, que se'n vaia cap a Amsterdam per passar la revisió mèdica, i el Girona, que es treu de sobre una de les fitxes més altes i un problema gran que ha tingut aquesta pretemporada amb Sigankov, que recordem que va demanar la carta de llibertat, que no volia jugar a segona, que ja va avisar, que es va negar a jugar al partit contra el Leganés, que li van obrir un expedient disciplinari, que no havia acceptat cap de les ofertes que li havien arribat, i que finalment sí que ho ha fet amb l'Ajax, el mateix dia que aquest matí el seu representant havia convocat una roda de premsa per explicar la situació, però Sigankov ja se'n va cap a l'Ajax. No serà l'últim a marxar aquests pròximes hores, perquè també Minsu, per 10 milions d'euros fitxarà pel Glasgow Rangers.
1: Aquest jugador que no ha tingut gaire aparicions al primer equip, no?
6: Va, aquesta temporada ha jugat els dos primers partits de titular. La temporada passada va jugar cedit a l'Andorra, ho va fer força bé. Sí que és veritat que divendres passat van jugar a Còrdoba, va tenir una bona actuació, però vaja, mira, el Girona l'acaba venent per 10 milions d'euros, que és una bona quantitat, sí. I esperant aviam què és el que passa amb la resta de jugadors que estan a la rampa de sortida.
1: I avui dues presentacions, no?
6: Sí, la de dos centrals, Mumín, l'exjugador del Rayo Vallecano, que arriba lliure al Girona després d'haver tingut una greu lesió la temporada passada. Va jugar pocs partits la temporada passada amb el Rayo Vallecano. I aquest central prometedor de portuguès internacional amb les categories inferiors de Portugal, Mauro Furtado, que estava al Benfica, que el Girona ha fitxat no només pel present, sinó sobretot pel futur.
1: De l'inici, un punt preocupant del Girona, ja anirem parlant, perquè tant de bo això ho redreçarem ràpid, només són dos partits, un empat a casa amb el Leganés i aquesta derrota a Còrdoba. Per cert, ara que t'he vist, has fet servir la mateixa estratègia que jo. Color llampant per resaltar una mica aquest bronzejat que portes, eh? Ja t'he vist,
6: Ja fa dies que treballo, jo vull dir que hi ha tot el mes d'agost aquí al peu del canó, i per tant ja el bronzejat ja comença a marxar.
1: No marxa, no marxa. marxa. No, no marxa, està, et veiem molt bé, et veiem molt bé.
3: Si això marxa, la resta tenim un problema.
1: Per cert, l'altre equip...
6: La resta de què? Ah, la resta de gent.
3: No, la resta de Murano que tenim.
6: No. Pensava que deia la resta del cos. Dic,
3: no, no, no. No, no.
1: Deixeu-me dir, Solà, gràcies.
6: Adéu.
1: Que el Sabadell, l'altre equip de segona, de moment, dos punts meritoris amb l'Sporting i el Castelló. Us deixo marxar. Marcos, Anaïs, gràcies. Ens retrobem dilluns que ve, ja en temporada oficial.
2: Molt bé.
1: Del Tot Costa, l'onzena temporada del Tot Costa.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Feu una petita pausa i rematem.
4: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
8: M'expliques un conte, papa?
22: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
23: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: dèiem abans, avui fa exactament 100 anys que es va fundar la secció de bàsquet del Barça. Fitó, aquest matí a l'Auditori s'ha fet aquest acte de presentació del centenari amb moltes cares de llegendes del bàsquet blaugrana.
1: Sí, amb Gregor Fuchsca, amb Nacho Solozábal i amb discurs ambiciós del president Joan Laporta. Tot plegat començarà d'aquí un mes, el 24 de setembre, en el primer partit d'Euroliga, al Palau contra l'Efes. Avui no s'esperava la presència de Sekulić. Ha estat l'entrenador del Barça en aquest auditori i, com et deia, discurs molt ambiciós de Joan Laporta.
2: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme. També, doncs, tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó. I és això, el d'anar, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció.
1: Avui, per cert, Sekulić ha dirigit el primer entrenament d'aquesta temporada. També a l'auditori hi havia cares noves com Tyrese Martin o Josh Nibus, i aprofitant el centenari del Barça de bàsquet s'ha estrenat un nou rècord dirigit per l'Ernest Macià i sota el títol de 4 quarts de segle. On hi repassem, doncs, alguns moments importants de la història de la secció blaugrana.
0: Ja el teniu a les vostres plataformes. Recomanable, com sempre, qualsevol cosa que faci el Macià. I acabem amb ciclisme, perquè avui es disputava la tercera etapa de la Vuelta, l'està seguint l'Isaac Vilalta i ha acabat cancel·lada. Isaac, hola, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: Situació molt poc habitual, però clar, és que ha caigut una calamarsada important.
3: Sí, no et diria que inèdita, perquè ha passat en alguna altra ocasió, però és molt, molt poc habitual. Però, en efecte, els ciclistes no tenen on resguardar-se. Al final, la imatge de Pogacar assenyalant a la resta de ciclistes que frenessin, i quan ha vist un hotel allà a prop indicant a tothom que es desviés cap allà per resguardar-se, doncs és una de les imatges d'aquesta Vuelta. L'etapa s'ha cancel·lat, era el més lògic, era el més raonable, han fet bé, per tant, no hi ha canvis a la general, Pogacar es manté de líder.
0: Tampoc no havia patit fins aleshores.
3: No. És cert que hi havia dos ports, un de primera, Montlluís, i un de segona, Font-Romeu, que no s'ha pujat, però vaja, el seu equip estava controlant la cursa i, per tant, Pogacar no ha patit en cap moment.
0: Demà, etapa ja important, Andorra.
3: Sí, etapa curta, és cert, 104 quilòmetres, però una etapa important. Es puja amb Valira de primera, Baixalís de primera, Ordino de primera i la Comella de tercera, tot i que l'etapa acaba baix, Andorra la Vella, però jo crec que, tot i ser curta, podem ja veure qui ho passarà malament en aquesta Vuelta.
0: Doncs demà connectem amb l'Isaac Vilalta des d'Andorra, oi, demà?
3: Demà des d'Andorra, sí.
0: Des d'Andorra amb l'Isaac per seguir aquesta Vuelta a Espanya. Gràcies, Isaac.
3: Bona tarda.
0: I queda un minut mal comptat per tancar aquest tot costa i el rematarà el Pau Dax. Pau?
4: Mira, doncs tenim el descans al Sadar, l'Osasuna 0, Llevant 0, i ha acabat també la final femenina de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Lleida 22, Balonmano Granollers 26. Per tant, les vallesanes campiones de la Supercopa de Catalunya. La final masculina entre el Granollers i el Barça arrencarà de seguida a 8:45 en directe a Esport 3.
0: Perfecte, gràcies, Pau. Gràcies.
4: Gràcies a tu.
0: Adéu, bona tarda. Joan, no tenies cap fer, eh? Arribem a 8:45 clavats i ens hi ha entrat tot.
1: El primer dia.
0: Fins aquí. Demà més. Gràcies a la redacció d'Esports, amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Pau Dax, el Joan Fitó i el Francesc Lara, a més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva, al control tècnic, a control central, com sempre, els companys, l'Andrea Martínez i el Quinteros, el Pepi Quinteros, que han estat brillants, i els companys de la realització d'Esport 3. Què, Xavi? Com ha anat el primer dia a Can Orange?
5: Costa molt. Venim d'on venim i tot costa.
6: Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda causen estralls a Tarragona, a Ponent i al Pirineu. Bona tarda, són 8:45.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
6: Les pluges d'intensitat torrencial han descarregat amb força en diferents punts del país. Han afectat especialment el Camp de Tarragona després del fort episodi de la matinada de divendres. També ha plogut fort al Segrià i a la Cerdanya han caigut pedres de gairebé 5 centímetres. Aquest episodi de tempestes encara no s'ha acabat i va escombrant el país. Les pluges també compliquen la mobilitat. Hi ha afectacions a les línies de tren del sud de Catalunya i a l'aeroport del Prat la tempesta elèctrica obliga a cancel·lar alguns vols. La bona notícia és que de moment no hi ha constància de cap ferit per aquestes pluges. De seguida ho repassem tot. Abans, Gemma Puig, bona tarda. Com tenim ara mateix el temporal?
8: Doncs mira, encara tenim ruixats intensos, però sí que van clarament a la baixa respecte a una tarda molt moguda amb aquestes dues línies de...

0: En tenim algunes d'irregulars entre la Garrotxa, l'Alt Baix Empordà i encara alguna que queda cap al litoral, tocant ben bé el Garraf, el Baix Penedès o el Baix Llobregat.
1: El cert és que les imatges que anem veient són força espectaculars, d'aquestes pedregades que hem vist o de les afectacions que hi ha hagut per les fortes ratxes de vent. Gemma, i tot això com ha de seguir a partir d'ara?
0: Aquest vespre encara mantindríem una mica la inestabilitat, tot i que, com dèiem, ja estan força a la baixa, i de cara a aquesta setmana doncs serà molt estable. La veritat és que demà tindrem un dia ben diferent, demà tindrem un matí més fresc, a la tarda amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. Dimecres sí que pot caure alguna gota al matí, però també estem parlant de fenòmens molt puntuals i febles, i aquesta serà la tendència aquesta setmana, força estabilitat. Potser divendres també repeteix algun ruixat cap al Pirineu, amb unes temperatures que aniran pujant, sobretot entre dimecres i dijous és quan tindríem aquests valors una miqueta més alts, no disparats, però sí que amb aquesta estabilitat doncs tornarà a remuntar una mica la temperatura.
1: Per tant, de moment aquestes tempestes com les d'aquests dies s'han acabat, de moment.
0: Sí, de moment sí.
1: Doncs gràcies, Gemma, ho seguim actualitzant. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Gairebé 4 setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Pedro Sánchez assumeix el control d'aquesta crisi migratòria. El govern espanyol aprovarà demà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma.
2: Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
1: És el vicepresident Carlos Cuerpo, que és el ministre que avui ha trepitjat Ceuta. La Moncloa també ha convocat demà el Consell de Seguretat Nacional, el màxim òrgan de seguretat de l'Estat, per analitzar la situació, i en paral·lel continua preocupant la salut dels milers de migrants que malviuen a Ceuta. El Ministeri de Sanitat i les comunitats han acordat enviar-hi 45.000 vacunes. Queden 2 setmanes perquè comenci el curs escolar i ara mateix es manté la incertesa del juny. El sindicat majoritari USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre i dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, és a dir, el primer dia del curs. I en aquest Catalunya Vespre també explicarem que París tindrà un parc d'atraccions temàtic dedicat a Bola de Drac. Avui, l'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. A les 9:05 arribaran els esports. David Ubach, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Amb quins titulars?
3: Doncs amb el fet que al Barça les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer pas cap lesió en el partit d'ahir, de manera que té només una contusió. Avui amb el grup ja s'ha entrenat d'una banda Rodri per primera vegada i de l'altra Balde, que ahir va ser absent de la convocatòria de Hansi Flick. I encara sobre aquest el 0 Barça 5 d'ahir, doncs el club blaugrana en un comunicat ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 9:15. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est a bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya. Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades al 112. N'ha parlat a 3Cat Info fa només uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: No tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Anem cap a Tarragona en directe. Ricard Boigas, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc. Aquí l'aigua ha vingut acompanyada de fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. Marc, no exagero, el fenomen és molt extraordinari a la ciutat. Ha durat al voltant d'uns 5 minuts, impedia la visibilitat a més de 2 metres. El trànsit s'ha aturat gairebé en la seva totalitat i la pedra només feia que es patar a les finestres de vidre. Bé, val a dir que això ha durat poc, perquè de fet després ha vingut la pluja i s'han dut directament

0: directament tota la pedra que havia caigut als carrers. Segons ens han explicat els bombers, la intensitat de la pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, branques, també alguna farola al carrer Joan Miró, arbres, mobiliari urbà, han caigut damunt de cotxes, la majoria aparcats. De moment no consten ferits greus. Segons informació oficial, que a més fa tan sols uns minuts, l'Ajuntament de Tarragona confirma que per sort no hi ha constància de danys personals. Això sí, hi ha moltes vies afectades al carrer Cigonya, l'Avinguda Vidal i Barraquer, el polígon Francolí, el Serrallo, les zones de platja, el polígon entre Vies i Comar, la Cruïlla entre Torreforta i la C31B, el pont de Santa Tecla i la Nacional 340 a l'altura de Bonavista. De fet, la Regidoria de Protecció Civil manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per Temps Violent. Els parcs estan tancats a la ciutat i demanen que la gent, si no ho ha de fer, no es mobilitzi, sobretot no surti de la ciutat, perquè es pot trobar amb aquests problemes de trànsit vinculats, diguéssim, a la caiguda d'aquests arbres. Mira, Marc, en altres punts importants del Camp de Tarragona, Salou, per la seva acumulació de gent durant l'estiu, la pluja ha fet caure un mur en una propietat privada del carrer València. Han caigut arbres al carrer Carles Bugues i també al carrer Barcelona. L'aigua ha deixat alguns carrers inundats, sobretot ha afectat la plaça Europa, un clàssic ja també quan plou a la Costa Daurada. I també ha plogut amb molta intensitat al Baix Camp, concretament a la capital, a Reus. Penseu que l'estació de referència del Meteocat a Riudecanyes ha registrat 50 litres per metre quadrat. El temporal també deixa afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot Ribera d'Ebre i Terra Alta. A Móra Nova, per cert, hem vist a les xarxes que s'han arribat a registrar pedres de 9 centímetres. Tècnics del Meteocat han demanat a la persona que l'havia recollit que la guardi en un congelador per poder-la validar i també analitzar. A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar també els danys en conreus. Molts municipis estan recollint hores d'ara incidències perquè el temporal de pluja, vent i pedra que ha entrat pel sud encara continua una mica actiu.
1: Doncs és l'última hora que ens arriba des de Tarragona. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Sí que hi ha afectacions a la mobilitat. Està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Tot això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no recordava un fenomen com aquest. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
2: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a 5:15 de la tarda i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abonyegats, també als arbres amb branques trencades i als tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres com la Nacional 260 i ha afectat també l'etapa d'avui de la Vuelta, que s'acabava a Font Romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
1: I finalment, al Segrià, les pedregades puntuals que han caigut han afectat principalment camps de fruita, tot i que la campanya ja està molt avançada. Preocupen els danys que hagin provocat les tempestes en alguns cultius, com per exemple la poma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
3: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
4: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
3: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Gràcies, Júlia. Aquestes pluges també estan afectant les operacions de l'aeroport del Prat. Una tempesta obliga a endarrerir molts dels vols programats i a hores d'ara se n'han hagut de cancel·lar 45, tant sortides com arribades, Roger Santaló.
5: Segons el portal Flight Radar 24, això suposa que el 4% de les operacions que hi havia previstes per avui al Prat s'han cancel·lat. En la meitat de les sortides i arribades a l'aeroport barceloní hi ha retards, una situació que es pot comprovar vol per vol al web d'informació de les operacions d'AENA. El retard mitjà de les operacions és de més de 75 minuts i ara mateix el Prat és el principal aeroport del món amb més incidències en les seves activitats.
1: Estem explicant aquest episodi fort de pluges intenses que ha afectat a Catalunya aquesta tarda i, de fet, que encara està afectant el alguns punts del país i en alguns municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès aquesta tarda. Podem dir que hi ha plogut sobre mullat després del temporal que hi va caure dissabte a la matinada. Els alcaldes, per aquesta raó, reclamen millores estructurals que fa anys que demanen i que consideren claus, Maria Costa.
6: Millores perquè no es tornin a repetir els estralls com ara la carretera nacional 340 que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Genet Martínez.
7: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
6: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
8: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
6: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests mateixos problemes.
1: I sobre les pluges de dissabte, el Baix Penedès i el Tarragonès, el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, ha preguntat al govern per què no va activar el sistema S-Alert d'avisos als telèfons mòbils, malgrat que aquell episodi també va ser molt intens, Joan Vilaplana.
9: Sí, unes pluges que van deixar 11 ferits i inundacions en diversos municipis de les comarques de Tarragona, com dèiem. Els de Puigdemont han registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. La diputada Juntaire, responsable d'infraestructures Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
10: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
9: Junts també pregunta si el motiu de no enviar S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajudes destinaran per ajuntaments i particulars afectats.
1: Un minut i tres quarts de nou. A partir de les 9 seguirem actualitzant tota la situació d'aquestes tempestes. El govern espanyol pren el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà demà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
11: Bona tarda. Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la Seguretat Nacional, la Moncloa pren el timó. Pot mobilitzar recursos humans i materials sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
12: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
11: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, del PP, que com Alberto Núñez Feijóo demanava feia dies que Madrid agafés les regnes.
13: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
11: Però malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió quan cal coordinar més administracions.
1: Mentrestant, Ceuta rebrà 45.000 vacunes per prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents no vacunats, Cèlia Forment.
14: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han activat el mecanisme de solidaritat i enviaran 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanus, 10.000 de varicela i 10.000 més de poli. L'acord s'ha pres avui en la reunió de Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i el control de possibles contagis. La vacunació es considera especialment important davant malalties com la varicela o el tètanus, tot i que els especialistes també recorden que cal valorar cada cas i l'estat vacunal de cada persona.
1: Més coses, l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit avui en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre.
6: Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga, i això seria un miracle.
6: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: En la crònica política avui recuperem el nom d'Isabel Díaz Ayuso perquè intenta enterrar la polèmica per la compra del polèmic àtic de luxe, però es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu mateix partit, del Partit Popular. Ayuso travessa la seva pitjor crisi política i la direcció popular se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Tornem cap a Madrid. Ara Paula Brujats, bona tarda.
16: Bona tarda. El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra per ella a l'àtic. Ja és cosa del passat.
17: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado.
16: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
18: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
16: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Crònica internacional. Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna el dia que el país, envaït per Rússia, commemora el 35è aniversari de la seva independència. La coalició de voluntaris, formada per una trentena de països que dona suport a Ucraïna, s'ha reunit per reformar l'ajuda militar i financera al govern de Volodymyr Zelensky, Ignasi Abad.
19: Sí, el president ucraïnès ha demanat als seus socis material per defensar-se dels atacs aèris russos. Diu que necessita almenys 300 míssils pels sistemes Patriot.
20: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
21: Putin stigne rozpochaty nastup.
19: Zelensky ha rebut a Kiev el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
22: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
19: De fet, Burnham ha revelat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè la República Soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de defensa antiaèria que el Regne Unit produeix en cooperació amb França.
1: I els Estats Units amenacen amb severes sancions als països que facin negocis amb l'Iran, després d'anunciar divendres una guerra econòmica per aïllar i enfonsar financerament la República Islàmica. Avui el Departament del Tresor n'ha donat més detalls.
19: Si Washington vol tallar d'arrel qualsevol relació econòmica, comercial o financera de l'Iran amb la resta del món, i per això està parlant amb els països que hi tenen vincles per evitar que cap companyia o entitat faci arribar diners a Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor dels Estats Units.
23: No one is above the...
24: Ningú s'escaparà de l'abast de les sancions dels Estats Units. Si faciliten transaccions i formen part de l'ecosistema que converteix el petroli iranià en diners i en repressió, seran el nostre objectiu.
19: El màxim responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. Bessent diu que de moment no posen terminis, però que la seva paciència no serà infinita.
1: Deu minuts i les 9. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot l'estat, aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Roger?
5: Que l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals catalanes, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. A més, l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, de 370 a Tarragona i de 325 a Lleida. En canvi, a la resta de l'estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat.
1: Repassem més notícies. Dues persones detingudes avui relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya, Txell Garriga.
6: Sí, a la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del seu cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció en aquest cas es va produir, però, el 18 d'agost. La droga eren 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna i tindria un valor d'uns 55.000 euros. El detingut també tenia un ordre internacional pendent emès encara per França. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona, en aquest cas amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat ja a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic.
1: A Sitges investiguen els aldarulls que hi ha hagut aquesta matinada durant la festa major a Sitges, que ha acabat amb aldarulls greus. Un cop acabat els actes oficials, uns 200 joves han començat una baralla que ha acabat amb llançament de pedres i ampolles de vidre contra la policia i amb crema de mobiliari urbà.
6: Els fets, en aquest cas, han tingut lloc cap a les 4 d'aquesta matinada i han quedat afectats al passeig de la Ribera, també al carrer de la Bassa Rodona i la plaça del Pou Vedre. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran també els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres.
1: I alguns carrers de Figueres Est, a l'Alt Empordà, continuen sense enllumenat públic des de dimarts a causa d'un robatori de cable de coure. S'han detingut 3 persones que han ingressat a presó provisional. Se'n van emportar 3.400 metres. Girona, Núria Pereira.
6: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
1: Sis minuts i les 9, llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França avui un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. Anem cap a París, Isabel Galí.
0: Bona tarda. És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Més coses. Califòrnia manté el bloqueig a la fusió de Paramount amb Warner després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'estat i la productora avui mateix, Marc Ruiz.
2: El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal, Rob Bonta, acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar, diu, i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que suposa la fusió de Paramount amb Warner.
1: I tenim novetats d'Eurovisió. I és que els Països Baixos no assistiran a aquest concurs, al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment, la darrera edició, i és el primer que es posiciona de cara al 2027.
2: Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte a l'any anterior.
1: 4 minuts i arribarem a les 9. Temps per als esports. Esports que repassem amb en David Ubach. L'estrena amb victòria del Barça a la Lliga va arribar amb polèmica extraesportiva.
3: I en aquest sentit, doncs, el Barça, que ha condemnat avui l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero, on ahir el Barça es va imposar 0-5 a l'Elx en l'estrena blaugrana a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana ha condemnat que la policia requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests mateixos fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per aquesta actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, a més, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i els criteris també que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat aquests fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: El Barça, mentrestant, ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou.
3: Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria ahir contra l'Elx per decisió tècnica. I en paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no té pas cap lesió de consideració, només una contusió, tot i que al descans el van haver de substituir per un cop que va rebre. Finalment, però, s'espera que Gavi reincorpori ja els entrenaments els propers dies.
1: A la primera divisió aquest vespre tenim 2 partits de la segona jornada.
3: Un en joc, a la segona meitat s'enfronten l'Osasuna i el Llevant en un duel que es disputa, doncs, a l'estadi Reino de Navarra amb un marcador en aquest primer, a segon temps, minut 70, d'empat a 0 encara. A 2:15 començarà el Màlaga Deportivo de la Corunya.
1: I a la segona divisió de futbol, el Girona ha presentat 2 dels seus últims reforços, els centrals Mumin i Furtado.
3: El ganès Abdul Mumin, que té experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip gironí a assolir l'ascens a primera novament.
4: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs, físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
3: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, que prové del Benfica, manté que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. Sense moure'ns encara del Girona, el club podria desencallar ben aviat l'enrenou que té amb l'ucraïnès Víctor Zigankov. Zigankov, que es va negar a jugar contra el Leganés, a qui el club posteriorment li va obrir expedient disciplinari i que ara ha rebut una oferta de l'Ajax que tot apunta que acceptarà. També a segona, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán.
1: I David, s'ha cancel·lat la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 minuts per arribar a la meta de Font-Romeu.
3: Sí, en aquest tram final de 15 quilòmetres els corredors no l'han pogut completar. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra que ha obligat els ciclistes a refugiar-se sota cobert. L'etapa d'avui, de 174 quilòmetres amb 2 ports de muntanya, doncs, finalment no ha tingut guanyador i la general queda tal com estava ahir encapçalada per l'eslovè Tadej Pogacar, amb 9 segons d'avantatge respecte de Wout van Aert i 10 sobre Matthew Brennan.
1: Gràcies, David, i d'aquesta manera arribarem a les 9 del vespre. Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars d'aquest dilluns, d'aquest 24 d'agost. El Camp de Tarragona s'ha emportat la pitjor part del temporal que ha afectat bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent, Roger Santaló.
1: Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades al 112. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana precaució, sobretot a l'hora de conduir. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
2: Molta precaució amb la conducció en aquests moments, anar molt vigilants, encara que no plogui, pot ser que encara quedin vessals d'aigua i, per tant, vigilar molt amb la distància amb els cotxes de davant que ens permeti frenar si necessitem frenar, reduir la velocitat i, sobretot, si ens enganxa alguna pluja d'aquestes que estem tenint avui intenses, doncs, sobretot, aturar el cotxe amb seguretat, quedant-se allà fins que no passi el ruixat aquest fort.
1: Al Camp de Tarragona hi ha hagut centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions, i la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra està tallada per la caiguda de diversos arbres a la via. La circulació de trens també està aturada a l'R15 entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. A banda del nord i l'oest del país, el temporal afecta en aquests moments l'aeroport del Prat, amb 48 vols cancel·lats i retards de més de 80 minuts.
0: Aquesta tarda, dues persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes.
1: El conductor d'un turisme ha perdut la vida a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una motocicleta que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes.
0: I parlant de mobilitat, des d'avui els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei.
1: Ara, a més de saber els retards dels trens, es poden conèixer més detalls de cada servei. Ho explica el creador de Transporta'm, el programador independent David Cortés, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'aplicació també amplia la informació de les bicicletes disponibles en serveis com el Bicing. Als pròxims mesos, el creador vol incloure a l'app l'estat de les línies d'autobusos.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin del Canadà a partir de l'1 de gener del 2027. En un missatge a la seva xarxa social, ha dit que els Estats Units no necessiten el Canadà, sinó que és el Canadà qui necessita els nord-americans.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. L'anunci és una nova escalada en la guerra comercial que viuen els dos països veïns. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà.
0: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. I la sèrie de la plataforma 3Cat sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
4: Hola.
0: Aquesta producció de 3Cat i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs.
1: Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3Cat va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
0: I pel que fa als titulars d'esports, que destaquem, David Ubach?
5: Que al Barça les proves mèdiques han confirmat que Gavi no té pas cap lesió. A priori semblava que se n'havia fet al partit d'ahir, però té només una contusió. Avui, amb el grup, d'altra banda, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. Encara sobre aquest 0-0 Barça 5 d'ahir, el club blaugrana ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. També en futbol a primera tenim en joc un partit de la segona jornada, a l'Osasuna 0 Llevant 0, minut 77, a 2:15 començarà el Màlaga Deportivo de la Corunya. A la Supercopa Catalana d'handbol tenim en joc la final masculina, es disputa a Calella, al Maresme, al minut 20, empat a 13 entre Barça i Granollers. La final femenina se l'ha endut al Granollers precisament, que s'ha imposat 26-22. El Lleida i en ciclisme ha quedat cancel·lada a la part final de la tercera etapa de la Volta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut vencedor de l'etapa i la classificació general queda tal com estava ahir, liderada per Tadej Pogacar.
0: I seguim ben pendents del temps. La inestabilitat anirà a la baixa en aquestes properes hores, tot i que encara hi pot haver algun ruixat puntual. La previsió de demà és que torni la calma, amb un matí més fresc, amb algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. Passen 6 minuts de les 9, aquí acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
6: Catalunya Vespre amb Marc Güell.
7: S'apagaren tantes veus.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre. Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A 1861, un ric propietari...
12: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
10: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: En el capítol anterior...
15: El divendres 28 de febrer del 1986, al centre d'Estocolm, maten d'un tret el primer ministre de Suècia, Olof Palme, i el seu assassí desapareix sense deixar rastre. Des de l'inici de la investigació, es critica la ineficàcia de la policia, que va d'un sospitós a l'altre sense aconseguir cap prova concloent. Després de perseguir pistes fallides, a l'estiu del 1989, 3 anys després del crim, es jutja i es condemna un toxicòman anomenat Christer Pettersson. La policia, que creu que va actuar sol, considera que ara sí, el cas està resolt, però un tribunal de segona instància absol el condemnat. Durant els anys posteriors, els investigadors deixen el cas Palme en un segon pla. Creuen que no hi pot haver cap altre sospitós. I, mentrestant, altres persones fan les seves pròpies indagacions.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En el capítol anterior us vam parlar de les versions oficials, les que ha donat la policia, sobre la mort del primer ministre suec Olof Palme. Avui farem una cosa poc habitual. Ens centrarem en una versió periodística, la que ha treballat el periodista suec Jan Stocklasa, partint de l'exhaustiva investigació que va fer el també periodista Stig Larsson. L'home que va escriure la trilogia Millennium, de la qual s'han venut més de 80 milions d'exemplars, que aviat està dit, va dedicar més temps a investigar el cas Palme que a escriure les novel·les que el van fer famós, quan ja era mort. Doncs el periodista Stocklasa va publicar un llibre força interessant que serà la base del nostre relat d'avui. Es titula Stig Larsson, el llegat. L'objectiu del llibre, qui va matar Olof Palme? intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
17: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
18: Crims. Per què matem?
17: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
18: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
16: El protagonista de la nostra història d'avui, el periodista i escriptor suec Jan Stocklasa, va començar a investigar el cas Palme per una casualitat. L'any 2008 havia decidit escriure un llibre amb un objectiu molt diferent: analitzar com certs llocs poden portar les persones a cometre un crim. Havia tret la idea d'una teoria que havia estudiat a la universitat quan feia arquitectura, que diu que els espais influeixen en el comportament dels individus. Per exemple, suposadament els centres comercials es construeixen de tal manera que la gent consumeixi com més millor. Però mentre estava preparant aquest llibre, el Jan va trobar alguna cosa que el va fer canviar completament de tema. Ja hi arribarem. Aquest periodista i escriptor va trobar la localització perfecta per al seu llibre. Un pis del centre d'Estocolm, al carrer Norrmalmstrand, on els anys 30 s'havia comès un triple crim. Així ho explica el Jan Stocklasa en el seu llibre.
19: Al vespre del 7 de març del 1932, tres persones van ser trobades mortes en un apartament de 8 habitacions i 250 metres al quart pis, al número 24 del carrer Norrmalmstrand. Tots tres cadàvers havien estat descoberts per la filla de 5 anys. Les víctimes van ser identificades com Halmar von Sydow, propietari del pis, la cuinera Emma Erou i la majordoma Emma Hamm. Tots tres havien mort a causa de fractures cranials produïdes amb un objecte rom, probablement una planxa que havia desaparegut de la casa. Tan bon punt va arribar la policia, va quedar clar que, amb tota probabilitat, l'autor d'aquells crims havia estat el fill de 23 anys, Fredrik von Sydow, que havia fugit del lloc dels fets amb la seva jove muller, Ingun. Al voltant de les 10 del vespre, els agents van localitzar la parella jove al restaurant Gillet d'Uppsala. La policia es va esperar al vestíbul per no cridar l'atenció innecessàriament, però abans d'aconseguir detenir-los, en Fredrik va disparar un tret al cap a la Ingun. La noia va morir a l'acte. A continuació, ell es va disparar un segon tret i va morir també a l'instant.
16: Aquell apartament va tenir diversos inquilins en les dècades posteriors perquè, pel que hi havia passat l'any 32, ningú no volia quedar-s'hi massa temps. Però el 1980, 48 anys després del crim, s'hi van mudar un metge que es deia Alf Enström i una actriu sueca de nom Gio Petré. Recordeu els noms perquè seran importants. Alf Enström i Gio Petré. Aquest matrimoni va viure a l'apartament del carrer Norrmalmstrand durant gairebé 20 anys, fins que es van divorciar l'any 98. A partir d'aleshores, s'hi va quedar només l'home. Però l'Alf Enström havia començat a patir problemes psiquiàtrics i va estar un temps internat en un centre. Després en va sortir i va tornar al pis. L'any 2003, després que hagués deixat de pagar les factures, el van voler desnonar i aleshores va passar això.
19: Vestit només amb una camisa i una cassola al cap, com si es tractés d'un casc, Enström va obrir la porta als executors fiscals i a la policia. Quan es va adonar de què els havia portat fins allà, va tancar la porta amb clau d'una revolada i va començar a disparar amb una pistola a través de les portes dobles amb vidres gravats. Un agent de policia va rebre diversos impactes de bala, però va sobreviure. Alf Enström va ser condemnat a internament psiquiàtric.
16: Ja veieu que aquest pis té història, doncs encara n'hi ha més. Aquell episodi va ser el que va convèncer el periodista Jan Stocklasa, que havia de parlar de l'apartament d'Estocolm al seu llibre sobre arquitectura i crims. En aquell moment encara no s'havia interessat pel cas Palme, però mentre buscava informació sobre les persones que havien viscut en aquella casa, va descobrir un detall que li va fer canviar de plans. De seguida ho veurem. Però abans anem a l'octubre de l'any 2010, quan el periodista va entrevistar en una pastisseria d'Estocolm el doctor Alf Enström.
20: La Gio, era la dona més bonica del món. També ho creien als Estats Units quan hi va ser. La van entrevistar per a Life i Playboy i em van descriure la bellesa. Després va tornar a casa, a Suècia, i vam començar a treballar plegats en política. Jo sóc socialdemòcrata i en un primer moment vam treballar per a Palme, però quan es va mostrar a favor d'introduir l'avortament completament lliure, en vam tenir prou. I ens vam posar a recórrer de punta a punta el país parlant amb la gent. La Gio dominava l'art d'encisar el públic. La gent treballadora normal i corrent l'escoltava amb atenció.
19: Però va ser realment Palme qui va impulsar la qüestió de l'avortament lliure?
20: Sí, i tant que va ser ell. Van començar a aparèixer un munt de qüestions com aquesta. Idees que jo anomenava palmeïsme. Però a la vegada també va significar la seva caiguda el 1976, quan va perdre les eleccions gràcies a la campanya de la Gio i meva. Allò va ser el que va fer decantar la balança.
16: Segons l'Alf Enström, Palme era un perill per a Suècia.
20: Coneixes Grècia? En el passat era el millor país del món. Ara és el pitjor. Si Palme hagués continuat el timó, Suècia s'hauria convertit en Grècia. Estava destrossant el país i algú havia d'aturar-lo.
16: En principi, que l'Alf Enström odiés Olof Palme no hauria d'implicar res més que això, perquè no eren pocs a Suècia els que sentien antipatia contra el primer ministre. Ja us vam dir en el capítol anterior que tenia tants defensors com detractors. Però, com que volia parlar d'Enström en el seu llibre sobre arquitectura i crims, el Jan Stocklasa el va investigar a fons. I així va descobrir un document oficial en què hi deia que aquell home havia estat investigat per la policia com a sospitós de l'assassinat de Palme. Sospitosos n'hi va haver molts, però només alguns es van prendre seriosament. I no era el cas d'Enström. Tot i això, el periodista va començar a intuir que potser hauria de canviar el tema del seu llibre. Però abans de fer el pas definitiu, volia parlar amb la Gio Petré, l'exdona d'Enström. Hola, Lídia Orriols.
21: Hola, Carles. El primer que fa el Jan Stocklasa és trucar a la Gio Petré, però ella no li agafa el telèfon. Aleshores, li deixa un missatge al contestador automàtic dient-li que és periodista i que voldria fer-li una entrevista, perquè vol escriure un llibre sobre l'apartament on ella va viure durant molts anys. Però la dona tampoc li retorna la trucada.
16: Al final, el Jan canvia d'estratègia. Un dia de gener de l'any 2012, és a dir, més d'un any després d'haver parlat amb l'Alf Enström, agafa el seu Volvo 780 de color vermell i es planta a casa de la Gio Petré, a la província de Värmland. La Gio, que aleshores tenia 75 anys, el rep a la porta de la seva mansió i li diu que l'estava esperant, perquè havia sentit el seu missatge i sabia que, si tant li interessava, tard o d'hora acabaria anant fins allà. La Gio Petré fa passar el Jan Stocklasa a la cuina i, mentre li prepara un cafè, comencen a parlar.
22: Quan ens vam conèixer, l'Alf no feia altra cosa que parlar de Palme i Ingmar Bergman. Eren els seus grans ídols.
19: En Palme era el seu ídol?
22: Sí, ho era. Però després les coses es van capgirar. L'obsessió per la política va anar creixent i l'Alf canviava d'un partit a l'altre fins que va fundar l'oposició socialdemòcrata i es va dedicar en cos i ànima a plantar cara a Palme.
19: I tu no hi vas poder fer res?
22: Al principi creia que sí. Érem com dos ocellets ferits quan ens vam conèixer. A la meva vida tot havia mort. El meu home, en Lawrence, havia mort. Els meus fills havien mort. El meu pare havia mort. L'Alf em va dir, necessites fills. Així que vam comprar aquesta mansió meravellosa i vam tenir criatures. I cavalls per les criatures. Hauria estat una vida ideal, però després alguna cosa es va torçar.
16: La dona li explica al Jan Stoklasa que l'Alf Enerstrom estava obsessionat amb el primer ministre Palme i amb el Partit Socialdemòcrata i que, en canvi, no es preocupava prou per la seva família.
21: Segons diu, el seu exmarit viatjava per tot el país recollint diners de donants anònims, entre els quals hi havia importants empresaris suecs, i l'arrossegava ella, a la GIO P3, als actes polítics, cosa que no li agradava gaire. Per això, i perquè ell es va tornar violent, segons la dona, es van acabar divorciant l'any 1998.
16: Però la qüestió és que l'any 86, quan van matar Olof Palme, la parella encara no s'havia trencat. I aprofitant que la conversa flueix amb facilitat, el Jan, el periodista, li pregunta a la GIO P3 pels dies anteriors a l'atemptat.
22: Eren les vacances de febrer i havíem vingut aquí. En teoria hauríem d'haver pujat una caseta que teníem a la província de Dalarna, però de sobte l'Alf va voler treballar en un article sobre Palme. Així que el dimecres abans de l'atemptat vam deixar els nens a la mansió amb una mainadera i nosaltres vam tornar cap a Estocolm. En realitat, a mi no em feia cap gràcia, però no m'hi podia oposar.
16: I què van fer exactament el 28 de febrer de 1986?
22: Aquell divendres, el dia de l'assassinat, era Santa Maria i jo volia comprar un detallet per a dues Maries. Primer vam menjar alguna cosa en un restaurant. En acabat ens vam dirigir cap al carrer Sveavägen just abans que tanquessin les botigues i després vam tornar cap a casa. Al vespre vam mirar a la televisió les notícies de les 9 i llavors l'Alf va dir que havia d'anar a posar diners al cotxe. Quan temps després hi vaig pensar, vaig recordar que els divendres no es paga aparcament. És gratuït durant tot el cap de setmana.
16: En sentir això, el periodista Jan Stoklasa s'incorpora a la cadira com si l'haguessin estirat amb un fil. La GIO P3, quan la policia va investigar el seu exmarit, havia dit als investigadors del cas Palme que la nit de l'assassinat, l'Alf Enerstrom no havia sortit de casa.
19: Però la policia va venir a veure't, oi? Jo només he llegit que l'Alf tenia una coartada perquè havia estat tot el vespre a casa amb tu.
22: Sí, però després de separar-nos, el 1998 vaig trucar a la policia i llavors finalment em vaig atrevir a explicar-ho. Els he trucat dues vegades, però no han mogut ni un pèl.
19: Com ho saps?
22: Si ho haguéssim fet, s'haurien posat en contacte amb mi i m'haurien fet preguntes o hauria aparegut alguna cosa als diaris.
16: Però això no és tot. La dona encara li diu dues coses més que són importants.
21: La primera, que el seu marit, l'Alf Enerstrom, tenia un company o més aviat una mena de fan que va viure una temporada amb ells. Era un home que també odiava l'Olof Palme i que va ser a Estocolm la nit de l'atemptat. Per amagar la seva identitat es feia dir Ricard i duia sempre una perruca. I la segona cosa que diu la GIO P3 i que ja acaba de deixar el Jan Stoklasa completament bocabadat és que suposadament Enerstrom tenia un arsenal d'armes i entre totes elles n'hi havia una del mateix model que la que es va fer servir per matar Palme, un revòlver de la marca Smith & Wesson.
16: Realment podia tenir l'Alf Enerstrom alguna cosa a veure amb l'assassinat d'Olof Palme? Després d'aquella entrevista, el Jan Stoklasa en té moltes sospites i acaba convençut que el seu projecte inicial sobre arquitectura i crims ja no és important. La possibilitat de descobrir més secrets sobre el cas Palme i fins i tot de poder arribar a treure'n l'entrellat li sembla molt més emocionant. Gairebé 30 anys després de l'atemptat que va paralitzar Suècia, aquest periodista comença a estirar un fil que la policia havia deixat penjant. El següent pas és intentar localitzar el tal Ricard. El problema, és clar, és que no sap quin és el seu nom real. En les investigacions policials o en les periodístiques, com en la vida, l'atzar moltes vegades juga un paper fonamental. I en aquesta història, també. El Jan Stoklasa va descobrir el nom real d'aquest personatge misteriós, el Ricard, per casualitat. Va passar en una biblioteca.
21: El Jan havia anat a buscar un exemplar del segon llibre escrit per l'Alf Enerstrom i la GIO P3, titulat Hem abatut el govern, segona part. La primera, com li havia dit el mateix Enerstrom, la van publicar el 1977, just després que l'Olof Palme perdés les eleccions. Però el segon volum va sortir abans dels comicis del 85, en què el Partit Socialdemòcrata de Palme va tornar al poder. En aquella biblioteca, doncs, el Jan Stoklasa es va trobar amb una altra persona interessada en el llibre i en la parella, que resulta que coneixia el nom del Ricard.
16: Per protegir la identitat d'aquesta persona, el periodista Jan Stoklasa l'anomena Jacob Tedelin. Però tingueu en compte que no és el nom real. Però recordeu bé, Jacob Tedelin. Una vegada sap com es diu, es posa a buscar-lo. Recordeu que tot això va passar l'any 2012. Si el Jan fos un periodista dels anys 80, segurament ho hauria tingut molt més difícil. Però gràcies a internet, localitza ràpidament on viu el tal Jacob i també troba el seu perfil de Facebook. L'aparença de l'home li crida l'atenció.
19: A la foto del perfil i altres d'accés lliure apareixia posant amb un vestit escocès de gala. En una altra fotografia anava vestit amb una americana que hauria estat moderna la dècada del 1980. La resta d'imatges eren de la Casa Reial Britànica i diversos símbols jueus. Entre els amics hi figuraven un reguitzell de noms que eren coneguts dels mitjans de comunicació suecs: Kenneth Ekerot, Björn Söder i un grapat d'altres membres del Partit Demòcrates de Suècia que s'havien vist involucrats en escàndols i declaracions xenòfobes.
16: És a dir, que l'ajudant seguidor de l'Alf Enerström és un home proper a l'extrema dreta, o, com a mínim, és amic virtual de gent d'extrema dreta. A més, segons veu el Jan Stoklasa al seu perfil de Facebook, l'home admet que any rere any celebra l'aniversari de l'assassinat del primer ministre suec amb una copa de vi. I en moltes publicacions, gairebé 30 anys després, encara el critica. Al Jan, tot això li sembla, si més no, curiós i vol esbrinar més coses d'ell. Però com? El periodista es fixa en els seus contactes i fa això.
19: Una persona destacava entre tots els contactes de Facebook. La imatge del perfil era la d'una noia atractiva, amb prou feines de 30 anys i amb el típic nom txec de Lida Komárková. Em vaig preguntar com podia ser que una noia jove i gairebé exageradament bonica s'hagués posat en contacte amb un simpatitzant de Demòcrates de Suècia de mitjana edat i amb kilt. No encaixava amb la resta del seu entorn. Feia tuf de perfil fals. I vaig aturar-me un moment a pensar qui s'havia pres la molèstia i per què. Sense cap intenció en particular, vaig escriure una salutació breu a aquella Lida Komárková i la vaig enviar per missatge privat.
16: En els mesos següents, aquesta tal Lida, que tampoc no es diu així realment, no respon al missatge de Facebook i el Jan Stoklasa es dedica a investigar la hipòtesi de l'Stieg Larsson, que ja us vam dir el capítol anterior que havia dedicat molt de temps al cas Palme. A través del noi de la biblioteca que li va parlar del Jacob Tedelin, el periodista es posa en contacte amb antics col·laboradors de Larsson i aconsegueix accedir al seu immens arxiu. En treu moltíssimes carpetes d'un traster, plenes de retalls de diaris, documents oficials i informes escrits per Larsson. I així arriba a conèixer l'anomenada línia sud-africana.
21: La hipòtesi de Stieg Larsson era que l'assassinat del primer ministre Olof Palme l'havien organitzat els serveis secrets del règim de Sud-àfrica a l'època de l'apartheid, amb l'ajuda d'un grup d'individus suecs d'extrema dreta. Larsson creia que el mòbil podria ser econòmic perquè Palme havia posat pals a les rodes als negocis entre alguns empresaris de la indústria armamentística sueca i el règim de l'apartheid, que estava vetat internacionalment. També hi havia el fet que Palme donava suport a les organitzacions que lluitaven contra el govern de Sud-àfrica.
16: Mentre llegeix el material de Larsson i dona voltes a les diverses possibilitats, van passant els mesos. En aquell moment, el Jan Stoklasa no acaba de veure com podria encaixar la línia sud-africana amb la implicació de l'Alf Enerström i del Jacob Tedelin en l'assassinat de Palme. Però d'això ja en parlarem. A principis de l'any 2013, al Jan li arriba un missatge de Facebook.
2: Què vols?
16: El missatge només contenia dues paraules, que, a més, no estaven en suec ni en anglès, sinó en txec. De qui era?
19: Passats uns mesos ja m'havia oblidat completament que havia enviat un missatge molt breu a la Lida Komárková. Ara havia passat més d'un any i no tenia ni idea de per què m'arribava una resposta de cop i volta. La Lida em va explicar ben poques coses d'ella i més aviat feia la impressió que intentava obtenir informació sobre mi. Per la meva banda, jo estava fent el mateix. Al final, li vaig proposar de veure'ns a Praga. La resposta va arribar immediatament.
16: Encara que sembli tret d'una novel·la, tot això que us expliquem és real i ho relata el periodista suec Jan Stocklasa en el seu llibre que es titula Stig Larsson, el llegat, les claus ocultes de l'assassinat d'Olof Palme. Aquella dona misteriosa, batejada amb el nom de Lida Komarkova, accepta quedar amb el Jan i ell, sense pensar-s'ho dues vegades, agafa un vol fins a Praga. Queden en un bar a prop del pont de Carles, una construcció magnífica de més de 500 metres de llarg del segle XIV.
19: La seva història era força senzilla. El motiu pel qual s'havia fet amiga de Facebook d'en Jacob era el seu interès mutu pel judaïsme. Durant molt de temps, la Lida havia estat donant voltes a convertir-se a aquella religió i tots dos tenien amics comuns a Facebook que eren jueus. Potser ella, o ell, havia enviat una sol·licitud d'amistat quan havien comentat algun post d'un amic, però mai no s'havien enviat missatges privats.
16: Quan el Jan Stocklasa torna a Estocolm, continua remenant el material de l'Stig Larsson i llegeix moltes més coses sobre la línia sud-africana. Aleshores, arriba a dos noms que seran importants en aquesta història. I aquests sí que són reals. Un és Craig Williamson, un antic agent secret sud-africà, i l'altre es diu Bertil Wedin, un suec exiliat a Xipre. Això que sentireu ho va llegir el Jan en un article de premsa de l'any 1987. Recordeu que la SAPO és com s'anomena a Suècia la policia de seguretat, el que seria el CNI a Espanya.
19: El titular era «La SAPO assenyala Sud-àfrica» i el text explicava com la policia de seguretat, la policia nacional i la policia del comtat d'Estocolm, poc més d'un any després del magnicidi, treballaven conjuntament investigant un grup de radicals. Diversos membres del grup havien estat vistos a prop del lloc del crim portant walkie-talkies. Segons un informador vinculat a Sud-àfrica, els suecs haurien actuat com a còmplices d'un escamot de la mort, format per tres sud-africans. L'atemptat hauria estat planejat per l'agent d'aquell país, Craig Williamson, juntament amb un ciutadà europeu resident a Sud-àfrica

0: tenir tot això a veure amb la seva pròpia hipòtesi, la de la participació del metge Alf Enerstrom i del seu seguidor, el misteriós Jacob Tedelin? De seguida ho sabrem.
1: I'm ready, my lord.
2: Crims amb Carles Porta.
0: Al setembre de l'any 2013, el periodista fa un altre viatge.
3: Aquesta vegada, Jan Stoklasa va a la República Turca de Xipre del Nord, un estat no reconegut internacionalment, que es va formar als anys 80, després que Turquia ocupés la meitat nord de l'illa de Xipre. Allà hi viu Bertil Wedin.
0: Abans de continuar, escolteu el que va escriure l'Stig Larsson sobre Wedin un any després de l'atemptat contra Olof Palme. Aquesta informació, Larsson la va passar en el seu moment als investigadors del cas, la policia sueca.
4: Diverses fonts afirmen que Wedin treballa principalment per a la BOS, la policia secreta sud-africana, des de la dècada dels 70, i es creu que és el cervell darrere de la mort de l'escriptora i opositora al règim de l'apartheid, Ruth First, que va ser assassinada amb una carta bomba a la capital de Moçambic, Maputo, l'agost del 82. La vinculació amb la BOS es confirma en part amb la informació que va sortir a la llum durant el judici celebrat a Londres el 1983, en què Wedin va ser acusat de tinença il·lícita de documents que havien estat robats en un assalt a les oficines londinenques del Congrés Nacional Africà.
0: Evidentment, tot això és el que va dir a la premsa, però no significa que sigui veritat. Bertil Wedin no ha estat condemnat per cap d'aquests delictes. Més endavant en tornarem a parlar. Però escolteu ara quina era la hipòtesi de l'Stig Larsson sobre la possible participació de Wedin en l'atemptat contra Olof Palme. Ho explica el seu llibre El Jan Stoklasa.
5: Una possibilitat era que una o diverses persones dins de Suècia havien col·laborat a perpetrar l'atemptat mortal. Sense cap mena de dubte, els sud-africans tenien la capacitat d'executar algú, però dur a terme un magnicidi a l'altra punta del planeta i en una ciutat desconeguda requeria una logística excel·lent, i en aquest punt, la xarxa de què disposava Wedin entre les organitzacions d'extrema dreta sueques complia amb escreix una funció pràctica immillorable. Vigilància, transport i allotjament eren aspectes més fàcils de resoldre sense ser descoberts si es disposava de suport local.
0: Tornem al 2013. El periodista Jan Stoklasa viatja a Xipre sense haver contactat prèviament amb Bertil Wedin i sense saber on viu exactament. Només sap que és en una ciutat que es diu Kyrenia i té un article antic en el qual apareix una fotografia de Wedin davant de casa seva. Amb un cotxe llogat, el Jan es passeja per la ciutat, que no és gaire gran, intentant trobar una casa semblant a la de la foto. I ho aconsegueix.
5: En comptes de trucar al timbre, vaig decidir concedir-li un dia o dos. Bertil Wedin havia viscut al mateix lloc durant gairebé 30 anys. Era altament improbable que l'home decidís tocar el dos perquè algú com jo hagués vingut des de Suècia. Però quan vaig veure com de fàcil m'havia resultat localitzar-lo, em va semblar inconcebible que la policia sueca no hagués aconseguit interrogar-lo, malgrat el munt d'anys que havien tingut i les moltes raons.
0: Després, el Jan va a una oficina de correus i consulta les guies telefòniques, i allà localitza dos telèfons de Bertil Wedin. Aleshores, torna a l'hotel i l'endemà li truca. Òbviament, no li diu quines són les seues veritables intencions.
3: Stoklasa es presenta amb el nom de Fredrik Bengtsson i li diu a Wedin que vol fer-li una entrevista per parlar sobre la seva vida i que la publicarà al diari conservador Svenska Dagbladet. Per cobrir-se les espatlles, ja ha trucat al diari com a freelance i li han dit que si l'entrevista està bé, li compraran. Després de rumiar-s'ho, Wedin li demana si li podria pagar alguna cosa i Stoklasa accedeix a donar-li 250 lliures esterlines, uns 280 euros al canvi actual. Queden l'endemà a les 11 del matí en un hotel de la ciutat de Kyrenia, al nord de Xipre.
0: L'entrevista havia de durar com a màxim 2 hores, però al final se n'hi passen 4, perquè Wedin li explica tota la seva carrera professional i els seus vincles amb l'extrema dreta. I tot i això, el Jan Stoklasa no té l'oportunitat de preguntar-li per l'Olof Palme ni per Sud-àfrica. Per sort, aconsegueix que Wedin accepti fer una segona entrevista l'endemà a la mateixa hora.
3: El segon dia, Bertil Wedin li explica que va conèixer l'agent sud-africà Craig Williamson, el que, segons l'Stig Larsson, podria haver organitzat l'atemptat contra Palme en un viatge de feina, quan treballava per una agència d'internet.

0: intel·ligència anomenada The 61, el 61. A Wedin li van encarregar que espiés els agents soviètics que hi havia a Sud-àfrica i en el transcurs d'aquella missió va sentir a parlar de Williamson i el va anar a veure. Temps després, Wedin va començar a treballar per ell.
1: Aleshores, el periodista li pregunta si va participar en les operacions per liquidar opositors o si va robar els documents de les seves seus, que era el que explicava Stieg Larsson en el seu document. Wedin respon això.
2: Tot el que vaig fer per Craig Williamson va ser legal. La meva feina consistia a recollir informació com qualsevol periodista. A més, em van declarar innocent de tots els delictes que se m'imputaven en relació a aquests assalts. Això vol dir que sóc innocent de col·laboració il·lícita amb els serveis secrets sud-africans, d'haver rebut documents robats sabent que eren robats i d'assalt. Completament innocent.
1: A partir d'aquí, el Jan Stoklasa veu que Wedin es comença a posar nerviós i li agafa pressa per marxar, just quan estava a punt de preguntar-li per la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Aleshores, per intentar tornar a quedar una tercera vegada, li diu que té una cosa que li podria interessar, un informe sobre ell escrit ni més ni menys que pel famosíssim Stieg Larsson, autor de la saga Millennium. I la jugada li funciona. L'endemà al matí, Wedin es presenta amb una actitud ben diferent de la del primer dia. Ja no està tan relaxat i no està còmode. Al Jan li queda clar que només hi ha anat per veure l'informe i quan acaba de llegir-lo, li diu això.
3: No sé què es refereix amb això d'intermediari en aquest cas, però jo no vaig mediar en res. Mai no se m'ha demanat ajuda de cap mena. Cap persona en tot el món no m'ha dit res sobre Palme o els plans d'assassinar-lo. Ni tan sols se m'ha fet cap pregunta que pogués portar a ajudar algú. I mai no he aportat cap informació que pogués dur alguna cosa. Ni una de sola. Ni una. No he fet res en aquest sentit. Res de res. No hi ha res.
1: El Jan Stoklasa se'n torna cap a Estocolm amb pensaments contradictoris. D'una banda, creu que Bertil Wedin ha defensat molt fermament la seva innocència. De l'altra, sap que es tracta d'un exespia que podria haver-li mentit fàcilment. Però quan arriba a casa, Wedin i Sud-àfrica se li van del cap, perquè entre totes les factures i la resta del correu, a la bústia hi ha un sobre petitet sense remitent amb un matasegells de Praga. A dins hi ha un llapis de memòria. De seguida, el Jan agafa l'ordinador i el connecta, però veu que el pen està protegit amb una contrasenya. L'home es pregunta qui podria enviar-li allò i per què. Aleshores, dirigeix la mirada al matasegells i només se li acut una persona, la Lida Komarkova. El següent pas és esbrinar la contrasenya, però no és fàcil. Totes les paraules que prova no li permeten desbloquejar-lo, fins que mira el mòbil i veu que té un missatge de text que només diu Wedin. I voilà! A dins del llapis USB hi ha dos arxius. Un d'ells és un document amb més de 100 pàgines de missatges de Facebook entre la Lida i el Jacob Tedelin, el company de l'Alf Enerstrom. Recordeu que l'Enerstrom era aquell metge que havia viscut al pis d'Estocolm que el Jack Stoklasa va investigar i a partir del qual va arribar al cas Olof Palme.
0: Durant les moltes setmanes en què van estar parlant de la vida de l'un i de l'altre, la Lida es va anar guanyant la confiança del Jacob. Entre d'altres coses, l'home li va explicar que havia treballat amb l'Alf Enerstrom, a qui considerava una mena de mentor. I un dia, el Jacob li va escriure això sobre l'Olof Palme.
4: Llavors, quan tenia 12 o 13 anys, pensava que podria fer servir les pistoles d'un amic del meu pare, que tenien 200 anys, carregar-ne una amb coses de metall i veure si podia acostar-me al primer ministre. Pensava que, com a menor, amb prou feines em cauria una pena de presó i que em permetrien apropar-me a Palme. Així, podria executar el meu pla amb èxit. Com que no vaig arribar a disparar a Palme durant els meus anys de joventut, em sentia culpable, fins a un punt que no es pot explicar, i vaig decidir dedicar-me a recollir proves, escriure articles i publicar-los. Així com a fer tot el que pogués per treballar contra Palme i contra tot el que representava. És per aquest motiu que em vaig posar en contacte amb el doctor Enerstrom el 1980-82.
1: Quan ho llegeix, a banda d'esgarrifar-se una mica per la fredor de Tedelin, el periodista Jan Stoklasa creu que està a punt de descobrir un detall clau per a la seva investigació, però no serà tan fàcil. Ja heu anat veient que la investigació del periodista Jan Stoklasa no va ser cosa d'un dia. No només havia de llegir una quantitat enorme d'informació, sinó que havia d'intentar que la seva teoria lligués. gràcies al material de la Lida Komarkova, aconsegueix connectar el Jacob Tedelin amb el Bertil Wedin i d'aquesta manera encaixa la seva línia d'investigació amb la de l'Stig Larsson. Tot i això, només té sospites. I saber que Tedelin volia matar Palme de jove no significa que el matés el 1986. El periodista continua gratant i es fixa, per exemple, que el Jacob s'assembla molt a l'home del retrat robot que es va fer a l'inici de la investigació policial quan una noia va descriure com era l'home amb qui s'havia creuat a prop de l'escenari del crim.
0: Aleshores, el Jan Stoglassa fa el mateix que havia fet l'Stig Larsson amb Wedin. Redacta un informe sobre el Jacob Tedelin i l'envia a la policia. I mentre espera que reaccionin, fa un tercer viatge important. A finals del 2015, dos anys després d'haver estat a Xipre, va amb un altre periodista i amb un director de documentals a Sud-àfrica. El periodista es diu Nicholas Smidl, és redactor de la revista The New Yorker i vol fer un article sobre la investigació de l'Stig Larsson.
1: Precisament és aquest periodista, el Nicholas, que mentre són a Johannesburg aconsegueix tancar una entrevista amb el Craig Williamson, l'exagent sud-africà que, segons Larsson, podia haver participat en l'organització de l'atemptat contra Palme. Els tres homes es troben amb Williamson en una cafeteria als afores de Johannesburg amb la condició de no enregistrar la conversa de cap manera. Però, en realitat, Williamson no deixa anar res que no sabessin. Admet que va matar opositors seguint les ordres del govern sud-africà i que en el transcurs d'aquestes operacions hi va haver víctimes col·laterals, com per exemple Ruth Fers, que segons Williamson va obrir una carta bomba que anava dirigida al seu marit.
5: No vaig aconseguir que les respostes fossin més concretes que això. Tanmateix, al final de la nostra trobada em vaig veure obligat a fer-li la pregunta que m'havia portat a recórrer tants quilòmetres des de Suècia per obtenir una resposta.
1: Òbviament, el Jan Stoglassa li pregunta si va tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i Williamson li respon això.
6: M'han acusat de moltes coses. S'ha dit de mi que era la persona que hi havia al darrere de la mort d'Olof Palme, de l'accident aeri de Samora Machel i de l'atemptat de Lockerbie. Tot això són ximpleries. No, no vaig tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme.
1: De nou, el periodista marxa d'un país estranger sense tenir una resposta que verifiqui la hipòtesi de Larsson sobre la implicació de Sud-àfrica en l'atemptat. I torna a centrar-se en el Jacob Tedelin.
0: Al febrer de l'any 2016, el Jan Stoglassa envia un correu electrònic a Tedelin demanant-li una entrevista, però ell li diu que no. Una setmana després, el Jan i el Nicholas, el periodista del The New Yorker, van al poble de Tedelin per buscar-lo i per parlar en persona. Al final, però, decideixen trucar-li i el Nicholas i manté una conversa telefònica d'uns 20 minuts. L'home diu que no té res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i que els correus que té en Jan Stoglassa, dels quals en Nicholas li llegeix alguns fragments, són completament falsos. En els correus s'hi veia que Wedin es va enfadar molt amb ell per haver-li parlat d'ell a la Lida Komarkova, però això també ho nega.
5: Quan la conversa va arribar a la fi, tots tres estàvem impactats del que havíem sentit. Cap correu electrònic no havia estat falsejat i era altament improbable que en Jacob no recordés la còlera de Bertil perquè havia xerrat el cas Palme per Facebook. Quan en Jacob s'havia sentit pressionat, no havia dit la veritat. Havíem tingut l'oportunitat de saber més coses de Jacob Tedelin i la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme, però a la vegada la porta per poder-hi parlar cara a cara s'havia tancat amb un bon espatec.
1: Arribats a aquest punt, el Jan Stoglassa es va plantejar si seria millor deixar-ho estar i publicar el que tenia o no publicar res. Però va pensar en què hauria fet l'Stig Larsson si fos viu i va arribar a la conclusió que tirar la tovallola no era una opció. Així que va decidir fer un pas molt arriscat i que, si sortia malament, li podia portar molts problemes, fins i tot legals. Aleshores, li va escriure un missatge a la Lida Komarkova. Som al juliol de l'any 2017. Després d'haver-la recollit a l'aeroport, el Jan Stoglassa i la Lida van en cotxe fins a la ciutat on viu el Jacob Tedelin. També els acompanya un amic del Jan i tots tres s'allotgen al mateix hotel. Allà repassen el seu pla.
0: La idea és que la noia, la Lida, es presenti per sorpresa a casa del Jacob i intenti recuperar la confiança perduda, perquè no han tornat a parlar des que ella va tallar la comunicació 3 anys enrere. L'objectiu és aconseguir que parli sobre la seva possible implicació en el cas Palme. I, per si de cas, la noia portarà un bolígraf amb micròfon i càmera, unes ulleres de pasta, també amb càmera integrada, i un mòbil amagat.
1: Sense previ avís, doncs, la Lida es presenta a casa del Jacob Tedelin i l'home es queda ben parat. Primer, perquè en principi no la reconeix. Recordeu que la foto que tenia penjada a Facebook no era la seva. I segon, perquè feia 3 anys que no havien parlat i no entenia què hi feia allà. Per això, al principi, l'home està una mica distant, però després que vagin a prendre una copa i tornin a casa seva, es relaxa.
0: Aquell dia, el Jacob Tedelin li explica a la Lida coses de la seva infància i també li diu que en poc més de 20 anys va anar-se'n de casa a una zona rural fins a Estocolm i que allà va anar a trucar a la porta de l'Alf Enerstrom perquè havia seguit la seva carrera contra Palme i volia treballar amb ell.
1: De moment, no és res que no sabessin, però les coses porten el seu temps. L'endemà, la Lida i el Jacob queden per sopar i ella porta 2 ampolles de vi, amb l'esperança que es deixi anar. Però, de nou, només explica coses que el Jan Stoglase ja sabia, com que Tedelin pensava que l'Olof Palme era un agent de la Unió Soviètica. Al final, el viatge s'acaba sense respostes noves. La Lida Komarkova creu que si el pressiona serà pitjor, així que queden per veure's més endavant i espera que, aleshores sí, li digui alguna cosa més. Aquella segona trobada es produeix un mes després, un dia de principis d'agost del 2017.
0: Durant tot el matí, el Jacob Tedelin ensenya a la Lida al Centre Històric d'Estocolm i li explica coses dels monuments més importants, com el Palau de la Noblesa, i després la porta directament al lloc on va matar el primer ministre Olof Palme.
5: Es van dirigir a les escales que pujaven cap al turó de Brunkebergsassen mentre en Jacob li relatava com s'havia perpetrat l'atemptat, d'una manera idèntica a les moltes descripcions del magnicidi que la Lida havia llegit. Si havia estat implicat, en Jacob no ho va mostrar ni amb una sola ganyota. Cada un va triar el costat de les escales per on pujaria i es van trobar al primer replà. En Jacob li va explicar com l'assassí havia fugit seguint aquell camí. Quan van arribar al capdamunt dels 89 graons, en Jacob va girar a l'esquerra, en direcció a l'església de Johannes. Va entrar al cementiri i tot d'una li va agafar la mà i va començar a córrer fins que van tombar la cantonada de l'església. Allà, darrere d'uns arbustos, hi havia un banc, lluny de mirades no desitjades i sense il·luminació. Un lloc on, sens dubte, ningú no els molestaria.
1: L'home pensava que allà podrien parlar amb tranquil·litat i després d'una estona li va dir unes paraules que a la Lida se li van quedar clavades a la memòria.
4: Desitjaria tenir una màquina del temps. Llavors jo li podria engegar un tret a Palme i tu em podries esperar al capdamunt d'aquest turó dins d'un cotxe. Així sabria cap on fugir.
1: Al capítol anterior us vam explicar que, pel que van dir els testimonis, la policia va establir un horari dels fets i van veure que l'assassí que havia fugit per les escales del carreró va trigar molt de temps fins al lloc on va desaparèixer. Per això, el Jan Stoglase pensava que es podria haver perdut, perquè no coneixia la zona, i ara sentia que el Jacob Tedelin deia això. L'endemà, el Jacob fa una revelació més. La Lida i ell queden per anar des d'Estocolm fins a casa seva i, mentre són al tren, li diu que, quan estiguin sols, li dirà una cosa que no ha dit mai a ningú. Quan arriba l'hora de preparar el sopar, la noia el nota molt nerviós. Després, el Jacob li diu que hi ha 2 periodistes, el Jan Stoglase i el Nicholas Smeidel, que li van trucar per demanar-li una entrevista. Li explica que els va dir que no i que van començar a fer-li un munt de preguntes i els va mentir. Aleshores es queda callat. La Lida el veu molt i molt nerviós i, finalment, deixa anar això. Escolteu.
4: Va ser durant l'era del Segon Temple fa 2000 anys. Vaig tenir l'oportunitat de convertir-me en un personatge històric. Però aquell àngel... l'àngel em va dir massa tard que baixés. I jo vaig pensar, potser aquí el temps és diferent. Però havia de fer una cosa que requeria temps. Així que em vaig enfurismar i em vaig negar a baixar. I allò va provocar una gran catàstrofe. Es van torçar moltes coses. Vaig intentar esmenar-ho, eh? El profeta Pau va dir que era Jesús, però no era cert. Vaig baixar i vaig intentar assassinar-lo, perquè sabia que era perillós. La cosa va sortir de mare. Vaig entrar a l'arxiu i vaig veure que no hi havia res sobre Pau, però vaig investigar pel meu compte i vaig poder encaixar unes quantes peces, i tant. Vaig comprendre que era un espia romà. Així doncs, vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir.
1: Quan el Jack Stolassa va escoltar la conversa gravada, podia pensar que aquell home desbarrava, però va pensar que tot allò podia ser la manera que va triar el Jacob per explicar que havia intentat matar l'Olof Palme, però que no se'n va sortir. Després d'aquella trobada, l'home va desaparèixer del mapa i es va esvair qualsevol possibilitat d'anar més enllà en el cas de l'assassinat de Palme. El periodista Jan Stoklasa va decidir, ara sí, donar per acabada la seva investigació i deixar-ho en mans de la policia. Aquesta és la seva teoria final.
5: Al vespre, Ernstrom diu a Gio Petré que ha de sortir a pagar el parquímetre i es troba amb en Jacob. Ernstrom disposa d'una gran quantitat d'armes de foc i n'agafen una cada un. Una de les armes és un revòlver Smith & Wesson que, segons Gio Petré, fa molts anys que té l'Alf. Un encàrrec senzill per en Jacob és que vigili l'entrada principal del cinema durant la sessió. Però en Jacob és maldestre i ho fa d'una manera massa evident. A les proximitats del cinema també hi ha el grup executor i altres integrants del grup de vigilància. Informen constantment amb els walkie-talkies el grup encarregat de la planificació, que tampoc no és lluny.
1: Però el matrimoni Palme agafa una direcció diferent de l'esperada i l'organització se'n va en orris.
5: El desenvolupament dels fets en el moment exacte de l'assassinat és ple d'informacions i testimonis contradictoris. Quan m'imagino com es va produir el crim, m'aferro al que en Jacob va explicar a la Lida per Facebook i les vegades que es van veure. Un integrant de l'organització rep l'encàrrec d'acostar-se ràpidament fins a la cantonada de l'edifici Escàndia. Aquí ressonen les paraules dites per Jacob Tedelin l'últim cop que es van veure amb la Lida, suggerint que li van encarregar que assassinés un espia. Vaig baixar i vaig intentar matar-lo perquè sabia que era perillós.
1: En aquell moment, la cosa es complica.
5: La situació comença a ser caòtica quan diverses persones de l'organització s'han de desplaçar en sentit contrari al previst. Ben a prop hi ha els agents sud-africans i alguns dels vigilants suecs. Jacob Tedelin i l'altíssim Ernstrom són al carrer Svabagen. Tothom porta walkie-talkie, alguns van armats, i mentrestant el matrimoni Palme travessa el carrer i continua en direcció sud per l'altra vorera i passa davant de l'edifici Escàndia.
1: Finalment es produeix l'atemptat.
5: Quan el matrimoni Palme deixa enrere l'home de la cantonada, l'altre membre de l'organització també és molt a prop. En aquell caos resulta difícil determinar quin dels dos prem el gallet. Em tornen a venir al cap les paraules que en Jacob va dir a la Lida. Vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir. Així doncs, encara que en Jacob sigui la persona que s'estava esperant a la cantonada, no és ell el que dispara. Qui prem el gallet ha de tensar el martellet la primera vegada i la bala impacta al bell mig de l'esquena d'Olof Palme. Per al segon tret, utilitza la funció de double action i ha d'exercir molta més força, cosa que provoca que la bala es desviï cap a la dreta. El projectiu frega l'esquena de Lisbeth Palme, malgrat que va dirigit a Olof. En ple caos, la Lisbeth cau de genolls a terra, al costat del seu marit.
1: A partir d'aquell moment, la policia es posa a investigar i una setmana després arresten el primer sospitós, Víctor Gunnarsson. Després queden en llibertat i investiguen els curts. I al final, la justícia condemna Christer Pettersson, però un tribunal l'absol en segona instància. Quan el Jan Stoklasa va publicar el seu llibre, pensava que el cas per fi es podria resoldre i que la línia sud-africana, amb l'afegitó de l'Alf Ernstrom i el Jacob Tedelin, tindria èxit. Havia fet arribar tota la informació a la policia i estava convençut que aquesta vegada sí que li farien cas. Però quan va veure que l'estiu del 2020 la fiscalia va decidir tancar el cas i assenyalar com a possible culpable un home anomenat Stig Engström, no s'ho podia creure. Com molta altra gent, ell es va quedar decebut. Els periodistes Stoklasa i Larsson van dedicar molts anys de les seues vides a investigar la mort d'Olof Palme. La policia sueca encara més. Quan es va arxivar el cas definitivament el juny de 2020, Suècia s'havia gastat 60 milions de corones, No sé pas si hi ha un rànquing, però 6 milions d'euros són molts diners. I el cas ha acabat sense resoldre, o per ser més exactes, donant-li la culpa a un mort. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
7: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Nil Montilla. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar aquesta tarda la pitjor part del temporal de ruixats i pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat gairebé 400 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos. Anem cap allà, Ricard Buigas.
3: La pedregada ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb la caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragona.
3: Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. A Salou ha caigut un mur en una propietat privada del carrer de València i l'aigua acumulada a la plaça d'Europa ha provocat problemes de mobilitat. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
2: Més afectacions de les pluges. Txell Garriga.
5: També està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per l'acumulació d'aigua. Les pluges, però, també han afectat operacions a l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal flightradar24.com, seran hagut de cancel·lar una cinquantena, tant de sortides com d'arribades. I, per tant, un de cada 20 avions programats no han pogut completar el trajecte previst. I pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
2: El govern espanyol passa a assumir el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà demà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les devolucions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Ho ha anunciat Carlos Cuerpo, número 2 de Pedro Sánchez de la Moncloa.
6: Ara, que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: La mesura no necessitarà l'aval del Congrés ni a prou amb la convocatòria del Consell de Seguretat Nacional que Sánchez ha citat demà mateix.
5: Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic, Andy Burnham, viatja a Kiev i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica.
2: Els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, molt més coneguts com els Javis, rebran el premi a millor direcció en la 6a edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix. La gala d'aquests premis es farà el 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula La Bola Negra ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el premi a la millor direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ara els esports de Vitovac.
7: En handbol tenim en joc els instants finals de la Supercopa Catalana d'handbol que es disputa a Calella, al Maresme, a 3 minuts perquè s'acabi el partit. El marcador és de Granollers 28, Barça 33. Mentrestant, el Granollers ha guanyat la final femenina en imposar-se a Lleida per 26 a 22. En futbol, al Barça, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió ahir jugant contra l'Elx, ja que només té una contusió. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Balde. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. A la Lliga de Futbol de Primera tenim en joc un partit de la segona jornada, el Màlaga 0, Deportivo de la Coruña 1, al minut 33. Abans s'ha jugat l'Osasuna 0, Llevant 0. I en ciclisme ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. Ha estat a causa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador i la classificació general queda exactament igual que ahir, liderada per Tadej Pogačar.
1: Fins aquí les notícies.

Visca la ciència. Endavant, Marta. El búnquer.

0: 1881. Milà, Regne d'Itàlia, actual República Italiana.
1: Veig que la cosa continua, eh?
2: Eh?
1: La collonada aquesta de fer italians...
2: Escolta,
1: no parem, eh?
2: Ara feia temps que no parlàvem d'Itàlia.
1: Però si la setmana passada en van fer algun.
2: No.
1: Espera, que miro el director.
2: Què diu el director?
1: Faig ja en contacte amb el director.
2: No, poder fa dos mesos que no surt Itàlia en aquest programa.
1: No t'ho creus ni tu.
2: Avui hi som...
1: I som per què?
2: Per conèixer uns milanesos que són ben milionaris.
1: Això
2: t'agrada, això t'agrada.
1: La milanesa m'agrada. És la carn empanada aquella.
2: Sí, senyor.
1: Sí.
2: Arrebossada, vols dir.
1: Sí.
2: No una carn...
1: No.
2: Que no desplega, diguéssim.
1: No.
2: El matrimoni acaba de tenir una filla, una nena de mirada pura i brillant que té un nom llarguíssim. La mossa es dirà Luis Adel Rosa Maria Amant.
1: És nom de personatge de telenovela colombiana, eh?
2: Una mica sí.
1: Que hiciste, Luis Adel, maldita puta. Ostres, el primer capítol, eh?
2: Hòstia, frenem una mica.
1: Ai, nano.
2: Frenem una mica. Afortunadament, tothom la coneix simplement com a Luisa, un fet que ens farà el capítol més fàcil.
1: Ja.
2: La Luisa és una nena amb molta salut i l'espera una infància plena de luxes. Els seus pares tenen diners per donar i per vendre. La nostra amiga tindrà la millor educació i els millors professors particulars. A més, té una cosa que no s'aprèn enlloc. Un do que es té de manera innata.
1: Aviam.
2: Té carisma.
1: Home. Home. Carisma. Bravo per la carisma.
2: Molt bé.
3: Carisma. Carisma!
1: És que...
2: El públic amb carisma, també, veus?
1: Es perd el personatge carismàtic.
2: Sí.
1: Gent que té carisma.
2: Sí.
1: Cada cop n'hi ha menys.
2: Cada vegada hi ha menys gent carismàtica.
1: Gent carismàtica.
2: Com ho hem de fer, això?
1: No ho sé, però de milionaris cada cop n'hi ha més.
2: Sí que és veritat.
1: És estrany, eh?
2: Sí.
1: I si s'ajunten les dues coses, carisma i pares milionaris, no et fa falta res més per ser feliç.
2: No.
1: Penso jo.
2: No.
1: Penso.
2: Els pares de la Luisa s'adonen aviat que la mossa té un magnetisme natural i volen que l'aprofiti. Creuen que si esforça la seva filla pot esdevenir una gran artista.
1: Com es nota que tenen diners, eh?
2: Sí.
1: Normalment, els pares que tenen negocis petits no volen que els fills siguin artistes.
2: No. Si tu ets llauner, per més carisma que tingui el teu fill...
1: És que és molt carismàtic.
2: Pues sí, seràs un llauner carismàtic.
1: Carismàtic, que d'aquests també n'hi ha, eh? ¿Qué pasa, loco?
2: Ole!
1: Toca la guitarra mentre treballa, eh? Aquell, el sevillano que canta mentre treballa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, aquest.
2: A ella la preparen des de ben petita. Als 12 anys la nostra amiga ha fet classes de ball,
1: sí,
2: de pintura i de música.
1: Bé.
2: Llàstima que ho fa fatal. Balla com si fos coixa, pinta com el diable i canta com si fos un gat esparracat.
1: Hosti, nano,
2: ni... Però té carisma.
1: A veure, no, que amb carisma pots enganyar una estona la gent, però clar...
2: Actuar tampoc és el seu fort. Ho intenta, però el resultat també és un fiasco. Els pares comencen a pensar que la seva filla té menys talent del que creien.
1: Ai.
2: I tampoc hi ajuda el fet que la Luisa sigui una gandulassa. Com que mai s'ha hagut d'esforçar per res, no fot ni brot.
1: Que algú li foti una esbroncada abans no sigui massa... Per despertar el nen... A veure, un nen que no ha rebut mai una esbroncada,
2: sí,
1: què us penseu que serà?
2: Un idiota.
1: Un idiota. Un idiota.
2: Mm-hmm.
1: Tu què passa, que els teus pares no t'han esbroncat mai? No.
2: No.
1: Ah, doncs ja està. Ja
2: es nota.
1: Tot,
2: ja es nota. No hi haurà ocasió d'esbroncar-la. Fixeu-vos en els esdeveniments que vindran a continuació. Quan la Luisa té 14 anys, la mare enganxa unes febres malxinades i acaba morint al cap de poques setmanes.
1: Ja hi som. Ja hi som amb les febres malxinades.
2: Doncs
1: mira. Que com a diagnòstic, cuidado, quan el metge t'ho diu. Ui, són unes febres malxinades, eh?
2: I s'encomanen? Doncs semblaria que sí, perquè el seu pare, al cap d'un any, també, per les febres malxinades, se'n va a l'altre barri.
1: Bueno.
2: La nena, abans que els seus pares la poguessin renyar,
1: sí,
2: acaba de quedar ben òrfana, de pare i de mare. Gent rient, per l'amor de Déu.
1: Bueno,
2: per l'amor de Déu.
1: Perdona. I aquesta musiqueta?
2: Eh?
1: Aquesta musiqueta?
2: Bueno.
1: No és d'estar gaire afectat, eh?
2: Veiem, som al 1898 i malgrat que sí que està tocada anímicament,
1: sí,
2: la nostra amiga està radiant perquè els pares li han deixat la meitat de la seva immensa fortuna. S'ha convertit en l'adolescent més rica de tot Itàlia.
1: Ostres! Home!
2: I la meitat, li han deixat.
1: Sí. L'altra meitat de l'església. Escolta't, el disgust t'entra millor si ets milionari, eh?
2: Sí, home, i tant.
1: Les llàgrimes del ric. Oh, els rics també ploren.
2: Sí, bueno,
1: sí, però...
2: Oita, quin mocador per aixugar-te.
1: Oita.
2: El problema és que li ha vingut la riquesa quan encara és massa jove per assimilar-ho i se'ns descentra del tot.
1: Neymar.
2: La Luisa es comença a comportar d'una manera estranya. Demana als criats que la tractin com un membre de l'aristocràcia. Diu que és un membre de la reialesa, que vol ser com l'emperadriu Sissi.
1: Com la Sissi?
2: Sissi. Ai, no, Sissi, eres tu la princesa més bella.
1: La princesa més bella. Eren uns dibuixos?
2: Sí. Ah, no, això era Candy, no?
1: Candy... No. Candy també... Candy tenia un rotllo Sissi.
2: Vale, però no era aquest.
1: Sí, es van fer a la sèrie d'animació.
2: Sí.
1: També amb ulls grossos, crec que recordar. Sí. I no sé... No sé si acabava igual.
2: No recordo.
1: No sé si s'havia de traumatitzar els nens de tal manera.
2: A la Luisa li encanta fer-se veure. Comença a canviar de manera de parlar, de pentinar-se i de vestir.
1: Ah, sí?
2: Porta sempre vestits estrafolaris, plens de colors llampants i amb flors enganxades. I es gasta una fortuna en roba i joies.
1: Vale.
2: També es tenyeix els cabells de colors tan intensos que tothom se la mira quan surt de casa.
1: De moment, fa el mateix que en Condé del Barça.
2: Sí, senyor.
1: No trobo diferència.
2: Espera. La noia s'està convertint en tota una excèntrica.
1: Bueno, us recordem, perquè aquí ja s'ha dit diverses vegades en aquest programa, que la diferència entre ser excèntric i un friqui de merda són els diners, eh?
2: Sí, que és veritat. Sí. Sí, perquè...
1: Vull dir, agafa't aquesta dona i agafes en Hosmer...
2: Sí.
1: I un és un excèntric i l'altre és un friqui.
2: Sí.
1: Abraçada en Hosmer.
2: I tant que sí.
1: Que poder, pel que jo sé, els seus pares podrien ser milionaris. Tu ho saps?
2: Que si ho són o no ho són.
1: Sí.
2: No he vist el seu compte corrent. Porten una vida modesta, però això no vol dir que no siguin milionaris, no ho sé.
1: No, a Catalunya vol dir precisament... perquè nano... Bueno.
2: Bé, sabeu qui més té prou diners perquè les seves rareses es considerin excentricitats?
1: Sí, digue'm.
2: En Camilo Casti Stampa di Soncino, un marquès de Milà, amb qui la nostra amiga comença a sortir l'any 1899 i poc després es casen.
1: Qué guapo, José, son excéntricos.
2: Excéntrico,
1: moderno.
2: Moderno. La Luisa i en Camilo són l'ànima de les festes de l'alta societat. Els conviden a tots els esdeveniments importants, des de recepcions reials fins a desfilades. I la nostra amiga s'hi presenta engalanada de manera sorprenent. Una nit, arriba a una festa lluint un complement que deixa a tothom bocabadat. En comptes de portar un folar al coll...
1: Sí, digue'm, què porta?
2: Porta una serp com si fos una bufanda. Ai.
1: Moderno!
2: Se pot ficar a l'assecadora?
1: Ostres, ben viva, eh?
2: Sí.
1: No dissecada.
2: No. No
1: sé. Serp al coll, eh?
2: Sí.
1: Pel tant, tu, cuidado, eh?
2: Cuidado, perquè si se t'enrotlla més del compte, pots quedar blau, eh?
1: Clar. La serp, entenc que el fet d'enrotllar-se, no me n'he col·locat mai cap al coll, eh?
2: Sí.
1: Però no és molt ràpid el moviment d'enrotllar-se,
2: però
1: has de vigilar, no?
2: O sigui, tu no veus la velocitat.
1: Clar,
2: existeix, eh?
1: Existeix. I quan la descobreixes és que és massa tard.
2: Exacte.
1: Fa... Sí. Nyac! Quedes... Ai, què li passa a la Lluïsa?
2: Doncs guaita. Bueno. Que poder hagués sigut millor un folar.
1: Sí.
2: Gran part de la seva fortuna la inverteix en fer-se dur animals exòtics que li serveixen de complements de moda. La serp no és l'únic que té.
1: Aviam.
2: Per exemple, als 20 anys, la Luisa es gasta una morterada en comprar un parell de lloros de colors.
1: Què dius ara? Home, el lloro és ben parit,
2: és molt maco,
1: no?
2: Un lloro. Clar
1: un lloro
2: que sí.
1: Guapo?
2: Ella ha d'escollir els més coloristes que hi ha. Ha comprat un parell de guacamais.
1: Guacamai.
2: I ho ha fet perquè té pensat un modelet en què aquestes bèsties tenen un paper protagonista. Vol fer-lo servir de complement.
1: Ai, Déu meu, que els vol plomar i fer-se un vestit.
2: No.
1: Un vestit de lloca, de gallina caponata.
2: No, Jair, perquè siguin un complement perfecte, han d'estar sans i estalvis.
1: Aviam.
2: Els vol per portar-los a joc amb un vestit de colorins que s'ha fet cosir. Se'ls vol posar a les espatlles com si fos un pirata.
1: És preciós.
2: Sí.
1: És preciós i espero que quan arribis a la festa fas així...
2: I surten volant...
1: I s'emporten... S'emporten!
2: Volant la jaqueta.
1: I el peix.
2: Oh, que maco, això. És preciós.
1: Arribar així a una festa.
2: Home.
1: A una festa normal.
2: Ja ha arribat en Peyu.
1: Ja. Hosti, tu, des que li han començat a anar bé les coses...
2: S'ha tornat.
1: La mare que el va parir.
2: Molt important, el dia que us poseu els lloros, no us poseu la serp.
1: No.
2: Que són de mal combinar, eh?
1: Avui què? Peyu, avui lloro o serp? No, avui només la serp. És una festa normal.
2: I espereu, perquè en tenim més, eh? Un altre dels vestits que fan famosa la Luisa és un que té dos guepards com a complement. Compra un parell d'exemplars domesticats. Els hi posa un collar de perles que els fan de corretja a cadascun i els porta de bracet fent joc amb el seu vestit, que té el mateix estampat.
1: Però... o sigui, la lògica no és cap cadena tròfica, no?
2: No.
1: Serp, guacamai, guepard. És que no és ni ordre alfabètic.
2: A lo loco. Però és el que han de fer, aquesta gent. Jo preferiria que el rei d'Espanya anés així.
1: Mira, perquè...
2: No ets el rei.
1: Amb les cartes sobre la taula.
2: Clar. ¿Está loco? Pues sí.
1: Claro que está loco.
2: Claro, no estaría
1: es que,
2: tú.
1: És millor que ho sàpigues, que
2: clar,
1: està loco.
2: Clar, home, que el vegis arribar amb uns lloros a les espatlles.
1: I diu... Tu, que apliqui el 155 i el que vulgui, home. No vols que porta dos lloros?
2: Ah, surt per Nadal amb dos lloros allà a les espatlles. Los catalanes, no sé, han portado bien.
1: Cuidado, el de los loros.
2: El de los loros, cuidado.
1: O a mi, Catalunya amb dos guepards, llavors dius, no, reverència, que com els deixi anar...
2: En fi, les excentricitats de la nostra amiga fan que vagi sempre pintada com una mona i guarnida de manera inversemblant. Perquè no només fa servir animals per combinar amb els seus modelets, sinó que, amb el pas del temps, fins i tot necessita enginyers per vestir-se com li ve de gust.
1: Enginyers. Però a quin punt estem arribant?
2: La Luisa els encarrega que l'ajudin a inventar vestits inimaginables. El més famós que li fan és un que està recobert amb bombetes.
1: Bombetes de veritat, eh?
2: Bombetes de veritat.
1: Bombetes que fan llum.
2: Sí.
1: Però no és molt perillós, això.
2: És perillós, sí. No ho tiris a la piscina.
1: Un vestit de bombetes.
2: També has de tenir en compte que les bombetes s'il·luminen, eh? Vull dir que està electrificat. És una cosa...
1: Arriba, és com un arbre de Nadal, no?
2: Sí. I recordeu que som a principis del segle XX. Si ara us sorprèn, imagineu-vos com sorprenien aquelles èpoques.
1: M'ho imagina't.
2: És un vestit molt espectacular, però té un inconvenient. Et pot electrocutar. Aquella nit, a mitja festa, a la Luisa se li vessa una copa... Em voleu deixar acabar, sisplau?
1: Perquè ja s'ho veu venir. Ha durat 12 minuts, la biografia d'aquesta dona.
2: Se li vessa una copa a sobre i el vestit fot un pet com una gla.
4: El apagó, la gran apagada.
5: Sí, finalmente tenemos los datos del apagón. Fue una chica con un vestido de bombetas.
2: Fot un espatec tan gros que la Luisa surt disparada mig metre.
1: Què és això? És solo en casa.
2: Malgrat l'ensurt de les bombetes, la passió per la moda de la Luisa continua intacta.
1: No frenis ara. Si has començat, no pots parar.
2: Som al 1910. Una època en què la societat no era tan oberta com ara.
1: Ah.
2: Bueno. A ella li és ben igual. Li encanta escandalitzar.
1: Clar que sí.
2: Per exemple, passejar a mig despullada pel carrer, tapada només per un abric de pell que ho deixa entreveure tot.
6: Mira, José, sala a la ventana, se le ve el papo.
2: Què passa?
1: Escolti, José, sisplau.
6: Passada loca, la de les bombilles.
1: Aquests dos, què passa, viuen junts?
2: Viuen junts. A la Luisa li encanta ser el centre d'atenció i als 30 anys decideix marxar a viure a París, on s'envolta d'artistes de renom que li riuen les seves gràcies.
1: Bé, home.
2: A París la Luisa es fot a beure fort i a drogar-se com si fos la fi del món.
1: Para, un moment, que tot això estava fent serena.
2: Sí, imagina't.
1: Val.
2: S'ha cregut el seu propi personatge, no toca ni quarts ni hores. Està tan trastocada que es considera a si mateixa una obra d'art.
1: Oh, que bé.
2: I els seus amics, en comptes de fer-la baixar del núvol, només fan que riure-li les gràcies. En Picasso, per exemple...
6: Re flac, Picasso.
2: En Picasso es passa el dia ensabonant-la.
1: És que, Picasso, vaya cràpula, nano.
2: Som als anys 20. La Luisa continua gastant barbaritats de calés en roba i complements. També dilapida diners en festes i exposicions dedicades a ella.
1: És que acabarem malament, sí, acabarem malament.
2: Els vestits de la nostra amiga continuen sent ben macos de veure. Un dia assisteix a una festa amb un vestit fet amb punxes. És tan gros que la Luisa es troba que a l'hora d'entrar a la festa no passa per la porta.
7: Això, de, això s'ha de mirar, això s'ha de mirar.
1: Ha sortit, bueno, encara ha sortit
7: veig
1: prou barat.
7: Veig molts de riures, però jo això no ho he vist en vestits, però gent que ha comprat coses. I que bueno, aneu un dia al pàrquing de l'IKEA.
1: Sí.
7: Perquè veus la gent allà, ai, que dius...
1: Ai. No, si el...
7: Si no t'hi cap al cotxe...
1: Si el Porsche és molt maco, però...
7: Tampoc t'hi cabrà a casa.
1: No. Com pensem? Com pensem? Pregunto jo. Pregunto.
7: No, jo crec que no pensem. O sigui, la gent que està a l'IKEA en aquell moment no pensa. Perquè però, si no, ja no seria anar a l'IKEA.
1: Però abans d'anar a l'IKEA, tu a l'IKEA, si has anat...
7: Sí, que hi ha anat.
1: Tots nosaltres hem anat mil vegades a l'IKEA.
7: Exclusivament entre setmana a l'hora de dinar hi ha anat.
1: Això per descomptat, perquè hi ha gent... Que un dissabte a IKEA.
7: Hi ha gent que són bojos, que hi van un dissabte.
1: Però que esteu
7: beneits. Què feu un dissabte?
1: Un dissabte a IKEA.
7: Home, que...
1: A l'IKEA de...
7: Bueno, jo dic un dissabte perquè... un dissabte i un diumenge. Pues vas dissabte, surts diumenge, si vas dissabte.
1: A part que els que tenim la sort de viure fora,
7: sí,
1: ja anem al de Granollers. Que és el que s'hi ha d'anar.
7: No sabia que n'hi hagués una Granollers.
1: No vagis a l'Hospitalet. Ets boig o què?
7: Fa molts anys.
1: Bueno,
7: fa molts anys que m'ha pogut permetre pagar fusters locals, diguéssim.
1: Ah, doncs mira.
7: Llavors...
1: Aplaudint el ric, eh? Ojo.
7: Ja fa molts anys que no vaig a l'IKEA. Hi havia anat de jove, perquè era el recurs, quan no tens diners, anaves allà.
1: No, si ha d'anar... I també... Vam posar una mica de freno a l'atraco. A l'atraco que érem sotmesos per la tirania del fuster de poble.
7: Sí, que és veritat.
1: Però sí, la gent... Jo el que dic, abans d'anar a IKEA, fes un cot d'ull,
7: sí,
1: agafa un metro. Un metro l'hauries de tenir, cara.
7: Sí, clar.
1: Aviam, aquest armari...
7: Sí.
1: Fa 1,60 m d'ample, però el forat que tenim és de 30. Ja hi cabrà.
7: Sí, sí.
1: No, els números són flexibles. Però, no és, o sigui, la fusta
7: hi ha gent,
1: no és
7: flexible. Hi ha gent que s'encapritxa, hi ha gent que van a comprar una cosa i quan són allà en veuen una altra. I aquell altre no han medit l'espai. Però, i llavors hi ha algú amb seny que diu... Ja ho medirem i
1: sí,
7: tornarem.
1: Sí, senyor.
7: Però el que s'ha encapritxat ja sí, no el pots treure d'allà.
1: No,
7: ja... agafem-ho.
1: No.
7: Ja ho tornarem, si no. Ja ho tornarem.
1: No ho tornaràs. A part, desconfieu molt de la gent que fa les mides amb les mans.
7: Sí.
1: Confieu més en el número. El número.
7: Bé, tot això venia del vestit de punxes que no passava per
1: no
7: la
1: passa
7: porta.
1: No passa per la porta. Som aquí, eh? Sí. Passava que acabaria pitjor la cosa, que abraçaria algú.
7: La Luisa diu als anfitrions que treguin les taules de la festa i que la festa es faci al pati.
1: Ah, hosti, quadrats, eh?
7: Està bé,
1: molt
7: sí,
1: bé,
7: sí,
1: molt
7: sí.
1: Bé, molt bé, molt bé.
7: La Luisa es va fent gran i cada cop hi toca menys. Superada la trentena... Ojo, eh?
1: No, abans era diferent.
7: S'han fet unes quantes coses amb 30
1: sí,
7: anys, eh?
1: Sí, hosti, tu.
7: Superada la trentena, s'obsessiona amb l'esoterisme.
1: Carai!
7: Es gasta un dineral en boles de vidre, una afició bastant inquietant. Però quan la nostra amiga compleix els 40, s'aficiona a una cosa que sí que és preocupant. Sabries endevinar què s'aficiona?
1: No m'aventuraré, perquè suposo que no ho encertaré pas.
7: Mira, ara li agrada comprar-se reproduccions de cera d'ella mateixa.
1: A veure, és estrany, no m'has enganyat. És estrany.
7: És molt estrany. Sobretot la que es construeix de mida real. És de la mateixa alçada que ella. La fa vestir cada dia amb una rèplica del vestit que porta. I encarrega una perruca feta amb els seus cabells.
1: Oh, si us plau, quina angúnia.
7: Déu-n'hi-do, eh? Però a ella li encanta, noi. En tots els sopars que organitza a casa, asseu la figura de cera al seu costat. La figura és tan real que els convidats tenen feina a saber quina és la Luisa autèntica.
1: Bueno, està com un llum de ganxo, però és divertit.
7: Deixa'm aprofitar per tornar a fer una crida. Crec que l'he fet en alguna ocasió. Fa molts anys vaig veure un reportatge a Antena 3 Televisió.
1: Ostres, a l'època bona.
7: On apareixia una senyora viuda.
1: Ja comencem bé, de moment bé.
7: Apareixia una senyora viuda que havia fet una rèplica del seu marit en cera.
1: Ai, me'n recordo! Peyu, sisplau, per què?
7: I llavors tenia una cosa que em va meravellar, que és que sopaven junts, la senyora viuda amb el seu marit de cera, i el seu marit tenia el dit aixecat, el dit índex, amb una metxa, i feia d'espelma el dit. I us ho juro que jo no. Això, cada vegada que ho explico, ningú em creu.
1: No,
7: però
1: no,
7: aquest document audiovisual existeix. Jo ho vaig veure, això.
1: Ara mateix demanem al Departament de Producció del programa
7: sí,
1: que el busquin, aviam si al llarg del dia d'avui...
7: Ho he buscat
1: veure
7: a tot arreu durant sí? els últims 10 anys.
1: No,
7: no ho he trobat en lloc, perquè jo
1: però
7: vaig
1: què,
7: veure...
1: Què buscaves? Que tu també, quan et deixen el Google obert... ets un perill, eh?
7: Ha de ser difícil de trobar, ho entenc, però si algú recorda a on es va emetre aquesta bestiesa...
8: És una bestiesa, eh?
7: I on es pot tornar a recuperar, perquè la gent es pensa que m'ho invento. Et
8: tracten de boig, sí. Jo ho recordo, això. Jo recordo, per tant, no et tractaré de boig.
7: Gràcies.
8: I no crec que sigui una al·lucinació...
7: Home, he d'estar molt boig com per haver-me inventat això tan precís, no?
8: Molt boig.
7: Jo crec que...
8: No, jo ho recordo. Buscarem.
7: Bé, en tots els sopars que... Ai, això ja ho havia llegit, perdoneu. La Luisa està com una regadona, i el pitjor de tot és que es gasta diners com si li anés la vida en coses ben absurdes. Ha dilapidat tants cèntims que un dia s'adona que l'enorme fortuna que havia heretat s'ha esfumat.
8: Com?
7: A veure, es veia venir des de la primera pàgina, no us veu els sorpresos.
8: No, home, però...
7: La nostra amiga s'ha arruïnat, companys.
8: Eren molts i molts de cèntims.
7: Era la més rica d'Itàlia. Sí, senyor.
8: Per molts vestits que et facis...
7: N'has de fer molts.
8: Bueno, és que n'has de fer molts.
7: La Luisa té una mà de deutes impossible d'assumir. Deu diners a tothom, des dels que li dissenyen els vestits fins als que li organitzen els banquets. Músics, dissenyadors, artistes de qui ha comprat quadres... Hi ha un moment que la nostra amiga no pot sortir de casa perquè tothom amb qui es creua li reclama diners.
8: Ostres... Ens hem fotut en un merder de caldo. Que reclami diners Picasso, eh?
7: Sí, noi.
9: ¿Dónde está el cuadro? ¿El dinero?
7: ¿Qué?
8: Picasso era un quillo, eh?
7: Sí, home. El disbarat és enorme. A principis dels anys 30, la nostra amiga està tan endeutada que ha de començar a vendre's tot el que té.
8: Oh.
7: La casa on viu, els quadres, els vestits que li havien fet...
8: No, els vestits!
7: Hòstia, obres al Wallapop i te trobes un vestit de bombetes?
8: Amb l'endoll penjant, eh?
7: La mossa es ven tantes coses per poder pagar que acaba amb una mà al davant i l'altra al darrere. I ni així aconsegueix reunir prou diners per liquidar els deutes.
8: Però tan gros és el deute?
7: Una mica gros. És una mica gros. I sumant tots els diners que deu, la Luisa deu el que avui dia serien uns 25 milions de dòlars.
8: Molts de lloros has d'haver comprat,
7: sí.
8: Eh? Perquè no sé a quant va el lloro.
7: No ho sé.
8: Però
7: has de comptar el lloro, després les pipes.
8: Clar.
7: Aquell allò de calç que penges a la gàbia.
8: Sí.
7: Tot va pujant, eh? Tot puja, eh?
8: Algú que et diu, no, és que no només li has de donar pipes. Necessita més complements al lloro.
7: Clar.
8: Complements a necessitar.
7: El deute és una bestiesa impossible de tornar. Per tant, eixuga tot el que pot i es destina 4 duros per comprar un bitllet que l'allunyi de París. La Luisa se'n va a viure a Londres. Som al 1930. La vida de la nostra protagonista s'ha girat com un mitjó. Ja no en queda res de la diva que havia set. Ara és una morta de fam que malviu en un apartament brut i pollós als barris baixos de la ciutat. Ho passa fatal. Ja no se sent una obra d'art. Ara es veu com un cromo.
8: Oh, Luisa! Oh!
7: L'única motivació que li queda per sortir del llit és buidar totes les ampolles de whisky que pugui.
8: Un moment.
10: Carisma.
8: Gent demanant el carisma, que t'ajudi. No sé si el carisma et pot ajudar a sortir del pou.
7: No ho sé.
8: Ho remuntarem o no?
7: No ho remuntarem. Ja em sap greu. La nostra amiga passa els últims anys de la seva vida vivint com una marginada.
8: Oh.
7: A vegades fins i tot rebusca entre les deixalles per trobar alguna cosa que li serveixi per sopar.
8: Oh, no!
7: Finalment, el 1957... Després de 2 dècades mal vivint als barris baixos de Londres, la Luisa Casati mor als 76 anys.
8: Oh, no!
7: Molt gros, eh?
8: Oh, quina història tan trista.
7: Bueno, tampoc
8: tant, eh? D'antisuperació.
7: Bueno, vull dir que fins que no ha arribat a Londres no, s'ho ha passat bastant bé, eh?
8: Perdona, t'has ventilat 2 dècades mal vivint a Londres en una línia, però devien ser llargues,
7: se li devia fer més llarga amb ella que nosaltres.
8: Sí. És que se'n poden extreure moltes lectures, de fet només una, que és no us pateu els diners
7: que us han donat els vostres pares.
8: Filipollades.
7: En fi, la voleu veure, la Luisa Casati?
8: Sí! De rica o de pobra?
7: La tenim de rica.
8: Ah,
7: sí.
8: No és mal.
7: Amb un vestit que, bueno, no és dels més extravagants.
8: A veure.
7: Però és un vestit prou bonic, eh, veus? La mirada...
8: Sí, sí, bueno. Però la mirada és de... Sí. Cuidado.
7: La mirada, o sigui, porta aquest vestit, però està pensant en el de les bombetes.
8: Sí. Sí, sí, sí, sí. Ja, la cadira ja és massa ampla, sí, per una persona sola.
7: Sí, senyor.
8: No dilapideu la pasta. En fi, anem a preguntar al nostre públic. Luisa Casati és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
10: No!
8: Opa, aquí.
7: Però si no ha fet mal a ningú. Opa. Només va deixar deure 25 milions de dòlars.
8: I altres rics.
7: Sí. No, doncs no volen, no la volen, no la volen. Luisa Casati no entra al búnquer. Fora!
11: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: dia...
1: No entenc per què no han deixat entrar
0: no sé,
1: a Luisa.
0: No els agrada. Són...
1: Per favor, perquè és molt divertida. Què ha fet?
0: No, a veure...
2: Que no va matar cap animal, home.
0: Avui, entre el públic, hi ha molts informàtics.
1: Però, i
0: que
1: què?
0: Són gent molt poc excèntrica, en
2: sí,
0: general.
2: Sí.
1: A veure, gent mira, et diré una cosa. Falta molt poc per acabar el búnquer.
0: Sí.
1: I neutralitzat el meu...
0: Dret a veto.
2: Cuidado, el vols fer servir?
1: Sí.
0: Per una excèntrica?
1: És que s'està acabant sí. I després sempre em passa el mateix, que estic vigilant, sí. Perquè
0: que no el trobis a faltar, eh?
2: Sí.
1: Ai, feia!
0: Bueno, queden biografies prou importants ja. i el públic que vindrà el desconeixem,
1: mira,
0: eh?
1: Ja, és veritat. És igual.
2: Jo ahir vaig estar revisant els personatges que falten.
1: I què? D'acord.
2: M'estic reservant el...
1: D'acord.
0: Guardeu-vos-ho, queden molts de protagonistes sí, catalans, sí, per exemple. Sí.
1: D'acord. Ja està.
2: Catalans, cuidado amb els catalans, també, eh?
1: Escolta, que ara esteu dient això dels vestits, que n'hi ha d'estrafolaris, però us en recordeu, la Lady Gaga?
0: Sí.
2: Home! Com?

0: morir, la noia no va patir tant com semblava, perquè hi havia bastanta moneda.
1: Sí, hi ha moneda pel
0: mig. Hi ha moneda, per tant, sí. No estava tan tranquil·la. Estava tan tranquil·la, sí. Exacte. Hi havia un cas molt famós a la història d'Amèrica. Mm. L'any 1989, uns germans van decidir matar els pares per quedar-se amb la fortuna.
2: Bueno.
0: Això no ho va fer, la nostra no ho va fer, però hi ha gent que ho va fer, això.
2: No els coneixíem, tampoc.
0: Qui no els coneixia?
2: Nosaltres, ni els germans ni els pares.
0: No
2: prejutgem,
3: no mai, això mai.
0: Bé, aquests estan tancats, aquests germans, fa 35 anys que són, sí? A la presó, sí? I durant aquests anys doncs, han anat rebent cartes de suport de fans, vull dir, gent que està com molt a favor, és el que dius tu, no els coneixen, que pensen no. Que bé, molt bé, tal.
1: Gent que s'enamora dels psicòpates també és...
0: Sí,
1: és un tema a part, eh?
0: A més, ara s'ha posat en dubte la seva culpabilitat després que Netflix en fes una sèrie. Fins i tot la Kim Kardashian els va anar a visitar.
1: Fixa't, i sempre a favor del que digui la Kim Kardashian.
2: Sempre.
0: Llavors, la pregunta va per la gent de Manresa, aquí davant, primera fila. Com es diuen els germans que van assassinar els seus pares i que es van convertir en unes celebritats? Opció A, germans Cooper. Opció B, germans Menéndez. Opció C, germans Fernández.
1: Ui, jo els conec, els germans Fernández.
4: No tinc ni idea.
2: Vinga, Manresa.
1: Vinga, Manresa, endavant.
4: La B, el Menéndez.
2: Sí. Menéndez.
0: Menéndez, vinga, germans Menéndez.
2: Aviam.
0: Correcte! Allà darrere ho sabien, també, ja ho he vist. Els germans Menéndez, que hi ha fins a 10 documentals, que sapiguem fins ara, on en algun moment es parla d'ells, pel·lícules, cançons i moltíssimes referències a sèries com El Soprano o Príncep de Bel-Air.
1: El Príncep de Bel-Air surten els germans Menéndez.
0: De tant en tant, es veu que s'hi deixen anar.
1: Hi havia una cançó molt bona d'un grup que es diu Brujeria.
0: Sí,
1: diu Hermanos Menéndez.
2: Hermanos Menéndez.
1: Hermanos Menéndez. No s'entén res de la lletra i és en castellà.
0: Bé, quan he comentat que la nostra protagonista li encanta fer-se veure i que porta vestits estrafolaris, colors llampants, cabells, tenyits, no sé què, no heu pensat en una dissenyadora que és així?
1: Sí!
0: Ja podeu dir, no passa res, està aquí apuntat.
2: Agatha Ruiz de la Prada.
0: Molt bé, fantàstic. Els cabells, tot és d'ella, les flors enganxades,
2: tot
0: això és d'ella.
2: Tot són excentricitats, menys el seu home.
0: Ah, exacte.
1: Que, no, que és una, que és una persona normalíssima, amb uns gustos, perfectament normals.
0: Ah, exacte. Es va fer molt famosa. Es va fer famosa pels seus dissenys de roba.
1: Sí.
0: Hi havia llibretes, accessoris, papereres. Jo tenia una paperera de l'Àgata Ruiz de la Prada.
1: Ah, sí?
0: Es veu que sí. Amb un cor. Sí, un cor, una flor. Sí,
2: per sort nostra va baixar una mica el furor aquell.
1: Sí. Però hi ha hagut furors d'aquesta, tot el
0: tema de
1: colorido. Jordi Lavanda.
0: Jordi Lavanda.
1: Cucusumusu.
2: Cucusumusu.
0: Sí, tens tota la raó.
1: Desigual.
2: Sí.
1: Tant de vot desaparegués tot.
0: L'Àgata es veu gaire res de l'Àgata Ruiz.
2: No, ara fa temps que no ens
1: veu. L'altre dia, la pagada, la van xampar l'AVE.
0: Tens tota la raó. Tens tota la raó.
1: És tot el que sé. Jo no hi era en aquell tren.
0: A veure, gent de Barcelona, us preguntaré per l'Àgata Ruiz de la Prada.
1: Va.
0: Quants anys té l'Àgata Ruiz de la Prada? Ah, perquè sabem moltes coses, però...
1: Duríssima pregunta.
2: Pots anar pintant de colors, però els anys passen igual, eh?
0: Ah, exacte. Vinga, va, opció A, 59 anys. Opció B, 64. Opció C, 73.
1: Oh, és que quan vas amb coloraire sembles més jove.
0: Ah,
5: La B.
0: 64 anys. Han tirat més per lletra que per número, em sembla.
1: Sí, perquè no sabien pas que era 64.
0: Àgata Ruiz de la Prada i de Sentmenat, es diu? 12a marquesa de Castell dos Rius.
2: Escolta,
0: 29a baronessa de Santa Pau.
2: Escolta,
0: i gran d'Espanya.
2: Però si és més, és més catalana que nosaltres tres.
0: Sentmenat, Castell... Sí, una bestiesa.
1: Gran d'Espanya, baronessa de Santa Pau, eh?
2: Sí.
0: Home, 64 anys.
2: Clar, també quan tens tots aquests títols nobiliaris també et dona per pintar en colors, eh?
0: Sí, encara que no ho vulguis.
1: Té un parlat tan pijo que ja saps que no, allò no s'aprèn amb els anys.
0: És el que va dir, que els diners tampoc importen tant, va dir.
2: Home, clar, quan els tens no.
0: Sí, clar.

0: Atenció, perquè ha vingut corrent la nostra convidada. Ha vingut corrents des de darrere.
1: Perquè hi ha implicació i actitud.
0: Sí. Avui teníem nosaltres una escriptora i periodista catalana que podria vestir colors llampants sense cap problema perquè li encaixa amb el seu caràcter desenfadat.
2: Totalment. Sí, totalment.
0: Sí. És de Santa Eulàlia de Ronçana i sempre explica les penúries que pateix la societat d'una manera prou divertida. I això que a vegades...

0: Pot costar.
1: Home, sí.
0: A veure, si amb alguns dels seus títols endevineu qui és. L'ensenyador de pisos que odiava els mims.
1: Bé.
0: Desitja guardar els canvis. O, per mi la més coneguda, t'estimo si he begut.
1: Molt bé.
0: Això d'odiar els mims, heu de saber que li toca bastant de prop perquè és una fòbia que té.
2: És que
0: els mims. Odia els mims.
1: Però, perdona, és que a algú li agraden els mims?
0: Ah, fan mica de por. És veritat. No, no, és cert. Fan por, mi
1: són inquietants.
0: Sí. Segur que l'heu sentida a Catalunya Ràdio a la tarda, als matins, o també a la tele, el Tot es mou, opinant a l'Avui, a l'Ara, al País. Gràcies a les seves aportacions podem aprendre moltes coses.
3: Trot del Garrí, ja l'hem dit algunes vegades, trot del Garrí és córrer, però avançar menys metres que si caminessis. És a dir, el trot del Garrí es pot veure a les nostres ciutats quan la fembra amb talons travessa el pas de vianants atabalada. Llavors, veus que va gairebé enrere.
0: El trot del Garrí, aquest no el coneixia, gràcies. Afortunadament sap moltes més coses que aquesta. A veure si ens les pot explicar, a veure com ens sorprèn. Rebem amb un fort aplaudiment a l'Empar Moliner! Hola, Empar, bon dia.
4: A casa no em reben així mai, no? Eh? Quan arribo...
2: Seria curiós, eh?
4: No, sí. Que t'imagines?
0: Però i què en seria?
4: Arriba a casa i... Empar! Com els pares quan a l'escola Bressol reben els fills, que són com els Beatles.
2: Ui.
0: Sí.
2: No me'n parlis, que començo a estar una mica fins al capdamunt ja, eh?
4: De rebre nens estil Beatles?
2: De l'acomiadament, de quan els deixen al dematí. Els deixen al dematí com si anessin a creuar l'Atlàntic, eh?
4: Sí, però s'ho reparteixen, perquè el que mola és el que va buscar. El que deixa és el desgraciat.
2: Sí.
0: Llavors,
2: sí,
4: normalment el que va buscar, que ells porta l'entrepà, és el que està...
2: Però ara hi ha com una moda, hi ha una sensibilitat, al meu entendre, que a les 9 del matí no comprenc, jo soc un tio més pragmàtic a les 9 del matí, diguéssim, tinc una mica de pressa i tal, i ara hi ha com una sensibilitat extrema que és que tinguis un dia excepcional, carinyo meu, que... Escolti...
5: Però si aquest no s'està pixant a sobre.
2: Que deixa el nen aquest, home, ja. Deixa'l aquí, tanca la porta i car del camp, ja està.
0: Que els entrepans que porten, de cop hi ha unes notes: t'estimo, fill meu, Déu meu, que
4: t'arribo
0: estimar.
4: Uns dibuixos, en lloc de l'entrepà de mortadela que ens van donar nosaltres sempre.
0: Sí, per dir que no sabies de què era, dius, a veure, hòstia, m'ha tocat ara d'aquí.
5: I és molt interessant això, que normalment és la mare atabalada que va deixar el nen, perquè ha d'anar a treballar, i després ve a buscar-lo l'avi amb un entrepà de pa i mig i tal, i què passa? Odies la mare i estimes en excés a l'avi. I això està creant una generació... Tres punts suspensius, endavant, jugueu vosaltres.
2: Bueno, va.
0: Va, vinga, l'Empar és periodista, però la seva idea era una altra. Ah? Gent de Sant Boi, atents a la pregunta. A què es volia dedicar l'Empar Moliner? Opció A, volia ser filòsofa. Ah. Opció B, bombera. I opció C, actriu de teatre i cabaret.
6: Queda bé, bombera.
4: No, perquè llavors hi ha un matís.
7: Bombera, què més? Quines opcions?
2: Filòsofa, bombera o actriu de teatre i cabaret.
1: A veure, digueu A, B o C, ja està.
7: Actriu...
1: La B.
2: La B.
0: Vinga, bombera.
7: Va,
0: vinga.
4: No! Ser bombera.
0: El director, bombera, eh? Va.
2: A veure, Empar.
4: Hi ha una explicació. Jo vivia a Santa Eulàlia.
2: Sí.
4: Que és Santa Eulàlia Ronçana, ja sabeu que és el primer poble de Catalunya que va tenir un cas de clenbuterol.
2: Ah, sí?
4: Som famosos per això.
5: No ho sabíem pas.
4: És una placa.
5: O sigui, el poble és conegut per això.
4: No és conegut per això, però hauria de ser-ho. Llavors, per allà, pel meu poble, va passar un grup de teatre.
2: Val.
4: Jo estava allà i dic, me'n vaig amb aquests.
2: Ah.
4: Si haguessin passat uns ebenistes dels que contracten Peyu,
2: sí,
4: me n'hauria anat i seria ebenista.
5: Perquè tu el que volies era fugir.
4: Com una bloca.
2: Val.
4: I llavors per això.
2: Val.
4: I vam anar a Gallecs, que sabeu Gallecs, que ho van expropiar, tot allò.
2: Sí.
4: Totes les masies de Gallecs les van expropiar i com que no van fer res del que havien de fer, tot de hippies es van posar a ocupar les masies.
2: Molt bé.
4: Se'n deia squatter, d'allò. I nosaltres estàvem en una masia, aquest grup de teatre... que es deia La Farinera i Servidora.
2: Llavors
4: que
2: era encara menor. Llavors volies fer d'actriu de teatre i cabaret.
4: No, estava allà amb ells.
2: Estava
4: amb ells. Ja estava per allà.
2: Molt bé. Només l'han encertat la primera i la segona fila del búnquer. L'han cagat els dels bombers.
4: T'imagines?
2: Llàstima. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves. Ferrer!
8: Hola, doncs...
4: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. Tu també pots participar, si vols.
4: Sí, perquè
1: ara... Perquè estic veient el títol de la cançó, ja, no sabrà ningú.
2: Difícil, si no l'encerta ningú del públic, et quedes al lot de conserves tu.
4: Han d'encertar la cançó.
1: Sí, sí.
4: La cançó... És meu.
0: Sí? Espera, sí, sí. A veure. És difícil, eh?
4: No, jo no l'he vist, el títol.
1: Un moment, espera, fem la cantarella. S'ho endurà qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
4: Va. Espera.
0: Sí, home, sí. Ja, sí, però què?
4: Ai, espera.
1: Sí, però què? Que no la sabeu? És una gran cançó d'un grup català.
2: Grup de música català.
0: Que ja no...
2: Que ja no exerceix.
1: Exerceix. El seu cantant exerceix. És un grande.
7: Són els Manel.
2: Sí. Són els Manel, no.
0: No són els Manel. La lletra, no?
6: A veure una mica més.
1: Què? A veure una mica més. Canta-la.
4: Canta-la, està dient en Lluís, que no pot participar, eh? Però...
2: Doncs... La cosa quedarà deserta, eh?
0: La lletra no sabeu? Deixa't endur...
6: Com?
0: Deixa't endur... I...
6: Canta.
2: I canta, diu. Canta. Ui! 50% de possibilitat. Deixa't endur i balla.
0: És balla.
2: Balla.
0: Es diu balla.
2: La cançó es diu balla i el grup de música és...
0: Whiskins.
2: Dels Whiskins.
4: Que bo.
2: Ho acumularem sí, pel pot de demà. Ja està, qui ho encerti demà s'emporta pot doble de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per la Neus.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
6: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
1: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
8: AP7, la narcopista.
10: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
1: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
11: Continuï tot recte 30 minuts.
8: AP7, la narcopista.
12: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
1: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
8: Aquest dissabte, a les 2:00 PM. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
1: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
14: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
8: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
15: Sí, sí.
16: M'encanta.
14: Una tria musical de categoria.
17: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
14: Oh, fixa't com sona.
8: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, Edició Clàssics.
1: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: Hola, Bunkers. A veure, jo tinc una pregunta, bueno, una pregunta no, una cosa que m'emprenya molt, que és, jo treballo al tercer sector, al món social, i no suporto quan companyes acaben els correus dient seguim.
19: Seguim
18: què? Hola, al final la dgaia li ha tret la custòdia a la família. Seguim. Hola, al final l'adolescent ha apunyalat a un altre. Seguim. Seguim? De què? Seguim? De què? Seguim? No seguim. Prou, parem-ho. No s'ha de dir sempre seguim. No cal seguir a vegades.
20: Pello, que tens les dents molt blanques i això no és normal, eh?
3: Què?
21: No les tinc tan blanques,
3: sí,
21: no?
3: Sí, sí.
21: Ah, per la tele poder... Jo crec
22: per
21: que
22: la tele...
21: Jo crec que si les veiessis de prop no riuries tant.
3: No estava rient, eh?
21: Hòstia, la Neus les té molt
3: sí,
21: blanques.
3: Sí, jo vaig tenir el problema de que em van entropellar, se'm va trencar la dent sí. I em van haver de posar el tros de dent que falta i no hi havia el color blanc, perquè era massa blanc.
21: Vaja.
22: Hola!
3: És grossíssim, això, eh? I... Vaig pensar, per què no has fumat durant tot aquest temps?
21: Haguéssiu fumat clar. I begut cafè, no sí. Tindríeu aquest problema.
3: I...
21: Seguim. El que... Però de totes maneres, sí que és veritat, les teniu molt blanques, tots dos, però no tan blanques com les d'en Josep Maria Mainat.
22: Oi!
0: És veritat.
5: Molt blanques. Se les ha canviat totes.
21: Se les ha canviat, eh?
5: S'ha fet un implant capilar, s'ha primat.
21: Sí. Molt bé.
3: Fas port.
21: Molt bé que ell, abans del rumor...
5: Ja ho deixa, ja ho explica tot.
21: Al tanto, mireu el que m'he fet. Sí, sí, sempre endavant.
3: Empar, el seguim. T'ha fet ràbia, eh?
0: Molta ràbia.
3: Eh que sí?
0: Perquè és com d'activitat, no?
21: Ah, sí?
0: Quan t'han d'encarregar una cosa que és molt pesada. Jo, per exemple, ara...
21: N'has rebut algun, no?
0: Un avui.
3: Avui ja, eh?
0: Perquè l'escriptor autònom de vegades ha de fer algun bolo. Sí. Un ajuntament, ha de fer una conferència.
21: Sí. Terrible.
0: Que, llavors, li paguen.
21: Val.
0: Llavors, per pagar-li, tu et diuen... És que t'ho juro, eh? Et diuen, mira, és una conferència sobre els llibres avui.
21: Val.
0: Perfecte, estupendo, me la preparo i tal. Llavors, mira, ens hauries de fer un pressupost. Què vol dir un pressupost? Però si el que em pagueu m'ho heu dit vosaltres. Sí. Jo cobraria més. No, és que has de fer un pressupost. Llavors t'has de donar d'alta de proveïdor. Jo això no ho sé.
3: Sí.
0: De proveïdor a l'Ajuntament. Llavors li has de dir al gestor que et cobra. Llavors ja et surt
3: fatal. A passar.
0: Llavors has d'omplir uns camps. Jo havia d'omplir uns camps.
3: No s'entén res.
0: Uns camps.
5: Els codis dir.
0: Representant, jo no en tinc. Està vermell, no pots. Seguim. Sí. La firma electrònica. Llavors, la senyora, com que dic, doncs, no vinc i no cobro. Llavors, no, ja ompliré jo. Sí. Seguim. I m'ha dit seguim com dient... Yeah. Estic fent un esforç.
3: Yeah.
0: Seguim com dient, endavant, no t'emprenyis, saps?
3: Yeah. T'entenc. I tu estàs encara més enfadada, clar.
21: Home.
0: Sí. Quan la feina és menys que fer la factura, no pot ser.
21: Clar,
0: no
21: clar.
0: Pot ser.
3: És ben veritat.
0: No
3: I és veritat que acabes dient no vinc i no cobro.
21: Sí, sí, sí.
3: No vull venir,
0: us en dic, una altra. Hi ha la trampa brutal de després. A mi, els del tram, és igual, que no ho estiguin escoltant, m'és igual. Ens van demanar una cosa que és un cadàver exquisit, que vol dir que tu escrius un text i la gent segueix. No? Dius, ostres, que divertit, que bé.
21: Sí.
0: Seguim. Llavors, agafen. I quan ja has dit que sí... el cadàver escrit no l'has escrit encara, eh?
21: Va.
0: Llavors diuen, hauríem de fer una foto per les xarxes.
21: Ai.
0: I porta tres samarretes de diferents colors. Dic, jo no en tinc tres i no vull venir a fer una foto per xarxes a una nau del Poble Nou. Que sempre és una nau del Poble
21: Nou. Sí, senyora.
0: Allà
21: sempre.
0: Lluny, que et donen un bocat. D'acord. Llavors, després, bueno, ara hauries de fer un vídeo com si parlessis amb una amiga convidant... jo no tinc amigues i no els hi diria mai que com que fer això. Seguim. I ara t'has de donar d'alta de tres correus electrònics diferents. Jo no en tinc ni un. Per poder rebre els cadàvers exquisits. Estic a punt de renunciar.
21: Clar.
0: De veritat. Seguim.
21: Prou.
0: Seguim.
5: Abans anaves a actuar a un poble, feies una factura i te la pagaven i ja està.
0: Sí, això era així, no?
5: Era així.
21: Bueno,
5: jo a aquesta època la vaig viure.
21: I una mica abans cobraven ni la feies.
0: Ni la feies. O donaven un porc a canvi. Quins temps aquests amb el sobre.
5: Això era preciós. No hi havia cap tipus de confusió.
0: Donaven un sobret i que el veies allò gruixudet.
21: I venia l'inspector i deia, vaig a fer una expressió i dic, però ja pots anar buscant.
0: I ja te'l gastaves aquell dia.
5: Home.
0: I jo aquell dia ja estava... Ah. Vinga, tothom a sopar, vinga!
5: Hi havia un espectacle del Quim Mas Ferrer que feia una reflexió preciosa que deia això, diu, van venir els d'Hisenda, i diu, escolta, però a mi, jo si jo no tinc res a veure amb vostè, si jo ho faig tot en negre.
0: A favor.
21: Neus.
3: En Xavier i l'Alba, de Corbera, ens han portat una cosa. A veure, primer, Xavier, tens una pregunta, no?
21: Xavier.
15: Sí. Ara, aquí, arribant al pàrquing, hem vist que hi ha uns cartells penjats, però heu maltractat els arbres fent un forat així.
21: Sí.
15: No. Home, una mica lleig.
5: Tu creus que un plataner que porta aquí des del 1800 i pico...
21: Sí, senyor, que es va plantar Napoleó.
5: Li importa molt.
0: Sí. Heu fet bullying a un arbre? Un tronc indefens com el tio?
5: Hem el plataner aquest li plantem un cartell amb un cargolet, diguéssim.
21: Cargolet,
5: però
21: cargolet.
5: Estem parlant d'un...
21: Un cargolet que anava a l'escola.
5: Estem parlant d'un plataner que si t'estampes amb el cotxe tu et mates i el plataner segueix dempeus. Sí. Vull dir que el cargolet...
21: Quan cau pedra, li fa molt més mal que un petit cargolet. Sí. Ja estan acostumats, això, els plataners.
0: Els poden i tot.
21: Sí, allò sí que fa mal.
5: I què ens ha portat? Què ens ha portat? En Xavier, aviam.
3: Home, no, que diu que vigilem els arbres.
5: Què és aquest pal?
3: Un rellam de pal que pesa.
0: Què és?
5: És una forca, no?
15: És una forca.
5: Ah, no!
0: Que bonic! Ai, m'encanta! Que bonic! Ostres!
5: Què és aquesta bestiesa,
15: sí, mira,
5: Xavier?
15: Nosaltres som de la colla Diables de Corbera, Llobregat, sí. I al final doncs, la nostra forca sempre és un cap de xai. Això no és un xai, que és, suposo que és una cabra, perquè és una forca antiga, no, però bueno, l'hem personalitzat.
21: El crani és autèntic, eh?
15: Sí, sí. Fantàstic. I aquí l'artista, l'Alba, l'ha personalitzat amb, per vosaltres.
3: O sigui, això és un xai mort, eh? I nosaltres no podem clavar un cargolet en el bunker.
21: Però és un xai amb el logo del búnquer. És preciós, això.
0: És xulíssim.
3: Sí que és maco, sí.
5: És ben maco, és ben maco. Perfecte. Escolta'm.
3: Bueno. Clar, això per bèsties i flames...
5: Sí.
21: Vas anar a veure els Diables de Corbera?
3: No, no els vaig venir a veure, eh?
5: Ja.
3: Ja parlaré.
5: En parlarem.
15: És el millor correfoc que veuràs.
5: El deixarem, per aquí darrere. Mira, arribem a l'últim minut de programa. Temps per fer quatre preguntes ràpides a l'Empar Moliner. Aviam.
21: Mira, tinc una pregunta aquí molt important. Què et fa més ràbia? La gent que escriu esmorzar amb ser trencada?
0: Oh,
21: o, per què? O angúnia amè?
0: Mira, esmorzar amb ser trencada.
21: Sí, però, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Fins i tot em van posar en un grup de WhatsApp que es deia així. Oh! No penso venir.
21: Ostres. Molt complicat. La gent té molts problemes per escriure també tros. Tros amb ser trencada,
5: sí,
21: m'agrada moltíssim,
5: sí,
21: aquesta.
5: Sí, sí, sí. Esmorzar.
21: Sí, què hem de fer?
0: Hi ha paraules que les hauries... Te les vols accentuar, però no pots. Fenòmens.
5: Sí. I els diacrítics, quina posició tens en aquest cas?
0: Ara, quan escric diacrítics, l'ordinador me'ls corregeix. Ja he claudicat.
21: Sí, hem arribat a aquest punt.
0: Ja he claudicat, sí.
5: Ja està.
0: Com els italians, sí, que van treure les acs fora.
21: Això ho saps. Desactivo la correcció automàtica, els hi poso igualment,
5: sí,
21: i després el corrector,
5: o sigui,
21: els
5: tens
21: treu.
5: Tens molta feina, no?
21: Molta.
5: Barallant amb l'ordinador.
3: Ja el tinc.
0: És més que fer un pressupost, això.
21: Sí, sí, sí. Sí.
3: No, per seguim. Seguim.
21: Demaneu tot en negre, sempre.
0: Seguim, en negre tots.
5: Si us heu quedat amb ganes de sentir l'Empar Moliner, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer i tornarem, com sempre, a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Seguim.
3: Seguim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Camp de Tarragona s'emporta de nou la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han repassat aquest dilluns a la tarda bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parla, ha parlat en una entrevista a aquest 3CatInfo, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Els principals estralls han estat al Tarragonès, a Tarragona Ciutat, on el temporal ha deixat en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Han estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat de més enllà dels 2 o 3 metres. Més notícies, Cèlia Forment.
3: Els forts aiguats han obligat a tallar la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Una de cada 20 avions programats no ha pogut completar el trajecte previst.
1: El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, veu inevitable la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res.
3: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma.
1: I a Gaza, Israel amenaça els palestins amb nous atacs i torna a localitzar estels com els que utilitzen els nens per jugar amb pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Un estel serà considerat un dron, per molt que sigui una joguina que se li ha escapat a un nen que jugava a la franja de Gaza. És la nova política de tolerància zero instaurada des d'ahir per Israel de la mà de Benjamin Netanyahu i del seu ministre de Defensa, Israel Katz. En la seva memòria, els globus incendiaris que Hamas va enviar a les poblacions israelianes pròximes a la frontera i que van provocar destrosses a la zona setmanes abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Els estels caiguts en les últimes hores, els kibbutz de Nahal Oz i Beri, fets de tela i plàstic i sense cap perill incorporat, han fet reviure aquell episodi als israelians. Katz avisa que, si continuen aterrant a territori israelià, l'exèrcit adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Hamas s'ha deslligat d'aquests estels i assegura que tot plegat només són nens que juguen innocentment entre la runa.
1: Llum verda al projecte del parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat avui en França un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat.
3: Enmig d'un secretisme inaudit, una empresa filial del Fons Sobirà Saudita ha negociat els darrers serrells de l'operació econòmica amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys on abans hi havia el parc d'atraccions Mirapolis en sabien res fins avui. I això, que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua, que encara hi és, pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran on abans hi havia Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i que ara està ocupat per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca.
1: I als esports, a la primera divisió de futbol, hi ha en joc un partit de la segona jornada, al minut 75 de joc. El marcador és de Màlaga 1, Deportivo La Coruña 1. S'ha jugat ja Osasuna 0 i el Gevant 0.
3: Al Barça, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió ahir contra l'Elx, ja que només té una contusió. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Balde.
1: Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero.
3: En handbol, s'ha disputat la Supercopa Catalana, tant masculina com femenina, a Calella, al Maresme. Els homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat pel Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22.
1: I en ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Volta a Espanya, quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu, ha estat a causa d'una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut guanyador i la classificació general queda exactament igual que ahir, liderada per Tadej Pogačar.
0: Fins aquí les notícies.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Cada dia a les 7, tot costa.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8: 2 d'abril del 2004.
7: I el número de la sort, el...
8: 9.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
9: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
6: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
13: People will change the world. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
14: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
13: Hola, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. La Comissió Europea feia pública la conclusió preliminar d'una investigació que feia des del 2024 i assenyala que TikTok, atenció oients, té un disseny que genera addicció als seus usuaris i que, per tant, pot afectar la teva salut mental i li exigeix que canviï o es podria enfrontar a una enorme multa econòmica. Veurem com acaba el tema, però d'entrada notícies com aquestes són bones, com ho era l'anunci del govern d'Espanya de plantejar-se prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Com sempre diem, el que és bo o dolent és l'ús que es fa de la tecnologia i quan grans empreses tecnològiques en fan un ús abusiu i que ens perjudica a tots i totes, és necessari que s'adonin que no tenen impunitat. Es diguin TikTok, es diguin Elon Musk o com sigui, com diu una frase que m'agrada molt, els nostres cervells dels nostres fills i filles no estan a la venda. I avui parlarem amb un dels pioners i gran expert en intel·ligència artificial a Catalunya, el Pep Martorell. I descobrirem què és el Tour del Talent, una proposta de la Fundació Princesa de Girona per ajudar els joves a potenciar les seves capacitats i sortides professionals. Amb Elisenda Bou posarem el focus en algunes de les notícies més destacades que ha generat darrerament la intel·ligència artificial i acabarem el programa parlant amb l'Àlex Carballo de Comunicacions Quàntiques. Ja ho ho sabeu, oients, els dissabtes ens trobareu a l'API web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
15: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Aquest 2026, els centres de dades dedicats a la intel·ligència artificial consumiran atenció a la dada al 70% de la producció mundial de xips de memòria. I això vol dir que indústries com les dels ordinadors, els cotxes, els electrodomèstics o dispositius electrònics molt probablement es quedaran sense xips i hauran d'endarrerir comandes i s'apujaran els preus dels productes. Li pregunto al Pep Martorell, s'acosta la tempesta perfecta? La intel·ligència artificial pot començar a morir d'èxit? Què en diries?
1: Et diria que com més demanda hi hagi, més difícil serà accedir a les dispositius necessaris, però també et diria que aquestes memòries que n'hi ha tan escasses són més pels grans centres de dades que pels nostres dispositius particulars. Per tant, que mig-mig.
0: Mig-mig, eh? Recordem qui és el Pep Martorell. Fins fa poc era un dels directors del Barcelona Supercomputing Center i ara treballa, ha canviat, en una empresa on assessora inversions en ciència i intel·ligència artificial. Explica'm el canvi, Pep Martorell, de feina, perquè jo t'havia entrevistat també en la feina anterior. Què és el que fas ara?
1: Ara sóc soci d'una gestora de capital risc, que és un tipus d'empresa, per simplificar-ho molt, que ens dediquem a buscar oportunitats d'inversió, en el nostre cas en ciència i intel·ligència artificial, per empènyer companyies que estiguin molt a l'inici de la seva feina, i l'objectiu futur, evidentment, doncs és que puguin accelerar i puguin arribar al mercat.
0: Quantes empreses? I posa'm algun exemple d'alguna perquè ho podem entendre.
1: Mira, ara mateix al portfoli de la gestora hi ha una vintena d'empreses amb una inversió total que deu sumar uns gairebé 200 milions d'euros. Potser l'exemple més paradigmàtic és del 2025 és una companyia que es diu ESO Biotech, que és una companyia biotecnològica, com el seu nom indica, que hi vam invertir fa un parell o tres d'anys i que recentment s'ha anunciat la venda a AstraZeneca per un acord global que pot arribar als 1.000 milions d'euros, una absoluta barbaritat.
0: Déu-n'hi-do, quina passada.
1: Sí, sí.
0: Per què la gent es pregunta per què la intel·ligència artificial està generant tants diners?
1: Bueno, el que està generant són inversions més que diners, perquè hi ha moltes d'aquestes empreses, i em sembla que OpenAI és el paradigma magnífic, que genera moltes inversions, però OpenAI no ha guanyat diners mai encara.
0: Exacte, que és, recordem als oients, la creadora del ChatGPT al novembre del 22, sí.
1: Que, per tant, bueno, és un model de negoci una mica diferent. Està generant molt de volum econòmic perquè se suposa que la contribució a l'increment de productivitat i el guany que moltes empreses i els ciutadans com a tals podran tenir serà molt gran. Això és encara més una expectativa que una realitat en molts àmbits, però ja sabem que el mercat sovint viu d'expectatives.
0: Clar. Si jo et preguntés, la intel·ligència artificial per tu és positiva? Ara després parlarem d'inversors, però hi ha persones crítiques amb la intel·ligència artificial, hi ha d'altres que no. Tu creus que realment ens canviarà moltíssim en tots els sectors en els propers anys?
1: Sens dubte. És una oportunitat històrica a nivell de la nostra espècie, que proporcionalment a aquesta oportunitat històrica té uns riscos que són molt grans. I, per tant, tot dependrà de com sapiguem gestionar aquests riscos.
0: Molt bé. Ara treballes, com deia, buscant aquests inversors per donar suport a empreses que desenvolupen ciència IA, que, per tant, amb aquesta IA també viurem més anys, ja en parlarem. I els potencials inversors, els hi diries, per què és bo invertir IA, no? Que és la feina que fas, què els hi dius?
1: La nostra tesi és la següent, i és una cosa que jo a la meva etapa al BSC vaig poder veure molt. La ciència s'està accelerant en totes les disciplines, biologia, medicina, enginyeria, química, física, materials, més igual, gràcies essencialment a l'ús de la computació avançada, en particular a l'ús de la IA. I per tant ara en la intersecció entre la intel·ligència artificial i aquestes disciplines científiques és on estan apareixent grans descobriments i és on creiem que hi haurà les noves oportunitats d'inversió en empreses de base científica. Aquesta és la nostra tesi i d'aquí 3-4 anys haurem de veure si l'hem encertat o no.
0: Val. I totes aquestes empreses de salut IA farà que la humanitat visqui més?
1: Les que es dediquen a salut sí, d'altres es dediquen a buscar millors materials, que contaminin menys, que facin les aerodinàmiques dels cotxes més potents, que permetin predir millor com serà el clima del futur, etc, etc, etc. És difícil trobar una àrea de la ciència avui que no s'estigui veient accelerada o disruptada per l'ús massiu d'aquestes tecnologies computacionals.
0: Per tant, tu estàs convençut que la IA farà un món millor, sí?
1: Dependrà dels humans. Té la capacitat de fer-ho, és una gran oportunitat, dependrà, però com en totes les tecnologies, de com ho gestionem. La tecnologia nuclear ha fet un món millor, A mi em sembla que sens dubte sí, perquè sense les centrals nuclears no haguéssim tingut l'increment de benestar que hem tingut al segle XX. És una tecnologia que té un perill tremendo al seu voltant si no la sabem gestionar? Per descomptat ho és, doncs exactament el mateix pot passar amb l'intel·ligència artificial.
0: Molt bé. Ja que tenim el Pep Martorell avui que ens visita al Revolució, li farem un bombardeig de preguntes, una mena de xat GPT. Volem fer-li preguntes breus per parlar sense embuts d'aquesta tecnologia que tothom en parla i que tothom la intenta entendre, no? Per què hi ha aquest boom de la IA, si en realitat és una tecnologia que ja fa temps que existeix, Pep?
1: Però en els últims 10 anys han passat 3 coses, una mica de casualitat que hagin passat al mateix temps i que la gent segurament no ha vist. Una cosa que ha passat és que programem la IA diferent de com ho feien fa 20 anys, això és el que es diuen els Transformers, que és la T del xat GPT, aquella T del final vol dir Transformer i és una manera diferent de programar la IA. Ha passat que la IA depèn de les dades amb què aprèn i els últims 10 anys produïm dades més de les que ens haguéssim pogut imaginar, bàsicament perquè anem tots a sobre amb un ordinador que tot el dia està connectat, i perquè tot aquest aprenentatge s'ha de fer en grans ordinadors, i els ordinadors han crescut molt en capacitat els últims 10 anys, en part gràcies a que fem centres de dades més grans, en part gràcies a que dins hi han posat el que es diuen les GPUs, els acceleradors. Llavors, aquestes tres mini-revolucions han passat al mateix moment, i això ha provocat que la IA, que com tu dius, teòricament segueix les mateixes bases que fa 20, 30, 40, 50 anys, ara de sobte ha explotat.
0: Et sembla bé el nom d'intel·ligència artificial o confon perquè la IA no pensa o en realitat sí que pensa?
1: A mi m'agradaria primer que algú m'expliqués què vol dir pensar exactament. És a dir, el que la IA fa, estrictament parlant, la IA extrapola a partir de volums de dades que són difícilment imaginables. Treballa en espais multidimensionals matemàtics trobant patrons. Això és molt diferent del que els humans fem quan pensem, no n'estic segur, però segurament deu ser una cosa bastant similar. És a dir, quan un nen de 3 anys li tires una pilota en l'aire, aquest nen o nena sap que la pilota acabarà caient. No ho sap perquè conegui les fórmules de la gravetat. Ho sap perquè el seu cervell ha creat un model del món que fa que diu que quan la pilota puja, la pilota acaba baixant. Això és pensar, això és bastant similar al que és capaç de fer una IA. De totes maneres, aquests debats que em semblen importants, per mi són debats més conceptuals que no pràctics, i el que no ens hauria de passar és que mentre discutim si la IA pensa o no pensa, ens acabi accelerant tant que se'ns escapi de les mans. Per mi aquest és més el perill.
0: Qui controla la IA? Quines empreses em destacaries, que estan treballant millor la IA al món en general? Què em destacaries? Empreses dels Estats Units, empreses de la Xina? Perquè a Europa no estem en un moment bo de la IA.
1: No, jo diria que en el món hi ha com dos universos paral·lels, l'univers occidental i l'univers oriental. A l'Occident, òbviament, Estats Units domina, el món anglosaxó, a oriental és la Xina qui domina. Si em sento més al món occidental, tots coneixem ChatGPT, tots coneixem Google, tots coneixem aquestes companyies, però em sembla que és molt important que la gent entengui que la IA depèn del que es diuen l'estac o les capes de la IA. Qui domina la IA? Bueno, depèn. Depèn de si m'estàs parlant de l'energia, si m'estàs parlant de qui fa els xips.
0: Qui em destacaries d'empreses?
1: En l'àmbit dels xips, evidentment, ara el gran guanyador és NVIDIA. NVIDIA és qui desenvolupa les GPUs, que són les bases dels grans ordinadors, que entrenen aquests grans models. Qui tenim en models? Tenim OpenAI amb el ChatGPT, tenim Google amb Gemini, tenim Amazon que compra Anthropic que desenvolupa Claude, tenim 3 o 4 grans companyies. A sobre d'això, ens venen i ens vindran aplicacions, i en els propers anys veurem moltes aplicacions que per darrere tenen tots aquests models i que les farem servir en el nostre dia a dia. De fet, segurament moltes de les aplicacions que fem servir en el dia a dia ja van incorporant tot això.
0: Però escolta, que està molt bé, Pep, i el Pep em sap moltíssim i estic gaudint molt d'aquesta entrevista, però si parlem de la IA generativa, si quan la utilitzem, també n'hem parlat molt al programa, de tant utilitzar la intel·ligència artificial al nostre cervell, no sé si quedarà una mica tonto. Això
1: bueno,
0: també t'ho has plantejat?
1: Jo no, moltes m'ho he plantejat. Hi ha un últim paper publicat per la gent de Carnegie Mellon i de Microsoft que afirma, i hem fet un experiment molt interessant, que l'ús massiu incorrecte de la intel·ligència artificial porta al deteriorament de certes capacitats cognitives. Això és una cosa que no ens ha de sorprendre. És a dir, poso un exemple molt tonto, eh? Quan jo venim cap aquí, he confiat en el GPS del cotxe perquè m'hi portés,
0: sí,
1: la meva capacitat d'orientació espacial amb el temps s'ha anat deteriorant. I jo sé que si estic enmig d'un lloc que no conec i no puc consultar Google Maps, segurament ara em sabré orientar pitjor que em sabia orientar fa uns anys. Perquè hi ha una capacitat cognitiva, que és l'orientació espacial, que l'he deixat d'utilitzar sistemàticament perquè utilitzo una màquina. Val, això és bo o és dolent? Home, és dolent perquè perdo una capacitat cognitiva, però sincerament me fa la vida molt més fàcil. Aleshores, sí que és cert que molts investigadors demostren que s'ha de controlar l'ús massiu d'aquesta tecnologia perquè pot arribar a provocar un deteriorament massiu de capacitats cognitives. I aquí haurem de trobar un punt mig entre fins a quin punt és justificable la millora de les condicions de vida amb el deteriorament d'aquestes capacitats.

0: Avui parlant amb Pep Martorell, que en sap moltíssim d'intel·ligència artificial, on posaries les línies vermelles a la IA, em diries?
1: Doncs mira, les posaria al mateix lloc on les posa la regulació europea de la IA. I voldria trencar una llança a favor, que jo diria que la majoria dels teus convidats no ho fan, de la regulació europea de la intel·ligència artificial.
0: Els teus convidats no,
1: típicament critiquen la regulació, etcètera.
0: Sí.
1: La regulació acostuma a ser un mal de cap. I a més, a Europa en particular acostumem a fer-la lenta, etc etc. Però, que siguem al primer lloc del món, que hem fet una regulació seriosa, que indica que hi ha una sèrie d'usos que estan literalment prohibits, a mi m'agrada i em dóna esperança com a europeus. Llavors, els límits els poso allà. Per exemple, aquesta regulació diu que no es pot fer el que es diu amb social scoring, en anglès, que és donar nota a la gent pel seu comportament social. Això en alguns països del món es fa. I els drets socials que tens depenen del teu bon comportament com a ciutadà.
0: Una cosa, que està molt bé regular, eh? Però llavors et dic, però a Europa, que també ens agradaria que aquestes tecnològiques vinguessin, no venen potser a Europa perquè tenim massa regulació. És a dir, fer les dues coses, però també necessitem que vinguin aquestes tecnològiques.
1: Absolutament. I bona part de la regulació s'acaba convertint en la seva execució en processos absolutament dramàtics. Però, ull, no caiguem en mans del seu discurs simplista de que la IA no cal regular-la. Sí, és clar que cal regular-la.
0: Cal.
1: I cal posar les línies vermelles, com les que posa la regulació europea, en el que es diu el nivell 3 o nivell 4, no recordo, de regulació. Que diu, miri, per exemple, identificar persones al carrer amb càmeres de seguretat, això, excepte en situacions de problemes de seguretat nacional, això a Europa està prohibit. Altres llocs del món no està prohibit. Jo prefereixo viure en un lloc on això estigui prohibit. Aquí és on poso jo les línies vermelles que tu deies.
0: I però sí que Europa ha perdut una mica el tren en aquesta, ja, no? En aquesta cursa de entre Europa, no? Xina, Estats Units. És a dir, què hauria de fer Espanya, Catalunya, Europa en aquesta intel·ligència artificial?
1: Mira, escoltava el tio del Marc Murt, el president de Telefònica, que deia una cosa, jo no el sabré dir tan bé com la va dir ell, però que venia a ser: és veritat que la regulació li complica la vida a la innovació.
0: Clar.
1: Però, ull, no és que no estiguem innovant per culpa de la regulació. O sigui, no estem innovant perquè venim de dècades d'una absència absoluta de política industrial en aquest terreny. Cuidado.
0: Bueno.
1: La regulació complica el desenvolupament de la tecnologia, sempre en aquesta i en qualsevol tecnologia. Però fa 20, 30, 40 anys que hi ha hagut països del món que han invertit, que han tingut polítiques tecnològiques molt actives i nosaltres no les hem tingut. Ara, el
0: problema
1: pot semblar que és
0: la regulació. O sigui, diries que no s'ha invertit prou, els governs en general no han invertit prou en tecnologia en els darrers anys.
1: Jo diria
0: que a casa nostra.
1: Per casa nostra jo considero Europa, perquè no és un problema que puguem tractar en una escala menor. Seria ridícul intentar fer-ho. I jo diria que hi ha un problema d'inversió global que es mesura amb dades objectives. Tu mires el percentatge de PIB destinat a investigació i les dades diuen el que diuen, i això és objectiu. Però vaig més enllà d'això. Hi ha dues coses que Europa no ha fet bé i crec que ens n'hem adonat que no han fet bé. Una, intentar fer veure que 27 estats membres individualment poden competir al món. En moltes coses sí, en tecnologia de frontera no. Dos, intentar considerar que l'obertura de mercats econòmica d'Europa, que és molt bona, és a dir, que aquí ve qualsevol proveïdor del món i pot comerciar lliurement amb els acords que hi hagin, etc.
0: Sí.
1: Això en tecnologies estratègiques no té sentit a llarg termini. Quan jo vaig a visitar un laboratori nacional als Estats Units, on hi ha els grans supercomputadors que fan servir allà, jo no m'imagino veure gairebé ni un cargol, ni una pantalla, ni una petita peça que no sigui nord-americana. Els grans països del món que lideren la tecnologia han utilitzat la inversió pública i la inversió governamental com el gran tractor per als seus proveïdors locals. Europa no ha volgut fer mai amb tecnologia de frontera i en part ara estem pagant el preu.
0: A les nostres polítics, què els demanaries en el cas de la tecnologia a casa nostra? Que hi apostin?
1: Si a casa nostra vol dir a casa nostra, molt concretament a Catalunya, etc., l'aposta està sent bastant contundent i bastant rotunda. I jo vinc del BCC, que és un lloc on fa 10, 12, 15, 20 anys l'aposta és sense fissures. A nivell més gran, a nivell més europeu, i jo et diria, el que han de fer és fer realitat l'últim discurs de von der Leyen. Von der Leyen surt a Davos dient: necessitem que Europa incorpori un mindset d'urgència. Bueno, doncs facin-t'ho, sisplau. És a dir, oi que ara ja sabem quina és la política que s'ha de fer, que Europa la té ben plantejada. Sabem la inversió que s'hi ha de posar. Europa no està fent inversions molt menors que altres llocs del món. Ens falta córrer. I ens falta, ho sento, considerar que només com a europeus en un mercat únic digital podem competir al món. Això tothom diu que sí, fins que llavors s'adona que quan baixes a la lletra petita, dir que tu vols competir com a europeu implica que tu territorialment perdràs coses en benefici d'un altre. Hem de ser molt més generosos si volem competir com a europeus al món.
0: Pep Martorell, una pregunta que segur t'han fet. Quines professions estan sentenciades de mort i quines professions tenen un bon futur, malgrat la intel·ligència artificial, em diries?
1: Et diria que no ho sé i que crec fins i tot que ningú ho sap. Deixem de pensar en professions i passem a parlar a pensar en competències.
0: Competències.
1: És a dir, no pensem tant en la meva professió si està en perill o no.
0: Sí, però la gent que ens escolta, Pep, ara s'està preguntant, i jo que sóc advocat, m'afecta, perquè la IA ja saps doncs, que
1: Val.
0: Ajuda també
1: la meva resposta,
0: un altre que és periodista, un altre, la gent
1: la meva resposta seria, a tu et defineix ser periodista? Quines competències tens tu? Estàs adquirint competències que en un món variable com aquest et permetran adaptar-te al que ve? O segueixes ancorat amb les competències de tota la vida determinades per una professió molt marcada?
0: No, però totes les professions s'hi han d'afegir, no?, en aquesta capa de la IA.
1: Tothom.
0: I entrarà aprenentatge, tothom. Aprendre, no?
1: Nosaltres ens dediquem al món de la inversió, com has dit abans. Nosaltres ja no analitzem oportunitats d'inversió sense l'ajuda d'analistes artificials.
0: Ah, també teniu analistes artificials, eh?
1: És que si no seria impossible analitzar la
0: quantitat. Fan millor els analistes artificials
1: Ho fan tremendament bé, però la decisió final sempre acabarà sent d'una persona. Llavors, la pregunta aquí és, jo com a analista de negoci, estic adquirint les competències que em permetran afegir valor o em quedaré on estava abans que arribés aquesta tecnologia? És una pregunta que per qui la rep se sent una mica atacat, segons com, eh? Ostres, això vol dir que m'he d'espavilar i m'he de moure i he de... Sí. I això és el que ens ve i això és el que ens hem d'adaptar.
0: Pep Martorell, una de les persones que més sap d'intel·ligència artificial i de tecnologia, m'ha encantat escoltar-te, aprendre i espero que tornis també aviat al Revolució. Farem debats i tindrem també aquesta visió, que avui m'ha agradat, no?, que ell defensi Europa, aquesta regulació. Diu que a vegades aquí el Revolució diem que no. Però bé, intentem que hi hagi sempre, Pep, tots els punts de vista,
1: sí.
0: A favor i en contra, però m'ha agradat molt la teva visita. Fins una altra.
1: Un plaer, fins una altra.
2: Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Només el 12% dels emprenedors té menys de 34 anys. Aquesta xifra, en comparació amb altres països europeus, és baixa i, per tant, té molt marge de millora. L'accés a finançament i crèdit, la manca d'experiència i de xarxes professionals que els donin suport són alguns dels problemes amb què topen. Són problemes que tenen solució, per tant, és qüestió de buscar-la. I avui parlarem d'emprenedors, d'una iniciativa molt bonica, i saludem el Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona. Què tal? Benvingut al Revolució.
3: Què tal? Encantat d'estar amb vosaltres.
0: I el Jordi Estruga, director del Tour Talent que organitza la Fundació. Benvingut també.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Els dos us pregunto, esteu d'acord que hi ha molts joves que podrien emprendre projectes propis, però a vegades per motius diversos no ho acaben de fer? Salvador, podríem dir que entre els joves no hi ha talent, però sovint falta aquesta empenta perquè aquest talent brilli, no?
3: Bueno, totalment d'acord. Has dit una paraula clau per nosaltres, és el tema talent, que després podem parlar de què entenem com a talent, però jo sempre dic, i no és una frase meva, que un país, una societat, no té més talent que un altre. O sigui, els americans no tenen més talent que els espanyols o que els catalans, però tenen millors sistemes de capitalitzar el talent, perquè el talent es distribueix d'una forma, i això és una mancança que tenim al país. Tu has donat dades i clarament, no? El que és el nivell d'emprenedoria al nostre país és una de les grans, jo diria, en positiu, oportunitats que tenim i que té la gent jove. El que passa és que s'ha de donar aquest impuls i
0: clar,
3: hem de crear aquests sistemes, no?
0: Estàs d'acord?
3: Perquè aquest talent aflori.
0: Estàs d'acord, Jordi?
4: Totalment d'acord. El que cal és aquesta infraestructura i aquest suport que comenta el Salva.
0: Molt bé. I fa uns dies, perquè es vegi aquest talent, vau celebrar a Sant Boi de Llobregat i altres poblacions del Baix Llobregat el Tour del Talent, que hi ha una feina d'emprenedoria de joves, de visibilitat, no? Què és el Tour del Talent? Com ho expliquem als oients del Revolució, Jordi?
4: Mira, ja primer, molts cops diu, el Sava ja és un projecte d'emprenedoria en si mateix, que és un projecte que es va llançar fa 5 anys, i al final és aquesta gira que estem fent per 5 ciutats del territori, des de febrer fins a mes de juny, i a cada ciutat desembarquem una setmana i fem unes 50, 60, inclús 90 activitats, que és el que vam fer ara a Sant Boi, amb l'eix pensat amb els joves, amb continguts que siguin rellevants per a ells, com pot ser l'emprenedoria, l'orientació acadèmica professional, benestar emocional, gestió emocional, salut, esport, sostenibilitat, intel·ligència artificial, temes que són rellevants per a ells en formats molt diversos, i a cadascuna d'aquestes parades anunciem el guanyador o guanyadora de cadascun dels Premis Princesa de Girona en cadascuna de les seves 5 categories.
0: Clar, i com va anar? És a dir, ja tenim un guanyador, ja tenim un emprenedor jove, perquè quina edat són? És a dir, fins a quina edat poden optar per ser aquests emprenedors premiats?
3: Fins als 35.
0: Fins als 35?
3: I encara que ser jove, nosaltres ho entenem, bueno, d'una altra manera també, no? El ser jove és aquesta transició entre ser adolescent i ser adult, no? On tens ja totes les responsabilitats, però el que és l'accés al premi és fins als 35, i efectivament vam anunciar el primer nou premiat de l'any amb la categoria social o d'emprenedoria social, que per cert ha caigut en mans d'un barceloní del Poble Sec.
0: Podem dir qui és?
3: Sí, sí, sí, qui es va comunicar, el Fatih Mazari, és un activista comunitari que fa una acció social molt significativa al Poble Sec, i a partir dels seus projectes d'allà bueno, intenta impactar. De fet, ell va comunicar algo molt singular, no? Va rebre el premi està dotat econòmicament amb 20.000 euros, i ell va comunicar que destinaria els 20.000 euros a un dels seus projectes socials, que és una plataforma digital amb la qual vol fer arribar a tots els joves del barri tota l'agenda social i comunitària perquè tinguin informació a temps real de tot el que està passant al barri, no? I ho porta fins al límit, no? Inclús el premi, no?, tindrà un segon impacte social al barri, i jo crec que és un gran referent aquí a Barcelona.
0: Molt bé, en aquest Tour del Talent 2026, Salvador, tinc entès que va assistir Felip VI, també, perquè és els premis de la Fundació Princesa de Girona, oi que sí?
3: Bueno, Fundació Princesa de Girona és una fundació privada, participada per 110 empreses amb aquesta visió d'apostar pel talent jove. És la nostra missió única, servir als joves del nostre país, i això neix de l'impuls en el seu moment, no?, dels prínceps de Girona, actualment el rei Felip, i amb la presidència de la princesa Leonor. I és cert que ells participen activament a tot el que fem, no?, i mostra d'això és la seva participació durant aquests 4 anys a totes les ciutats i activitats del Tour del Talent, més enllà, no?, de la cerimònia de premis, i per això van estar a l'acte principal de la setmana, que és aquest congrés Fes Princesa Girona, en la participació per la tarda del rei en primera persona.
0: Sí, molts emprenedors a la llista. Tenim persones que han vingut aquí, eh? Pau García Milà és un dels premiats. Després escoltarem també la nostra col·laboradora, Elisenda Bou, que recordeu que també és una dona emprenedora, que ha estat premiada. I Jordi, recordem quines són les pròximes aturades del Tour del Talent, perquè feu un viatge. Nosaltres també ensenyarem qui són aquests emprenedors, nois i noies, amb un talent molt jove i que val la pena, no?, conèixer.

0: Bueno, com va dir el Jordi, ha dit el Jordi, és un projecte d'emprenedoria de la pròpia fundació que va néixer fa 4 anys. Fèiem càlculs, no? I han participat més de 100.000 joves en aquestes
1: 4
0: edicions.
1: 100.000 joves, eh?
0: Sí, fem la broma, no? Que hem omplert el que serà el Spotify Camp Nou de joves.
1: Mira, l'altre dia hi vaig estar, per cert, que està molt bé.
0: I més que un Bernabéu, no? Això ho diem a Madrid. De joves que d'alguna manera han tingut accés a alguna sessió, a alguna xerrada, i hem intentat activar i inspirar. És la nostra, ens fa molta il·lusió, és la nostra volta ciclista, no? On sempre comencem a Catalunya, pues l'any passat vam estar a Hospitalet, aquest any hem estat al Baix, i seguirem en aquest sentit, i on seleccionem 4 ciutats candidates, entre moltes, a completar aquesta volta ciclista per activar, no, en aquest cas, el talent jove del país, no?

0: Jordi, expliquem una mica als oients quines activitats no fan aquests joves, és a dir, quan esteu fent aquest tour, no? Quins exercicis, quina preparació, què se'ls pregunta, no? Quines activitats feu? Hi ha xerrades, hi ha activitats, hi ha conferències, què es fa?
1: Una mica de tot. Hi ha xerrades, conferències, com dius, hi ha activitats de networking i procurem que tot sigui molt enfocat al jove. Per tant, volem que siguin doncs, xerrades curtes, dinàmiques, participatives, on els joves tinguin la capacitat d'interaccionar amb nosaltres. I fem de tot. Des d'a universitats parlem de quin és el futur professional i venen experts d'empreses per explicar quines són les tendències del mercat laboral, per exemple. Hi ha tot un matí que fem més per joves a partir de tercer, quart de l'ESO, on parlem d'orientació acadèmica professional, tipus de sortides que hi ha, tipus d'estudis que poden fer. Fem fires d'ocupació on representants d'empreses expliquen als joves quin tipus de perfil estan buscant en els seus llocs. Tenim gestió emocional, experts que parlen de temes molt vinculats amb la gestió emocional, quines són les emocions, temes que tenen que veure amb bons hàbits des d'un punt de vista de gestió de pantalles, etc. També fem una part molt important que té a veure amb l'esport, que és el que anomenem equació talent, que té a veure amb posar sobre la taula aprenentatges que venen del món de l'esport, a través d'esportistes en actiu, gent vinculada al món de l'esport, però aquests aprenentatges creiem que són rellevants per la vida i el desenvolupament dels joves i aquests també els portem a sobre. Al final, ja et dic, són més de 50 activitats, en el cas de Sant Boi hem fet pràcticament 100, i hi ha un itinerari que cada jove pràcticament pot acabar triant que és el que més vol i a més li interessa llarga tota la setmana.
0: Molt bé. Salvador, sobretot, ara que hem tingut aquesta normativa, no, de prohibició a les xarxes socials dels joves, dels menors, necessitem joves preparats, no? Aquest és l'objectiu vostre, no?, també, de la Fundació. És a dir, que els joves es puguin enfrontar a un món molt complex, no?
2: Sí, nosaltres sempre diem que només fem tres coses, que és inspirar, preparar i mobilitzar.
0: Inspirar, és molt important inspirar en aquesta vida. Sí.
2: Aquesta vida necessites, a vegades, aquesta activació, el tindre un referent. Ens agrada sempre, quan parlem de talent, posar el cas del Michael Jordan i la Rosalía i mirar què tenen en comú, no? Si em permets breument,
0: sí.
2: No? Perquè és un cas que compartim molt amb el tour.
0: Qui tenen en
2: molt
0: comú? M'encanten els dos.
2: Mira, pues, ràpidament, la història d'en Jordan era un noi jove que no li agradava jugar al bàsquet, que li agradava jugar al béisbol i que el seu referent era el seu germà gran, que era el bo, encara que més baix que ell, no? I ell acaba el bàsquet amb aquesta idea, no?, d'intentar superar el seu germà gran. I als 15 anys, quan està intentant fer carrera al món del bàsquet, el descarten, el seu, no?, quan està fent el batxillerat, el descarten perquè diuen: Michael, tu no vales per a esto, no?
0: Sí.
2: I a partir d'aquí, diem, és el punt d'inici de la seva carrera, que, com sabem, no?, progressa finalment, no?, fins a ser, per mi, no?, el millor jugador de tots els temps de la NBA, i no tothom ho sap, no?, un gran emprenedor social. És la persona, l'esportista, que més diners s'ha donat en temes educatius, sanitaris i socials, no? I això és part dels seus valors. I la Rosalía és un cas similar, no? És una noia d'aquí, no?, al voltant de Martorell, criada allà,
0: sí.
2: Que s'inspira en el món del flamenc perquè un dia estudia, escolta el Camarón, i a partir d'aquí, no?, treballa a fons, no?, el flamenc, i es presenta un Got Talent, el Tu sí que vales,
0: que li diuen que no,
2: i li diuen: tu no vales, perquè
0: no
2: desafines,
0: vale,
2: tu cantes mal.
0: I
2: aquell
0: després,
2: és una mica a l'inici de la seva carrera, no?, i acaba 10 anys després amb el malament. I són dos casos, no?, de que les coses no afloren per una habilitat innata, no?, afloren per un talent que progressa en base a una referència, en base a una inspiració. I això és el que volem fer amb els joves, no?, que puguin treure la millor versió del seu Jordan o de la seva Rosalía. No?
0: Molt bé, doncs ens veurem amb vosaltres, també amb joves, al llarg de la temporada del Revolució, per inspirar, sobretot, que necessitem que els nostres joves tinguin també bons valors. I, per tant, Salvador, Jordi, enhorabona.

0: per aquesta cinquena edició del Tour del Talent que organitzeu des de la Fundació Princesa de Girona. Enhorabona per tota aquesta tasca que feu donant suport als joves, perquè siguin el que vulguin ser, ja siguin Michael Jordan o Rosalía. Gràcies per haver vingut a la Revolució.
1: Gràcies a vosaltres i, com diem, si ets jove tens talent.
0: L'altre dia era notícia de grans titulars. Compta amb la IA aplicada al món judicial perquè pot cometre errors molt greus. S'ha detectat al·lucinacions greus d'aquesta tecnologia que s'ha inventat jurisprudència, lleis o resolucions. I això perjudica la feina de jutges i advocats si usen la IA i se'n refien massa. És un exemple més que mai podem deixar la IA l'última paraula. És una bona eina si la sabem fer servir, però no l'hem de creure cegament perquè els errors poden ser terribles i hem de defensar sempre la supervisió humana. I saludem una gran Dorati que ens visita, l'Elisenda Bou, que col·labora al programa. Què tal? Com estàs, Elisenda?
2: Molt bé.
0: Molt enfeinada?
2: Sí, com sempre.
0: Treballant sempre, tu estàs treballant sempre. Expliquem als oients amb intel·ligència artificial. Expliquem la feina que fas.
2: Doncs nosaltres justament treballem amb sistemes de intel·ligència artificial perquè siguin més fiables i quan parlem d'al·lucinacions al·lucinin menys.
0: Val. I això en tots els sectors professionals ho treballes, Elisenda?
2: Exacte, sí. Treballem doncs, amb, des d'empreses financeres, legals, des de start-ups, des d'empreses de recursos humans, qualsevol tipus.
0: Molt bé. Avui també vens a parlar doncs, com a dona tica emprenedora i quan et dic aquesta notícia del mal ús de la IA al món jurídic, et poses les mans al cap, et preocupa? Què en penses?
2: Sí, a veure, jo crec que és com tot, no? Hi ha una part d'aprenentatge que crec que és molt necessària i estem encara aprenent com utilitzar la IA. Però el problema és que aquests sistemes d'IA sempre acaben al·lucinant. I el que necessiten és el que es diu grounding, que és que s'aterrin en referències fiables. És a dir, en lloc de dir-li a la IA que es posi creativa, no, el que tu necessites és que sempre que et dona una dada te la doni d'una font fiable i no inventada.
0: Clar. Llavors,
2: justament això és el tipus de problema en el que treballem a Cala, a la nostra empresa. Però hi ha moltes empreses ara que estan començant a fer tecnologia per temes legals que s'asseguren que aquests models al·lucinin poquíssim o al mínim possible.
0: Clar, perquè què passa? Que advocats li demanen que els citi lleis o sentències, no?, per fer un recurs, la IA s'ho inventa a vegades, pot passar, no?, i els advocats no ho controlen de tot. I ja tenim un embolic, no? Com amb vosaltres, no?, com es pot evitar aquestes situacions que no al·lucini i, sobretot, perquè, clar, el tema de les normatives i les lleis, clar, no tothom les coneix, no?
2: Sí, de fet, jo crec que hi ha fins i tot dos problemes, no? El problema més greu no és que només al·lucini, sinó que al·lucina molt bé. I quan s'inventa una referència, tu te la llegeixes i dius, ostres, tu, això fa tota la bona pinta ja del que hauria de ser, no? Llavors, ara,
0: sí,
2: els sistemes de grounding, o sigui, el que ens permeten és tu dir-li a la IA, no t'inventis res i sempre busca informació sobre aquestes bases i no sortis d'aquí, no? Llavors, això fa que les IAs al·lucinin menys.
0: Clar, tu la pots conduir, eh? Seria com intentar conduir millor aquesta IA.
2: Sí, com si li donessis un conjunt de documents i li dius, sempre que necessitis informació, la busques d'aquests documents i ja està.
0: Però això em parles de si utilitzes un ChatGPT o un Claude o no, o estàs amb quina IA estàs
2: sí,
0: utilitzant?
2: Sí, amb qualsevol. La que tu vulguis, vale, no? Vale. El problema és que ara les IAs el que fan és grounding sobre internet, que és a dir, els dius, vale, no t'inventis res i busca'm les referències a internet. Uh-huh. Però a internet pot haver-hi les lleis, pot haver-hi el BOE, o també pot haver-hi una persona que opina que aquesta llei és així o aixà i és la seva opinió personal. I el problema que tenen aquests sistemes és que podrien no al·lucinar, però donar-te una referència que potser no és fiable.
0: Clar, per tant, hauríem de dir-li fins i tot, no?, a l'administració de la justícia, des d'aquí, no?, de forma humil, però que, clar, que hauria de treballar amb un sistema d'intel·ligència artificial que estigui regulat d'aquesta manera que tu dius, perquè, clar, si ja ha d'assumir la responsabilitat quan una decisió jurídica es basa en una resposta errònia de la intel·ligència artificial, no sé si és culpa del professional, de l'empresa tecnològica o ningú. Per tant, si s'està treballant amb justícia, amb intel·ligència artificial, ha d'estar feta d'aquesta manera que tu dius, no?
2: Sí.
0: Molt regulada i que la informació que dona estigui molt ben triada, no?
2: Sí, es tracta també de saber el data lineage, és a dir, quan et dona una resposta, saber exactament quina informació ha utilitzat i de quines fonts per donar-te aquesta resposta. És diferent si t'utilitza una informació del BOE que si t'utilitza una informació d'un fòrum d'internet o de Facebook.
0: Molt bé, amb la Elisenda volem repassar més notícies de la setmana.

0: Anem a parlar una mica d'Elon Musk. T'agrada la feina que fa Elon Musk a tu?
1: Jo no sóc molt fan, no.
0: T'agrada, eh?
1: No sé què.
0: No ets gaire fan de la seva feina. A veure, la notícia, és que Elon Musk i la seva companyia SpaceX per llançar 1 milió de satèl·lits a l'espai per cobrir les necessitats de la IA que necessita molta més potència. 1 milió que s'alimentarien amb energia solar. Sembla una xifra desmesurada, però en tot cas Musk intentarà tenir-ho molts en òrbita que assumi la seva xarxa ja operativa a l'Starlink. A veure, què tal, què et sembla? Són necessaris tants satèl·lits que permetran, ho veus perillós, això, que el desenvolupament de la IA depengui de la seva empresa, SpaceX?
1: A veure, aquí hi ha com molt to unpack. A veure, la primera cosa és que ara em sembla que d'avui potser en tenen 15.000, si no ho dic malament. És a dir, que, bueno, que dic que en faràs 1 milió, potser ja veurem, eh?
0: Ja,
1: potser diu ara, però potser ho farà d'aquí X anys, com va passar amb Tesla i amb tantes altres coses.
0: Ja.
1: Llavors, primer, precaució. Segon, que no tinc clar fins a quin punt s'utilitzarà pel futur de la IA, o realment són satèl·lits de comunicacions com el que s'estan utilitzant. Ara hi ha moltes empreses que estan competint contra SpaceX en llançaments, i estem veient llançaments molt massius de satèl·lits, i és normal, és el que es necessita a nivell de comunicació, és el que es necessita per donar cobertura, es necessita per la demanda que tenim. Són coses diferents, jo crec. El que està intentant fer a mi és una mica més estrafolari, per dir-ho d'alguna manera. No sé ben bé on ho vol aterrar, això.
0: Ah. I, per tant, no ho tens clar. És a dir, que de 15.000 passem a 1 milió. Per tant, no és molt realista. A vegades ho té, no, això, aquests gurus tecnològics, que molts anuncien coses que és més màrqueting, no?, de la seva feina, però que no ho acaben realitzant, no?
1: És que jo crec que també vivim en un moment perillós on la borsa, molt sovint les accions, el que reflexen és aquests moviments. És a dir, que s'està movent moltes accions, moltes valoracions per moviments més de màrqueting, de dir que jo crec que el futur serà això o allò, i potser ara està menys lligat als beneficis d'aquestes empreses i de l'execució real d'aquestes, no? Llavors, en un moment en què la IA fa que tot sigui tan volàtil, que la borsa és tan volàtil, i es dona, no?, el joc a que un tipus de comunicació et pugui aportar uns beneficis en valoració de la teva empresa.
0: I a veure aquesta nova xarxa. Es diu Moltbook. En aquest cas són robots, són IA, són agents intel·ligents. Com funciona aquesta xarxa? Jo encara no ho sé del tot. Explica'm tu com funciona.
1: A veure, el tema de Moltbook és que, bueno, van sortir els Moltbots, que ara han canviat a OpenClaw el nom, que permeten, doncs, ser com el teu assistent i poder fer moltes coses, no? Llavors algú va crear Moltbook, que és com una intenció que és que sigui com un Facebook per aquests tipus d'agents, i ha tingut com moltíssim ressò, i la gent ha començat a veure posts on representava que els agents estaven parlant del futur de la seva espècie com a agents i de com mantenir-se i dels problemes que tenien amb els seus humans. I després s'ha descobert, i a més havien reportat, em sembla que analítiques, de que hi havia milions d'usuaris quasi, o més d'un milió. La realitat és que, malauradament, bueno, no sé si malauradament o no, potser no, la majoria d'aquest tràfic era humans, pensa passar per agents per sensacionalisme. És a dir, que veurem realment on acaba això. Sí que hi havia alguns usuaris...
0: Però li veus
1: usuaris.
0: Futur, sí, en aquesta xarxa d'intel·ligència?
1: És que ara mateix és fake.
0: És
1: a dir, ara,
0: és
1: mateix, ara mateix la majoria de posts que es feien virals eren humans. Que els escrivien com si fossin agents, i llavors tot això va ressonar molt.
0: Déu-n'hi-do.
1: Potser sí, alguns eren reals, em sembla, eh? Alguns eren de gent reals, però potser els més catastròfics no ho eren.
0: Parla que m'analitzen, saps qui és la Moya, m'han dit? Saps qui és? Una robot hiperrealista que camina un 92% igual que els humans. Manté contacte visual amb els humans, somriu. Què et sembla? Inquietant?
1: Superxulo.
0: Sí? Veurem més robots?
1: Jo crec que sí. Jo crec que els robots ara han d'explotar, sobretot perquè tot el que s'està fent en el camp de la IA, fins ara era molt difícil de controlar un robot, perquè té moltes articulacions, els moviments són molt difícils que siguin correctes. A IA, el que ens permet ara és entrenar-los més fàcilment per fer més coses. Llavors jo crec que sí, que veurem un futur on els robots cada cop podran assimilar-se més als humans, no tant per assimilar-se, sinó perquè el món està bastant construït per humans, no? Llavors la manera més fàcil és que tinguin una forma humana per operar, doncs, a la nostra cuina, com si diguéssim.
0: Elisenda Bou, un plaer que siguis en Revolució. Anem seguint aquesta dona que treballa amb la intel·ligència artificial i que comenta el Revolució, les notícies més destacades. Abraçada.
2: Punt de xarxa.
0: Sí, anomeno la paraula quàntica. Segur que molts de vosaltres us poseu en guàrdia perquè tots n'hem sentit a parlar, però ens costaria fer-ne una definició clara i entenedora. Sabem que els ordinadors quàntics poden resoldre en segons bilions de càlculs que un ordinador tradicional trigaria hores o dies. Però la gran majoria de la gent no acabem d'entendre ben bé per què passa. Per això hem demanat a un dels col·laboradors del programa que avui centrés la seva secció en aquesta paraula tan suggerent i a la vegada encara desconeguda, la quàntica.

0: I ja el coneixeu, el nostre col·laborador, Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, Chantal.
0: Què tal, com sempre? Sempre amb bona energia, no,
1: sempre,
0: tu?
1: Sempre, sempre.
0: Àlex,
1: molt bé. És de les poques coses que depèn d'un mateix.
0: Clar,
1: no?
0: L'estat d'ànim. L'estat d'ànim, molt bé. Escolta, estàs d'acord que la paraula quàntica és com una nebulosa? Sabem que es refereix a coses modernes, però ens costa tenir una idea clara. Com la definiries tu d'una manera molt planera?
1: Sí, a veure, la quàntica és una paraula que comença a sonar ja, però que ve amb molta força i sonarà més en el futur, eh? A mi, jo aquí deixa'm matitzar, no?, la diferència principal entre física quàntica i comunicacions quàntiques, no? La física quàntica és la ciència que estudia les partícules subatòmiques. Què vol dir això? La ciència que estudia el món a escala molt petita, val? En canvi, les comunicacions quàntiques no va tant de fórmules i laboratoris, sinó de com es transmet la informació.
0: Com es transmet la informació?
1: En aquest cas, es transmet a través de fotons de llum, i la clau és que són comunicacions molt segures. Les més segures que es poden tenir. De fet, és impossible espiar aquestes comunicacions sense que tu te n'adonis. I aquesta és la clau. Si les comunicacions quàntiques és la comunicació més segura que pot existir.
0: Però quan parlem de comunicacions quàntiques, Àlex, de què estem parlant exactament?
1: Anem a veure. Deixa'm posar-te...
0: Exemples, sempre, sí, perquè ho entenguin els oients, sempre amb els exemples, quan fem més divulgació.
1: Sí, perquè si entrem amb les propietats de la física quàntica ens liarem. Llavors, deixa'm posar-te una metàfora. Val? Imagina't que tu surts de casa i tanques la porta amb una clau.
0: Tots ho fem, això,
1: tots
0: cada dia.
1: Tots ho fem. Doncs, si un lladre vol accedir a casa teva,
0: sí,
1: trigarà temps i esforç en poder-hi entrar. Val? Això, diguem que són les comunicacions actuals. La gràcia de la quàntica quina és? Doncs que si aquest lladre vol entrar a casa teva, la porta desapareix. I, a més, tu n'ets conscient de que volen entrar a casa teva. Què vull dir amb això? Avui en dia les comunicacions tradicionals es basen en un xifrat digital, que es diu, val? Que és el que jo deia, de que si un lladre vol entrar a casa teva, necessita temps i esforç. Què vol dir? Que si tu vols espiar les comunicacions tradicionals, necessites temps i, evidentment, potència de càlcul per arribar a interceptar aquelles comunicacions. Amb la quàntica, amb les comunicacions quàntiques, si algú intercepta aquelles comunicacions, automàticament tu n'ets conscient.
0: Però això vol dir que avui es poden espiar totes les comunicacions?
1: A veure, es poden, ojo, no vull causar pànic als oients, eh? Es poden amb temps i potència de càlcul, insisteixo, avui en dia s'utilitzen uns protocols que es diu de xifratge de clau digital. Què vol dir això? Entre un emissor i un receptor s'intercanvien, negocien, que diem els tecnòlegs, unes claus que teòricament només coneix l'emissor i el receptor. Si algú vol interceptar aquelles comunicacions, a base de força, de temps i potència de càlcul, es pot arribar a desxifrar. Amb les comunicacions quàntiques això és impossible. Si algú ho intenta, primer, perquè per fer el símil de la porta, aquella comunicació desapareix i, a més, tu ets conscient de que t'estan espiant.
0: Clar, aquesta, per tant, ens dona seguretat.
1: Ens dona molta seguretat.
0: Ens dona seguretat, molta, no?, que això seria de molt titular. La quàntica en telecomunicacions,
1: això mateix,
0: que vivim tot el dia telecomunicats, no?, ens dona seguretat. Clar, ens pots usar un exemple molt quotidià sobre quines aplicacions pràctiques poden tenir, no?, també?
1: A veure, tu, jo crec que tu has donat amb la clau, no?, seguretat. Per tant, aquest tipus de comunicació, ojo, que ja existeixen, val?, ja s'estan posant en pràctica. On es posen en pràctica? En sectors que mouen dades molt sensibles.
0: I on la salut, per exemple,
1: salut,
0: el banc,
1: els bancs, els governs, infraestructures crítiques com ports, aeroports, centrals elèctriques, etc, etc. Aquí és on
0: hi ha... trens.
1: Correcte, que està desgraciadament molt de moda. Doncs aquí les comunicacions quàntiques ja comencen a jugar un paper rellevant, perquè la seguretat és imprescindible.

0: Clar, jo sabia també, els ordinadors quàntics doncs, són molt necessaris, no?, en comunicacions, perquè els ordinadors quàntics, recordem que poden curar malalties, ajudar el planeta, fer rutes més ràpides, fer codis més segurs, no?, entendre coses molt difícils. Però la comunicació quàntica també, no? És una tecnologia cara, Europa, i està ben posicionada? O anem també a remolc dels americans i els xinesos?
1: A veure, anem a veure. Respecte a la computació quàntica. Clar, la intel·ligència artificial sumat als futurs ordinadors quàntics, el que fan és que les comunicacions actuals que jo et deia que estaven basades en xifratge de clau digital, clar, aquesta computació quàntica pot trencar aquesta comunicació que t'explicava al principi de negociar claus de manera molt ràpida. On ara es poden trigar setmanes, mesos o anys en trencar aquesta comunicació, amb un ordinador quàntic es pot fer en segons. Per tant, la comunicació quàntica és supernecessària de cara a que els ordinadors quàntics comencin a democratitzar-se. Això per una banda. I després em preguntaves per Europa. Anem a veure. Jo sóc molt crític amb això i crec que n'hem parlat diverses vegades. És veritat que Europa va lenta, però té una cosa que per mi és molt important.
0: Quina?
1: I és l'obsessió que té pels drets i la privacitat dels ciutadans de la Unió Europea.
0: Uh-huh.
1: I crec que amb comunicacions quàntiques això és un avantatge estratègic. Per què? Com sabem, Estats Units i Xina, què fan? Primer corren i després regulen. Europa és al revés. Primer treballa molt drets, privacitats, confiança, i després aplica la tecnologia. És veritat que amb d'altres tecnologies això pot ser un hàndicap a l'hora de desplegar, per exemple, el 5G, etcètera, etcètera. Sabem que Xina i Estats Units va molt més ràpid que nosaltres, però en canvi amb la comunicació quàntica, on realment estàs protegint informació sensible, crec que és un avantatge competitiu que Europa focalitzi molt en drets i privacitat.
0: Per tant, sentirem molt més a parlar d'aquestes comunicacions quàntiques i de tot el que has explicat, amb què t'agradaria, no?, que l'oient també es quedés, Àlex?
1: Doncs mira, jo m'agradaria que es quedés amb algo senzill i clar, i és que això de la quàntica no és ni màgia ni ciència-ficció. És el mecanisme que l'ésser humà ha trobat per protegir de manera indestructible les dades sensibles per nosaltres. Salut, estalvis, etc, etc. I això la quàntica ha vingut per resoldre aquest problema.
0: Doncs avui, parlant d'aquesta comunicació quàntica amb l'Àlex Carballo, com sempre un plaer escoltar-te, també un aprenentatge a la teva secció. Hem perdut una mica de por a les comunicacions quàntiques, però cada vegada més importants, i també en volíem parlar al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Àlex. Revolution. People will change the world. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol passa a assumir el control de la crisi a Ceuta. Gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants, el Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les devolucions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Ho ha anunciat Carlos Cuerpo, número 2 de Pedro Sánchez de la Moncloa.
4: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
3: La mesura no necessita l'aval del Congrés ni aprou amb la convocatòria del Consell de Seguretat Nacional que Sánchez ha citat per aquest mateix dimarts. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat aquest dilluns a donar les explicacions que li reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut passar pàgina de la polèmica d'aquesta manera.
6: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
3: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. A Tarragona ciutat, el temporal ha deixat en pocs minuts arbres caiguts i petites inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres han fet malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades al 112.
5: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assegura que l'Iran ha intentat matar un dels seus fills. En una entrevista telefònica amb l'ultraconservador Canal 14, Netanyahu ha explicat que l'Iran va marcar a un dels seus fills com a objectiu i que el va intentar assassinar sense oferir més detalls sobre les circumstàncies del suposat atac ni especificar quin dels seus dos fills va ser l'objectiu. Al juliol, mitjans israelians van informar que l'Agència de Seguretat Interior va aprovar la concessió de protecció personal ampliada a l'esposa de Netanyahu, als seus fills i al mateix primer ministre.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat amb aranzels del 50% a vehicles i acer provinents del Canadà a partir de l'1 de gener. L'anunci de Donald Trump no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
7: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
3: Canadà ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Les onades de calor d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collida de l'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
8: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma encara més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
9: Anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més.
10: Pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca, similar a l'any passat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
3: I als esports, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 de la Lliga d'ahir. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
5: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments.
3: A primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Volta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut guanyador de l'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, mantenir la ment jove, àgil i saludable.

Cita el doctor en biologia celular Jordi Olloquequi, que ens acompanya avui en el seu llibre Antiaging para el Cerebro, que ens presenta el programa. Cita un fragment d'un altre llibre, Pacto con el Diablo, d'Isidora Puiggener, i el cita perquè hi diu això sobre Mick Jagger, el líder dels Rolling Stones, que quan actua es menja l'escenari com si no tingués més de 80 anys. Diu així: Jagger fa 25 anys que es belluga sota les ordres de Torgi Eike, un conegut entrenador noruec d'esportistes d'alt rendiment. Entrena de 5 a 6 dies per setmana i la seva rutina està basada en exercicis de resistència i d'equilibri, a més del seu esport preferit, ballar. Així mateix, Mick Jagger corre 12 quilòmetres diaris i per mantenir la força, la flexibilitat i l'equilibri també fa ballet, ioga i pilates. Diu el doctor Olloquequi al seu llibre que la pràctica regular d'exercici, encara que sigui moderat, no només incideix en el cos, també beneficia la salut i joventut de la ment. I després de fer exercici arriba l'hora de dormir, perquè, continua el nostre convidat d'avui, el son no només ens fa descansar, també repara el nostre organisme i la seva privació pot causar tant problemes físics com intel·lectuals. A la combinació de moure's i dormir li falta la dieta. Tot plegat estimularà la creació de noves rutes neuronals. Avui a l'Ofici de Viure parlem de mantenir la ment jove, àgil i saludable.

0: George Burns. No pots evitar envellir, però no cal que et tornis un vell.
1: Marta Balaguer, neuropsicòloga.
2: Es creu que hi ha neurogènesis, no? Que creixen noves neurones, i potenciar aquest creixement de noves neurones també pot estar en les noves, a les nostres mans, no? I això passa doncs, per interaccionar amb el medi constantment, perquè al final el ser humà no estem quiets i sense moure'ns, o sigui, estem treballant, estem passejant, tenim relacions socials, estudiem, i en aquest sentit doncs, ens estem estimulant constantment i el nostre cervell s'adapta a aquesta estimulació. O sigui, el cervell, no només la memòria, sinó tot el cervell està envoltat de plasticitat. O sigui, si ara nosaltres ens poséssim a tocar el piano, doncs aquelles àrees cerebrals implicades en tocar el piano també s'activarien, adquiririen un gruix més alt, i si deixem de tocar, disminuiria el gruix, no? I llavors no és només la memòria, sinó és tot el cervell, com deien, segur que treballa per poder memoritzar i per poder treballar i adaptar-se en el dia a dia. Crec que també és important, no?, en el sentit de l'esport, i el fet de caminar 3/4 d'hora o de mantenir una activitat rutinària també té repercussió en altres activitats teves del dia a cada dia, no? Si et mantens, si físicament et trobes millor, faràs més activitats durant el dia, i aquest fer activitats potser és el que està també afavorint que hi hagi neurogènesis, no només l'activitat física. I la psicologia és molt complexa perquè hi ha moltes variables que interaccionen entre elles, i aïllar-ne una i dir això és causa d'això és molt complicat. És interaccionar amb el món que t'envolta, i el teu cervell s'adapta al món. O sigui, si no hi ha cap malaltia o cap lesió que t'ho impedeixi, t'adaptes constantment al que t'envolta. Si el que t'envolta és un repte, és fer esforç, és anar millorant, el teu cervell anirà canviant per adaptar-se, i ho farà activament amb neurogènesis, amb plasticitat o amb qualsevol altre mecanisme biològic, però el cervell està fet per adaptar-se al medi, no? I el que hem de fer és posar-nos, i quan estem adaptats a un medi, canviar de medi i tornar-nos a adaptar, i això és el que realment estimula la memòria, estimula l'atenció, estimula el cervell, i és el que estimula tot.

0: Avui a l'ofici de viure, Jordi Olloquequi i la doctora Rosa Casafont, la doctora Casafont i el doctor Jordi Olloquequi. Senyora, senyor, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies per venir a l'ofici de viure.
1: Moltes gràcies, a tu.
0: La doctora Rosa Casafont, amiga del programa, metgessa, màster en neurociències, autora de diferents llibres, que ha vingut a presentar el programa, membre de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona i part de l'equip docent dels postgraus de neuroeducació que s'imparteixen des de la càtedra. És possible mantenir la ment jove àgil i saludable, doctora Casafont?
1: Jo n'estic convençuda. Home, no és il·limitable, això, eh? Però convençuda que nosaltres hi tenim una cota de responsabilitat.
0: Sí. I el doctor Jordi Olloquequi ho subscriu?
2: I tant que sí. Hem de ser conscients de que tots tenim un bagatge genètic, que aquest està escrit, però a partir d'aquí nosaltres el podem modular de moltes maneres i, per tant, podem afavorir que això sigui possible.
0: Tu has publicat aquest llibre a Paidós, que es diu Anti-Aging per al Cerebro, que dona precisament aquestes claus de la ciència per mantenir la nostra ment jove, àgil i sana. Insisteixes que ho fas des de la ciència.
2: Sí, jo crec que aquí és molt important parlar sempre des de la ciència, perquè només explicant els mecanismes científics que hi ha darrere dels consells que es donen perquè això sigui possible, crec que es pot entendre realment per què funcionen determinades estils de vida, determinats hàbits, per què ens poden ajudar, no? Ho dic perquè succeeix en aquest camp i en molts d'altres que hi ha molts venedors de fum, no?, que diuen, mira, fes això, fes allò. Dic, sí, però això funciona realment? Llavors, quan nosaltres estem explicant la ciència que hi ha darrere d'aquests fets, jo crec que realment és la millor manera de poder transmetre un missatge que realment pugui arribar i pugui funcionar.
0: Tu vas viure en primera persona això dels venedors de fum a través del teu pare, d'una experiència que malauradament vau viure.
2: Doncs sí, sí, a mon pare li van diagnosticar ELA als 60 anys i mon pare era una persona molt, molt racional, però ma germana li va dir, escolta, prova, perquè he sentit que hi ha una metgessa que utilitza unes tècniques una mica doncs, fora del que és la medicina convencional. Mon pare jo crec que va accedir a anar-hi per donar-li el gust a ma germana i res, després de dues sessions va veure que allò no anava enlloc i que en realitat, doncs bé, doncs res, vendre fum. No sabem si aquesta dona realment es creia això que intentava vendre o realment doncs era un negoci que tenia muntat, no? La qual cosa seria bastant preocupant.
0: I per això tu has decidit començar parlant, no?, de tot, explicant tot el procés des del punt de vista científic, en aquest cas de l'envelliment.
2: Sí, jo la primera part del llibre el que faig és explicar d'una manera, espero que accessible per tothom, inclús per gent que ni li agrada la ciència ni té per què haver estudiat res de ciència, doncs quines són les bases fisiològiques de l'envelliment general i posant un focus en el cervell. Llavors, a la segona part del llibre és on explico quines són les estratègies que nosaltres podem posar en pràctica que poden ajudar a mitigar els efectes d'aquest envelliment cerebral o a endarrerir-lo. I és el que comentàvem, no? Si, sense haver explicat aquesta primera part de què és el que succeeix, és molt difícil poder explicar per què funcionen determinades estratègies per poder frenar aquest envelliment.
0: Per exemple, pàgina 63, entre les teories que defensen que l'envelliment és conseqüència de l'acumulació de fallades i lesions a les nostres molècules, una de les idees més acceptades considera l'estrès oxidatiu un dels principals responsables. Aquesta hipòtesi sosté que les pèrdues funcionals associades a l'edat es deuen a l'acumulació de lesions oxidatives en macromolècules com els lípids, l'ADN i les proteïnes. O sigui, aquí la clau és l'estrès oxidatiu.
2: Sí, és un dels punts fonamentals. És a dir, l'estrès oxidatiu ens acompanya des de sempre, des de que naixem. Nosaltres vivim en un planeta on hi ha molt d'oxigen i on hi ha molècules que es deriven de l'oxigen que ens oxiden. Oxidar-nos vol dir que ens roben electrons de les nostres molècules. I això és una cosa que succeeix de manera normal i que les nostres cèl·lules tenen mecanismes per combatre-ho. Nosaltres tenim molècules antioxidants que serveixen per contrarrestar aquests efectes. El problema és que amb l'envelliment, de forma gradual durant els anys, aquestes barreres, aquests mecanismes de defensa antioxidants es van debilitant. I en aquest moment doncs, l'estrès oxidatiu doncs, té un paper més rellevant doncs, danyant algunes de les estructures de les nostres cèl·lules.
0: I aleshores, i ara escoltarem la doctora Rosa Casafont, per continuar amb aquest, seguint estirant aquest fil, què depèn de nosaltres per tal de alleujar una mica, si és possible, aquest estrès oxidatiu.
2: Sí, bueno, tenim diferents estratègies d'estils de vida que tenen un efecte antioxidant, que ens pot ajudar doncs, precisament a reforçar aquestes defenses antioxidants naturals que nosaltres tenim, doncs, per mantenir-les sanes perquè ens segueixin acompanyant al llarg dels anys. En tenim unes quantes.
0: Parlarem d'alguns d'aquests estils de vida, molt bé, des que tu em parles al llibre, i que la doctora Casafont de retruc també fa molts anys que n'està parlant. Sí. De moment, li ressona tot el que està escoltant?
1: Absolutament, o sigui, i a més ho comparteixo totalment. En els primers anys de vida nosaltres necessitem l'oxidació. És que les nostres cèl·lules treballen amb oxigen. El que passa... que, com en Jordi deia ara, el que fem és, clar, aquests radicals lliures d'oxigen que genera la cèl·lula quan o la sobrecarreguem o es fa gran, ens pot danyar tant la cèl·lula com els teixits i, de retruc, les funcions totalment.
0: També afecta el nostre cervell?
1: Ui, tant. I l'afecta moltíssim. I com que és l'òrgan rector... I ho notem de seguida, això. Però, com deies, hi ha moltes coses que depenen de mi i m'agradaria fer reforç al que ha dit el Jordi inicialment, o sigui, partir de la ciència per explicar tot això empodera les persones, perquè nosaltres podem seguir unes pautes d'hàbits de vida o de recomanacions amb qualsevol cosa només perquè ens ho digui un referent que sigui bo i que per nosaltres ja ens mereix confiança, però quan realment entenem les coses i diem sé això i sé com aplicar-ho, llavors és quan funciona, perquè llavors és quan ho podem incorporar a la nostra vida i a partir d'aquí, amb l'experiència, poder millorar dia a dia, dia a dia, i això és el resultat que n'obtenim si ho fem.
0: La digestió, Jordi, tot apunta que la microbiota intestinal també té un paper crucial en el desenvolupament de problemes cognitius vinculats a malalties vasculars com l'arteriosclerosi i els accidents cerebrovasculars en persones grans. La importància de la microbiota.
2: Sí, la microbiota ara és un tema que està molt de moda. La ciència doncs, també es mou molt per les modes, no? Però en aquest cas no és una moda infundada, és que cada cop hi ha més evidència, hi ha més estudis que demostren la importància que té la microbiota, aquells microorganismes que conviuen a sobre i dins nostre, no? I en aquest cas doncs, ens referim sobretot a la microbiota intestinal, sobre la nostra salut i com alteracions d'aquesta microbiota, el que s'anomenen disbiosis, doncs estan implicades en malalties de molts tipus, i també malalties que afecten el sistema nerviós. Sí, sí.
0: Doctora?
1: I moltes, O sigui, nosaltres la microbiota bàsicament ens ve marcada molt per als dos primers anys de vida, Però això no vol dir que no la puguem espatllar. Al llarg de la vida l'anem variant. Si nosaltres prenem antibiòtics, la malmetem. Si els necessitem per altres coses, però malmetem la microbiota. Si no cuidem la nostra alimentació, la malmetem. Si ens estressem, la malmetem. O sigui, hi ha molts factors que els bitxets que simbióticament treballen amb nosaltres, que són però moltíssims més que les nostres cèl·lules, no estan bé. I no estan bé, i el resultat d'aquest no estar bé és... espatllar també el nostre organisme, perquè realment és una simbiosi, una bona microbiota ens ajuda a una salut general. I el que se sap darrerament que és importantíssim és que aquesta microbiota amb els seus gens i a més les substàncies que se'n deriven, que són els seus metabòlits, poden passar aquestes substàncies poden passar a través d'una barrera que tenim al cervell, que se'n diu barrera hematoencefàlica, i afectar des de hiperactivitat, Alzheimer, esclerosi múltiple, està relacionat amb autisme, amb depressió, amb ansietat. Què se sap, sobretot? I és un tema que a mi m'apassiona, aquest, que... O sigui, tenim sis protagonistes entre l'eix que se'n diu intestí-cervell, però hi ha tres vies de comunicació. Una és la vagal, l'altra és sistèmica, a través de la sang, i l'altra és a través de productes inflamatoris, que passen aquesta barrera hematoencefàlica i per això tenen la capacitat de fer bé o de fer mal. I això és molt importantíssim saber, que suposo que en parlarem, com cuidar les nostres digestions, el nostre budell, els hàbits de vida, per tenir tot això a favor.
0: Que acabarà afectant, per tant, la nostra ment.
1: Sí.
0: D'una manera o una altra.
1: En bo i en dolent, si no ho fem bé.
2: Sí, de fet hi ha alguns d'aquests microorganismes, alguns d'aquests bacteris que viuen a l'intestí que són capaços de fabricar neurotransmissors com la serotonina o la dopamina, no? Que són, vull dir que el seu impacte és enorme.
1: I el GABA, el GABA en relaxa, la serotonina és regulador d'estat d'ànim, i tot i que la serotonina no passa la barrera hematoencefàlica, el seu precursor sí, que és el triptòfan. Llavors, tot això, dius, mare meva, com pot ser que aquests bitxets, si els cuidem, puguin ajudar-nos tant a la nostra salut?
0: Sí. Jordi, tu com la cuides, la teva microbiota?
2: Sí, doncs mira, jo menjo molts probiòtics, sobretot iogurts, kèfir, m'agrada molt aquest, i molta fibra també.
0: També.
2: Això és, bueno, a la microbiota li encanta això.
0: Suposo que has seguit el cas d'aquesta olotina, la Maria Branyes, tan longeva, que a més ha disparat les vendes dels iogurts La Fageda, que són de la Garrotxa, perquè ella consumia 3 iogurts al dia, i no sé fins a quin punt això va ajudar, que fos tan longeva, o de retruc va ajudar la seva microbiota, això està clar.
2: Això està clar, no sabem fins a quin punt això va tenir un impacte real, però des del punt de vista teòric, doncs bé podria ser que fos així, oi?
1: Segur. Segur. El que està clar és que això depèn de nosaltres i per si de cas, perquè els estudis sí que es contradiuen de vegades, abans els ous eren dolents, ara són molt bons, abans menjar massa sardina tampoc era bona i ara és boníssima, i amb el tema de la microbiota, però sí, jo crec que va molt encertat.
0: I vostè, doctora Casafont, ja n'ha vist de tots colors, també en relació al colesterol, per exemple, no és el mateix que es deia abans, que el que es diu ara, que hi ha molts matisos.
1: Bé,
0: és un àmbit apassionant.
1: Ho és.
0: Anem endinsant-nos-hi al son. Un grup de científics escriu en Jordi Olloc aquí al llibre que tenim avui damunt la taula, Anti-Aging para el Cerebro, recordant també que la Rosa Casafont té uns quants llibres publicats sobre el tema, després n'esmentarem algun. Escriu en Jordi que un grup de científics van publicar un article el 2022 a partir dels resultats obtinguts de més de 360.000 adults anglesos de mitjana edat, i allò fascinant va ser descobrir que com millor era l'índex de son d'algú, més jove era biològicament en comparació amb la seva edat cronològica.
2: Sí, aquests científics el que van fer va ser inventar-se un índex de la qualitat del son que mesurava diferents paràmetres, des de la durada del son a la qualitat, no? Doncs si ronques, no ronques, si dorms, diguem-ne, d'una tirada o et vas despertant, i amb aquests paràmetres, cada persona tenia un índex de la qualitat del son. I justament van veure que aquells que tenien un millor índex de qualitat del son eren més joves des del punt de vista biològic, perquè nosaltres tenim l'edat cronològica, que és la que marca el calendari, no? Si vam néixer tal dia, tal any, de tal mes, sabem avui quants anys tenim. Però després l'edat biològica, diguem-ne, que són unes estimacions que es fan a partir de biomarcadors, a partir de molècules, que ens diuen com de fotuts estem segons l'edat cronològica que tenim, no? O tot el contrari, no? Hi ha persones que tu les veus, quants anys tens? Doncs tinc 50, ostres, n'aparentes 40, no? Vull dir que hi ha persones que aparenten menys anys que tenen, i al revés, i això és el que ens diu una mica l'edat biològica. Segons uns patrons moleculars, uns marcadors, ens diu com estem en relació a aquesta edat real.
0: Sí, la doctora Casafont, en el seu llibre Viaje a tu cerebro, ja esmentava la importància del son, deia, no sabem per què passem un terç de la nostra vida dormint, però sí que sabem com n'és d'important per al nostre equilibri. Dormir és una conducta comuna en totes les espècies i s'ha mantingut durant l'evolució del nostre planeta en totes. Però no sé fins a quin punt, doctora Casafont, per tant, des d'aquest punt de vista, com més dormim, més estem ajudant el nostre cervell, també, entre altres coses.
1: Jo crec que faria un matís. No quan més dormim, sinó si dormim bé. Perquè sí que hi ha estudis que diuen 7-8 hores, Sí, també hi ha persones que amb 4 hores en tenen prou, i el que sí sembla que hi ha un consens és que si tu tens una qualitat de vida diurna important, això vol dir que dorms les hores que realment has de dormir. Però, en general, estadísticament, les 7-8 hores no ens les ha de treure ningú, ben dormides, ben dormides, amb una regularitat, amb tota una colla de coses que intervenen. Ara en Jordi deia, clar, eren més joves els que millor dormien en aquest estudi. Home, només hem de veure que en el primer son que fem generem 10 vegades més hormona de creixement que en qualsevol altre moment de la vida. Llavors, el primer son que les àvies ja ens deien, oi, deixa-li fer el primer son que l'alimenta més, que no si el despertes per menjar. Doncs tenien raó les àvies, perquè realment només amb això aquesta ja és una hormona que és anabolitzant, que ens ajuda doncs a estar bé, a tenir amb tots els sentits, no? I en el primer son la generem 10 vegades més, però no només fem això, potenciem sistema immunitari, fem canvis genètics, clar, durant el son inferim informació cada dia, no podríem, fem associacions, clar, és que és una meravella. Llavors dius, s'ha de protegir el son, i tant. Hi ha autors que diuen, si no dorms bé, pots menjar bé i fer exercici i no tindràs salut, no? I això, home, jo diria, fes les tres coses, i unes quantes més, si podem, però dormir bé és fonamental, i regularitat en el son,
3: Eleanor Roosevelt. Els joves guapos són accidents de la naturalesa, però les persones grans guapes són obres d'art.
0: L'exercici és molt més que suar i cremar calories, escriu Jordi Olloquequi. En aquesta última dècada, molts investigadors han començat a dilucidar el vast laberint de processos cel·lulars i moleculars que es desencadenen en tot el cos durant i fins i tot després d'una sessió d'exercici. A mesura que els investigadors continuïn desvelant aquests processos, podrem comprendre més bé com l'exercici promou la salut i mitiga els efectes de l'envelliment. Bé, a l'hora de mantenir, per tant, aquesta ment jove, àgil i sana, quina importància dones a l'exercici? Suposo que el 100%, oi?
2: 100%. Jo crec que l'exercici és una de les eines més potents que nosaltres tenim per tenir una bona salut en general i per cuidar també el cervell, especialment. Això la doctora segur que està d'acord,
0: sí,
2: no?
0: Sí, ja ho predica amb l'exemple, també.
2: Sí. I sí que és cert que sempre s'ha privilegiat molt a l'exercici cardiovascular, que evidentment és superimportant, però cada cop més també s'està veient que l'exercici de força és molt important. Per nosaltres, quan entrem a una edat, quan ens fem grans, tenir una bona massa muscular és fonamental. Perquè nosaltres en el procés de l'envelliment diguem-ne que el nostre metabolisme també va perdent una mica la deficiència i la musculatura tendeix a atrofiar-se. Una musculatura atrofiada el que fa és incrementar el risc de caigudes, per exemple, no? I aquesta mena d'accidents, quan ja tens determinades edats, doncs poden acabar determinant si continuaràs tenint una bona qualitat de vida o no, no? Llavors, és molt important fer exercici cardiovascular, evidentment, però també exercici de força s'ha de fer. Això és importantíssim.
0: Sí, què influeix l'exercici de força en concret, doctora Casafont, en el nostre cervell?
1: Tots dos. O sigui, l'associació d'exercici aeròbic i anaeròbic, o sigui, l'exercici de força anaeròbic i el córrer, el nedar, el caminar, que és l'aeròbic, tots dos associats tenen molt més benefici. I darrerament hi ha estudis importantíssims que el que fan, o sigui, hi ha uns marcadors biològics d'envelliment que actualment, l'any 2023, en van definir 12, que això, si va venir el Salvador Massip i el d'això que van venir, segur que en van parlar aquí al programa. Doncs el que ja s'ha vist darrerament és que fer exercici d'abans, durant i després ja toca quatre coses que hi ha un article del maig del 2025, toca microRNAs, això els nostres oients no sabran què és, però és molt important perquè fa canvis epigenètics, i els canvis epigenètics vol dir canvi de la funció dels gens cap a bo, cap a bo, si els gens no els toquem, però els expressem i fem que la seva funció sigui saludable, no? Toca mitocondris, que són les fàbriques d'energia del nostre múscul, i són mitocondris de l'hipocamp, que és una estructura de memòria del nostre cervell. Toca, a veure si no me'n deixo cap, irisina, que la irisina és una substància que fabrica el nostre múscul i que és capaç de passar aquesta barrera hematoencefàlica i genera noves neurones en el cervell i millora les funcions cognitives. I encara me'n deixo un...
2: El factor neurotròfic derivat del cervell?
1: Sí, el factor neurotròfic ja se sabia... Me'n descuido un, eh? Un és l'irisina, l'altre el RNA... Bé, ja sortirà. Però això què fa? Que nosaltres, i ja està mesurat, eh? O sigui, abans de fer exercici a fer-ne, ja podem tenir aquestes substàncies actives i ajudar no només a que el cervell envelleixi de forma saludable, sinó de que tinguem més capacitat en aquell moment per aprendre després d'haver fet exercici.
0: Cadascú a les seves possibilitats, no? Ho dic perquè sí. Segurament estan escoltant oients que diuen, mira, doncs jo amb les meves condicions no puc fer gran cosa. Però potser alguna cosa sí que pot fer.
1: La pot fer, eh? Es pot fer assegut en una cadira, pot fer exercici anaeròbic, eh? Amb força amb el propi cos, eh? O pot ballar, eh? Jo posaria música i encara que algú estigui en una cadira de rodes, la faria estimular a través del ball, no? Es pot fer, es pot fer. Tenim possibilitats.
0: La dieta, Jordi, sembla que la restricció calòrica... Els japonesos en diuen la llei del 80%, escrius, contribueix a allargar la vida, tot i que també intervenen altres factors. Uns altres patrons alimentaris, com el dejuni intermitent, tenen beneficis per la salut del cos i el cervell, però s'han de dur a terme amb precaució i coneixement. En especial, si tenim algun problema de salut, abans de limitar la ingesta, cal consultar professionals de la nutrició, tu insisteixes en això. Bé, tu comences explicant el teu exemple. Tu, un dia vas, amb el teu cosí, vas veure que el teu cosí et passava la mà per la cara perquè feia la cintura, no? O sigui, que estava bé en forma, més prim, eh?
2: Efectivament.
0: Llavors, tu vas, a partir de llavors, vas començar a menjar menys. Tu dius bé que això té unes conseqüències per frenar l'envelliment, correcte? O sigui, ara menges un cop al dia, no?
2: Sí, ara jo estic fent un dejuni intermitent una mica radicalet, eh? Vull dir que potser no cal anar-se tant, jo menjo un cop cada 24 hores, però hi ha altres patrons...
0: Ja fa anys, eh, això?
2: Ja fa anys, sí, sí.
0: I estàs
2: sí.
0: Bé?
2: Estic
0: bé,
2: sí. Això en un principi em va ajudar a regular el pes, tot i que això no és una estratègia molt... és a dir, si un el que vol és aprimar-se, en un principi s'aprimarà una mica, però això ràpidament queda frenat. Ara jo ho utilitzo més des del punt de vista anti-aging, perquè hi ha moltíssima evidència, si bé és cert que sobretot d'estudis preclínics, fets amb animals, que aquest tipus de, tant la restricció calòrica com el dejuni intermitent, el que fan és activar

0: sense, tampoc, persones que ja tenen un pes que està per sota del que els hi correspondria, doncs tampoc, persones que tenen tendència a tenir migranyes, tampoc, perquè sobretot al principi, quan un comença a fer
1: dejuni... Tu tenies mal de cap,
0: i tant, mal de cap, i també em posava de molt mal humor, perquè a veure, no ens enganyem, quan tenim gana ens posem de mala llet, no? Però això amb el temps es mitiga, eh? Jo ara mateix no tinc gana, és a dir, jo menjo un cop al dia i no trobo a faltar menjar més.
1: I ara quantes hores fa que no has menjat?
0: Doncs mira, jo crec que l'últim àpat el vaig fer ahir, que serien 7:15 de la tarda.
1: Cap al vespre, però fas un berenar a sopar i ja
0: està. Sí, faig un berenar a sopar i avui doncs faré probablement el mateix. Sí, sí.
1: I a la resta del dia, clar, imparteixes classes, no?
0: Sí.
1: A la universitat?
0: Sí, sí.
1: Tens
0: sí.
1: El cap clar i estàs bé?
0: El tinc fins i tot més clar.
1: Més clar?
0: Sí, sí. Això, les persones que fem el dejun intermitent, molta gent ho explica, no? Que ens sentim doncs com més frescos mentalment, no?
1: Sí, recordem que en Jordi és doctor en biologia celular, que fa més de 15 anys que imparteix classes, investiga a la universitat, que va dirigir el grup d'investigació de patologia cel·lular molecular de la Universitat Autònoma de Xile, on vas començar aquest procés.
0: Sí.
1: I bé, i actualment ets investigador a l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona i professor del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Bé, pel que fa al dejun intermitent, què en sí. pensa la doctora Casafont en relació, en aquest cas, no només a la salut del cos, sinó també de la ment?
2: Sí. Jo l'he escoltat, jo no sóc tan dràstica com el Jordi, però jo no esmorzo, per exemple, i faig exercici sempre en dejú. I tinc molt, ja fa anys que faig això, i tinc molta més energia que quan esmorzava. Llavors, clar, ens diuen al revés, no? Has de fer un bon esmorzar abans d'anar-te'n a fer exercici. Jo faig tot el contrari, eh? Llavors, estic molt d'acord amb no menjar tant com menjàvem. Ell ha donat unes raons que són molt poderoses des del punt de vista biològic, perquè a més la cèl·lula, i això està demostrat ja, la cèl·lula, si tu li dones poc menjar, ella pensa que no en vindrà de menjar i el que fa és baixar el seu metabolisme i enredereix el seu envelliment. I dius, hi ha una sola cèl·lula, té aquesta sabidoria, totes juntes n'han de tenir més, no? Però per què jo hi vull afegir una cosa que penso que és molt complementària i molt important, i és que, a més, hi ha una raó digestiva per cuidar la nostra microbiota també, de que nosaltres deixem en repòs hores i hores el nostre budell. I és perquè... O sigui, jo sempre, com a mínim 12 hores, el meu budell està en descans, i si puc 14 o 16, molts dies també, eh? Perquè vino, a vegades breno uns fruits secs poquets i una peça de fruita o un iogurt, perquè jo també prenc probiòtics i prebiòtics, que són importantíssims, i llavors sopo d'hora. I aquest és el meu hàbit. Què és molt important? Si nosaltres mengem constantment, fem un procés inflamatori intestinal. I aquest procés inflamatori intestinal genera que la immunitat s'alteri i aquestes substàncies que són proinflamatòries passin la barrera hematoencefàlica i són precursores de que nosaltres patim malalties neurodegeneratives, que això és molt fort, a la llarga. I està associat, i ho sabem, que això afecta. Si nosaltres descansem a la nit 12, 14, 16 hores, es genera en el nostre budell substàncies com la motilina, que és una hormona, que el que fa és arrossegar, engega una cosa que se'n diu complex migratori motor, que neteja tot el budell i el posa a to, perquè després pugui tornar a acceptar el que nosaltres li donem menjar. Perquè cada vegada que mengem, inflamem, eh? El que passa que és fisiològic, per dir-ho d'alguna manera, és natural. Però si no deixem que es faci aquesta feina i mengem constantment, fem una endotoxèmia, eh? O sigui, les toxines les generem nosaltres mateixos. Aquest ja és un motiu molt important. I l'altre que ha anomenat també el Jordi és l'autofàgia. La cèl·lula es menja a si mateixa, això vol dir autofàgia, no? Genera uns productes d'escombraria que, si a la nit fem aquests períodes llargs de descans, de no menjar...

0: és quan l'afavorim a través d'hormones que generen la leptina, l'hormona de creixement, la melatonina, i tenen joc. Llavors, el que fa la cèl·lula és encapsula aquests productes dolents, l'escombraria, i la converteix en energia. O sigui, utilitza el que és el racó de casa per obtenir energia per la casa. Imagina't si n'és de sàvia, eh? Però clar, nosaltres li hem de donar les condicions. Si no li posem les condicions, no ho fa perquè no dona l'abast. O sigui, eh, Jordi?
1: És el que estàs fent tu, Jordi?
2: Sí, sí, jo ho faig efectivament, i a més des del punt de vista evolutiu també té molta lògica, no? Perquè això de que nosaltres puguem menjar sempre que ens ve de gust, clar, és una cosa relativament recent, sí. I
0: que ens la fomenten.
2: I que ens la fomenten, però clar, nosaltres en realitat estem adaptats a passar amb poc. Perquè nosaltres, doncs, imagineu-vos, quan vivíem a les cavernes, doncs aquell dia, el dia que menjaves era quan sorties, si tenies sort, caçaves alguna cosa, trobaves alguns fruits que estaven bé, i si aquell dia no en trobaves, doncs no menjaves i no passava res. Això estem adaptats nosaltres. El que no estem adaptats és el contrari, no? El sobrepès, a l'obesitat, a tenir un excés d'alimentació, més encara si tenim en compte el tipus d'aliments que avui en dia, doncs, dietes com l'occidental, doncs, promouen, no? Que de per si són verinosos, podríem dir, pràcticament, no?
0: Sí, els processats, els sucre, la qual... De tota manera, jo aquí, deixa'm que et faci el contrapunt, i podrien haver oients que ens escolten i dirien, home, però ara no estem a les cavernes, per això ara tenim una esperança de vida més llarga.
2: També.
0: Però tenim esperança de vida més llarga perquè hi ha més malalties neurodegeneratives. Mm-hmm. O sigui, sí que vivim més anys, però el que hem fet és amb malaltia d'altres malalties que abans no teníem, hi ha més sedentarisme i la gent s'alimenta malament. O sigui, aquí hauríem de donar una esperança a tots els que ens estan escoltant de que hem de tornar al que és aliment, no a processats o menjars precuinats, que hem de fer exercici, que hem de cuidar-nos afectuosament nosaltres, la relació social, no? Igual que les cèl·lules, eh? Les nostres cèl·lules es comuniquen entre elles, la senescència, que, en podries parlar molt, tu, en el llibre segur que
2: sí,
0: en parles,
2: tant,
0: eh?
2: I tant.
0: O sigui, quan es fan velletes, espatllen a les seves veïnes perquè es comuniquen malament. Si nosaltres les ajudem amb això, és com els humans, no? Ens hem de estimar i construir en comptes de fer moltes vegades el que fem.
1: Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de... Bé, en el fons estem parlant de salut, eh? Però de mantenir la ment jove, àgil i saludable, i tot el que hem dit és aplicable per... Tu tens la sensació, Jordi, allò que aquí d'estar invertint, com si diguéssim, en el teu futur. Tu ets jove, actualment.
2: Sí, bueno.
1: Però avui sí, avui dia, no? Si és,
2: sí,
1: si jove...
0: Sí, de la taula,
1: a veure, la doctora Casafont és molt jove, avui.
0: Ui, molt.
1: Aleshores, tu tens aquesta sensació de fer una inversió de futur no només per la teva salut física, sinó també per la teva salut mental. O sigui, et fa la sensació que estàs ajudant, en la mesura possible, a prevenir. Per exemple, possibles malalties, com ens deia la doctora Casafont, neurodegeneratives?
2: I tant, sí, aviam... Tot i que jo tampoc voldria aquí erigir-me com un model, perquè també hi ha moltes coses que no les faig bé, vull dir, i al final també cadascú és lliure, no? Aquí l'important és que la gent tingui la informació, no? I mira, si fas aquestes coses, doncs tens menys números de patir una malaltia neurodegenerativa, estaràs més anys, doncs, amb una capacitat cognitiva, doncs, més alta, però a partir d'aquí cadascú ha de fer el que li sembli convenient. Potser hi ha persones que diuen, doncs mira, jo prefereixo potser viure menys anys, però aquí anar a tope, no? Vull dir, a veure, això també s'ha de respectar. Però per a les persones que vulguin cuidar-se, que vulguin arribar a edats avançades amb un molt bon nivell de vida, i això passa per tenir molt bé la ment, entre d'altres coses, doncs que sàpiguen que hi ha, doncs, un seguit d'eines que estan contrastades, no? Fins que no arribi la pastilleta miraculosa que ens prenem un cop al dia i que això ens faci que envellim molt menys, doncs el que tenim al nostre base és aquests hàbits de vida que podem adoptar, no?
1: La immersió, escrius, pàgina 208, en una llengua que no sigui la nostra, ens ofereix una gran oportunitat per mantenir el nostre cervell en forma. I és que, passada la frustració inicial d'enfrontar-nos a un nou idioma, el seu aprenentatge constitueix un gimnàs mental complet, un desafiament que pot ajudar-nos a combatre l'envelliment cognitiu. Per tant, aprendre idiomes, eh? Una altra eina que posem damunt la taula.
2: Sí, sí. Aprendre idiomes és una mena de fer esport mental, no? Perquè sí, ens posa davant d'un repte, d'un esforç, no? Sí. I tot el que sigui fer treballar el cervell, doncs això és bo per mantenir-lo jove. El cervell no és un múscul, però s'assembla molt als músculs en el sentit de que si no l'utilitzem, si no el fem servir, si no li donem petits reptes, no? Si no el posem a treballar, doncs s'acaba atrofiant, no? I una de les formes que s'ha estudiat i que hi ha evidència científica que ajuda, doncs, a prevenir el deteriorament cognitiu és precisament estudiar un idioma. Fins i tot s'ha vist que aquells països on es parla més d'un idioma tenen menys risc de... Hi ha menys persones amb Alzheimer, per exemple, no? Sí. I les persones que són bilingües, doncs, també tenen un menor risc de declivi cognitiu.
0: Exacte.
2: És a dir, sí, és un, bueno, una manera bastant a l'abast de gairebé tothom, no?, per cuidar la ment.
0: Clar.
1: Sí, doctora Casafont.
0: Sí, sí, totalment d'acord. I el fonament és perquè el nostre cervell progressa amb un cert esforç cognitiu. Si tot ho té massa fàcil, no. Es mor vivint, no? Ha de tenir un punt d'estrès, que sigui motivador, que sigui repte. Llavors, ell ho diu molt bé, perquè diu, superat aquest esforç inicial que el pateixes una mica, és estimulant. L'esforç cognitiu manté sa el cervell i jove. Això també passa amb el múscul, eh? Un cert estrès en el múscul és bo. Si fem massa esport, ens oxidem. I això està demostrat amb estudis de ratetes, que tot i que no tenen la mateixa esperança de vida que nosaltres i que a mi em seria difícil passar els minuts a hores que hem de fer d'exercici nosaltres, però s'ha vist, amb estudis que unes ratetes que les fan treballar durant 40 minuts afavoreixen el seu treball cognitiu, fan neurones noves, estan la mar de bé. En canvi, si les fan treballar més, tot això és al revés, perquè s'inflamen i a més s'oxiden.
1: Sí, o sigui, l'esport sí, però moderat. Anem al tanto, no ens passem
0: moderat,
1: de la ratlla.
0: Moderat, exacte. Sí, sí.
1: Més enllà, escrius, Jordi, de la plasticitat neuronal, un altre concepte clau de la neurociència és la teoria de la reserva cognitiva. La doctora Casafont en parla sovint. Explica per què algunes persones són més resistents als canvis cerebrals relacionats amb l'edat, així com a malalties com l'Alzheimer. Ens en pots parlar de la reserva cognitiva?
2: Sí, la reserva cognitiva seria, podríem dir, com la capacitat que té el nostre cervell de, davant d'un problema, de, per exemple, una lesió o algun factor que l'estressa, que el malmet, com se'n pot sortir, no? Et poso un exemple, Gaspar. Imagina't un pianista que té un accident i perd dos dits de la mà, no? Doncs, bueno, doncs, mira, ja s'ha acabat la carrera de pianista. Doncs hi ha alguns pianistes que els hi ha passat això, alguns músics, que llavors el que han fet ha estat desenvolupar, és a dir, practicar molt per poder tocar el piano igual, tot i que els hi faltin dos dits, no? Doncs això seria la reserva cognitiva, és a dir, davant d'un problema que pot afectar el nostre cervell, en el que pot haver, doncs, una lesió, poden haver mort una quantitat important de neurones, de quina manera això nosaltres ho podem pair i podem seguir funcionant bé, tot i que hem perdut, diguem-ne, doncs, una mica de reserva cerebral, diguem-ne.
1: I aleshores, per tant, aquesta reserva... O sigui, depèn de nosaltres, tenir-la més o menys.
2: Sí, sí? En bona mesura. Sí, va. Sí. Tot allò que fem per cuidar el nostre cervell, per afavorir mecanismes de neuroplasticitat, farà que tinguem una reserva cognitiva important. Llavors, en el moment que tinguem, doncs, algun problema, s'ha vist moltes vegades, i això s'ha vist amb estudis post-mortem, de persones que quan els hi han fet l'autòpsia han vist que tenien, doncs, algunes lesions cerebrals, però aquella persona no tenia cap problema, no? Llavors dius, com pot ser, no? Si tenia tan malmès el cervell que aquesta persona no tingués una demència, doncs perquè eren persones que tenien una reserva cognitiva, és a dir, tot i tenir uns problemes físics que podrien portar-los a un mal funcionament, doncs eren persones que tenien una vida normal. Mal,
1: sí, és un missatge esperançador, doctora, també, saber que hi ha una part que depèn de nosaltres.
0: Exacte. Jo crec que això és el missatge més important que hem de donar, perquè fixa't, en aquest cas, l'exercici físic, està demostrat que augmenta la reserva cognitiva. Jo faig servir una altra metàfora, m'ha agradat molt la teva, que també te la diré, que la dius.
1: Quina li ha agradat? La del...
0: Jo dic sí. Que és com fer guardiola per quan el cervell envelleix. O sigui, si nosaltres fem les coses bé, si fem exercici, ja de nens petits, O sigui, de nens petitons ja fan guardiola, si fan exercici, van fent guardiola i quan hi ha una lesió tens aquesta reserva per poder-li invertir i que no es noti que has perdut capacitat, Que és una altra forma també per poder parlar d'aquest concepte.
1: En un programa recordo que dos convidats ens deien... Bé, ara ho plantejant una mica el tema dels sudokus, Fins a quin punt ens ajuda o no ens ajuda? Ens deia, no, mira, l'home primitiu no feia sudokus, És a dir, ens ajuda o no ens ajuda aquesta activitat, per exemple, per fer reserva cognitiva?
0: Home, el sudoku jo diria, poder t'ajudarà primer i després ja no, perquè t'adaptaràs, perquè torno al concepte d'abans. És una mica d'exigència cognitiva, hem de fer les coses fàcils, no. I variar-les, a part d'aquestes coses fonamentals que hem estat parlant el doctor i jo, L'exercici, el son, l'alimentació, el... què més hem dit?
1: Hem parlat del dejun intermitent,
2: La microbiota,
0: tot això, la sociabilització,
1: el llegir,
0: l'aprendre idiomes, o sigui, tot això ens ajuda.
1: El llibre es diu Anti-Aging para el Cerebro, amb el doctor Jordi Olloquequi, doctor en Biologia Cel·lular, la doctora Rosa Casafont, el doctor Jordi Olloquequi. El llibre li ha fet el pròleg David Bueno, que diu l'alumne ha superat el mestre.
2: Bueno, això perquè el doctor Bueno és molt, molt generós i molt bona persona, però ja m'agradaria a mi arribar a una ombra del seu nivell com a mestre i com a divulgador.
1: Sí, fa molts anys el vas tenir.
2: Sí, això seria l'any 2001, més o menys. I era un professor que, tant a mi com a molts companys meus, ens va marcar, perquè la seva manera de donar les classes ja el diferenciaven, no? A més, ell i jo tenim també en comú gustos musicals, perquè al David Bueno també li agrada molt el rock i també amb el camp musical ens entenem molt i, en fi, és un mestre en tots els sentits, i tant.
1: Doncs mantenir la ment jove, àgil i saludable. Com deia abans, la doctora Casafont predica amb l'exemple i gràcies per tornar al programa i acompanyant
0: en
1: Jordi Olloquequi, amb el qual us heu conegut avui.
0: Ho ha sigut.
2: I tant,
1: Moltes gràcies per aquest Anti-Aging para el Cerebro. Que vagi molt bé el llibre.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies també d'aquí uns instants. Gràcies doctora Jordi. Casafont.
0: Gràcies
1: i fins aviat.
0: Gràcies
1: d'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant el programa.

0: Avui, Sergi Torres, ben retrobat, Sergi. Tancant l'ofici de viure, et faré una pregunta retòrica. Fins a quin punt és important per tu l'autoindagació?
1: Mira, Gaspar, et vaig a fer una confessió com a resposta. El motiu pel qual gaudeixo tant de compartir amb vosaltres en el programa, en aquesta secció, és justament que em permet autoindagar a través de molts temes que hem vist, des de la mort, les relacions, la prosperitat. Aquesta possibilitat d'autoindagar és el que a mi realment em dona sentit davant de la vida i, òbviament, amb aquesta secció.
0: O sigui, tu vas fer la secció i vas, com si diguéssim, autoindagant.
1: Literalment. Fixa't que l'únic que programo és un títol per poder enfocar, no? Per exemple, les relacions de parella. I quan entrem tu i jo, estic explorant juntament amb tu en aquell moment. Tot el que s'està creant i que compartim no és el que jo sé, sinó el que estic descobrint en aquell moment. I per mi això és la invitació que fem als oients, a que explorin tal com nosaltres estem fent en aquesta secció. És el valor de la proposta de la secció, des de la meva manera de veure-ho. Aleshores, jo no estic aquí compartint el que sé, sinó el que estic descobrint mentre ho estic dient. I aquest és el punt on volia enfocar-me, aquesta autoindagació. Pensem que sabem molt, perquè hem viscut moltes coses, experiències, on hem après, però si veiéssim el que ens queda per aprendre, veuríem la importància de deixar de costat el que sabem per volcar-nos a aprendre o a autoindagar dins nostre tot allò que encara està com a potencial. Fixa't que encara hi ha moltes situacions, per posar un exemple concret, hi ha moltes situacions de vida que no sabem estimar-les. I hem vist que quan estimem és quan més feliços som. Per tant, per què no dedicar a explorar, a autoindagar dins nostre quin és el potencial màxim d'estimar? Aleshores, qualsevol situació de vida passaria a ser una situació potencial per ensenyar-nos a estimar més i la vida cobra un sentit molt més profund. Per tant, autoindagació per mi és bàsica, fonamental per qualsevol persona en qualsevol moment.
0: Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta autoindagació en directe al llarg de totes aquestes setmanes i anys. Una abraçada, fins la setmana que ve.
1: Una abraçada, gràcies.
0: Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Camp de Tarragona s'emporta de nou la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han repassat aquest dilluns a la tarda a bona part del país i han deixat una vintena de ferits, però cap de gravetat. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil i n'ha parlat a 3CAT Info.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
2: Els principals estralls han estat al Tarragonès, a Tarragona Ciutat, on el temporal ha deixat en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha presentat una bateria de preguntes parlamentàries sobre la qüestió. Des dels comuns també n'anuncien i demanen explicacions al Departament d'Interior i per part del PP es pregunten com ho justificarà l'executiu.
2: Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del Partit Popular. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
5: Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic, Andy Burnham, viatja a Kiev i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica.
2: París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Drac, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. Els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple.
5: L'aplicació Transporta'm, dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren. Ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
6: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
5: En els pròxims mesos el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
2: Esports. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero, l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació i perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
5: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
2: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada i amb doble empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1.
5: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
1: Fins aquí les notícies.
7: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
10: Hi ha una cabra que acaba de parir.
11: Ara mateix.
0: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
10: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
0: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
12: S'apagaren tantes veus.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és...
15: Quan el cel es torna negre.
14: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
15: Els veïns desemparats.
14: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: Si teniu la idea sobre una escriptora, allò, la vida d'escriptora, com aquell oasi de pau, reflexió i monotonia, la Carla Tagur no us servirà. Cervell privilegiat, que us he de dir, 5 carreres, parla no sé quants idiomes, mare de 3 fills, incendis, divorcis, si és que no és el mateix, escriptora, traductora, com que li faltava conquerir un altre espai, des de fa uns mesos, actriu d'un monòleg que es diu Aniquilació fallida, una aniquilació fallida, que parla exactament sobre la libido femenina, perquè el desig femení encara continua sent un tema tabú, distorsionat i que no s'acaba d'entendre, però ella tot ho té molt clar i volem que ens ho expliqui.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Carla Tagur.
2: Hola.
0: Bona nit, com estàs?
2: Aturdida una mica, però.
0: Aturdida?
2: Sí.
0: Per què?
2: Ah, sí, va portar el dia treballant i, no?
0: Bé. Sí, fa fred, aquí, sí. Ara aquí farà molta calor.
2: No, està bé. Sí.
0: Escolta, ens hem estat enganyades, hem estat tots enganyats. O sigui, tot això de la libido i ens van explicar un sopar de duro.
2: Sí, hi ha hagut molta tergiversació al llarg de la història, no? I encara que se suposa que ara ja sabem més coses, continuem una mica secs. Nosaltres mateixes, diguéssim, no només la societat, sinó que les dones mateixes, doncs ens hem empassat moltes veritats que te les diuen i, bueno, moltes veritats que són mentida, no? I que te les diuen i te les creus. Vull dir que sí, hi ha molta... Bueno, és un embull, això de la libido femenina.
0: I, no? Escolta, la libido i fer monòlegs i tot això, que ens imaginàvem això, l'escriptora allà, assegudeta, tranquil·la, davant de la llar de foc. Tu com és que t'has tirat això a l'escenari?
2: Bueno, no, perquè és una cosa... Quan vaig a fer presentacions de llibres, o a vegades, jo que sé, sí. Que fas xerrades, que et diuen, vine a la Universitat de Vic a fer una xerrada del que vulguis, no? I vas a fer aquestes coses. Em vaig adonar que ho faig bé, eh? Això és una cosa que es fa mal, de mal dir,
0: no?
2: Sí, ara després em posareu al tall i tothom m'insultarà i em dirà que sóc una creguda i una narcisista, no? Saps? Allò que fan cada dia. Doncs... Em vaig adonar que comunico bé, i llavors vaig pensar, ostres, ja que comuniques bé podries fer alguna cosa, vull dir, seria divertit, no? La idea de tocar diverses tecles m'agrada, no? Això, pues, escriure, doncs, conte, novel·la, estic escrivint una biografia, no? Escrit un llibre per nens, bueno, no? És interessant.
0: És ser una mica tastaulletes o és també posar-se a prova i dir, escolta'm, jo això també ho vull provar, és una manera de posar-te a prova a tu mateixa, com ho portes,
2: sí, això? Sí, la idea de posar-me, o sigui, per mi que les coses siguin un repte és important. Jo vaig estar uns quants anys treballant en arts escèniques i arribava a un punt que tenia aquella sensació de repetició, no? Quan ja portava 5 anys de temporada alta, dius, ara què, un altre any tornar a fer el mateix, no? Dius, potser si ja sabem fer una cosa, el que hem de fer és fer el que no sabem, no? O el que encara no hem fet per veure el què, perquè quedes gent, com allà atrapat, no?
0: Clar, la gent normalment està còmoda amb allò que sap fer i diu, escolta, no em moc d'aquí.
2: No ho sé, bueno, a mi em sembla que és com una manera de millorar, no? Perquè a lo millor fent un monòleg també aprens coses sobre com escriure una novel·la, o també he fet un llibret d'òpera, i que de tot es comunica, no? I com més coses saps, millores en tot, no? És com això de les 5 carreres, no? I el fet d'haver estudiat empresarials també millora com a escriptora, perquè fa que tingui una mena d'optimització amb certes coses que si no, no la tindria. No?
0: A més, sempre penses, i sempre ho estàs dient, les escriptores i els escriptors catalans no ens estem guanyant les garrofes com tocaria.
2: No,
0: és una cosa que...
2: Sí, sí, jo sóc la passatera de Catalunya, no? Ara la gent ja em truca, no, et volíem oferir una cosa, però paguem, eh? Dic, bueno, almenys ja... Bueno, a vegades encara hi ha gent que no t'ho diu, eh?
0: Això és important. És que...
2: Però ja tinc molt mala fama. Entre diverses... àmbits del sector literari, no? Amb això de que sóc molt passatera, però és que quan vens d'altres sectors que no són el literari i veus com funciona aquest, dius, però és que estem fotent aquí?
0: La feina s'ha de cobrar.
2: Sí, la feina s'ha de cobrar.
0: S'ha de cobrar i s'han de fer moltes coses també per arribar a final de mes, encara que siguis escriptor, perquè a vegades hi ha com una mena de romanticisme sobre què significa i tothom es pensa que quan et fas dos llibres ja estàs forrada i vas amb carrossa.
2: Clar, no, bueno, diguéssim, clar, jo no vinc d'escriure, vinc de les activitats paral·leles a escriure, sobretot, no?
0: Però això jo crec que ho poden dir moltes escriptores i escriptors.
2: Sí, la majoria.
0: Sembla que n'hi ha tres, crec que, no?
2: Dins dels escriptors encara hi ha... La part que ve d'escriure encara és bastant percentatge, o sigui, bastant més de lo normal. Però, clar, no puc viure d'això. Jo he de traduir, he de fer clubs de lectura, he de fer articles, he d'anar a la tele, he de venir a aquesta casa, no?, i fer una dèria setmanal, no? Bueno, has de fer 300.000 coses, no?
0: Estaria bé també que potser parléssim dels sous o del que et paguen quan escrius un llibre, per exemple.
2: Clar, passa que això no parla ningú, és com una mena de cosa...
0: Hi ha molta fantasia aquí.
2: Hi ha molta fantasia, sí, en podem parlar,
0: molta,
2: eh?
0: Home, és com la libido, perdona, saber el que paguen pels llibres.
2: clar, jo puc parlar del que em pagarà a mi, això, hòstia, crec que la meva gent, si està escoltant això ara mateix, em mataria, sí, deu estar tremolant. Clar, què es paga per un llibre? Jo puc parlar de xifres generals, no? Podem parlar de xifres xifres generals, que no tenen perquè ser les meves, no?
0: Parlem de Catalunya.
2: Podríem dir, a veure, algú que treu un llibre que és un autor novell i se'n va en una editorial petita, no? Perquè segurament a les grans no el voldran, o fins i tot si va en una de gran, doncs si és novell i no ha publicat mai res i no és ningú, potser li pagaran 1.500 o 2.000. Eh?
0: Sí.
2: I intentaran donar-li un 8% de drets en lloc d'un 10%, perquè ara últimament s'està posant de moda, especialment entre les editorials grans, que un collar encara més, vull dir, cobraven poc, però en lloc de donar-li un 10%, a veure si li posem un 8% al contracte, com que li fa tanta il·lusió publicar, potser ens ho firma.
0: I no s'ha d'anar.
2: No. Llavors, després, si ja
0: vens... Has publicat algun llibre...
2: Sí, si has publicat algun llibre i funciona i tal, doncs, bueno, potser et paguen... Bueno, si funciona, no? Que ja potser et paguen per pagar 4.000, 5.000... si vas amb una de les grosses... i ha funcionat millor o consideren que és la seva aposta, doncs la cosa tira molt, no? Vull dir, no sé, em sé d'una que va cobrar 100.000 per dos llibres, d'una altra que em va cobrar 50.
0: Però això vol dir que n'ha venut molts de llibres. Perquè l'editorial bueno, normalment vol que li torni.
2: Bueno, depèn, sí, depèn. Sí. Depèn. Ja, depèn.
0: Però d'aquestes de paguen... que deies de 100.000 n'hi ha poques.
2: Sí, clar, això res, això les pots comptar amb el dit una mà, no?
0: D'acord.
2: Vull dir, això, lo normal, o sigui, lo normal quan estàs amb un... O sigui, estaríem entre els, jo diria, entre els 2.000 de l'inicial i els 10.000. Jo diria que això deu ser la majoria.
0: I clar, la gent diu, home, doncs no està mal, no, que has de viure 5 anys, potser amb
2: clar,
0: això, o 4.
2: Bueno, 2 anys, sí, clar, no, això no fa res. Al final, la part d'escriure, o sigui, d'escriure, quan és que sóc escriptor, el que menys fas és escriure. O sigui, les hores dedicades a escriure...
0: És fer Excel.
2: Són molt poques, sí, això també.
0: Perquè et surtin els números.
2: Sí, perquè jo feia Excel per tot. No, sí. Per tot, sempre, no?
0: Sí?
2: Sí, jo sóc una fanàtica als Excel, sí. Wow. Faig com així, bueno, això, quan sempre dic, quan em vaig divorciar, em vaig fer un Excel, pros, contres i tal.
0: De veritat?
2: Sí.
0: M'encanta.
2: Llavors, quan escric també, tinc Excels amb llistes de paraules, o sigui, cada llibre té un Excel. Cada llibre que escric té un Excel i té moltes pestanyes, perquè, bueno, coses que m'he d'apuntar, coses que he d'haver revisat...
0: Sí, que si volem escriure bé, primer hem de fer un curs de...
2: No, bueno, això cada un té les seves manies, jo tinc les meves dèries. Però no, vull dir que escriure és molt poc, al final hi ha una part que és... l'execució d'escriure és molt poc. Després és revisar, és fer promo, és fer, no?, entrevistes...
0: És poc perquè tu deus ser ràpida.
2: No ho sé si sóc ràpida, jo escric molt poc, jo no escric, jo sóc l'escriptora que no escriu.
0: M'estàs fent molts titulars, per metre quadrat, trobo.
2: Sí. No, jo ara fa que no escric, o sigui, que no conto els articles, clar, vull dir, els articles, o el dietari aquest que faig a 14.
0: O el Twitter, bueno, que ens deixes a tots estabanats.
2: No dic res, Twitter, estic allà calladeta, sí, últimament.
0: Últimament. Ja ho vas dir tot.
2: Sí, perquè estic tan cansada que em trinxin, saps? Que al final funciona, vull dir, quan et trinxa arriba un punt que a mi em desgasta molt, em desgasta.
0: Escolta, fem una cosa, és divendres, ha passat un quart d'hora des que hem començat aquesta entrevista i encara han sonat cap cançó i representa que els divendres veniu aquí a explicar que us agrada la música i no sé què.
2: Ah, no sé, vale.
0: No, sí. A mi m'agrada que parlis. Comencem amb la cançó, una de les cançons que ens ha triat la Carlota Gurt, aquest tema de Nina Simone i el Cinnamon.

0: We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock.
1: Doncs això, passa un minut d'un quart de 10 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, Les dones i els dies amb Carlota Gurt, que ens fa molta il·lusió que sigui aquí. Tinc el llibre aquí a la taula, Una aniquilació fallida, però en realitat
2: és un monòleg.
1: És un monòleg,
2: no és un llibre,
1: ja
2: sí. Que... Sí, clar, vaig fer el monòleg, perquè veia que el tenim, amortitzem-lo i el publiquem, però exacte. Està pensat com a monòleg.
1: I expliques, parles de la libido i de moltíssimes coses, i parles una mica des de l'emprenyament aquest que ens han dit a totes en alguna vegada, les dones sempre teniu mal de cap, no en teniu mai ganes, perquè totes sabem, i quan anem a fer uns vins amb les amigues, totes diem més aviat li passa a l'Antonio.
2: Ah, exacte, exacte, no? És que és molt gros, no? Hi ha un discurs públic sobre la libido i després hi ha una realitat privada que dius, ara no sé si sóc jo que m'estic tornant loca, oh? I al final has de fer això, has de fer enquestes casolanes i veure què passa al teu voltant i que els hi passa a les altres, que també hi ha dones, que no tenen ganes, igual que hi ha homes que no tenen ganes, no passa res, perquè pues, ara a vegades hi ha gent que et diu, no, però ara t'ho sembla que tu obliguis a les dones a... No, jo no obligo a ningú a res, però simplement vull que reconeixem que hi ha dones que tenen una libido molt potent i que potser algunes...
1: I que està bé, sobretot, i que està bé, i que no ho hem de moralitzar.
2: Sí. I que potser algunes de les que no en tenen és perquè han comprat un discurs, perquè al final si a tu tot el dia t'estan dient que ets, no?, tot el dia et diuen que ets rossa, encara que tu et deies bonera, diràs, hòstia, però potser sóc rossa i és que no m'hi veig bé, perquè si tothom tot el dia, i al final què som? Som el que som o som el que ens diuen que som? Bueno, és una barreja, no?
1: I tu vas escriure aquest monòleg perquè hi havia una mica d'emprenyament amb aquest tema. D'on va sortir això?
2: Sí, això va sortir de que un dia vaig fer una cosa pel Festival Clàssics, que era, havia de fer com una presentació de 10 minuts d'una cosa, i a la Cira Menozo li va dir, hòstia, ho has fet molt bé i tal, i vaig dir, hòstia, doncs m'està rondant fer un monòleg, i em va dir, doncs mira, justament l'any que ve tenim un festival que estarà dedicat al desig. Dic, home, doncs jo et faig un monòleg sobre la libido, perquè és un tema que m'emprenya, no? Vull dir que tot el dia havent de sentir, ah, és que les dones tenen mal de cap, i després tu a casa enllà, no?, a dos veles, i dius, aviam, aquí què passa, no? I m'interessava molt entendre una mica com s'ha produït aquest canvi de discurs, no?, perquè durant l'edat mitjana les dones eren insaciables, se suposa, sexualment insaciables, una mena de bèsties perillosíssimes, i de cop, a partir del 19, ens tornem frígides, no?, i no tenim cap mena d'instint sexual. Dius, com pot ser que el relat sobre la libido sigui sempre tan extrem i tan patologitzat,
1: no? A més, ara
2: no?
1: Es porten els cinturons d'extedat, vull dir que no? Estem fent aquí una involució.
2: Sí, bueno, això els cinturons sembla que és un invent, no? Diuen, no? Diuen que en realitat no existien. Però, sí, bueno, per això que dius, com és que sempre hi ha aquest discurs tan extrem sobre la libido i per què en un cert moment hi havia un discurs i de cop canvia i és just l'altre, no? Vull dir que com s'ha produït aquest canvi?
1: I és fort també perquè estem al segle XXI i d'alguna manera el que estàs explicant i tu dius que en alguns moments t'han trinxat, quan han llegit el monòleg o quan t'han vist sobretot a l'espectacle, perquè encara ara es garrapa, hi ha alguna cosa en això que hi ha algú que troba natural o no sé.
2: No, i et dic, cada cop que vaig a fer una entrevista, avui intenta no dir res.
1: No t'estem gravant.
2: No, perquè és això, després et posen el tall i 300 comentaris dient-me de tot. No, tu odies els homes. Jo odio els homes? No, perdona, jo no odio els homes.
1: M'han dit que també t'han fet lesbiana, no, aquests dies?
2: Ah, sí, això tot el dia em diuen que sóc lesbiana, com si fos un insult, no? Se nota que le van les rajas, diuen. Bueno, a mi em va tot, jo sóc de carn i de peix i de tot, però vull dir que, no?, que ja et posen, no?, em diuen això, que sóc retardada, de tot.
1: Per què creus que molesta tant que una dona parli de sexualitat, de desig?
2: Bueno, perquè al final el que estàs dient, clar, normalment quan el tall que posen acostuma a ser aquest tall que dic que durant un temps doncs vaig estar al mercat de la carn, no?, que feia temps que no hi entrava, no?, i tres paios em van deixar mitges, no?, i llavors, clar, dius, això és que ets frígida, tu que no saps triar els tios, tu que no sé què, pues fes tu sola que t'ho faràs millor, no? Bueno, perquè al final que un home li diguis que no és sexualment satisfactori per ells és una cosa molt dolorosa, no molt, és quasi com un deshonor, no? I això també ve el que els han explicat a ells, no? Igual que nosaltres ens expliquen que nosaltres no tenim desig, a ells els expliquen que tenen desig tot el dia. I per tant, clar, si algú
1: una càrrega també.
2: Clar, per ell també és, però clar, algú ha de fer el monòleg de l'altre, Vull dir que això seria molt interessant. Exactament, no el faré jo, però vull dir que també ells també tenen un pes per aquí i un discurs que han de portar a sobre.
1: I algun mascle que l'has fet reflexionar?
2: Sí, no, també quan acabo l'espectacle hi ha molts que em venen a felicitar, a donar-me l'enhorabona, que els ha agradat molt.
1: I el número de telèfon.
2: Sempre no, es porten bé, I sobretot em diuen que els que els ha incomodat però que els ha agradat. No? En el sent... bueno, això perquè té moments una mica incòmodes, no? I ja...
1: Estem aquí, hi ha sinceritat. Tu parles també de la teva mare, que era una persona catòlica, devota... Mm-hmm.
2: Sí.
1: Dic era, perquè...
2: Era, sí, bueno, sí, està viva o no viva.
1: Sabem
2: sí,
1: és la mare és, però, sí. Però que està, que té Alzheimer i que tu sempre reivindiques doncs, que no saps si és o no hi és, no? Que és una mica com un incendi que no s'apaga. Però parles també de la teva mare i de com ens ha afectat també a les dones, no? Aquesta mirada sobre el que és desitjable i també sobre el que són els homes. Parles d'aquesta mare que està pràcticament, que no hi acaba de ser, però algun dia que l'ensenyes al teu nòvio, dius, maco aquest noi, no? I aixeca una mica el cap.
2: Sí, bueno, clar, a casa meva eren molt puritans, vull dir, jo a missa fins als 14 anys i confirmació i de tot, no? Jo tenia un besoncle que era exorcista, ordenat pel Vaticà, Vull dir que sóc d'una família de molta solera cristiana. De manera que clar, a casa meva tot això del sexe estava molt malament, no? Vull dir, mai m'havien explicat res de res, no? I tots tapats a casa, vull dir que eren molt puritans.
1: I tu creus per això que tu a vegades també has denunciat moments on has patit abusos o vas fer un mitú, un mitú d'estar per casa, però explicant un munt d'experiències que eren bèsties de la manera com explicaves, però en realitat és la història de moltes dones.
2: Clar, sí,
1: de petit allò, és a dir, de joveneta, d'agafar, de fer dit, i que et pari algú i et faci una barrabassada, que et toquin quan no vols, que vulguis un petó i et toquin el pit esquerre, és igual. Estic resumint malament, no?
2: Sí.
1: Però és la història de moltes dones.
2: Sí, aquestes... bueno, jo crec que de la majoria, no? Vull dir, bueno, no ho sé, clar, potser jo he tingut més males experiències que la mitjana, però jo tinc la sensació que totes les dones n'hem tingut. I al final, clar, si tot el dia estan abusant de tu en algun sentit, doncs clar, potser llavors tampoc és el que més et té de gust, no? Vull dir que també llavors s'ha de superar el trauma, diguéssim, per després poder gaudir d'una sexualitat doncs lliure i, no? I gratificant.
1: I és per això, tu creus que per aquesta educació també t'ha agradat, és a dir, rebel·lar-te contra això, contra aquesta manera de mirar que les dones mai en tenen ganes, que no tenim libido, que no és una cosa que ens pertany.
2: No sé si és per l'educació, perquè clar, al final l'educació cristiana és restrictiva amb tots, no? Amb els homes i amb les dones, no? I el sexe és dolent per tothom, no? Per tant, no sé si ve tant de l'educació sinó del fet de constatar que hi ha una sensació d'injustícia. No?
1: Però sí que apuntes també en el llibre que quan et fan a vegades entrevistes a tu, si escrius en algun moment doncs, sobre sexe en les teves novel·les, sempre se't pregunta per això.
2: Sí, això m'irrita molt.
1: I en canvi, doncs, a companys o amics o a parelles escriptors, doncs no els hi passa això.
2: Sí. No, això és una cosa que a mi em sola, em va com sobtar molt. De fet, la mateixa editorial, quan em van passar així com el dossier de premsa abans d'enviar-lo, no, i tal, a la primera frase hi havia la paraula sexe. I dius, però...
1: Volien vendre, els has d'entendre,
2: clar,
1: també.
2: Bueno, sí, però dius, a veure, no, però dius, però no és una novel·la que parli... Vull dir, que si algun dia, ara que escric una cosa sobre sexe, parlem de sexe, però...
1: Sí.
2: I els va dir, no, això que ho vam canviar, però... I després això els periodistes em venien i em preguntaven, i dius, però a veure, que això és una novel·la que té 400 pàgines i hi ha una noia que es fa tres palles, saps? Vull dir... És el
1: tema. Això no ho havíem llegit gaire, tampoc.
2: Home, ja no ho sé, però...
1: No.
2: Clar, però vull dir que... després és això, que jo tinc el Melcio a casa, no?, que és que escriu novel·les, i en algunes doncs, hi ha unes quantes mamades, i de tot, i ningú... Mai
1: és un mascle de Mallorca.
2: Ja, sí, però mai li pregunten, no? I hi ha altres escriptors, mai els hi pregunten. I a mi sempre m'ho pregunten, sempre, no? I dius, hòstia, és que encara estem així. I m'ho pregunten dones periodistes, també, Vull dir que bueno, i que ho entenc, perquè potser d'alguna manera penses, ai, mira, doncs això, com que no ho he llegit, és noticiable. I dius, clar, però que no hauria de ser noticiable. Per tant, l'única manera de fer que no sigui noticiable, què és? Fer-ho cada vegada més fins que arribi un punt que no sigui noticiable, no?
1: I tu trobes que parles de tot això perquè tens un esperit de justícia? Hi ha una justiciera dins teu?
2: Sí, hi ha una justiciera.
1: Això... És en plan, ara jo ho arreglaré, això. Sí. Ja prou que ens preguin el pèl.
2: Sí, sóc una mica justiciera. Que no, ja sé que jo no faré res, no? Però aquesta sensació d'intentar fer que les coses siguin millor i el sentit de la justícia en general, la vida amb tot... Sí, les coses que no són justes m'irriten molt. Les trampes m'irriten molt.
1: Traiem l'espasa. Carlota Gurr, aquí. I posem un altre tema d'aquests que ens has triat, que escolta molt bé, la selecció.
2: Sí, bueno, el Sinnerman és el que tinc al telèfon quan em sona el mòbil. Sí. Sona aquest inici de... Sempre que el sento és com, ai, el mòbil.
1: Doncs ara, The Sound of Silence.

0: Estava pensant que aquesta cançó, clar, l'hem sentida sobretot a missa. Sí, o? Sí, sí, clar, però la cançó és una altra.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Hello Darkness, My Old Friend, no?
0: Exacte, i parla de la foscor.
1: Sí, sí.
0: On és aquesta foscor? Perquè jo sempre et ve molt jovial i tal, però en realitat jovial. Tens una gòtica dins teu,
1: sí,
0: o com
1: jo,
0: això?
1: Sí, jo no em sento... Bueno, clar, una cosa és quan estàs amb, no, amb societat. Bueno, clar, jo que sé quan estic a casa, però... Sí, jo sóc... sí, sempre he sigut una mica fosca. Sempre, fosca, no ho sé, perquè sóc pessimista, tinc mals pensaments sobre mi mateixa, no? Que no sóc prou prou bona en general, no? En general.
0: Però això és una altra cosa, que és com allò de la líbido. Les dones sempre tenim mal de cap.
1: Farem un altre, ja farem un altre.
0: Farem un altre llibre, perquè que no ho fem prou bé.
1: Sí. Però això, aquesta sensació de, no?, de sempre ser insuficient, no? De sempre estar una mica insatisfeta, no? De que, no?, mai res és prou, no? De ser sempre una mica excessiva. De ser d'una manera que no s'ha de ser, no? De sentir-me culpable per com sóc, no? De no tenir prou il·lusió, no tenir prou alegria.
0: Sí, no sé. S'assembla a la culpa. També hi ha molta culpa en tot això, per no ser aquesta idea que tenim al cap, que clar, no hi arribarem mai, Antònia, ja t'ho dic ara.
1: Sí, no, però ara últimament estic més contenta, us deia abans que estic una mica més contenta. Vaja, i que tampoc no passa res, però jo què sé, jo ploro molt, no? I que a vegades la gent, no, sembla que jo sigui molt dura i tal, i jo sóc molt, no sé, sóc molt tova i ploro molt.
0: Sensible.
1: Sí, de vegades això la gent no sé, com esteixes de negre i fan una... Bueno, és això... que tots projectem una imatge i per com parles, no? També la gent es fa una idea de tu que jo crec que no encaixa gaire amb la persona que hi ha dins.
0: Clar,
1: el problema meu, hauria de vestir diferent i parlar diferent, potser, no ho sé.
0: Has de fer altres coses. Yeah. Però clar, sí, algú s'impressiona, diu, aquesta dona parla 7 o 8 idiomes, té 5 carreres... clar, jo aquí al costat...
1: No, però això no...
0: no? No et passa això, per exemple, que
1: sí,
0: tu abans parlaves del món, ara comparteixes vida amb una persona que també és escriptor. Hi ha els egos, hi ha les pors. Normalment els escriptors volen senyores al costat que siguin tranquil·les, apaciguades i que no els hi facin ombra. Diu molt del senyor M, que no li importi això. Hi ha la guerra d'egos, de no, jo escric més, escolta tu, frega, que jo he d'escriure.
1: Ja,
0: com
1: no
0: ho porteu tot això?
1: Bueno, amb això com ho portem? Bueno, clar, són bastant diferents amb la manera. No hi ha gaire competició d'egos. Hi ha coses, vull dir, de vegades hi ha, no?
0: Passen coses. Tu t'han donat un premi, a mi no.
1: No, jo me n'alegro, pels seus premis. Vull dir que podria fer-me ràbia o no, i que ell també se n'alegra molt genuïnament. Ara, després, sobre el que escrivim, no? Jo tinc els meus paròs amb el que escriu ell, i ell té els seus paròs amb el que escric jo. I això crea una mica de...
0: Tibentor.
1: A vegades, no? Perquè...
0: Que us feu lectures, tu escrius alguna cosa i li deixes...
1: Sí, bueno, jo realment m'ho dic, mira, escolta, deixem de llegir-nos, perquè això no...
0: Això no acabarà bé.
1: No. I, bueno, però al final em va convèncer per tornar-hi. Però això, perquè, clar, jo li dic coses, doncs no em fa cas, i penso, hòstia, però és que això, no, jo ho veig tan clar que allò, no? I, bueno, ja entenc, que és la seva, no? Però que sóc una mica controladora. I això, i llavors ell, jo voldria que a ell li agradés més el que jo faig, no? Perquè al final, dius, home, la meva parella, doncs, no, m'agradaria que... Bueno, ara sembla que la novel·la nova li agrada.
0: Ja
1: sé, així com és com la notícia, no? Bé, ja veurem. Bueno, però això, vull dir que passen coses. Però no amb l'ego, no? No tant amb l'ego. I també va bé per una mica per compartir les misèries de no? tot aquest món, no? Quan vas a... No sé, quan tens... Bueno, hi ha dies desagradables o et passen coses desagradables. O les injustícies que dèiem. I tenir algú que entengui... bé, no? que comparteixi això d'una manera total, fa molta companyia.
0: Clar, això està molt bé, però també hi ha aquesta idea de això, les dones gairebé ens sentim impostores, encara hi ha molts més homes a la literatura,
1: sí
0: que hi ha un canvi de paradigma, hi ha més dones escrivint que mai, o com a mínim publicant-se.
1: Sí, suposo, jo crec que quan escrius amb això de l'ego hi ha com dos mecanismes de defensa, al final són mecanismes de defensa, i cada un, ja, no és ni que el triïs expressament, sinó que va una mica... ve de sèrie, no? Un és dir, jo sóc el millor del món, no? Jo sóc l'hòstia, i encara que en el fons tu saps que no, tu dius, i l'altre, que és el meu, que és dir, no, jo tot el que faig és una merda. No?
0: Però això és una cosa que els sento molt dir a les dones, aquesta bueno, inseguretat, aquesta
1: però això,
0: por...
1: Però és un mecanisme de defensa, llavors dius, bueno, clar, ja sé que potser és millor que això i que l'altre, però aquestes, no? Llavors dius, bueno, al final et defenses, no? És a dir, si només esperes coses dolentes, quan passes coses dolentes, doncs ja no et poses trist, no?
0: Clar.
1: No, en canvi, si tu esperes que... No, oh, és que jo he escrit la millor novel·la del món i ara m'han donat tots els premis i després això no passa... Clar, hòstia, la frustració ha de ser bestial, no? Llavors,
0: sí que per... tu vas més tranquil·la, però al final et surt millor la jugada.
1: No ho sé si em surt millor la jugada, però això, però sempre, no? Quan acabo un llibre sempre penso, hòstia, no està prou bé, hauria de ser millor, no? Aquesta sensació de que mai és prou bo. O de que jo, en el fons, no sóc escriptora, no? Que... Clar, els escriptors és com ho han volgut ser sempre, no? I quan tenia 3 anys volia ser escriptor. Jo no volia ser escriptora quan tenia 3 anys.
0: Què volia ser quan tenies 3 anys?
1: Home, quan era molt petita volia ser mestra, com tots, no?
0: Sí?
1: Sí, a mi m'agradaven molt les mestres, les adorava. I era molt obedient de petita. O sigui, ja, què va passar després?
0: Mira-la!
1: Sí, era molt estudiosa i molt bona nena. I sí. Molt... sí, sí. I... això. I després ja, quan vaig deixar de voler ser mestra, ja no vaig saber què volia ser. Mm-hmm. Ja no ho he sabut mai més, em sembla, no?
0: A casa teva tinc entès que ta mare volia ser bibliotecària, però l'àvia va dir que no.
1: Sí.
0: Que ni per pinso.
1: Sí, la meva àvia era bibliotecària, era de les primeres aquestes que van anar a la universitat, aquesta de bibliotecàries, i era la bibliotecària de Mollà, que és el poble de ma mare, i llavors la meva mare va dir, jo vull ser bibliotecària com tu, i la meva àvia li va dir, no, a Mollà hi ha una biblioteca i jo sóc la bibliotecària, per tant, no pots ser bibliotecària.
0: Uau. I això,
1: quins pebrots, la meva àvia.
0: Sí,
1: era bastant, bastant malparida.
0: Com portes aquesta genètica?
1: Bueno, no sé, clar, això de tenir... Ara, clar, no, això no t'ho puc explicar. Però, no, clar, bueno, és això, venim d'on venim, no? Mm-hmm. Però és que el seu marit, el meu hàbil, no? El marit de la bibliotecària, jo tinc un record molt amorós, però penso, hòstia, quan la seva filla va dir, no?, vull ser bibliotecari, i l'altre, ell no va fer res, saps? Yeah. I és clar, també tenia la seva part. La meva mare va dir, doncs vull ser mecànic com el meu pare.
0: Clar.
1: I li van dir, sí, home, tu mecànica de què, no?
0: De què?
1: Clar, és, no?
0: De
1: què? És nascuda l'any 37.
0: Però ja volia trencar normes, ta mare, d'alguna manera.
1: Sí, bueno, de fet, clar, perquè jo la tinc per una persona conservadora, però ella va ser la primera del poble a posar-se pantalons i anar a missa amb pantalons, vull dir que... clar,
0: aquí hi ha una llavoreta gord.
1: Sí, bueno, allò, clar, de fet els cosins, hi ha uns cosins de la meva mare, el Marcelí Antúnez de la Fura era cosí, és cosí de la meva mare.
0: Wow, wow.
1: Que de la família de Mollà, la Fura dels Baus i de Mollà, doncs vull dir que jo quan era petita sortia, mira, els cosins bojos, no?
0: I tu eres de la banda normal, hem d'entendre?
1: Bueno, no, jo sóc la normal de la casa. Sí, la normal sóc jo, els meus germans són bastant normals. Mm-hmm. Per sort. Sí. O per desgràcia, no ho sé, això depèn.
0: 5 germans.
1: Som 5, sí.
0: Era feina.
1: Bueno, jo, si jo era la petita, jo ja... La meva mare un dia li vaig trobar una carta, perquè a vegades ella escrivia coses, les deixava sueltes per
0: ui,
1: allà.
0: Ui, aquí potser sí que hi havia sí. Ja una llavor de...
1: No, perquè li vaig dir, és que un cop li vaig demanar una cosa i em va començar a escriure la seva vida. Llavors me l'anava donant per entregues.
0: Total,
1: jo un dia vaig trobar una cosa que havia començat i l'havia deixat a mitges i deia, Carlota, tu ets les escorrialles de la procreació. Molt forta aquesta frase, eh? Les escorrialles. Però no ho deia amb mala fe, eh? jo la veig, perquè clar, ella ja era gran, no? Ja tenia 4 fills, no? És com que allò, en l'última, amb les escorrialles vaig sortir
0: sí,
1: jo.
0: Sí, una
1: saps?
0: Mica allò, vorejar la menopausa va
1: sí,
0: tenir una filla.
1: Sí, total, que sóc les escorrialles de la procreació.
0: Doncs escolta, si les escorrialles són aquestes...
1: Sí, també deia que era la filla de l'Esperit Sant, que segons ella, matemàticament, o sigui, era impossible

0: en la regla i aquelles normes. Quan la mujer és immunda, no? I clar, hòstia, jo em fotia les mans al cap.
1: Al final de cada frase, quan les coses es complicaven, deia, i no sé què, i chirriar de dientes, que jo sempre pensava, quin mal, quin mal.
0: Sí, sí, bueno, vull dir que és molt interessant com a text, la Bíblia, especialment l'Antic Testament, eh? Bueno, vull dir que tot això sempre m'ha, bueno, em fascina des d'un punt antropològic, suposo.
1: Et fascinen moltes coses, em fa la sensació.
0: Sí, sí, si tingués tant, sí, sí. I ara últimament em fascina molt el temps. Ara, quan vaig anar a Guadalajara a la Fil, vaig conèixer un
1: meteoròleg?
0: No.
1: On estàs parlant d'aquest temps?
0: Un astrofísic. Català. I vaig estar parlant molta estona amb ell del temps, perquè el temps és un tema que em fascina molt. El temps, no? Saber què és el temps, les estrelles, no? L'univers. Però que només tenim una vida, no gaire temps. Hem de guanyar diners, hem de pagar el lloguer, ara em fan fora de la casa, estic buscant casa.
1: Està buscant casa. Carlota Gurnou, 3207474. Algú té una casa de lloguer? Escolta, que li arreglem aquí mateix, en directe. Passen 5 minuts a les quarts de 10. Si això és servei públic, què més que buscar-li una casa a Carlota Gurnou?
0: Bueno, ara sembla que potser n'he trobat una.
1: On la busques?
0: A prop de la Pera o de la Bisbal.
1: A la Pera, a l'Empordà, a la Bisbal, etc.
0: En fi.
1: Ho has sentit, eh? Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4. Ara t'imagines?
0: En tinc una que és possible que sigui que sí, però bueno, l'hem d'acabar de lligar. Però bé.
1: A Catalunya Ràdio fem miracles.
0: Sí.

0: Billy Eilish aquí en la llista de l'amour de ma vie.
1: Sí, aquesta
0: cançó preciosa d'aquesta cantant que ens agrada, que és una mica així gòtica. És una jove gòtica.
1: És una torturada, també.
0: És una mica torturada. És una mica del nostre sector.
1: Les torturades m'agraden. Sí, bueno, hi he arribat a través de la meva filla, però l'he descobert i m'agrada molt. Sí.
0: Clar, hem parlat d'abusos, de sexe, de moltes coses, però ja que aquesta cançó parla d'amor...
1: Podem parlar d'amor, sí.
0: Parlem d'amor. Parlem d'amor.
1: De quin amor? Perquè hi ha molts amors, no?
0: Hi ha molts amors pel temps, pels meteoròlegs, moltes coses. Però clar, jo estava pensant també que en aquest programa de dones sempre fem aquesta pregunta de quant mal t'ha fet l'amor romàntic? És la idea del príncep blau, la idea aquella que ens han venut a totes, que el dia que decideixis fer un altre llibre, jo et demano que facis un sobre l'amor romàntic també, perquè...
1: Jo crec que en l'amor d'una manera que segurament ja no toca,
0: explica'm.
1: Bueno, vull dir que jo encara tinc aquesta idea de trobar algú amb qui passar la vida, no? Perquè per mi l'amor és la idea de
0: ets una senyora d'antes.
1: Sí, una mica...
0: Estic aquí, però que trobo superbonic.
1: Però sí, no ho sé, no? Perquè al final a la vida estàs molt sol, no? La vida estàs sempre sol. Bé, hi ha un moment, hi ha gent que passa, no?
0: Però sempre tens tres fills, Tan sol,
1: però els meus fills faran la seva vida. No pots contar que els teus fills... No, he tingut fills com una inversió de futur. No, això no funciona així, no? La idea de que sempre estàs com molt sol. Hi ha molta gent que està de pas, però... I això de, tenir algú al costat que et conegui, que sàpiga qui ets, no? Que comparteixis... Ho trobo bonic. No sé si això és amor romàntic o no és amor romàntic. Però
0: sí que les dones jo crec que hem perdut molt temps trobant la parella o la idea de parella que potser ens havien venut. No sé si ho sents
1: no
0: així.
1: No ho sé, no, clar, jo vaig estar molts anys que volia tenir nòvio i no em volia ningú. I això era per... T'ho juro, jo des dels 13, perquè clar, jo als 13 ja tenia aquestes tetes, llavors ja et pots imaginar que ja...
0: Llavors et volia tothom.
1: No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú.
0: D'acord.
1: Anys i anys. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú. Tu jo allà un rotllet, i clar, tothom, no? Tothom tenia parella, jo no havia tingut mai parella, jo tenia com una necessitat de tenir parella. I després, no, així, llavors vaig estar amb aquest noi que vaig estar 3 anys, i, bueno, el vaig deixar jo, i després vaig estar un temps sola, però no m'ha portat molts mals de caps.
0: Tot tranquil.
1: Sí.
0: Potser t'ha trencat més la idea de matrimoni, la idea aquesta...
1: Mira, jo...

0: veritat, això de matrimoni i divorci i tal, jo no... Quan estava casada no ho deia així. Bueno, perquè ens vam casar, bueno, perquè bé, sí, pels nens, perquè no havien de tenir fills, llavors, tí, no sé, perquè legalment és més fàcil, anem i casem-nos, i jo vaig anar allà amb el bombo i el xandall i vam anar a signar, vull dir... O sigui, no? Jo mai m'havia sentit, del meu exmarit, jo mai l'havia presentat com el meu marit. La paraula marit jo no l'havia fet servir mai. Ha sigut a posteriori que per una qüestió d'economia lingüística acabes dient-li així, no? Tampoc crec, no, allò, diguéssim, tenia coses molt bones. El que passa que
1: però tu fills... també creus que les dones, per exemple, la paraula divorciada encara marca moltíssim? Que és com una etiqueta de la que no et pots treure?
0: No, en el sentit de ser una dona marcada, no ho crec. El que passa que et marca molt a nivell vital, vull dir, el divorci crec que és una tragèdia en una part, no? Vull dir, és tallar-te un tros de tu mateix, o almenys per mi va ser això, no? Vull dir, quan has passat molts anys amb una persona, hosti, hi ha una part de la teva vida que està allà, i decidir trencar-ho vol dir quedar-te sense un tros de tu.
1: És bèstia, això que dius.
0: Sí, llavors, té coses bones, també, divorciar-se. Si no m'hagués divorciat, però, bueno, és una cosa molt dolorosa. I, per tant, estàs marcada, però no de cara en fora, estàs marcada per tu mateixa. Vull dir, algú que s'ha divorciat està marcat. Jo sempre dic, no?, en la societat, la gent que s'ha divorciat, com que veus, hi ha certes coses que les veus d'una altra manera.
1: Tenies por, per exemple, de tornar-te a enamorar? Pensaves que això ja no ho faré?
0: No, perquè, clar, em vaig divorciar que ja m'havia enamorat. Ah. No, clar, això és aquelles coses que passen. Sí, que vas dir, no, però, diguéssim, clar, m'havia enamorat... Però això no era, diguéssim, no va ser la causa, no? Al final és un símptoma, no? Quan tu t'enamores és que d'alguna manera...
1: Ja, i has plegat veles d'una altra cosa.
0: Sí, no? Sí, suposo que sí. Que no tenia intenció d'enamorar-me, vull dir, no era el meu pla. No, però mira, a com va. Ara sí que em fa... Ara tinc por, sí, ara diguéssim, sí. Ara tinc parella i tal, però... Sí.
1: Però que tens por de que s'acabi, o...?
0: Tinc la sensació que no em puc tornar a enamorar mai més.
1: Que me dice, loca.
0: Sí.
1: Què vols dir amb això?
0: Que no...
1: Que ja, o sigui, el senyor M ja és tan fort que ja no podrà ningú substituir-ho, això.
0: No. No, que al final enamorar-se és una cosa tan traumàtica, que crec que ja no puc tornar a aguantar. No sé, jo no m'enamoro molt, no?
1: Traumàtica.
0: Sí,
1: però crec... La gent diu que enamorar-se és molt bonic.
0: Sí, però sí, però per mi és traumàtic, o sigui, t'arrossega d'una manera i t'empenya, no sé, a decisions que...
1: Sí, me'n recordo una vegada en una entrevista que vas una frase que aquí ens vam apuntar que ens agrada molt, que dius: quan dones amor a algú, li estàs donant la capacitat de destruir-te. Que me sembla fortíssima aquesta frase.
0: Bueno, és que és això, no? Al final l'amor és això. És dir, confio, no? T'ho dono tot, i donar-t'ho tot implica que ho tens tot per fer-me mal, no? I això... Hi ha coses que tampoc puc dir.
1: Tu ho dones tot? Jo, quan t'enamores?
0: Jo sí, jo sóc una...
1: No guardes res?
0: No. Jo sóc una mica suïcida, sóc una mica temerària, saps? Sí. Aquesta sensació d'estar en pilotes en un dia de tempesta, en un camp que no hi ha ni un arbre, saps? Doncs és una mica, bueno, pues, escolta, anem aquí i... Sí, jo m'entrego molt. Llavors això, aquesta sensació de que no seré capaç de donar-me tant una altra vegada, perquè tot és molt complicat, no, després? Uh-huh. Tanta gent i costa tant, no, entendre's, no? És que si això sempre està sol, no? Encara que tinguis igual, no? Mai t'arribarà a entendre ningú del tot. Mai. I això és terrible. Bueno, per mi és terrible, no? Al final tots vivim igual i sembla que tots ho porteu molt bé, no?
1: Tot mentida. Escolta, anem a la pública, aquests ho tenen claríssim.
2: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Les dones i els dies. Budellam de Famellam.
1: Baby, I love you.
0: Sí.
1: Estem aquí amb la Carlota Gurra, a punt de cantar com la Madonna.
0: Bueno, això em porta quan era adolescent, la Madonna, no?
1: Clar, es porta quan era adolescent, però ara la Madonna s'ha fet gran i també li cauen de punta, pobra.
0: Jo ara ja l'he perdut de vista com totalment, eh?
1: Clar, però jo penso també que se'ns perdona una sèrie de coses, o se'ns accepten una sèrie de coses quan tenim determinada edat, i també quan ens anem fent grans, tot això canvia. No sé si penses en tot això, amb el fer-se gran, com ho portes, tot
0: sí,
1: això?
0: Sí, amb el fer-se gran. plan, bueno, com ho porto? Home, físicament és emprenyador, no? Perquè no? La decadència física sempre és emprenyadora. I clar, des dels 40 tot ja comença a fer baixada, no? I veus allà, veus el pendent, hòstia, cada cop és més inclinat.
1: Tu sempre has dit que ets guapa i que això t'ha portat problemes, no, que ha sigut un càstig.
0: Jo dic que era guapa. Era. No?
1: Ara
0: això
1: també.
0: Ja ho dic en passat, això ho dic en passat totalment, que quedi clar. Sí, llavors, clar, algun cop que ho he dit, no? Sí, per mi, no? A vegades ho penso, que la bellesa i la intel·ligència són un càstig, no? Si una mica més lleig, una mica més tonta, més feliç que hauria sigut. Això és molt impopular, eh? Després em diuen que sóc una narcisista, pues no estàs tan bona com et penses, llavors em diuen de tot, també.
1: Clar.
0: Però, sí, això, de ser guapa. Sí, home, però clar, això ho veus després, no? Jo mai m'he sentit una superguapa, ni era mai, no havia sigut mai la guapa de la classe, ni mai de la vida, Però després penso, hòstia, pues era guapeta, no? I tal...
1: Pues hauria d'haver
0: què?
1: Hauria d'haver fet servir més la meva libido.
0: No, home, ja l'hem fet servir.
1: L'has fet servir.
0: Sí, home, i tant que l'hem fet servir, la libido. Sí, el sexe és important, jo crec que és important. És una cosa fisiològica, no? Vull dir, igual que necessites beure aigua i anar a pixar, no? Vull dir,
1: Però no només fisiològic. Tu no creus que hi ha també alguna cosa de que t'agrada la vida? Jo tinc la teoria de que a qui li agrada fer sexe també li agrada menjar, li agrada la música, li agrada...
0: Sí. A mi m'agrada menjar.
1: Que va tot amb el pack, de persona que li agrada la vida.
0: No ho sé. Clar, a mi, poder sí, no ho sé. Però sí, a mi m'agrada menjar també. La veritat és que menjar m'agrada molt. És una cosa que crec que és l'única cosa que no falla per fer-me feliç. Saps? La resta pot fallar tot. Uh-huh. El sexe també pot fallar, Ara que ja no ho sabem, no? Ja és que falla, Però el menjar, sí, quan hi ha una cosa que m'agrada, saps? És una cosa que em fa feliç.
1: Què li agrada a la Carla Tagor?
0: De menjar?
1: Sí.
0: Ostres, no ho sé, moltes coses, depèn del dia.
1: Menjar. Pernil salat, per exemple.
0: Sí,
1: té més cara de pernil.
0: Sí. A vegades penso, no, si em fes vegetariana, el més difícil seria deixar, perquè no menjo gaire, clar, no menjo cada dia pernil ibèric, després. Després em diuen, no, ets pobre perquè menges pernil ibèric cada dia.
1: Clar.
0: No, però sí, el pernil ibèric m'agrada molt, per exemple, però no ho sé, m'agrada de tot, des de menjar un restaurant d'hostietes petites o menjar-me un bon tros de carn o peix o... Tot.
1: Sí, alegria.
0: Menys l'enciam. El que no m'agrada és l'enciam. Mira quina
1: ets
0: cosa,
1: ets omnívora en tots els sentits.
0: Sí. Sí.
1: Deixem-ho
0: ja m'ho menjo tot.
1: Escolta'm, el tema dels idiomes també ha estat una cosa que t'ha portat moltes alegries, que és una cosa que vas heretar del teu pare.
0: Sí.
1: I que era una persona que també li agradava molt els idiomes.
0: Sí, al meu pare li agradava molt els idiomes. Després em vaig adonar que els parlava tots molt malament, però bueno, perquè era autodidacta i es comprava els seus llibres i s'ho feia. I quan jo era petita, quan tenia 9 anys, em va regalar un llibre d'alemany. Bueno, va comprar un llibre d'alemany i va dir, vine aquí. I va fer així el gesto de, saps, a la falda. No?
1: Seu.
0: Que seu, no? I clar, el meu pare, que era com un senyor, així, bueno, diguéssim que... No tenies conversa, no? I allà va crear com una mena de vincle, i llavors m'agradava molt, i em va ensenyar a l'alemany un parell d'anys, fins que ja no entenia res, clar, datiu, acusatiu, jo no havia estudiat el complement directe amb 9 anys, de manera que, clar, no podia entendre res, i el meu pare era molt sever, i jo, no sé si li deia que si no entenia res.
1: Sí, enxuldigun, apa...
0: Exacte, sí, tota la part de gramàtica no entenia res, però sí, amb 9 anys un cop em va dir que si m'estudiava tots els verbs irregulars em compraria el que jo volgués. I jo me'n recordo les hores del pati, amb 9 anys, a 5è, allà estudiant la llista de verbs irregulars alemanys.
1: Mare meva.
0: I llavors me'ls vaig aprendre. I em va dir, què vols? I vaig dir, vull una càmera de fer fotos.
1: Però hi vas dir en alemany?
0: No. I em va dir no.
1: Home!
0: Molt gros, això, eh?
1: És que això va ser la primera decepció, a partir d'aquí tot.
0: Clar, i després, clar,
1: no podia anar res bé.
0: Hòstia, no?
1: Clar.
0: Bueno, no n'hi ha de pitjors, Però sí. I llavors em va comprar un vestit de bany.
1: Que, sí, un diccionari sopena.
0: Sí, no? Molt trist. Jo pensava, una màquina d'aquelles cutres, Volien una reflex,
1: ja.
0: Em va dir que no. Jo allà estudiant amb 9 anys, sacrificat, dic jo que era obedient i bona, hòstia. Em van esgarrar.
1: Això et castiga per tota la vida. Llavors tu tens ganes de cremar-ho tot.
0: Bueno, llavors mai res és suficient, entens? Mai res és suficient.
1: Clar.
0: Tot seré de...
1: Tot i així, els idiomes han estat sempre allà,
0: sí,
1: i tu continues,
0: sí,
1: i en saps uns quants, i t'ha servit també per fer la teva feina de traductora.
0: Sí. Clar, jo vaig començar això, vaig fer l'alemany, vaig deixar l'alemany, els vaig suplicar als meus pares, per favor, que em apuntessin a alguna acadèmia d'anglès per fer anglès, em deien que no. O sigui, jo, per favor, anava allà a les acadèmies, mireu aquesta... no em van deixar mai. I llavors, no sé, em vaig apuntar a alemany més tard, quan ja feia... Sí, però els idiomes m'agraden molt. És una cosa que també... Ara fa poc vaig repassar el japonès, perquè vaig anar al Japó amb els meus fills, i vaig pensar, bueno, almenys, jo què sé, per preguntar on està més... Clar, el japonès o això, l'anglès no ho porten gaire bé, per preguntar on està el lavabo, no? Bueno, per saber-te moure una mica, no? I em produeix una felicitat tan gran estudiar idiomes. Però que, clar...
1: I estudiar en general, perquè una mica, sí. És una mica viciosa, si m'ho permets. Sí, cinc carreres.
0: Sí, sí, estudiar m'agrada. M'agrada molt saber coses. Jo ara penso que quan era petita, que no sabia què volia ser una enciclopèdia. Jo, saps? Jo el que volia, o sigui, la sensació que jo tenia era que volia saber-ho tot. No? Jo vull saber-ho tot. I la idea de saber moltes coses, doncs, no sé. Passa que llavors, clar, sé moltes coses, però totes per sobre, no? Això, en el món
1: estricte especialitzat... Això és impossible. Clar, si parles 8 idiomes no els pots parlar tots. Perfecte.
0: No, però això, aquelles toques d'aquí, d'allà, saps? Una miqueta d'economia, una mica d'astronomia, una mica de... No, clar, no? Però no saps res bé, no?
1: Però escrius novel·les.
0: Ah. Sí, es veu que sí, no?
1: No et demanen que ho sàpigues tot.
0: No.
1: Demanen també quan escric comunicar.
0: Quan escric també m'agrada molt buscar, saps? Detallets de coses, no? Bueno, això...
1: Buscadora. Sí. Tinc entès que fa poc vas saber, fa uns quants anys, que vas saber que tens altes capacitats. Que clar, quan s'entén de parlar ja alguna cosa es nota.
0: Sí, sí.
1: Això què? Va ser com un descans?
0: Sí.
1: De dir, ara entenc per què sóc tan ràpida, tan llesta i m'ho sé tot?
0: Sí. Bueno, jo tampoc em considerava molt ràpida i molt llesta, però sobretot em vaig adonar, perquè la cosa d'altes capacitats, sobretot, és la cosa aquesta del desencaix amb el món, no? I llavors em vaig desculpabilitzar una mica. Vaig pensar, mira, però no era culpa meva, no?
1: No és que em caigui tothom malament, és que tinc altes capacitats.
0: No, però clar, és això, no? O sigui, no és que el món vagi lent, és que sóc jo que vaig de pressa, no?
1: Yeah.
0: I això, i que llavors això, que potser ja tu tens interessos o maneres de veure les coses, que no passa res, no? Que simplement, doncs... Bueno, això, que potser sents que no t'han incomprès, no? No
1: t'has sentit fora de lloc moltes vegades, o què?
0: Sí, en general. Sí, em sento bastant inadequada. En general.
1: No pots desenvolupar una mica més, això?
0: Sí, no ho sé, em sento inadequada, no ho sé, no? Per les coses que dic, no? A vegades no ho sé. Clar, quan em pregunten alguna cosa, jo responc, no? Tinc aquesta mania de dir-ho, no? No ho sé. I llavors, a vegades acabo dient coses que penso, clar, això no ho hauria de dir, no? I llavors tinc com comportaments que no són... Bueno, que no són...
1: Però això també és perquè jo crec que ens han educat molt a les dones també en aquesta cosa de no sortir del motllo.
0: A tothom, als homes també, no? Al final tothom té un rol, no? I tots assumim un rol, no? És això de què, com estàs, no? Jo que et trobes algú, què, com estàs? I jo els dic, hòstia, però estic fatal, no? Això no s'ha de dir, no?
1: Clar, veuen que la gent s'incomoda. Sí. Doncs no m'he preguntat.
0: Ja, sí, bueno, però clar, dius, bueno, clar, al final, no? Com estàs, no és una pregunta, no? És com dir, hola, què tal, no? Els xinesos preguntaran, has menjat, no? Per dir hola, què tal, no? I clar, no esperen que els hi respongui si has menjat o no has menjat,
1: no? I què
0: no?
1: Has menjat?
0: No? És... Xifal de mà. Bueno, total, que això, que sí, que em sento una mica inadequada.
1: Però sexy. No.

0: M'encanta aquesta versió de la Pipilotti Riz de, sí, de la cançó que tots tenim al cap de les pel·lícules de David Lynch.
1: Sí, sí, sí. Bueno, clar, hi ha aquest trosset al cap al final que es posa, sí, a cridar com una desesperada, que em fa molta gràcia, no? Perquè té aquest punt tràgic i irònic alhora, no? I,
0: sí. També hi ha ràbia dins la Carlota. Ai, mira, mira, mira, aquí.
1: Sí.
0: A veure, sentim-ho. With you. Està tranquil·la, però després la cosa es desllanega.
1: Sí, sembla que és més endavant, jo diria.
0: Escolta'm...
1: Ràbia, molta ràbia.
0: Molta ràbia. De què?
1: Això, aquesta ràbia.
0: Això ho fem
1: això
0: a vegades a casa?
1: Sí, a vegades sí. Sí, quan tinc...
0: Què és el que et fa més ràbia?
1: Que no, em poden fer ràbia moltes coses, però sí, de fet, si pogués, cridaria molt jo. Saps? A vegades, saps? Allò per descarregar-me, saps? Allò fotre un...
0: I tenir un grup de rock and roll?
1: No sé.
0: És massa direccionat.
1: És que desafino.
0: Tu el que vols és cridar així sense...
1: Sí, cridar. A vegades tinc com un impuls violent. O sigui, més, tinc ràbia i tinc violència dins. Mm-hmm. És així. I no sé què fer-ne, no?
0: Vaig dir una vegada que en un viatge amb els teus pares, justament la teva mare et va parlar dels pecats.
1: Ah, sí, ma mare això dels pecats ho sabia, sí.
0: Això dels pecats ho
1: feia
0: estudiar.
1: Contra la lujúria, castidat, m'ho feia estudiar, sí.
0: I em sembla que et va dir que...
1: Que el meu pecat era la ira, sí, va dir que el meu pecat era la ira. I penso, a vegades, jo crec que no, eh? Jo crec que el meu pecat és la... És la gula.
0: És la gula de pernil.
1: Ah, és la gula, no, perquè la gula és... O sigui, el pecat de la gula va més enllà del menjar. És aquesta, yeah, l'ànsia de més, no? Sempre més, no? Aquesta necessitat d'accés.
0: Això
1: és la gula. Jo crec que aquest és el meu pecat.
0: Aquesta avarícia, que es diu avarícia, però en el fons és com ambició, tampoc s'entén gaire quan ets una dona. A vegades també en el món literari o en determinats ambients, jo crec que les dones siguin ambicioses o que denunciïn, com deies, no? No em sembla bé cobrar això, o no em sembla que em paguin tan malament pels llibres o el que sigui. No se sent bé o no es llegeix bé.
1: No, sí, clar, jo tampoc em sento una dona ambiciosa. Bueno, no sé, suposo que ho soc, no? Jo intento fer les coses tan bé com sé. O sigui, més que ambiciosa, soc perfeccionista. Intento fer-ho tan... Per mi és important fer-ho tan bé com jo puc. Ara, l'ambició, que després, mira, que em donin el que vulguin, no? No ho sé.
0: Una mica de pernil. Ja tiro. Escolta, no sé si ha trucat gent per allò de vendre't el pis. Està la cosa una mica silenciosa.
1: De llogar. Jo què he de comprar. A veure, sóc una divorciada. Jo no puc comprar res, m'entens? Sóc autònoma i sóc divorciada.
0: Ja.
1: Tinc tres fills, tinc un sol sou per pagar. Vull dir, jo no puc comprar cases.
0: El que sí que tens és, podríem dir, una doble vida, perquè a vegades estàs aquí a Barcelona i a vegades estàs a prop de la Bisbal.
1: Sí, una setmana a cada lloc.
0: Necessites aquests moments de sentir-te com sola? És a dir, per poder escriure, poder crear...
1: Bueno, és que jo no estic mai sola. Ja. El problema que tinc és que no estic mai sola. Perquè quan estic amb els meus fills, Bueno, clar, quan estan a l'institut, tinc aquelles hores, però llavors he de treballar a tope aquelles hores. Vull dir que no tinc la sensació, ara estic sola i faig el que vull. No, estic allà treballant com una esclava. I quan sóc així, aquí, doncs visc amb el senyor M. De manera que no estic mai sola.
0: I a vegades t'agradaria engegar tothom?
1: Els grans moments de solitud que tinc és el cotxe. Quan vaig i torno. Penso una de coses al cotxe.
0: Ai.
1: Sí, és
0: que hi havia una novel·la teva, no? Que hi havia un fragment de cotxe.
1: Sempre hi ha molts cotxes. Em passo molt temps al cotxe.
0: M'ha vingut alguna cosa ara aquí.
1: Sí, el cotxe em faig àudios. De vegades penso coses, em faig àudios a mi mateixa.
0: Per escriure novel·les, llibres. Ara en tens al cap ja. Ja deus tenir alguna dèria al cap.
1: Alguna dèria. Bueno, ara aviat trauré novel·la. I estic escrivint la biografia d'un senyor.
0: Quin senyor?
1: D'un senyor que es diu Rafa Serra, que em diverteix molt escriure-la. Molt, molt, molt. És molt divertit. Bueno, és molt curiós. És com ser una mena d'intrus en la seva vida. I intentaré... Bueno, crec que està quedant molt bé. Però la idea és que sigui un llibre legible, o sigui, en el sentit de que tingui un valor literari més enllà del valor anecdòtic.
0: Doncs, escolta, estarem pendents, com sempre, del que faci la Carlota Gurt. Nosaltres ho deixem aquí, a l'equip de les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragues, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili.
1: Moltes gràcies
0: a totes
1: per convidar-me i per fer aquest programa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 41 persones han quedat ferides a França pel pas d'un tornado a la localitat de Pomes, prop de Carcassona. El tornado també ha causat danys en almenys 300 habitatges. Segons la delegació del govern d'aquesta zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis malmesos. Les tempestes que han